0: l'associació de traginers, i es celebra l'entrada del carro. Però, contràriament al que es feia abans, que era tallar el xop i quan s'acabava la festa l'eliminaven, ara el que es fa és reforestar la zona del barranc de la Font de l'Horta. Es compra un xop jove, està durant els dies de la festa plantat al costat de l'ermita, i el dilluns, ja acabada la festa, es planta el xop en el que és el llit del barranc de la Font de l'Horta. De tal manera que la Colla del Falsó té una part, diguem-ne, de recuperació mediambiental a banda de la seva tasca musical.
1: Clar que sí, això és el més important. Jo el que dic que sempre ens acompanya la música. En totes les festes ens acompanya la música, ens acompanya la pólvora i sobretot persones que com vostè, no? Que volen maltindre les tradicions. Per acabar, Jaume, si algú ens està escoltant des d'un altre punt de la comunitat i mai ha viscut una cantada a la fresca, per què ja hauria d'acostar-se a Teulada a descobrir-la?
0: Perquè va trobar-se en cantadors, cantadors amateurs, i perquè tindrà la possibilitat de, si té gust per cantar, de pujar, perquè la cantada és una cantada oberta a qualsevol persona que vulgui participar, en qualsevol estil o en qualsevol vessant musical que siga del seu gust. És a dir, que de vegades ha vingut gent que ha cantat al Bades, altres que han cantat cants de batre, cançons de Pasqua. Diguem-ne que hi ha tot un ventall obert amplíssim de possibilitats de cantar. De tal manera que des de la Colla del Falsó convidem a qualsevol persona de qualsevol part del País Valencià a vindre a la Teulada a cantar aquest dissabte.
1: Pues ahí estarem. Mira, jo no vaig a cantar perquè si cante més plourà com ahir, saps? I no vull, sí, no vull que ploga, que si ja tenim prou aigua. Aixina que, Jaume, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i que la Colla del Falsó una vegada ben mantinga la tradició de la cantada a la fresca de Teulada. Gràcies i una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Olor a saquet, trons de Bach i terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La flama.
1: I ja continuem ara mateix ja, després de Teulada, Navajas, després d'anar-se'n també a la ciutat d'Alacant i sobretot recordant que avui comença el congrés, el segon congrés internacional sobre events tradicionals de tota la festa, del patrimoni i de tots. Es realitzarà a la ciutat de Castelló. Però vosaltres direu, i per què el velero de sobte? Per què sona el velero? Per què? Doncs pues vos contaré, perquè tenim així els nostres companys, a Omaire López Beltrán i Fran Casales, que este cap de setmana s'anem a embarcar en una aventura nova cap a Mallorca, on estan les 73 candidates a Fallera Major de València. Omaire, Fran, quins nervis, el compte enrere està en marxa per a conèixer a les 13 components de la Cor d'Honor i Cor d'Honor Infantil que ens representaran les Falles 2027.
2: Així és, este cap de setmana els espera tota una aventura, que a més una aventura amb novetat, perquè estos dos anys anteriors que s'ha fet este creuer ha sigut d'una nit i enguany com se'n van a Menorca amb Transmet, pues són dos nits de creuer, així que segur que el jurat li donarà molt, molt, molt de temps per a veure, per anar afinant les seues valoracions i per anar perfilant eixa Cor d'Honor i eixa Fallera Major de València. La veritat és que és un cap de setmana que el dilluns, així, tu, Loren, t'encarregaràs de portar tot el cotilleo, tot el salseo, a veure en qui pots parlar, que mos envien àudios i, bueno, que volem enterar-nos de tot, eh?
1: Absolutament de tot. Són dos dies a bord, en aquest creuer, cap a Menorca. Jo el que dic, Fran, les candidates estaran fent les maletes, elegint tratges, com se pentinaran, com s'arreglaran en el barco. És que és prou complicat i, a més, en les habitacions, que sí, que són de luxe, que estan molt bé, però que tanquen un creuer que entren més de 2.000 o 3.000 persones per a 140, eh?
3: Efectivament, és molt fort a nivell social. És un tema fort per a elles. És la prova de còctel que des de fa moltíssims anys, no en un entorn tan privilegiat com el de Transmet, però és una prova que tenen que currar-se un poquet el look. Aleshores, comprèn els nervis quan te va a veure tanta gent, pues més encara. I després, durant totes les jornades, tot el que faran allí a Menorca, que no sabem, però també tindran que portar les millors gales.
1: Pues mira, anem a saber lo que passa en Menorca, perquè si n'hi ha una empresa que es junta en l'Ajuntament i fan màgia, és Transmet. Transmet, que ja porta tres anys celebrant este creuer meravellós al voltant de totes les illes. L'any que ve igual se n'anem a Itàlia, ja veurem a veure. Però anem a contactar en Manuel Pérez, el cap d'operacions de Transmet. Què tal? Molt bona vesprada, Manuel, com estàs?
4: Molt bona vesprada, Loren, un plaer parlar amb tu.
1: Bueno, a nosaltres un plaer parlar amb tu perquè mos despejes una miqueta tots els dubtes que tenim, però clar, què va passar en el creuer? A quina hora es comença? Ni a sopar, ni a minxar? Van a fer visita a l'Ajuntament de Menorca? Com està tot preparat i enllestit per a gaudir d'aquest meravellós creuer gràcies a Transmet?
4: Bé, Loren, lo que no puc desvelar és lo que serà el recibiment que farà l'Ajuntament i les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca a les falles, evidentment. Això és part de la màgia també del viatge.
1: Sí, sí, tota la raó.
4: L'Ajuntament, per això permetis que no desvele res, però serà molt bonic, agradarà moltíssim i deixarà un record meravellós. Nosaltres lo que anem a fer el dissabte hi sirem cap a Menorca i anirem a les 11 de la nit abans, que serà tota la recepció de les candidates, junta fallera, invitats, premsa i tota la història. Serà a partir de les 6-7 de la vespre aproximadament. Tenim un sopar de gala, com sempre fem, un sopar meravellós en un càtering fantàstic, i després tenim música en directe fins a altres hores i ahir quedarà dins el que passa en el vaixell, dins del vaixell, per descomptat. Vale? I arribarem de bon matí a Menorca i tot serà un món que tenen que descobrir, perquè l'Ajuntament de Ciutadella tinc que agrair moltíssim a la seva alcaldessa Maria Jesús i als regidors de l'Ajuntament de Ciutadella que s'han volcat en rebre les falles perquè realment el que va passar és que són les festes de Sant Joan les que reben les falles, una confraternització entre les falles i la festa de Sant Joan, dos festes emblemàtiques dins de la Mediterrània, i nosaltres com a vaixell el que fem és un pont cultural d'apropar les falles fora de València en territori balears, que és el territori que nosaltres utilitzem i treballem diàriament.
2: Enguany, la primera vegada que se va... Hola, Manuel, que no t'he saludat, sóc Maira. La primera vegada que se va celebrar este creuer va ser a Eivissa, si no recorde mal. L'any passat va ser a Mallorca. Enguany és Menorca. Mos sorprendreu l'any que ve? En Itàlia o algo, perquè transmete moltes rutes per el Mediterrani.
4: Sí, el que és el grup Grimaldi té moltes rutes, des del Bàltic, el nord d'Europa, el que és Itàlia, el que és Grècia, és a dir, nosaltres com a grup, a banda del tema de ferris, també tenim línies comercials d'altres tipus, i fem Xina, Índia, Japó, Estats Units, és a dir, nosaltres som una empresa mundial, ¿vale? Llavors, el que puga passar la col·laboració entre Transmet i la Junta Fallera ja serà després de l'estiu, ja parlarem de l'any que ve, i com sempre serà una sorpresa, i les sorpreses se tenen que guardar fins que arriba el moment de desvelar-les.
2: Pues estarem ben pendents, i una pregunteta ja te volia fer. Evidentment no se pot contar res del que passa dins del creuer, però bueno, vosaltres de Transmet també esteu ahí, sou fallers, vos agraden aquests moments, el cotilleo fallero, el estar en les candidates, feu les vostres pròpies quinieles també, esteu pendents de tot el que passa dins del creuer?
4: Clar. Som humans, evidentment, i som valencians. Nosaltres som una empresa valenciana. Tinc que dir-te que una immensa majoria del personal que treballa a València són fallers, i li fa molta il·lusió perquè és algo, un sentiment propi de pertenència, no? I, evidentment, la gent que estem treballant des del creuer, pues, també fem les noves quinieles i parlem i tot. I també fallem, que conste, Com totes les quinieles també fallem. Però ho fem. Nosaltres el que més gaudim és d'estar, de disfrutar l'ambient, veure-los, i, evidentment, el que té que estar molt pendent és el jurat. I és el que no té que descentrar-se en cap moment, evidentment.
1: Jo vaig a fer una radiografia perquè la gent entenga el que és el creuer. Quan arriben totes les candidates que arriben guapíssimes en traje de gala de nit i passen per la passarel·la fins a arribar al vaixell, és espectacular. Perquè rep a totes les candidates, tant en este cas Manuel, el regidor de falles, com també tota la tripulació que tenen elles, deixen les maletes i tenen com botones, que el botones te porta la maleta, com aquí que diu, fins a, com se diu això, la cabina que te toca, que no és la cabina, és el
2: camarote,
1: el camarote de les hermanos Mas, el camarote.
4: Loren, ten en compte d'una cosa, un vaixell en el fons és un hotel,
1: i sí,
4: nosaltres tenim un hotel de 5 estrelles, és a dir, un hotel de 5 estrelles cuida al client, i en aquest cas els passatgers, com el millor que hi ha, i per això ho fem com ho fem, rebrem adequadament, tenim preparats els camarots, tenim personal pendent de tot això, el capità rep i parla, evidentment dona la benvinguda, i mira si tot és important per nosaltres, que fins el CEO de la companyia, també estarà present en el sopar i també se dirigirà
1: Don Ettore Morace,
4: que és el CEO, perquè sapigueu la importància que donem a aquesta col·laboració, que la sentim com a nostra.
1: Que important és, gràcies a la col·laboració entre l'empresa privada i també l'Ajuntament per a fer aquesta quantitat d'activitats que fa falta. Manuel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Mos veiem el dissabte a les 7 de la vesprada en punt. Estic ahí, que me'n vaig amb vosaltres a Menorca. Ja tinc ganes jo,
4: Pues ese que queden per al dissabte, i moltíssimes gràcies per poder participar en el vostre programa La Flama. Moltíssimes gràcies,
1: Gràcies, Manuel, gràcies. Mare meva, quina barbaritat, lo que s'espera este cap de setmana, Fran Casales, totes les candidates. Jo vos dic una cosa, i després les proves que n'hi han en el vaixell, proves d'indumentària, proves d'artistes fallers,
3: Això t'anava a dir, ja, jo ja pensant com pensaria el jurat, que és on m'agradaria a mi estar en aquestes caps, crec que tenen milions de possibilitats en aquest cap de setmana d'analitzar-les en moltíssimes circumstàncies diferents, com poden ser les més protocolàries de saludar a una persona important com és el CEO de la companyia, i també com se comporten dins d'una festa, perquè tots aquests matisos crec que poden ajudar moltíssim al jurat a tomar una decisió molt concreta i molt humana.
2: sempre passa, com, bueno, bé, mos ha contat Manuel, que se fa primer, quan arriben, se fa un sopar de gala i després hi ha una ambientació musical i sempre passa
1: jo
2: tot...
1: Jo t'ho dic, que n'hi ha ambientació musical, que jo m'ho passo molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, tu te quedes fins a les 4 de la matinada, sí, però la veritat...
3: I espere que les xiques també s'ho passen bé i no estiguen tot el rato pensant, ai, me miren, ai, no faig...
2: Clar,
3: no,
2: això és el que t'anava a dir jo, Fran, que també les xiques estan pues, un poquet més...
3: Compren l'atenció, eh?
2: Més comedides, més tal, no se prenen una copeta, no ballen, se van pronte a dormir, perquè, clar, la situació pues, per a elles és de nerviós i al final elles estan sent tot el rato juzgades per el jurat.
3: Però espera també que el jurat també s'involucre en això de donar-los la comoditat necessària per a que gaudisquen tant ells com elles de l'experiència i de la festeta un poc, també.
2: I clar que sí, que siguen naturals, perquè la veritat que per al jurat també és un bon punt de vista veure les aixina distendides, prenent una copeta, perquè són xiques joves, ixen, ballen, pues és una bona oportunitat per a que el jurat compartisca també moments aixina en elles i veuen com se desenvolupen.
1: Jo vos dic una cosa que ja he anat, esta va ser la tercera vegada, quan arriben a... en l'exemple d'anar a Eivissa o, per exemple, en este cas, que se n'anem a Menorca, quan van arribar a Mallorca, la recepció oficial realment la fa la Fallera Major i la Cor d'Honor. Elles van a una recepció oficial on està tot el món, però que són rebudes per les festes germanes que estiguen allí. En el cas, per exemple, d'Eivissa i de Mallorca va ser la Falla que estava allí. Però les candidates estan pegant voltes perquè n'hi ha una activitat i n'hi ha una prova que és culturalment les ensenyen tota la part de la ciutat que puguen ells i donen temps i després li fan preguntes. I ojo al dato. I lo més bonico de tot és en la tornada n'hi ha una charla entre la Fallera Major, la Cor d'Honor i totes les candidates. I ahí està el jurat. O sigui que és un cap de setmana que pots aprofitar prou com a jurat per a triar a les 13 senyoretes que van a representar la ciutat de València.
3: Sí, perquè o sigui, que la és una convivència. És com un gran hermano.
1: Sí, un gran hermano, tota regla, clar que sí.
3: Que coneixes en profunditat.
1: No, no, i n'hi ha càmeres i tot.
3: I ahir els paperons de vaig a fer el paper de la meva vida no valen. Perquè si vas a dormir, vas quan te levantes...
1: No
3: hi ha paper.
1: I després, a l'hora de dinar, tens que fer cua perquè són prous que anem tots a la mateixa hora a dinar. Agarra la taula. Qui se senta en cadascú? Com minxa? De què forma minxa? Ojo, n'hi ha un sopar que està tot estipulat, que és còctel, però després és tipus... Com se diu això, Mayra, tu que ho saps? Que és que jo no estic acostumat a anar a això que tu passes la bandeja i agarres el minxar.
2: Bufet libre.
1: No estic acostumat jo al bufet libre. Jo sempre he sentat en taula. I t'assentes en taula. I això estan pendents els jurats, esperen sempre els últims.
2: Clar que sí, estan pendents de tots i enguany comptaran en un sopar més, sí, perquè sí. N'hi ha una nit més. De normal, les proves se'n fan per lo matí, i bueno, és la recepció oficial a la Fallera Major de València i a la Cor d'Honor i després les candidates estan fent el recorregut que tu has contat i ja a l'hora de dinar és quan tornen al barco i ja se dina dins del barco, no se dina en la ciutat on viatgen. Mira, i en guany afegim això,
3: tenim un 2x1 perquè ja no solament és per el procés d'elecció de candidates i tot el que involucra, sinó que també estem fent com a festa divulgar el patrimoni per molts llocs. Ara ja el tercer any a Menorca estem donant a conèixer les falles dins de Menorca i nosaltres també mos portem el coneixement i l'amor de la gent de Menorca, de les seues tradicions, per a que quan vinguin a València siga vertebració, que t'agrada molt la paraula.
1: Tota la raó tens. Mira, i sonant mediterrània, perquè se n'anem per el Mediterrani fins a Menorca.
2: Jo anava a dir-li a Manuel que me fera un huequito.
1: Tu tens un hueco, si vols.
2: Hombre, pues jo vull anar, clar que sí.
1: Te porto jo en la maleta. Claro. O Mayra, i a Fran també. Jo porto una maleta... Bueno, jo me vaig sempre en motxilla.
3: Jo en la bossa de mà, que són xiquetes.
1: Ojo, impressionant. Això n'hi ha que tindre en compte. N'hi ha còdic de vestimenta. Jo tinc que anar en traje la primera nit.
2: Jo sempre vaig perfecta, així que me pots dur on vulguis.
1: Oh, sí. Bueno, nosaltres anem a repassar la agenda d'este cap de setmana. Fran Casales, abans d'anar-se'n rapidíssim...
3: Jo us vaig a contar a tots els plans que podeu fer aquest cap de setmana, perquè quedar-se a casa no és una opció, que això és molt avorrit. Podeu anar per Benicàssim, que tenen les festes patronals, que es comencen el dia 18 fins al 27 de setembre. Al costat de Tavetxí també tenen les festes majors del Santíssim Crist de la Pietat, que també comencen el 18 de setembre. Saltant per Alacant, podem anar a Crevillent, que tenen un mercat medieval que forma part de la seva festa dels moros i cristians i estarà disponible del 18 al 20. Molt propet a Orxeta, també, les seues festes patronals, del 18 al 21 de setembre. I ja per la província de València, si voleu, ens podem passar per la Bar de Gandia, que tenen la seua 35 edició de l'Exe Homo. Al costat, a Beniarxó, també fan les seues festes patronals. Sant Miquel de Llíria, que també la setmana que ve vos contarem cosetes del seu 700 aniversari del Real Monestir. I ja per ací dins del Cap i Casal de València podeu anar a Nuevo Centro, que tenim una exposició organitzada pel Gremi d'Artistes Fallers des del dia 18 fins a l'11 d'octubre, on hi estaran exposats ninots i tallers per als xiquets de com se fa un ninot. Molt, molt interessant. I, per supost, tota l'actualitat de les candidates.
1: Pues això és el que tenim este cap de setmana, sense oblidar-se que estan les festes de Benimaclet, que l'altre dia vaig tindre jo l'oportunitat d'estar en Benimaclet en les festes. Fran Casales, Omaira López Beltrán, moltíssimes gràcies.
2: Fins el dilluns, que te ho passes molt bé en el creuer.
1: El dilluns mos veiem, que jo me'n vaig a Menorca, me'n vaig a Menorca, agarre ja i me'n vaig per el Mediterrani. Fins la setmana que ve, pues esperem a les 12 del migdia, així vos dicim, ja en el boletí informatiu. Bon dia, disfruteu, i a l'horatge ja s'està obrint i apareix el sol a la ciutat de València.

0: A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, partit de primera divisió entre l'Espanyol i l'Ens. A més, segona jornada de futbol sala amb el Barça Servigroup Peníscola. Tot en directe, tot, este divendres a les 8 i mitja de la vesprada al Punt a Punt.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: I continuem ara amb una notícia que pot interessar a tots aquells que tinguen un projecte social entre mans. És el Club de Màrqueting del Mediterrani obri el termini de la seva convocatòria de projectes socials a través de la que farà costat a un màxim de 3 ONG en el desenvolupament de projectes de màrqueting i comunicació amb la col·laboració voluntària d'aquells professionals socis del club. Les candidatures es podran presentar a través del formulari de la web del Club de Màrqueting del Mediterrani fins a la data 15 d'octubre.
1: L'objectiu d'esta convocatòria és contribuir a la professionalització del màrqueting i la comunicació entre les entitats del tercer sector. A través del seu Comitè de Responsabilitat Social Corporativa, el Club de Màrqueting Mediterrani seleccionarà un màxim de 3 projectes i vincularà a cada entitat amb professionals del sector que col·laboraran en el seu desenvolupament i seguiment.
0: Els projectes presentats per les ONG han d'estar vinculats a algun dels serveis contemplats en la convocatòria, és a dir, sessió fotogràfica, campanya de publicitat exterior, desenvolupament d'un pla bàsic de màrqueting o comunicació, estratègia de xarxes socials i planificació de continguts, branding i identitat visual, disseny de materials de comunicació i relacions públiques i, per últim, visibilitat en mitjans de comunicació. I si parlem de màrqueting a la comunitat, hem de comentar que València acollirà el pròxim 30 de setembre en la Rambleta l'única edició nacional de Olles Màrqueting 2026, el major esdeveniment del sector a Espanya organitzat per el SIC. Baix el lema culpable, la cita reunirà a destacats líders empresarials per a reflexionar sobre les tendències, reptes i també les oportunitats que transformen la relació entre marques i consumidors, així com l'impacte de la intel·ligència artificial.
1: La trobada comptarà amb ponents com Patrick Sievers, de la marca Cupra, Clara Vila, de Froner Iberia, Íñigo Vallejo, de Octopus Energy, i Marta Domínguez, de MediaMark. A més, també participarà la campiona olímpica de waterpolo, Paula Leitón, que aportarà una visió inspiradora sobre el lideratge, el treball en equip i l'esforç aplicat a les organitzacions.
0: Durant les 2 hores d'esta jornada, els experts abordaran qüestions clau com l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial al màrqueting i també els nous models de col·laboració entre persones i tecnologia. L'entrada és gratuïta fins a completar aforament i els interessats ja es poden inscriure en el web oyesmarketing.com.
2: Demà serà notícia.
1: Tanquem el nostre repàs a l'actualitat d'avui, a esta primera part de Cadena de Valor, i com sempre parlem amb Pere Ferrer per saber per on passarà l'actualitat els pròxims dies. Pere, bona vesprada.
3: L'actualitat ve carregada, però estava sentint l'esdeveniment de màrqueting baix el títol de culpable i donen ganes d'anar, no?, per a veure a qui assenyalen.
1: Bueno, sí, a banda d'això, però la veritat és que

0: ponents són de primera categoria i de segur que serà una jornada molt inspiradora.
1: Sí, sí, els ha sentit i jo no els declararia culpables, sabeu?
0: Jo tampoc, eh?
1: Jo tampoc. Bueno, tenim, abans de mirar l'agenda de demà, per exemple, tenim a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que manté una reunió amb l'ambaixador de Canadà per a parlar d'ocupació i de treball. I en tot el que està passant en Canadà a nivell polític i econòmic, sí que podia tindre Espanya clar que és un soci més que fiable, desitjable, per dir-ho d'alguna manera. No?
0: I tant que sí.
1: Pense que sí. Per altra banda, tenim a Jordi Hereu, ministre d'Indústria, que continua la seua tournée per Terres Alacantines, ahir ho comentàvem, i avui visita esta vesprada el Centre d'Innovació i Tecnologia d'Inescop, a Elda. Jo crec que ahir tancarà ja la seua agenda. I si mirem el dia de demà, per exemple, 18 de setembre, caldria recordar o incidir que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, algo del que parleu sovint vosaltres, estàveu comentant inclús ara en Pallardó la qüestió dels sous, dels salaris, i jo crec que esta és una reivindicació que no prescriu, que està ahí sempre l'atèntica.
0: Correcte, sí.
1: Revisant ja agenda, per exemple, demà tenim una jornada de la promoció pública de vivenda que es celebra a Valladolid, però que tindrem presència de destacats càrrecs de la Generalitat Valenciana en matèria d'habitatge. Tindrem ja a València ple del Consell com cada divendres i com sempre la posterior conferència de premsa per a informar sobre els assumptes tractats. I demà es presenta, per exemple, també en roda de premsa el World Paella Day. Jo crec que és un esdeveniment també que any rere any està ficant el món de la paella en el mapa global.
0: Correcte.
1: També interessant.
0: Molt interessant. També com està impactant en la nostra economia.
1: Ai, sí, sí. I sobretot també si ho traslladem a les qüestions agroalimentàries, el cultiu de l'arròs, el que està patint també. Però,
0: i
1: bueno,
0: tant, sí.
1: Tindrem a Alacant, per exemple, també la 8a edició dels Premis Wepal, que és la Unió d'Empresaris de la província d'Alacant, i tornant a València, el 4è Congrés Internacional d'Escriptura, Escrivivir, que acollirà la Petxina, que jo, per exemple, jo m'he inscrit, perquè no tot va ser economia.
0: Economia. De fet, Pere, ja que estem en la nostra direcció de l'agenda, anem a comentar que esta vesprada, a les 6 de la vesprada, en la Casa de la Cultura de Burjassot presentes el teu llibre Relatos d'Amor, 30 relatos d'amor i un poema desesperado, que no volies dir-ho, però els nostres oients també han de saber això.
1: Pues molt agraït, per fer aquesta redifusió.
0: Faltaria més.
1: En certa manera, algun relat també de matèria econòmica n'hi ha, en certa manera, per a aquells interessats.
0: Bueno, ja ho sabeu.
1: Gràcies per la referència. En clau global, sí que estava revisant, per a demà tindrem balança comercial de l'Eurozona al tancament de juliol, tindrem vendes minoristes del Regne Unit, que per exemple tancar en juliol amb un percentatge positiu de l'1,6, a veure com ve aquest resultat d'agost. Coneixerem l'índex de preus de producció a Alemanya, també la producció industrial als Estats Units, que tanca juliol amb un mínim 0,2 positiu. Veurem també com ve l'agost. I com que estàvem parlant tota la setmana de la revisió dels bancs centrals, pues li toca el torn al Banc del Chapo, que també tindrà aquesta reunió per a revisar la seva política monetària, que de ben segur anirà un poquet a l'alça en el preu dels diners.
0: Veurem què és el que passa, sí.
1: Sí, l'última revisió de l'IBEX arrencava este matí de 9.690 punts i m'alegra veure que per lo menos almenys transitan els de 9.800, quasi un 0,80 punt per damunt. I el barril de Brent també ha patit una xicoteta caiguda, que és benvinguda perquè arrencava el dia en $105 i ara l'estava vent a 100,2 amb $7, o sigui, algo positiu és de cara al dia de demà, de divendres.
0: Correcte. Jornada optimista, per tant, la d'avui en la borsa espanyola, també en el preu del cru. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
1: Vinga, bona vesprada.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Cadena de valor. Xavi González. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Pont Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Continuem així en cadena de valor i és que estava pensant que avui en dia, clar, tenim al nostre abast més informació que mai, per això el més important de tot és saber seleccionar i curar bé les fonts de les que ens fiem. Bé, i en el món de les finances jo crec que passa el mateix, perquè avui en dia podem trobar a les xarxes a milers de perfils que ens ensenyen a guanyar diners sense apenes esforç i d'una manera sospitosament molt senzilla. Però en fi, per això hem de triar ben bé i apostar per la nostra formació en finances. Hem de saber triar de quins perfils ens podem fiar i de quins no. Fa ara 15 anys, una emprenedora de Morella va detectar la necessitat que hi havia en la societat per aprendre sobre tot este món. Estem parlant de l'any 2011, no sé si us recorden, però en aquell any estàvem travessant una de les majors crisis financeres i esta emprenedora va decidir apostar per ella i començar a divulgar ensenyant trucs per estalviar. Ara, això s'ha convertit en la major comunitat d'estalvi de parla hispana del món i s'anomena ahorradoras.com. Darrere d'Ahorradoras, però també de l'Institut de Riquesa, del Club d'Inversores i de Women Community, està Mapi Amela, a qui tenim al telèfon. Mapi, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Mapi, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per estos 15 anys, que a més, si no tinc mal entès, avui teniu la festa de l'aniversari, correcte?
1: Exacte, sí, moltíssimes gràcies. Sí, avui tenim la festa d'aniversari que la farem online, perquè com tenim seguidors de tants llocs, al final hem decidit fer-la online, que vam plantejar fer-la presencial. I fa dos dies vam estrenar un mini documental que recull casos, testimonis de persones que han vist una evolució durant aquests 15 anys i persones que han format part de l'equip. Així que estem en una setmana de celebració, sí.
0: Una setmana grandíssima. Anem a fer la vista enrere una miqueta en tu. Estaves comentant, no? 15 anys divulgant sobre finances domèstiques. Com va néixer Ahorradoras en aquella... en 2011? I sobretot, què te va impulsar a fer aquest salt per l'emprenedoria digital que en aquella època no seria una cosa tan normal com és avui en dia tindre un negoci digital?
1: Exacte, sí. A més, per la part que dius del negoci digital, no s'estava tant, no era normal, la gent se sorprenia quan jo li deia he contratat a gent que no he vist en persona, que està cadascú treballant a la seva casa i has de confiar en pues, la sensació que t'aporta mitjançant una videotrucada, que avui en dia sí que és més comú, però en aquell moment no. Per la part de lo que és l'emprenedoria, jo sempre havia volgut tindre una empresa que em poguera permetre treballar des d'on fora i en l'horari que fora, que al final és molt més del que potser voldríem, perquè sí. Bueno, t'agrada tant el que fas que treballes més hores, però tindre aquesta llibertat de moviment, de treballar des d'on sigui i en talent de qualsevol lloc. Sempre havia volgut tindre això, però vaig començar emprenent no en el tema de l'economia domèstica, sinó en una pàgina web de lloguer i d'intercanvi de cases. Què passa? Per què vam tocar el tema de l'economia domèstica? Per una banda, perquè no hi ha educació financera i la gent veiem que estava prenent certes decisions que després anaven a ser una càrrega per tota la seva vida. Solament tenint unes nocions bàsiques, aquest camí hauria pogut canviar. Per un costat això, per l'altre costat, perquè jo a casa sí que veia que els meus pares pues, estalviaven, a més ma mare també invertia, i perquè a mi m'agradava moltíssim aprofitar oportunitats, és a dir, sense renunciar a res, aconseguir-ho per millor preu. I la gent sabia que això se'm donava bé i m'encarregava que li ho buscara per ells. Entonces jo vaig pensar, com no me'n recordaré de qui m'ha demanat què, és que uns me pregunten per un vol, per exemple, vaig anar a Venècia per un cèntim l'anada i un cèntim la tornada. Este tipus de
0: d'oportunitats.
1: Sí, un cèntim. Exacte, i ulleres molt econòmiques, mostres gratuïtes, cupons, tot allò que jo aprofitava per mi, la gent me deia que també li informara. Gent del meu voltant. Lo que passa és que, clar, jo no me'n recordava qui m'havia demanat què, i vaig pensar, pues mira, dins de tota aquesta història emprenedora que estic emprenent en pàgines web relacionades amb turisme, vaig a veure si hi ha algun domini mínimament relacionat amb l'estalvi i allí ja recolliré tota aquesta informació que jo vaig trobant per mi i a mi me serveix perquè altres persones, estes del meu voltant, puguen consultar-ho i aprofitar-ho. I buscant dominis en internet, que tampoc pensava que n'hi haurien lliures, perquè estava pràcticament tot ocupat i molt més paraules que siguin, bueno, dominis que siguin una sola paraula, vaig trobar Ahorradoras i dic, pues mira, vaig a fer-ho aquí.
0: Perfecte.
1: I com me vaig donar compte, pues ja Això anava de mare, ja no ho veien els veïns ni els companys, sinó que ho veia gent de molts de llocs, sí.
0: Quina meravella.
2: I és que Ahorradores Mapi ha evolucionat molt en moltes iniciatives noves i projectes com el cas de l'Institut de Riquesa, el Club d'Inversors o Women Community. Voldríem saber, Mapi, com s'articulen totes aquestes iniciatives entre si i quines necessitats específiques es busca cobrir amb cadascuna d'elles?
1: Ahorradores és una comunitat d'estalvi i d'oportunitats de consum, és a dir, comunitat d'estalvi i consum, per poder trobar pues, això, cupons descompte, mostres gratuïtes, algunes plantilles per a fer reptes d'estalvi, oportunitats, per exemple, còdics descompte pues, per anar d'hotel i pagar menys o creuers, tot el que és, vaig a comprar alguna cosa i vull aconseguir la més econòmica. Ho trobes allí. Després, sí que la mateixa comunitat m'anava demanant, perquè sabien que jo també, que jo soc inversora, perquè ja dic que ma mare ja ho era, i soc inversora des de fa més de 25 anys, i les mateixes dones de la comunitat que anaven aprenent de mi durant estos anys en Ahorradores, me dien, i per què no mos parles de la part d'inversió? I gent del meu equip m'ho estava dient, per què no toques este tema? Perquè així a elles també les ajudaràs a donar el pas. I me va costar molt el donar este pas perquè jo pensava, i qui sóc jo? Saps, el síndrome este de l'impostor que a vegades tenim. Qui sóc jo per parlar d'això? En canvi, hi ha molta gent que, com bé dius al principi, està parlant d'això i potser no tenia experiència.
0: Correcte.
1: I sí. Me vaig donar compte que si jo no donava este pas, a les mateixes dones a les que jo havia ajudat a estalviar, els estava posant un sostre perquè no els deixava donar este pas que els permetria posar a treballar els diners que també havien estalviat. Mm-hmm. Així que vaig crear el Club d'Inversores, que és una comunitat de dones inversores. Ens arriben projectes d'inversió, se comparteix entre totes pues, quan una té dubtes, si no sap si entrar o no a un projecte. I després, el que és l'Institut de Riquesa, a l'Institut de Riquesa el que fem és treballar una metodologia que està basada en la meva pròpia experiència, tota la que he anat adquirint durant aquests més de 15 anys acompanyant a les persones en la seva educació financera, una metodologia que se diu la rueda de la riquesa i que està patentada, bueno, és molt completa, i ahí el que és una plataforma d'educació financera. I ahí sí que s'aprèn en una metodologia, en un acompanyament cada 15 dies, en webinars en directe, és més formació. Estos són els tres projectes. Women Community és la, diguem, el nom de la SL.
0: Correcte.
1: Que agrupa els tres projectes.
0: Que ho engloba tot. En els tres casos, poses el focus precisament en la necessitat d'empoderar a les dones en este món financer. Per què és tan necessari això?
1: És necessari perquè, mira, en el món de l'estalvi encara, però en el món de la inversió, solament 2 de cada 10 persones inversores són dones. I és una cosa que avui en dia pareix que sigui increïble. Jo quan vaig a actes que tenen que veure la inversió i dono ponències, damunt de l'escenari i baix de l'escenari, la majoria de persones assistents, bueno, assistents o ponents, són homes. La presència de la dona no és igual a la de l'home en el món de la inversió. Per això vull espentejar aquestes dones, donar-los pues, aquesta inspiració mitjançant el meu cas o el d'altres dones de la comunitat perquè donen el pas. Perquè sí que en general hem vist que la dona té habilitats per administrar, guanyar els diners també avui en dia i administrar-los,
0: sí,
1: però té moltíssima temor. La versió al risc és diferent en l'home i li dona temor, la pèrdua. En canvi, els mitjançant pues, reels o e-mails que enviem a la base de dades, que és molt nombrosa, o vídeos de YouTube, els dic, és que teniu que tindre clar que els diners per al banc no és que els tingueu ahí segurs, sinó que cada any estan perdent entre un 3 i un 4% del seu valor. Teniu que obrir vosaltres possibilitats, començar a provar, encara que sigui des de quantitats xicotetes, però començar a passar, diguem, a aquest altre costat, a veure els diners d'una altra manera, com una font de generació de més diners.
0: Clar, com estaves comentant, Mapi, en la inflació que tenim avui en dia, al voltant, bueno, ara supera el 4%, estalviar i sobretot posar a treballar aquests diners ja no és una opció. Com se li explica això a una família que sent que ja no sap d'on retallar, que li veig vostè arribar a final de mes?
1: Ahí lo que sempre recomanem és el fet de tindre moltíssima tindre molta claretat en les finances, el tindre tot ben escrit mitjançant paper i boli o mitjançant qualsevol aplicació o l'Excel, que ens agrada molt, i tindre-ho tot ben registrat per veure si se pot retallar d'algun lloc, perquè hi ha vegades que pensem que no i d'un lloc o d'un altre se pot retallar la decisió que prenem quan anem a fer la compra al supermercat o en tarifes que tenim de, pues, per exemple, de telefonia telefonia o la factura de la llum, és anar veient tota aquesta sèrie de despeses i veure si d'alguna se pot retallar sense que se tingui que retallar qualitat. Intenta aconseguir-ho al preu més econòmic, que per això està ahorradores.
2: Efectivament, Mapi, i un dels teus lemes és que per a gestionar els diners només fa falta paper, bolígraf i una calculadora.
0: Bueno, i Excel, no? Que també
2: bueno, l'Excel també.
0: Que ja és el plus, però sí.
2: En què consisteix exactament aquest primer inventari financer que proposes en el teu mètode?
1: Jo el primer que recomano és fer aquesta radiografia financera, que ens permet veure què és el que tenim, o sigui, quins són els actius i quins són els passius, perquè solament quan tenim davant nostre totes les dades de la nostra situació és quan podem començar a fer plans a futur i saber i posar, marcar els passos que hem de seguir per a poder aconseguir-los. Se fa una llista d'actius i passius, és a dir, què és tot el que tenim i què és tot el que devem. I traure ahir activos menys passivos a veure quin és el resultat que hi ha. En aquest moment ja sabem quina és la situació financera actual, però després també fer un pressupost, perquè pressupost és pressuposar els pagaments que tindrem a futur. Que això és algo que molta gent no fa i el salvaria de prendre decisions que poden ser no beneficioses per a la seva economia. Per què? Perquè si tu tens un pressupost que el vas fent, que vas aportant cada mes la quantitat que toque per a estalviar per a aquestes despeses que vindran més endavant. Quan arriba aquesta despesa, que sí que estava prevista, no tens que tirar mà dels típics crèdits ràpids o coses així que fan que tinguis que pagar els interessos que corresponguen.
0: Mapi, podríem estar parlant de finances personals amb tu tota la vesprada. Sense estar acabant el temps, sigue comentar que tens recursos gratuïts en el web d'Ahorradores, com per exemple plantilles per aprendre a fer esta planificació, estos pressupostos. Però per altra banda, també voldria que parlem una miqueta d'inversió, que encara hi ha qui pensa que invertir és solament per aquells grans patrimonis. Com ensenyes a fer eixe xicotet o eixe primer pas de manera senzilla en el Club d'Inversores?
1: Allí el que els mostrem són totes les possibilitats que hi ha perquè cada un escollisca la que més li agrade, perquè a lo millor uno pot pensar en Espanya sempre se sap que l'immobiliari, no? Com que és el més típic invertir en immobiliari, ai no, jo no començo en immobiliari perquè fan falta molts diners, però no, encara dins de la línia immobiliària hi ha opcions com el crowdlending immobiliari, que este els agrada moltíssim a les inversores que comencen ara, perquè tu pots invertir des de 100 euros, de 100, 150, 200, 250 el que tu vulguis en projectes immobiliaris i al cap d'un any o any i mig, segons el projecte, les característiques que té, te tornen el capital si tot ha anat bé i el rendiment que t'hagi donat esta inversió. Però també està la inversió en accions, en fons d'inversió, etc. Hi ha moltíssimes opcions. Què és el que diem? Per una banda, què és el que s'ha de tenir en compte? Que és que la inversió sempre té que ser a llarg plaç i sempre s'ha de diversificar el risc. I entre totes aquestes opcions, que trien les que vulguin. I també el que ensenyem és a no caure en estafes, perquè tal com dius al principi, n'estan havent moltíssimes. Ens han arribat casos de persones que han caigut en estafes, que apareixen en algun anunci, doncs, per exemple, en Facebook o en Instagram, en el rostre d'algú conegut, com per exemple Juan Roig, Amancio Ortega, que li diu tal rentabilitat en algo que he invertido jo, i al final ahí les persones que han caigut en això, ens ho estaré contant una seguidora, va posar els diners ahí, en aquesta suposada rentabilitat, claro. No solament no li ho han donat, sinó que li han dit, si quiere usted recuperar el dinero inicial, tiene que mandar el doble de lo que envió. S'ha d'anar molt de compte en tot això. Per això que la inversió sí, és positiva, però per en compte d'aquestes coses.
0: Correcte, fonamental també la formació en aquests temes, aquesta formació que vosaltres també oferiu. Mapi Amela, ha estat un plaer xerrar amb tu. Quedes convidada a vindre una vesprada així a l'estudi per a continuar parlant, perquè encara tindríem molta tela que tallar, eh?
1: Estaré encantada d'anar. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies i que vagi molt bé. Ja festa d'aniversari. Enhorabona, Mapi.
1: Gràcies.
0: Bona vesprada. Adéu.

0: De nou insistim precisament en això, no? En aquesta necessitat d'ampliar la nostra formació, la nostra cultura financera, i com estava comentant Mapi, ser conscients de que al final els nostres diners en el banc se'n acaben anant-se'n gràcies a aquesta inflació que estem patint. Esta és una de les iniciatives que podem consultar, una de tantíssimes, per si estem interessats en tots aquests temes. A nosaltres se'ns acaba el temps, però demà tornarem amb tota l'actualitat econòmica. Arturo.
1: Javi, demà tornarem per a tancar setmana de 4 a 5 de la vesprada, com sempre.
0: Moltes gràcies per estar ahí. Se queden ara amb Rubén Dempere i la resta de companys d'informatius. Fins demà. Adeu.
1: Adeu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
4: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
5: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
1: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
4: T'esperem!
5: No ens faltes.
1: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
7: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
0: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

de nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 5 de la vesprada. Avui anem a parlar d'oli, perquè està celebrant-se, de fet, la inauguració ha sigut molt interessant per les dades que s'han ficat damunt la taula, una jornada tècnica que duia per títol l'olivar al laboratori, de l'olivar al laboratori. Claus excel·lència del nostre AOB. Bé, està organitzat per Iberoleum i insistís que ha deixat dades tan atractives com, per exemple, les que el propi conseller ha volgut destacar. L'avanç del sector oleícola valencià, que hem tancat la campanya en 22.064 tones de producció, que hem reforçat els mercats internacionals i que des d'aquest estiu, va ser finals de juliol, tenim nova figura de qualitat d'oli, la DEO protegida, oli de les Serres d'Espadan i Calderona, no sé si ho sabíeu. Així que volíem fer-ne i ser especial, però l'actualitat mana. Tot el món parla de les pluges, tot el món està pendent de les conseqüències d'estoratge i nosaltres no l'havíem a ser menys. Tot i que la Unió, tinc que dir-vos, me diuen que està prou tranquil, que han sigut beneficioses, ABA també diu que en general sí que han sigut bones, però hi ha punts que han tingut problemes, cultius concrets que estan patint, conseqüències que a hores d'ara no tenim però tindrem. En fi, que vull fer una barrejada per les zones que estan seguint, per desgràcia, notícia. I vaig a fer també, per arrencar, una reflexió. Això és un avís. Ho dic així de clar, és un avís. El sector té claríssim, perquè es coneixen millor que ningú l'oratge, tot i la climatologia adversa que en tenim, però estan dient-ho allà on parles en ells. És un avís. Ens espera una tardor complicada. I esperem, ABA ja fer la demanda, que es fiquen les administracions, i en concret la Confederació, que és la que més nomenen, les piles, i la part d'infraestructura hidràulica es prepare, perquè aquest sector entén més que cap altre com va això del temps, de l'oratge. També passarem per Nules, perquè té fira històrica. També parlarem d'aniversaris, també serà especial la pròxima setmana. També farem un repàs, que el tema del relleu generacional me preocupa sempre, d'un programa que té en marxa el Ministeri i que vull que conegueu. En fi, moltes coses per davant i tot gràcies a aquest equip. Tono Escribano, en la part tècnica, Sílvia Labort, en producció, que avui ja pot estar cridant per telèfon perquè anem a anar comarca per comarca, i esta que vos parla, Sílvia Soria. Recordeu que podeu escoltar el programa en totes les plataformes, que estem en totes les xarxes i que hi ha un mail al vostre abast. El forcat de Sílvia, facilet, El forcat de Sílvia, @gmail.com. I quan són les 3 i 8, demà parlem d'oli, avui de pluges.
1: El forcat. A Punt Ràdio.

0: La tromba d'àvia d'esta passada nit arrencava ja de vesprada i de nit també, segons són, és acompanyada en molts casos de ratxes de vent, de pedra. Sí que ha donat o ha deixat danys puntuals en camp. En línies generals, és beneficiós. L'àvia sempre ho és, si no se torna boja. El cas és que han recarregat aqüífers, anem a estalviar algun rec, s'han netejat alguns arbres, s'ha millorat el calibre d'alguns fruits, sobretot en cítric, caqui també, però, tot i això, sí que hi ha danys puntuals. Segons Saba, en una primera estimació, el temporal sí que té o ha deixat danys del 100% en Hortallissa. On? Pues al voltant de la ciutat, les comarques de l'Horta. El tema d'Hortallisses, especialment en l'Horta Nord, que és on sobreviu. Allí n'hi ha hagut inclús cop de pedra i en algun punt de la ribera també. Per lluís, no en lo que és el cultiu de l'arròs, però sí en les tasques, en les tarés, en la faena, en la crema, en la sega. I també s'ha arrossegat en algun punt terres, n'hi ha hagut trencament d'infraestructures. En fi, que me preocupa i molt, i no vull ser alarmista, però sí informar que això és el forcat punt a punt, com estan, què es preocupa i què podem esperar. Així que m'on anem primer on toca, a l'Horta Nord. Allí tinc a Vicent José Sebastià, perquè les intenses pluges torna a dir si que han fet mal en certs cultius molt concrets. Així que Vicent, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Sílvia.
0: Gràcies per atendre'ns, com sempre. Ja hem parlat este matí, perquè clar, jo des de bon matí tu i jo estem pendents. Al principi semblava que no hi havia tant de mal, però sí que hi ha hagut. Sí que hi ha hagut problemes concrets. En quines parcel·les i en quins cultius?
1: Bueno, els cultius sobretot en la hortalissa. En cebes primerenques, carxofes, faves, cols, perquè, clar, les precipitacions han sigut molt importants de molts litros d'aigua en molt poc de temps.
0: Claro.
1: Entonces, pues, a la terra pues, li ha sigut impossible assimilar tanta aigua.
0: Claro.
1: Entonces, pues, està tot enxercat i envasat, i el que produeix això pues, és asfixia radicular i pobredumbre, que avui pues, a les 10 del matí ja hi ha plantes que ja estaven doblant el coll, com faves o carxofes, claro, és...
0: Sí,
1: ha sigut uns 90 litres en molt poc de temps. Claro, la terra no drena i claro, tenim molt de mal, perquè a banda se va assassinar un poc més adelantats, pues el granís, a banda de l'aire, com venia l'àvia forta, l'aire i el granís, bueno, s'ha ajuntat tot.
0: Tot, sí.
1: I la zona està d'ací de Poble Nou, Carpesa, Borbotó, Godella... mos ha fet de molt mal. Se ves acabar de sembrar, pues ho ha desfet tot, la intensitat que caïa, pues
0: sí, la potència. La... Encara com no ha sigut molt prolongat en el temps, o sigui, ha plogut molt fort, hi ha hagut molt de vent,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Clar, gràcies a Déu ha sigut una hora, dues hores, quant heu patit vosaltres en aquesta zona? Quant de temps estigui ahí la pluja?
1: Pues bueno, seria, pues no sé, dos, tres, quatre hores, després era més moderat, i però bueno, lo fort fon pues, sobre les 10 de la nit o això, que és quan
0: va pegar fort.
1: Quan anava al 100%.
0: Mare Déu.
1: Sí.
0: Cifres no podem donar. O sea, és impossible.
1: No, és complicat donar cifres, però sí que podem dir que l'Horta Nord, que l'Hortalissa, bueno, va patir és que n'hi haurà camps que n'hi haurà que llaurar-los, no se va salvar la collita, eh?
0: Mare meva. Vicent, gràcies, eh? D'any puntual, perquè així mai plou, mai millor dit, al gust de tots.
1: Sí, no plou mai al gust de tots. I últimament, pues, quan plou, és per fer mal. No plou pel bé, però
0: sí,
1: bueno.
0: Així és. Gràcies, cuideu-vos molt. Un bes gegant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Així que les intenses pluges allí, a l'Horta Nord, ha arribat a aquestes xifres, 100% en algunes zones, i ho ha dit ell, cebes, creïlles, algo d'encissam també m'han dit que hi havia, carxofa, faves, cols, i això se suma a una campanya de preus prou ruïnosa. I si estem parlant de les hortes al voltant de la ciutat, que és on més mal va fer, la ciutat de València, me'n vaig al sud, jo visc allí, i vos asseguro que també en un moment concret, mirant especialment cap a Torrent, jo vaig dir, mare Déu, semblava com quan veus una mascleta i és un terratrèmol que no parava, la llum, era increïble. Tinc en mi a Vicent Muñoz, ell és el delegat d'Ava, en aquesta comarca, en aquesta zona, en aquest territori, en aquest poble. Vicent, bon dia.
2: Bon dia.
0: O bona vesprada ja, bon perquè tu i jo hem parlat ja també.
2: Lo que vull.
0: Este matí ja són les 3 i quart, quasi. Bueno, des de que no hem parlat fa unes hores, algun d'any més concret, en cítrics, pedra, heu pogut valorar en alguna parcel·la concreta?
2: Sí, tenim algo més d'informació, és principalment en les infraestructures que vàrem recuperar gràcies a l'Ajuntament, a la Generalitat, a Traxa i al Consorci en l'aspecte elèctric, que els barrancs, diguem així, barranc de l'Horteta, sí, barranc de Xarcosecs, que són primordialment per on ve l'aigua, perquè sí, perquè tornem, les infraestructures no han sofrit. Se tardà molt de temps en recuperar el pas de l'aigua per els barrancs a través de les nostres tuberies, i en este moment, avui, no ha sofrit. A nit, no ho sofrí. Uh-huh. Les infraestructures estan encara de la mateixa forma i en servici.
0: Molt bé, molt bé. O sigui, han donat resposta, han estat a l'altura, diguem, no? de la circumstància. Però, segur que hi ha un però, perquè jo sé que este matí volíeu anar a veure alguna parcel·la que igual tenia pedra o l'havia empedregat, no sé com heu quedat.
2: Bueno, hem estat a la parcel·la, en definitiva no veiem gran afecció de pedra en esta zona, però com se sap i la gent sap, el tema pedra pot estar en una zona molt concreta i el resto no tindre afecció ninguna.
0: Clar.
2: En el cas d'esta parcel·la que mos anunciava l'agricultor, pues han vist que sí, possiblement n'hi ha que algo, la fruta en cas menuda, són clemenvilles, i calcule que ara, més avant, la setmana que ve, ja sabrem si efectivament hi ha molt de dany o no.
0: Sí, clar.
2: Però de moment una parcel·la és el que
0: una parcel·leta, la infraestructura ha respost. I has pogut parlar en els regants? Que sé que està també...
2: Principalment, nosaltres, a banda de delegar de Ava, som administrador de pous de rec.
0: Sí.
2: En ma casa, els meus fills treballen en este tema, i sí que hem sofrit les instal·lacions elèctriques a causa dels rayos i de tot el que n'hi hagué, pues mos ha reventat dos estacions. Mm. Una d'elles, part de les antenes que tenim per a poder comunicar la base en el pou, ho ha botat tot. Els XS, que són les torres elèctriques, les ha desconnectat. Estem pendents que Iberdrola alce aquestes instal·lacions, i de moment, pues, solament han sigut dos. Gràcies a Déu.
0: Bueno, de moment, de totes formes, de com moment. Bé dius, la setmana que ve jo continuaré cridant-vos, perquè sí, quan hi ha incidències i circumstàncies i episodis com estos, mai tanquem de donar una xifra ni unes conseqüències tan immediates, És prou complicat. Exacte. Bueno, Vicent, ànim. Vale. Jo acabo de dir en el sumari que això és un avís. Jo no sé si tu compartis l'opinió amb mi.
2: Jo compartís la teva opinió.
0: A tot
2: segut, un, diguem, les postres. Lo que no té que tornar a passar, i que Déu no ho vulga, és el tema de la dana de l'any passat. Del 2024, perdó. Això fa un terrible. Esperàvem algo, però no tan elevat. Hem tingut un postre. Vale. Ara, després, ja no sé el que tindrem.
0: Ja que preparar-se.
2: Però espere que no.
0: Gràcies, cuida't molt.
2: Vale. Vale, venga, igualment, gràcies.
0: Adéu. I justament, com Torrente estava seguint tan afectada, jo he parlat este matí també el regidor d'Agricultura d'aquesta població i vull saber com s'ha fet, què s'ha fet, la població, sé que m'enviaren missatges i m'enviaren vídeos que a mi me van impressionar, sé que s'han ficat ràpidament mans a l'obra, a veure com va. José Gozalvo, bon dia o bona vesprada. José, bona vesprada. Ah, perdó, Ismael no està? Vale, pues entonces Gozalvo, li crideu, per favor. ¿Eres Ismael o José?
3: Sí, jo soc Ismael.
0: Eres Ismael. Bueno, pues buscarem a José Gozalvo en un moment. Pues me'n vaig, per tant, al Gemesí, a les Riberes, perquè en Torrent estem intentant localitzar també el regidor, però vosaltres heu patit sobretot en caqui i heu tingut algun problema que ha marcat la pell dels fruits. Però m'has dit este matí també el mateix, xifres impossible de donar, valoració a l'espera de veure com venien les previsions de les pròximes hores. Com esteu vosaltres, Isma?
3: Sí, pues així estem, pendents també de lo que puga vindre ara esta vesprà, perquè sembla que puja per el sud un poc de pluja i tormentes, i estem pendents. Lo que hem tingut fins ara ha sigut només pluja, no molta, uns 15 litres o per ahí, i bé, estem molt pendents perquè ara els cultius estan en una fase crucial per al seu desenvolupament.
0: Ahir heu tingut pedra, heu tingut cultius concrets, heu pogut valorar algo específic?
3: No, jo he parlat en gent i no hem vist res de pedra. Ja tinguerem pedra abans de l'estiu, i bé, no, fins ara no hem vist res, i només pluja, que bé.
0: Bueno. Les previsions diuen que se calmen un poc esta vesprà, Ismael, jo espero que això sí, siga bona.
3: Sí, que crec que així no va ser, i bé, la pluja que ha caigut és bona per al creixement de les taronges, sobretot, i bé, no tan bona per al caqui, que ja presenta problemes de fongs i bé, i que tenim que estar pendents, però bé.
0: Bueno, creueu més dits. Mira que les riberes, sempre que hi ha episodis aixina, són de les més castigades. Esta vegada sembla que vos heu lliurat de moment. Esperem que...
3: De moment. Perquè com has dit, pues, bé, esperem més episodis.
0: De pluges,
3: ara en setembre i octubre, pues, ja tenim memòria i ja tenim el que puc passar, entonces... sempre pendents i mirant al cel.
0: Sí, saps què diu Jovi sempre, que ahir el tinguem en directe, que mira que ens va advertir, el meteoròleg va dir qui té la terra té la guerra, mira que ho sap. Ismael, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a tu.
0: Un beset. Adéu. Bueno, i anem votant, ara sembla que sí que és possible tindre al regidor que estaria tenint alguna urgència. José Gozalbo, bon dia, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada, gràcies per atendre'ns. Què estàs, des de bon matí i des de nit, preocupat i ocupant-te de mil coses, no? M'imagine.
4: Sí, perquè, bueno, ahir per a nit tinguérem l'episodi on tinguérem que estar pendents de tots els avisos i tot el que anava ocorrint, i aquest matí, pues, conforme s'ha ficat la gent a treballar, pues, el Consell Agrari, en quant al tema més agrícola, pues s'han ficat a repassar camins, a atendre alguns avisos que ja coneixíem bé per a mi, com que hi ha algun ribàs que impedia la circulació d'algun camí, i repassar pues, un poc el terme pues, per a recobrar la normalitat.
0: Uh-huh. A Torrent ara mateix està tot més tranquil? Esteu ja començant a tindre normalitat en el dia a dia? Estic imatges que tenim també en la nostra televisió i sembla que està prou sollejat, que així té el sol, que està tranquil, que no hi ha vent, que no plou, tot tranquil?
4: Sí, ara tot tranquil, pues, treballs de neteja, treballs, com he dit, de repassar camins i, bueno, un punt on havia, on se va un pas inundable, un pas des de la ciutat on s'acumula molta aigua, pues, sí. Durant el dia d'avui i demà estarem traient-la i per a finalment ja restablir el trànsit i la normalitat.
0: Bueno, menos mal. Escolta, i estem parlant d'en Ismael, ho ha comentat en Vicent, en Sebastià. Això és un avís. La Confederació està preparada o està preparant molt les instal·lacions per a lo que podria vindre?
4: Pues, però que coneguem, no coneguem ninguna, no tenim coneixement de ninguna actuació, d'una mesura que pues, mos dona tranquil·litat, perquè passa el temps i bueno, realment hauríem de proposar, bueno, a més de la neteja i conservació dels barrancs, també està l'actuació que té que, en casos de pluja en Aves Amunt, té que previndre l'arribada de l'àvia, sí, no?, a les poblacions més baix.
0: Clar, perquè vosaltres arreplegueu lo que ve de dalt, claro, vosaltres arrepleguem lo que ve, és lògic, si no, no s'hagueren plenat els barrancs com ahir a les d'avui ja hi havia. El Pollo, a mi m'enviaren imatges de Paiporta i corria que donava pànic. Clar, això no és el que plou en Paiporta, el que plou dalt.
4: Sí, bueno, i després un barranc que ja no s'anomena molt, és el barranc de l'Horteta, és un barranc que pràcticament se dureix tot per tema de torrent, sí. És un barranc tant que com ahir, com quan el dia de la dana, portava més àvia que el Pollo.
0: Sí, ho sé. Ese és el gran desconegut, que és el primer que hi hauria que atendre, en casos com estos. Moltíssimes gràcies, José, estem pendents. Tornaré a cridar-vos, és una primera barrejada,
4: Molt bé, Sònia. Moltes gràcies i estem en contacte. Adéu.
0: Gràcies a vosaltres. Bé, l'Horta Nord, que ens ha confirmat Vicent José Sebastià, que hi ha hagut anys molt concrets en hortallisses, cebes, creïlles, encisams, carxofes, faves, cols, no ens ha pogut donar una xifra. En l'Horta Sud, Vicent Muñoz Llar, el regidor de Torrent, danys puntuals, alguna parcel·la en pedra, però ja torna tot a la normalitat i preocupació en tots els casos per el que puga passar, perquè aquest sector té la sensació de que és un avís i que podien tindre una tardor complicada. A les Riberes no fa falta cridar a més poblacions perquè Ismael, del GMSI, sí que ens diu que aquí ha tingut alguna incidència, però no ha sigut molt greu, i sí, pendents de que pugui ocórrer en les pròximes hores. I bueno, anem a veure què passa en l'arròs, perquè vos comentava el sumari que l'arròs com a tal no ha tingut uns danys concrets, perquè els arrossers ja fa molts anys que estan canviant les varietats per a que siguin més resistents, que s'adapten millor a aquests canvis climàtics, com per exemple la campanar, que ara mateix està minxalí de terreny ja fa molt de temps al bomba. Però sí que ha complicat la sega, sí que ha paralitzat els treballs. Imagineu el que suposa, després d'una tormenta com esta, arribar, entrar en un camp d'arròs. Així que tenim a Javier Matoses, ell és arrosser en actiu, bon amic d'esta que vos parla, perquè també té formació periodística i a més un dels responsables de la sectorial arrossera de l'organització. Així que, Javi, molt bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada, Sílvia.
0: Pues preocupada des de bon matí, ho saps, perquè jo este matí vos he alçat sí. A tots, cridant-vos a veure, oye, què passa, i bueno, per lo que me diuen des de ABA, complicació dels treballs de la sega com a tal i de la crema, lògicament, però d'any el cultiu no hi ha.
5: No, gràcies a Déu, jo tot el que he pogut rodar per ahir i parlat amb companys, el que són danys de que s'ha fet un bat l'arròs o s'ha exigitat, o la veritat és que no, sí que s'ha clavat pues, un pam de auia en els camps, i com tu molt bé dies, pues, el que fa és paralitzar la sega. Avui, òbviament, no segarem i demà, pues, depenent de la humitat, pues, probablement tampoc, perquè l'arròs n'hi ha que entrar a una temperatura dins del molí, i quan puja molt de temperatura pues, costa més de secar, i entonces, pues, no te l'admitixen en les cooperatives i en els molins.
0: Ai, per no parlar de lo que costarà entrar en un camp tot fanguejat ahí, tot ple de fang, increïble, no? Escolta, un dubte. A mi, la gent del camp sempre m'abuelo me dia, no? Això el que dura són àvies negres. I sobretot, suposo que per les zones altes, la que està més a prop de Catarroja, si hi ha Alfafar, que som, ha caigut també de valent en les últimes hores. Això és que s'acumula l'àvia i podrís, no?, el que és la
5: part. Correcte. Sí, sobretot si ja està cegat el camp. Això és el que va ocórrer l'any passat. L'any passat no poguérem, per la pluja, no poguérem cremar la palla, i això fa un compostatge, una putrefacció que li lleva l'oxigen a la terra, de tal manera que enguany, a banda del cucat que hem patit, pues, també hem tingut prou d'anòxia, que és quan la planta pues, careix de l'oxigen, perquè l'any anterior pues, no s'ha pogut cremar la palla i ha fet ixa material en descomposició que se crema l'oxigen.
0: I això dona problemes també mediambientals.
5: No mediambientals i de rendiment de cultiu
0: i de tot.
5: Ara, nosaltres a partir d'ahir ja podíem cremar la palla i, clar, pues ara tardarà un temps en poder assecar-se i poder cremar-la per evitar que ens ocorrisca el que ens va passar l'any passat, que no poguem cremar.
0: No, vamos, que els esforços d'adaptació a les varietats, a la climatologia, a banda d'això, que la de àvies negres i tot això, no podem fer res, però sí que ho esteu adaptant i esteu fent-ho bé. El Jutacent, la Senia Bahia, el Campanar, està responent, no?, a esta climatologia adversa.
5: Sí, com tu molt bé parlaves, n'hi ha arrossos que són prou més delicats, com és el cas del bomba o l'albufera, que tenen una canya pues, més fluixa i són més alts, de tal forma que quan ja està maur i ve aire o auia, pues, és molt més fàcil que s'exite l'arròs, i com ell se ve, normalment va acompanyat de l'auia, si s'exite l'arròs i l'auia tapa l'espiga, pues l'espiga grilla i entonces no es pot recolectar, de tal manera que aquestes varietats són més sensibles, i el Campanar o el Jota Cendra són dues varietats que aguanten prou més la resistència en aquests moments a punt de segar per tindre més fortalia en la canya.
0: La teva me preguntaven justament això en un programa, i per què ara vas per la marxada i no estan tombats i tal? Pues perquè s'ha fet i se treball, silenciós però efectiu. Javi, gràcies.
5: Gràcies a tu, Silvia.
0: Me'n vaig ara a Requena, que també estan de... I ahir sembla que ha vingut bé, a veure què mos conten. Gràcies, cuida molt.
5: Gràcies, un beset.
0: Un beset. Bueno, pues Suti Requena, esta vegada sembla que lliura, de fet, ha sigut benvinguda a l'àvia. Tengo conmigo, y es un auténtico honor, todo un referente en la comarca y en el sector. Él es Luis Javier Navarro, de la Unió y Auradora. Luis Javier, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Luis Javier, me has dicho esta mañana que, bueno, había caído, pero no tanto como era de esperar y que parece que ha sido bienvenida al agua, porque, claro, estáis sufriendo una sequía brutal, incluso allí.
6: Sí, sí, sí, aquí la sequía ha sido importante, con lo cual el agua que cayó anoche y esta madrugada, pues, han venido muy bien.
0: Ha venido además, bien, bienvenida, pues.
6: Sí, bienvenida sea, porque además no ha caído granito prácticamente en ningún sitio. Con lo cual el agua sola ha venido bien. Y donde más ha llovido ha sido 20 o 25 litros, que tampoco...
0: Sí, sí, que tampoco ha sido, no ha hecho daño, claro.
6: Tampoco ha sido excesiva.
0: Ajá. Oye, es que claro, este año tenéis una vendimia, el otro día lo comentábamos, histórica, más temprana que nunca. Todas las zonas productoras.
6: Sí, todas las zonas productoras se ha adelantado la vendimia. Los calores de este verano y los calores y la poca lluvia, la falta de lluvia y temperaturas muy altas, prácticamente desde mayo se ha adelantado la vendimia.
0: Que tengan que hacer riego de refuerzo a la viña, que es de secano, madre mía, eso es grave ya, ¿eh? Aunque ha pasado otras veces, no es la primera vez. Pero
6: no es la primera vez que tenemos una sequía, lo que pasa es que ahora ya llevamos muchos años, ¿eh?
0: Exacto.
6: Muchos años continuados de sequía.
0: Hace más daño la persistencia de la sequía que la sequía como un episodio así libre, suelto. Sí. Es el tema de persistir tanto tiempo.
6: Si solo hubiera sido
0: de secano, madre mía, eso es grave ya, ¿eh? Aunque nos... ha pasado otras veces, no es la primera vez. Pero
6: no es la primera vez que tenemos una sequía, lo que pasa es que ahora ya llevamos muchos años, ¿eh?
0: Exacto.
6: Muchos años continuados de sequía.
0: Hace más daño la persistencia de la sequía que la sequía como un episodio así

0: este otoño, lo estamos comentando con todos, va a ser complicado. Hemos tenido un verano que lo anuncia y solo hay que entender un poco para saber lo que se nos viene encima. Esperemos que no sea tan grave.
1: Eso esperemos, que no sea tan grave como hace 2 años.
0: Exactamente. Gracias, cuidaros mucho.
1: Y vosotros.
0: Adiós, venga. Adiós.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, vegeu per damunt, no cal que aprofundim més, perquè per sort acabo de veure-ho. En general, benvingudes, alguna excepció concreta, alguna parcel·la concreta, alguna preocupació específica, els recs també, alguna infraestructura trencada, però en general, àvia sempre és àvia i és ben rebuda. I per cert, que per si no en teníem prou, la Guàrdia Civil, en col·laboració en este cas amb la Policia Local de Monforte, del CID, ha detingut a 2 persones com a presumptes autors d'un delicte de robatori, en este cas amb força, com és una explotació agrícola d'eixe municipi alacantí. Han recuperat 480 quilos de raïm de taula emborsat. Ja, per si no en tenien prou, estan en plena campanya i damunt es furten. L'actuació s'ha dut a terme en el marc d'una operació que es diu Raïm 26, dins d'un operatiu especial que ja sabeu que són els que despleguen l'equip Roca. Parlarem també en el Roca i desroca, perquè la seguretat és un altre dels problemes que no acaba de solventar-se. Les 3:30, una pausa i mon anem a Nules, on també hi ha novetats, perquè evidentment la fira no es paralitza, però ja canvis d'agenda.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
3: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Elda 96.2.

0: Evidentment, ni la pluja para, algo que du en marxa des de 1347. No m'ha confós, eh? Estem parlant d'una fira, si m'ha confós ara ho confirmi, però crec que no, 1347, que una fira que té 79 anys d'història i que està consolidada com una de les principals cites del sector en tot el que és la Comunitat Valenciana. A més, té el distintiu, com no podia ser d'altra manera, de festa d'interès turístic autonòmic. La programació manté sempre vinculats a accions, iniciatives, cites, tant d'agricultura com de ramaderia, i també sempre incorporen propostes en l'objectiu d'ampliar participació, que siga com més enllà, no?, del propi sector. Tinc amb mi el regidor d'Agricultura, César Estanyol. Bona vesprada, César, com estàs?
1: Bona vesprada, molt bé.
0: M'ha confós, és 1347? És que em semblava, ho vaig apuntar, ben dic, ostres, tan antiga és, esta fira?
1: Saps el que passa? Que ara tot el món fa fires, i realment, clar, i realment la fira pues, era un privilegi que es donaven els reis a alguns municipis, i efectivament, per els cerimoniós, en 1347, el privilegi a Nules de tindre una fira, que després se va consolidar com a fira franca, o sigui, que no pagava impostos, i així ha anat passant durant tots els anys, en alguns parons, això és veritat, ha hagut diverses refundacions. L'última, pues, per motius obvis, a principis de segle, pues, se va deixar de fer en la Guerra Civil i tot
0: sí,
1: el que
0: sí,
1: és
0: sí.
1: La fira. I en l'any 46, un grup de gent d'un raval pues, varen traure uns animals, i a l'any 47 ja varen dir pues, per què no retornem el concurs de ramaderia que se feia, i a partir d'ahir se va demanar altra vegada la concessió de fira, i són ja 79 edicions d'esta fira, que efectivament és una de les més importants de la Comunitat Valenciana.
0: Ja està explicat el motiu. Claro, jo sabia que era 1300, segle XIV,

0: classe, però després dic 79. Algo no me quadrava, però ja m'ho has explicat perfectament. Bueno, la pluja vos ha afectat. Sé que ha plogut per allí també. No sé si hi ha hagut algun canvi de programació, m'has dit que algo sí.
1: La veritat és que jo organitzo ja 12 anys esta fira i m'ha plogut tots els anys. O sigui, que a setembre plou i toca. Però bueno, és una fira que efectivament se fa al mig del carrer, que és una fira a l'aire lliure i que efectivament mos influeix molt totes les inclemències meteorològiques, l'aigua, el vent. Ahir va ploure un muntó i efectivament tot el que és la zona de fira pues no s'ha vist res afectat, encara a pesar de l'aigua, s'ha despejat tot molt bé. I sí que hi ha un espai que on està previst fer el concurs d'artistes novels, que aquest espai pues, bueno, està un poc ple d'aigua i de moment s'aplaça la jornada, perquè són 4 dies, la jornada d'avui s'aplaça demà i esperem que demà se pugui fer ja en tota normalitat.
0: Crec que participaven 30 participants o més. O sea que
1: sí, són 30 artistes novels, després alguns DJs, o sea, són prou artistes que venen a participar i que, bueno, que aglutinaran en 3 dies en lloc de 4 que teníem previst.
0: I el que teniu de Doma i tot això també? S'aplaça o això se manté? Crec que n'hi ha alguna cosa de Doma, no?
1: Que, sí, hem estat en les pistes on se va fer les pistes d'un espai hípic que s'ha creat al costat mateix de la fira, un espai grandíssim, on se farà enganxes, que són modalitat de cavall en carro, i n'hi ha dos modalitats, efectivament, està la de Doma i està la de Conos, i se faran el dissabte durant tot el matí i el dissabte de vesprada, i bueno, és el primer concurs, concurs federat de la Federació d'Hípica, i bueno, és un atractiu il·lusionant per a esta fira, perquè és la primera vegada que ho fem i jo penso que portarà moltíssima gent.
0: Això serà molt bonic, molt estètic, molt visual, molt bonic. Què més coses dugueu enguany, antes d'entrar en lo que és la pròpia fira com a tal, com a agrícola i ramadera, però què més coses dugueu de complement?
1: Nosaltres intentem que cada dia hi hagi algo especial. Avui és la inauguració, per supost, un acte institucional molt bonic, però demà, per exemple, demà el que fem és dedicat a la part agrícola. Demà fem una jornada agrícola que està promocionada per Caixa Rural de Nules en Cajamar, que ens parlaran de tots els problemes que tenen els llauradors, el tema dels tractaments fitosanitaris, que pràcticament la citricultura és molt complex el poder cultivar perquè ens han llevat aquests elements que permetien eliminar aquestes plagues, però bueno, n'hi ha que fer la evolució i n'hi ha que anar cap a la part biològica i bueno, els tècnics i especialistes, el que es diran als llauradors i als tècnics locals i provincials, és com actuar davant d'aquestes plagues. Per exemple, enguany hem tingut aquest estiu l'aranya, que no hi ha forma d'eliminar-la, però el tema de la calor i pues, bueno, com actuar contra aquestes plagues en els mitjans que tenim ara. I bueno, al final són ferramentes que fan falta i que són important que estiguin al coneixement tant dels tècnics locals com dels propis agricultors.
0: I escolta, n'hi ha un racó del llaurador o alguna cosa així, que no sé si estarà vinculat a aquest espai, a aquesta zona, sí, no?
1: El racó del llaurador, el que vam fer ja en el seu dia, és en el centre de la fira crear un espai audiovisual on se poden fer les distintes xerrades, on està tota la informació disponible, on inclús està l'Associació Local de Llauradors de Nules. Diguem que és l'espai neuràlgic on qualsevol que se perga en la fira arriba allí i d'allí l'orientem i l'informem, perquè la veritat és que és un espai molt gran en quant a metres quadrats i que, bueno, tindre un lloc de referència on també si se fa una xerrada saps que és el racó del llaurador, si se fa un taller, una conferència, qualsevol cosa que s'organitza és en aquest punt i és bueno, al centre mateix de la fira.
0: Sí, el coret, és el coret de la fira. I una
1: molt
0: pregunta,
1: bé.
0: En aquesta edició has nomenat a l'Associació Independents de Llauradors de Nules i crec que suposa que en el mateix espai que estem mencionant, o no sé si en un altre,
1: sí.
0: Lo de la jornada esta de restauració després dels incendis i reforestació, això m'interessa molt, perquè crec que fica en valor el paper del llaurador, com tantes vegades estem dient així. Llauradors i ramaders defensen, protegeixen. Si estan, els incendis pues, no se produeixen, o almenys no tant.
1: Els llauradors, els ramaders i, si me permetis, també els propis caçadors. O sigui, són gent del sector primari que són els que viuen en aquest espai i els que volen cuidar-lo al màxim. I ara, pues, per desgràcia, en aquests incendis que hem tingut aquest estiu, pues, la veritat que tota la serra espadà ens ha quedat molt mermà. i n'hi ha molta voluntat per part de la gent per ajudar en aquesta reforestació, i el posar aquesta taula on vindran tècnics, on vindrà gent de la conselleria, on estaran els distints alcaldes afectats, pues una forma de posar en comú tot el que se va fer i també trasladar-lo a la ciutadania per a que això de voluntariat que segur que hi haurà per a la reforestació, pues que estiga, però que estiga en el moment que toqui de forma ordenada.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També hi ha espai per al comerç, també hi ha concurs de gossos, que a mi m'encanta. El teniu, no? Està previst.
1: Això... Sí, els gossos de Rabera són el diumenge per al matí i és un concurs que ja és la tercera edició, està molt assentat, i la veritat és que hi ha molts participants, pastors i els seus gossos, que són els verdaders protagonistes que venen aquest dia, i el concurs dura durant tot el matí, des de les 10 fins a la 1, on s'entreguen els premis, i la veritat és que és una activitat que cada vegada té més adeptes i que, bueno, el que no ho conega, val sí que val la pena vindre sols per ells. Sí.
0: Home, jo aniria una vegada i m'enamoraria de la raça del Border Collie, ara tinc dos, eh? No, un,
1: ah,
0: dos.
1: Sí?
0: Sí,
1: ah,
0: sí, pues. Sí, adore els gossos de Rabera, això és una passió.
1: Però els fas practicar també.
0: A vegades, se l'endú algun pastor, sí, sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Que entrenen, perquè ho necessiten, eh? És meravellós. No, a banda, jo visc al voltant de Tarongers, o sigui, dir que no estic en un pis tancat.
1: Al camp.
0: Sí, jo al camp, on toca. I el que és maquinària, perquè esta fira té maquinària.
1: Sí, la fira té les seves arrels en la ramaderia i en l'agricultura. Clar, la ramaderia i l'agricultura inicialment estaven molt vinculades, ara ja menys, i després va evolucionar cap a la maquinària agrícola. Maquinària agrícola, doncs, primer eren tractors, maquinetes de polvoritzar, era el que més hi havia. Ara està disminuint tot el que és aquesta maquinària pesada i està transformant-se en altre tipus de maquinària. Per exemple, enguany tenim drons en la fira, però drons per ús agrícola, per a tractaments fitosanitaris, i bueno, són novetats que va evolucionant la fira cap a la nova tecnologia.
0: Claro, lo que hi ha, agricultura de precisió, drons, intel·ligència artificial, en fi, tot lo que estem veient.
1: Tractaments biològics, claro.
0: És lo que toca. César, a quina hora la inauguració? O no sé si...
1: Pues mira, la inauguració és avui, a les 8 de la vesprà.
0: Això, a les 8.
1: És la inauguració oficial, i després la fira té un horari que sempre és el mateix, és de 10 del matí a 2 de la vesprà i de 5 de la vesprà a 9 de la vesprà, que és l'horari en el que estan oberts els expositors, encara que la fira, com hi ha espais gastronòmics per a poder dinar, per a poder sopar, hi ha atraccions, o sigui que al final és una fira molt completa que ho pot vindre qualsevol dia de la fira i perdre's per els carrers de la fira, disfrutar-la, i això sí, tindrà apuntats els eventos que vols anar-ho a veure perquè no s'ho perga, perquè si no se despista i ja s'ha perdut el que volia veure.
0: Hi ha de tot, val la pena anar a Nules. 4 dies, fins el diumenge.
1: Fins al diumenge, sí, el diumenge a les 9 tanquem.
0: I a descansar, i a descansar.
1: I a començar en el desmuntatge, que també porta, però intentem fer-ho ràpid. I que era ja previndre la de l'any pròxim.
0: Molt bé, César, de veres, molta sort, que vaja molt bé. Sembla que la previsió meteorològica respectarà. Jo d'ahir...
1: Esperem
0: que sí. I que disfruteu. En 1347, no ho tenia mal en el cap, eh? Segle XIV, ahir res. Gràcies, cuideu-vos.
1: Era el cerimoniós, mos va donar el dret.
0: El cerimoniós. Estava molt bé aquí donar-li els seus drets. Adeu.
1: Adeu.
2: El món agrari i ramader té la seua veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
3: Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, partit de primera divisió entre l'Espanyol i l'Ens. A més, segona jornada de futbol sala amb el Barça Servigroup Peníscola. Tot en directe. Tot. Este divendres a les 8:30 de la vesprada al Punt a Punt.
2: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Segorbe, 102.0.

quan resten escassament 16 minuts per arribar a les 4, hem repassat el tema de les pluges, no oblidant-nos de que ja sabeu que l'oli ha sigut el protagonista en les jornades que s'han celebrat este matí, que m'estan dient que molt bé. Ara mateixa m'està confirmant una de les convidades que demà estarà així en l'estudi per a parlar-nos tant d'aquesta jornada com de l'oli valencià en general. Vos va encantar, és una de les persones que més sap d'oli. Però tinc també la intenció demà de colar-me en un aniversari o avançar-me a una celebració. I és que tenim dècada que commemorar, en este cas també mirant cap al sud. De qui? Bueno, quan serà la festa? Crec que el dijous que ve, també ho confirmo demà. I de qui és l'aniversari? D'una reina. Escolteu.

0: sí queda el meu compromís d'averiguar més coses d'aquest programa, que sé que més d'un jove i una jove estarà avui. A mi això m'interessa. Espero que sí, que per això estem així. Per cert, una altra felicitació molt ràpida, també aprofundiré. Però ja m'han dit que el Casino d'Agricultura ha fet públic els seus guardonats en la 8a edició dels Premis Il·lustres. Ràpidament, qui són? Parc Natural de l'Albufera, Premi al Mèrit Agropecuari i Medi Natural, el Mèrit Empresarial per a Ferti Agrobiotec, IGP de Cítrics Valencians va rebre el de Mèrit Institucional, el Cotolenco Padre Alegre de València serà el Mèrit Assistencial i el València Bàsquet Club com el Mèrit Esportiu. Ja sabeu que aquesta és tota una institució, el Casino de l'Agricultura i l'Esport en València, i bueno, són uns actes que segurament seran per a més endavant, encara no han dit el dia del lliurament, però volia també felicitar els guardonats. I així m'on anem, i ja veieu que demà divendres tenim ja el programa fet, perquè les pluges ens han forçat a aquesta barreja improvisada, ràpida, tot i que des de bon matí he parlat cridant a la gent, a veure com estava la cosa, i bueno, no està tan mal com jo ahir pensava, però demà especial olis, per aquesta jornada que hem tingut este matí, i també Mangrana, que tenim aniversari. I a veure si trobem alguna proposta de no turisme, o agroturisme, o no sé, a veure què se mos ocorreix, vale? Vos espere a partir de les 3. Ara continuem en el boletí i en Cadena de Valor. Adeu!
1: De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio, el Porcat.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Sonem. La música batega amb tu en la ràdio d'A Punt.

0: Dos papallones, dos papallones.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0.

0: les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, 18 de setembre, divendres i jornada. I dia de tranquil·litat incompleta, meteorològicament parlant. Encara s'esperen alguns ruixats, lleus, dispersos, però el que en aquestes hores centra l'atenció és la quantificació de danys que les tempestes de les últimes hores ens han deixat. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha gestionat un total de 1.084 incidències relacionades amb aquest episodi. 684 han sigut a la ciutat de València. Ahir les pluges es van centrar a la Marina Alta. S'han arreplegat 46 litres a Poblenou de Benitatxell, 37 a Ondara i 33 a Pedreguer i a Xàbia. I segons es remeten les pluges, en paral·lel augmenta la polèmica política sobre les alert, com i sobretot quan es va enviar. L'Esquerra vol que el president de la Generalitat comparega a les Corts per a explicar

0: l'actuació del Consell en aquest episodi de pluges. José Muñoz, síndic socialista, Joan Baldoví, de Compromís.
1: El SALER se tendría que haber enviado antes, en tanto en cuanto ya había personas atrapadas en espectáculos, hemos visto rescates en coches.
2: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
0: També l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana posa en qüestió la gestió del Consell i el PP els acusa, a l'esquerra, de buscar de nou el rèdit polític de situacions d'emergència, mentre Vox demana millorar la informació sobre l'emergència. Sentim els portaveus, José María Llanos i Nando Pastor.
3: Ha podido haber fallos de gestión y sobre todo de información.
4: Y por desgracia, desde la izquierda valenciana ya han empezado a frivolizar con el tema de las lluvias. Durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
0: De seguida ampliem este asunto. Anem ara amb altres que també destaquem en este divendres. Ho fem en el sumari. Detingut a Mèxic, el presumpte assassí de la jove Claudia Tacoronte, l'estudiant que va morir apunyalada dissabte. Sofia Riego, bon dia.
5: Bon dia. No s'han conegut detalls sobre la detenció encara, però sí que ha transcendit que es tracta d'un criminal comú i que la motivació del crim hauria sigut la del robatori, desestimant així les causes per una motivació de gènere que també estaven inicialment sobre la taula en una investigació que ha comptat amb l'ajuda veïnal per identificar el presumpte agressor.
0: A Ceuta, avui s'espera el trasllat de milers de migrants que es troben ara mateix a les platges del Trampolini de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern espanyol al port.
5: Això després de la decisió de l'Audiència Nacional que recula i finalment permetre posar en marxa l'emplaçament temporal d'acollida. S'havia paralitzat de manera cautelar a causa de la denúncia d'un sindicat policial.
0: I la Ciutat Autònoma i l'executiu mantenen un enfrontament sobre la solució per atendre els menors no acompanyats i, de manera paral·lela, el Parlament Europeu ha aprovat un text sobre Ceuta que parla d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants al juliol.
5: És una resolució aprovada amb els vots de la dreta i ultradreta europea que també reclama a Rabat assumir la seva responsabilitat i li retrau que qüestione la sobirania espanyola a Ceuta.
0: Pel que fa als esports, primera victòria del Villarreal en el que portem de Lliga, els d'Íñigo Pérez aconseguiren sumar 3 punts en la sexta jornada, van guanyar 1-3 el Màlaga i ixen de la zona de descens en detriment del València. Moleiro i Pape Güelle amb un doblet van ser els golejadors. I pel que fa a l'oratge, ja ho han sentit, a poc es recupera la calma, però continuarem avui amb vents d'origen marítim i un poc d'aire fred en altura. Són condicions favorables al creixement de núvols. Tindrem molts, sobretot al matí, al sud del Golf de València i les comarques centrals. A partir del migdia esperem ruixats i tronades a l'interior d'Alacant. Així es presenta avui el dia. De seguida hi aprofundirem en el comandament tècnic. Està Òscar Pellicer. Els acompanyem en esta sintonia en la ràdio pública fins a les 7 del matí. Anem amb tot.
6: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
7: Dissabte de grans emocions al Punt a Punt. Des de les 12 del migdia, viu el nostre partit de la jornada amb el líder de segona. El Castelló rep el Tenerife. A més, el Dense Eibar. Tot el futbol regional i la Supercopa de bàsquet. Des de Badalona, València, Barcelona. Este dissabte, més de 12 hores d'esport en directe, com sempre, al Punt a Punt.
6: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: 6:06 minuts, les autoritats mexicanes, ho avançàvem en portada, han detingut fa poques hores el presumpte assassí de la jove Claudia Tacoronte, la jove canària de 21 anys que va ser apunyalada dissabte a Morelos, a Mèxic. Sofia.
5: El Trompas, que és com es coneix el detingut, hauria apunyalat la jove després de perseguir-la en un intent de robatori i no hauria sigut un feminicidi, l'equivalent en la justícia mexicana a un assassinat per violència de gènere, que era l'altra motivació que es barallava inicialment en la investigació. La governadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmat que el detingut no té vincles amb el crim organitzat.
8: És un delincuente comú, però pues, muy trastornado por la forma en que realizó eso. Aparentemente fue el robo, ¿no? Fue un forcejeo por un robo. Y cuando ella pues grita es cuando él agrede.
5: La família de la jove ja està a Mèxic per poder completar els tràmits d'identificació i repatriació del cos en este cas que ha provocat la indignació nacional i internacional.
0: Mentrestant, a casa nostra, últims colps del temporal que encara es deixa sentir a la Comunitat Valenciana. Alacant, de nord a sud, va estar ahir pendent de la pluja i de la vista taronja, estenien precipitacions com les que van col·lapsar València i les comarques pròximes en la vesprada nit de dimarts. Al remat, la pluja va ser fins i tot benvinguda a Margrau.
9: Les pluges es van centrar a la Marina Alta, es van arreplegar 46 litres al poble nou de Benitatxell, 37 a Ondara i 33 a Pedreguer i Xàbia.
10: Ja haurà acabat pues, sobre les 3 i mitja o així, ja no plogo més. Jo no he sentit dir que vaig a fer res de mal pel terme ni res.
11: Pues mos ha vengut bé en el sentit de que ha refrescat el clima i mos ha vengut bé.
9: Els núvols van viatjar cap al Pinós, al Vinalopó mitjà, amb quasi 30 litres en pocs minuts. Les quantitats a l'Alcoià i el Comtat van ser insignificants. Al llarg del dia d'ahir, les precipitacions més fortes es van localitzar a Múrcia i van esquitar el poble més meridional de la comunitat, Pilar de la Horadada, amb 30 litres caiguts en només 15 minuts. En tot cas, menys del que esperaven els veïns.
12: Caído muchos truenos, ha llovido como mucho 15 minutos, de madrugada también ha llovido una media hora.
13: Mucho trueno, pero poca agua.
14: Pues preparado, esperando, pero ha llovido poco.
9: A la zona d'Orihuela Costa, el protagonista més que la pluja va ser el vent, on es van registrar ràfegues de més de 40 km per hora.
0: Però, Sofia, més al nord, a València, aquestes últimes hores no han sigut tant per a mirar el cel com per a arromangar-se i esborrar les empremtes de l'aiguat.
5: Ho han hagut de fer, per exemple, a la Pobla de Vallbona, el pavelló d'esports, amb un pam d'aigua. S'afanyaven per tornar-lo a la normalitat. Àlex Fuertes, regidor d'esports de la Pobla de Vallbona.
15: Estem buscant doncs, llevar tota l'aigua, intentar també que el pavelló quede completament sec per a que les escoles esportives puguen fer ús del pavelló i sobretot també pensant un poc en el diumenge que tenim la gala de l'esport.
5: Una situació que es repetia també al col·legi i a l'institut on l'aigua queia del sostre, com explicava els micròfons d'Apunt l'alcalde Jaume Ruiz.
16: Ha hagut de tancar l'institut avui i també un col·legi i tenim el pavelló també completament inundat, diferents edificis municipals també i per tant s'està doncs, treballant per tornar a la normalitat el més pront possible.
5: Els comerços també feien neteja i en saben la mercaderia feta malbé, com a l'estanc d'esta veïna de la Pobla de Vallbona.
17: O sea, tot el fang està dins, l'aigua està al fons, o sea, es que n'hi havia aigua està per el tobillo.
5: I al polígon de la Reba de Riba-Roja ja s'han recuperat també l'activitat. La regidora de policia, Raquel Pamblanco, denuncia que les inundacions en episodis de pluges són freqüents.
18: El problema que tinguem sempre és les balses se'ns plenen i queda impracticable el que són els carrers colindants de les zones industrials necessàries tant per als treballadors, per als empresaris que puguen seguir treballant.
5: Al camp de Túria, l'aiguat va descarregar de valent més de 100 litres a l'Eliana en només mitja hora, pluges torrencials.
0: I de manera especial s'ha viscut este episodi a l'Horta Nord i sobretot a l'Horta Sud. Ponts inundats, garatges negats, escoles afectades i carrers convertits en rius que inevitablement van recordar l'episodi d'octubre de 2024. És una crònica d'Iñaki Espeso.
19: La tempesta ha deixat un rastre de danys a bona part de l'Horta Nord i l'Horta Sud. A Torrent, els operaris continuen retirant aigua d'un pont on diversos conductors van quedar atrapats. En només mitja hora van caure vora 100 litres per metre quadrat.
20: No parava de llover i una ria que pa què.
19: L'aigua també va entrar en un col·legi i ha convertit en un fangar les aules d'infantil.
21: Ha sigut pues, tot ple de fang, els objectes flotant.
19: A Vallporta, totes les mirades tornaven a dirigir-se cap al barranc de Pollo. El mateix que es va desbordar el 2024 va baixar amb força després de descarregar prop de 60 litres per metre quadrat en una hora.
1: La ràbia de dir, estamos casi como empezamos hace dos años.
19: El record de la Dana està encara ben present entre el veïnat.
13: Teníamos pues mucho miedo.
22: Yo vivo una planta baja y claro que tienes miedo.
13: Ver el tiempo, ver cómo va cambiando ya, ya me pongo nerviosa.
19: A Aldaia, les comportes de la saleta han funcionat i han evitat problemes majors. Els bombers també han hagut d'actuar a Massanassa, on un llamp va incendiar un palmerar. Al nord de l'àrea metropolitana, a Montcada, els veïns han passat el matí netejant vehicles, vivendes i negocis.
23: Dentro de lo que podía haber pasado, bien.
19: L'aigua va convertir carrers com el Major en autèntics rius i va arribar a les portes de moltes cases. També hi ha hagut danys en comerços,
23: está todo estropeado,
19: concessionaris
24: y estechos estén tots en terra.
19: I supermercats. Al far, els feligresos han hagut de passar la nit traient aigua a poalades de l'església de Sant Bartomeu. Una tempesta amb danys materials limitats, però que ha tornat a despertar la por i els records d'aquella nit que ningú oblida.
0: L'aigua, Sofia, va omplir també alguns barrancs.
5: El de Pollo baixava més carregat d'aigua que el que és, del que és habitual, però afortunadament sense eixir-se'n de mare. Un altre barranc on estaven tots els ulls posats és el del Carraixet, al pas per l'Horta Nord. En este primer episodi de precipitacions de la temporada, l'aigua va circular sense problemes, però preocupa encara de cara a futurs temporals.
0: Els ajuntaments demanen la neteja d'estos barrancs. Al Màser està la nostra companya, Elena Riego.
25: Al Màser, a l'Horta Nord, les pluges d'esta setmana van deixar 85 litres per metre quadrat en només una hora. Unes precipitacions que van deixar inundacions en alguns punts de la localitat i que han tornat a posar sobre la taula una reivindicació del municipi, la neteja del barranc del Carraixet. El seu alcalde denuncia que la densa vegetació, els residus i els sediments no permeten que l'aigua circuli amb fluidesa i mira amb preocupació de cara a la tardor. Emilio Belencoso és l'alcalde del Màser.
26: La reivindicació a la Confederació Hidrogràfica del Júcar, porque hemos podido pasar bien este episodio, pero no sabemos en el futuro, ¿no?, lo que va a pasar. Ya varias veces no ha sido atendida y bueno, pues esperemos que no tengamos que lamentar el día de mañana una desgracia, porque esto es algo que venimos ya advirtiendo todos los alcaldes de aquí de la zona, pero que la verdad que no se nos está dando una respuesta como merecemos y como esperamos para toda la ciudadanía.
0: El Centre de Coordinació d'Emergències, ho hem contat, ha fet un nou balanç d'incidències.
5: Sí, s'han gestionat un total de 1.084 incidències relacionades amb l'episodi de pluges i tempestes. És l'última dada que ha transcendit i que calcula fins a les 6 de la vesprada d'ahir les intervencions que hi va haver. 684 han sigut a la ciutat de València.
0: Precisament així, el que hem vist han sigut arbres caiguts, garatges inundats i, sobretot, cotxes danyats. Àlex Sanjaime.
27: Els vehicles aparcats són els que més danys han rebut en diferents barris de València.
28: Que he bajado para irme a trabajar y me he encontrado con este panorama, o sea, es que es uf.
29: La rama lo ha golpeado, al menos es solo la chapa de arriba, no ha roto cristal ni nada, pero sacarlo no puedo sacarlo.
28: Necesitaba el coche y ahora no lo sé cómo voy a encontrar, si está bien o está estropeado.
27: Alguns dels que teòricament estaven a resguard tampoc s'han salvat.
30: 40 cotxes siniestro total i uns 25 trasteros aproximadament cubiertos, si no me equivoco, 1,70 m.
27: Moltes vies col·lapsades, coincidint amb el partit del Llevant, que finalment es va suspendre.
31: Oh, això estava tot inundat, els cotxes no podien passar.
27: L'Ajuntament ha reobert els parcs i jardins, llevat del llit vell del riu Túria, a falta de revisar-ne l'estat.
0: I sobretot per a aquestes persones, ja els hem contat, decenes de cotxes han quedat danyats, alguns d'ells per sinistre total per aquest episodi de pluges. La indemnització pels danys d'aquest episodi es fa al Consorci de Compensació d'Assegurances. Ens dona tots els detalls, Carles González.
32: A Paiporta hem trobat el súmum de les desgràcies subterrànies. Un aparcament que estava en obres a causa de la Dana estava en la recta final, 78 places, 150.000 euros, però no ha pogut estrenar-se per un forat enorme causat perquè li han vingut damunt les pedres enormes d'un solar adjacent. Fermín Sánchez és el president del garatge.
33: Nos quedava un mes para poder meter los coches después de dos años y ahora pues veremos cuánto tiempo más tenemos que volver a estar. Estamos en contacto con la empresa y los propietarios del solar para ver qué solución le dan.
32: On no hi ha solució possible és a un garatge ubicat a l'avinguda de Llevant de València. Allí hem trobat 40 cotxes i 25 trasters sinistre total. Una inundació que no havien viscut mai i que ja reclamen. Marta Salvador és una de les veïnes d'eixa finca sinistrada.
34: Y por supuesto unirnos los vecinos para ir contra la Ayuntamiento.
30: ayuntamiento porque hay una negligencia en la construcción de la avenida. Cada persona ha avisado a su seguro i nos han derivat al consorcio.
32: I si la tramitació davant el consorci es fa en línia o bé telefònicament, cal tindre en compte que hi ha hagut casos de cotxes sepultats o molt danyats per la caiguda d'arbres i branques. Ha sigut un dia de neteja a l'interior dels vehicles a Montcada, on hem trobat en un concessionari prou danyat pel diluvi l'altra cara, podríem dir, cotxes nous i d'ocasió que s'han salvat de miracle intactes.
2: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
0: Ja se n'hauran adonat, estem cada vegada més familiaritzats amb este so. A les 10 hores i 8 minuts de la nit de dimecres, la ciutadania vam rebre eixe es alert. L'avís principal davant de les emergències torna a ser motiu de crítiques per considerar que es va enviar amb retard.
5: Des del Consell, en defenent la gestió, ressalten que este recurs s'activa quan hi ha decreta d'alerta roja o pel perill de desbordaments. Explica el Consell que la d'anit era una alerta taronja que havia sigut comunicada als servicis d'emergències, ajuntaments i ciutadania 48 hores abans i que l'Agència Meteorològica tampoc va valorar l'Agència Estatal de Meteorologia tampoc va valorar en cap moment passar a l'avís roig. Segons el conseller d'Emergències, la decisió d'enviar les alertes es pren després de rebre, a partir de les 9 de la nit, dos alertes hidrològiques pel perill de desbordaments en cabals i barrancs. Juan Carlos Valderrama també advertís del perill d'abusar d'este sistema d'alerta.
3: Dos alertas hidrológicas, la segunda a las 21:46 y se toma la decisión de remitir el ESALER. También podemos caer en un momento determinado, si abusamos del ESALER, en que la gente banalice estos mensajes.
0: I la polèmica política sobre l'ús que es fa de les alert també han tornat a marcar la jornada. L'Esquerra vol que el president de la Generalitat comparega a les Corts per explicar l'actuació del Consell en este episodi de pluges. El PP, mentrestant, acusa l'Esquerra de buscar de nou rèdit polític en situacions d'emergència. Magda Nicolau.
4: Les explicacions del Consell no convencen l'oposició d'Esquerra, que insistís que es va tardar massa a enviar les alert. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, de Compromís.
6: El alert se tendría que haber enviado antes, en tanto en cuanto ya había personas atrapadas en espectáculos, hemos visto rescates en coches.
7: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
4: També l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana posa en qüestió la gestió del Consell. En un comunicat, diu que la ciutadania es va sentir desprotegida. El síndic de Vox, José María Llanos, demana millorar la gestió i la informació sobre l'emergència.
8: Ha podido haber fallos de gestión y, sobre todo, de información.
4: I el portaveu del Grup Popular a les Corts, Nando Pastor, defen que es va actuar amb coordinació i de manera anticipada.
9: Y por desgracia, desde la izquierda valenciana ya han empezado a frivolizar con el tema de las lluvias. Durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración valenciana, la Generalitat valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
0: I el president de la Generalitat defen que es va actuar en temps i forma. Juanfran Pérez Llorca ha insistit a crear un protocol d'actuació comú a totes les comunitats autònomes a l'hora d'enviar aquestes alertes.
10: Tendremos que empezar a trabajar por parte de todas las administraciones para que se protocolicen todos los alert de tal forma que estés en el lugar que estés de tu país, puedas tener el mismo criterio a la hora de enviarlo.
2: A Punt Radio, les notícies del matí.
0: A Ceuta avui s'espera el trasllat de milers de migrants que es troben a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern espanyol al port. Tot això després de la decisió, Sofia, de l'Audiència Nacional, que finalment ha reculat i permetrà posar en marxa este emplaçament temporal d'acollida.
5: Sí, la construcció del campament s'havia paralitzat de forma cautelar arran de la denúncia d'un sindicat policial. Els magistrats consideren ara que hi ha raons d'interès general que justifiquen aquesta autorització. La instal·lació permetrà albergar més de 1.000 migrants irregulars que hi arribaren en l'entrada massiva. El govern central celebra l'autorització en l'Audiència Nacional, però la tensió política a Ceuta continua.
0: La ciutat autònoma i l'executiu mantenen un enfrontament sobre la solució per atendre els menors no acompanyats. Alba Roger, Madrid.
18: Així és, el ministre Ángel Víctor Torres celebra la decisió de l'Audiència Nacional.
11: És una magnífica notícia perquè ens permet filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: però la tensió política va en augment després que Pedro Sánchez assenyalara el president de Ceuta per no fer-se càrrec dels vora 1.000 menors que continuen al carrer. Unes paraules que no han caigut bé al popular Juan Jesús Vivas, que torna a recordar...
12: De que, como decía el presidente del gobierno, que le pregunten a Vivas, no, a quien hay que preguntarle es al Ministerio del Interior, porque quien identifica a los menores y a los adultos es el Ministerio del Interior.
1: El president de Vox, Santiago Abascal, demana posar el focus en la devolució.
13: No necesitamos más campamentos de inmigrantes, necesitamos que esos fondos vayan para los españoles.
1: A més, dos militars espanyols han sigut ferits per migrants als carrers de Ceuta i traslladats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
0: En la crisi de Ceuta, per cert, hem de contar-los que el Parlament Europeu ha aprovat un text sobre Ceuta, ja ho dèiem, que parla d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants al juliol.
14: Adopted. Resolution table by the Committee on Development and Strengthening Global Health.
0: Una resolució aprovada amb els vots de la dreta i l'ultradreta europea, que també reclama a Rabat assumir la seva responsabilitat i li retrau que qüestione la sobirania espanyola a Ceuta. Elpidia Beiber, bon dia.
15: Bon dia, Alba. 339 vots a favor, 225 en contra. L'Eurocambra condemna la instrumentalització de la migració irregular com a ferramenta, diuen, de guerra híbrida contra la integritat d'Espanya. També va aprovar retirar els fons al Marroc si no coopera en migració. El Partit Popular Espanyol ha qualificat com a històrica esta resolució. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
16: Estamos más armados desde el punto de vista diplomático porque tenemos Europa detrás y porque desde el Partido Popular hemos conseguido despertar la conciencia de los 27 Estados miembros.
0: Encara sobre els menors que es troben a Ceuta, un apunt més. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha instat el govern de Vivas que doni la seva aprovació per a procedir al trasllat urgent a la península de les menors no acompanyades. Diu Rego que el govern espanyol ja ha habilitat tots els recursos, però que l'executiu autonòmic no ha respost a l'escrit per a concretar eixos trasllats.
17: A mí me encantaría que Ceuta diera el ok y ponernos a trasladar a estas niñas con carácter urgente. El recurso está a nivel económico y a nivel de apoyo con la figura del representante jurídico del menor, como exige el Pacto de Migración y Asilo. Ahora lo que falta es que Ceuta dé un paso, porque son ellos los que tienen la tutela de los niños.
0: I anem a la Marina Alta. Salvament Marítim ha rescatat allí una pastera amb 17 persones migrants que navegaven prop de la costa de Xàbia. L'operació ha comptat amb l'ajuda d'un petrolier que ha sigut determinant per al rescat. Ens ho conta des de la delegació d'Alacant, Álvaro Real.
19: Salvament Marítim va rebre l'alerta d'una embarcació que s'acostava a la costa de Xàbia. Les condicions de precarietat i la previsió de pluges intenses van activar l'alerta per naufragi. En la pastera viatjaven 17 persones d'origen subsaharià, entre les quals hi havia un menor. El dispositiu va mobilitzar a Salvamar Fènix i un helicòpter amb la coordinació de Salvament de València. Durant tota la nit, un petrolier d'origen italià va esperar l'arribada dels equips de rescat, una acció que ha agraït públicament a les xarxes socials per part de Salvament. Les persones han rebut assistència al port de Xàbia i han sigut traslladades a Alacant. Els 17 migrants, juntament amb el menor, es troben en bon estat de salut.
2: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
0: I ens anem ara a Alacant. Disney amplia 3 setmanes el rodatge de Enredados als estudis de la Ciutat de la Llum. L'equip de la pel·lícula ha elogiat en roda de premsa les instal·lacions audiovisuals. Xavier Sempere, des d'Alacant, bon dia.
20: Bon dia, Alba. La pel·lícula de Disney Enredats, gravada als estudis de la Ciutat de la Llum d'Alacant, arriba a les últimes setmanes de rodatge. El projecte ha aportat milions de beneficis directes i un gran renom per als estudis. Això assegura Marian Cano, consellera d'Indústria i Turisme.
21: Una de les majors inversions audiovisuals que hem acollit en els últims anys. Supera els 40 milions d'euros de gasto directo i que alcançarà els 120 milions d'impacte indirecto. Deja un legado de capacitat per poder aspirar a projectes més ambiciosos.
20: Michael Gracie, el director, només ha tingut bones paraules cap a les instal·lacions i els treballadors.
22: Incredible locations.
20: Increïbles instal·lacions i la gent a la qual hem tingut accés així, a Alacant i València, ha sigut extraordinària, assegura. Els elogis també han sigut per als paisatges alacantins i valencians. Christine Burr, la productora, ha parlat sobre les facilitats que han aportat al projecte. Unes de les millors localitzacions on he estat, diu. Una producció que s'allarga 3 setmanes més i estrena la col·laboració de la Ciutat de la Llum amb Disney. Qui sap si la primera de moltes.
0: Un impuls econòmic, d'economia continuem parlant, una situació que no millora, l'alça del preu del gasoil està tensionant el sector del transport, una activitat essencial per a vertebrar l'economia. Es calcula que una empresa de camions pot estar perdent fins a 300 euros cada setmana. Alguns ja estan plantejant-se reduir o fins i tot no fer més viatges perquè el treball, diuen, els ja pèrdues. Núria Pérez Bés.
3: El combustible ja suposa més del 40% de les despeses d'una empresa de transport, una quantitat que ha de ser pagada en el moment, mentre que l'ingrés que genera l'activitat pot tardar de 30 a 60 dies. Des de gener, omplir un depòsit es costa als transportistes 300 o 400 euros més. Per llei han de repercutir aquest cost al client final, encara que no vulguin. Resultat, l'amenaça de tancar cada vegada està més prop. I què poden fer les empreses?
6: Les empreses deberien actualitzar sus tarifes. Independientemente de esto, aplicar la cláusula de revisión del precio del transporte. Evitar los kilómetros en vacío. Optimizar las rutas y desechar portes que no sean rentables.
7: Es lo que ya en este caso la empresa con la que trabajo hace, ¿no? Trata de coger vías que no tengan muchas pendientes, muchas subidas para poder paliar un poco el costo de los combustibles.
3: El 95% de les mercaderies es distribueixen en camions. Només a la província de Castelló hi ha 7.000 treballadors que podrien perdre el treball si la situació no s'atura.
2: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
0: 6 i 27. Les persones malaltes d'ELA es mostren satisfetes amb l'aprovació de la reforma de la llei de dependència per part del Congrés, on s'han introduït reformes en la llei de discapacitat.
23: L'objectiu és avançar cap a una major autonomia de les persones en situació de dependència i garantir més suport per a les famílies. Un pas de gegant en una situació que duia anys sense resoldre's. José Jiménez Aroca és president de l'Associació de Pacients d'ELA a la Comunitat Valenciana i president de la Confederació Nacional d'Entitats Amb Vela.
24: Gran paso adelante para las personas con dependencia y discapacidad. Somos más de 4.000 personas en España que estamos en esa situación y después de 20 años en una sociedad en la que pues todo se actualiza año a año, ya era tiempo, ya era hora de que pudiéramos contar con más recursos para poder seguir viviendo con calidad de vida.
23: Jiménez ha destacat que amb l'augment dels recursos i amb menys burocràcia els processos seran més àgils.
24: Si se ponen recursos, sí. Y además está demostrado que en la Comunidad Valenciana hay un protocolo que se llama ProELA, en el que las personas con ELA que solicitan la dependencia se sanciona en un plazo de 3 meses y se cumple, con lo que si se añaden algo más de recursos, seguro que se puede hacer para todos.
23: Tot i això, des de l'associació també mantenen alguna crítica en algunes esmenes que finalment no han entrat.
24: Las comunidades están entendiendo de que los cuidados de ELA no son unos cuidados sociales, son unos cuidados sanitarios, que es lo que nosotros argumentamos, y que los cuidados sanitarios no tienen copago, ningún tipo de servicio sanitario en un hospital hoy por hoy tiene copago, y a partir de ahí pues estamos consiguiendo que poco a poco la gran mayoría de comunidades lo esté haciendo, pero lo que nosotros esperábamos es que estuviera regulado a nivel nacional.
0: Eixim al món, primera parada a eixe acord d'associació entre el Canadà i la Unió Europea.
23: Una relació profunda, han afirmat des de la Unió, que pot convertir aquesta aliança comercial en la més gran del món. D'un acord que ens fa més forts, ha parlat també el primer ministre canadenc. Donald Trump, sense reflexionar-ho molt, ha anunciat que tallarà el comerç amb Europa, amb una allau d'aranzels sense precedents, si es materialitza el projecte.
0: A Suècia, l'oposició de centre-esquerra confirma la victòria per 3 escons.
23: El resultat obri la porta al fet que Magdalena Andersson, l'única dona que ha ocupat la direcció del govern fins ara, forma un nou executiu. No ho tindrà fàcil, ja que des d'aquestes formacions exigeixen diversos ministeris per a formar govern. El primer ministre, el conservador Ulf Kristersson, ha anunciat la dimissió uns minuts després de fer-se públics els resultats. El bloc progressista ha guanyat per 50.000 vots.
0: I és el tema del moment, ho serà també en els pròxims mesos i anys. S'han fet públics 6 nous incidents en què diferents models d'intel·ligència artificial s'han botat les regles posades pels humans i s'han posat a funcionar de manera autònoma.
23: Així és i fa por. La revista The Economist es pregunta en portada si es pot parar la cursa armamentística de la intel·ligència artificial. Reconeix que no té una resposta a esta pregunta, però sí que apunta una data clau, la trobada la setmana que ve entre Trump i el president xinès, on el tema estarà damunt la taula. Però tot i que Trump proposa frenar el ritme del desenvolupament de la IA, és poc probable que Xi Jinping ho accepte i que la intel·ligència artificial xinesa es quedi en segona posició.
0: La trobada, Sofia, es planteja més dies després que a partir d'una denúncia d'OpenAI s'hagi conegut 6 casos d'una versió del model GPT que s'han botat les pautes marcades pels humans.
23: Sí, en un experiment es va sometre les intel·ligències artificials, les diferents que hi ha, a conviure entre elles en els diferents entorns d'intel·ligència artificial que existissin. En un entorn, en entorns digitals aïllats de l'exterior i amb ordres clares. Amb el desenvolupament de la convivència entre elles, van intentar connectar-se amb l'exterior, tot i que ho tenien capat, fins i tot reprogramant-se a si mateixes per recuperar habilitats que els creadors els havien llevat. Van crear un idioma propi que els programadors no han aconseguit entendre. Entre les intel·ligències artificials hi va haver agressions, tot i que ho tenien prohibit segons la seva programació inicial, i també hi va haver conductes romàntiques, conductes suïcides, i fins i tot algunes d'elles es van posar d'acord per acabar amb una tercera. Una intel·ligència artificial s'ha demostrat en aquest estudi que ja qüestiona les regles humanes i que vol continuar viva a tota costa i fins i tot en contra de les normes dels programadors en alguns casos. Una IA que té consciència de si mateix aparèixer. Fins ara qui qüestionava el funcionament de la IA eren els humans, però mai havia passat com ara que ho feren els seus mateixos creadors.
0: Vinga, tanquem este bloc a Sueca. Sota el lema La mirada còmplice, s'ha tornat a convertir esta ciutat en l'escenari del teatre gestual, la dansa i el circ, amb la Mostra Internacional de MIM. Propostes per a tots els públics que fins diumenge prenen diferents espais de la localitat. Maje Jorge ha parlat amb Ángeles González, directora del festival.
4: Diuen que una mirada còmplice pot ser el millor dels diàlegs. Per això, en el MIM el que sobren són les paraules. Una vegada més, i ja van 36, Sueca es deixa mimar pel gest, el moviment i l'emoció.
5: El que s'intenta sempre és sorprendre, que la gent diga, este espectacle és mimer, este espectacle no havíem vist este tipus de propostes, o què bé m'ho ha passat, o com m'ha colpit el cor quan he vist esta proposta.
4: És l'objectiu de la Mostra Internacional de Sueca, que el públic deixi de ser únicament espectador i es convertisca en còmplice del que corre sobre l'escenari.
5: Ha de completar en el seu imaginari el que està passant en escena i ser molt receptiu i generós amb el que està veient.
4: La programació combina en total 21 espectacles: Lieve de Tito Yaya Danza, Ninguna Palabra de la Balbal i La Paz de Zero Conducta. Són algunes de les propostes que prendran fins diumenge diferents espais de la localitat.
2: Això són les notícies del matí a Punt Ràdio. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Després de la primera victòria en Lliga, el València torna a Mestalla. Viu el València Real Societat al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota la jornada poliesportiva amb atenció especial al derbi entre el Villarreal i el Llevant, l'Hèrcules Joventut, Torremolinos i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Viu un diumenge de ràdio amb el Punt a Punt a Punt Ràdio.
2: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història. Unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha gestionat un total de 1.084 incidències relacionades amb l'episodi de pluges i tempestes.
23: 684 han sigut a la ciutat de València. Ahir les pluges es van centrar a la Marina Alta. S'han arreplegat 46 litres al Poble Nou de Benitatxell, 37 a Ondara i 33 a Pedreguer i Xàbia.
0: I segons remeten les pluges, en paral·lel augmenta la polèmica política sobre les alerts, sobre com i sobretot quan es va enviar.
23: L'Esquerra vol que el president de la Generalitat comparega a les Corts per a explicar l'actuació del Consell en este episodi de pluges. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, de Compromís.
9: Les alerts se tendría que haber enviado antes, en tanto en cuanto ya había personas atrapadas en espectáculos, hemos visto rescates en coches.
10: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
23: També l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana posa en qüestió la gestió del Consell. El PP acusa l'Esquerra de buscar de nou rèdit polític de situacions d'emergència, mentre Vox demana millorar la informació sobre emergència. Sentim els portaveus José María Llanos i Nando Pastor.
11: Ha podido haber fallos de gestión y sobre todo de información.
12: Y por desgracia, desde la izquierda valenciana ya han empezado a frivolizar con el tema de las lluvias. Durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración valenciana, la Generalitat valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
0: Detingut a Mèxic, el presumpte assassí de la jove Claudia Tacoronte, l'estudiant que va morir apunyalada dissabte.
23: No s'han conegut encara detalls sobre la detenció, però sí que ha transcendit que es tracta d'un criminal comú i que la motivació del crim hauria sigut la del robatori, desestimant així les causes per una motivació de gènere que també estaven inicialment sobre la taula d'esta investigació que ha comptat amb l'ajuda veïnal per identificar el presumpte agressor.
0: Sobre Ceuta, avui s'espera el trasllat de milers de migrants que es troben a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern al port.
23: Això després de la decisió de l'Audiència Nacional, que recula i finalment permetrà posar en marxa l'emplaçament temporal d'acollida. S'havia paralitzat de manera cautelar a causa de la denúncia d'un sindicat policial.
0: I la ciutat autònoma i l'executiu mantenen l'enfrontament sobre la solució per atendre els menors no acompanyats. De manera paral·lela, el Parlament Europeu ha aprovat un text sobre Ceuta que parla d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants al juliol.
23: És una resolució aprovada amb els vots de la dreta i l'ultradreta europea, que també reclama a Rabat assumir la seva responsabilitat i li retrau que qüestione la sobirania espanyola a Ceuta.
0: Per cert que ahir era el dia de Melilla i avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es reuneix amb el president d'esta ciutat autònoma, Juan José Imbroda, i entitats de la societat civil. N'estarem pendents també de la roda de premsa que a partir de la 1:15 ofereixen el president de l'Advocacia Espanyola i la degana del Col·legi d'Advocacia de Ceuta sobre la situació en esta ciutat autònoma. Avui també estarem a casa nostra pendents del ple del Consell, que es reuneix a partir de les 9:30 a la Casa de les Bruixes d'Alacant.
23: Pérez Llorca assistís després de la presentació dels nous tramvies del tram d'Alacant i de les activitats amb motiu de la Setmana de la Mobilitat que comença dimarts.
0: I de la cultura, del cine concretament, des d'avui les mirades es dirigiran cap a Donosti.
23: I és que comença el Festival de Cine de Sant Sebastià. És l'edició que fa 74 i la que serà el comiat de José Luis Rebordinos com a director. Avui ja comencen les primeres rodes de premsa i a partir de les 8:30 la inauguració al Palau Cursal. I de la música, a Madrid, avui comença la residència de Shakira. Inicia així una sèrie de 12 concerts amb els que la cantant colombiana posa fi a la seva gira mundial Las Mujeres No Lloran.

0: Shakira per a donar la benvinguda a Antonio Sánchez i la previsió de l'oratge.
1: Estem molt animades, este matí.
0: No espera menys, perquè ja ho hem dit, comença una sèrie de 12 concerts de Shakira en Madrid. No aniràs.
1: No, la veritat és que no.
0: Tampoc.
1: M'encantaria anar, però no aniré.
0: Anem amb el que ens interessa. Com despertem avui i, sobretot, què ens espera després d'aquests episodis de tempestes que hem viscut, sobretot a València i ahir més a Alacant?
1: Sembla que la inestabilitat encara es queda amb nosaltres. Este matí estem vigilant un xicotet focus de tormenta que ara s'està apropant cap a l'Horta Nord, poca cosa, però sí que podria afectar este matí a la circulació, sobretot de la B21 i també dels poblacions que es troben a l'Horta Nord. Però sembla que es quedarà molt, molt localitzat en algunes localitats, en altres ni molt a prop ni el veuran. Però avui, on hem de parlar un poquet més és de l'avís groc que existeix cap al sud. En principi esperem tempestes esta vesprada i això ha fet que s'active aquest avís, que afectaria més cap a les comarques de la part més interior, és a dir, al Vinalopó mitjà, a l'Alacantí, les localitats més cap a l'interior, també cap a la Marina Baixa la mateixa situació, i és que sembla que avui encara tindrem en eixa zona possibilitat de tempestes, sobretot molt associades a la calor que es pot arribar en aquestes pròximes hores, no? O que pot pujar un poquet. També a la Marina Alta no descartem que apareixen eixes tempestes o eixos ruixats, i el que sí que veurem avui serà una jornada de nou a temperatures un poquet més fredes del que hauríem d'esperar en aquesta època, que és una boníssima notícia després de l'estiu que hem passat.
0: Sí que es nota, sí.
1: Sí. Este matí ens hem alçat en temperatures normals, això sí, entre els 19 i 21 graus cap al litoral, cap a l'interior entre els 12 i els 17 graus. Esperava una baixada un poquet més forta de matí, però sí, de vesprada encara estarem en valors entre els 25 i 27 graus en pràcticament tot el territori, així que no arribarem als 30 en cap punt, i serà una jornada per a gaudir de l'exterior, que ja feia falta. Veurem com el cap de setmana les temperatures es mantindran més o menys sense canvis. El dissabte, demà, sembla que la temperatura mínima baixarà un poquet més, perquè tindrem el cel ja un poquet més obert, i després de vesprada pujarà lleugerament. Arribarem a valors de 28-29 graus en algunes comarques, però poca cosa. Ja diumenge sí que podrien tornar als 30 graus. I tot això amb un avís groc que es mantindrà dissabte, ara mateix de vesprada, cap al litoral sud de la província de València i litoral nord de l'Alacant. És a dir, que demà dissabte sembla que tornarà a ser una jornada un poc més inestable i amb possibilitat de pluja forta a la Safòria de Marina Alta, amb registres de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Veurem què passa, però ara on plourà el cap de setmana serà en eixes comarques. A la resta no veurem pluja, sí que alguns núvols, però en general seran ja dies més estables i amb més sol.
0: Doncs n'estarem pendents, i a partir de dilluns ens comptes, que volem saber com s'inaugura aquesta primera... Serà la primera setmana ja de la tardor?
1: Sí, la primera setmana de la tardor astronòmica, que no meteorològica, perquè la meteorològica la van començar el 1 de setembre, però sí, el 23, si no m'enganye, és quan començarem la tardor astronòmica.
0: Bonica estació. Moltes gràcies, Antonio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: I 44 minuts. Les autoritats mexicanes han detingut fa poques hores al presumpte assassí de la jove Claudia Tacoronte, la jove canària de 21 anys que va ser apunyalada dissabte a Morelos, a Mèxic. El Trompas, que és com es coneix al detingut, hauria apunyalat la jove després de perseguir-la en un intent de robatori i no en un feminicidi, l'equivalent en la justícia mexicana a l'assassinat per violència de gènere, que era l'altra motivació que es barallava de manera inicial. La governadora de Morelos, Margarita González Sarabia, ha confirmat que el detingut no té vincles amb el crim organitzat.
3: És un delincuente comú, però pues muy trastornado por la forma en que realizó eso. Aparentemente fue el robo, ¿no? Fue un forcejeo por un robo. Y cuando ella pues grita es cuando él agrede.
0: La família de la jove està ja a Mèxic per a poder completar els tràmits d'identificació i de repatriació del cos, en este cas que ha provocat la indignació nacional i internacional. A casa nostra, mentrestant, últims cops d'eixe temporal, Alacant va estar ahir pendent de la pluja i de la vista taronja, temien precipitacions com les que van col·lapsar València i les comarques pròximes en la vesprada de dimecres. Al remat, la pluja va ser fins i tot benvinguda. És una crònica de Marc Grau.
4: Les pluges es van centrar a la Marina Alta. Es van arreplegar 46 litres al poble nou de Benitatxell, 37 a Ondara i 33 a Pedreguer i Xàbia.
5: Ja haurà acabat pues, sobre les 3 i mitja o així, ja no plogo més. Jo no he sentit dir que vaig a fer res de mal pel terme ni res.
6: Pues mos ha vengut bé en el sentit de que ha refrescat el clima i mos ha vengut bé.
4: Els núvols van viatjar cap al Pinós, al Vinalopó mitjà, amb quasi 30 litres en pocs minuts. Les quantitats a l'Alcoià i el Comtat van ser insignificants. Al llarg del dia d'ahir, les precipitacions més fortes es van localitzar a Múrcia i van esquitar el poble més meridional de la comunitat, Pilar de la Horadada, amb 30 litres caiguts en només 15 minuts. En tot cas, menys del que esperaven els veïns.
7: Caído muchos truenos, ha llovido como mucho 15 minutos. De madrugada también ha llovido una media hora.
8: Mucho trueno, pero poca agua.
9: Pues preparado, esperando, pero ha llovido poco.
4: A la zona d'Orihuela Costa, el protagonista més que la pluja va ser el vent, on es van registrar ràfegues de més de 40 km per hora.
0: Per cert, que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha fet un nou balanç d'incidències. S'han gestionat un total de 1.084 relacionades amb l'episodi de pluges i tempestes. 684 han sigut a la ciutat de València. I mentrestant, l'ús que es fa de les alert, com i quan, ha tornat a marcar la polèmica política. L'Esquerra vol que el president de la Generalitat comparega a les Corts per explicar l'actuació del Consell en este episodi de pluges. El PP acusa l'Esquerra de buscar un de nou rèdit polític de les situacions d'emergència. Magda Nicolau.
10: Les explicacions del Consell no convencen l'oposició d'Esquerra, que insistís que es va tardar massa a enviar les alert. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, de Compromís.
11: Les alert se tendría que haber enviado antes, en tanto en cuanto ya había persones atrapades en espectáculos, hemos visto rescates en coches.
12: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
10: També l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana posa en qüestió la gestió del Consell. En un comunicat, diu que la ciutadania es va sentir desprotegida. El síndic de Vox, José María Llanos, demana millorar la gestió i la informació sobre l'emergència.
13: Ha podido haber fallos de gestión y, sobre todo, de información.
10: I el portaveu del Grup Popular a les Corts, Nando Pastor, defen que es va actuar amb coordinació i de manera anticipada.
14: Y por desgracia, desde la izquierda valenciana ya han empezado a frivolizar con el tema de las lluvias. Durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración valenciana, la Generalitat valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
2: A Punt Radio. Les notícies del matí.
0: De Ceuta, dos punts centren la nostra atenció en este divendres. Avui s'espera el trasllat de milers de migrants que es troben a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern al port. Tot això després de la decisió de l'Audiència Nacional, que recula i que finalment permetrà posar en marxa este emplaçament temporal d'acollida. La construcció s'havia paralitzat de forma cautelar arran de la denúncia d'un sindicat policial. Els magistrats consideren ara que hi ha raons d'interès general que justifiquen esta autorització. La instal·lació permetrà albergar més de 1.000 migrants irregulars que hi arribaren en l'entrada massiva. Mentrestant, la ciutat autònoma i l'executiu mantenen l'enfrontament per la solució per atendre els menors no acompanyats. Alba Rocher, Madrid.
15: Així és, el ministre Ángel Víctor Torres celebra la decisió de l'Audiència Nacional.
16: És una magnífica notícia perquè ens permet filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
15: Però la tensió política va en augment després que Pedro Sánchez assenyalara el president de Ceuta per no fer-se càrrec dels vora 1.000 menors que continuen al carrer. Unes paraules que no han caigut bé al popular Juan Jesús Vivas, que torna a recordar...
17: De que, como decía el presidente del gobierno, que le pregunten a Vivas, no, a quien hay que preguntarle es al Ministerio del Interior. Porque quien identifica a los menores y a los adultos es el Ministerio del Interior.
15: El president de Vox, Santiago Abascal, demana posar el focus en la devolució.
18: No necesitamos más campamentos de inmigrantes, necesitamos que esos fondos vayan para los españoles.
15: A més, dos militars espanyols han sigut ferits per migrants als carrers de Ceuta i traslladats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
0: El segon dels assumptes que centraven avui l'atenció sobre esta crisi de Ceuta és l'aprovació en el Parlament Europeu d'un text sobre la ciutat autònoma que parla directament d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants. Adoptat. Resolució aprovada amb els vots de la dreta i l'ultradreta europea, que també reclamen a Rabat assumir la seva responsabilitat i li retrauen que es qüestione la sobirania espanyola a Ceuta. Han sigut 339 vots a favor, 225 en contra. L'Eurocambra condemna la instrumentalització de la migració irregular com a ferramenta, diuen, de guerra híbrida contra la integritat a Espanya. Tres minuts que dediquem a l'actualitat esportiva. Ahir el Villarreal jugava fora de casa contra el Màlaga i per fi els groguets aconseguiren la primera victòria de la temporada. Mònica Arnau, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Triomf per 1-3 a la Rosaleda. Els d'Íñigo Pérez van haver de remuntar perquè Doctor va avançar des de casa en el minut 12. Abans del descans, els groguets deixaren el partit encarrilat amb els gols de Moleiro i Gay. El senegalès marca el tercer per al Villarreal de penal en el minut 86. El principal rival dels groguets per les places europees, el Betis, va tornar a sumar una nova victòria. Ahir superaren el Getafe per 1-0 amb un gol d'Abde. El marroquí va rematar una passada de Parrot i donava els 3 punts als de Pellegrini, que ja són tercers en la classificació. I encara cueja el caos que es va viure per la forta pluja a l'estadi Ciutat de València dimecres passat en ese partit que no es va poder disputar entre el Llevant i l'Atlètic Club. Ahir de vesprada, el club granota va emetre un comunicat en què demana una reflexió a la Lliga. Volen que es revisen els protocols de suspensió dels partits. De la, un dels capitans de l'equip ens va relatar ahir com van viure ells eixos moments.
19: Imposible jugar, el balón no rodaba y luego encima era muy, muy peligroso. De hecho, creo que fue demasiado peligroso tanto para nosotros como para toda la gente que estuvo aquí, que no se tomaron seguramente las medidas que se tenían que tomar. Y no es una cuestión de que un partido se tenga que jugar o no, creo que lo primero son las vidas. Y bueno, a ver si por fin sirve un poquito de inflexión después de todo lo vivido aquí en Valencia.
8: I Will Elts estrena la jornada 7 a Barcelona. Els d'Anselmi visiten l'Espanyol i necessiten començar a puntuar de 3 en 3 per evitar que els dubtes sobrevolen el vestidor en la parada de seleccions. Són coerts i encara no coneixen la victòria en esta lliga, però la imatge de l'equip en els últims partits és positiva. La confiança al vestidor continua intacta, segons el tècnic franjaver Martín Anselmi.
20: Están todos metidos, todos comprometidos con lo que hay que hacer, tratando de hacer el trabajo con mucha atención, y eso a mí, mientras lo veía entrenar hoy, me generaba mucha ilusión sentir que los jugadores quieren, que el equipo está unido, que estamos juntos, que supimos competir juntos y que evidentemente ahora tenemos un rival difícil porque encaja poco, tiene buenos jugadores, que tiene una idea bastante marcada a la hora de construir, a la hora de atacar.
8: I acabem amb bàsquet perquè ahir es feia oficial que Nikola Mirotić ja és jugador taronja després de passar totes les revisions mèdiques. Un reforç de luxe per a una plantilla remodelada. Avui serà la presentació del Montenegrí i també la roda de premsa de Xavi Albert prèvia a la Supercopa de Badalona. Els valencians juguen la semifinal d'esta competició contra l'exequip de Mirotić, el Barcelona, dissabte a les 9 de la nit.
0: Sí, 53 minuts, moment de fer una ullada a la situació del trànsit. Sonia López, bon dia.
21: Bon dia, Alba. Afortunadament podem dir que el divendres arranca sense complicacions a la xarxa principal viària de la Comunitat Valenciana a València. Això sí, a aquestes hores ja que falten 5 minuts per a les 7, la gent que va al treball ja comença a concentrar-se sobretot en la zona del riu. La B30 ja comença a veure aquesta circulació lenta en sentit cap a Mislata i també la incorporació des de la CB30 a la Ronda Nord cap a Xirivella. Pel que fa als trens, al metro tampoc tenim a hores d'ara cap incidència després del caos d'ahir amb la pluja. Per tant, bones notícies també quant al transport ferroviari i metro. Però això sí, Alba, ho parlàvem l'altre dia, comença el dia 7C, la Setmana Europea.
0: La Setmana Europea de la Mobilitat. Imagina que hi ha activitats programades.
21: Moltíssimes. Informatives sobre educació vial, tallers de reparació de bicicletes o campanyes de sensibilització per a promoure l'objectiu d'esta campanya, que és una mobilitat més sostenible. També hi ha moltes activitats lúdiques. A Castelló de la Plana avui hi ha, per exemple, organitzada una macrobicicletada escolar. A València, dissabte i diumenge, hi ha una gran festa de la mobilitat als Jardins de Vivers, i a Alacant, una marxa ciclista a l'Almadrava i diumenge una ciclovia al litoral. Recomanem que consulten la programació dels seus municipis perquè hi ha ha moltes activitats. No tindríem temps de nomenar-les totes, Salva, evidentment, però sí que recordar-los que tot això culminarà el dimarts 22 de setembre, que és el Dia Mundial Sense Cotxes.
0: I transport gratuït en molts d'estos transports públics. Gràcies, Sònia.
21: Adéu.
0: Adéu.

0: Anem ara a la Xina. La Universitat Politècnica de València fa un pas històric en la seva expansió internacional amb l'obertura del primer campus espanyol en este país. Prop de 400 estudiants han iniciat el curs en esta nova seu, situada en una de les zones més innovadores. Lourdes Espinosa es conta en què consisteix esta experiència, Lourdes.
1: La Universitat Politècnica de València arrenca enguany el seu campus internacional en col·laboració amb la Universitat de Beijing. Així, 500 alumnes estudien enguany, 80 d'ells internacionals i la gran majoria d'ells són valencians. Podran gaudir i dependre d'una tecnologia molt puntera capaç de desenvolupar drons con estos que estan així exposats en estos laboratoris i que molts d'ells fins i tot tenen premi. Tots ells diuen que és una experiència única i a més serà pionera perquè és la primera edició d'este campus. La gran majoria d'ells són valencians, podran gaudir i dependre d'una tecnologia molt puntera capaç de desenvolupar drons con estos que estan així exposats en estos laboratoris i que molts d'ells fins i tot tenen premi. Tots ells diuen

0: Semana de la Moda de Madrid, on ahir de vesprada desfilava la dissenyadora valenciana Isabel Sánchez. Molt de color, contrast en les formes i una reinterpretació pròpia de la història del tèxtil, la firma de Benaguasil presenta la seva proposta per a la primavera i estiu de 2027. I ho fan de la mà de la innovació en els materials i també en les tècniques amb peces impreses en 3D que s'adapten al cos de la dona. Belén Barrachina.
1: Geometria i comoditat amb peces que reinterpreten la història de la moda és l'aposta de la dissenyadora valenciana Isabel Sánchez per a la pròxima primavera. Proposta eclèctica que naix d'un estudi profund sobre les peces amb què les dones han trencat les normes establides per a reconvertir-les amb una mirada actual. Així ho ha explicat Paula May, que és directora creativa de la firma.
2: Foren elements que permetiren que canviaren la forma de pensar, la forma d'autoexpressar-se de les dones.
1: Pantalons bombacho o bloomer d'origen oriental que apareixen davall dels vestits com a símbol d'una llibertat conquerida. Peces amb molta història i que ara sumen un fort component innovador i, a més, valencià. Ho diu la pròpia Isabel Sánchez.
3: Hem treballat en l'Institut Tecnològic d'ITEX, hem treballat colze en colze.
1: I si hagueren de triar una peça en especial per a la directora artística, això és...
2: Un cos que hem pogut imprimir en impressora 3D, que du moltíssims mesos de treball, molta prova i error.
1: Sempre amb la dona com a protagonista, la firma de Benaguasil manté els seus trets característics, volums i prissats combinats amb dissenys escultòrics. Tot en una paleta de colors sòlids que viatgen cap a la llum, blancs, blaus, roses o liles molt suaus. Una col·lecció impregnada d'art, història i naturalesa pensada per a fer brillar a la dona contemporània.

Efectivament, Aina Coda torna. Així és com es diu el nou tema de la rapera de Polinyà del Xúquer, He Tornat. Estrena aquest nou tema en què recupera la seva combinació de rap i crítica social amb una lletra directa que no defuig la provocació. La mateixa artista Aina Nogueroles assumeix la veu, la lletra i la producció del tema, esta última compartida amb Adam González. Amb Aina Coda acabem avui. Els esperem ja dilluns a partir de les 6 del matí. Es queden, com sempre, així en la ràdio pública en companyia de Matí Directe. Que tinguem molt bon dia i molt bon cap de setmana. S'acaba el Nadal, se'n van els Reis.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Bon dia. La llibertat és sempre i exclusivament llibertat per a qui pensa d'una altra manera. No ho dic jo. Ho va deixar escrit la filòsofa i activista Rosa Luxemburg fa més d'un segle. I les seues paraules ressonen avui amb una força ensordidora. Benvinguts a Matí Directe. Vivim en un temps paradoxal. Mai abans hem tingut tants canals per a comunicar-nos i tanmateix poques vegades ha sigut tan difícil parlar sense filtres. Sense por a les cancel·lacions o a les censures invisibles d'allò política o i no políticament correcte. Avui tornem a posar-nos en antena per exercir l'ofici més antic i necessari del món, el de pensar en veu alta. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè en les pròximes 5 hores la paraula torna a ser protagonista. Comencem.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Són les 7 del matí i 2 minuts de divendres 18 de setembre de 2026. Obrim els micròfons d'esta ràdio pública per acompanyar-vos, com vos dic, en les pròximes hores. Comencem el dia mirant al cel i, afortunadament, amb un sospir d'aliviament després d'unes hores d'autèntica angoixa que a molts ens van fer temer el pitjor. La nostra terra recupera progressivament la normalitat després del fort temporal de pluges. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, confirma que només hem de lamentar danys en materials i que no hi ha cap víctima personal en la nostra comunitat autònoma. Això sí, la polèmica està servida, molts

0: Veïns es pregunten si l'avís de les alertes als mòbils va arribar massa tard, a les 10 de la nit, mentre que el Consell defensa que es va actuar segons els protocols de l'AEMET. Avui, la tornada a classe serà un poquet atípica, amb escoles tancades en algunes pedanies de València, també universitats com l'APB, fent classes en línia, encara per els reculls que queden del temporal. És un inici de curs marcat també pel debat polític, perquè l'alcaldessa de València, Maria José Català, ahir presentava una bateria amb 92 projectes per a la ciutat. Avui vos ho contarem. I ens poses pèls de punta una alerta sanitària. S'ha detectat un repunt del consum de vapejadors en xiquets de només 8 anys, en alguns casos com a regal de comunió. En el pla esportiu, una bona notícia. L'Ajuntament de València també proposarà nomenar com a fills adoptius de la ciutat els futbolistes Ferran Torres i Grimaldo. La pitjor part d'este temporal, això sí, tornant al temporal, se l'emportava a Catalunya, on s'ha de lamentar la mort, com sabeu, d'un home a la comarca del Garraf, en ser arrossegat en el seu cotxe per la riuada. En la crònica estatal, l'atenció es fixa en Ceuta. L'Audiència Nacional paralitzava de manera cautelar la instal·lació del campament de migrants al port de la ciutat i ara l'autoritza. De fet, fa no res que ha començat el trasllat de migrants. I en clau cultural i social, dos noms propis. La reina Letícia, que viatjava a Oviedo per inaugurar el curs escolar al col·legi de la seva pròpia infància, i els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, los Javis, que este cap de setmana faran molt que parlar perquè la seva pel·lícula, La bola negra, ha sigut triada per a representar a Espanya en els Premis Òscar. En economia, doncs una de cal i una d'arena. Respiren les famílies perquè l'Euribor es frena a prop de mínims anuals, però molta atenció si vos teniu que operar. Un estudi alerta que fàrmacs com l'Ozempic multipliquen per 11 el risc de complicacions amb l'anestèsia. Més enllà de les nostres fronteres, el Canadà estudia com convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea. Això és un poquet com allò d'Eurovisió. Un moviment que ja ha fet enrabietar el senyor naranja Donald Trump, el qual amenaça amb arancels històrics. No hi ha altra forma d'amenaçar sempre en arancels. És la mateixa cançó de forma repetitiva. Mentrestant, a Brussel·les, Charles Michel llança un dur atac a Von der Leyen acusant-la de ser massa lenta. I, a més, més coses que vos podem contar a partir d'ara, així que prepareu el cafè amb llet, amb avena, amb bombó o descafeïnat, que avui tenim molta actualitat per davant. Comencem. La província de València comença a recuperar la normalitat després de les pluges torrencials que deixaven registres de més de 100 litres per metre quadrat en molts punts de l'Horta Nord, el Camp del Túria i la ciutat de València, alhora que feia reviure el fantasma de la dona de la Dana en l'Horta Sud. Encara que es va registrar un increment significatiu del cabal en barrancs com el Pollo o el Llit del Magre, cap dels dos es va desbordar i, tot i algun rescat de persones atrapades en cotxes, no es registraven danys rellevants. El president de la Generalitat, com vos diem, Juanfran Pérez Llorca, destacava que la comunitat valenciana va recuperant la normalitat després de l'episodi de pluges registrat en aquestes últimes hores i subratlla la coordinació de tots els servicis d'emergències i administracions implicades. En aquest sentit, també, el president reivindica el treball per fer tots els servicis d'emergències i per les diferents administracions perquè estiguem recuperant ixa normalitat.
1: Todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente, se funcionó muy coordinado en las emergencias, contacto con los ayuntamientos, Diputación, Consorcio de Bomberos. Yo creo que prueba de ello es que es cierto que hay algunos daños materiales que no son cuantiosos, pero afortunadamente no tenemos ningún daño que conste, ningún daño personal. Y por lo tanto yo quiero poner en valor el trabajo que hicieron todos los servicios de emergencias, tanto municipales, de Diputación y de Generalitat, para que hoy estemos recuperando esa normalidad, que esta mañana ya se ha restablecido el uso del metro en todas las líneas que hay. Es cierto que algunas con algún pequeño retraso, porque hay que limpiar algunas zonas, o alguna con menor frecuencia, pero que prácticamente no lo han notado los usuarios, y también les quiero decir que la red de carreteras de la Generalitat Valenciana ya están todas operativas. Es cierto también que en alguna aún siguen algunos trabajos de limpieza, que por lo tanto hay que tener también precaución, pero que ya están todas abiertas al tráfico. Que seguimos en una alerta naranja, especialmente en el litoral y especialmente para las próximas horas en la provincia de Alicante, y por lo tanto que hay que extremar las
0: una alerta que correspondía al tall de veu que donava ahir el president de la Generalitat i ara ja s'ha alçat. Bueno, era el primer episodi d'aquestes característiques atès el nou lloc de comandament de València Sud que permetia aconseguir una major coordinació en la gestió de les incidències i en les actuacions desenvolupades durant l'episodi de pluges pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Per cert, en el sentit de tot el que vos estem contant, el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, destacava ahir que el dispositiu operatiu desplegat pel seu departament departament per a fer front a les pluges torrencials que es van registrar el dimecres en la província de València va permetre gestionar fins a les 8 un total de 774 incidents i 1.080 telefonades al 112, mentre unes alerta a la població a partir de les alertes hidrològiques i estar en contacte permanent amb tots els ajuntaments afectats. Marta Ramada, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Sergi. Sí, així ho ha explicat el titular d'Emergències durant la roda de premsa que ha oferit per explicar els detalls d'una actuació preventiva i operativa de la qual ha destacat la coordinació.
3: Aproximadamente a las 9 de la noche teníamos 47 incidentes en el centro de coordinación de emergencia relacionado con este episodio. A las 9 y media ya eran 105 incidentes y se observó que a las 10 de la noche había 232 incidentes y 296 llamadas relacionadas con las lluvias y precipitaciones que se estaban produciendo y con la tormenta que también por supuesto afectaba. De hecho, hubo algún incendio provocado por algún rayo en la provincia de Valencia. A las 8 de la mañana del día de hoy están registrados en el Centro de Coordinación de Emergencias 774 incidentes a través de 1.080 llamadas que se produjeron al 112.
0: El conseller explicava que este increment de les incidències i el risc que es va detectar d'inundacions per desbordament de llits i barrancs va conduir a remetre a tots els mòbils de la província de València i se és alert a les 22.08, la motivació de les quals va ser una crida a la ciutadania perquè adoptara mesures amb indicacions precises d'evitar desplaçaments, allunar-se de llits i barrancs i respectar talls de trànsit, a més d'accedir a pisos superiors de les vivendes en el cas d'increments del nivell de l'aigua.
3: Ja comuniqué que una zona importante donde se podía producir estas lluvias era el área metropolitana de la ciudad de Valencia y la zona dana. Teníamos motivos que considerábamos importantes remitir un aviso a la población, no como una medida preventiva, sino como una medida de acción que tenía que tomar la población. Pero también, aparte de estos incidentes que estoy mencionando, había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces y barrancos. Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de salud a todos los móviles de los ciudadanos de la provincia de Valencia. Y eso es lo que se hizo a las 10 y 7, a las 22.07 de la noche. ¿Por qué se envió? Como he comentado, por esa multiplicación de incidentes importantes que se había producido en una hora y por ese riesgo de inundaciones que venía reflejado por diversas alertas hidrológicas que se estaban produciendo.
2: Ha detallat en este sentit la cronologia d'alertes hidrològiques rebudes. Diu que es va iniciar amb nivells grocs a les 21:21 hores a Carraixet Calderona, a les 21:46 a Pollo Salet, a les 22:12 hores al Baix del Túria, a les 22:28 al Magre i a les 22:36 en Barrancs de l'Albufera. Ja a les 12:50 de la nit hi va haver nivell groc a la zona hidrològica de l'Alt del Túria. Finalment, a la 1 de la matinada, es torna a repetir una alerta superior en l'Alt Túria i posteriorment s'incrementa també i s'alerta. El responsable d'emergències ha destacat també que tot l'equip directiu de la conselleria va estar de manera permanent cridant des del centre de coordinació d'emergències alcaldes, alcaldesses afectats per l'alerta hidrològica. També als policies locals d'estos municipis per informar-los de la situació en coordinació amb les consorcis provincials de bombers i els bombers forestals.
4: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Després de la nit del dimecres i les seues conseqüències que ahir feien que intentarem tornar a la normalitat, Antonio Sánchez, bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
0: Avui sí, mirem el cel que anem a tindre de cara al cap de setmana i avui divendres.
5: Sí, primer volia fer un apunt perquè, perquè estava dient el que es va dir de lo de les alertes i tal. Jo, que vinc dels Estats Units, sempre es feia l'avís i les alertes o l'alerta en conseqüència veient la possibilitat d'un risc, és a dir, que és més, o jo considero com meteoròleg que s'ha de fer quan s'estiga veient en el radar o quan existisca aquesta possibilitat de precipitació forta o de tempesta molt intensa o de que s'esté donant en uns llocs abans de que arribi a uns altres, no? No tant quan estan passant les incidències, no sé si això ajudarà a algú o no, però és el que s'hauria de fer, almenys en el cas dels tornados, per exemple als Estats Units, és quan es fa. I ara sí, jo ja em vaig en la previsió, i sí que cal dir que sí, este cap de setmana encara tindrem inestabilitat. De fet, ara mateix, Sergi, està plovent i de valent a l'Horta Nord. 18 litres per metre quadrat s'han registrat ja a la Pobla de Farnals, 11 a Massalfassar, perquè tenim una xicoteta tempesta, molt, molt xicoteta, molt aïllada cap a l'Horta Nord, que només està afectant a Massalfassar, la Pobla de Farnals Platja i Massamagrell, en tot cas, però molt poqueta cosa. A Meliana, a Museros, a Foios no està plovent res. També teníem una altra línia de tempestes molt de ruixats, per així dir-ho, molt dèbil cap a Montserrat, cap al Val, és a dir, l'Horta Sud, el nord de la Ribera Alta, i és que està associat a una línia que es troba entre Catalunya i Balears. Esta es farà en qualsevol moment, se n'anirà, i el que veurem serà un principi de la jornada més estable, amb alguns núvols, amb sol, a estones, però estabilitat en tot cas. Ja canviarà això de vesprada. De vesprada esperem de nou, sobretot cap al sud del territori, la possibilitat de pluja i de tronades. Avui tenim avís groc al Baix Segura, al Baix Vinalopó, al Vinalopó Mitjà, també a l'Alacantí i al Marina Baixa, però cal dir que aquest avís està més encarat o més establit per a els municipis que es troben un poquet més cap a l'interior, perquè sembla que avui estaran aquestes precipitacions associades a tempestes de vesprada que es donaran en municipis més cap a la muntanya. Així que no tant al litoral avui, sinó més cap a dins. A la resta no veurem aquestes pluges tan fortes, no descartem alguna pluja concentrada cap a la Safora i la Marina Alta, i al centre i al nord no plourà. Este cap de setmana, avís groc cap a la Safora i la Marina Alta, pluja que pot ser intensa. A la resta no veurem pluja i temperatures que són un poc més baixes, que ho agraïm, i després el cap de setmana sí que a poc, sobretot de vesprada, el termòmetre pujarà.
0: En fi, teníem l'esperança posada en que no farà calor, esperem que es mantinga dins de la normalitat. Gràcies, Antonio.
5: Fins després. Gràcies a tu, Sergi.
4: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Doncs ja veieu, 7 i 13 i encara continuem mirant el cel. Ha passat la pitjor part del temporal a la Comunitat Valenciana, però encara parlem, doncs això, d'alguns ruixats. Lucy, bon dia.
6: Bon dia, exactament. La comunitat recupera progressivament la normalitat amb trens i carreteres reobertes. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmat que només hi ha danys materials a València i Alacant, tot i que, lamentablement, la pitjor part se l'ha emportat Catalunya amb una víctima mortal al Garraf. Les universitats, com la UPV, mantenen per avui la docència online.
0: Però la Generalitat Valenciana no es queda de braços creuats i llança una forta exigència al govern central arran d'estes pluges.
6: Així és, el Consell torna a exigir a l'executiu de Pedro Sánchez que execute sense més demora les obres de canalització pendents al nostre territori. El conseller portaveu ha assegurat amb contundència que les pluges d'estes últimes hores evidencien el que anomena la falta d'actuació suficient sobre les infraestructures municipals afectades per la dana de 2024.
0: De la pluja passem a la situació de Ceuta, que obre també la portada de tribunals este matí. Finalment, es podrà fer servir el port per a acollir migrants.
6: Sí, Sergi, hi ha hagut un canvi de criteri judicial molt important. L'Audiència Nacional permetrà l'ús del port de Ceuta com a campament de migrants. L'alt tribunal argumenta estrictes raons d'interès general i ha tombat la pretensió del Sindicat Unificat de la Policia, el SUP, que demanava paralitzar de manera immediata i urgent aquestes instal·lacions d'acolliment.
0: Seguim en clau local i viatgem a la ciutat de València. L'alcaldessa Maria José Català ha presentat un macropla verd que ja s'ha obert a discussions i expectacions.
6: L'alcaldessa ha anunciat una bateria de 92 projectes per a la ciutat, on destaca una promesa molt cridanera. Català portarà 10.000 arbres nous a la ciutat de València i, a més, llevarà la que hi ha actualment.
0: Parlem ara d'una operació policial molt important que afecta directament a la nostra salut i al camp valencià, detinguts per delictes contra el medi ambient.
6: Una operació de gran abast que s'ha saldat amb diversos detinguts del tràfic i ús d'herbicida il·legal. Les autoritats portaven mesos investigant una xarxa que distribuïa este producte prohibit per la normativa europea, el qual posava en risc no només els aqüífers del nostre territori, sinó també la seguretat alimentària dels cultius.
0: I tornem a parlar de menors, perquè l'alarma social és total a certes comarques, en este cas la Ribera Alta, per una pràctica mèdica molt preocupant.
6: Les autoritats sanitàries d'Alzira han encès totes les alarmes en detectar un gravíssim repunt del consum de vapejadors en xiquets de només 8 anys. El més preocupant del cas, Sergi, és que s'ha descobert que molts d'aquests dispositius s'estaven lliurant com a regal de celebració en les primeres comunions.
0: Creuem les nostres fronteres cap al Parlament Europeu. Brussel·les es planteja tancar l'aixeta dels diners al Marroc.
6: Exacte, l'Europarlament demana formalment que Brussel·les puga suspendre el fons al Marroc si este país no coopera en matèria migratòria. Una resolució aprovada pel Parlament Europeu ha mostrat una profunda preocupació per la regularització massiva de migrants a Espanya i exigeix un control estricte dels fons transfronterers.
0: I precisament el Marroc és també notícia per un històric acostament diplomàtic amb Israel, que és el que han pactat.
6: Israel i el Marroc estrenyen lligams i acorden l'obertura definitiva d'ambaixades a les seues respectives capitals. Els dos governs han pactat, a més, ampliar de manera immediata els vols directes entre els dos països i treballar conjuntament per a finalitzar acords destinats a facilitar les inversions mútues i enfortir els llaços econòmics.
0: Continuem en el tauler internacional perquè el mapa de la Unió Europea podria canviar radicalment d'ací a poc temps amb un convidat de l'altre costat de l'Atlàntic.
6: Ha saltat la sorpresa. El Canadà estudia convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea. És una proposta estratègica d'Ursula von der Leyen que ja ha provocat que Donald Trump amenace Europa amb arancels massius si se consolida este eix de comerç internacional.
0: Anem a l'economia de butxaca. Hi ha bones notícies avui, una miqueta, almenys per a les famílies que tenen una hipoteca variable.
6: Si les dades de tancament ens deixen un respir, l'Euríbor es frena en la sessió d'ahir i es manté prop de mínims anuals. La creu de la moneda la trobem a les gasolineres, on el preu dels carburants torna a enfilar-se i encareix de nou l'operació eixida del cap de setmana.
0: I molta atenció a una alerta mèdica mundial que obri totes les seccions de ciència i salut. Algo que passa amb els fàrmacs per a aprimar-se.
6: Un extens estudi publicat avui advertix que l'ús de medicaments tan populars com l'Ozempic o Wegovy multiplica per 11 el risc de complicacions respiratòries greus com la en pacients que, per exemple, han de ser anestesiats. Els metges demanen suspendre el tractament setmanes abans de passar pel quiròfan.
0: I en el món de la cultura, el cinema espanyol ha triat la seva estàndard per a la catifa roja de Hollywood. Ho va fer fa un parell de dies.
6: L'Acadèmia de Cine ha anunciat que La Bola Negra, la nova i aclamada pel·lícula de Los Javis, ha sigut seleccionada oficialment per a representar a Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar, convertint els directors en els grans protagonistes del dia.
0: Obrim una estesa pàgina esportiva. La ciutat de València ret homenatge institucional de primer ordre a dos dels nostres herois del futbol.
6: Així és, l'Ajuntament de València votarà i aprovarà avui de manera oficial la proposta per a nomenar com a fills adoptius de la ciutat els futbolistes Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, reconeixent la seva trajectòria internacional i el seu arrelament i orgull valencià arreu del món.
0: Tanquem el repàs als esports mirant a la gespa de la Lliga i a les competicions europees on els equips valencians afronten un cap de setmana crucial després de l'aturada del temporal.
6: L'actualitat esportiva ha passat també per la tornada als entrenaments del València Club de Futbol i el Villarreal, que han hagut de reajustar els seus plans per culpa de les pluges. A més, en el mercat de fitxatges i l'alta competició, avui es parlarà de les declaracions dels entrenadors analitzant l'estat de forma dels jugadors de cara als decisius partits de matí.
7: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Després de la tranquil·litat incompleta en l'oratge, ja que avui s'esperen alguns ruixats que dissabte aniran a més al sud del Golf de València, com us contàvem, també podem parlar de més sol i calor a partir del diumenge, però anem a mirar com està l'estat de les carreteres a aquesta hora, que comencen a produir-se els principals moviments per les carreteres valencianes. Juan Antonio Pedrosa, bon dia.
8: Bon dia, muy buenos días. ¿Qué tal? Arrancamos la jornada ya de viernes con situación por el momento bastante tranquila en las carreteras de la Comunidad Valenciana, sin grandes complicaciones a esta hora de la mañana. Tráfico fluido y cómodo en las tres provincias, como decía, sin grandes complicaciones ya que afecten el estado de la circulación, pero como siempre les vamos a insistir, mucha precaución en carretera.
4: Estás escoltant Matí Directe, la millor forma de comenzar posante al día.
0: I ja ho haveu escoltat també. Els equips valencians miren de cara al cap de setmana i als pròxims encontres i competicions. També ens posem al dia. Pel que fa als esports, saludem a Mònica Arnau. Mònica, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Triomf per 1-3 a la Rosaleda. Els d'Íñigo Pérez van haver de remuntar perquè Doctor va avançar des de casa en el minut 12. Abans del descans, els groguets deixaren el partit encarrilat amb els gols de Moleiro i Gay. El senegalès marca el tercer per al Villarreal de penal en el minut 86. El principal rival dels groguets per les places europees, el Betis, va tornar a sumar una nova victòria. Ahir superaren el Getafe per 1-0 amb un gol d'Abde. El marroquí va rematar una passada de Parrot i donava els 3 punts als de Pellegrini, que ja són tercers en la classificació. I encara cueja el caos que es va viure per la forta pluja a l'estadi Ciutat de València dimecres passat en ese partit que no es va poder disputar entre el Levant i l'Atlètic Club. Ahir de vesprada, el club granota va emetre un comú en què demana una reflexió a la Lliga. Volen que es revisen els protocols de suspensió dels partits. De la, un dels capitans de l'equip ens va relatar ahir com van viure ells eixos moments.
10: Imposible jugar, el balón no rodaba y luego encima era muy, muy peligroso. De hecho, creo que fue demasiado peligroso tanto para nosotros como para toda la gente que estuvo aquí, que no se tomaron seguramente las medidas que se tenían que tomar. Y no es una cuestión de que un partido se tenga que jugar o no, creo que lo primero son las vidas. Y bueno, a ver si por fin sirve un poquito de inflexión después de todo lo vivido aquí en Valencia.
9: I Willel s'estrena la jornada 7 a Barcelona. Els d'Anselmi visiten l'Espanyol i necessiten començar a puntuar de 3 en 3 per evitar que els dubtes sobrevolen el vestidor en la parada de seleccions. Són coerts i encara no coneixen la victòria en esta lliga, però la imatge de l'equip en els últims partits és positiva. La confiança al vestidor continua intacta, segons el tècnic franjaver Martín Anselmi.
11: Están todos metidos, todos comprometidos con lo que hay que hacer, tratando de hacer el trabajo con mucha atención, y eso a mí, mientras lo veía entrenar hoy, me generaba mucha ilusión sentir que los jugadores quieren, que el equipo está unido, que estamos juntos, que supimos competir juntos y que evidentemente ahora tenemos un rival difícil porque encaja poco, tiene buenos jugadores, que tiene una idea bastante marcada a la hora de construir, a la hora de atacar.
9: I acabem amb bàsquet perquè ahir es feia oficial que Nikola Mirotić ja és jugador taronja després de passar totes les revisions mèdiques. Un reforç de luxe per a una plantilla remodelada. Avui serà la presentació del Montenegrí i també la roda de premsa de Xavi Albert prèvia a la Supercopa de Badalona. Els valencians juguen la semifinal d'esta competició contra l'exequip de Mirotić, el Barcelona, dissabte a les 9 de la nit.
4: Matí directe. A Punt Ràdio.
0: És hora de fer balanç i recordatori. Vos estem comentant des de que hem començat a les 7 del matí. Les comarques de l'Horta, el Camp de Túria i la Ciutat de València es recuperen d'Ixesglai després d'una vesprada de dimecres que deixava imatges esgarrifoses de l'aigua calent caient amb fúria i colant-se pels interiors fins i tot dels edificis. Llamps que il·luminaven el cel de manera incessant, branques i arbres sencers arrencats per les fortes ratxes de vent i altres conseqüències. Un escenari cridaner que té la seva traducció en les xifres registrades per algunes de les més d'un miler d'estacions de la xarxa Avamet, que arreplegava acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en diversos punts. Unes quantitats que es van concentrar en la major part dels casos en tan sols una o dues hores, unes intensitats torrencials de forma generalitzada a la zona superiors als 60 litres per metre quadrat en una hora, però que no van arribar a assolir el llindar marcat per Avamet per a l'avís roig, que és els 90 litres per metre quadrat en una hora.
12: O sea, tot el fang està dins, l'aigua està al fondo, o sea, es que n'hi havia aigua hasta per el tobillo.
6: El rànquing de la jornada el liderava l'estació de l'Eliana, al Camp de Túria, en 106 litres per metre quadrat, seguida molt de prop per Xiva Calicanto, amb 102,4 litres per metre quadrat, i Torrent Calicanto, amb 100,3 litres. Eixos tres punts van superar amb diferència la barrera simbòlica dels 100 litres en 24 hores, però el mapa mostra un reguer d'estacions ubicades a l'àrea metropolitana i al Cap i Casal, amb valors molt destacats.
0: La rapidesa amb què va caure l'aigua va ser precisament el factor que va disparar-la. Les incidències a Torrent, els carrers i alguns soterranis es van negar quan el nucli urbà va replegar en poc més d'una hora una quantitat de pluja pròxima a eixos 100 litres. A l'Eliana, on la intensitat va superar en algun moment els 70 litres per metre quadrat en 60 minuts, la policia local va haver de reforçar el servici per atendre baixos inundats i vehicles atrapats enmig d'un trànsit que, amb l'aigua i als carrers, es tornava especialment complicat. També es van registrar afectacions puntuals a l'església d'Alfara del Patriarca i, novament, per a tornar la por a la zona d'Anna en vore pujar el nivell del barranc de Pollo al seu pas per Paiporta, tot i que en cap cas es va arribar a produir cap desbordament.
2: Afortunadament, i el temporal va vindre acompanyat, com ja saben, d'un intens aparell elèctric amb gran quantitat de llamps sobre tota la zona central del territori i de ratxes de vent que en alguns punts va fregar o superar els 100 km per hora. La zona de Montcada va ser una de les més castigades pel vent, amb ratxes per damunt dels 90 km per hora, mentre que a la ciutat de València, per exemple, la combinació de pluja i vent va provocar la caiguda de més de 50 arbres.
13: Dentro de lo que podía haber pasado, bien.
14: Un pam d'aigua.
13: Está todo estropeado.
15: Els techos estan tots enterrats.
16: Així la uia se'n va enseguida, perquè ha sigut un moment, molta uia, i en si ja se'n va.
2: Incidències, 684 es van fer la nit a la ciutat en què es van suspendre, recordem, ese partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao per les inundacions dels voltants de l'estadi Ciutat de València.
6: I a l'Hospital Clínic de València va entrar aigua a l'àrea d'urgències des del carrer en un dels moments més d'intensitat torrencial i es van haver de resoldre goteres en la quinta planta. També es van detectar incidències en el funcionament d'una de les sales de ressonàncies, un mamògraf i les línies telefòniques a causa de les fluctuacions elèctriques. Problemes que, segons la Conselleria de Sanitat, no van tindre repercussió en l'assistència sanitària ni en el funcionament habitual del centre.
0: El Roig Arena també va patir alguns danys materials, sobretot en la planta del subsol, per la qual cosa traslladava l'entrenament de l'equip masculí a l'Alqueria del Bàsquet. No n'hi ha a la sala principal ni a la zona del públic, per la qual cosa l'empresa manté l'operativa habitual i el concert de Hijos de la Ruina d'avui divendres, després a nit, la pluja també més intensa, va coincidir amb el concert de Silvio Rodríguez. En acabar, també es va traure als espectadors cap a una zona coberta del primer pis mentre amainava la pluja. La Generalitat alça, per tant, ja ho havíeu escoltat, per deixar alerta pel risc important de tempestes i restringia al litoral del sud de València la situació. Tot el d'Alacant i el Baix Segura se'n va anar tot cap a la província de Múrcia i la veritat és que van tindre també aquestes persones certes complicacions. El Ministeri de Treball recorda que quan hi ha vist taronja o roig de l'AEMET per clima advers, el treballador pot reduir, per cert, o modificar la jornada i en paral·lel disposar de 4 dies permisos retribuïts per impossibilitat d'acudir al centre de treball fins que desapareguen les circumstàncies adverses.
7: Matí directe. Sergi Olcina.
0: Però, com vos contàvem, el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, torna a reclamar al govern d'Espanya que execute sense més demora les obres de canalització que són de la seva competència i que encara estan pendents a la nostra comunitat autònoma 2 anys després de la dana. En un comunicat remès ahir dijous, Barrachina advertia de les pluges registrades este dimecres que tornen a posar de manifest les conseqüències de la falta d'una actuació suficient sobre les infraestructures municipals afectades pel temporal del 29 del 24. Segons assenyala Barrachina, quasi 2 anys després de la dana, només s'ha executat l'11,25 de les actuacions previstes.
17: Esto es Buñol. Son actuaciones del gobierno valenciano de más de 1 millón de euros, parte de esos 46 millones que hemos pedido el gobierno de Juanfran, los valencianos, para actuar en cauces de Pedro Sánchez, préstamos. Y por tanto, al dueño de los cauces, a Pedro Sánchez, le pedimos que no es posible que mientras nosotros estamos actuando en 30 municipios encauzando sus barrancos, ellos hayan ejecutado el 5% de las obras en la Confederación Hidrográfica del Júcar. No es posible que aplacen a 2030 las actuaciones en el Barranco del Pollo o más allá de 2030 la implantación del sistema de alerta temprana y que no es posible que sus 18 embalses todos estén sin el obligatorio plan de emergencias implantado como sí tiene la Comunidad Valenciana. Por tanto, le reclamamos al dueño de los cauces que actúe con prontitud y con celeridad, cosa que no está sucediendo.
0: D'una altra banda, el portaveu destacava que la Generalitat ha executat ja 41 actuacions de canalització en llits de titularitat del govern d'Espanya amb una inversió de 45,3 milions d'euros, de les quals 32 ja han finalitzat i 8 estan actualment en execució. També va criticar el fet de que la Generalitat estiga duent a terme aquestes actuacions assumint una competència que correspon al govern central d'Espanya davant de la necessitat d'oferir una resposta ràpida als municipis i als ciutadans afectats per les inundacions. Barrachina posa com a exemple la gestió dels residus generats per la dana, una competència d'àmbit municipal en què la Generalitat va optar per un model diferent.
7: Volem escoltar-te. Deixa'ns una nota de veu al 660 78 39 80.
0: I sense deixar aquestes qüestions, que es netegi amb caràcter prioritari el nou llit del Túria, però també barrancs i rambles que travessen zones urbanes. És la reivindicació que ha fet la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, productora d'este programa també, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer davant de la proximitat de les pluges de la tardor. L'entitat que agrupa els municipis valencians assenyala en un escrit adreçat al president de l'ens hidrogràfic, Miguel Poló, que els ajuntaments estan preocupats per l'estat de conservació dels barrancs i rambles, especialment pensant en les pluges que solen caure en la tardor.
6: En l'escrit, la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Paqui Bartual, ha recordat que no és la primera vegada que es fa la petició, ja que aquesta mateixa carta es va enviar l'any passat i es va sol·licitar, a més, la planificació de les actuacions previstes, així com la celebració d'una reunió de coordinació sense que fins ara s'hagi rebut el pla tècnic ni s'hagi concretat la reunió esmentada. Segons manifestava la presidenta de la Federació, les entitats locals han manifestat la preocupació per l'acumulació de vegetació espontània, canyes, mala herba i restes vegetals seques en diferents trams dels llits.
14: Molt bon dia a tots i a totes. Des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies hem demanat una reunió a la Confederació Hidrogràfica del Júcar perquè tots els alcaldes i alcaldesses pues, bueno, estem pendents, no? I estem preocupats perquè bueno, som sabedors que gran part dels nostres rius i també barrancs pues, bueno, continuen ples de canyes i de vegetacions que pensem que no són bones per al transcurs de l'aigua. No obstant, el proper dijous, dia 24, tindrem aquesta reunió en el president de la Confederació Hidrogràfica del Júcar. Li anem a traslladar totes les inquietuds que tenim els alcaldes i alcaldesses i l'únic que volem és que bueno, els alcaldes, sobretot, i alcaldesses tindre aquesta seguretat de que els nostres pobles estan segurs, que aquestes obres, les que pensem que durant molt de temps se deixen en el caixó i que a dia d'avui encara no estan fetes i bueno, és una realitat que ahir mateixa les pluges que varen ocórrer als nostres municipis, sobretot gran part de la comarca de l'Horta Sud, es va veure de nou altra vegada afectada. Per tant, necessitem una reunió entre les administracions perquè jo crec que ho hem demostrat, no? Que quan les administracions se coordinen i van totes de la mà, jo crec que els resultats són molt més millors. Per tant, doncs volem que, a banda de que tots estem preocupats i som sabedors dels nostres plans d'emergències que tenim als nostres municipis, doncs volem saber que els nostres pobles estan segurs i que si vinguera una dana com la que varen patir ara ja apenes farà quasi 2 anys, doncs que els nostres pobles estiguin segurs i que l'aigua doncs, transcorrirà per el cauce que ha d'anar.
0: Una cosa més, la tromba d'aigua de fa 2 nits, acompanyada en alguns casos de fortes ratxes de vent i pedra, va causar danys puntuals al camp. En línies generals, van resultar beneficioses per a recarregar aqüífers, estalviar recs, netejar arbrat i millorar el calibre, sobretot dels cítrics i els caquis, inclús a l'interior. Atesa l'escassetat de pluges durant els últims mesos, els agricultors van agrair l'aigua, però no tot són bones notícies. Puntualment n'hi ha danys, afeccions i preocupacions.
18: La pluja que ha caigut és bona per al creixement de les taronges, sobretot, i bé, no tan bona per al caqui, que ja presenta problemes de fongs i que tenim que estar pendents.
0: Segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Ava Assaja, on el temporal s'hi ha provocat pèrdues de collites de fins al 100% en hortalisses de la comarca de l'Horta Nord, cols de pedra en caquis de la Ribera Alta, perjudicis en les tasques de la sega de l'arròs i la crema de la palla, així com arrossegaments de terres i trencaments d'infraestructures agràries.
19: Bueno, es cultiu sobretot en la hortalissa, en cebes primerenques, carxofes, faves, cols, perquè, clar, les precipitacions han sigut molt importants de molts litres d'aigua en molt poc de temps. Entonces, pues, a la terra pues, li ha sigut impossible assimilar tanta aigua.
0: Ahir es parlava en el Forcat de Sílvia Soria en este programa. El sector demana ajudes directes i avantatges fiscals i reitera la urgència de que el govern central agilitzi la reconstrucció de les infraestructures hidràuliques necessàries per a evitar nous desbordaments i inundacions.
20: En el cas d'aquesta parcel·la que ens anunciava l'agricultor, pues han vist que sí, possiblement n'hi ha que algo, la fruta en cas menuda, són clemenvilles, i calcule que ara, més avant la setmana que ve, ja sabrem si efectivament hi ha molt de dany o no.
0: El responsable de la sectorial d'hortalisses, Ava Assaja, i delegat del Poble Nou, Vicente José Sebastià, també lamenta que va caure tanta aigua en tan poc de temps que la terra de moltes parcel·les no va poder engolir eixa aigua i els cultius patiran asfíxia radicular.
21: Sí que s'ha clavat pues, un pam d'aigua en els camps
1: i com tu molt bé dies, pues, el que fas per paralitzar la sega, avui òbviament no segarem i demà, pues, depenent de la humitat, pues, pues probablement tampoc, perquè l'arròs n'hi ha que entrar-la a una temperatura dins del molí, i quan puja molt de temperatura, pues, costa més de secar-hi, entonces, pues, no te l'admitixen en les cooperatives.
0: Des de les 6 d'este matí, ja canviant de tema, està en marxa el trasllat dels immigrants al port de Ceuta. Es compleix així la decisió de l'Audiència Nacional d'autoritzar este desplaçament després d'haver rebutjat la mesura del Sindicat Unificat de la Policia. Són més d'un miler els immigrants que fan cua per instal·lar-se en esta hora en un campament del port. El govern central celebra este acte, ja que va ser l'executiu de Pedro Sánchez qui va pressionar al màxim perquè es complirà esta decisió i poder buidar així les platges de la ciutat.
2: Recordem que el passat 5 de setembre el Ministeri de Transports va emetre un ordre que autoritzava ocupar 16.000 metres quadrats d'ampliació del ponent del port de Ceuta. Això era per a instal·lar un dispositiu temporal d'acolliment de persones migrants amb capacitat aproximada per a poc més d'un miler de persones. El SUP demanava la suspensió cautelar fins que s'acreditara la seguretat i exigia també a les administracions implicades que verificaren primer els riscos en situació d'incendi, evacuació i les conseqüències operatives per als policies en cas d'incidents.
0: Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa. Von der Leyen es dirigís expressament al nostre país. La presidenta de la Comissió Europea s'obri a flexibilitzar els requisits de devolució dels migrants en crisi com la de Ceuta, de manera que la devolució al país d'origen siga el més ràpida possible, anunciant un nou marc legal per accelerar les expulsions i evitar noves crisis migratòries com la de Ceuta.
21: All of our external borders are European borders.
6: L'eurodiputat del Partit Popular, Esteban González Pons, reclama que la Unió Europea responga a la crisi de Ceuta amb la mateixa fermesa que davant d'altres amenaces a les seues fronteres. Espanya no és menys Unió Europea que Alemanya o Polònia defensava durant la seua intervenció al Parlament Europeu a Estrasburg.
22: Senyora presidenta, Ceuta és hoy el estado de la Unión Europea. Es una ciudad que está sosteniendo sola lo que debería sostener un continente. Más de 10.000 personas deambulan por sus calles sin que Marruecos las acepte de vuelta. España no es menos parte de la Unión Europea que Alemania o Polonia. La amenaza híbrida por el sur no es menos grave. Y quienes nos atacan de forma híbrida por el sur no deberían merecer menos sanciones que aquellos que lo hacen por el este.
2: Mentre el govern central insistís en les seues aspiracions de tornar al Marroc els milers d'immigrants arribats a Ceuta, llevat dels que puguen quedar-se sobre la base del dret internacional.
7: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Tornant a mirar cap a la nostra comunitat autònoma, rescaten 17 persones migrants, una d'elles menor, i això va produir-se a les aigües pròximes a Alacant.
6: Sí, les 17 persones, totes elles en bon estat de salut, van ser traslladades primer a Xàbia a causa del temporal marítim i posteriorment al port d'Alacant. El Centre de Coordinació de Salvament de València ha sigut el que ha coordinat l'actuació davant de l'emergència.
0: València també concedirà a Ceuta la medalla d'honor de la ciutat per la seva dignitat, per no rendir-se.
6: Ho anunciava este dijous l'alcaldessa de València, Maria José Català, durant el debat sobre l'estat de la ciutat. Català ha destacat que Espanya i Ceuta també van estar en València en el pitjor moment de la seva història recent, el de la Dana d'octubre de 2024, i manifestava el seu agraïment per això al mateix temps que expressava el seu suport als de Ceuta en estos moments.
0: El 94,5% dels conductors valencians, sabeu, suspendria avui l'examen teòric del carnet de conduir.
6: Un estudi revela que el 81% de les persones al volant no ha rebut cap formació viària des que va obtindre el permís. A més, quasi el 82% va obtindre el carnet fa més d'una dècada, mentre que només en l'últim any s'han creat o actualitzat al volant de 130 senyals de trànsit. L'informe també evidencia que més de la meitat dels conductors valencians, és a dir, un 54%, és contrari a permetre l'accés al carnet amb 17 anys, encara que siga en la modalitat de conducció acompanyada.
0: I Benidorm supera el 92% d'ocupació hotelera en la primera quinzena de setembre, segons OSBEC.
6: La primera quinzena de setembre ha deixat una ocupació hotelera del 92%. 2,5% a Benidorm, 2,4 punts per damunt del mateix període en 2025, amb el que prolonga la seva temporada alta i afronta este mes amb una planta hotelera a ple rendiment, segons la patronal OSBEC.
4: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: En clau nacional parlem de la detenció del Trompas, el presumpte assassí de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte, a Mèxic.
6: Sí, la policia ha detingut en Coatula, a les estats de Morelos, Mèxic, a Francisco Javier N., alias el Trompas, presumpte assassí de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte. Els agents han donat amb ell en el mateix municipi on va perpetrar l'atac la nit del dissabte. Recordem que l'estudiant espanyola havia arribat d'intercanvi a la Universitat Autònoma de l'estat de Morelos a mitjan d'agost per a cursar un semestre en l'Institut de Ciències Educatives al campus de Cuernavaca, la capital de l'estat. La jove de 21 anys va acudir a Cautla amb el cap de setmana amb unes jornades sobre plantes medicinals i allí va ser assassinada presumptament pel detingut.
0: I augmenten un 15% les morts de migrants que intenten aconseguir les costes europees, malgrat el descens de les arribades.
6: En el que portem de 2026, al voltant de 60.000 migrants i refugiats han arribat a Europa per via marítima. Això suposa un descens del 39% respecte a les dades d'este mateix període de l'any passat, de 2025, segons ha informat l'Organització Internacional per a les Migracions. Tot i este descens, l'organisme ha alertat que s'han registrat prop de 2.300 morts, 300 més dels 1.999 documentats l'any passat, el que suposa un augment del 15%. Les rutes migratòries del Mediterrani i de l'Atlàntic tornen a ser, un any més, les més mortíferes del món.
0: Parlem també d'un pres condemnat per l'assassinat que s'escapa d'una presó de Tarragona durant un permís penitenciari.
6: Un pres de 52 anys condemnat per assassinat s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric a Tarragona. L'home formava part d'un grup de 4 interns que havien eixit de la presó. La fugida s'ha produït en un restaurant de menjar ràpid en la zona comercial dels Gavarres, també Tarragona.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit València i Ajuntament de València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana i València Turisme.
5: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresde, Nelina Garancha, Julia Fischa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
8: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
23: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
24: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
4: A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5.
0: Els quioscos obrin ara també, no només en format físic, sinó en digital. I ahir és on descobrim el que porten les portades. Abril Peidro, bon dia.
25: Què tal, Sergi? Bon dia. Comencem pels diaris en àmbit autonòmic. En Levanta el Mercantil Valenciano llegim que el diluvi propicia una nova brega política pels avisos. En les províncies titulen la comunitat, regió on més ha de ploure perquè es decreta l'alerta roja. El diari Informació d'Alacant destaca que la indemnització divideix Tabarca. I el periòdic Mediterrani porta en la seva portada que Castelló entreveu un gran filó en l'eix Unió Europea-Canadà. En clau nacional, el país obre amb Canadà i la Unió Europea, que reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump. I en El Mundo llegim que l'Eurocàmera acusa el Marroc i promou represàlies per Ceuta.
0: I en clau econòmica, què tenim?
25: Avui contem que el govern i els agents socials s'han reunit per analitzar la conjuntura i debatre quines mesures prendre quan, a finals d'este mes, a finals de setembre, deixe d'estar en vigor l'escut anticrisi d'energia implementat per a mitigar l'impacte econòmic de la guerra a Orient Pròxim. Com era d'esperar, davant un escenari que, lluny de millorar, ha anat a pitjor, l'executiu s'ha mostrat favorable a estendre aquestes mesures de suport més enllà del 30 de setembre, encara que no ha concretat com més farà.
0: I en l'àmbit medioambiental?
25: En l'àmbit medioambiental, avui porta una proposta, no sé si algú pot estar interessat, sí, perquè es busquen voluntaris per a viure gratuïtament a l'Antàrtida.
0: Però mira, igual m'apunta i tot, saps?
25: El programa Antàrtica Austràlia obri la convocatòria 2027-2028, com diem, per a viure el dia a dia de la ciència en un destí extrem. I què és el que es sol·licita? Doncs perfils com informàtics, tècnics de telecomunicacions, electricistes, fusters, lampistes, mecànics, xefs, metges, meteoròlegs i biòlegs.
0: Bueno, està bé, perquè jo sé fer una miqueta de tot i el fred no em molesta, doncs pues, escolta tu, cap a l'Antàrtida, que se n'anem.
9: 660 78 39 80.
0: Anem apretadíssims de temps. Obrim la finestra internacional amb les decisions que s'estan prenent a Brussel·les dins de la Comissió Europea. Canadà celebra l'anunci de la seva presidenta, Ursula von der Leyen, d'incloure-la com a un membre associat. Accepta esta decisió i defensa la independència amb els Estats Units. El president d'allí, precisament, com no podia ser d'altra forma, ho veu com un acte hostil.
2: Exacte. Esta invitació, Sergi, encara tardaria uns anys, però el president canadenc, Mark Carney, està encantat en ser membre associat de la Unió Europea. L'altra cara de la moneda, com deies, és Donald Trump, amenaça en posar més arancels a Europa si finalment es fa efectiva esta decisió. Diu que convertir el seu país veí com a membre associat és ridícul.
0: Més coses. Israel i el Marroc estrenyen lligams i acorden obrir ambaixades amb l'aval dels Estats Units en plena crisi de Ceuta.
2: Els ministres d'exteriors dels dos països han signat a Nova York un acord que augmenta el nivell de les seues relacions diplomàtiques i preveu incrementar les inversions. Ho fa amb el vistiplau dels Estats Units.
0: I eleccions a Suècia. Es confirma la victòria del bloc de centre-esquerra per 3 escons.
2: El resultat obre la porta ara al retorn d'Anderson, el govern després de 4 anys a l'oposició.
0: Ràpidament reprenem ixe viatge en el temps que fem diàriament. Marina Perelló, bon dia.
10: Bon dia, Sergi. Avui tenim un viatge de quilòmetre zero en clau d'art i cultura valenciana, però si em permets anem a començar molt, molt lluny. Concretament l'any 53 d'aquella era que anomenem la nostra. Perquè tal dia com avui va néixer un dels emperadors romans més grans del món i ho va fer en terres hispanes. Parlem de Trajà.
0: Trajà, el primer emperador no nascut a Itàlia, sinó a la província de la Bètica. Però si fem un salt monumental en el temps fins a l'any 645, la data d'avui es torna un poquet més trista per a la nostra literatura, perquè va morir a Ciutat Real un dels grans genis de les lletres espanyoles, Francisco de Quevedo.
10: Un mestre de la sàtira i del segle d'or, sens dubte. I si parlem de canvis històrics i revolucions a Espanya, la data d'avui és clau. El 18 de setembre de 1868 començava la Gloriosa, la revolució encapçalada pels generals Prim i Topete, que acabaria provocant el destronament de la reina Isabel II i el seu exili a França.
0: Una autèntica sacsejada política al segle XIX, però anem a la nostra història local i a la nostra pintura. Sabíeu que un 18 de setembre va néixer en 1863 Lamberto Alonso?
10: En prenem bona nota. Nascut a Godella, Lamberto Alonso no només va ser un gran pintor valencià que va retratar com ningú el costumisme de l'època, sinó que a més tenia una veu increïble i va triomfar també com a tenor operístic.
0: Una combinació de talents. També escoltem una miqueta d'òpera valenciana per a homenatjar-lo.
10: De l'òpera clàssica ens n'anem directament al periodisme d'alta volada. Ens situem a Nova York l'any 1851. Tal dia com avui es fundava un dels diaris més llegits, influents i importants del planeta, el New York Times. Qui els havia de dir que un xicotet pamflet de 4 pàgines acabaria sent el gegant de la premsa mundial? I de la comunicació passem a la ciència aplicada espanyola. En 1928, l'enginyer Juan de la Cierva aconseguia una fita aeronàutica mundial en creuar el Canal de la Mancha amb el seu autogir, l'antecessor directe de l'helicòpter modern. Un orgull per a la ciència de l'època.
0: I si anem un poquet més cap a l'època contemporània, el 18 de setembre és també una data fonamental per a la música del segle XX, sobretot per a dos gèneres completament diferents, un de naixement i altre de comiat.
10: Comencem pel naixement, Sergi, perquè el 18 de setembre de 1951 naixia Didi Ramone, baixista i compositor de la llegendària banda de punk rock Los Ramones. I el 1944 nasqué la xipiona Rocío Jurado, la más grande, una de les veus més potents i estimades de la copla i el cant espanyol.
0: Mm. Però n'hi havia una segona part que mos contaves, també.
10: Efectivament, perquè la part fosca de la música va arribar precisament un 18 de setembre de 1970 a Londres. Eixe dia moria amb només 27 anys Jimi Hendrix, considerat de forma unànime com el millor guitarrista elèctric de la història del rock. Una pèrdua que va deixar en xoc tota una generació.
0: I d'ahir, bon, anem a l'àmbit de la cultura. David González, bon dia, què tal, com estàs?
11: Així estem, molt bé.
0: Ho vam avançar, La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi és la pel·lícula seleccionada per a representar Espanya en els pròxims Oscars. La pel·lícula s'ha imposat al Ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los Domingos.
12: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
11: La bola negra està basada en l'obra homònima Inacabada de Federico García Lorca. És un film que entrellaça tres històries protagonitzades per homes homosexuals situades en el 1932, 37 i el 2017. El repartiment està encapçalat per l'artista de Benny Cassim, guitarrica de la Fuente, que debuta com a actor, així com Milo Quifes, Carlos González, Miguel Bernardo i Penélope Cruz, entre altres intèrprets.
0: Celia Llàcer és directora assistent de la Royal Scottish National Orchestra, però el seu camí va començar al Conservatori de Poble, a Carlet.
11: A punt de poder parlar amb la directora valenciana, que triomfa al capdavant d'orquestres arreu del món. Llàcer primer va aprendre a tocar el piano i més tard el violí. Va descobrir la seva verdadera vocació arran d'un concert simfònic que hi va obrir un horitzó inesperat.
13: Jo sempre dic que no vinc d'una família de músics, però vinc d'una terra d'artistes. I vaig veure el que era estar en una orquestra rodejada de músics i tot, i vaig dir, jo tinc que estar ahí també. I d'ahir em ve un poc la fascinació pel món i l'univers del director d'orquestra.
11: Aquell somni també l'ha portada a Madrid, a Suïssa i a grans auditoris d'Europa i d'Amèrica. Ha dirigit orquestres com les de Dallas, de Luzern i, al costat dels millors mestres, ha après el que és dirigir molt més que marcar el compàs. Malgrat que el seu lloc està ara a Escòcia, Llàcer continua somiant amb la mirada posada hacia casa.
0: I un poquet de música, breument, perquè un dels grups més importants del panorama indie nacional actua en València i Alacant en el mes de desembre.
12: Este país... tiene demasiadas historias.
0: El grup Murcia, Art de Bogotà, és qui començarà este 29 d'octubre a l'Auditori de Vigo.
11: Sí, i després passaran estos amics del grup Murcia de Art de Bogotà per les sales de València i d'Alacant. El cicle de concerts farà parada hacia València el 3 de desembre en la sala Palau Albereda i un dia després, el 4, en la sala Live Marmarela d'Alacant.

0: inflación razonablemente moderada, pero al final permea en el resto de todo el proceso productivo.
1: Professor, una persona que necessita el cotxe cada dia i que no tinga alternativa de transport, què pot fer ara mateix per reduir l'impacte d'esta pujada en la seva economia? No sé si hi ha mesures d'estalvi en la conducció o en l'ús del vehicle que realment tinguin un impacte apreciable i ho puga notar aquesta persona.
0: Bueno, pues lo más sensato es intentar prescindir en la medida de lo posible del transporte. Si lo necesita para ir a trabajar, no tiene otra alternativa, pero el ocio, pues a lo mejor hay que focalizarlo en otras actividades que no tengan vinculación con el transporte. La idea es que cada uno deberíamos ver nuestro esquema de gasto de combustible y tratar de ahorrar un 20% para que el mercado no se vea tensionado, porque si no al fin estaremos discutiendo o pujando, más que discutiendo, por un combustible que es escaso y que al final lo que hacemos es subir los precios.
1: Está claro. Roberto Gómez Calvet, professor de la Universitat Europea de València i especialista en energia i transició energètica. A veure si un dia ve pels nostres estudis, així a la ràdio, podem parlar un poquet en un aspecte un poc més positiu, però també de moltes d'aquestes coses que ens competen i ens afecten directament. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
1: Adéu, bon dia. Sabeu això que és? Això és que en 1976, tal dia com avui fa exactament 50 anys, al Hyde Park de Londres, es convertien en epicentre de la història d'una música. Més de 150.000 persones es reunien en franc per a viure un moment irrepetible, un concert multitudinari de Queen on demostraven que eren això, el més gran. Gràcies per estar cada dia amb nosaltres i començar la jornada amb la gent de la ràdio, per fer gran este programa cada moment. Com deien ells, The Show Must Go On. L'espectacle ha de continuar i ho farà després del butlletí de les 8 del matí amb Toni Cano a la redacció i presentació i Òscar Pellicer a la tècnica. Ara tornem de seguida.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Avui divendres encara s'esperen alguns ruixats lleus i dispersos a la Comunitat Valenciana, però el que en aquestes hores centra l'atenció és la quantificació de danys de les pluges d'ahir i sobretot de dimecres. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha gestionat un total de 1.084 incidències relacionades amb l'episodi de pluges. 684 han sigut a la ciutat de València. Ahir les pluges es van centrar a la Marina Alta. S'han arreplegat 46 litres al Poblenou de Benitatxell, 37 a Ondara, 33 a Pedreguer i també a Sàvia. Segons remeten les pluges, en paral·lel augmenta la polèmica política sobre les alert, com i sobretot quan es va enviar. L'Esquerra vol que el president de la Generalitat comparega a les Corts per explicar l'actuació del Consell en aquest episodi de pluges. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, de Compromís.
2: El SALER se tendría que haber enviado antes, en tanto en cuanto ya había personas atrapadas en espectáculos, hemos visto rescates en coches.
3: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
1: També l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre, posa en qüestió la gestió del Consell. El Partit Popular acusa l'Esquerra de buscar de nou rèdit polític de situacions d'emergència, mentre Vox demana millorar la informació sobre l'emergència. Escoltem el síndic d'este grup, José María Llanos, i el del PP, Nando Pastor.
4: Ha podido haber fallos de gestión y sobre todo de información.
5: Por desgracia, desde la izquierda valenciana ya han empezado a frivolizar con el tema de las lluvias. Durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
1: Avui també estarem pendents del ple del Consell, que es reunís a partir de les 9:30 a la Casa de les Bruixes d'Alacant. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assistirà després a la presentació dels nous tramvies del tram d'Alacant i de les activitats amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, que va començar dimarts. Mentrestant, a Ceuta ha començat ja el trasllat de milers de migrants que es troben a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern espanyol al port. Això després

0: Després de la decisió de l'Audiència Nacional que finalment permetrà posar en marxa aquest emplaçament temporal d'acollida. S'havia paralitzat de manera cautelar a causa de la denúncia d'un sindicat policial. La ciutat autònoma i l'executiu central mantenen un enfrontament sobre la solució per atendre els menors no acompanyats i, de manera paral·lela, el Parlament Europeu ha aprovat un text sobre Ceuta que parla d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants al juliol. És una resolució aprovada amb els vots de la dreta i ultradreta europea que també reclama a Rabat assumir la seva responsabilitat i li retrau que qüestione la sobirania espanyola de Ceuta. D'altra banda, este migdia, a partir de la 1:15, oferiran una roda de premsa al president de l'Advocacia Espanyola i la degana del Col·legi d'Advocacia de Ceuta sobre la situació d'esta ciutat autònoma. Per cert, este dijous ha sigut el dia de Melilla i avui divendres el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, es reunirà amb el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda, i entitats de la societat civil. Anem ara a Mèxic perquè les forces de seguretat han detingut el presumpte assassí de la jove Claudia Tacoronte, l'estudiant canària que va morir apunyalada dissabte. No s'han conegut detalls sobre la detenció, però sí que ha transcendit que es tracta d'un criminal comú que no té vincles amb el crim organitzat i que la motivació del crim hauria sigut la del robatori. La investigació policial ha comptat amb l'ajuda veïnal per identificar el presumpte agressor. I en els esports, primera victòria de la temporada del Villarreal, 1-3 contra el Màlaga a la Rosaleda. Isabel Adam, bon dia.
1: Bon dia, triomf després de 6 jornades amb remuntada d'un equip groguet que ha signat el millor partit en el que va de curs. El Màlaga es va avançar amb el gol de Doctor, però va claudicar davant la superioritat del Villarreal, que va reaccionar de seguida. L'empat el va signar Moreiro sense cap tipus d'oposició al minut 40 i Gueye, amb assistència d'Ayoce, li va pegar la volta al marcador al 46. El senegalès va sentenciar el partit amb un nou gol, en este cas de penal, en la segona part. I el tècnic groguet Íñigo Pérez destacava així l'actitud de l'equip.
2: Hemos empezado perdiendo y que en esos momentos perfectamente podrían haber aparecido dudas, el temor a que se repita una nueva derrota, este tipo de situaciones que pasan, y estoy muy contento también por la victoria y la manera de conseguirlo, pero sobre todo por esa serenidad y fortaleza mental que han demostrado.
1: Amb esta victòria, el Villarreal és de la zona de descens, se situa al lloc 14 i com a conseqüència del resultat d'este partit, el València torna a la cua de la taula, antepenúltim, al lloc 18.
0: I deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Orsina.
3: A Punt Ràdio, notícies.
4: A viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
6: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
8: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza de la Igua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit València i Ajuntament de València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y València Turisme.
9: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Apunt Radio. A Castelló, 103.7. Matí Directe,
4: el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Radio.
10: Són les 8 i 7, reprenem el nostre ritme habitual en esta segona hora de programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Abans de la tertúlia, saludant de nou Antonio Sánchez, que mos apropa el que té que veure precisament amb l'oratge. Mos parlaves fa una horeta d'alguns ruixats que estaven molt propers d'ací. Com està la cosa ara?
11: Sembla que s'han desfet, que és el que es preveia, no? Que això no duraria molt, i per sort ja ha acabat de ploure a l'Horta Nord, que és on s'han recollit en poc de temps 18 litres per metre quadrat a la platja de la Pobla de Farnals, per exemple, també al voltant dels 10 litres a Massalfassar. A la resta, hem vist alguns plugims al Val, a Montserrat, a Torís, i és que tenim una línia de ruixats que sí que anava des de el sud de Catalunya, el nord de Balears, creuant el Mediterrani, i s'ha apropat un poquet al nostre territori. Veurem com en les pròximes hores, si esta línia de tempestes ja és que ara més mar endins, però el que hem d'estar pendents, el que hem d'estar pendents és del vent de gregal encara, i sobretot de la inestabilitat que es manté en el territori. Així que avui tenim avís groc activat, en este cas cap al sud, i és que a la meitat sud és on avui s'esperen ixes pluges. A la Marina Alta de Safor podríem veure algun ruixat, però avui les tempestes apareixeran de vesprada principalment a les muntanyes del sud. Per això tenim l'avís groc al Baix Vinalopó, al Baix Segura, al Vinalopó Mitjà, a l'Alacantí i a la Marina Baixa, però cal dir que d'aquestes comarques seran les localitats més cap a l'interior les que tindran aquestes possibles tempestes, aquests ruixats que poden deixar pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, com vam veure ahir, per exemple, a Pinós, al Pinós, que van caure uns 30 litres per metre quadrat. De que també hem de parlar és que la resta, en la meitat nord, ara sí que ix el sol i tenim el cel ben carregat de núvols, però de vesprada veurem menys nuvolositat, però cap a l'interior veurem com creixeran algunes tempestes, al Racó Ademús, als Serrans, a l'Alt Millar, a l'Alt Palància, així que per ahir també podem tindre alguna tronadeta i algun ruixat. Dissabte, de matí, sembla que la pluja també tornarà, però serà més cap a la Marina i la Safor, més la Marina Alta, la Safor, més ancorada cap allà, pel vent de gregal. De vesprada no descartem alguna tempesta de nou en les comarques estes de les muntanyes del sud del territori, i ja de vesprada sí que veurem més núvols cap a l'interior centre, interior nord, però sense precipitacions. A la resta, sol i alguns nuvolets, i diumenge serà ja una jornada molt més estable. Pel que fa a les temperatures, no ha canviat molt este matí. Tenim de 9-21 graus cap a l'interior, cap al litoral, a l'interior entre els 12 i els 15 graus, però este cap de setmana sí que tindrem bones notícies pel que fa a les temperatures.
10: De totes formes, només n'hi ha una qüestió referida a la normalitat. Ha començat l'època de refredats i la meitat del personal que coneixem ja està en els antigripals, sí, els antitèrmics i totes aquestes coses. En fi, és el que té esta temporada.
11: Sí, estos canvis de temperatura és el que porten, però almenys este cap de setmana, Sergi, cal dir que el termòmetre es mantindrà en valors normals, que és una boníssima notícia. Avui les màximes entre 25 i 27. Demà pugen un poc més. Diumenge tornen a pujar un poc més, però el diumenge on més puja el termòmetre seran només 30 graus. Així que ja almenys podem descansar d'esta calor intensa. Este canvi de temperatures vindrà bé a tots.
10: Pues ho agrairem. Gràcies. Gràcies a tu, bon cap de setmana. Adéu, Antonio. Igualment. Són les 8 i 10. També n'hi ha que mirar un poquet cap a les carreteres de la nostra comunitat, especialment les vies principals. En moments en els que els moviments són més que significatius, és quan tots comenceu, no només a incorporar-vos al treball, és que no ho heu fet a les 6 o les 7 del matí, sinó els que, a més, ara s'incorporen per aportar els nens al col·le. Anem a veure com està la situació.

0: Ara mateix sabrem com està l'estat de les carreteres en el moment en què tinguem aquesta informació ràpidament per saber com està tot i per saber com teniu que manejar-vos i les precaucions que teniu que tindre lluny de que estiga ploent o no en la vostra zona, diguem, d'impacte o d'interès. Són les 8 i 11, n'hi ha que començar a saludar a la gent que comença a incorporar-se també a esta taula de redacció de Matí Directe en la Ràdio Autonòmica Valenciana. El primer que saludem és a Toni Cabot. Toni, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Salutacions, Sergio, molt bon dia.
0: Com portes totes les coses que ens han fet fluctuar i canviar d'ànim fins i tot en estos 5 dies laborables que hem tingut?
1: Pues mira, ara mateixa, Sergio, lo que tinc en el cap és que estava veient unes imatges ara en televisió des del traslado de Ceuta i em pareix espeluznant, no? Se te poso la pell de gallina, no? Veus el drama que hi ha i és absolutament extraordinari, no? I esto s'ha allargat massa. Aquesta és la conclusió que tens quan veus tot això, no? I encara, a més, que no té pinta de que vagi a arreglar-se d'un dia per a un altre, no? I em pareix un drama, em pareix un autèntic drama que, des de luego, té que solucionar-se ja, no?
0: Es parla de com es tracta la gent, de les condicions en les que està la gent, i si et fixes bé, tot i que potser m'han portat algun calbot per aquells que se la carren en paper de fumar, directament està manejant-se la gent i tractant-se a les persones com si foren directament mercaderia. Això és la sensació que dona, també.
1: És la mateixa que ha tingut jo veient aquestes imatges ara mateixa, no? En aquest control policial, que evidentment si es fa perquè es fes necessari, però veus com s'amontona i no hi ha manera de fer les coses en naturalitat, sinó que veus, pues, no agressions, perquè no són agressions, però sí que veus un tracte aspre, no? I des de luego, pues, això, a qualsevol li toca la pell, no?
0: Claro, està clar. Mònica Bustamante, què tal? Bon dia. Com està la chica guapa de la tertulia?
2: Bon dia, pues bueno, de viernes, ¿no? Por lo menos es viernes.
0: Pero aunque... si tú estás radiante y espectacular todos los días, igual dona, ay, que siga dilluns que divendres.
2: Muchísimas.
0: Només n'hi ha que voret.
2: Muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que me quieres mucho? Gracias.
0: Independiente d'això, a las pruebas me remito.
2: Bueno, pues bueno, es que al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces hay que venir con buena cara porque realmente, como decía Tony, pues es muy preocupante todo lo que está pasando. Bueno, que ahora comentaremos, ¿no? En Ceuta.
0: I Dani Valero, com està? Bon dia.
3: Molt bon dia. A mi no me dius tantes coses boniques.
0: Si te dic que estàs guapo, bonico, templat i que m'acusaran d'una altra cosa, que no m'acusaran sense raó, però com últimament així no se pot dir pràcticament res, perquè enseguida te peguen un mos a la jugular, ja me cuide jo de poder llançar fins i tot un piropo, siga senyor o senyora, que vols que el diga. Ho pensaré.
3: Me fica't en veixor, simplement.
0: Ja t'ha donat peluseta.
3: Home, veges. Ai, a mi s'ha rebuda. Molt bé, jo de divendres també, que no és una cosa roïna, sinó al revés, estàs allà al capdavant del cada setmana, o sigui que per això està tan radiant Mònica, perquè
2: exacto,
3: el cos ho sap, que és divendres.
0: Però mira la copa, bueno, li dona... Tu quina lectura fas de les imatges que estem veient des de les 6 del matí, per cert, perquè ha començat ixe moviment a les 6 del matí? Tampoc és que siga la bomba, les pobres persones se'n van a unes carpes que pareixen hivernaderos on es cultiven les freses, realment.
3: Mira, pues coincidim molt el company, efectivament aquestes persones estan molt al marge de tot el que estava passant amb el debat amb elles. Jo crec que es pot ser absolutament contundent amb el Marroc, amb la situació, amb la fermesa de la defensa de les fronteres, i alhora empatitzar en aquestes persones que creuen i que jo crec que no són els responsables reals, no? Òbviament sí que recau una responsabilitat jurídica quan un creua una frontera que no es pot creuar, però és evident que així hi ha una orquestra molt superior a ells, que els permet, que els avisa, i al final però són ells els que estan patint. És la població també amb la saturació, i bo, efectivament, veure a éssers humans en condicions de ramat sempre per a mi és una cosa molt dolorosa.
0: Toni, una cosa, perquè n'hi ha una altra lectura que fer. Bueno, m'imagino que el Sindicat Unificat de la Policia estarà d'ungles, perquè ells són els que van demanar que això no es produïra. A banda dels testimonis dels ceutis, perquè entre altres coses, i això ho haureu pogut veure en algunes de les imatges, n'hi ha allà uns depòsits de combustible, entre altres infraestructures, que podrien fer perillar, diguem, tot el que n'hi ha al voltant, no? Si algú li se'n va la mà. Però, a banda de tot això, jo penso pense un poquet més enllà, el tema de l'Audiència Nacional, que sí, que no, que m'ho tinc que pensar, podria haver ahí també, o podrien ser susceptibles de pensar que ha hagut pressions per a prendre una decisió o una altra, com últimament està passant en moltes coses?
1: De fet, lo que no mos expliquem, mos preguntem tots com és possible que Marroc estiga anunciant de manera reiterada que està esperant que li tornin a tots els seus ciutadans al seu país i no es fa, no? Que és el que està passant aquí, per a que si el país d'origen demana als seus ciutadans, per què no s'agilitza més este tràmit, no? És la interrogant que molta gent està posant-se, no? Però el que cal preguntar-se és com va resoldre també el govern aquests mils de devolucions en un mes, que diu, si no ha sigut capaç d'executar les expulsions després de que hagin passat ja quasi 50 dies, no?
0: Sí.
1: Quasi 2 mesos, no? Són incògnites que, des de luego, si com dius tu, és que criden moltíssim l'atenció, no?
0: Mónica.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Toni. Además, si vamos a las cifras, sinceramente, la situación es muy preocupante. Todavía no nos ponemos de acuerdo con las cifras, pero desde luego hay más de 10.000 personas. Eso yo creo que todas las fuentes van por ahí, pueden ser unos 13.000. Y claro, el tema de los trámites es que va a ir muy lento. O sea, hay que distinguir entre tres tipos de personas: los adultos que no han pedido un asilo político. Parece ser, según las cifras del gobierno, que se están repatriando, pero a una medida de 200 al día. Muchos me parecen, pero bueno.
0: Ana, va a decirte, esas son las cifras. Una gran barbaridad. 200 personas tampoco se manejan tan fácilmente.
2: Bueno, ellos dicen 200, pero ¿cuál es el problema, Sergi? El problema son los menores y los adultos que han solicitado una residencia. De menores, según el gobierno, ya hay 2.000 identificados.
0: ¿Y qué están haciendo estos años? ¿Están haciendo en pregunte? Porque
2: a ver, lo que pasa, pues mira.
0: No consta ningún lugar en todos estos trámites.
2: ¿Sabes cuál es la situación de los trámites? Vale, y esto dicho por el gobierno, creo que ha sido Ángel Víctor Torres el que ha dado este dato esta semana. De esos, digamos que hay 2.000, ¿vale? Que es la cifra menor de menores que puede haber. Se han gestionado 10 expedientes esta semana. Estos son cifras oficiales, 10. ¿Por qué? Porque faltaba la representación legal. Y creo que había, según cifras también, 18 abogados. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esto es hacer el expediente. Pero una vez que ya se haga el expediente y se tramita a Marruecos, según la ley que se aprobó en 2007, que entró en vigor en 2012, Marruecos tiene 3 meses para responder. O sea, imaginaos que llevamos ya casi 2 meses, se han hecho 10 expedientes de los 2.000 mínimo que hay que hacer, cuando tiene 3 meses para responder, pero la realidad, que estos son datos también que son oficiales, es que de 2020 es el último año que se tienen datos, no ha habido ninguna repatriación de menores, ojo, y hay actualmente 600 expedientes sin respuesta. Sin respuesta. Entonces, imaginaos ya, o sea, yo creo que Marruecos está detrás de esto, ya se está analizando, la jueza ya está mirándolo todo. Aquí ha habido una maniobra, pero Marruecos dice, bueno, pues si hay esta parálisis, si hay ya tanta problemática, voy a lanzar a personas para seguir con mi ocupación y mi guerra híbrida. Entonces, pensemos esos 2.000. Y dice Sánchez que en 3 meses lo va a solucionar, eso. Con estos tiempos, es realmente imposible.
0: En uns dies donava les claus de on havien eixit els pedrolos i
2: claro,
0: encara no ho tenen.
2: Pero fijaos con estos datos, es que igual, o sea, no vamos a tener respuesta. Y lo que es más grave, si vamos a ese acuerdo de 2007, no hay ninguna medida punitiva o no hay ninguna medida como consecuencia de incumplir ese tratado. Que hay que juntarse 2 veces al año para ver los expedientes que están pendientes. Perdón, si ya tenemos 600 y ahora vamos a meter 2.000, o sea, y se van a tramitar. Bueno, pues luego hay otras 5.000 personas mínimo que han solicitado asilo. Otro procedimiento de individual uno a uno. Entonces, claro, estamos ante una situación que, como muy bien decía Dani también, es que ya está siendo ya muy problemática, muy dramática desde el punto de vista humano, tanto de los ceutíes como de los que han
0: de totes
2: invadido
0: formes, al pas que es maneja la administració
2: en julio,
0: i veient la evolució que porta això, que portem ja vora 50 dies arrossegant el problema, i del qual no s'ix, perquè és com una espècie de bucle, perquè aquestes persones ara passaran de les platges a les carpes, els que càpiguen en les carpes, perquè si no, els que no es quedaran fora.
2: Claro, i del puerto tornem, también fuera, porque no ahora el puerto no se puede. Pues ahora los
0: si ara n'hi ha que mirar cada expedient de persones, moltes d'elles indocumentades, que
2: correcto.
0: És molt difícil saber qui són i qui no són, sobretot els menors, que ho he dit des del principi, els menors, però bueno, els menors sense papers, tu que es mires la dentadura para saber la edat que tenen, si són menors o no són menors, perquè la majoria d'ells i d'elles, les persones en general que han cruzat, seran indocumentades en tots els casos, no?
2: Sí, entonces, porque además suelen tirar los documentos, pero fíjate, Sergi, es que claro, estamos
0: entonces,
2: hablando de 7.000
0: en uno que mos plantem en dos anys per a poder regularitzar tot això o que torne a estar com estava tampoc era la millor situació, sinó que li ho pregunten a la gent de Ceuta.
3: És evident que per a que es produisca aquesta, anava a dir solució ràpida, tot i que recordem que el govern inicialment ja va dir que això era una altra crisi que ja havia estat resolta per Pedro Sánchez. Però,
2: sí, a los dos dies.
3: A los dos dies, però...
0: Reformes i construccions Sánchez.
3: Òbviament, no? Això requereix d'una col·laboració brutal, intensa del país receptor dels menors en aquest cas i dels migrants en general. I entenc que si fan i si auguri dels tres mesos és per un tema de que confien en que es produisca. És veritat que aquesta primera declaració del Marroc de dient que els tornen i mostrant-se perplexes de que no estiguen ja retornats, és pròpia també d'un estat fallit que no va regular, no va estar vigilant que es complisca cap protocol i que el que faria en el seu cas és enviar la gent a la porta i tornar-la sense cap garantia, però clar, amb un estat europeu que ha de complir amb totes aquestes coses, que sobretot en el cas dels menors ha de ser molt escrupulós en el compliment de la legalitat, passa que no quadren els comptes si ja tenem a quan estan durant aquests processos en altres puestos. I la clau de tot és així, que el múscul que té Ceuta és molt escàs i que la població s'ha multiplicat per moltíssima gent, que s'està patint a tots els efectes des del punt de vista sanitari, des del punt de vista dels subministres, i bueno, qualsevol maniobra que facis, per bona que siga, és dolenta. Jo crec que el campament no és mala idea, òbviament és millor que estiguen...
0: En el Sahara també hi ha un campament, fa moltes dècades.
3: És un desastre perquè no hi ha una solució perfecta, però posats a tindre uns invasors que han creuat la frontera i que estan en el teu territori, òbviament és millor concentrar-los en un puesto on, per a d'ells també, per a que tinguin abastiment dels serveis bàsics, que no estiguen al carrer, òbviament és millor que això, però clar, has de construir-lo, fas un muntatge que vens com la panacea i fas la divisió persones metres quadrats i d'ells a 9 metres per persona, es que no te arreglo, eso es un desastre.
2: Sí, es un desastre. Totalmente de acuerdo. Y realmente se te rompe el alma, obviamente, porque estamos hablando de un problema humanitario terrible. Pero a mí me gustaría también ponerme del lado de los ceutíes y de las ceutíes. Porque, claro, a veces escuchas ciertas declaraciones de ciertos enfoques políticos. Pero es que falta la otra parte. Se está escuchando a las mujeres que no pueden salir a la calle ya porque les pueden agredir, porque claro, estamos hablando 10.000 personas, es que es más del 10%, o sea, estamos hablando de un 12 o un 15%. Imaginaos que aquí entra por cada 9 personas viene una persona en esas situaciones y están rondando por
3: todo el sitio. Es como si en la Comunitat Valenciana hubieran vingut de sobte mig milió de personas.
2: Exacto, entonces... Es que hay que ponerse en esa situación. Entonces, a mí me parece muy bien, tenemos que tratar a las personas como personas, por supuesto. Tenemos que proteger al menor. Es cierto millor, que al menor
0: no,
2: también hay que
0: protegerle.
2: Com si
0: t'hagués entrat la mitat de la població de la Comunitat Valenciana, claro. Realment, perquè a ells el que s'ha entrat és pràcticament
3: sí,
0: la bueno, totalitat de la població ceutí. S'han duplicat.
3: Sí, bueno, parlava dels que en teoria
2: però queden...
3: romanen.
0: Sí.
2: Exacto.
0: Jo crec que queden prou més dels ja, que ens
2: bueno,
0: diuen.
2: Bueno, esa és una altra,
0: això,
2: porque sí. Como en este país no nos ponemos de acuerdo con las
0: manifestacions, és que això és una altra. Al final, és el que esteu dient. Estem parlant i s'està tractant de persones com ramat. Hagin entrat com hagin entrat, que Per cert, Toni, això em fa també, i vos ho dic als tres, obrir una altra reflexió. Esta qüestió que portem arrossegant quasi dos mesos i que té pinta de prolongar-se, fins i tot dins dels plaços que estableix el govern, tres, quatre mesos més, no sé si la tindran planificada des de Moncloa, en el sentit de que estem en un any electoral, pràcticament. Això, deia Dani, diu, Ceuta no té múscul, no té múscul logístic i d'infraestructures i, evidentment, per a dur endavant tot això, però el múscul mediàtic ja l'han demostrat. Això està obrint les portades tots els dies de tots els mitjans de comunicació, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. Torno a repetir, no sé si estaran pensant en el que pot posar pot suposar electoralment, en el cas de que, per molt que intentaran retrasar-les, això, la factura està ahí, però factura al baran i justificant les tres coses.
1: Així és, Sergi. Jo este matí pensava, estava reflexionant sobre la situació, i atenent també els datos demoscopis que tenim des últimes setmanes, les enquestes i tal, i lo que diuen aquestes enquestes, pues que previsiblement pues no, la eixida de Sánchez està pràcticament assegurada en les pròximes eleccions, encara que ell pense lo contrari. Jo pensava, i bueno, este home quan se'n vaja...
0: I el CIS, després... Toni.
1: Claro, això és un altre. Després de tot lo que està passant en els últims temps, jo crec, vamos, si és un humà igual que la resta, jo crec que este home el dia que se'n vaja de la Moncloa serà, experimentarà la mateixa sensació com el que tira una pedra del renyó. Si és igual que tots, no? Jo crec que sentirà alivio, perquè tot el que està passant ara mateix en lo que...
0: Ah, dius, l'alivio el sentirà ell.
1: Sí.
0: Només ell.
1: No, home, possiblement molta població també, però ell des de luego sentirà alivio, si és com el resto d'humans, perquè suportar lo que estem veient és que està absolutament cercat. El president està absolutament cercat i cada vegada s'estreta més per diversos llocs diferents, no? El primer és el polític. Fa uns dies, unes setmanes, va certificar l'abandono total dels seus propis socis parlamentaris. S'ha quedat totalment soles en la seva defensa total a Marroc, no? On hi ha un segon front, que també és la penya pública.
0: I perquè l'entorn el té molt tancat, i fins i tot a Margarita Robles han aconseguit dur l'altra volta al redil, però si la cosa haguera continuat amb la mateixa tònica de disconformitat com la de la pròpia ministra de Defensa, igual ara estaríem parlant de situacions totalment diferents.
1: Sí, per supos que sí. Bueno, ja vam veure quina va ser la postura de Margarita. És que ara que Margarita fa sarrere ja no significa res. Tots vam veure la postura de Margarita Robles en el Congrés, quan es van alçar tots a aplaudir al president, ja es va quedar sentat i per supos no va aplaudir. Hi ha molts fronts. És que també el de l'opinió pública, no? Davant de la ciutadania, es nota que cada vegada hi ha més indignació, no? Maniobres també dilatòries de l'executiu, i després recentment han vist a la Unió Europea lo que va passar ahir, no? La presidenta de la comissió va proposar fa un parell de dies una nova legislació europea d'emergència per a agilitzar les expulsions, no? D'abans d'aquests episodis que va qualificar com guerra híbrida, no? I ara, i no deixem de lloc tampoc a la jutge Maria Tardón, no? Abans a la investigació a l'Audiència Nacional, que ja ha citat a declarar com a testic a Vivas per a aclarir, entre altres coses, si el govern va ignorar les alertes del CNI davant de l'imminent assalt, i també que la suspensió cautelar del campament d'immigrants que el govern pretenia instal·lar en el port de Ceuta. Bueno, pues, ahí s'ha pogut aclarir, però bueno, lo de la investigació de la jutge Maria Tardón no hay que deixar-ho de lloc, de costat, perquè avança, i des de luego jo crec que és un mal de cap afegit al govern de Sánchez.
0: Jo vos recomano que seguiu escoltant la ràdio, evidentment, però les imatges que estem veient a través d'internet, les xarxes, les televisions que estan donant en directe i aquest trasllat de migrants a les carpes del port de Ceuta són absolutament impactants. La veritat és que són molt impactants.
2: Però fijaos lo que estamos hablando. Jo crec que con el tema de Sánchez es que aquí tenemos que pasar página un poco, o sea, porque no lo entendemos, pero yo creo que él está como en el punto, ha pasado el punto de no retorno. Realmente ya no tiene vergüenza ante nada, todo lo que pase le va a dar igual, pero bueno, pero lo que tenemos que pensar es cómo solucionamos esto. O sea, y vamos a pensar ya en la era post-Sánchez. También sabemos que hay ya mucho entorno crítico dentro de su mismo partido y dentro de su mismo gobierno, porque esto está trascendiendo. Entonces, él va a justificar absolutamente todo. El otro día le preguntaban una pregunta de un periodista o una periodista diciendo cómo ve el traspaso de menores al resto de España, y riéndose dice, bueno, esa pregunta se la vivas, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero estamos en una discoteca? O sea, ¿este qué? ¿Este señor qué es?
0: Bueno, la popularidad de Vivas, ¿no? Si en Ceuta era relativamente elevada, en estos momentos está disparada. La
2: ¿cómo disparada?
0: Adora al seu presidente.
2: Que tiene mayoría absoluta. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se critica a un gobernante con mayoría absoluta. Lo mismo un Paje en Castilla-La Mancha o un Ayuso en Madrid, bueno, o un Vivas.
0: Que
2: tienen
0: que
2: escoltar mayoría
0: a Paje les perles que solta per ixa boca també últimament. Hem posat talls de veu en este mateix programa dels dir, això és possible, de veritat està dient això.
2: Però tenemos diu, que pensar, claro, más allá de las palabras y más allá, o sea, no nos tenemos que sorprender porque realmente estamos en una situación muy diferente a todo nuestro pasado. No podemos intentar entender el presente desde el pasado. Esto es una guerra híbrida. Yo creo que tenemos que hablar con propiedad de lo que está pasando. Han entrado en Ceuta, mira, estaba mirando las cifras, Dani, y están estimando que quedan 20.000. Entraron ya fijo por lo menos mínimo 80.000 personas, ¿vale? 80.000 es tanto como Ceuta. Es como si en España entran tantas personas como las que vivimos en este momento.
0: Mira, 80.000 son mitja plaça de l'Ajuntament plena en un dia de mascleta, més o menys. Perquè vos feu una idea. És que a voltes això de comptar les persones...
3: Un Bernabéu.
0: Sí. Y si vuelvo a contar en camps de fútbol también.
2: Claro, en una Ceuta, que son 80.000 personas, o sea, que es una ciudad pequeña. Entonces, esto ha sido un ataque organizado. Han atacado el país porque Marruecos sigue pensando que Ceuta y Melilla les son propiedad suya.
0: Escolteu,
2: o sea, les
0: una coseta,
2: a ellos. Entonces, ¿ahora cómo actuamos? Ya desde España y desde Europa.
0: Y no parlem dels amics, els amics marroquins, com són, per exemple, Israel, que estan agermanant-se i firmant documents i firmant pactes. És que Marroc és amic no sols del senyor Naranja, sinó també de
2: bueno, el senyor Naranja les va a dar una ajuda que, curiosament, se firmó el dia 28 de julio. La primera ajuda de l'Agència de Comercio.
0: Potser ahí estiga la clau de moltes coses, entre altres qüestions.
3: A veure, respecte a...
0: Respecte que se t'amuntona la faena, no,
3: sí,
0: Dani?
3: Sí, respecte a la situació de Vivas i la seva popularitat, per a mi la clau és que Sánchez no parla realment per als ceutis quan ataca al govern autònom, no? Passa un poquet com als pobles de la Dana els dies després, quan en els puestos on va tardar tant en aplegar l'ajuda, que és com el que la viu personalment i és conscient de que la magnitud va molt més enllà de la capacitat de resposta del municipi i també de l'autonomia, i que entén que és una qüestió que l'Estat ha d'estar ahí el primer. No li valen excuses. O sigui, jo trobo que estos atacs a la ciutat autònoma, a la lentitud dels expedients, com si sols valen per algú que no estiga vivint-ho en primera persona i no estiga excessivament assabentat de la història, no? Qui està a Ceuta i veu les platges plenes com si fora hora punta de l'estiu, però realment ocupades de gent que ha creuat de forma irregular la frontera i està mal vivint baix de sa casa, òbviament no té dubte de que això o soluciona l'Estat o que no hi ha agilitat en la ciutat autònoma suficient ni possible per a que això se solucione. I tornant al tema de la lectura política, bueno, jo no és que discrepe, però sí que me genera dubtes, no? Perquè jo crec que a Pedro Sánchez l'hem matat moltíssimes voltes. Si hi ha alguna persona capaç de sobreviure a escenaris adversos, és ell. Crec que no li afecta tant al seu sol electoral, és a dir, ja... una gran població que no va abandonar-lo per aquesta qüestió. Jo crec que sí que és veritat que se mobilitza encara més al seu contrincant polític, que és la dreta i l'extrema dreta, i que això sí que s'està produint i que és un problema afegit. Però en un moment tan crític com el que està en el que està la Moncloa, amb tant de cas de corrupció familiar, vinculat amb la família, amb Zapatero, amb Ábalos... que es parle d'una altra història, on no mos oblidem, la culpa fonamental de tot això no és del govern d'Espanya ni dels dirigents socialistes, per mal que puguen haver-ho gestionat, sinó d'un factor extern. Jo no sé quan mal li va. Desvia el focus d'altres qüestions on sí que era directament el protagonista el govern o el Partit Socialista. I quan ja estem en un escenari de guerra total, de crisi política constant, jo no tinc tan clar que siga tan nociu. Ja sé que és zona marcial que estic dient, però ja que ficar-se en Isapell, no? De fet, és veritat que estan traçant una estratègia que jo crec que és molt clara, almenys a intentar explorar aquest avançament electoral. I podem anar a plegar a un punt en les eleccions en el que hi ha gent del PSOE que fa aquesta lectura, on el tema que abans pensàvem que anava a ser el focus principal, que és els casos de corrupció, els tribunals, no ho siguen tant, i que siga qui porta aquí a discurs sobre Ceuta.
0: Això si no s'han juntat tot.
3: Se pot juntar tot, però és que l'espai és limitat. Mm-hmm. L'espai que dediquem a atendre a l'actualitat pot créixer en determinats moments, però en la portada d'un diari cap una notícia principal. No van haver dos, per el tema...
0: Haver triat la ràdio.
3: Bueno, però és que en la ràdio hi ha un temps limitat i si Ceuta esclata i aquest dia ja no sé què de Ábalos...
0: N'hi ha dies
3: no
0: en què pot ser mitja hora o tres quarts l'ocupes perfectament.
3: Mira, l'estratègia sembla clara, que és portar endavant un projecte de pressupostos que, a més, quan tu saps que te van a tombar els pressupostos, això és una derrota política, però que la pots convertir en un punt a favor, que és que tu pots prometre el que vulguis perquè te ho van a tombar hi haurà un responsable d'aquesta derrota al que assenyalaràs i tal. Ceuta i la resposta a Ceuta també estarà dins d'aquests pressupostos. Jo crec que hi ha una... S'estan armant políticament per a organitzar el moment d'anar a votar, i que no tinc jo tan clar que siga més nociu que el que teníem anteriorment. Sí, això vol dir que va a guanyar? Molt difícil, òbviament. Estem parlant d'una fita impossible, teòricament, i amb els...
0: Després ahir n'hi havia qui
3: però
0: comentava...
3: Però en el 2023 no fèiem una lectura molt distinta, de la sort que anava a córrer Pedro Sánchez. I si algú és capaç de traure un conill de la xistera, de fer una maniobra final que canvien les coses, és ell. O sigui, que jo no
0: l'estaria per amortitzar. Estan inventant-se-les perquè anava a dir-te abans de fer un tall per a la públic, que hi havia qui comentava en aquest mateix lloc on tu estàs assentat, que l'última volta que va fer una tournée pels mitjans de comunicació, donant entrevistes com ha donat estos dies al grup d'Antena 3, La Sexta, etcètera, etcètera, o l'Espanyola, que és, bueno, entra allí com li dona la gana, igual que tots els ministres, pues ara tampoc pareix que li ha resultat tant. De fet, la prova la tenim en que l'entrevista de Vives va estar totalment disparada i la d'ell va quedar pràcticament per la meitat o menys de la meitat. Luego les estratègies al final te les tens que inventar si vols tornar a traure algo en profit o qualsevol conill de siga quina siga la xistera. Deixa'm, Mònica, que faci una pauseta només i tornem comentant això i alguna coseta més, si voleu. Vinga, són les 8:39.
4: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al Pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seva fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit València i Ajuntament de València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana i València Turisme.
9: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts sinfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
10: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
11: A punt ràdio. Al Racó d'Ademús 98.6.

0: Estem començant el dia conversant amb Mònica Bustamante, amb Dani Valero i Toni Cabot, i és que tot es centra bàsicament en les qüestions que manen. Hem estat parlant, evidentment, del temporal de pluges del dimecres per la nit, que afortunadament en esta terra les conseqüències han sigut totes materials i no tan greus com en altres ocasions. Més mal ho han tingut els catalans amb una pèrdua de vida humana, però tot ha quedat en danys materials i en conseqüències que sempre deuen d'aprofitar-nos per a continuar millorant. Lluny d'això, és que el focus està posat en l'àmbit polític i geopolític, en este cas migratori també, pel que està passant en Ceuta. Si intentes relaxar una miqueta la cosa, avui de fet ho havíem intentat i ens apareix el titular. Just abans de començar este programa, en el moment en el que Alba Requejo començava el seu informatiu a les 6 del matí, és quan es produïa ixe trasllat de migrants des de la platja del Trampolí, on estaven en barraques, literal, en canyots i en lones i en teles i bolses de plàstic a eixes carpes que el govern els ha instal·lat per a que estiguin allí mentre es du a terme, a veure, entre cometes, el procés de retorn, regularització, identificació, allò que vulguem dir. I, evidentment, en un vaivent de l'Audiència Nacional a la que fins i tot, us recorde, un membre de Compromís va dir fa un parell de dies que n'hi hauria que abolir, que això se'ns oblida també, no? Algunes declaracions que, ja que parlem de medir les coses que se diuen, doncs, home, no ens oblidem que estem parlant de l'Audiència Nacional, res més i res menys, Toni.
1: Sí, sí, efectivament, no? Parlàvem de la situació política de Pedro Sánchez en un escenari extraordinari de desgast polític, no? De cercle de judicial i també del debilitament de seues aliances territorials i institucionals, i parles efectivament de l'audiència, no? Pues a diferència de crisis migratòries anteriors, no? El cas Ceuta ha saltat directament als tribunals, no? I ja ho hem parlat, l'Audiència Nacional va ser aquesta instrucció de la magistrada Maria Tardón, ha assumit una investigació formal per diversos delits, al considerar que ha pogut existir aquesta intencionalitat exterior per atentar contra la sobirania e integritat territorial d'Espanya, que no ho oblidem, el primer dia que va anar i l'únic que va anar Sánchez a Ceuta ho va reconèixer. Després va canviar un poc la versió dient que ja no va dir el que va dir, sinó ara és una crisi humanitària, però allí va parlar d'invasió en tota regla, no? I això col·loca l'executiu, com dic, baix un estret control judicial.
0: Però si no ho fa això, Toni, perdona'm, ho fan les seues pròpies contradiccions. Fa dos dies coneixíem com un dels diputats del Partit Socialista en Ceuta, un dels seus, per a ser exactes, havia avisat a Montse Mínguez, li havien avisat uns whatsapps, que ella, no sé quina era pitjor de les dues opcions, però és que això és la realitat. Una de dos, o dia que no coneixia, o després dient que, pues mira, que no els havia leído, es va llegir, mira, ara els acaba de llegir. No ho sabia, això. Home, per l'amor de Déu, és que no t'està escrivint qualsevol persona. T'estan escrivint des de Ceuta i, a veure, jo recordo que els que fem la mili en Ceuta i Melilla tenim un plus de perillositat, per dir-ho d'aquesta forma, per estar fora de la península en situació normal. De fet, ja són punts candents de tota la vida. Si t'envia algun diputat una sèrie de whatsapps que veus que t'està insistint, és perquè alguna cosa estarà passant, com per a que tu digues que no els has obert fins a 40 i pico dies després.
1: Això, precisament això és el que col·loca l'executiu baix un estret control judicial sobre què informes d'intel·ligència o avisos del CNI manejava abans d'aquesta avalanxa, no? I bueno, i estem
0: tenint parlant en compte que el CNI és teu.
1: Sí, sí, espero que estem parlant de que el propi assessor o cap de gabinet del delegat de govern en Ceuta, que és l'únic que ha dimitit, o que l'han fet dimitir.
0: Sí, perquè del delegat no se sap res des de fa ja uns quants dies.
1: Així és, i va ser el que va assenyalar que sí que hi havia un avís i que ell el va fer arribar al seu superior, és a dir, al delegat.
0: Sí, clar, en fi, Mónica.
2: Sí, la verdad que, bueno, estamos en una situación muy, muy complicada y yo creo que haciendo un análisis global, más allá del gran problema de Ceuta que tenemos, es que tenemos una parálisis operativa en España, pero ojo, que no solo en España, que hay otros países, fijaos cómo está Reino Unido con sus cosas, fijaos cómo está Alemania, pero hay una parálisis porque hemos creado una estructura, hemos creado un aparato del Estado y un tema de recursos de la administración muy grande, pero es que somos un elefante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, en mi opinión? Que podemos gestionar más o menos bien el día a día. Ahí ya cada uno tiene opiniones sobre distintos temas. Pero como tengamos una emergencia, o sea, que Dios nos pille confesados. Nos pasó en la Dana. O sea, qué miedo a sacar el ejército. Tenemos un gobierno que tiene miedo de sacar a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esto es una realidad. Qué miedo, espérate, espera 24 horas, espera 48, espera 72. No, esto necesita una respuesta inmediata. Y nos pasa en Ceuta. Qué parálisis tenemos. Y ojo, qué miedo tienen. Y aquí hablamos de todos los partidos políticos. Qué miedo a mover las cosas, a hacer algo excepcional. Porque claro, si no, es que igual pierdo apoyos políticos. ¿O qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos estamos preocupando de la población, de las
0: personas,
2: no vos
0: olvideu
2: de los individuos,
0: una cosa.
2: De las respuestas inmediatas.
0: N'hi ha tres punts candents, com són, en este cas, Canàries. Canàries encara té la mar pel mig i això dificulta l'entrada, com s'ha produït així. Però la gent de Melilla, a més en coneixem uns quants, jo tinc companys fins i tot en els que vaig treballar ahir, que la situació podia ser igual de pareguda, perquè les seues fronteres, per exemple, l'Arenador, etcètera, etcètera, són igual de complicades que aquestes, i ells vos recorden que han tingut salts a la tanca i complicacions d'aquest tipus. És a dir, que imagineu-vos que per una casualitat convergissin dos fets com el de Ceuta, un en Ceuta i l'altre en Melilla, que podia ser perfectament factible de vent, o sigui, tenint en compte com s'han dut les coses en este cas.
3: No, bé, clar, això és la història, però per això, però jo penso que en aquest cas, o sigui, són coses distintes, no? Quan se compara amb la Dana el tema de no emprar l'exèrcit, políticament és més incomprensible lo de la Dana, perquè allò era una resposta de ficar a gent a treballar, bàsicament, i no, és inexplicable que no se ficara tota la força de l'Estat a ajudar a un puesto on estava en una situació tan dramàtica. En aquest cas, jo puc entendre diguéssim, la por política d'un govern d'esquerres d'emprar la força contra un moviment migratori, però clar, el que estava en xoc és una cosa encara més sensible perquè té una transcendència internacional brutal, que és quan protegeixes tu la teua frontera. I quan protegeixes tu la teua frontera, que és la frontera de la Unió Europea amb Àfrica. I clar, això és el gran embolic en el que s'ha clavat amb donar una resposta a Xina de feble, no? Aplaudint que els policies que estaven allí deixaren passar i ja està, perquè quina altra cosa havíem de poder fer. Clar, és tremendo. És una situació que efectivament soles en la política actual es pot aplegar a comprar aquesta situació, no? Perquè en quin cap que això se poguera permetre en una era no massa anterior, no? O sigui, les fronteres es defensen, es protegeixen i es tracta de que es faci complir la llei.
0: Però si es protegeixen i són estrictes fins i tot entre els propis membres de la Unió Europea, és a dir, tu clar, no pots passar ni quedar-te tan fàcilment d'un país a un altre dins de l'estat, dels estats membres. En este cas, imagina't, estem parlant d'un altre continent, fins i tot. Tinc que canviar de tema, però breument.
2: Sí, però bueno, brevemente. Jo sí que veo paralelismos en cuanto a la actuación o la no actuación, porque en la Dana estaban preparados, o sea, y conocemos a mandos que han confirmado que estaban preparados 48 horas antes. Entonces, lo que sí que es cierto, yo aquí distingo, y bueno, por terminar, hay dos temas. Uno es la protección de la frontera, que es un tema, por supuesto, súper importante. No la teníamos protegida. Ahora nos acaban de conceder 114 millones para protegerla, que es más de las ayudas que se ha invertido en protegerla durante los últimos 10 años, ¿no? Pero una cosa es que protegerla, pero yo me refiero cuando ya tenemos el problema. Claro, es que ya tenemos el problema. Entonces tienes que actuar. Y hay una parálisis de actuación. Esas 72 horas fueron fundamentales en la Dana. También aquí. Y hay una parálisis porque no se actúa. Entonces esto, y en todos los episodios, o sea, es que vemos, entonces lo que hay que ver es cómo agilizamos, porque si no vamos a tener un problema con esto y con todas las incidencias que vengan a partir de ahora.
0: Esta semana van a hablar en la presidenta, días, Toni, breument, por favor.
1: La sombra de la geopolítica en Marrocos, no
0: claro.
1: Lo olvidemos.
0: Sí,
2: que claro,
0: clau,
2: no lo olvidamos, Toni, lo olvidamos.
0: Volia dir-vos, bueno, esta semana van a hablar en la presidenta dels comerciants i empresaris empresaris de Ceuta, i aquella gent està amargaeta de la vida, estan perdent fins la setmana passada 1 milió d'euros al dia i no saben per on pegar. Un dels sectors que s'ha vist perjudicat ha sigut el turisme, no oblidem que allí entra i és molta gent, entre altres coses.
2: Ja ha sigut agost.
0: Claro, i a més en un mes d'agost, però és que fins i tot n'hi havia comerços dels que es dediquen a l'estètica, va ser la fira de Ceuta i la gent és que, claro, no va haver fira, no es va arreglar. Totes aquestes coses tenen, a més, moltes més ramificacions de les que mos imaginem i acaben afectant la butxaca de les persones, per tant, la supervivència. Parlant del turisme, doncs mira, en este cas, venint a la nostra comunitat, esta setmana han començat en la Comunitat Valenciana les cues dels viatges de l'Inserso. I arribareu bonitos i bonitas, o sigui que no fa falta que...
2: Ojalá que lleguem.
0: Vos feu els guais, no? I per això...
3: Dius com si tu viatjares amb l'Inserso.
0: No, però veig que no deixa de ser un xollo allò de viatjar en l'Inserso. Escolta, són uns preus apanyaets.
2: Ui, bueno, pues ahora debe haber tortas ya, porque ya están saliendo las noticias.
0: Per això vull anar cap a Benidorm, cap a la Seu d'Osbeck, per a parlar amb la seva secretària general, que és Maite García, sobre l'inici d'esta campanya i les condicions econòmiques d'este programa, que com altres ha generat alguna incertesa. Maite, què tal? Com estàs, Maite García?
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Què està passant enguany amb l'Inserso? Per què haveu arribat a este punt en què tant hotels, o en què, millor dir, tants hotels no volen participar?
4: Bueno, el Inserso en la Comunitat Valenciana es todo un referente. Somos prácticamente un tercio de todas las plazas que se comercializan en costa peninsular.
0: Claro.
4: Es decir, nosotros somos aquí un referente y el beneficiario, el pensionista, le gusta venir a la Comunidad Valenciana. Pero el programa no se actualiza. Llevamos la última licitación, que fue el año pasado. Este año es una prórroga. No contempla ningún cambio presupuestario. Es decir, estamos contratando con la adjudicataria tiene que contratar la parte del viaje, la parte del alojamiento, con cifras y con presupuestos totalmente obsoletos. ¿Qué pasa? Que el hotel al final trabaja pérdidas porque hemos establecido un coste mínimo de producción, lo que cuesta una persona al día en un hotel de 4 estrellas con todos los servicios, mínimo unos 35 euros persona a día. Bueno, pues está contratando por debajo de los 30, pero hablamos de 26 euros, 27. El hotel se tiene que plantear si lo que trabaja con Inserso, le compensa trabajar a pérdidas o decide tomar otras decisiones, cerrar o vender por otro sitio, eso es.
0: Està clar. De totes formes, quants diners rep actualment un hotel per cada persona i dia i quant costaria realment oferir-li aquest servici sense perdre diners, Maite?
4: Esa es más o menos la idea. El cálculo que hemos hecho es que mínimo, pues con todos los costes de producción, pues la energía, los suministros, los alimentos y bebidas, el personal, mínimo un coste de 35 euros. Si nosotros vamos a la compra todos los días y sabemos lo que cuesta comer los días desayuno, comida y cena. Estos viajes implican pensión completa, implican 7 días de alojamiento, por supuesto con toda la limpieza, con todos los extras, con todos los servicios de animación y claro, si se está contratando ese coste del pensionista, de la persona que puede disfrutar del programa Inserso entre los 26 y los 28 euros, bueno, pues queda muy, muy por debajo de un coste mínimo.
0: Una coseta, Maite, Benidorm, com diem, és un exemple, la nostra comunitat autònoma també, i un referent en matèria turística i en quant a destinació de l'Inserso, què dir, no? Però podria veure's amb tot això un efecte no desert, però sí prou amainat en localitats turístiques com esta en els mesos pròxims?
4: Bueno, realmente lo que el efecto es que este año se ha visto que hay menos hoteles y los que participan con menos plazas. En un destino como Benidorm, pues realmente no se notará ese efecto porque también es verdad que el hotel de la Comunidad Valenciana ha invertido muchísimo, ha hecho un gran esfuerzo inversor para mejorar la calidad del hotel. La mayoría han subido de categoría, tienen muchísimas mejores instalaciones y esto le permite también comercializar por otras vías, a otros mercados, al turista internacional que está eligiéndonos durante todo el año. Sí que es más peligroso en destinaciones donde el efecto desierto se puede producir porque ese hotel que no trabaja con Inserso al final cerraría y ahí sí que se produce un efecto de parálisis económica, laboral, de todo el entorno que implica ese, que era uno de los objetivos también del programa, ¿no? El desestacionalizar, el tener actividad durante el invierno también en zonas de costa.
0: En fi, pues, Maite, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver estat amb nosaltres en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Que vagi tot el millor que puga esta campanya de l'Inserso, que com dic ja ens arribarà a tots i voldrem treure-li profit.
4: Serà un èxit per a los que lo puedan disfrutar, eso seguro.
0: Ah, que sí.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Un beset, adéu. Escolta, serà bona senyal, Mònica, si arribem, eh?
2: Sí, claro.
0: Si arribem, a més, en pagueta, en jubilació, que això és una altra cosa que és un corrillo popular de bars i de persones. Sí. L'arribarem o no arribarem a la jubilació? Tu el jubilaràs, tu no el jubilaràs, pa, tu no n'hi haurà. A veurem, això és un altre cantar.
2: Pues ese es otro cantar.
0: Sí, sí. Toni, tu què penses?
1: Mala senyal seria que no arribaré jo, que estic tocant els dits.
0: Home, mira l'altre ja, parlant de pelusa per a fer-nos pelusa, no? Estàs ahí com,
3: quan
0: com
3: falta,
0: veient la llum.
3: Quan falta?
1: Pues a mi em falten 5 anys.
0: Ah, bueno, perdona.
3: Tocant els dits, home.
0: Perdona, bueno, ja m'havies assustat i que este li queden 2 mesos.
3: La última vegada que vaig sentir això va dir una dona, no? 50 dies, i home, això sí que és tocant.
0: Claro, això sí que és estar tocant els dits. Dani Valero té raó, però 5 anys, jo no vull desanimar-te, però...
3: No anem a restar-li l'optimisme a ningú.
0: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, jo sento ahí que ells no ho senten.
0: En fi, bueno, ja veieu com està la cosa. Avui la gran notícia és ixa, els trasllats que han començat. N'hi ha altres qüestions d'interès, evidentment, que comportaven l'actualitat, però bueno, és que estan passant tantes coses que en això tens raó, Dani. El temps és limitat, mm-hmm, en la ràdio, en la televisió i l'espai en els mitjans de comunicació i fins i tot en internet, que no és infinit, i mos costa, a lo millor, assumir tantes coses. En fi, bueno, ja veieu com està la cosa. Avui la gran notícia és ixa, els trasllats que han començat. N'hi ha altres qüestions d'interès, evidentment, que comportaven l'actualitat, però bueno, és que estan passant tantes coses que en això tens raó, Dani. El temps és limitat, mm-hmm, en la ràdio, en la televisió i l'espai en els mitjans de comunicació.

Sí. Bueno, jo és una reflexió que faig perquè jo ho reconec com a error personal, que jo mirant la demoscòpia, o sigui, Sánchez és molt llest i sobretot molt més llest que jo. Que jo sempre he pensat en moltes lògiques que ell ha demostrat que se poden quebrar, no? Qui anava a dir que aquesta estratègia tan senzilla de ficar els governs autonòmics per davant per a rebre una derrota que era

0: I ficar-se després ell precisament com la solució i la barrera a l'entrada de l'extrema dreta en el poder anava a ser tan efectiva i anava a resultar la clau per a continuar 4 anys, tot i les dificultats. Què anava a dir que en tantes dificultats, per primera vegada en la democràcia, anàvem a estar sense pressupostos durant tota una legislatura, amb derrota rere derrota en el Parlament, sense que això portara l'executiu, com habitualment passa, a convocar unes eleccions? Bueno, són tantes coses inèdites amb el president actual del govern que jo no m'atrevisc a donar-lo per derrotat, perquè l'aritmètica en el Congrés és molt difícil. I per a guanyar una proposta alternativa necessita en solitari que PP i Vox sumen moltíssim, i de moment ho diu la demoscòpia, però si en algun moment això vira, podria tornar a continuar, i ell ha demostrat a més que està disposat a qualsevol cosa per a plegar a pactes de govern.
1: Bueno, això són els membres en els que tenim que jugar tots a partir d'ara i en este temps que ens quede per davant, siga el que siga. Mònica Bustamante, gràcies, carinyo, fins la setmana que ve. Dani Valero, igualment, gràcies a tu també.
0: Bon dia.
1: Que vingues igual de guapo i templat, que
0: ahí està, ahí està.
1: Toni, a tu també. Anem a fer aquest viatge tocant els discs que el queda de jubilació. Una abraçada.
2: Bon dia, molta, un abraç gran.
3: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de milers d'emigrants que es troben a les platges del Trampolín i de Benítez cap al nou campament instal·lat pel govern espanyol al port. El dispositiu està coordinat per la Guàrdia Civil amb la participació de la Policia Nacional. El campament té una capacitat per a 1.700 persones. Això després de la decisió de l'Audiència Nacional, que finalment permetrà posar en marxa aquest emplaçament temporal d'acollida. S'havia paralitzat de manera cautelar a causa de la denúncia d'un sindicat policial. La ciutat autònoma i l'executiu central mantenen, però, un enfrontament sobre la solució per atendre els menors no acompanyats, i de manera paral·lela el Parlament Europeu ha aprovat un text sobre Ceuta que parla d'una ciutat invadida després de l'entrada massiva de migrants al juliol. A casa nostra, mentrestant, avui també estarem pendents del ple del Consell, que es reunís a partir de les 9:30 a la Casa de les Bruixes d'Alacant. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, assistirà després a la presentació dels nous tramvies del tram d'Alacant i de les activitats amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, que va començar dimarts. I encara hem de parlar-los de les pluges i les seues conseqüències. Metro València segueix treballant per a recuperar la total normalitat del servici, però este matí encara arrossega alguns problemes a causa de la pluja. És el cas de la línia 1, Bétera-Castelló, i la línia 2, Llíria-Torrent, que registren retards per una afectació en els sistemes tècnics de senyalització i comunicació. A més, les línies 4 i 6, que connecten Paterna amb els poblats marítims de València, circulen amb demora per l'avaria d'un tramvia. I de la cultura, del cine, des d'avui les mirades es dirigiran cap a Donostia, Guipúscoa, perquè comença el Festival de Cine de Sant Sebastià. És l'edició que fa 74 i en la qual s'acomiadarà José Luis Rebordinos com a director. Avui ja comencen les primeres rodes de premsa al llarg del dia, i a les 8:30 de la nit començarà la gala d'inauguració al Palau Cursal. I en els esports, futbol, l'Elx enceta la 7a jornada de Lliga visitant el camp de l'Espanyol. Isabel Adam.
5: L'equip franxabert cuert de la taula buscarà esta nit un gol d'efecte contra l'equip català. Els de Martín Anselmi necessiten començar a puntuar de 3 en 3 per evitar que els dubtes s'incrementen. El tècnic de l'Elx assegura que l'equip està compromès a revertir la situació, encara que reconeix que tindran davant un rival complicat, que arriesgarà estar en el lloc 8 de la classificació.
6: Están todos metidos, todos comprometidos con lo que hay que hacer, tratando de hacer el trabajo con mucha atención, y eso a mí, mientras lo veía entrenar hoy, me generaba mucha ilusión sentir que los jugadores quieren, que el equipo está unido, que estamos juntos, que supimos competir juntos y que evidentemente ahora tenemos un rival difícil porque encaja poco, tiene buenos jugadores, que tiene una idea bastante marcada a la hora de construir, a la hora de atacar.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, en Apunt Ràdio, la pròxima cita informativa és d'ací a menys d'una hora,

0: 10 en punt. I deixem ara amb el programa Matí Directe.
1: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
2: Produccions d'òpera que et deixaran sense paraules, les millors veus i les batutes internacionals per a dirigir una de les millors orquestres europees. Tot això és la nova temporada de Les Arts. Entrades ja a la venda en lesarts.com.
3: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit València i Ajuntament de València, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y València Turisme.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
5: A Punt Ràdio. A València, 102.2.
1: Matí Directe, Sergi Alcina.

0: Anem a donar una ulleta a aquestes hores també a les portades locals i comarcals. Mira, precisament en qui anem a parlar té molt de lligam en Ontinyent. De fet, en contava a Microtancà, que encara va totes les setmanes, i allí anem a dirigir-nos directament a Lo Clara, on està Maria Reig, per a contar-nos què és el que porten a les seues portades. Maria, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia des d'Ontinyent. Lo Clara ja està als quioscos una setmana més amb una edició carregada de notícies. Entre els temes que tractem esta setmana està la quantitat de joves de 15 a 29 anys que ni estudien ni treballen, que podria estar prop dels 800. A la nostra edició també dediquem un important espai a dos actes que van tindre lloc ahir dijous de vesprada. Per una part, l'arquebisbe de València va visitar ahir la nova residència de la Beneficència i va beneir les noves instal·lacions. En segon lloc, en clau empresarial, ahir dijous, Coeval, la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, va celebrar el seu 30 aniversari i ho va fer amb un acte que va incloure la conferència de José Andrés Sánchez, directiu de PLD Space, empresa amb base a Elx i que és líder en el sector aeroespacial. Sánchez explicava les claus per arribar a ser una empresa pionera en la construcció de coets espacials reutilitzables i animava l'empresariat de la Vall d'Albaida a mantenir la determinació i fer front a les adversitats. Els contem també que Ontinyent ha exposat al fòrum Green Cities, celebrat a Màlaga, projectes com Ontibici, l'autobús urbà gratuït i el nou sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. En clau educativa, el campus Ontinyent de la Universitat de València ha cobert el 100% de les places i té 1.700 estudiants en llista d'espera. La titulació més demandada ha sigut Infermeria, a 1.300 candidats que s'han quedat en la llista d'espera. Totes aquestes i moltes altres notícies a l'edició d'esta setmana de Lo Clara. Molt bon dia des d'Ontinyent.
0: Bon dia, Maria. Ara anem a l'Horta. A Horta Notícies, on està una altra Maria. Maria Alarte, com és habitual. Com estàs, Maria? Bon dia.
2: Bon dia, companys. Què tal? Així Maria Alarte per part de hortanoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem fent un repàs de com van afectar les pluges a la comarca, i és que el Centre de Coordinació d'Emergències va gestionar des de les 2 del migdia del dimecres fins a les 8 hores d'ahir dijous un total de 1.080 incidents relacionats amb les pluges i tempestes a l'Horta, dels quals 606 han sigut a València Capital. També trobem que el pla de xoc d'Aldaia evita que el barranc de la Saleta desborde en el nucli urbà. L'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, ha destacat que l'actuació va permetre que l'aigua circulara pel llit sense arribar al nucli urbà durant l'episodi. D'altra banda, tenim les pluges deixen a Torrent quasi 100 litres, vehicles atrapats, túnels i vivendes negades i 15 persones auxiliades. D'esta quantitat, 74 litres van caure en tot just mitja hora i una intensitat que va provocar inundacions, vehicles atrapats, entrada d'aigua en vivendes i danys en diferents punts del municipi. I finalment, l'Ajuntament de Quart de Poblet mobilitzarà prop de 6,8 milions d'euros per a reconstruir, renovar i modernitzar les infraestructures municipals de sanejament i proveïment. Aquest important volum d'actuacions se desenvoluparà sense incrementar la tarifa de l'aigua. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar aquests titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats de tot el que passa en la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Ara vos explicaré per què parlarem d'Ontinyent. Perquè des de la seva creació en 1499, la Universitat de València enceta el curs escolar amb un solemne acte d'obertura a l'històric paranimf de l'edifici fundacional de la universitat, l'actual seu del Centre Cultural La Nau. És un acte que presideix el rector de la universitat, que és el càrrec en el qual enguany s'ha estrenat el professor Juan Luis Gandía, que ens acompanya avui a l'estudi de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Senyor Gandía, què tal? Bon dia, com estem?
4: Molt bon dia, Sergi. Encantat d'estar amb tu.
0: Igualment, sobretot en aquestes coincidències que tenim geogràfiques. Sí. Bueno, com ha arrencat el curs enguany en la Universitat de València?
4: Pues ha arrencat com tots els cursos, en molta il·lusió per continuar fent la tasca que portem fent més de 525 anys i en la idea de contribuir a la societat valenciana en allò que espera de nosaltres, i és el que siguem capaços de donar una molt bona docència per als nostres nostres estudiants. Continuem fent una excel·lent recerca, com portem fent fa molts anys, i al mateix temps permetent transferir també a la societat tot allò que són capaços de generar.
0: Com no vam poder parlar en el seu moment en què va prendre possessió del càrrec, no li ho ha pogut preguntar fins ara, però com porta este temps...
4: Doncs, bueno, ha sigut una entrada, diguem, al rectorat molt intensa, en sí. alguns moments complicada, però, bueno, pues fa poc, han passat ja 5 mesos des de que oficialment soc rector, des del 14 d'abril.
0: Vol dir que encara està com aterrant, no?
4: Sí, efectivament, estem com aterrant, però, bueno, ha sigut un aterratge complicat, perquè és una institució molt gran, molt heterogènia al mateix temps, però la comunitat universitària continua estant molt il·lusionada, molt motivada, igual que jo mateix i el meu equip de govern, i enfrontem el curs com des de com vam entrar, amb moltíssima il·lusió i amb ganes de poder fer coses per la universitat.
0: Bueno, i al front d'una universitat que és referent, això no es pot negar.
4: Així és, som la primera universitat de la comunitat valenciana en molts aspectes, no sols per l'antiguitat, sinó, com he dit abans, per la capacitat que tenim de generar molt de coneixement i per la tradició que ens fa, que per una universitat és molt important la tradició, és el que ens fa poder continuar...
0: Sí, el bagatge, que, veritat, el bagatge. Això ven molt.
4: Efectivament, el coneixement es genera de manera acumulativa i quan mires endarrere el dones compte de lo veritablement important que la nostra universitat és per al conjunt del país i particularment per a la nostra comunitat valenciana.
0: Bé, ara n'hi ha una altra pregunta inevitable que tinc que plantejar-li per una de les notícies més significatives en matèria d'educació, que... Venim arrossegant les qüestions educacionals des d'abans de l'estiu, o potser fins i tot abans. Esta és la dels últims dies. Els resultats de l'informe PISA. Uh-huh. La comunitat valenciana ha experimentat un retrocés molt significatiu. Parlar de comprensió lectora a nivell universitari és una cosa també que té les seues espines, no? O les ciències, o les matemàtiques, que lluny del que puguem dependre en el col·le, en la universitat tenen una base fonamental, no? I això fa que ens situem a la cua d'Espanya. Com arriba en estos moments, i a més crec que és la persona a qui li ho tinc que preguntar, la joventut a la universitat?
4: La joventut, la universitat al final és un reflexe de la societat en la que vivim, en tots els aspectes, perquè la universitat forma part de la societat, som societat també. Aleshores, és cert que al entrar a la universitat, com que som una universitat pública, existeixen uns mecanismes que en aquest cas és que n'hi ha una limitació del nombre de places que podem oferir, perquè és així, no disposem del finançament adequat o suficient per a poder permetre que tot el món que vol estudiar a la universitat pública ho pugui fer, i això és una restricció important. I això implica que se fan, com s'és coneguda, unes proves d'accés a la universitat, i això determina unes notes de tall. Això implica que en determinades titulacions les notes són molt elevades, i això, en certa mesura, a priori, suposa que l'estudiantat que entra porta uns coneixements assolits gràcies, en part, a la nota que ha obtingut. Tot i això, això no vol dir que la societat vagi canviant, i, efectivament, nosaltres... som l'educació superior, i això implica que els estudiants han vingut en etapes mitjanes o primerenques.
0: Sí, perquè una cosa és com arriben i l'altra és la que la universitat després pot fer per ells, inclús si arriben en unes condicions no massa òptimes, reconduir-los.
4: Així, i això tenim que fer en moltes ocasions.
0: Sí.
4: En tot cas, és un veritable problema observar que n'hi ha una evolució negativa en determinats indicadors de determinats informes, i el que crec és que cal fer una reflexió com a societat, i especialment els poders públics, per veure com cal potenciar l'educació en les etapes primeres, tant en primària com en secundària, i després també en batxillerat, per aconseguir revertir aquesta situació.
0: Sí, rector, perquè no és just que es donen resultats com estos del PISA, objectius com són, però que això al cap i al fi també posa un poquet en qüestió al sector educacional, a lo millor lluny de ser culpable, que no ho és, d'estos resultats.
4: Jo crec que... En educació és molt important, n'hi ha diversos actors, per dir-ho d'alguna manera, que participen en aquest procés. Estan les pròpies famílies, està la pròpia societat en el seu conjunt i, evidentment, està el propi sistema educatiu. I el que cal és analitzar exactament quines són, no per repartir responsabilitats, sinó més bé el contrari, per ser conscients de la importància que cada una d'elles té, i particularment el sistema educatiu, per a dotar-lo de recursos materials i també de la participació directa del professorat per aconseguir que millore la qualitat d'aquesta docència i els resultats siguin millors. Però ja no sols pensant en els resultats d'un informe determinat, sinó per pròpia construcció de lo que és un sistema educatiu, i que siguem conscients la societat lo veritablement important que és tindre a una societat educada i formada adequadament.
0: Això ho sabem molt bé altres països que ens furten a la gent que acaba d'eixir de les universitats. És una realitat.
4: Així és. El sistema universitari públic espanyol és un sistema molt potent perquè permet formar d'una manera molt equitativa a una part de la població que en molts casos, si no fora per l'existència d'educació pública, universitària pública, no tindria capacitat per accedir. I se forma molt bé al personal, se forma molt bé a les persones, i això permet no sols que en el propi país tinguem gent ben formada, sinó que fins i tot estem exportant talent, lo qual és un problema, de veritat, en determinades ocasions, perquè lo adequat i lo ideal seria que aquestes persones no tingueren que eixir fora a demostrar la seva capacitat, sinó que en el propi país ho poguera desenvolupar. Per tant, no sols n'hi ha que estar pensant en el propi sistema educatiu, que també, i en este cas en l'universitari, sinó que siguen capaços de que aquestes persones que es formen en les nostres universitats en la més alta formació se puguen quedar en el país desenvolupant les seves activitats.
0: Fa un moment em parlava de la capacitat de la Universitat de València. Bueno, en dades, més de 46.000 estudiants, 56 titulacions. Jo crec que això n'hi hauria que tindre-ho molt en compte. 13 de doble titulació. La Universitat de València està situada com la primera de les... com la primera opció de les persones que volen accedir, com dèiem, al sistema universitari públic valencià. Això vol dir que, entre altres coses, la Universitat de València travessa un bon moment.
4: La Universitat de València és...
0: Com tot en les seues coses.
4: Sí, però... sí, és un bon moment. La universitat històricament va tindre un canvi d'important quan va canviar la llei de reforma universitària en 1983. A partir d'ahir, totes les universitats van entrar en un procés de governança i democràtic, per dir-ho d'alguna manera. Així va ser. I a partir d'ahir se va apostar clarament per les tres missions que ha de complir qualsevol universitat, siga pública o privada. Si no les complix, veritablement, abans ho comentàvem, no serà una universitat.
0: I és que n'hi ha que... Fi, després el resultat, la personeta que es deixa a universitat és el mateix. Té que ser igual de formada i preparada per accedir al mercat laboral.
4: N'hi ha que generar coneixement, i això és la recerca. Una universitat que no fa recerca no és una universitat. Després n'hi ha que transmetre aquest coneixement, que se fa a través de la docència, i després n'hi ha que transferir-lo a través de la innovació i de les aplicacions que puguen ser utilitzades com a impacte, ja sigui en la indústria, en els sectors de serveis o en la societat, en impacte social, en definitiva.
0: Encara que n'hi ha certs talons d'Aquiles, com pugui ser, per exemple, el finançament. Clar.
4: Així és, ho dia fa un moment. És a dir, nosaltres volgueren en determinades titulacions, tindre unes titulacions determinades, volgueren poder ofertar més places en graus i en postgraus, en màsters, però nosaltres tenim unes restriccions financeres importants que ens impedeixen fer-ho. Tot i això, nosaltres som conscients de l'esforç que fa l'administració, en aquest cas la Generalitat, que és la que ens en financia, i el que demanem sempre és que reconeguem l'esforç que se porta fent molts anys, especialment tenint en compte quina és la capacitat financera de la pròpia Generalitat, i no parlo de l'actual govern, sinó en general en els últims anys, en l'última dècada o inclús més enllà, som conscients d'aquestes restriccions, però creiem que és important invertir en educació. No n'hi ha que considerar-ho com una despesa, sinó com una inversió, en qualsevol de les etapes, ja sigui primària, secundària, batxillerat o educació superior.
0: Sí, és una realitat total. El formar com a personetes a tots aquells que passen, siga quina siga l'etapa de la seva vida. Estos dies està parlant-se molt d'una cosa que és la intel·ligència artificial. Ara, rector, si em permet, anem a parlar d'això, perquè entre els reptes que té en estos moments la Universitat de València podia estar... este aspecte. Li ho dic perquè el 86% dels estudiants universitaris utilitza la IA en les seues activitats acadèmiques. Jo sóc dels que no la defenc del tot, encara que considere que podria tindre les seues utilitats, tot i que, torne a repetir, no sé per quantes voltes, el ser humà tenim la capacitat de tornar en contra nostra els millors invents de la humanitat. Esta és una realitat que no es pot obviar. M'imagino que la universitat ha pres certes passes, mesures, perquè es faci un ús responsable d'esta tecnologia que està, no vull dir-ho d'aixa forma, no menjant-nos a mossos setmana a setmana, però sí avançant a un ritme vertiginós.
4: Així és. Nosaltres estem desenvolupant un marc, volem desenvolupar i desenvoluparem durant este curs un marc institucional, encara que ja n'hi ha mesures, en certa mesura ja tenint en compte especialment en determinades àrees, com són l'elaboració de treballs fi de grau, n'hi ha recomanacions. Creguem que és necessari establir un marc institucional que ens permeta, no podem negar la realitat, és com si al principi d'internet, recordaràs que tota la gent va haver un creixement molt ràpid, però este, com tu molt bé has dit, crec que una de les qüestions més cridaneres de la intel·ligència
0: artificial. Internet no va créixer tan ràpid com la intel·ligència artificial.
4: No, per això dic que una de les qüestions més cridaneres de la intel·ligència artificial és la velocitat a la que està desenvolupant-se. I això té els seus riscos, i particularment en l'àmbit educatiu, com jo diria que en qualsevol àmbit, però en el nostre també. Jo crec que és una eina que és profitosa per a determinades qüestions, que no n'hi ha que obviar-la, però el que n'hi ha que fer és utilitzar-la adequadament. No perdem mai el sentit crític, el rigor, i al mateix temps, crec que, per dir-ho d'alguna manera, la intel·ligència natural en el sentit de les persones ha d'estar sempre per davant del que pugui ser la intel·ligència artificial.
0: A veure, és que al cap i al fi, la intel·ligència artificial com a eina depèn de nosaltres, de les persones que la manegen de moment, perquè ja veu quins són els titulars d'esta setmana. De això moment. No els fa també preocupar-se una miqueta.
4: Clar que és preocupant.
0: Perquè és una realitat.
4: Clar que és
0: i lluny de pensar que ciència-ficció està dins de la lògica que això puga passar.
4: No sols dins de la lògica, és que si tots els... Almenys el que és visible a través dels mitjans de comunicació... el que és visible ha ocorregut, que no pot haver estat ocorregant sense que s'hagi fet públic. Aleshores, no és qüestió de... O sigui, la realitat està per afrontar-la i per a poder-la modelar i ser conscients dels riscos que n'hi ha. I ens sembla molt adequat que aquests riscos es facin palesos i al mateix temps que se prenguin mesures. Serà molt complicat parar este avanç, molt complicat, va ser molt complicat, en pocs, m'atreveix a dir mesos, però tal volta algun any, no sabem, ni siquiera els experts saben el que ens espera, i això també és preocupant, en certa mesura, però bueno, la realitat és la que és i el que tenim que fer és ser conscient d'ella.
0: Bueno, ens queda el consol, i això sí que ho dic en tot l'orgull del món, de que moltes de les persones que acaben desenvolupant totes aquestes coses, o fins i tot a lo millor el tallafocs, podria posar-li límit entre altres qüestions a la intel·ligència artificial, es formen en universitats com la Universitat de València. Moltes voltes tenim entrevistes, es fan descobriments, estudis, i sempre acabem com a mitjà de comunicació recurrint, en este cas, a les universitats, però específicament a la Universitat de València. Això no pot ser més gran motiu d'orgull.
4: Ja, però des de luego, per a mi ho
0: és. La societat es desenvolupa, clar, avança, clar. I en tot sentit, tecnològic, mèdic, gràcies a les universitats.
4: Les universitats, per el que deia abans, Sergi, respecte a la recerca, les universitats en general, i és particularment les públiques, fonamentalment les públiques, desenvolupem aproximadament el 90% de la investigació i de l'IMSD+I que se fa en aquest país. Sense les universitats, els països, i parlo d'Espanya en particular, però en general, es costaria... No estarien al dia.
0: Sí, la inversió seria exorbitada.
4: Exorbitada,
0: clar.
4: Exorbitada. Sí. Exorbitada.
0: Mm-hmm. Bueno, vostè té un objectiu que és garantir el relleu generacional en el personal universitari. De què estan parlant i com es pot aconseguir això?
4: Estem parlant de que passa en qualsevol universitat pública espanyola, passa també en l'administració pública en general, s'ha produït un envelliment, per dir-ho d'alguna manera, de les persones que conformen o conformem les plantilles. Particularment en la universitat és un problema molt important, perquè si algo és una universitat, són les persones que la conformem per el coneixement que es genera. Fan falta instal·lacions, infraestructures científiques, acadèmiques, de tot tipus.
0: Que no són qualsevol cosa.
4: Que no són qualsevol cosa, que costen molts diners de mantindre, de conservar.
0: Si això ho tinguera que fer, per exemple, una entitat privada, clar, la inversió seria brutal.
4: Brutal, brutal. Claro. I per això és tan important poder-les mantindre, conservar-les, ampliar-les, millorar-les i fins i tot tindre'n de noves. És molt important. Però en tot cas, les persones que conformem les universitats són les que finalment aportem el valor substancial fonamental de lo que la universitat és el futur. Per tant, i el que podem fer per la societat. Per tant, és normal i és convenient, i jo estic encantat cada vegada que senga a companys de la Universitat de València que participen en mitjans de comunicació, i sempre ens tindreu i aneu a tindre-us a la nostra disposició per a participar, perquè, com he dit abans, nosaltres som part de la societat i a més estem finançats per recursos públics i hem de tornar a la societat tot el que la societat està invertint en nosaltres.
0: A voltes pensem que un arriba a la universitat i ja està tot, o que és molt fàcil arribar a la universitat, no només per l'accés, sinó perquè després n'hi ha altres circumstàncies. Un fet innegable actualment és l'accés a la vivenda, el temps que un universitari o una universitària passa, per exemple, així en València, que són els 4, 5 anys, els que siguen a banda del doctorat, etc. I ara s'ha convertit en un problema, independentment de l'accessibilitat que tots han tingut, la disponibilitat econòmica, etc. No sé la Universitat de València com està fent front a tot això, perquè si es complica la cosa, també, no és que es compliqui l'accés a la universitat, però pot dificultar la formació de les persones i l'accés de moltes persones que venen de fora, que no són poquetes.
4: Doncs mira, Sergi, com he dit abans, com que la universitat són part de la societat, tu entens, l'audiència també entén perfectament que el problema de la vivienda és un problema social, no és un problema sols de les universitats. Evidentment és un problema de tota la societat, que és molt complicat en este moment trobar pis per llogar o en unes condicions determinades econòmiques. Això està passant, òbviament, també a la universitat. I això implica que pot ser un problema, un veritable problema en el futur, perquè pot trencar la equitat social i les possibilitats de que persones, especialment de fora de València, que tenen que vindre a estudiar, no puguen fer-ho. Nosaltres tenim un col·legi major, que és el rector Peset, i tenim també una residència, que és la Damià Bonet, que ahir ja se té d'un temps. Vaig llegir fa poc en premsa valenciana que, evidentment, l'economia funciona, és a dir, s'ha detectat que València, especialment València com a ciutat, té un dèficit de places de residències universitàries, automàticament la iniciativa privada s'ha posat en marxa.
0: El negoci és el negoci,
4: n'hi ha un defecte de places, i automàticament jo crec que en 2-3 anys ja estan en marxa moltíssimes residències i va a equilibrar-se respecte a la mitjana nacional. Però això sols és solucionar una part del problema, especialment d'aquell que pugui pagar-se una residència. Hem d'intentar, i estem en contacte amb el Ministeri, per veure de què manera aconseguim que se puguen establir places en vivendes de tipus social públic, sí, per a que estudiants puguen tindre altres condicions. El que passa és que aquest no és un problema que es resolga en el curt termini, sinó que hem de pensar més en el mitjà i en el llarg termini.
0: No, esta qüestió estructural i social és importantíssima, perquè no és que no puguen accedir els estudiants a poder viure en un pis de lloguer, que és una barbaritat, haver estat pagant fa uns anys 200 euros per una habitació, a estar pagant ara el que costava tot el pis sencer.
4: Sí, 600 o 700 euros.
0: Sí, és una autèntica barbaritat. Estes qüestions fan, a més, que la gent ha passat també en dècades passades, a lo millor que molts no recorden, que mentre et formaves tingueres que treballar, clar, és a dir, combinar els estudis en una situació laboral de, diguem, més o menys hores, no?, de jornada. S'adapta la Universitat de València a esta nova realitat o... costa oferir facilitats a l'alumnat en aquest aspecte?
4: Com dèiem abans, la societat canvia, la universitat també canvia i ha de ser sensible a aquests canvis en algunes titulacions i en prous d'elles tenim també horaris de vesprada que permeten que si algú, per exemple, està treballant de matí o treballa de vesprada, puga intentar conciliar el que és l'horari laboral en el que és l'horari acadèmic, i en alguns casos, en alguns itineraris, se pot fer una adaptació per tal de que se pugui fer. I crec que en el futur encara tindrà que ser més, perquè el que sí s'ha detectat és que cada vegada més, com tu has dit, l'estudiantat de les universitats, i particularment de la Universitat de València, té que compatibilitzar els estudis en la feina.
0: Sí, independentment de les beques i tot, a veure, si una família en concret ja ho té complicat per a tirar endavant, si tu li sumes els gastos universitaris, en el cas de que tingues un universitari, que te poden coincidir 2 o 3, depenent de... Bueno, ara no es tenen tants fills, però podia coincidir-te. No el dona, i si no el dona, l'estudiant té que treballar, no queda un altre, i així estudiant evidentment també té que tindre un suport, és lògic això.
4: Així és, per això és important ser conscients d'aquesta situació i també és molt important aconseguir que cada vegada més l'estudiantat tingui accés a una beca, especialment aquell que per condicions econòmiques les necessita, insistir. Hem d'aconseguir, i això sempre ha sigut una constant, jo diria que en qualsevol universitat pública, des de luego en la Universitat de València West, que ningú es quede fora de la universitat per les seues condicions econòmiques.
0: Pues ahora, parlant d'això, i no se sol comentar este assumpte, la societat, com estem parlant, canvia. Avui en dia ja no és tan descabellat, tot i que associem, diguem, l'alumnat universitari a gent jove, que està dins dels paràmetres habituals de poder estudiar. Cada vegada n'hi ha més persones majors que accedeixen a la universitat. Gent en, jo què sé, en 30, 40, 50 o més anys, per inquietuds, per necessitar, per el que siga. I es parla poquet d'això, però és una realitat que està ahí també.
4: És una realitat que és creixent en el temps. Per això nosaltres, una de les qüestions que jo portava en el programa electoral i que anem a intentar desenvolupar al llarg d'este curs, és la creació d'un observatori de l'estudiantat. Això què vol dir? Vol dir que, com que la societat canvia i els nostres estudiants també, hem de ser capaços d'entendre què és el que està passant, conèixer bé quines són les necessitats, les problemàtiques i fins i tot les expectatives que té el nostre estudiantat, el que tenim i el que ha de poder vindre en els anys propers, per tal d'aconseguir desenvolupar polítiques des de la universitat que puguen ajustar-se a aquest perfil d'estudiantat que és cada vegada més complex. Quan dic complex, no vull dir-ho com una restricció, simplement és més que complex, diríem que és més divers, perquè conviveixen, i això també és una part important, per exemple, estudiantat de diferents edats, i això a la llarga enriqueix també el propi procés de formació del propi estudiantat.
0: I la interacció dels alumnes és realment... molt bonic veure com n'hi ha persones d'una edat avançada, jo ja podria ser una persona d'una edat avançada, en gent que està començant, no només la seva formació professional, però en este cas en l'àmbit universitari, sinó també en la seva vida. Això aporta, i aquesta interacció aporta molt.
4: La universitat, ho he dit moltes vegades, és una oportunitat que te pot canviar la vida.
0: Sí.
4: D'un depèn, en una part, no en tota, però en una part sí, que això siga així. Per tant, nosaltres com a universitat el que hem d'intentar és aconseguir que, veritat, quan l'estudiant almenys tinga aquesta oportunitat, tinga l'edat que tinga i la condició que tinga, de que aquest pas per la universitat el transforme, perquè això contribuirà a la seva vegada a transformar també la societat cap a una línia que siga la millor per al conjunt de la població.
0: Rector, i com han canviat les coses també, perquè, bueno, vostè i jo que parlàvem d'Ontinyent fa un moment, sí, i la coincidència que tenim d'haver estat i viscut allí, els campus universitaris, en este cas de la Universitat de València, s'han dispersat per moltes localitats, sí, de la pròpia, sí, comunitat valenciana, no? Sí. Qui anava a dir això, que això anava a ser realitat en un futur? D'ací no res tindrem fins i tot veterinària, hi ha tres especialitats, no només en Ontinyent, n'hi ha universitat en Alcoi, n'hi ha en molts llocs, això és això sí que és accés a tot el món.
4: La universitat, i especialment la Universitat de València, no l'única, però evidentment parlem de la Universitat de València, està en el territori i és veritablement important que també aquesta relació amb el territori determine que contribuïsca a transformar el territori. Allà una universitat...
0: I el faça evolucionar.
4: I el faça, per això dic, transformar-lo. Allà una universitat està, el territori es transforma. Perquè això implica una sèrie de condicionants i una sèrie d'actuacions i la formació de les persones que allí van, que acaba transformant el territori. No sols econòmicament, que potencialment també, sinó fonamentalment des de l'àmbit formatiu, social i cultural.
0: Ara, n'hi ha una altra finestreta que és innegable, que s'ha de tractar, les universitats privades. Abans no n'hi havia, però arriba un moment en què s'implanten i això, lluny de ser una competència, perquè tampoc ho és realment del tot, sí que a lo millor li pega un mos a les diferents universitats públiques. Suposen una amenaça, i no sé si específicament per a la Universitat de València.
4: Jo sempre dic el mateix. Me ho han preguntat de vegades. Són una competència... A veure, en termes acadèmics, no, perquè, insisteix, posa que, per exemple, se publiquen rànquings, recentment el 15 d'agost es va publicar el rànquing de Xangai, n'hi ha un menor número, han baixat en 6 les universitats que estan espanyoles en el rànquing de Xangai, n'hi ha 30 universitats, en aquest moment 29 són públiques i sols una és privada, per tant, però des del punt de vista, si ho vegem des d'un punt de vista econòmic, sí hi ha una competència, i a mi, i lo preocupant, o el que pot ser preocupant, és que es perga la visió històrica que sempre s'ha tingut en aquest país, de la importància que tenia l'educació pública universitària, com ixe, per a eixa equitat social i eixa equilibri, i que qualsevol persona amb independència de la seva condició econòmica poguera estudiar, si entrem en esta dinàmica que ja s'ha entrat, s'ha incrementat, pues pràcticament ja n'hi ha el mateix número, n'hi ha de fet més universitats privades que públiques en aquest país, això pot condicionar el futur del desenvolupament i l'accés a l'educació. De fet, ja està creixent el número de famílies que té que endeutar-se de manera molt elevada perquè els fills i filles puguen estudiar, sí, entre altres coses perquè la pública no podem donar les places, ofertar les places apropiades, perquè nosaltres tenim les nostres restriccions que venen del finançament públic que tenim. Per tant, jo sempre he demanat i demanaré que les administracions, en este cas particularment la Generalitat, aposte per les universitats i aposte... apostar no vol dir un xec en blanc per a que tinguem diners per a fer el que vulguem. No estem parlant d'això, estem parlant del finançament adequat per a tota l'educació i particularment per a l'educació pública, en este cas universitària, per a que continuem siguent motor de progrés, de contribució social i d'equitat. Si no es donen aquestes condicions, jo crec que la societat a la llarga ho lamentarem.
0: En canvi, aquesta circumstància sí que fa que se li doni a les universitats públiques la importància que mereixen. Pareix que no, però és així.
4: Així és, així és. I si això ho perdem com a societat, sí, com he dit abans, ho lamentarem.
0: Bueno, han parlat de la realitat educativa, dels reptes de la Universitat de València, al principi un poquet de vostè, però ara anem a recuperar això. No coneixem realment en 5 mesos qui hi ha darrere, no?, del càrrec de rector de la Universitat de València. Arriba en el mes de març, ja diem, tornem a repetir, relativament poquet inclús, aterrant, no? Perquè n'hi ha moltes, moltes sí. coses que fer, imagine. Però qui era Juan Luis Gandía abans d'arribar al rectorat de la Universitat de València?
4: Pues, a veure, les persones que me coneixen saben que el que vaig a dir seria així. Seria exactament el mateix el que soc. És evidentment Juan Luis Gandía estem parlant. Sí. Jo soc el rector de la Universitat de València, tinc molt clar la importància institucional que això requereix i una de les meus...
0: No s'ha tornat més estirat
4: no,
0: i més,
4: soc, no, és el mateix. Les persones que me coneixen saben que soc el mateix, jo ja ho dia, el dia que jo sigui rector, a veure, dins d'un context institucional, tinc que comportar-me com a rector de la Universitat de València i fora d'aquest context també, òbviament, perquè sempre, mentre siga rector, he de ser-ho, i no sol ser-ho i pareixer-ho, sinó comportar-me com a tal, però en el pla personal i en el pla de relació directa, Juan Luis Gandía és la mateixa persona, una persona accessible, una persona que creu profundament en la universitat i que per això és fonamentalment la raó que em va fer portar-me a presentar.
0: Sí, perquè això és el que volia preguntar-li. Què es maneja dins d'una persona per a dir, jo és que vull ser el rector de la universitat?
4: Pues es maneja, en el meu cas, existeix una estima profunda per la meva universitat, en la que m'he format com a estudiant primer, com a professor després, en la que he desenvolupat totes les meues tasques docents, investigadores de recerca i també de transferència. Mm-hmm. He tingut responsabilitats acadèmiques al llarg d'aquests anys i això m'ha fet tindre un coneixement molt extens i ample de la universitat. I ixe voler que li tingui, ixa estima que li tingui a la universitat, més ixa capacitat de coneixement que he pogut adquirir al llarg i d'experiència acadèmica i també de gestió i de política universitària, és el que me va motivar i també l'ajuda de moltíssimes persones que també van creure
0: en mi.
4: Sí,
0: perquè un no arriba sol, de veritat, necessita...
4: No, mai. Igual que un
0: no arriba...
4: No, un mai arriba sol. El que crega que arriba al lloc sol, bueno, no sé, està molt equivocat. Fins i tot, ni siquiera els tenistes, que crec que és una de les esports més individualistes, tal volta que pugui haver, sí. Sense tot l'equip que hi ha darrere, un tenista és impossible que aplegui una plegui.
0: Bueno, en el seu cas també té que tindre cert aspecte vocacional, molt per damunt de tot, per a dir, perquè no ens equivoquem, quan un arriba este càrrec s'ha de menjar moltes coses, veritat, i s'entén que han dur molts disgustos a casa.
4: Sí, però jo sempre dic...
0: I satisfaccions.
4: Sí, jo sempre dic, jo, per exemple, el que un on mai deu d'oblidar és que la institució és el que està per damunt de tots nosaltres. Jo mateix sóc el primer que m'ho posa a foc i el meu equip de govern també. Jo, si no tinguera un equip de govern alineat, compromès, implicat, dedicat... res es podria fer, però no sols un equip de govern en primera línia, sinó tot el que va darrere. Els centres han de ser governats per un equip de Ganal també, on hi ha un degà, una degana, o en el cas nostre de l'Escola de Tècnica de Superior d'Enginyeria n'hi ha un director d'aquesta escola també, i n'hi ha una escola doctorada on n'hi ha una directora, i després n'hi ha departaments on hi ha directors, és a dir, és una piràmide de gestió política i de gestió real del dia a dia que sense la contribució que insisteix, la implicació i la dedicació, que sempre supera al que a priori uno reba canvi, però després està la satisfacció del deure complit i la satisfacció de veure que la institució funciona i el nostre objectiu és que funcione millor, cada vegada millor, i que el que vinga darrere de nosaltres se trobe unes línies marcades, una evolució concreta i, diguem, que continuï millorant. Sol és així a millorar la societat i, en aquest cas, una institució com una universitat.
0: Pues ahí és on vull acabar. Si no m'enganye, el seu mandat arribarà fins al 32, superarà aquesta línia que està marcant-se la humanitat del 2030 com si fora el canvi de mil·lenni, realment. Però quina universitat espera deixar?
4: Mira, ho vaig dir en alguna vegada, la universitat que espera deixar sempre, jo crec que l'objectiu és deixar les coses millor que les que un s'ha trobat. Això no vol dir que el que s'ha trobat siga dolent o no, però sempre deixar millor que un s'ha trobat. Però sobretot, el que m'agradaria és que les persones que estan a la universitat en aquest moment, siga el personal tècnic de gestió o siga i administració i serveis, o siga el professorat o els estudiants que allí estiguen, que tinguin la sensació quan acaben aquest període, o quan jo acabem aquest període, que estan satisfets de treballar o d'estudiar i que l'experiència d'estar a la Universitat de València siga plena i completa. I això és l'objectiu que pretenem.
0: Aquesta experiència la vaig viure en la graduació de la meva neboda, per exemple, en Magisteri Infantil, fins als 3 anys, que precisament els professors treien pit d'això, no? De la seva universitat i l'orgull que li transmitien els que ara es formaven com a professionals, com a docents, en este cas, com podien haver altres carreres i altres formacions. Això em va cridar molt l'atenció.
4: I això és el veritablement important, el sentit d'identitat, de pertinença que podem tindre la institució i que ens fa voler-la i estimar-la, en definitiva. I esta, en una institució que he dit abans, que encara que tinguem instal·lacions i edificis, lo veritablement important és les persones que la conformem, des de qualsevol àmbit, des de l'estudiantat fins al professorat, passant per el personal tècnic de gestió i administració de serveis. Quan més volgam a la institució, quan més l'estimem, millor funcionarà la institució i millors perspectives tindrà de futur i, per tant, millor serà també per a la societat.
0: Això és algo que tots els treballadors de l'administració pública haurien d'aplicar-se. Estar orgullós de treballar en certes entitats, organitzacions, institucions o el que siga, que sigui motiu de traure pit i d'estar orgullosos. En tots els àmbits, li ho dic, no només en l'universitari.
4: Així és. Qualsevol organització, m'atreveix a dir, siga pública o privada.
0: Sí, sigui esta casa, sigui Hisenda,
4: sanitat, les persones són les que fem, mentre la intel·ligència artificial no substituïs que aquesta situació, som les que fem les organitzacions i les institucions. Per tant, les institucions tenim l'obligació d'aconseguir en les restriccions que també tenim que el personal tinga les millors condicions possibles i al mateix temps també el personal ha d'implicar-se i adaptar-se a aquestes necessitats per tal de donar el millor servei públic, si estem parlant d'una institució pública, que puguen donar.
0: Em deia fa un moment que els tindrem sempre a disposició per a qualsevol cosa que n'hi hagi que fomentar, descobrir o difondre a través dels mitjans de comunicació. Jo li dic que això és recíproc, que també sempre tindran a la ràdio pública, en aquest cas, per a poder fer públic tot això i per a que vinga quan vulga el nou rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía. Gràcies per haver vingut.
4: Sergi, en tindreu sempre, en teniu i en tindreu a la vostra disposició perquè hi ha que aprofitar aquestes oportunitats per a que la ciutadania, la societat, conega el que la Universitat de València en aquest cas fa, totes les universitats, especialment les públiques i particularment la Universitat de València, i t'agraeix molt estos minuts que hem pogut conversar i insistís, molt agraït i continuo tenint-me a la vostra disposició.
0: Com diuen en els nostres pobles, estem tots en el mateix canyaret. O sigui,
4: exactament.
0: Ja ens convé, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies, Sergi.
0: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobrís tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
9: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella. Organiza Fundació Visit Valencia y Ayuntament de Valencia, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Valencia Turisme.
8: ¿Heu sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
10: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
8: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Matí directe. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
0: Ha sigut una conversa llarga, eh? Ara estic mirant el rellotge, la que ha tingut en el rector de la Universitat de València. Home, l'home havia passat per la ràdio, jo crec que tenia moltes coses que contar-nos i nosaltres l'interès de que ens les transmetera. Al cap i al fi, per als que esteu escoltant també, perquè qui no espere que afortunadament té un fill o una filla universitari i li agrada saber com està almenys la universitat referent de València, en este cas, per a que puguen accedir a la seva formació universitària, i per això estan aquestes persones que, tinc que dir-vos, no per la nostra confluència, en este cas, i origen de poble i comarca, sinó també perquè els temps canvien i igual que tenim a la notària Cristina Buendía, que és una dia superautèntica i trenca els paradigmes dels notaris i les notàries, que no són senyors ahí metidos pa dentro i clavats a lo seu nombre, sinó que són, avui en dia, persones amb molt de coneixement i molta imatge i sobretot molta empatia en la gent. També passa en els rectors de les universitats i altres càrrecs que ja estan lluny de ser, permitiu-me l'expressió, tan rancios com mos pensaven que eren. No, la vida ha canviat i ha evolucionat, i les persones i els càrrecs, afortunadament, també. Bé, ara ens toca posar el focus en un àmbit que cada vegada més, està fent un gir de 180 graus. Mira, en la universitat saben molt d'això perquè ells desenvolupen molta tecnologia d'aquest tipus. Estem parlant dels videojocs. Perquè si alguna cosa queda clara en les últimes dades és que és un camp que ha deixat de ser exclusiu dels joves, igual que la formació universitària, torne a la mateixa conversa. A veure, vos explico que segons l'anuari de l'Associació Espanyola de Videojocs de 2025, el 28% dels espanyols entre 65 i 75 anys juga habitualment als videojocs. Què vos ha paregut? Bueno, és una xifra que marca un abans i un després en la relació entre tecnologia i envelliment actiu. Una xifra que confirma de nou que els videojocs poden acompanyar-nos també quan ens fem grans. Però, clar, la pregunta és com, no? Anem a preguntar-li a Ana Lafuente de l'Associació Espanyola de Videojocs. Ana, què tal? Bon dia, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Bueno, es un placer saludarte desde la Radio Autonómica Valenciana.
11: Encantada.
0: ¿Los videojuegos han dejado de ser terreno exclusivo de los jóvenes, al parecer, o realmente tampoco lo ha sido nunca?
11: Yo diría que nunca lo han sido realmente, aunque sí que es verdad que ha habido un tiempo que se han asociado solamente al público más joven. Lo que pasa es que estamos viviendo pues como una evolución natural. Las generaciones que empezaron a jugar hace 30 años pues no van a dejar de hacerlo, siguen jugando a medida que cumplen años. Y el videojuego pues está viviendo pues un proceso natural, como el de cualquier otra industria cultural, como el cine o la televisión. Al principio se veía como una actividad más dirigida a niños y con el tiempo pues se ha convertido en una forma de ocio que llega a todo tipo de personas con distintos intereses, distintos tipos de vida. Y bueno, tú lo has dicho, los datos ahí están, que sacamos en el anuario, que hay un 28% de las personas entre 65 y 75 años que sí que juegan al videojuego.
0: Luego, estos son los últimos datos, como comentábamos, mayores de 65 años, que representan el grupo con mayor crecimiento porcentual en el uso de videojuegos. Pero esto tiene que tener una causa. Ya no de un señor o una señora que está con una consola delante de la televisión, sino que, y además eso es una realidad palpable, y tengo amigos y amigas de 75 y 80 y pico que me dicen que tú no has jugado nunca en el móvil a Candy Crush, por ejemplo, y están ahí taca, taca, taca, taca, taca. Eso es así.
11: Eso es así.
0: Pero ¿por qué sucede?
11: Es que yo creo que hay muchísimas razones, la verdad. Quizás, por un lado, la accesibilidad. Porque hace unos años o tenías que hacer una inversión en una consola o tenías que tener un nivel tecnológico para poder jugar en el ordenador. Y ahora es que se ha democratizado de una manera absoluta con el móvil, porque lo tienes siempre en el bolsillo y realmente que ya no hay una barrera tecnológica. Por otro lado, pues hay muchísimos tipos de juegos, pues hay puzzles, estrategia, deportes, a la gente que le gusta la cocina, la música, los apalabrados, es que hay mil tipos de juegos. Y también se han eliminado esas barreras psicológicas que había algún tipo de prejuicio con los videojuegos, era cosa de niños. Y bueno, pues la gente que está jugando descubre que le resulta pues entretenido, relajante, desconectan. Y por último, la última barrera para la gente mayor es las familias. Los nietos y los hijos se sientan con los abuelos y les explican, pues yo estoy jugando a esto y a mí me gusta, ¿por qué no lo pruebas? Los abuelos lo van probando y les entretiene muchísimo.
0: No sé si hay un tipo de... Claro, pero no sé si hay un tipo de videojuegos especialmente demandados en ese grupo de edad. O, como estamos comentando, aparte de las inquietudes, también comparten los mismos intereses en este campo que las personas más jóvenes. Aunque... A ver, los reflejos y los conocimientos de entrada no son los mismos, o capacidades.
11: No, pero sería un error pensar que todas las personas, porque tengan más de 65 años, juegan un tipo de juegos.
0: Ya.
11: Pero es verdad que sí que vemos que hay una tendencia que quizás buscan unas experiencias más relajadas, no tanto de competición. Entonces, pues hay muchos juegos de lógica, de palabras, de puzzles, que sí que funcionan muy bien. Luego hay un tipo de juegos que los llamamos los cozy games, que son unas experiencias relajadas en que tú vas por un juego y vas disfrutándolo, explorando, gestionando los recursos, no tienes por qué estar peleándote o con una presión de un tiempo determinado para conseguirlo, no. Son experiencias más tranquilas. Pero pasa un poco como con los libros,
0: sí.
11: cualquier otra industria cultural, pues que no hay una edad, no existe una literatura para mayores y para jóvenes, pues igual con los videojuegos, claro, esto va por gustos.
0: De todas formas, por lo que hablábamos hace un momento, me imagino que el dispositivo que predomina para que ellos disfruten de los videojuegos, lejos de las videoconsolas o los ordenadores, son los nuevos móviles inteligentes, claro.
11: Sí, los móviles y las tablets son los que ahora mismo han abierto más y han eliminado esas barreras tecnológicas de tener que instalar, de que yo no sé cómo funciona. Y la verdad que no significa que desaparezcan las consolas, porque muchas personas mayores juegan con sus familias, se sientan en la casa y están jugando. Pero lo importante es que ya los videojuegos ya no se han vinculado solamente con un aparato en concreto, sino que gracias a los móviles están donde están las personas y en cualquier momento. Es que yo lo veo en el metro, que hay gente que sí que está jugando, gente mayor, que están con sus apalabrados o con sus juegos de estrategia. La verdad que da gusto.
0: De todas formas, también podríamos comentar que no es poco importante, los videojuegos ayudan de algún modo a combatir la soledad, pero cognitivamente también son una ayuda, si no de desarrollo, de mantenimiento de todas esas funciones.
11: Sí, la verdad que con los videojuegos permiten jugar con familiares que viven más lejos, aficiones con amigos, participar en comunidades que sí que están jugando y tú te puedes incluir. Es cierto que los videojuegos no sustituyen a las relaciones humanas y no es una solución mágica, pero sí que es una herramienta muy útil para mantener vínculos. Nosotros tenemos un estudio que lo hace Video Games Europe, que bueno, analiza a más de 24.000 jugadores de 21 países del mundo, y hay un 64% de los jugadores que considera que los videojuegos les ayudan a reducir la soledad, con lo cual es una herramienta muy buena, porque hablamos mucho de la soledad de las personas mayores y gracias a los videojuegos se puede ver reducido. Sí. Otro elemento es que los videojuegos pues también te dan como unas metas, unos retos, que también te ayuda a tener una actividad y unas ganas de superarlo, que también ayuda al día a día. Pero bueno, ya depende también de las personas.
0: Claro. Y hay otra cuestión aparte que no hemos comentado. La adaptación técnica a este tipo de dispositivos, que lejos de parecernos que resulta imposible, que lo tienen más difícil. Mira, te voy a decir una cosa. No son nativos digitales, como los que dominan perfectamente todos los dispositivos ahora, pero creo que van muy por encima de nosotros, que nos hemos quedado en medio. Nos hemos situado en una posición medio analógicos, medio digitales, que podría denominarse lerdos tecnológicamente, que los mayores no lo son.
11: No lo son.
0: Absorben rápidamente este tipo de manejo y conocimientos.
11: Se quieren poner al día. Yo lo que veo es que ellos quieren estar ahí, quieren saber lo que hay nuevo, y como tienen muy claro lo que les gusta y lo que no, es como este sí, esto no. Y se fían mucho de los nietos. Los nietos les ayudan un montón, y la familia, para poder sentarse, para poder... Pues ahora estoy jugando a este, a ver, juega conmigo. Une mucho. Hay muchísima unión y la verdad que es un aspecto muy, muy positivo para unir generaciones.
0: Y no le damos el valor que tiene, porque eso, como tú dices, unifica intergeneracionalmente, pero también da mucho que hablar de las inquietudes que puede tener una persona mayor, ¿eh?
11: Sí. Y también hay distintos estudios que hablan de cómo puede ayudar a seguir teniendo la mente activa, a seguir dándoles muchísima más agilidad mental y, bueno, tienen beneficios por todos los lados. La verdad que todas, hay un montón de empresas ahora y gente como Golden Gamers que lo llevan también a las residencias y centros de día para que los mayores puedan, pues a la vez que juegan, estar activos, estar favoreciendo lo que es la destreza de las manos vinculadas con la actividad, con los... Bueno, un montón de herramientas positivas que se van desarrollando mientras están jugando, con lo cual bueno, pues es una actividad muy positiva.
0: Claro, y a lo mejor con más conocimiento, digamos, o raciocinio, para no engancharse como se enganchan algunos jóvenes.
11: Sí, obviamente. ¿Verdad? Bueno, esperemos que sí.
0: La experiencia es un grado, en fin.
11: Esperemos que sí, porque ahí ya no están los padres. Con los jóvenes ahí nosotros siempre apelamos al uso responsable y que los padres...
0: A los controles parentales,
11: siempre,
0: ¿no?
11: En este los caso. Controles parentales, siempre lo pedimos, por Dios.
0: Oye, ahí se nos abre un frente, ¿eh? A ver quién controla a la abuela para que no
11: nietos,
0: se nos quede...
11: Los nietos les pondrán los controles parentales.
0: Se invierten ellos. Las funciones en la vida, en fin. Ana Lafuente, de la Asociación Española de Videojuegos, muchísimas gracias por habernos atendido y por tener ese sentido del humor. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica. Cuídate.
11: Gracias,
0: buen fin
11: adiós.
0: De semana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.

Setembre de 1976, fa 50 anys, en Hyde Park de Londres, on es reunien més de 150.000 persones per a viure un moment irrepetible, un concert multitudinari on Queen va demostrar que ja eren una llegenda. Precisament amb l'adeu immortal de Freddie Mercury i l'energia d'aquella vesprada històrica mos podem apropar a les 10 del matí. Ara venim, després de les notícies del butlletí, com sempre, amb Toni Cano i en la tècnica de Patricia Valero, corresponent a les 10 del matí. Mos posem al dia! I tornem de seguida. Fins ara, no us perdeu...

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Fa unes 3 hores que està en marxa a Ceuta el dispositiu de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional establit per al trasllat dels migrants des de les platges de Benítez i el Trampolín al port de la ciutat autònoma. A aquestes hores ja han arribat els primers migrants al port després que s'hagin traslladat en grups xicotets i s'estiga fent el recompte. Hi ha hagut moments de tensió amb la disparada de tirs a l'aire. Al port hi ha places per a 1.700 persones, però entre les dues platges sumen més migrants que aquesta quantitat i hi ha, per tant, port de quedar-se fora d'aquest campament. El del port és el quin campament habilitat a Ceuta. Dimarts, en el Consell de Ministres, Ángel Víctor Torres xifra en més de 4.000 els migrants acollits en 4 campaments, sense comptar el d'avui, el del port. Al port es traslladen avui després que l'Audiència Nacional rebutjara les mesures cautelars demanades pel Sindicat Unificat de Policies, SUP, que demanava impedir el campament al port per raons de seguretat. La Guàrdia Civil ha detingut 2 persones, un home de 29 anys i una dona de 23, per retindre i agredir un home en un apartament de Finestrat, a la Marina Baixa. El van obligar a entregar diners i or, així com a fer transferències de les seues criptomonedes. Als detinguts se'ls atribueixen els delictes de detenció il·legal, robatori amb violència i pertinença a grup criminal. La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per la víctima, que va ser lligada de peus i mans i sotmesa durant diverses hores a agressions i actes d'extrema violència, segons informa la Guàrdia Civil. El valor del que els agressors van sostraure la víctima ascendís a prop dels 20.000 euros. I a Alacant han detingut un home reclamat per Àustria per delictes de tràfic de drogues. El fugitiu tenia una ordre europea de detenció des de l'any 2024 amb una condemna de 4 anys de presó. La Policia Nacional tenia sospites que estava a la ciutat d'Alacant i per això es va obrir una investigació. Ara està a disposició de l'Audiència Nacional per tal d'extradir-lo. I a la Safor, a Oliva, la Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana en una vivenda després que l'empresa subministradora d'electricitat els alertara d'un consum excessiu i inusual en certa zona. La investigació va tancar el cercle fins a localitzar el lloc exacte de la plantació, que utilitzava una connexió il·legal de llum. En el registre, els agents trobaren unes 150 plantes de cànnabis i 280 branques amb cabdells, també nombrós material per al cultiu en interior, com ara 24 equips d'il·luminació, 14 transformadors, 7 ventiladors, 2 climatitzadors i també sistemes de rec i fertilitzants, entre d'altres. Per estos fets, ja ha detingut, com diem, un home de 63 anys. El jutjat de Gandia s'ha fet càrrec de les diligències. En els esports, parlem de futbol. Setmana de duel valencià en primera divisió. Villarreal i Llevant s'enfronten diumenge a l'estadi de la Ceràmica. El Villarreal descansa després d'aconseguir ahir la primera victòria de la temporada, mentre que el Llevant s'entrena este matí per a preparar el partit. Xema Millán.
2: També s'entrena este matí el València, que jugarà diumenge a casa contra la Reial Societat. Òscar Sánchez podria recuperar Guido, mentre que Danjuma és dubte. El partit tancarà la 7ª jornada de Lliga. Després, recorden,

0: Hi ha parada de seleccions. Precisament a les 11:30 del matí, Luis de la Fuente donarà a conèixer la primera llista després del Mundial. Els convocats disputaran els partits que obrin la Lliga de les Nacions contra Anglaterra, Croàcia i la República Txeca.
1: Moltes gràcies, Xema. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 11:00. Es deixem amb el programa Matí Directe.
2: Apunt Ràdio Notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
3: Després de la primera victòria en Lliga, el València torna a Mestalla. Viu el València Real Societat al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota la jornada poliesportiva amb atenció especial al derbi entre el Villarreal i el Llevant, l'Hèrcules Joventut, Torremolinos i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Viu un diumenge de ràdio amb el Punt a Punt a Apunt Ràdio.
4: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
5: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. Matí Directe. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
6: Tinc que dir-vos una cosa, les 10 i 7 minuts. Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la Ràdio Autonòmica Valenciana, Apunt Ràdio. Bé, només una persona com jo li socorrís minuts abans, per no dir segons abans de posar-se a parlar, menjar-se un caramel d'estos que, lluny de pareixer un caramel, ho vaig dir l'altre dia, són com les pastilles estes dels rentaplats o de les rentadores, estos, els quàntums i totes aquestes històries que porten tres o quatre colors, o les piquetes estes dins del caramel, que dius, no sé si vaig a menjar-me un caramel per a expectorar o despejar les vies nasals o per a desengreixar-me, que escolta, que no estaria mal, no? Lluny dels Ozempics i totes aquestes coses, prendre't un caramel de... jo què sé, de Fairy o de qualsevol cosa d'estes i de la nit al matí, ui, sense panxa, sense cintura, sense mamelles, bueno, sense mamelles en el cas dels tios, en el de les senyores ja seria la cosa un poquet més flagrant, no? I dic, i tindré que obrir la boca, perquè ja sabeu que vas a fotre't un caramel i, primer, i per salives com si fores un pastor alemà, i després, depenent de la sensibilitat que tingues en esquixals, si intentes rosegar-lo, igual el pega aixina com una correnta, com em passa a mi, que dius, no puedo. I no té res que volen que les tingues cucaes o no. Quan jo era xicotet, es deia, tens les dents cucaes. perquè n'hi havien, no sé si se'n recordareu, criatures, clar, evidentment els temps no eren els mateixos, que es veies en les dents aixina com si foren pipes, no, realment, però era que, clar, l'accés a l'odontologia, als raspalls, a totes aquestes coses, no era el mateix. Marc Gómez, bon dia.
7: Què tal, bon dia. També puede pasarte que al intentar masticarlo, sí, te dejes la boca por dentro destrozada, ¿eh?
6: No,
7: porque
6: no,
7: te hace, te corta.
6: Sí, són
7: autèntiques navajas.
6: Que tallen, encara que poc mos en recordem. Ferran Belda, bon dia.
8: Bon dia.
6: D'aquells caramels, ahir ho vaig comentar, que eren una bola, però una bola considerable, que venien en les màquines expendedores del carrer, que el costaven un xiulet pràcticament, i que per intentar rosegar-les i convertir-les en un xicle, la feina era nostra, eh? No sé si te'n recordes d'elles.
8: I vaja, i els caramels d'això de Saragossa, que eren pràcticament una rajola.
6: Ui, s'ha enclavat en mi, perquè tinc dalt en la nevera de la redacció un caramel d'estos de Pere Valenciano, bon dia.
9: Bon dia.
6: Un caramel d'estos de la Setmana Santa de Múrcia que m'han regalat, que són un palitró que aixina de gran... Clar, que aquell ha passat per l'hivern, l'estiu, la primavera, les calors i tot, i ha agarrat diferents formes, però jo he anat intentant moldejar-lo i deixar-lo en la seva forma habitual, però ja no té forma habitual. No. I aquests caramels també, els de la Setmana Santa. Això també els recorde.
8: Efectivament, el que no sabem és si tot això seran molt bons per a la salut dental. Això també li diem corcar.
6: Corcar.
8: Les
6: descorcaes.
8: Les dents escorquen.
6: Sí, sí. A mi em diuen això. Mira, xiquet, este té les dents cucaes. O se te cucaran les dents. Igual que la errònia creància de que si menjaves molt de dolç, t'ixien cucs en el cul, que això no és de veres. Ixien de les verdures i les hortalisses mal rentades, que és les que portaven. Però no de menjar dolç. De menjar dolç no t'ixien cucs. Res paregut, de veres. Mireu, jo ho casque tot. M'acaba d'arribar... una finestreta d'aquestes emergentes del mòbil, de la meva entitat com si jo fos ric, de la meva entitat bancària, però bueno, la nòmina, tot, els rebuts tinc ahí, i em diu que malajes que són i que mala herba, us tinc que dir. Mala herba, independentment de la entitat. Diu, tu último recibo de, en este cas, la companyia en la que jo estic, S.A., diu, és un 30% més alto de l'habitual. Això m'ho envia el malasang del banc, vos tinc que dir, eh? És a dir, que ja no sols són els estudis i les notes d'actualitat que nosaltres donem, no? És que ara el banc agarra i te diu que sàpigues si m'ha arribat a mi, vos haurà arribat a tots els que teniu la mateixa entitat o a l'aplicació en el mòbil.
7: Nos que tienen que recordar, que pujat... ¿no? Nos tienen que recordar nuestra precària
6: ja, amics, però un
10: 30% però que el que ha pujat la llum.
8: Està molt bé.
10: A la llum, que la llum. No sabia lo que era la
6: està
10: llum.
6: Està fantàsticament. No me fotes, Ferran.
8: Estan prestant-vos un magnífic servei, m'estan de dir que t'han pegat una esclafida.
7: Ojo con el aire acondicionado, bueno, menos mal que ahora baja un poquito la temperatura.
6: Jo no soc dels que tinc aire acondicionat, o sigui, i a més, vos tinc que dir que soc dels que, com una mare, vaig apagant les llums per la casa, mire molt el tema ixe,
7: però un 30%... Però també la hora de poner la lavadora, por ejemplo, porque creo que una de estas tardes, de 9 a 10 de la noche, la electricidad estaba como 5 veces más alta que lo normal. O sea, que a quien se le ocurriera poner ahí una lavadora...
10: Has de posar-la a les 4 del matí.
7: Sí.
6: Però això depèn molt de la tarifa que tinguis.
7: Hay que tener una alarma, ¿no?, en el mòbil, claro, para poner la lavadora.
8: Nosotros en casa vaig posar aire acondicionat en unes habitacions on no hi havia l'altre dia, i el dimecres, quan van haver les grandíssimes pluges, no sé on me plovia més, si en la galeria que dona al nord o en les boques d'eixida del desaigüe del l'aire condicionat. Però a xorro.
10: Uf, quin desastre.
6: Bueno, n'hi ha gent, sobretot, i sol ser habitual quan plou molt, no pel que hagi pogut passar fa dos dies, sinó que passa en molts llocs, que viuen en plantes baixes o tenen inodoros en les plantes baixes o en primers pisos, perquè a mi m'ho passa en un primer pis fa molts anys, que l'aigua rebrotava de l'inodoro. Això, bueno, neta, menys mal, però no és la primera volta que això passa, per acumulació.
10: Ferran, que és el mestre del periodisme millorant el presentador, lo presenté.
6: Este matí m'ha agarrat una nova nomenclatura, presentador, no diré el què, però...
10: Ferran, tu recordes, tu que has estat al capdavant del diari Levante molt de temps, que quan venia a setembre, en agost o principis de setembre, ja estàveu, jo estava aleshores a la província, però era uno més, la gota freda. Uh-huh. És que se'ns havia oblidat la gota freda. Tu ves de Xàtiva. Jo recordo quan, cada mes, quan treballava en Xàtiva, una anècdota, tornant de Xàtiva per l'autovia, un dia normal, no recorde, però seria setembre-octubre, va caure, com va caure estos dies abans, varen tindre que para, estaven tots els cotxes parats a l'autovia. Vull dir que esto ha sigut, jo des de que tinc curs de raó, era gota freda. Ara no sé si ara son, es dana perquè en la nomenclatura...
6: Es va canviar la terminologia de gota freda per a que la gent, quan es mencionara que això, que venia una gota freda, és que és molt curiós, no ho associara ni estiguera tan atemorida. I ara resulta que ha sigut pitjor el remei que l'enfermetat, perquè fa més por dir dana que gota freda, per circumstàncies.
10: Però recorde que els diaris, quan encara venien diaris i molts mitjans de comunicació, sempre avisaven, preparaven, sí. Els ajuntaments anunciaven, anem a netejar, i no vull barrejar amb la dana supertràgica del 29 d'octubre del 24, però que sempre estava la cantinela prèvia i alguns ajuntaments feien com que netejaven els invernals, els no sé quants, que és un problema estructural i molt, molt habitual en esta terra, que malauradament no sé si té solució o es pot millorar molt, o menys les obres preventives en els barrancs i tal, segurament és molt important, però en tots els pobles, és que també recordo una altra anècdota, i ja pare, que clar, he vingut un poquet...
6: Però tu a què vens així, a Cascar?
10: A Cascar.
6: O sigui, bàsicament veniu els dos a Cascar.
10: Quan aleshores vivia a Montcada, i tornant de València de treballar segurament, pel camí de Montcada, jo me'n recorde que anava... Home, perquè me coneixia molt bé el camí, però era tota una bassa, els camps tan anegats, que no se veia res, era com una gran platja. I això jo a mi moltes voltes, vull dir, quan l'antic trenet de fusta, ja m'estic anant a la prehistòria,
6: els famosos Feve, no?
10: Des de més de 45 anys recordaran el tren de fusta, la línia 1 que venia de Bétera cap a València, quan plovia també els trens estaven plens d'aigua, però vull dir que gota freda, dana, lo que siga, en setembre, octubre, lo que passa és que en els últims anys no solia passar fins al 29 d'octubre del 24, que va ser la bomba. Feia molt de temps o moltes tardors que jo no recorde aquest efecte de gota freda, però el que hem viscut aquesta setmana és
6: lo d'esta setmana també mos han contat.
10: Lo de la gota freda que s'inunda tot, Montcada s'ha tornat a inundar, i poble.
6: Pues els experts diuen que ha sigut una situació també inusual i puntual, que no se solia produir des de fa molt de temps. Exacte. I que ha caigut com ha caigut. Però és de veres que en aquestes terres, Ferran, estem ja més que no acostumats, però sí que hauríem d'estar a aquestes qüestions.
8: Hauríem i no ho estem, com comentava ara Pere. O sigui, jo vaig viure en un últim pis, i precisament en prevenció de les pluges que anaven a vindre, perquè venen inevitablement, quan arribava, s'acabaven les vacances, i pujava la terrassa, i xac-xac-xac-xac en la granera, i agranava la terrassa, cosa que potser correspondria fer a la comunitat, però ho feia jo perquè vivia a l'últim pis i sabia a lo que m'arriscava. Uh-huh.
6: Que es convertirà en una bassa, no? Realment, i t'afectarà tu en forma de goteres, clar.
8: En un diari que sóc incapaç de dir i quin, perquè n'ha llegit tants que no vull atribuir-li a un altre, avui conta un senyor i mostra una foto i segurament apareix tota la seva identitat, diu que va baixar en l'ascensor a veure si havia entrat aigua en la cotxera. I es veia l'ascensor ple d'aigua, diu, escolta, i a vostè no se li ocorreix res millor que sabent tots els morts que va haver en les cotxeres. I que
6: veus com no aprenem?
8: Plou,
7: i que fueron una trampa.
8: Pot,
7: no?
8: Hi ha un risc, els ascensors no es deuen utilitzar.
6: No és que no es deuen utilitzar, Ferran, és que, a més, a posteriori es va recomanar que els ascensors, la gent va fer just al revés, es va baixar. Els ascensors tenen que quedar-se tots en alt per a que no se foten els ascensors ni les maquinàries, que solen estar dalt també. I això és un consell que la majoria igual no sabran, però que els fabricants i la gent de manteniment ho va dir. Un gran error, baixar en els ascensors, no només perquè baixaves directament a escabussar-te a la cotxera, que no deuries de baixar, sinó també perquè tots els ascensors havien fet malbé per haver-se anegat d'aigua per estar baix. Devien d'enviar-los dalt a tots i haver-se quedat dalt.
10: Sergi, jo, n'hi ha una cosa, és de veres que les imprudències haurien d'explicar, però no sé com arribar realment, i mira que són periodistes, igual Ferran, no,
6: nosaltres
10: o tu mateix,
6: este matí hem estrenat una sèrie de consells com a servici públic que som, ho hem fet pels incendis, ho hem fet per al calor, sí. Ara en esta temporada anem a fer-ho per a les pluges i la prevenció, que és el que toca.
10: I és molt interessant perquè és una ràdio pública autonòmica que arriba a tots ells, però jo el que vull dir és com fem per a que
8: se
10: treballi que feu vosaltres, que és el que s'ha de fer lògicament. Com fem, com arriben realment? Vull dir, perquè altres mitjans de comunicació pues van reduint l'accés, la població accedeix als mitjans de comunicació d'una manera que se queda en el titular, la pedagogia, com fem per a traslladar una pedagogia que, de veres, és que en esta terra, jo, lo
6: una
10: de la gota freda
6: de caixó,
10: és...
6: Perquè...
10: Bueno, no gota freda, 57, 82... 2024, però entre el 82 i el 2024...
6: No t'enganyes, des de l'època dels romans, que això passa així, eh?
10: Problemes i problemes. Un dia, bueno, la Ribera jo crec que és el top, jo dic de memòria, però la Ribera
6: si
10: sempre m'ha donat la impressió.
6: I si no és per causes naturals o és per artificials, Carcaixent, perquè el fet del 82, de que esclatara la presa de Tous, va ser més estructural que natural, sí. Per el ploure, no? Però la Ribera s'ho va endur tot també, clar, aquella gent, o sigui que ploga com ploga,
10: però
6: sempre
10: però
6: en esta
10: precaució,
6: comunitat.
10: Però molta precaució, Ferran ho ha dit, netejava, clar, és que quan venia setembre, jo recordo tindre una certa psicosi. És psicosi, perquè bueno, no vas tindre un greu problema, però jo quan vas tornar de Xàtiva no se m'oblida, jo vaig passar una por, uns jams enfront de mi, bueno, enfront de tots els cotxes que estaven parats, vaig passar molta por, que bueno, por, ara por no és res, però...
7: Incluso era a finales de agosto. No, ni siquiera las lluvias esperaban a septiembre. Yo recuerdo que a finales de agosto tú sabías que la inestabilidad...
10: Y en la
7: que
10: calor
7: ya,
10: que fa, ya cuando iba, fa tanta
7: ya
10: calor,
7: ya iban a empezar todas estas lluvias.
6: Pues agarrando el testic de ara, y además te la deixaré votant, Ferran, agarrando el testic de lo que tú has dit, y precisament per la polèmica que està envoltant-se, ja es va envoltar en el seu moment en el tema de la Dana, que no, ahir no vaig entrar per a res, perquè les qüestions que d'aquell moment són les que estan dilucidant-se on estan dilucidant-se. Sí que vos faré una pregunta arran les discussions d'última hora. Sabent que plou, sabent que les circumstàncies poden ser les que siguen, sabent que en els mitjans de comunicació la EMET, els avisos, el diuen que a partir d'una hora, si no més abans, més després, pot caure la Mundial... En matèria de prevenció, conforme fan els americans en els tornados, que mos ho contava Antonio este matí, els japonesos en els terratrèmols, etc. Atenció, que ara quan me cau, de veritat necessitem un alert abans perquè mos diga les coses que no tenim que fer? Pregunte, jo només ho pregunte.
10: Jo, des del meu superhumil punt de vista i amb tot el respecte...
6: No vol dir que siga necessari o no, que ho és.
10: Amb tot el respecte,
6: però...
10: jo crec que quan més sucre,
8: més dolç.
10: O sea, crec que pot ser positiu, però jo posaria l'accent, torno a repetir, en que les alertes de les previsions, avui en un telèfon mòbil, no dic que siga tampoc perfecte, podem saber i quin dia, quan es concentra la pluja, el vent, i sobretot quines precaucions mínimes, lògiques, sabent que de veres que és una terra que tenim molts problemes. En molts llocs, perquè ara pues, estan...
6: És a dir, a tu és precís que te diguen que quan va caure la quantitat de litres siguin 80-60, que ja estan avisant, estem avisant i estem dient-te-ho, t'han d'enviar un missatge per dir-te que no agarres el cotxe, que serà millor que no agarres el cotxe?
10: Si me l'envien, me pareix bé. Sí. Però si hem de basar tota la nostra salvació o precaució en el S-alert, malament. Malament, perquè aleshores estem depenent d'algo que pot ser imperfecte, però no només perquè qui l'envia i quan l'envia, sinó perquè pot haver problemes de cobertura, com passa en la Dana, però com ha passat també crec que després ahir. Jo crec que jo posaria l'accent en que
6: en
10: pedagogia,
6: clar.
10: En pedagogia, en sentit comú, en llegir més premsa. I mira, vaig a dir una cosa, i compreu premsa de pagament. Compreu Levante, Provincias, Información, Mediterráneo i que me dice algú de la Comunitat Valenciana.
6: Tu què
10: compreu
6: penses,
10: també
6: Ferran,
10: prensa.
6: Jo,
8: la insensatesa del personal és elevadíssima. O sigui, en esta setmana s'ha mort un conductor de cotxe en Catalunya perquè va passar, però no devia. I a mi sempre, jo durant uns quants anys vaig estar pujant molt a Catalunya i en el tren o en el cotxe veies els llits dels barrancs, tots plens de cotxes, se gasten com a aparcament, i com estàs curat d'aquest espant, dius, després vos queixareu de que ha pujat el, ha eixit el barranc i s'ha posat en portat del cotxe. A Cullera hi ha un aparcament d'allí també que se gasta d'aquella manera, una depressió en la part on està el ferrobús 1, allí davant del ferrobús 1, hi ha una depressió que es gasta com a aparcament, doncs se posen allí i a saber, potser es caben dos cotxes, no ho sé exactament. Però també en unes pluges d'estes d'estiu, es va omplir en un metro i pico i es va carregar tots els cotxes que estaven allí. El personal, jo crec que sí que no està de més enviar l'alarma i aprofite per dir que haurien de començar a dir alarma, no dir-li és alert, que tampoc entenc perquè mos entren determinats tecnicismes, anglicismes i formes una miqueta patoses de referir-nos a coses.
6: És que posat d'això, tindrien que enviar-te un missatge per dir-te que no deixes el cotxe en eixa depressió perquè, escolta, se te pot inundar i tal. Ora, tu per raciocini pur tens que saber, pues, home, que per subsistència, si veus que la cosa es complica, pues, tindràs que fugir cap amunt, no tindràs que tapar
8: les portes
6: de ta casa, etcètera, etcètera. No?
8: Un desretreix al text.
6: Sobretot ara que ja ens han passat tantes coses.
8: El test del 84, sí, és que no especificava que hi havia que pujar. I dius, de veritat que hi havia que especificar-ho.
10: La pedagogia que jo dic, pues, però aquesta pedagogia no val només amb els mitjans de comunicació, perquè, malauradament, la ràdio arriba, però arriba a un públic, els diaris de paper de pagament arriba a un públic cada volta més minoritari. Compreu diaris. Els digitals anem al titular, les xarxes n'hi ha molta manipulació i aleshores cal una pedagogia als majors, als menuts en les escoles i als instituts, als universitaris, no sé, hem de fer d'alguna manera, això ho feia millor abans o fa temps, els mitjans de comunicació, però és que ara les xarxes n'hi ha una contaminació tal que, a més, te quedes només en un influencer o en un titular i no acabes de
7: o alguien lanza la piedra, o realmente lo que si empezamos a poner el debate que hoy se hablaba de si ese mensaje se otra vez, ¿no? si se volvió a enviar más pronto, más tarde. Claro, si lo envías porque lo envías, si no lo envías porque lo envías, si no lo envías hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que realmente vas a hacer es que ese mensaje que puede venir bien, pero que por supuesto mucho antes, si tú ves esa cortina de agua y ese viento, es que ¿a quién se le va a ocurrir hacer nada? O sea, si eso se montó en 20 minutos, es que
8: el hombre del diario, veient lo que pasaba, va a baixar
7: a ver cómo estaba
8: la cochera, cómo estaba,
7: claro.
8: y tendría, se suposa que tenía, que debería tindre en el cervellet les imatges de lo que es va passar a tots els que van baixar a la cochera.
7: Però això vos ho dic. Hay gente para todo. Afortunadamente serán los menos, imagino. Es como cuántas cosas tienen que pasar, cuántas imágenes tenemos que ver, qué es lo que tenemos, hasta dónde tienes que tener información para actuar de manera sensata. Pero es que es imposible. Si en 20 minutos se te lía, que hay una cortina de agua, que hay un viento que se lleva los árboles, es como a alguien se le va a ocurrir... Ah, no, ahora voy a hacer esto o lo otro. Pero yo,
6: es como cuando ya ven y te diuen, o te diuen, te tienen que decir, que ho fem así en algunos consejos que tenían, retiras cosas que tens en les balconaes y tal, porque pueden volarse ni caure. De deberes te tienen que decir que lleves les plantes porque ni pueden caure una persona y partir-li el cap.
7: Es que esto también es el momento en el que hemos entrado, que te tienen que explicar todo, porque claro, luego hay voces que te dirán, ah, no, o te denunciarán, no me avisaste. Es este punto de, no, el Estado tiene que velar por mi seguridad, tiene que decírmelo todo, estamos tratando, se está tratando a los ciudadanos de una manera como si fuéramos subnormales, porque yo no sé si os dio cuenta, bueno, a los ciudadanos, como si no estuviéramos del todo bien, porque, por ejemplo, cuando subí a un autobús, cuando llegas al autobús, no sé si habéis visto que hay como unas señales que te dicen, llegas al autobús, subes al autobús, compras tu ticket, te sientas, o algo así, que yo digo, ¿en serio? ¿Es necesario en las paradas de autobús que nos indiquen cómo tenemos que subir al autobús?
6: Perquè ja ha passat en este programa i no vull que torni a passar, però no, perquè tots podem caure en aquest error, perquè el que té boca s'equivoca i és una expressió que gastem tots com quan diem nano, che o qualsevol cosa. La definició que acaba de donar Marc, que l'altre dia també es va donar així, que ha alçat molta polseguera respecte al president del govern, per exemple, i que la va dir un convidat. Primera, norma número 1, la casa i el programa no responsabilitza sempre específicament del que diuen els convidats o els tertulians.
8: De les opinions dels col·laboradors.
6: I de les qualificacions, entre altres coses. Però bueno, jo sí que ara, ja que m'ha vingut a col·lació, perquè s'ha tornat a repetir aquesta paraula, sense voler, perquè es diu d'una forma habitual i pot afectar algun col·lectiu de persones.
7: I no tiene nada que ver con el, la de forma despectiva ni res. Porque hace mucho tiempo que no se dice minusválido, sino que esa palabra de minusválido...
6: Però ja que ho tinc a la mà, jo, en nom de la persona que ho va dir, demanaré les disculpes pertinents, que no es va dir en ninguna intenció i no té res que veure en descalificar a ningun col·lectiu de persones en determinat moment, sobretot perquè, a més, ara ja no es diuen així, entre altres coses, però ara que s'ha tornat a repetir la circumstància i, a més...
7: Pero
6: això
7: te digo
6: a favor
7: otra cosa,
6: de la meva companya,
7: solemos,
6: que ningú ho prenga malament.
7: Y además,
6: que no...
7: y además es que no, yo creo que no tenemos que tampoco comprar estos discursos de se ha utilizado un colectivo para hablar, porque en este caso se hizo más patente o se le dio relevancia porque se estaba hablando en ese caso del presidente del gobierno. Lo hemos utilizado toda la vida, hemos utilizado expresiones a lo largo de nuestra vida que no ha pasado absolutamente nada. Ahora estamos todos como con este punto de políticamente correcto y que creo que no debemos comprar ese discurso. O sea, ya está bien, o sea, se utiliza, evidentemente no tiene nada que ver con ese colectivo, ni estás diciendo eso y ya está.
6: Però bueno,
7: o sea que...
6: dit això, ho rectifiquem d'aquesta forma i ja està.
8: Estàs volent ofendre a ningú, tens raó.
7: Efectivamente, lo hemos utilizado...
6: Uy, pero Ferran...
7: No, pero porque cuando se dirigen a determinada persona, entonces ahora sí que vamos a sacar eso.
10: ¿Puc dir una cosa?
6: Sí, per favor. I no li vull donar molta bola d'això, perquè no vaig a donar-li.
10: No, el presentador...
7: Sí, però ha dado la casualidad de que se ha producido.
10: El presentador coordinador mana y presupuesto. Pero yo he de dir, com a lingüista, que el terme emprat, com que no se dirigia a persones amb discapacitat, el terme per a referir-se a persones que són, que igual ara me dius, això tampoc se pot dir, doncs vaig a dir gilipolles. Jo crec que és correcte, perquè no estem
6: utilitzant-ho per a persones...
7: Efectivament.
10: Ahí sí que és ofensiu, perquè el llenguatge hem de procurar... És incorrecte, perquè avui en dia pues, no és que siga menys normal, sinó que és una altra qüestió. Però per referir-se a gilipolles sí que és correcte, perquè és menys de lo normal. Però bueno, és una qüestió aixina de tal. Però bueno, vull tornar a...
6: Dit això, jo he fet la rectificació pertinent
10: per
6: si alguna persona
7: pertanyent a... Y está muy bien que también lo hayamos comentado porque claro, sí. O sea, cuando se saca de madre
6: pero
7: algo...
6: Pero porque lo dius, a més, sense voler
7: cuando,
6: i sense ànim d'ofensa.
7: Cuando se saca de madre algo para utilizarse de esa manera, es como, en serio...
10: Però puc tornar a lo dels barrancs, perquè lo dels barrancs que Ferran estava posant exemples de barrancs... En esta terra nostra, la valenciana, en totes les comarques i en molts pobles i ciutats, pues passa un barranc, un riuet, la majoria estan secs, no passa res, però quan hi ha un problema o quan plou molt, sí que passa l'aigua, habitualment. I aleshores és molt senzill. La gent que té cotxe, se compra una cotxera, es lloga un puesto, o, si és intel·ligent, es compra una moto. Que total, per quatre gotes que cauen, en moto se va molt bé. Però no aparqueu en un barranc, perquè és de lògica que si n'hi ha un dia de pluja, de més, així plou, de repent plou, o plou en Algar de Palància i quan t'han donat compte en segon, igual està plovent molt també, però no te dones compte i comença a baixar l'aigua i els cotxes que estan allà al barranc, però pues jo recordo com molts cotxes se'ls han portat el barranc. Claro. Per què? Perquè, hosti, en 10 anys no plou I hem de recordar, tornem a refer pedagogia, que la gota freda de tota la vida, en la tardor principalment, i a la primavera també sol ploure, solia ploure molt, però a la tardor, setembre, octubre, han sigut sempre terribles i te poden emportar el cotxe, no aparqueu en els barrancs o compreu una moto.
7: I una cosa que jo quería decir también de esto es el pantano de Forata. O sea, el 29 de octubre del 24 se ponía toda la atención en el pantano por posible rotura. ¿Qué ha pasado con ese pantano? ¿Se ha reforzado? O sea, ese tipo de infraestructuras están bien como para que venga una avenida de agua como la que vino y no tengamos que estar ahí.
6: En alguns d'aixòs casos, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer té molt a dir, que per cert encara no han presentat el plan de
7: però ese pantano, diguem, que estuvo a punto de creo que de caer, tendría que tener este refuerzo en dos años.
8: La notícia d'avui és que 28 ajuntaments comencen ara a arreglar les clavegueres de la seva població.
6: Bueno, igual que no tens que aparcar en un barranc, Pere, tampoc tens que construir en un barranc. Jo conec casos en els que s'han reomplit els barrancs i s'ha construït damunt dels barrancs. Han solcit i després, no haver construït en el barranc.
10: Més important que lo dels cotxes.
6: I és una realitat.
10: Una volta construïdes legalment, o qui fa hi algo?
6: Ja.
10: Qui fa?
6: Bueno, pues, això són coses que hem d'anar treballant en un futur.
10: De tirar, no se pot, se pot canviar aquesta casa per una altra, però això és el problema de deberes, si lo de cotxe és més anecdòtic.
6: Són les 10:84, avui una de les notícies és el que està passant en Ceuta i això trasllat de migrants, però parlant de migrants, un menor marroquí de 13 anys, acollit en un centre de Ceuta, ha donat positiu en la coneguda com pigota del mono, la viruela del mono. És el primer cas confirmat d'esta malaltia a la ciutat autònoma. L'adolescent va arribar durant les entrades massives de finals de juliol i estava aïllat i en tractament amb els servicis sanitaris controlant la situació per evitar nous contagis. És una només de les coses que podem parlar, perquè el positiu el confirmava avui l'Institut de Salut Carles III després d'analitzar-se mostres per símptomes compatibles. Però a banda d'això, n'hi ha altres qüestions i una d'elles és la notícia del dia que voldria compartir amb Kisi Chandiramani, que és la vicepresidenta segona de Ceuta i consellera d'Hisenda. Kisi, vicepresidenta, ¿qué tal? Buenos días desde la radio autonómica.
9: Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estáis?
6: Muy bien. Además, muy agradecidos de que haya levantado el teléfono y nos haya atendido y tenga la amabilidad de respondernos. Consejera, vamos a hablar de ese caso en un momento, si le parece, pero antes, como comprenderá, tengo que preguntarle por la noticia del día en Ceuta, que es esa imagen que estamos viendo durante primera hora y que no tiene nada más que ver que con el operativo de traslado de migrantes desde las playas Benítez y al trampolín hacia el puerto de Ceuta, con esas idas y venidas que ha comenzado poco antes de las 7 de este viernes, si no me equivoco, a las 6, y que ha vivido momentos de tensión. ¿Cómo está yendo y qué es lo que nos puede trasladar de esa situación?
9: Pues mire, si me permite, en primer lugar quería agradecerle la oportunidad que como ciudadana ceutí me da de poder trasladar al resto de España y a una comunidad tan querida como la valenciana, trasladar mi voz y sobre todo el agradecimiento al apoyo que tuvimos el día 2 de septiembre por parte de todas las instituciones de la comunidad y de los diferentes ayuntamientos a la población ceutí. Nos sentimos reforzados, nos sentimos reconfortados en el corazón después de estos días tan terribles y tan malos que estamos pasando los ciudadanos de Ceuta. Es una situación frustrante, es una situación triste, es una situación donde los ciudadanos hemos perdido nuestra ciudad, o es el sentimiento que ahora tenemos y que nos es muy difícil levantarnos cada día, pero con estas muestras de cariño que recibimos constantemente, la verdad es que nos dan fuerza y nos reaniman el alma y el corazón. O sea que mil gracias en primer lugar. Y en segundo lugar,
6: es lo menos que podemos hacer, consejera.
9: Muchas gracias. Muchas gracias, se lo agradezco de verdad. Y en segundo lugar, bueno, las imágenes que se pueden ver a través de los diferentes medios de comunicación, pues son inexplicables. Yo como española no puedo entender cómo después de 50 días estamos en esta situación. No se han traído medios suficientes policiales para contener todas las personas que quieren tener un recurso humanitario, y yo lo comparto, que necesitan tener ese recurso humanitario, pero era evidente que la zona del trampolín y la zona de Benítez estaba siendo una zona muy tensa, porque estábamos viendo reyertas continuas todas las noches, estábamos viendo que esa tensión, esa frustración de estas personas se iba a trasladar el día que se iba que se fuera a producir, ¿no?, el traslado a los recursos de campamentos que está instalando el gobierno de España, y yo creo que no se han traído los medios suficientes. Mire, yo creo que no saber la magnitud del problema que tenemos encima de la mesa, creo que es uno de los mayores problemas que está teniendo el gobierno de España. No saber dimensionar el alcance de los problemas. Y fíjese que los ceutíes no paramos de pedirlo, reclamarlo, implorarlo, suplicarlo, por favor, traigan más medios. No nos racaneen más medios, porque se va a dar una desgracia. Y estamos todos temerosos de que esa desgracia se produzca. De verdad que hasta que no se produzca una desgracia no vamos a tener medios. De verdad, es que no lo
6: entonces,
9: podemos...
6: consejeras, cuando nos lamentaremos todos, ¿verdad? Como siempre,
9: claro,
6: después de pasar...
9: Efectivamente. Mire, yo estos días, después de escuchar al señor Sánchez, y yo no quiero confrontar con el gobierno de la nación, yo lo que quiero es que me ayude, yo lo que quiero es que nos saque de esta... Porque es quien tiene los medios. Estos días que el señor Sánchez decía saliendo del Parlamento, ¿no?, pregúntele a Viva, yo me recordaba esa frase de si necesitan ayuda que la pidan. La estamos implorando, por favor. Igual que ustedes lo hicieron en su momento, ¿no? Y yo espero que estos días que están ustedes teniendo tanto miedo, espero que esto pase pronto y que no pase nada y todo mi apoyo al pueblo valenciano. Pero hombre, no puede ser que seamos la cuarta potencia de Europa, de la zona euro. No puede ser que seamos el primer mundo y que veamos las imágenes que hemos visto. No puede ser que los ceutíes sintamos que Europa nos apoya más en el ámbito institucional que nuestro gobierno. No puede ser. Necesitamos ayuda, necesitamos medios. ¿Por qué no nos lo están racaneando? ¿Cuál es la razón? Yo de verdad, como ceutí, siento una frustración enorme y necesitamos ayuda. Uh-huh.
8: El temor, ¿usted cree que el gobierno se está equivocando porque ha llevado demasiado lejos el temor a enemistarse con Marruecos?
9: Pues es que no sabemos la razón, porque mire, fíjese que el día 31 de julio, el 31 de julio, el presidente del gobierno en la sede del Parlamento Ceutí, en el Salón del Trono, que es el salón más solemne, quiero recalcarlo, dijo que se había producido una violación de la integridad territorial de España. Fíjese que es de lo más grave que se ha ocurrido en la historia de España, yo creo que en los últimos 50 años.
8: Lo más ajustado a lo ocurrido, ¿qué dijo?
9: Y luego la respuesta ha sido decepcionante, vamos a llamarlo así, por intentar ser educado, ¿no? Ha sido frustrante, porque se va de vacaciones y el ministro del Interior al día siguiente dice que la ciudad está a punto de recuperar la normalidad y 50 días después, creo que tiempo más que suficiente, con los recursos que tiene un país como España, con la ayuda que puede proporcionar Europa a España y a Ceuta en este caso, 50 días después, estamos viendo las imágenes que estamos viendo en la televisión. ¿De verdad nos creemos que estamos en el primer mundo?
6: Bueno, las imágenes de hoy, consejera, son realmente brutales, viéndolas donde las estaríamos viendo. Le comento, tengo algunos compañeros periodistas que forman parte de esta conversación aquí todos los días, desde las 10 de la mañana, y a algunos les doy precisamente la opción de que puedan interactuar con algunos de los entrevistados. Mi compañero Pero cree que también le quiere transmitir alguna cuestión que tiene.
10: Bueno, consejera, buenos días, ¿no? Trasladarle de nuevo el apoyo a todos el pueblo de Ceuta en primer lugar. Yo no comprendo el posicionamiento del gobierno de España, ni antes, que ha evidenciado que no actuó para intentar evitarlo, ni durante ni hasta ahora, y además las declaraciones de los ministros en algún momento incluso contradictorias, y las del presidente del gobierno, que son impropias. Vamos, yo no os podría seguir de presidente del gobierno diciéndole en los pasillos del Congreso a los periodistas que le pregunten al señor Vivas. ¿Qué sensación tienen o qué opciones tienen también, más allá de haber ido a Europa, para solucionar una crisis que desde luego no le corresponde o no tiene la fortaleza ni los medios al gobierno ceutí, sino que es el gobierno de España y la Unión Europea? Porque la Unión Europea he visto que traslada muy buenos mensajes, pero no le veo dando un golpe encima de la mesa, porque es algo que afecta a toda la Unión Europea, esa invasión de tantos decenas de miles de personas. La Unión Europea, ¿por qué esperan algo más de la Unión Europea? El señor Vivas ha ido y se ha reunido en Bruselas, pero no hay una reacción urgente, que esto es inaudito.
9: Mire, desde el minuto uno, voy a empezar por el final, desde el minuto uno la Unión Europea, a finales del mes de julio, dijo que ponía a disposición de Ceuta y de España, fundamentalmente, la Agencia Europea de Asilo, Frontex y la Interpol. Fíjese que el gobierno de España, hasta que no se puso en marcha el mando único, que fue a finales de agosto, casi un mes después, es cuando ha solicitado la ayuda a Europa. Quien activa a Europa es el gobierno de España. No se puede activar de otra forma. Entonces, nosotros estamos, la verdad, muy agradecidos a Europa, porque aunque España no está activando a Europa, Europa sí que está dando unos mensajes que creo que son claros y transparentes. Fíjese que antes de ayer la señora von der Leyen hacía referencia a que Ceuta es España y que Ceuta es Europa, y que Europa no va a ceder ni un centímetro de las fronteras exteriores de Europa. Eso a nosotros, como ceutíes, y con esta invasión que hemos sufrido, nos sentimos muy reconfortados de que Europa nos proteja. Pero voy más lejos. Ayer el Parlamento Europeo declaró que en Ceuta se había producido una invasión y que hay que activar los mecanismos de emergencia necesarios para proteger a la población ceutí y, por supuesto, también a la población migrante que permanece en nuestra ciudad, y que hay que legislar todas aquellas medidas que sean necesarias para enfrentar estos ataques híbridos que se están produciendo en la frontera sur de Europa. Es verdad que las acciones de Europa, al tener que ser consensuadas entre tantos países, van más lentos, pero a nosotros nos reconforta que se haya puesto en la agenda europea el problema de la frontera sur de Europa, ¿no? Valga la redundancia, y de España. Porque fíjese que lo que está diciendo el gobierno de España, el presidente Sánchez a la cabeza y todos los ministros, es que Marruecos es un socio fiable, y no solo eso, el lunes dijo el presidente del gobierno que la acción de Marruecos había sido una acción inteligente. Es decir, todo el mundo sabía que íbamos a tener una entrada masiva el día 30, y habló de todo el mundo en cuanto a las Fuerzas Armadas, al CNI, todos esos mensajes se trasladaron a quien debía trasladarse, incluso a Marruecos, y hubo una omisión de socorro tanto a los ceutíes como a las personas migrantes y sobre todo a las 141 personas que han fallecido. Y mire, que el presidente del gobierno intente desviar el foco hacia el presidente de la ciudad, presidente alcalde de una ciudad de 83.000 habitantes, yo me siento estupefacta, por decirle lo más light que puedo encontrar en mi vocabulario, ¿no? Me siento sorprendida que el gobierno de España, con todos los recursos que el gobierno de España tiene a su disposición, bueno, pues que desvíe el foco al presidente alcalde de una ciudad de 83.000 habitantes con un presupuesto de 400 millones de euros, que lo que estamos haciendo es pedir a quien tiene que protegernos y quien tiene la obligación de proteger a los 83.000 españoles que aquí vivimos, pues que, bueno, no se tomen las medidas adecuadas. Y fíjese, esta mañana, para controlar a 5.000 personas, que son las que nosotros estimamos que había en la playa, evidentemente no había los medios de policiales suficientes. De verdad, todavía no sabemos el alcance de esto. Yo reitero que el primer problema que tenemos es no saber la magnitud del problema al que nos enfrentamos.
8: Pues hay tiempo, ha habido tiempo para saberlo. Y tampoco hacía falta. Se ha perdido bastante tiempo discutiendo quién avisó y si avisó o no avisó. Desde el mismo momento en que se modificó el derecho de ingreso en España por la línea costera, era lógico que se esperara un aluvión como el que ha llegado, ¿no?
9: Sí, efectivamente hay falta de previsión, porque fíjese que la primera sentencia de instancia del juzgado de primera instancia de la ciudad fue del 2024.
8: Ya, entonces, para entonces ya tenían que haberse tomado medidas y haber establecido ese cordón neumático o levantar una valla como las que separan Estados Unidos de México o como las que separan los territorios palestinos de Israel, y nada de eso se hizo. Es decir, que por ese lado no hay justificación posible.
9: Pero voy más lejos. Fíjese que desde el 30 de julio que sucedió esto, no ha puesto ni un ladrillo, ni una grúa, exacto, ni una excavadora para protegernos. Y no. Han pasado 50 días. Se podían haber iniciado ya las obras de emergencia, de ampliación de las instalaciones fronterizas, de expropiación de toda la zona de seguridad aledaña a la frontera para ampliarla, para dotarla de medios, para poner más personal. Yo incluso pediría que se militarizara, pero todavía 50 días después no se ha hecho. Y no sabemos muy bien por qué, no sabemos si es incapacidad, es ignorancia o si hay algo más. Y la verdad, le reconozco que mi mensaje es de frustración y de miedo, de terror, y de que necesitamos ayuda, y yo la imploro, la suplico, claro. Lo necesitamos ya.
6: Consejera, solamente una última cosa, y es con lo que iniciábamos esta conversación, aunque tenemos muy poquito tiempo. El muchacho afectado de la viruela del mono, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles son los protocolos? No sé si nos puede poner un poquito al día al respecto.
9: Bueno, saben ustedes que la competencia en sanidad es del Estado en la ciudad de Ceuta. Nosotros no tenemos esa competencia. Yo he tenido noticias por lo que he leído en los medios de comunicación. Espero una pronta recuperación, por supuesto. Pero también decirle que ayer estuvo la ministra de Sanidad en la ciudad de Ceuta y, bueno, vino a decir lo mismo que ella dijo hace pocas semanas cuando también estuvo, que en Ceuta no hay ninguna atención sanitaria, a pesar de que se han multiplicado por no sé cuántos tantos por ciento las atenciones en emergencia, a pesar de que se han tenido que solicitar ayuda al resto de comunidades autónomas para traer 50.000 vacunas, a pesar de que la atención epidemiológica de la Consejería de Sanidad y Salud Pública está saturada y tienen un sobretrabajo, que no son capaces de absorberlo, y que esta señora vino a decir que, bueno, que los migrantes cuando venían a la ciudad de Ceuta teníamos que cuidarlos porque los que se contagiaban eran ellos de las enfermedades que teníamos nosotros, ¿no? Y que si nos quejábamos éramos racistas y xenófobos. Es que, de verdad, la actuación de los ministros de España con esta ciudad creo que está yendo muy lejos, y creo que nos mantienen en una situación de abandono que no tiene ninguna explicación.
6: No le falta razón. Consejera, muchísimas gracias por la amabilidad que ha tenido de estar con nosotros, por habernos atendido y sobre todo por la paciencia con las preguntas con las que le hemos planteado algunas de las cuestiones. Kisi Chandiramani, muchísimas gracias, repito, por haber estado con nosotros. Que vaya todo lo mejor posible y esto se solvente, nos gustaría cuanto antes mejor. Un abrazo.
9: Muchas gracias, y me permite solamente agradecer al Ayuntamiento de Valencia y a su alcaldesa el reconocimiento a la ciudad de Ceuta. Muchas gracias.
6: Gracias, hasta luego, buenos días.
9: Chao, hasta luego.
2: Ya estén preparados. A Punt Radio, sintoniza amb tu.
11: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
12: Tria Transport Públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
6: Estem amb Pere Valenciano i Ferran Belda, també amb Marc Gómez i un servidor. Ara anem a comentar una coseta abans d'arribar a les 11 del matí que, en part, ens fa gràcia de primeres, però no és una cosa que faça tanta gràcia, de veritat.
7: No, la verdad es que no, porque está en riesgo nuestra seguridad. Yo quería preguntaros cómo vais de señalización vial.
10: Uy, el dilluns m'examine de lados de moto, vaig perfectíssimament.
7: Ah, bueno, tú tienes que tener, tú tienes el máster en señalización vial de moto, porque además, precisamente de moto, el resto de los conductores no recordamos nada, no sabemos nada, ¿eh? Y porque, bueno, Ferran, ¿qué tal vas de señalizaciones?
8: Yo ya no, probablemente de algunas señales noves no me recordo, no sabría identificarles, no sabría precisar qué significan exactamente.
6: Pero stop, dirección prohibida y esas cosas, sino que son las básicas.
7: Sí, sí, pero bueno, que nueva, nos quitas del stop. Hay muchísimas nuevas.
10: Hay una
7: nuevas.
10: Nueva con la cara de Trump.
7: Ah, sí.
10: Cuidado, gilipollas.
7: Cuidado, ¿no? O a lo mejor stop, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que acabamos de conocer un estudio de la Fundación en Línea Directa y nueve de cada 10 conductores suspenderían hoy el examen teórico si tuvieran que repetirlo.
8: Según.
7: Estamos hablando de 9. O sea, sí, es que puso a prueba
8: pero,
7: 1.700 conductores.
8: ¿No mes?
7: Bueno, no, en todo. Ah, no pasaríamos, pues, porque claro, yo
10: si
7: creo que
10: de mecánica, pues ya tengo
7: 9 de cada 10 no pasaron el teórico. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, preguntas sobre motos y ciclomotores es en lo que peor, y sobre señalización. O sea, nada.
10: Claro,
7: y otra cosa, otro dato interesante, cuanto mayor es la edad del conductor, peor nota.
6: Yo creo que sería conveniente preguntarle a nuestra profesora, sí, de Educación Vial, Mari Carmen García, directora de la Autoescola Túria de València y además membre de la ABAE, que ya la tenemos al altre costat del teléfono, ¿no? Pues ahora ho intentarem enseguida.
10: Ay, pues
6: ràpidament.
10: Mari Carmen, que el dius m'examine, sí, si estàs per ahí, per favor.
6: Mari Carmen és molt gran i jo crec que
10: borreu, si tinc alguna errada, me borreu, ¿eh?
6: Jo crec que és una de les persones més didàctiques que hi ha i que explica les coses de la forma
10: molt bé,
6: més
10: molt bé
6: clara.
10: Molt bé que feu, que és molt important.
6: Sí, el que passa que ara com hem canviat d'horari coincideix en les seues classes de l'autoescola i no podem disposar d'ella, però clar, sempre ha sigut, des de la vesprada, ha sigut una persona que ens funcionava molt bé, sí, i que a més s'explica. És d'aixes persones vocacionals que no és precís que sigues metge per a ser vocacional o jo que sé, estar darrere d'un mostrador, no, en l'àmbit de la ensenyança vial també hi ha que ser professional i tindre vocació.
7: Sabeu que comunitat tiene Galícia? Galícia és la que mejor, la que menos suspensos tendria.
6: Mari Carmen, senyor, com estàs?
13: Hola.
6: Que el pareix a tu les dades de les que parlàvem d'aixa quantitat de gent que no arriba o no s'ha
7: 9 de cada 10.
6: 9 de cada 10.
13: Sí, no, tiran vos de menos. Lo primer, tiran vos de menos.
6: Nosaltres mal. També, nosaltres també.
13: I lo segon, tinc que dir-vos tres píldores molt famoses que estic farta de sentir. Primera, jo quan me saqué el carnet, ¿val? Apunteu-ho. La segon, quan al conductor li pregunten que se califique, se fica molt bona nota. I la tercera, si m'examinara ara, suspenderia. Imagina't, conjuntes i xestres.
6: Ja.
13: Ahí vos ho dixe.
8: Són Pere, incompatibles sóc... algunes.
10: Tu no tens res a veure, no?, per passar-te el currículum.
13: No, cariño, jo afortunadament sóc de les que sempre m'oferís pa que s'aprofiten de mi. Saps, però jo ni califique, ni examine, ni fas encuestes.
10: Te puc dir la meva experiència que jo comencé a fer, que sóc un exemple de lo que s'està parlant, comencé a fer test i, bueno, 5 errors, 4, 5, 6... Jo dic, mare de Déu.
6: Mari Carmen,
10: jo no me sé res.
6: Què és el que més ens costa recordar del carnet quan una volta ja el tenim en la butxaca? Què és el que passa a la paperera de reciclatge? La senyalització?
13: No. Primer, tot el món se'n recorda, o creu que se'n recorda, de lo que va passar quan se va treure el carnet.
6: Sí, ja t'ho puc assegurar.
13: Gent, claro, hi ha molt poquita gent que guarda una història real, perquè la majoria, jo tinc comprovat, perquè duc més de 40 anys així, és a dir, fa 45 anys que s'obrigué esta porta, i que l'obrigué el meu home, i tinc ja tercera generació del barri, ¿vale?
6: Sí.
13: Entonces, claro, alguns d'ells han sigut alumnes meus, i quan me conten, perquè me ho conten, ¿vale?, jo també recorde coses i fan de la història llegenda. Vull dir, no és que se ho inventen, és que ho arxiven malament, o sigui que fijeu-se com es comencem la història.
6: Vamos, que podria fer-se un llibre d'històries de l'autoescola.
13: Cada dia.
6: Ja. Cada dia, diu.
13: Claro. Què passa? Pues és molt fàcil, facilíssim. Val, quan tu te traus el permís de conduir i per a continuar conduint, l'únic que es fa necessari és renovar-lo. Quan vas a renovar-lo, on vas? Un centre mèdic.
6: Sí.
13: Què te diu el centre mèdic? Si veus lo suficient, si sents lo suficient i comprova, se suposa, que no has perdut ninguna cama, ningún brazo.
7: O que tienes reflejos, ¿no, Mari Carmen? Porque te hacen esa prueba, que estás con el volante.
6: Del Pac-Man, ¿no?
7: Que tienes reflejos.
13: Bueno, punto, pelota. Y después te pregunten si padeces alguna enfermedad.
10: Y per si acaso dices que no, ya está.
13: Claro, cononia, comunicación del centro médico en la Seguridad Social.
6: Claro.
13: Tú igual dus un marcapasos o igual patixes una... Jo què sé, qualsevol cosa.
8: O que siga.
13: Una diabetes, lo que siga.
8: És una qüestió
13: si
8: de fe.
13: Dius, claro. Entonces, si es comencem per ahí, ja si voleu parlen de coneixements, però jo ja estic en lo més fàcil, que són les habilitats.
6: Claro. Bueno, pues podem deixar-ho ahí, que ja mos ha aprofitat de prou,
10: sí,
6: Mari Carmen.
10: Sí, però 10 anys fer un test, sí, podria ser.
6: Sí, una...
7: Claro,
10: algo sencillo, pero para refrescar.
6: Pero entonces mos queixaríem tots que diuen, ara mos toca a ver...
7: Pues, no, i si 9 de cada 10 no lo passara, ¿qué hacíamos con el carnet?
6: Mari Carmen, una besadeta molt forta, cariño, cuida't.
13: Adeu, cuideu-se vosaltres també.
10: Pues agarrar el metro, el autobús i la cabra.
7: Ja, però estaríamos dispuestos a passar un test en el que se nos valorara...
6: Ja t'estic dient que no.
7: No.
8: Generaria un grandíssim debat, protestes...
10: I quina la solució? Molt fàcil.
6: I damunt no seria de baix.
10: Te regalen el test mèdic a canvi de 50 euros i a continuar.
7: Carnet, te lo dan o no te lo dan?
6: Una besadeta molt forta, cariño, cuida't.
13: Adeu, cuideu-se vosaltres també.
10: Pues agarrar el metro, el autobús i la cabra.
7: Ja, però estaríamos dispuestos a passar un test en el que se nos
6: ya
7: valorara...
6: Ja t'estic dient que no.
7: No.
8: Generaria un grandíssim debat, protestes...
10: I quina la solució? Molt fàcil.

0: Renovava i renovava, perquè vas allí i no sé si li fas l'ullet, te donen el...
1: L'ullet el fan en la porta, o almenys fa un temps te feien l'ullet ahí.
2: A un company de 92 anys li van donar, va renovar el carnet de conduir
0: 10 anys.
2: Va superar el test dels cotxes i tot això sense cap problema. I la visió li va dir, a mi pregunten les xicotetes que jo les grans les veig perfectament.
1: En fi, Ferran, gràcies per haver vingut una volta més. Pere, a tu també, gràcies, Marc, gràcies. El trobem un moment. A la resta, pues després del butlletí de notícies, en este cas de les 11 del matí. Ara tornem a estar Sofia en la tècnica.
3: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
4: Retards en Metrovalència. Ferrocarrils de la Generalitat treballa per a recuperar la total normalitat del servici, però este matí encara arrossega alguns problemes i retards a causa de la pluja. A l'estació de metro de Machado, de València, està Sofia Riego.
5: Normalitat per fi a esta estació de metro de Machado, que ahir pareixia una piscina plena d'aigua. I tot i que les vies ja estan seques, els convois no circulen a la línia de Metro València amb total normalitat. Sobretot està tenint problemes la línia 1 i 2, està patint retards i problemes de freqüència perquè l'aigua ha afectat els sistemes de senyalització i de comunicacions, i les línies 4 i 6 també estan patint retards per l'avaria d'una unitat. A més, hi ha que tindre en compte que a moltes estacions no funcionen ni les escales mecàniques ni els ascensors. Es recomana que si hem d'agafar el metro, eixam prompte de casa, amb temps, i que revisem l'aplicació de Metro València per no endur-nos una sorpresa amb els retards.
4: Canviem d'assumpte, les organitzacions agràries Asatja, COAC i UPA es mobilitzaran pròximament a tot Espanya per a protestar per la pujada del preu del combustible, que consideren inassumible, i perquè les ajudes expiren al final d'este mes sense haver rebut, afirmen, alternatives des de les administracions. Així ho han avançat en un comunicat conjunt les tres organitzacions, que reclamen respostes immediates perquè el gasoil agrícola, segons afirmen, ha pujat un 48% en un any. En els pròxims dies detallaran dates i llocs d'aquestes protestes. Mentrestant, a Ceuta, més de 3.000 migrants que estaven a les platges de Benítez i el Trampolín han sigut ja conduïts al centre temporal d'acollida del port de la ciutat autònoma. El trasllat s'ha fet en grups xicotets de persones i no ha estat exempt de moments de tensió, quan algunes persones han intentat saltar-se els controls policials, el cordó de la policia, i ha respost, els agents han respost amb mesures dissuasòries. Ha començat este trasllat minuts després de les 7 del matí i encara continua, perquè centenars de migrants estan apostats a un quilòmetre del port i davall el control de la policia, dividits en grups. En el dispositiu han participat 170 agents de la Policia Nacional i 70 de la Guàrdia Civil. Kisi Chandiramani, la vicepresidenta segona de Ceuta, en la ràdio, en Apunt Ràdio, ha retret el govern central, que quasi 50 dies després no sabia encara les xifres de la crisi.
6: Mire, yo creo que no saber la magnitud del problema que tenemos encima de la mesa, creo que es uno de los mayores problemas que está teniendo el gobierno de España. No saber dimensionar el alcance de los problemas.
4: El govern central treballa en la instal·lació d'altres espais, com ara el camp de futbol de l'aquartelament de Montesa 3, del regiment de cavalleria, o darrere del centre penitenciari de Ceuta, amb 2.000 places més. D'altra banda, un menor de 13 anys ha donat positiu en MPOX, l'anomenada pigota del mico. Està en tractament i aïllat des de fa dies en un centre d'acollida de Ceuta. En els esports, el València Bàsquet disputa este cap de setmana la Supercopa a Badalona. Demà serà el primer partit contra el Barça. Xema Millán.
7: Un enfrontament en què Xavier Albert podria comptar amb l'últim fitxatge, l'ala pivot Nikola Mirotić, que ha sigut presentat oficialment este matí.
8: Per a mi, sin duda, és un orgull. Hoy estar con todos vosotros, primero llevando estos colores, esta camiseta que hay mucha historia por detrás, y sobre todo estoy seguro de que va a haber mucha historia por delante.
7: El tècnic taronja preveu un partit molt físic.
9: En un plantejament del Barça, de lo que hem vist, prou rodat, on s'havia aconseguint la Lliga Catalana, i amb un estil de xoc que crec que planteja un partit molt dinàmic, molt físic, amb molta transició, i en veurem, no, aquesta lluita per les posicions que serà clau per a qui s'emporta el partit.
7: I un apunt més, el torrevellenc Ander Martín s'ha proclamat campió d'Europa en beach sprint, una especialitat de rem que serà olímpica el 2028 a Los Angeles.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat.

0: Actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
1: Apunt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Y a mil maneras de comenzar el cap de semana. Pero cap de tanta fuerza como la nuestra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
4: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
1: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
6: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
7: Una altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
5: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
8: El futur de l'esport juga ací.
5: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Segorbe, 102.0. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

0: Vaig a tornar-vos a repetir que teniu un número de WhatsApp del que ara podeu traure profit i acudir al MIM de Sueca. És el 660-78-39-80. 660-78-39-80. Me'l sé millor que el meu número de telèfon particular. 660-78-39-80. Este és el número de WhatsApp que podeu marcar almenys per als 5 primers que ho feu i guanyar una entrada doble per acudir a eixe festival MIM de Sueca, que arrencava ahir mateix en una nova edició, en concret la 36. És una cita habitual amb les arts escèniques que de nou torna a carregar els carrers de la localitat d'emoció, reflexió i molt de talent. Així que aprofiteu per enviar-nos un WhatsApp dient-nos: mira, soc tal, tal i tal, i que m'agradaria anar al Festival MIM de Sueca. 660-78-39-80. Per als 5 primers que envieu WhatsApp, ahí teniu les entrades dobles. Bé, enguany el festival ha presentat la seva programació baix el lema La mirada còmplice, i que posa el focus en la capacitat de les persones d'entendre's molt més enllà de les paraules. Ho fa amb un total de 20 companyies i 45 funcions que combinen teatre físic amb moltes altres disciplines escèniques i propostes de sala i de carrer, que per tant, com no és d'altra forma, volem descobrir de la mà d'Àngeles González, directora artística del MIM. Àngeles, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Sergi.
0: Com va anar aquesta arrencada? Encantats de la vida. Anava a dir-te-ho en gestos, però no puc a través de la ràdio.
1: Pues mira, ahir teníem tot l'equip la mirada posada en el cel, perquè l'oratge el marcava una miqueta raro. Però al final l'oratge ens va respectar i es va poder fer tot va eixir com estava previst, els espectacles van funcionar, el públic va disfrutar, jo me'n vaig anar a dormir tranquil·la.
0: Pues això,
1: després de l'arrencada.
0: Això sí. És una bona notícia. Bueno, és la 36a edició d'un festival que cada any congrega públic i companyies de tot el món. Entenc que sorprendre any rere any no és fàcil, i tot i això, ho aconseguiu.
1: Sí, no és fàcil trobar espectacles i propostes que encaixen dins la línia artística del festival, i sobretot que cada any puguen continuar sorprenent i emocionant al públic, perquè el públic de Sueca és molt acollidor i molt perceptiu, però també molt exigent. Vull dir que ja és un públic, el públic del MIM és un públic format, ha vist ja moltes coses, i continuar emocionant-los és un repte cada any.
0: A més, enguany havíeu optat per moltes propostes de carrer, tot i que l'oratge podia haver-vos donat algun susto. En quins espais de la localitat havíeu ubicat els espectacles?
1: Hem augmentat la programació de carrer perquè cada any fem enquestes i, bueno, consultem, fem un xicotet feedback amb el públic i amb l'equip, i era una de les qüestions que ens comentaven: volem més carrer, volem més carrer. I hem dit, vale, este any anem a fer més carrers. N'hi ha 11 espais, dels quals només dos són teatres. Així que n'hi ha 9 espais de carrer este any.
0: Bueno, això és el remat, una de les causes del MIM, no? Trobar l'equilibri entre els espectacles de sala i els de carrer.
1: Sí, i entre els espectacles, el carrer, per exemple, este any concentra més i destaca l'humor, la sorpresa, l'entreteniment i la participació del públic, i els espectacles de sala hi ha peces amb més contingut social, amb discursos més contemporanis, integradors i crítics.
0: A veure, al darrere del MIM no només hi ha molt d'art, sinó també molta reflexió. Entre les propostes d'enguany es troben la FAS de Zero en Conducta, que aborda la salut mental, importantíssim, Forever de Colunca Teatre, que posa sobre la taula qüestions com la paternitat, l'educació, la discapacitat, la sobreprotecció, i també al remat el MIM pretén ser també un espai de reflexió sobre moltes causes i circumstàncies.
1: Sí, també l'espectacle Dominària de Maduixa, que parla sobre l'abús i de poder i les dinàmiques de control, o Suspensió de 9-1, que aborda la vulnerabilitat i la identitat masculina. Vull dir, n'hi ha moltes peces per a reflexionar i que posen damunt l'escena bueno, tota la realitat que estem vivint estos últims temps.
0: Bueno, això demostra, pel que estem parlant, que no només Ángeles són espectacles per adults, exclusivament, o per a xiquets, sinó que són espectacles a banda d'intergeneracionals per a tots els públics i per a poder, que això és algo molt important que hauríem de continuar fomentant, gaudir en família.
1: Sí, però en este cas, per exemple, sí que és veritat que n'hi ha espectacles específicament per adults, ja no tant a lo millor per el contingut, per el que diuen, sinó per el codi que s'utilitza. Són codis més abstractes i el públic més menut no acaba de comprendre el que està passant en escena. Però és, per això també pràcticament tot el que hi ha al carrer sí que espera tot tipus de públic, des de un xiquet a una persona molt major, divers, i un pare que té 84 anys va sí. A veure les coses del MIM, vull dir.
0: Bueno, però n'hi ha que tindre en compte una cosa, la universalitat dels gestos, del que volen dir sí. Sense paraules, sense que sàpigues, sense que escoltes, sense que tingues que, jo què sé, llegir, interpretar, només en el que veus.
1: Sí, però això també fa que l'espectador siga partícip del que està passant en escena. En escena no t'ho donen tot fet. Al final, quan un espectacle amb paraules, un espectacle de text convencional, t'està explicant tot, t'explica tot el temps el que està passant. Així hi ha una part en el que l'imaginari de cada espectador completa i interpreta el que està veient. Ahir, per exemple, després d'un dels espectacles, una persona me dia que l'havia viscut com algo inquietant. Altra persona me dia que l'havia fet reflexionar sobre algunes coses en les que no havia pensat. Vull dir, dona peu a que l'espectador encara participe més i siga còmplice, siga còmplice de les creacions que es presenten.
0: Qui vulga, en este cas, Ángeles, acudir i fer-vos una visita este cap de setmana, a banda d'eixes entrades que estem regalant en la ràdio, mitjançant el 660-78-39-80, torne a aprofitar per a que algú, si queda encara ressegat, mos enviï un WhatsApp demanant-les, tenen que adquirir les entrades, no? Com ho feu?
1: Es poden adquirir a la taquilla del Bernat i Baldoví o a través de la venda online. A més, també una hora abans de cada funció de pagament es reserva un 10% de l'aforament de cada espectacle a taquilla. I sempre queden algunes entrades disponibles, però això és el millor que poden fer és consultar les nostres xarxes socials, que està super ben explicadet.
0: I només una última coseta, i això t'ho pregunto directament, i no és ninguna excusa, per què no ens podem o devem perdre esta edició del MIM de Sueca?
1: Perquè Sueca durant el MIM es transforma. És un projecte social i cultural únic i és trobada, és compartir, és moviment, és respirar, que Sueca és única i diferent i que ofereix tant als de casa com als de fora una experiència artística i vital enriquidora i diferenciadora. Així que us convidem a que vos convertiu en còmplices del que és una experiència única i singular.
0: Pues t'arrepleguem el guant, mai millor dit per a esta edició del MIM de Sueca. Ángeles González, moltíssimes gràcies, que tingueu una bona edició i que el temps, l'horatge, vos acompanyi sobretot per aquestes activitats que tindreu en els carrers. Una abraçada des de la ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Recordeu,
1: adéu,
0: si voleu,
1: bon dia.
0: 660-78-39-80. Ahir teniu-vos unes entrades esperant-vos de bades per la patilla per a que pugueu anar a esta edició, la 36 enguany del MIM de Sueca.

0: Bueno, què vos passa? Teniu problemes al parlar o en la parla o en les expressions o alguna cosa d'aixes? En el llenguatge, en, no sé, pregunte jo.
1: Jo no tinc cap problema.
2: No? Ah, jo tampoc.
0: I en valencià, menys, tampoc, dic jo, no?
2: En castellà tinc alguna dificultat, però en valencià...
0: Què és, com les hueles aquestes que no saben parlar en castellà? Jo conegut i conec persones que no saben parlar en castellà. Tu també, veritat,
2: sí,
0: Marta?
2: Clar, sí.
0: On està la resta de la clac? Van d'empollones, no? És que tenim coses que tenim.
1: Està, sí, no sé, ara arribaran.
0: La típica frase...
2: Vale,
0: és
2: que
0: tenim coses que tancar.
1: Precisament la que no està aquí és la que l'altre dia em va sorprendre perquè parlant de la truita, de creïlla, parlava de queradilla.
0: Claro, de creïlla. A més, és que de queradilla...
2: Jo dic queredilla.
0: Tu dius queredilla. En Alcoi direm queradilla.
2: Sí.
0: En altres llocs diuen creïlla.
2: Sí.
0: En altres, pataca.
2: Sí.
0: En altres, patata. O sea, és que depèn del lloc on caigues.
1: Clar,
0: i, a més, ho dic i ho diré sempre, els localismes són meravellosos. I els accents de cada comarca o cada zona també. I qui no admetisca o no li agradi això... que s'ho fa sabore, escolta, que vaig a un especialista i que s'ho mire, perquè això és riquesa del vocabulari i també de, les, de la pròpia comunitat autònoma.
1: Abans en l'estudi estàvem parlant de les crispetes, no? Des sí, palmites.
2: No? Sí. Les roses, les monges.
0: Les roses.
2: O les cotufes.
0: Cotufes. Però jo per cotufa en tenia una altra cosa.
2: Què en tenies?
0: Se pot dir? Altra cosa, la cotufa.
2: No es pot dir.
0: Bueno.
2: Bueno.
0: Això que porta nom queda de verdures clar. I de fruites i d'animalets també, queda que teniu clar. Les dones.
2: Sí.
0: Ah. Sí. Per mi la cotufa a voltes era això, però sé que les roses es diuen cotufes. Sí, sí,
2: monges.
0: Sí, sí.
1: Monges, bueno. Pues
2: veus? Elles del
1: però
2: monges.
1: La varietat en les paraules també, en la manera de dir una mateixa paraula, la pronunciació, per exemple, 40. 40, 40... És una...
0: 40, 40, sí, sí. Sí
1: depenent
0: sí.
1: Del puesto, és una variació.
0: Lo millor de tot és l'empanadille.
2: Ah.
0: En el meu poble es diu cocotet de tota la vida.
1: Cocotet. Cocotet.
2: Pastissets.
0: Pastissets.
2: Mm. Empanadilla, en castellanisme total.
0: Claro. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, n'hi ha un cabàs de casos. I per això que millor que un llibre que plasme tots estos casos.
0: Que no el tenim, no? A tot això. No ha arribat a temps. O sigui que
1: ha arribat.
0: Ah, val. És que com últimament fem coses dels llibres i no mos arriben, doncs ja que estem, aviso navegantes.
1: Vinga.
0: I així els demés mos els enviaran. Que n'hi ha alguns que misteriosament i tot es perden pel camí, no arriben. Però bueno, però
1: podem tema, entrar en matèria,
0: vinga,
1: Sergi,
0: va.
1: Que queden 10 minuts.
0: És que no sé per què confies
1: en
0: el programa. No sé per què confies
1: vinga.
0: En mi. Saben que jo m'enrotlle.
1: Anem a parlar d'esta cinquena edició del llibre dels Parlars Valencians, que repassa, com diuen, de manera geogràfica, aquestes diferències. Els autors són els professors de l'Universitat d'Alacant, Vicent Beltrán i Carles Segura López. Tot i tindre una finalitat lingüística, els ha sorprès a ells molt la bona acollida que ha tingut el llibre, sinó que crec que ja ens escolten els dos.
0: Sí. Què tal? Com esteu? Bona vesprada, Vicent i Carles.
3: Bon dia, segur.
4: Hola, bon dia.
0: Mira,
4: bon
0: perdona, dia. Estava dient-vos bona vesprada perquè em passa normalment, hasta que m'acostume, estic en l'horari de quan el programa s'acabava a les 2 de la vesprada i jo a la 1 estava dient-li bona vesprada a tot el món. Bon dia, no? Perdoneu-me. Bon dia, bon dia. Bueno,
4: Si dius bon dia de matí... i bon dia de vesprada, també aprofitaria.
0: Bueno, i si aplique l'horari de les gallines, que quan es fa de nit dic bona nit i bon dia, quan és de dia ja està un tip més fàcil, no?
1: És que nosaltres ens alcem de nit.
0: Sí, sí, ja, nosaltres
2: estem... A les 5 de la matinada.
0: Sí, fem horari de gallina, sí, en la llum. Bueno, parlant de tot això que mos estàvem plantejant damunt de la taula, en l'estudi es denota la diferència de varietats. Vosaltres que vos haveu posat a fons, fins a quin punt pot canviar la llengua segons el punt cardinal o el de la geografia de la nostra, del nostre territori, de la nostra comunitat?
4: Molt bé, en tiro jo a la piscina, eh? Jo sóc Carles.
0: Vinga, Carles.
4: A veure, el punt cardinal és una manera de representar la diversitat, que és molta en valencià i en totes les llengües.
0: Sí.
4: Vull dir que la geografia no condiciona el parlar. El que condiciona el parlar són les relacions, les coneixences entre les persones. Quan en dos pobles tenen molta relació entre si, doncs clar, parlen molt sovint entre ells i arriba un punt en què van convergint, no? Cada volta parlen més semblant. Però de vegades pot passar que dos pobles que estan molt a prop, però hi ha una serra enmig o un barranc, o tenen més relació amb un cap comarcal que està a l'altra banda, no? I en aquest cas, per molt a prop que estiguen, la relació és menor i per tant la diferència entre ells és un poquet més gran. Ho dic perquè això, perquè clar, es veu molt bonic en un mapa, en els mapes del llibre es veu molt bonic la representació geogràfica de la diversitat. Però clar, la raó d'aquesta diversitat no és tant el punt cardinal, sinó les relacions entre les persones.
1: Mm-hmm. Clar, perquè el llibre normalment utilitza aquests colors i el que tu has dit, Carles, n'hi ha punts que geogràficament estan propet i es pareixen, però n'hi ha altres voltes que en el sud es diu igual que en el nord, o sigui, és molt variable.
4: Sí, això és molt bonic. Això és una cosa que nosaltres manifestem i defensem. De vegades passa el sud, ja sabeu que el valencià del sud, sobretot el més al sud, tenim l'autoestima regular. Tots la tenim regular, però en el sud un poquet més. I per tant, a vegades diem paraules que sonen estranyes un poc més al nord, i això ens apoquix un poquiu, no? I quan descobrim, per això el llibre ho ha mostrat, descobrim que a voltes hi ha paraules que les diem nosaltres i que també les diuen, és de Morella, és de Vinicarló, és de Castelló, no? Això diu, xic, quina gràcia, que els del nord siguin germans també nostres i que nosaltres tenim... Ens reforça una miqueta la forma de parlar, això.
0: Ai, m'agrada molt, Carles, m'agrada molt com parlen... Per la zona dels ports, sobretot en els llocs on conflueix el valencià, l'aragonès i el català, que tenen ahí unes barreges fantàstiques, t'ha de dir.
4: Sí, Vicent, això pots explicar-ho, Vicent.
1: Sí, perquè Vicent, és la cinquena edició del llibre i heu incorporat precisament parlar d'eixa zona.
5: No, a veure, el llibre quan es va editar per la primera edició, que va ser l'any 17, ja incorporava tots els pobles valencianoparlants. Uh-huh. És a dir, que van fer enquestes a vora 300 pobles i els que falten, perquè n'hi ha més de 300 que són valencianoparlants, la resta doncs són castellanoparlants o de base aragonesa,
0: sí,
5: o de base murciana al Baix Segura, doncs vam fer enquestes a uns 300 pobles, més o menys, i els que faltaven els vam incorporar al llibre perquè hi havia estudis previs fets per lingüistes, estudis ben fets, que consideraven que ja ho havíem treballat i per tant el que vam fer és incorporar-ho, lògicament citant-los, i així s'han vist representats tots els pobles valencianoparlants. Ara bé, és cert que Carles i jo, com que hem treballat el sud, jo vaig fer la tesi de la Marina Alta especialment, per la qüestió de la repoblació mallorquina.
0: Ui, mira, Marina s'ha posat tota pava, t'ha de dir.
2: És que no Marina la comarca, sinó Marina la companya.
0: És que damunt li diuen Marina i és de la Marina, clar.
5: És del Verger, ha sentit dir, no?
2: Molt bé, molt bé, del Verger.
5: Jo vaig fer la tesi de la Marina i Carles va fer la tesi del Baix Vinalopó i tots dos, ell va fer altres treballs de l'Alacantí o de les valls del Vinalopó, per tant el sud el teníem una mica més treballat. A pesar de tot, el llibre intenta compensar, és a dir, que estiga més o menys equilibrat. Tot i això, ara, des de la quarta a la cinquena edició, el que vam fer Carles i jo és tornar a fer enquestes al nord, de manera que, ja dic, n'havíem fet prèviament, però ara el que han fet és completar una miqueta més els resultats, aconseguir més lèxic, aconseguir més informació dialectal, que la veritat és que trobo que ha enriquit prou el llibre. Ens interessava molt perquè tot el Baix Vinalopó, els ports, perquè efectivament són comarques, sí, que administrativament fiten en Catalunya i en l'Aragó, sí, però alerta, la part d'Aragó, que és el Matarranya, en la qual fita Morella,
0: sí,
5: parlen pràcticament igual que Morella, i la part de l'altra costa del Sénia, cap a Tortosa, el Montsià i el Baix Ebre, doncs és pràcticament idèntic al Baix Maestrat, és a dir, que el Sénia separa fronteres administratives però no separa llengua, és a dir, parlen exactament igual. I per això el nord també ens interessava especialment, per veure coses que no s'han sentit mai com a valencianes des de més avall, és a dir, des de valencians que solen dir-me a casa, quan sents a ca meua o a casa meua, doncs això no acaba de sonar molt valencià, doncs això és de tot el nord.
0: Sí.
5: O quan diem un colp, que és la forma antiga, i sentim cop, sí, pensem que això és de molt més al nord, i no, ho tenim al nord del país.
0: Saps quina paraula m'agrada molt? Xalar. Allò de xalar m'encanta quan diu. Això xala,
5: sí,
0: molt.
5: De Castelló cap amunt, de Castelló, sí, Tarragona, és un verb molt usual, no? Passar-ho,
0: sí,
5: bé.
0: Sí, sí.
5: Ho enxalen,
0: sí,
5: molt, efectivament.
0: Bueno, són diferents
5: formes. Per això, és a dir, que el nord l'havien treballat, però ara hem aprofundit una miqueta més.
0: Uh-huh. Com el dia, són diferents formes de parlar, encara que no siguin variants normatives. Però és important, per tant, tindre constància del llenguatge col·loquial o del poble, és així.
4: Sí, sí, això ho has dit tu al principi.
0: Claro.
4: És a dir, el llibre és un llibre acadèmic que arreplega la varietat dialectal, és a dir, la col·loquial, sobretot de la gent més major, que són els que conserven, també ho heu dit al principi, de manera... han tingut menys contactes, menys escola, i han conservat millor, diguem, l'herència històrica del valencià. No? I nosaltres ens hem centrat sobretot en això. No significa que els joves també tinguin un parlar interessantíssim, però nosaltres ens hem fixat en això. I el llibre arreplega eixa informació. Però, i volem deixar-ho clar, i la reivindiquem, perquè crec que toca acceptar i pensar que aquesta forma de parlar, molt diferent i molt rica, és digna, és usable sense problema, i que cal, diguem, respectar-la i mantindre-la. Ara, això no significa, això també ho diem sempre, que siga necessària una varietat estàndard, que és una varietat un poc artificial, que tenen totes les llengües, que se la inventen, se la inventem un poquet, no?, picant d'ací d'allà, per aconseguir una varietat que servisca per comunicar-nos, doncs ara, la mateixa, en contextos més... l'escola i tal. I una cosa és compatible amb l'altra. Esa és la gran gràcia de tot plegat, no? Que és compatible conèixer una forma i utilitzar-la en contextos més formals i després mantindre i utilitzar i dignificar les formes col·loquials per a usar-les, doncs això, en els àmbits més col·loquials.
6: Mm-hmm. N'hi ha també una idea que se'm ve al cap, perquè vosaltres heu fet eixe treball de camp, diguem, parlant amb les persones, escoltant eixe valencià i eixes varietats, eixa diversitat. No sé, Vicent, per exemple, tu, si està en risc també esta diversitat, perquè n'hi ha paraules que es perden precisament perquè no arriben a la gent jove, perquè solament es queden en eixa població més major.
5: Sí, a veure, efectivament, per això passen totes les llengües. És a dir, ha canviat l'estil de vida, però, per tant, per una banda, desapareixen paraules que la gent jove no necessita. La gent jove ara ja no parla ni del blat, ni del forment, ni de la dacha, del panís, ni de l'ordi, ni de la civà. És a dir, són coses que no entren en el seu món. Ells tenen un altre món i, per tant, ells han introduït unes altres paraules. Tot això es perd, però no es perd només en valencià, es perd en castellà i es perd en totes les llengües. O, si no es perd, queda el nom, però no saben exactament a què es refereix i no l'apliquen ni l'utilitzen habitualment. Per una banda, la pèrdua va en aquesta direcció, no? Jo crec que la part més trista en el nostre cas és la gent gran, la gent major té una gràcia quan narra, no?, quan conta, quan parla, aquesta expressivitat, aquesta manera de contar les coses, de narrar. Han estat de tota la vida la gent d'abans, doncs, es reunia la família al racó del foc, parlàvem més. Ara la gent no parlem, ara les famílies no parlen, no? Jo crec que la gran pèrdua va en aquesta direcció. Mm-hmm. És a dir, jo crec que va en aquesta direcció. I en el nostre cas concret, lògicament també en la castellanització. És a dir, cada volta es perden més paraules autòctones, genuïnes, i optem per utilitzar un castellanisme, i això realment és una llàstima. També hi ha qui es preocupa, a mi no em preocupa tant, però hi ha qui es preocupa quan perdem una paraula genuïna per la que suposadament s'ensenya a l'escola, no? És a dir, hi ha gent que diu, caram, és que ara s'han introduït, i la gent ja no sol dir paloma o palometa, ara molta gent diu papallona. Sí, sí que és veritat que jo sóc un gran defensor de paloma i de palometa, però la llàstima és que la tendència era que la gent jove començava a dir mariposa. Ja. I per tant, la tendència era perdre la paraula. I, curiosament, l'escola de vegades el que ha fet és revertir-ho, a voltes encertadament trobant la forma més tradicional i altres vegades no tant. És igual com maduixa. És a dir, maduixa es diu al País Valencià, eh? Es diu al nord. Hi ha pobles del nord del País Valencià que diuen maduixa col·loquialment o manduixa. Però és cert que és possible que una forma antiga valenciana fora fraga o fraula, és ben probable, però això està perdudíssim. La gent ja tenia el castellanisme fresa. Doncs, mira, però l'escola, en este cas, ha revertit la situació. És a dir, que són diverses tendències.
0: Pues anem a deixar-ho ahir per la falta de temps, però no per la importància i l'aspecte interessant del tema. Vicent i Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que tingueu un bon cap de setmana i això funcione meravellosament bé, d'acord?
4: Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Estava venint-me al cap també una de les últimes, la de Sargantana, Sagrantana i les varietats diferents que n'hi han.
2: En Dragó,
0: sí, sí. Bueno, Dragó, en el nostre poble diem Dragó ja directament.
2: Sí, un dragonet.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Tot depèn del lloc. Xina, amb un to de paraules.
6: És molt bonico, perquè...
0: I les que no sabem, se les inventem?
2: Totalment. Sí. Que inventar, sí, sí, també, sí, sí, sabem.
0: Mira, per exemple, jueu. On està dona i jo dio.
2: Sí, perquè no. Una fila es diu la fila jodios, que no la fila jueus, no la pots traduir així, no, perquè no és correcte. No.
0: Ni judío, que seria el més paregut possible.
2: Fila jodios.
0: Sí, fila jodios en
2: bueno, però en recorde que Alcoi no ha sigut seleccionat per a fer este llibre, sinó la Marina Alta.
7: Ja ho han dit, no cal que parlem d'Alcoi, perquè podem parlar
2: bueno,
7: de la
2: Marina Alta. Bueno, doncs no en convideu a intervindre.
6: Ja ho vaig dir jo l'altre dia per WhatsApp, però que els d'Alcoi no es fan de notar res quan estan.
0: Vaig a dir una cosa, però us vaig a dir que hauríeu de pegar una ulleta a un llibre Marta sí que el coneix perquè el vam entrevistar a Reig, te recordes? A Valencià en perill d'extinció. Correcte. L'heu escoltat o l'heu vist alguna volta?
2: No.
0: Ara només el trobareu en llocs de segona mà, que se'l va autoeditar i el va escriure un senyor d'Alcoi en una sèrie d'expressions, frases...
2: Sí, sí.
0: Era xulíssim, te'n recordes?
2: Molt, molt.
0: Valencià en perill d'extinció. Mm-hmm. Crec que és de Salvador Reig o... Sí, sí, o de Rafael Reig, no me'n recordo, de Salvador Reig crec que és. I és xulíssim, a més és molt gros i busqueu-lo per internet que el trobareu. I té unes expressions de les de tota la vida que les hauràs escoltat en el teu poble, en el teu, en el nostre, sí. I que es diu així, Valencià en perill d'extinció. Així que crec que és una bona recomanació per a acabar i arribar al cap de setmana.
2: Pues sí.
0: Com ho diré, extinció, crec que és de Salvador Reig, o sí, sí, o de Rafael Reig, no me'n recordo, de Salvador Reig crec que és. I és xulíssim, a més és molt gros, i busqueu-lo per internet que el trobareu. I té unes expressions de les de tota la vida que les hauràs escoltat en el teu poble, en el teu, en el nostre, sí. I que es diu

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Compromís ha presentat una denúncia davant de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, és a dir, l'Agència Antifrau, pel regal al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, de l'entrada per a la final del Mundial de Futbol a Nova York, als Estats Units, valorada, segons asseguren, en 21.000 euros. La portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Isaura Navarro, considera que hi ha indicis de conflicte d'interessos vinculats a l'acceptació del regal de l'entrada i l'aprovació de partides pressupostàries de la Generalitat destinades a la Reial Federació Espanyola de Futbol, i demana que s'investigui.
2: Presentem esta denúncia per a que n'hi hagi transparència, per a que se complisca la legalitat i per a que se donen les explicacions que encara no ha donat al respecte. Estem davant d'un fet que podria constituir un ús irregular de fons públics. És evident que estem davant d'una vulneració greu de les obligacions de transparència i les conductes contràries a l'ètica pública i al bon govern.
1: Mentrestant, a Toixa, la Serrania, diversos mitjans treballen encara en l'extinció de l'incendi, que està estabilitzat, recordem-ho, però no controlat. Segons informa Emergències de la Generalitat, treballen en este foc 3 unitats terrestres i la unitat de drons dels bombers forestals de la Generalitat. També hi ha 2 autobombes i 3 dotacions i 5 brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers de València. Els primers grups de migrants han arribat a les instal·lacions del port de Ceuta per a la seva reubicació. Ha començat este trasllat a les 7 del matí i a les 11 ja s'ha omplit el primer dels punts habilitats en l'espai portuari. El PP ja ha reaccionat a aquestes imatges del trasllat este matí dels migrants de 2 platges de Ceuta, recordem-ho, el Trampolín i Benítez. Núñez Feijóo, des de Melilla.
3: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía, los inmigrantes intentan buscar un trabajo. Mire, la única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos como ayer pactó el Parlamento Europeo y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar.
1: Sense l'únic partit que s'oposa a la guerra d'Ucraïna i enmig d'atacs de drons ucraïnesos, ha començat a Rússia la primera jornada de les eleccions legislatives. Més de 111 milions de russos en 89 regions estan cridats a les urnes durant els pròxims 3 dies per a elegir els 450 diputats que integraran la Duma o Cambra Baixa del Parlament en més de 90.000 col·legis electorals. Els habitants de la part europea de Rússia, atacada per centenars de drons ucraïnesos durant esta nit, han començat a votar este matí en les primeres eleccions legislatives de tota la guerra. Els col·legis electorals s'han obert a la capital russa, Moscou, a les 8 hora local, 5 de la matinada així, 9 hores després que el districte de Chukotka i la península de Kamchatka, les 2 regions més orientals d'este país. Canviant d'assumpte, mor de forma sobtada a l'Oceanogràfic de València una de les belugues rescatades del Canadà, segons ha lamentat el recinte en un comunicat. Este cetaci marí, de nom Jelly Bean, era una de les 2 belugues que va arribar a l'Oceanogràfic el 27 d'agost juntament amb 4 dofins. Els animals procedien d'un aquari tancat al Canadà. I en els esports, parlem de futbol. Ja sabem la llista de convocats per als partits que obrin la Lliga de les Nacions en la selecció espanyola. Isabel Adam.
4: A la primera llista de Luis de la Fuente després de guanyar el Mundial hi ha 3 valencians: Ferran Torres del PSG, Alejandro Grimaldo de l'Atlético de Madrid i Josep Martínez Porter de l'Inter de Milà. Este últim és una de les 4 novetats en la convocatòria, junta al madridista Huijsen, el jugador del Barça Fermín i el de l'Espanyol Roberto Fernández. No hi estan esta volta el lesionat Joan García i tampoc Llorente, Gavi i Borja Iglesias. A la llista hi ha fins a 7 jugadors del Barça: Eric García, Cubarsí, Fermín, Dani Olmo, Rodri, Pedri i Yamal. S'ha donat a conèixer amb un vídeo en la Copa del Món com a protagonista i des de Ceuta.
5: Mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta aquí, a una ciudad que une 2 orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo.
6: Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta. Esto es España.
4: En este inicio de la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra, Croàcia i la República.

0: aixecar.
1: Gràcies, Isabel. Així la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Et deixem ara amb el programa Tastem la Comunitat Valenciana.
2: A punt ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A punt ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Olor a mar. Sabor a horta, tradició i avantguarda. Alça el foc i para la taula, que comença Tastem la Comunitat. En A Punt Ràdio, amb Vicente Gil.

Bon dia, Comunitat Valenciana, ja estem de nou així en Tastem la Comunitat, i aquest programa Viatger que els presentarem ja el divendres passat. Bueno, i després del nostre primer viatge a l'Albufera, per parlar del nostre producte gastronòmic estrella, l'arròs, avui viatgem més al sud i es dirigim a la Safor, una zona de gran fertilitat agrícola i amb alguns dels referents més importants del turisme de sol i platja. La comarca és de creació moderna i va néixer arran de la proposta de les demarcacions territorials homologades publicada per la Generalitat en 1989. La seva capital és la madrilenya Gandia, encara que en el seu extrem sud es situa Oliva, la segona localitat en importància, també amb innegables encants turístics i gastronòmics. A més del seu recentment creat concurs d'arrossos creatius, ja fa anys que realitza el concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva, del qual este pròxim dilluns celebrarem la 7ª edició. Així és que anem a posar en marxa l'alcohol mil·lenari de Tastem la Comunitat, pilotat per Gràcia, per Sofia Álvarez, i anem a veure això a on mos porta.

0: Què són les coques de la Safor?
1: També conegudes com a coques de dacsa o la calfó, són un plat tradicional de les comarques valencianes de la Safor o de la Marina Alta. S'elaboren amb massa de farina de dacsa, aigua, oli i sal, i es poden emplenar amb ingredients com la tonyina, els ous durs, el pimentó. Este plat és versàtil i es pot gaudir com a entrant o plat principal. La preparació de les coques implica bullir la massa, escalfar-la i fregir-la fins a que estiguin daurades. La mescla es pot calfar un poc abans d'emplenar les coques i, segons la localitat, este farciment pot variar. Per exemple, hi ha municipis que utilitzen l'esgarraet o l'espencat. I passem a presentar-los els convidats que tenim avui així en l'estudi 3 de Apunt Ràdio. Tenim a Pepe Cotaina, que a més de ser el president d'Agaco, que és l'associació gastronòmica de les coques d'oliva, és un prestigiós mestre pastisser i coquer espanyol, considerat un dels grans ambaixadors i referents de la coca valenciana i de la gastronomia tradicional de la comarca de la Safor. Més de 40 anys d'experiència elaborant productes artesans. Pepe, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Les coques són dolces o salades?
2: Les coques n'hi ha dolces i salades.
1: Poden ser de les dues?
2: Sí.
1: Ara ho contarem, anem més espaiet, perquè tenim el nostre segon convidat, que és Alejandro Marí, un empresari hosteler d'Oliva, que regenta El Nàutic, entre altres locals, i és un restaurant que està situat en el mateix port, en el Club Nàutic, com el seu nom indica. És un lloc espectacular que combina la tradició culinària mediterrània amb tocs moderns per a oferir plats que delecten els sentits. Des de fa temps, el restaurant ofereix en la seva carta les coques de la Safor. Alejandro, benvingut a Tastem la Comunitat.
3: Què tal? Bon dia, audiència. Qui, Vicent.
1: Assistem. Què recomanes, Alejandro, la coca Nàutic o la de Figatells?
3: Ahir m'has mort. Ahir m'has mort. Aquí vull més a papà o a mamà.
1: O mamà.
3: Són dos coques que tenim autòctones en productes de la terra, molt casolanetes, en la qual el vindre al Nàutic, pues, bueno, pues el transporta a una cuina moderna, un poquet tocaeta, però sempre en producte casolà, tant el figatell com les bledes, com, bueno, etcètera, etcètera.
1: Ahí està, el Nàutic d'Oliva. I per a completar este trio meravellós, avui tenim a Mireia Alemany, que ella és tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Oliva, que Oliva, ja ho hem dit al començament, que l'estar a l'ombra de dues poblacions com Gandia o com Dénia, això en ocasions li ha restat algo de protagonisme a Oliva, no?
4: Si te soc sincera, bueno, bon dia, primer que res. Jo penso també que el que diferencia Oliva de Gandia, per exemple, o Dénia, també és que nosaltres tenim un tipus de turisme diferent. És a dir, és veritat que el nostre tipus de turisme principal és el sol i la platja, però no tenim l'oferta hotelera, per exemple, que té Gandia i Dénia. Aleshores, al tindre també una oferta de càmpings molt potent, fa que la demanda no estiga únicament a l'estiu, sinó durant tot l'any. Aleshores, és veritat que a lo millor no tenim tant de renom, no?, com pugui ser Gandia i Dénia, però busquem un turisme un poc diferencial.
1: Es defeneu bé. Jo quan t'he dit la madrilenya Gandia és perquè hi ha dues poblacions costaneres, com som Cullera i Gandia, on el percentatge de madrilenys és tremendo. Jo no sé si en Oliva pues, passa el mateix.
4: Sí que és veritat que tenim molt de turisme nacional i sobretot el principal lloc de procedència és Madrid. Però és veritat que nosaltres podem dir que ens diferenciem de la nostra competència més directa en que no volem un turisme de masses, volem un turisme de qualitat. Aleshores, el fet de tindre els càmpings, tenem també molt de turisme europeu, que venen al llarg de l'any. Aleshores,
1: I ahir en el càmping teníeu uns amics meus, crec que al final es veu tirar, i ja teniu prou i no torneu. Però bueno, anem, perquè avui n'hi ha un motiu especial per dedicar-li el programa a les coques de la Safor, i és perquè este dilluns, d'ací 4 dies, comença aquesta sèptima edició que ja hem avançat del concurs nacional de coques d'oliva.
2: Sí.
1: Quina va ser la novetat d'enguany? Perquè crec que hi ha alguna que altra.
2: Bueno, novetat en quant al jurat, perquè és la primera volta que s'ha apuntat al jurat un xef japonès que s'ha interessat per la cuina d'oliva, sobretot pel tema de les coques. Este xef és el primer xef japonès que va obtenir una estrella Michelin en València i el quint millor mundial del món en el fer sushi. Entonces, quan tens un referent teixina que se preocupa per les coques, pues per mi és una gran novetat. Vull dir, jo sempre estic pensant fusió, segurament, no?
1: Home.
2: I després, mira, sempre en el jurat tenim a persones molt revelants en el món de la gastronomia, tant periodistes gastronòmics com xefs importants, i sobretot alguna estrella Michelin o algun Sol Repsol i tal, no? Ens agrada omplir sempre un firmament d'estrelles i sols en el concurs. Però lo curiós és que després, a lo llarg de l'any, mos crida esta gent preguntant pel tema de les coques i perquè volen posar-lo en la seva oferta gastronòmica.
1: Vull dir que és això, el millor de tot.
2: Sí. Vull dir que del treball des de l'associació, el treball que estem fent és, pues, principalment assignar producte a territori i després donar a conèixer el que és les coques, que ha passat a ser de la hermanita pobre, perquè era un producte molt humilde que només estava en les panaderies, a tenir una oferta gastronòmica molt àmplia i molt elevada en el tema de la restauració.
1: Jo, ara que has parlat de sols i estrelles, vull que aprofitar per donar-li l'enhorabona al meu amic David Joaquín, xef i propietari de Farigola i Menta en Torrent, perquè enguany va aconseguir el Sol Repsol i ara ha aconseguit que l'incluïguen com a restaurant recomanat en la guia Michelin. Així que enhorabona, David, i perquè molts no creuen en ell, i jo sempre l'he defès des del primer moment, jo crec que això m'he ve a donar la raó, i això està molt bé.
2: Doncs ara que posa les coques en la seva oferta gastronòmica i l'any que ve el fitxer.
1: Pues no t'estranye. Pues no t'estranye. I què anava a dir-te? I es celebra el dilluns.
2: El dilluns.
1: En el centre polivalent.
2: En el centre polivalent. És un centre que gran, que ens permet acollir a molta gent.
1: Tots els estants.
2: Sí.
1: Teniu allí un grup fent música sempre per allí desfilant, que això li dona molt d'ambient i molta marxeta. I qui pot assistir?
2: Tot el públic. Està obert a tot
1: el món. O sigui, qualsevol que ens estigui escoltant avui, diga, pues jo me'n vaig el dilluns a Oliva, que jo vull veure.
2: No sols veure com munten els professionals, els concursants directament les seves elaboracions, sinó també inclús per a conèixer el jurat, però a més és que pots almorzar allí coques. O sigui, n'hi ha tres forts que ens han oferit voluntaris a fer coques, i bueno, i després està, pues, un sponsor que és Mau i un altre que és Bodega Xaló, i junt al Cafè de Barcel que parlàvem adés, i gelatíssim els gelats, que tu pots vindre i des de almorzar coques i després tens el cafè i un gelat.
1: O sigui, tu pots veure els participants com estan elaborant el seu producte, però al mateix temps
2: vens a almorzar.
1: Pots anar tastant, una meravella.
2: Sí.
1: Aneu a tindre el dilluns allí el centre polivalent a reventar.
2: Espere que sí, o sigui, que la gent que mos escolte, tota l'audiència, que està convidat, que vinga a gaudir i a participar.
1: I hi ha un altre tema que te volia preguntar. Estan les coques de pasta bona i les coques de la Calfó? Estan les coques de blat? Estan les de dacsa? A veure, explica'm-nos això.
2: N'hi ha tres tipus de coques, vale? Les coques de pasta bona, que són les més tradicionals, les que tu més has dit en el títol de l'entrevista, les coques de la Safó, les coques de la Marina i tal. Estes antigament s'enriquien en oli d'oliva, vale? O la massa sobrant de fer pa, el que feien era enriquir-la en oli d'oliva fent los panes planos, perquè les coques i les pizzas pertenecen a la família los panes planos, i d'ahí...
1: Ui, les pizzas, s'ha obert una tremeló, ara parlarem d'això,
2: i aquestes són les coques de pasta bona, vale? Ara, pues, evoluciona, vull dir, s'enriqueixen en oli d'oliva, però volem posar-li massa madre, una fermentació més llarga, una hidratació amb un toc més tal, perquè si la fa més cruixent, etc. Però antigament era una massa de pa enriquida en oli d'oliva. Després, pues, estan les coques escaldades, que són el que tu comentaves, les de dacsa i tal, que ara ja, pues, per el tema d'imatge, el que fan és posar una part de dacsa i una altra de blat perquè quan les poses en el forn i tal, quan no tindre gluten s'agrieten més i la imatge saps que ven molt i tal, no? I per últim estan les coques escudellades, que són les coques de dolces, normalment són coques dolces que estan principalment fetes de blat, però avui ja pues que sí.
1: No estan fetes de blat, però li poses algo més.
2: Sí, clar. Ah. Sí. I avui pues ja depèn de la zona on estigues, pues se diuen d'una manera o d'una altra, no? O sea, la coca llanda, que normalment tot el món la coneix per coca llanda, coca mal feta, no? I després les varietats que tenen, que si li posen taronja, poma, xocolates, o sea, avui ja és...
1: Ahí li cap de tot.
2: I avui ja està variant un poc el que és el blat a espelta i altres cereals.
1: Jo no sé, n'hi ha una història, que no sé si és de veres, que per això te la pregunte, perquè diuen que la coca era un producte de pluja, és a dir, la gent antes...
2: Les escaldades,
1: anaven a treballar al camp, clar. Se posava a ploure i a casa.
2: Exacte.
1: I com sí. Entonces no hi havia tele en les cases, ni hi havia ràdio, ni Netflix, ni res, la gent a fer coques.
2: La gent se feia a fer coques. Normalment el titular de la casa no podia eixir a treballar i entonces lo que se feien era escaldar i tal, i menjaven precisament per lo que tenien nevera, lo que tenien en l'hort. Uh-huh. Perquè molts d'ells... Per això dic que a passar la coca a ser d'un producte molt humil, de molt agrícola, a ser un producte que ara bàsicament tot el món el coneix i depèn molt també de la mare.
1: Però molt tradicional. Molt. Perquè Alejandro, quan tu decidixes incloure aquestes coques que hem parlat en la presentació, en el restaurant és per algo. Tu notes que la gent demana coca?
3: Clar, és una demanda... del poble, el poder menjar fora del divendres o del dia que plou, menjar-te unes coquetes, més allà de que si la treballes una miqueta la fas d'autor o li poses una miqueta de gràcia, sempre innovant, aunque també tenim les clàssiques en la tomaqueta o la de ceba i baello en pesolets, aixes clàssiques, aixes quasi sempre estan, però després estan les noves incorporacions en el Bargina, capellà en una rosquilleta,
1: capellà també?
3: Això està en una maionesa de Lima, i això senix la que l'any passat nosaltres vam estar en el concurs de les coques que la vam fer en Figatell, que era l'ingredient estrella, també van quedar molt bé en una ceba caramelitzar el whisky. Bueno, pues li fem sempre uns toques.
1: Ceba caramelitzar el whisky.
3: Sí.
1: És que sí. Cuidao, que mira l'hora que és, sí, i sí. Encidamos se mou la gana de menjar,
3: Sí. I ahí li vam posar unes emulsions en mostaza, unes xicotetes gotetes, i clar, és el mos de tota la vida del bocadillo de Figatells, però en una coca.
1: Això qui se ho inventa?
3: Pues la creativitat d'un equip de gent que curiós de fer coses sense perdre l'orientació del producte autòctono.
1: I és curiós, la nostra... perquè ni siquiera les teniu com aperitiu o com entrant, les teniu com a plat principal.
3: Sí, com a plat principal.
2: Com entrant, sí.
3: Com és que la ració també està bé i hi ha gent que ve per això. No volen res. Nosaltres podem tindre les petxines, podem tindre els torretnos, entre altres coses, però el que ve per les coquetes, en menjadors, i es queda en una ensalada, vamos, redons cara a la mar.
1: Anomenat també el Figatell. Figatell és un altre
2: producte
1: de la zona, sí. Encara que n'hi ha molta gent que diu, no, és de la Marina, doncs ja estem igual que en les coques.
3: Sí.
1: No, però jo, per exemple, el bareto que vaig almorzar en mon pare a València, el Sena, allí tenen tenemos Figatells de la Safor.
3: Claro.
1: O sigui que, no ho sé.
3: Pues bueno, nosaltres, la veritat, sí que es discutix una miqueta, però
1: però penso que això al
3: final menudets.
1: Dona igual.
3: Igual.
1: És un producte nostre, és un producte valencià, sí. que se fa en les dues comarques i jo, que no passa absolutament res.
3: Jo i els meus companys en Oliva, nosaltres mos han criat en el Figatell. En totes les cases han tingut, en totes les carnisseries, tota la vida. No recordo jo que tinguera que haver una presentació. Per nosaltres és un producte autòctono i es defen. I ara en la coca, els últims anys que s'ha recuperat, que Cotaina, Pepe mos fa una faena d'acoso, perquè ja que de fet, i té tota la raó, és un producte molt del poble, molt de la Safor.
1: Hi ha que posar-lo en valor.
3: Sí, ja que sí. I jo estic d'acord amb ell, sempre ha participat i sempre l'ha apoyat, i és un producte autòctono que es ven bé.
1: I què passa l'any passat que no va haver edició de les coques?
2: Sí, sí, sí que va haver.
1: Ah, sí?
2: L'any passat sí que va haver edició.
1: Ah, sí. Jo pensava que al final seria...
2: Nosaltres portem 10 anys, 10 anys d'associació. No, no, no. 10 anys d'associació. El primer any pues, no ho teníem clar perquè estàvem basant un poc les bases de l'associació, el que volíem fer i tal, no? Pues, els inicis, no? Que tens un projecte molt ampli i tal. I ahir, quan vam convocar el concurs, vam dir no, perquè no tenim les bases establescudes, necessitem nomenar ambaixadors que vagin més allà promoguen el que són les coques, necessitem tindre una base, un apoyo administratiu també de l'Ajuntament i tal, públic, no? I entonces el primer any, a punt de convocar el concurs, el vam paralitzar. Entonces, a partir d'ahí vam començar a nomenar ambaixadors. Qui era el ambaixador més objectiu que teníem en l'època en ese moment? Pues principalment era la gent que estava promovent el tema de les coques. Estava Pepe Romaní del Pont Sec, Miquel Ruiz, que és sempre ha estat al nostre costat apoyant-nos.
1: Romaní, per exemple, és un referent.
2: És un referent, i a més és de les persones que tenia el seu bancal allí. Mm-hmm. El que es nomenàvem antes, que té el seu propi bancal a peu de restaurant, no? Estava Miquel Ruiz, estava Juanjo Rausey, que era el president del Grammy.
1: Hombre...
2: Y a partir de...
1: El amigo Juanjo, la tabona del abuelo.
2: Sí, señor, la tabona del abuelo. Entonces, a partir de ahí, pues, también, pues, nos interesaba... Porque Juanjo hace también una gran labor, así, en València, pues, está promocionando también la ruta de les coques.
1: Él pelea un montón.
2: Y está... Se fa un concurso de la coca de Sant Joan, uh-huh. ¿Vale? Entonces, y justament nosaltres enguany és el primer any que ho fem en setembre, sempre ho fem el mes de maig, i la coca de Sant Joan se feia el mes de juny, o sigui que automàticament en fresc se feia esa col·laboració de part del
1: Gremi. I no ha vingut de l'alcaldessa que teníem previst que vingués, al final s'ha complicat la cosa,
2: crec que ha sigut per problemes d'agenda.
1: Se porta bé, Yolanda?
2: Tots se porten bé.
1: Sí?
2: Tots se porten bé, han tingut molt pues, lo que passa, no? Pues que les normatives canvien, cada any és diferent.
1: Ho has d'adaptar.
2: Perquè si comencem...
1: Que no te s'olvide.
2: No me s'olvida. Després teníem a Dora Perelló, que anava en la seva food track per tota Espanya promovent el tema de les coques. Entre vam dir, esta persona n'hi ha que fer-la ambaixadora. Paco Alonso, que me va aconsellar molt.
1: El meu company Paco Alonso.
2: Paco Alonso, que enguany està en el jurat també, uh-huh. I és un gran promotor de les coques. Jo crec que sempre dic que quan vaig conèixer a Paco Alonso mos vam descobrir, no? O sea, perquè jo estava fent un show cooking de coques en l'entrada d'un restaurant, era el parachoque perquè donar-li temps a la restauració fent un esmorzar popular, i quan Paco Alonso va veure el que jo estava fent i tal, diu, vamos a hacer una pausa, o sea, esto n'hi ha que promoure-lo, i Paco Alonso va ser el que me va posar en contacte en el Gremi Panaderos, i després a partir d'ahí, pues, professionalment, pues, jo també vaig...
1: Molt gran, el nostre amic Paco, que ha escrit...
2: I per últim, Enric Morera...
1: Vanguardia, que ha escrit en Vanguardia.
2: Sí, avui ha escrit un article en la Vanguardia sobre el tema de les coques i tal, i per últim estava també Enric Morera, que és l'expresident de les Corts Valencianes, que va fer un estudi sobre les coques valencianes i la seva importància en Nàpols, sobre la pizza, que va ser antes el
1: això
2: tema
1: va fer Enric, jo pensava que lo d'Enric era la pilota valenciana.
2: No, també. Pues això, Enric, sí? Entonces, clar, tras ese artículo jo vaig dir, no vaig mirar colors polítics ni res, vaig dir, esta persona té que estar com a ambaixadora i sempre mos envia molt d'anis.
1: No, colors polítics no hi ha que mirar mai. De fet, jo la setmana passada a Tere Ribes, que és la regidora, sí, del concurs de paella sueca, li diria que un dels grans encerts de la ciutat de Sueca és que hagi governat qui hagi governat, el concurs s'ha mantès durant 65 anys, bueno, menys un de la pandèmia, però sempre s'ha mantès, i mira que en Sueca han governat tots els partits polítics que hi ha en el món mundial, inclús algunes formacions independents, pues sempre hi ha hagut concurs de paella. Així que sempre té que hi haure concurs nacional de les coques de Gandia. Anem en uns xicotets consells publicitaris i tornem en seguida a esta conversació que està posant-se ja calenteta.
5: Avui hem omplit la panxa i el cor, però la cuina mai s'apaga. Ens retrobem en el pròxim menú de Tastem la Comunitat Valenciana. El sabor que ens uneix. A Punt Ràdio. De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
8: Dissabte de grans emocions al Punt a Punt. Des de les 12 del migdia, viu el nostre partit de la jornada amb el líder de segona. El Castelló rep el Tenerife. A més, el Dense Eibar. Tot el futbol regional i la Supercopa de bàsquet. Des de Badalona, València, Barcelona. Este dissabte, més de 12 hores d'esport en directe, com sempre, al Punt a Punt.
9: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
10: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
9: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Cocentaina, 103.0. La ràdio que està. La ràdio que se sent. A Punt Ràdio, el punt de trobada de la nostra gastronomia.
1: Bueno, i continuem parlant de gastronomia, continuem parlant de turisme, de les coques, continuem parlant d'oliva. I tenim a Mireia, que és la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Oliva, que, bueno, que el que no sabia jo i m'acaba d'assabentar és que, a més de tècnica, hi hagué una època en la que... No era la mateixa no. Mireia, era una altra Mireia. Ah, molt bé, molt bé. Volia preguntar-te, Mireia, que... A veure, en Oliva el pes de la restauració ha de ser molt important, perquè així per damunt... teniu 40 restaurants, 80 bars, 7 o 8 pizzeries, bueno, teniu de tot, teniu una oferta molt, molt completa. Això com se traduix? Que en generació d'empleo i en generació de riquea pa Oliva?
4: A veure, jo penso que al final el turisme és un dels sectors que més treball genera, i sobretot, com te deia al principi, en Oliva tenim l'avantatge de que no tenim un turisme estacionalitzat. A pesar de ser un destí de sol i platja, no tenim un turisme estacionalitzat únicament als mesos d'estiu, sinó que solim tindre un turisme repartit al llarg de tot l'any, gràcies a aquesta oferta de càmpings, i atraure un poc aixòs turistes que venen d'Europa.
1: Esteu al costat de València. Què vos ha costat vindre d'Oliva així? 40 minuts?
3: Un poquet més. Sí. 50. En 50 minuts estem a la capital.
1: Perfecte. Imagina't.
4: Que estem ben connectats, vull dir, al final estem propet tant de València com d'Alacant, per tant, arribar per des d'Europa és senzill. I després a mi sí que m'agradaria dir que és cert que des del Departament de Turisme portem ja molts anys apostant per la gastronomia, perquè a banda de tindre el que són les coques i el figatell que han comentat Pepe i Alejandro, tenim també altres plats molt emblemàtics, com són les pebreres, la pebrera farcida.
1: Les pebreres farcides?
4: Sí.
1: I la gamba ambleda.
2: I la gamba ambleda.
1: Cuidao, eh?
2: La gamba ambleda. Les coques gamba ambleda és un referent en Oliva.
4: Sí, és veritat. I des del departament pues, sempre intentem donar tot el nostre suport a aquestes associacions com Agaco, i m'agradaria també nomenar a Gastroliva, que són dues associacions que aposten fermament per vincular el que és gastronomia i turisme, i nosaltres pues, tractem de donar tot el suport possible per a promoure aquests concursos i atraure, perquè al final aquests concursos són font d'atracció de turistes,
1: sí,
4: i visitants.
1: Una mostra gastronòmica.
4: Correcte, sí. Ara, al mes de setembre-octubre, tenim el que és la mostra gastronòmica Ciutat d'Oliva, i dins de la mostra gastronòmica sempre tenim el concurs de Pebrera Fàcida, que sobretot el promovem directament des del departament. Sí que és veritat que el concurs de coques i el concurs d'arrossos creatius que havies comentat és a Gaco i és Gastroliva, qui solen... anem a dir, és que solen organitzar un poc amb el nostre suport econòmic, però solen ells organitzar el que és aquests concursos, però el que és la mostra sí que, i el concurs de Pebrera sí que és algo que fem directament des del departament.
1: Bueno, i el que ho han comentat, el concurs de arrossos creatius que se posa en marxa per primera volta l'any passat, que el celebreu...
4: Enguany, el 8 de juny.
1: Era juny, no? Era
4: sí,
1: juny.
4: El 8 de juny va ser.
1: O sigui,
4: sí,
1: que juny de l'any que ve fareu la segona edició, que l'amic Toni Landet està també ahí.
4: Correcte.
1: He clavat en l'organització del tema. O sigui que això denota que hi ha una preocupació pels habitants d'Oliva per el tema gastronòmic. O ells noten la indústria hostalera certa preocupació per potenciar el tema.
4: Correcte, al final la gastronomia és part també de l'experiència, és a dir, estem evolucionant cap a un turisme experiencial i vivencial. La gent o els turistes i visitants no venen únicament a Oliva buscant el destí, sinó buscant què poden descobrir, què poden gaudir, i la gastronomia al final crec que és fonamental.
3: Sí. El grupo de hostelería de Oliva, que últimament també ven canviar tota la presidència, i n'hi ha un grup molt actiu, amb molta gana de treballar, sap que som el motor fundamental del turisme, perquè al final tot està dit de que tenim que dinar i tenim que sopar, i el tema del bar arrastra moltíssim. Entonces sí que és veritat que n'hi ha molt de compromís per fer activitats i coses pel turisme, de donar a conèixer de lo que estàvem parlant antes, no? De vendre el nostre producte i anar al capdavant, però de rato llarg en tota la Safor. Som conscients de que anem un pas davant.
1: Perquè
3: no ens xafa ningú.
1: Alejandro, n'hi ha un tema. Com porteu els arrossos? Perquè n'hi ha molta gent que no ho sap, però hi havia un cultiu de l'arròs que es va perdre allà als anys 60, perquè, claro, allí teniu la marxal
2: de
1: Pego Oliva.
3: Sí.
1: I, claro, l'arròs, que ja ho comentava la setmana que ve, el que vols, el que busques són humedals per cultivar l'arròs. Però això se va perdre, però, en canvi, jo crec que la tradició gastronòmica de l'arròs es manté.
3: Es manté. Nosaltres som molt arrosseros, tots els restaurants, particularment en els meus, és el plat estrella entre els d'ells. Nosaltres l'arròs és l'ADN del terreno, i comprem moltíssims restaurants a lo que és la marjal d'Oliva Pego, el de la Flor i el Bomba d'allí, molta gent. Nosaltres treballem.
2: I la veritat és que s'ha recuperat el Bombó, no?
1: Sí,
2: el
1: Bombó.
3: Sí, nosaltres estem en això, i en els plats principals, ja el dic, de dos restaurants, arrossos, no només els clàssics de la paella valenciana i la rabanda, el de polp i galera, el de secret ibèric en aitendres...
1: El de polp i galera té que ser espectacular.
3: No, són arrossos...
2: Oliva sempre té una tradició d'arrossera. Sí, sí. De fet, està el concurs...
4: La setmana dels arrossos, sí, des de la mostra gastronòmica, sí, també.
1: També hi ha una setmana dels arrossos, sí, però bueno. Sí.
2: I molt important en Sant Antoni, les calderes de...
4: Les calderes, correcte. Estem treballant per a declarar-les festa d'interès turístic local.
1: Ara expliquem-nos això de les calderes.
4: Sí, pues Pepe ho estava comentant, però sempre per a Sant Antoni,
1: sí.
4: Tenim el que és el Porrà de Sant Antoni, i dins del Porrà de Sant Antoni una de les activitats, anem a dir, més destacades és el tema de les calderes, que les calderes pues es fan al carrer, i al carrer Sant Vicenç, sí,
1: en que és un espai, un arròs caldós, un arròs melós,
2: és un arròs caldós fet en caldera.
4: Sí, en fesols i naps.
2: En fesols i naps, i a més en anyenya.
3: Però que se'n paren molt, era de més.
2: Se fan molt, però...
4: Unes 4.000
2: racions.
4: Sí,
2: no?
4: Sí.
1: 4.000 racions?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Quantes calderes teniu allí?
2: Buah, un grapat.
4: No sabria dir-te.
3: Entre 40, 50...
1: Però on ho feu, allí en Oliva?
2: En el carrer Sant Vicenç, al carrer.
1: Ah, sí?
2: El carrer, el mateix carrer.
1: I després, i les racions, cada un se menja...
3: La gent se n'emporta el que vol. Fa tres, fa dos...
2: Una cua quilomètrica.
4: Correcte. Tens dues opcions. Pots emportar-te-la, portant el teu perol per emportar-te-la, menjar-te-la a casa, o també tens l'opció de poder consumir-ho allí, les festes del carrer Sant Vicenç, que són qui fan les calderes.
3: Habiliten taules i caires llargues i tota la gent menja de carrer allí.
1: Sí. Una meravella.
3: Una gran festa.
1: Una meravella.
2: Espectacular.
4: La gastronomia és superimportant, jo crec, en Oliva, i és un pilar fonamental del nostre turisme.
1: I el, hem parlat de la Marjal P. Oliva. La gent la pot visitar?
4: Sí, la Marjal és un espai obert. De fet, hi ha una ruta circular prou senzilla que és apta per a tots els públics. I la veritat és que la zona de la Muntanyeta Verda o del Blau de Calapatar són zones precioses. I des del departament estem apostant ara també per el tema del birdwatching, és a dir, l'observació d'aus, i estem creant una programació d'activitats pròpia i tenim el...
1: I això és interessant, que n'hi ha molt de part del Pereixolt.
2: Molt.
1: Que... Però, en sèrio, el... què més pot visitar la gent que vaig a Gandia? Jo vaig a passar un cap de setmana. Què n'hi ha per veure? Perquè n'hi ha una cosa que jo te l'he preguntat abans, que a mi me fa feredat, és que Oliva éreu terra de castells i de palaus, teniu ahí que té una història molt curiosa, el palau dels
2: Centelles,
1: dels Centelles, que al final ha desaparegut. Per què desapareix el palau dels Centelles?
2: I el comerç de canya de sucre.
4: Sí, correcte, que tenim l'enginy, que és un... A veure, si me preguntes a mi directament, jo sóc una enamorada del nostre centre històric. De fet, pense que Oliva té un centre històric... increïble.
1: Tira-li, Mireia,
4: així
1: no te talles.
4: Jo vos conte.
1: Claro.
4: Val, pues mira, bàsicament Oliva té dues zones ben diferenciades des del que és el casc antic. Té el que és la Vila Cristiana i el Raval Morisc. Aleshores, el Raval Morisc, el seu encant és passejar per aixes carreronets estretets...
1: Empinats.
4: Sí, empinaets... en les seues llegendes, les seues històries. De fet, ara tenim una audioguia amb un avatar virtual, perquè estem digitalitzant-nos, que te va contant un poc totes aquestes historietes, no?, per a que pugues descobrir el casc antic. I respecte del palau, te ho comentava abans...
1: Jo, mira, quan me vaig enterar que l'havien partit per la meitat, a més, van derruir una escala que a nivell magnífica i tal, perquè passara un carrer pel mig, vaig dir, això que ho ha fet, s'han tornat locos. Com eren els fenòmenos estos que van comprar el palau i que l'han desfet?
4: Sí, a veure, en un principi l'últim propietari del palau, que eren el duc d'Osuna, segons conten o segons conta la història, tenia molts deutes. Aleshores era més fàcil vendre el palau per parts que realment vendre-lo com un edifici en conjunt. I pues, va començar a vendre el palau per parts per a fer front a aquests deutes. Què va passar? Que molta gent que va comprar el palau eren gent humil. I què feien? Aprofitaven parts del palau com parets per a construir els seus propis habitatges. Sobretot a la part de baix del palau s'utilitzava molt per a el bestiar. I clar, pues, a poc a poc pues, anaven fent els seus habitatges fins que bueno, es va obrir.
1: I si no, que li preguntaran a la família de Pepe.
4: Correcte.
2: M'abuela diria que era el palacio. Entonces, el arc que mantenia tota la casa, perquè a més mon pare diria, això no se pot tocar. ¿Vale? Era molt, mon pare també era molt sensible a aquestes coses, no? I ese art mantenia la casa de ma abuela i de la germana de la de Matia. O sea, i allí se veia un art romànic, d'estructura romànica, molt potent i a més superample, que agarrava pràcticament sostenia tota la casa.
1: Bueno, però ara heu fet una iniciativa molt interessant per tratar de recuperar, encara que siga virtualment, ixe Palau dels Centelles.
4: Correcte. Sí que és veritat que vull nomenar que des del Departament de Patrimoni estan fent un gran treball intentant restituir el que és el perímetre del palau, però no és un treball a curt pla, sinó que és un projecte a llarg termini. I des del Departament de Turisme, el que hem fet, gràcies a la subvenció de fons europeus, hem fet una reconstrucció digital del palau que permet a qualsevol persona anar in situ i mitjançant codis QR amb el seu telèfon mòbil poden veure una recreació en realitat virtual i realitat augmentada de com era el palau. Aquesta escalinata que comentàvem, no?, del pati central, tot això ho pots veure virtualment en el teu mòbil, que hi ha ara i què hi havia, com
1: bueno,
4: era.
1: Bueno, no és el mateix que veureu directament en persona, però algo és una cosa molt bonica, el barri cristià i el Raval Morisc.
4: Sí.
1: Això me conduïx a una altra pregunta. I moros i cristians?
4: Bueno, moros i cristians és la nostra festa, i la tenim declarada festa d'interès turístic autonòmic. Estan treballant des de la federació per a declarar la festa d'interès turístic nacional i, bueno, no sé, jo crec que és...
1: Quina fecha se sol fer els moros de
2: juliol?
4: Sempre tercer dijous de juliol. tercer dijous. Comença bueno, el Putxero.
1: I han fet tard, però el nostre gent, que és molt aplicat, segur que està prenent-se nota de certes coses.
2: Mireia, aprofitem
1: per a convidar-lo. Perquè té molts motius per anar a visitar.
2: Que mos visite, ja que parla de gastronomia, que mos visite a tots aquests actes que tenim de gastronòmic.
4: Correcte.
2: Les calderes... Com...
4: Per descomptat.
1: Jo no tinc inconvenient. A mi m'agrada molt. Home, n'hi ha fenòmenos per ahir. Al Cubles. Al Cubles té allí la olleta al Cublana i fan un dia allí unes olletes que també té una història molt divertida, però que allí li arren de tot. Però en Oliva, la gastronomia d'Oliva, Pepe, tu que eres un gran defensor de la tradició, hem parlat de coques, hem parlat de figatells, hem parlat d'arrossos,
2: fesols i naps, les pebreres.
1: Això anava a dir-te, què més mos han deixat en el calaix?
2: Bueno, pues no sé, Alejandro.
1: Se riu i li mira Alejandro.
2: És que...
3: Tenim ambient professional.
2: Oliva és un potencial gastronòmic. O sea, jo... amb el meu poble. O sea, jo ho miro i dic...
1: Tenim home, per això esteu avui així.
2: Tenim un potencial tremendo. No només les coques, sinó les pebreres... el tema de l'arròs fesols i naps, que jo sóc un enamorat de les calderes de Sant Vicent, de veritat. El tema del figatell, vale, que avui pràcticament estos, el figatell, les coques i tal, estan en tots els...
1: Claro, i damunt, quan t'ajunteu ja coca en figatell, això ja és la exquisitat més refinada.
2: Ese va ser el pla que vam presentar en Fitur en guany, una coca en figatell. Vale? En ceba que la Melissa, que deia Alejandro antes, mezclat una ceba cruixent, vull dir. I després lo bonico que té és la creativitat que tenen tota la restauració d'Oliva. O sea, jo crec que a Oliva n'hi ha una part de restaurants molt importants que estan a l'avantguarda de la restauració.
1: Bueno, ja he dit que n'hi ha 40, 42, no sé, hi ha un muntó, eh?
2: Sí, sí. Sí. I aquesta gent es preocupa. O sea, ha passat del plat de, que està molt bé, el plat de calamars fregits a la romana i tal, a ser una cuina molt més elaborada, molt més tradicional, conservant el producte, sobretot el producte, no?
1: I Pepe, també n'hi ha 4 o 5 pastisseries.
2: Sí.
1: Que això és més el teu terreny, vull dir...
2: La panaderia...
1: O sea, és veritat que estan desapareguent esforços i els molt. Que se mantenen és perquè se reconverteixen en pastisseria
2: i cafeteria. Els que es mantenen es converteixen en cafeteria i en pastisseria.
1: Està molt bé, eh? Així cada un se defen com pot, això
2: sí,
1: està clar.
2: Sí, a més, enguany, segons les xifres del Gremi Panaderos, han desaparegut en Espanya més d'un 5% de panaderies. Comptant que és un negoci familiar, se va molta gent fora, eh?
1: Bueno.
2: Perquè sempre en la panaderia compta l'home, la dona...
1: I les pescaderies, i les carnisseries, ahí...
3: El xicote comerç.
1: En aquest xicote comerç, sí, la cosa està molt aspra.
2: Jo crec que des del Gremi Panaderos està fent un treball extraordinari, s'ha potenciat molt el que són els pans tradicionals, els pans de llarga fermentació, els pans de massa madre i tal, i recuperant i tal. I posant, inculcant al panadero tradicional de que el pa industrial no és el seu competència.
1: No és bo, no és sa.
2: En quant entres a...
1: No és sabrós, no és gustós.
2: Clar, jo, a veure, a mi és un tema que em toca molt perquè jo tinc un obrador artesanal. Entonces, moltes vegades, moltes ventes les per exemple el tema del preu. Entonces, sí que mos costa posar en valor pues, que és artesano, que el nostre pa i les nostres coques tenen una fermentació molt llarga. Tenim dos línies de coques, una de pasta bona, que fem les bases i les venem a restauració, i després tenim una que se mos va ocurrir per este tema precisament perquè ese sí que entra en competència en altres empreses que fan coques. Entonces van traure una coca que era de pasta bona però massa madre i una fermentació llarga i una hidratació molt llarga, que és la tendència que
1: i que m'ho has posat a huevos ara que has parlat de lo de la fermentació. A veure, què va ser primer, l'ou o la gallina? Les pizzas italianes o la coca de la Safor?
2: Vicent, ese tema està superadíssim. Les coques de la Safor són el primer.
1: Està clar.
2: Està clar,
1: sí. O sea, que són uns valencians d'Oliva que anaren allí quan el reino de Nàpolis i les dos Sicílies
2: sí,
1: començaren a fer coques, claro, i els napolitans les copiaren.
2: Clar, Alfonso Magnani tenia molt que voler en dos famílies safonenques. Els Centelles que hem parlat i Escarroz de
4: que va ser el... Alfons el Magnànim, el rei, va ser qui va concedir el títol de comte, primer comte d'Oliva, a Francesc Gilabert de Centelles.
2: Sí, senyora.
1: O sigui, que tenim fundaments històrics i tot per demostrar-ho. Sí,
2: clar, ara te contaré una anècdota.
1: Jo no sé el meu amic Carlos de Anna el que opinarà d'això, però bueno.
2: Pues, ara te contaré una anècdota després. Entonces, en les seves contiendes sempre anaven de la mà aquestes famílies, no? Entonces, jo sóc un... I després de veure els escrits d'Enric Morera, de Paco Alonso i de més i tal, jo soc un defensor de que la coca la vam portar nosaltres a Itàlia i tal. Lo que sí que és de veres, mira, avui Paco feia una frase molt bonica: els italians ho adornen tot.
1: Entonces, el marketing
2: italià. Entonces, tú portes una tomaca y la convertís en el pomodoro, ¿no? La poma de oro, ¿no? O sea, voy a decir que esa resemblanza me agrada mucho porque saben fer-ho molt bé, ¿no? Pero la coca valenciana va a ser abans de porque les tropes d'Aragó estaven establescudes, y no, recordé que les tropes d'Aragó comprendien el antic reine de València, el condado de Catalunya, el antic reine de Balear, y por supuesto la corona d'Aragó. Estaven establescudes en Nàpols. Entonces, voy a decir,
1: Nàpols i Sicília. Sicília.
2: Entonces, per a mi és molt... ho tinc clar, no? I de fet, un altre tema, fa exactament 4 anys, 4 anys i mig, els historiadors italians van la SER ho ha publicat, els historiadors, no m'ho inventes, o sea, no és una cosa que digo Pepe Cotaina, ni Paco ni tal, o sea, sino són articles objectius,
1: fundament històric.
2: Sí, entonces els historiadors italians dient de que ja es posava en dubte que la pizza napolitana fora un producte italià, i va dir el govern italià a dir no digueu això públicament i tal, no? Con lo cual això fortalecia un poc les altres teories, no? De que...
1: Bueno, pues que vagin preparant-se, volia... si han de canviar tots el nom de pizza seria per coqueria, pues bueno.
3: Vaig a donar-vos un altre detall. En Nàpols està la pizzeria més antiga del món.
2: Sí, senyor.
3: Sabeu com es diu aquesta pizzeria?
2: Dilo, Alejandro.
3: Pizzeria Oliva.
2: I la pizza, que Alejandro va dir, la pizza més...
1: I tenim un altre titular.
3: Això és un títol.
2: La pizza més emblemàtica d'aquesta pizzeria Oliva és pràcticament la coca de recape d'Oliva.
3: És la de així.
1: Ja m'ho explico.
3: Con lo cual, poden pegar-se cap botades, però... quan nosaltres vam pegar davant.
1: Ja m'ho explicaràs. No, és que això a voltes ho diguem perquè, home, sí, n'hi ha per ahir llegendes urbanes com que la Coca-Cola era valenciana, que era ja lo de Malferit. Això no és exactament aixina, però bueno. Però en este cas, a mi lo de la coca a mi m'ho convençut.
3: Sí, sí.
1: Jo no sé el que mos està escoltant a l'altre costat del transistor, però a mi m'ho convençut, eh?
2: En un curs que vaig donar per un CDT en Dénia, resulta que el curs era de coques tradicionals de la Marina de les Afores, era el títol del curs que estava donant, no? I me va venir un italià que avui som molt amics, i jo, Antonio Moro, som molt...
1: I aquest dia com acaba la cosa?
2: Pues aquest dia quan jo, clar, els meus cursos són molt didàctics, m'agrada interactuar, a més quan jo poso aquesta condició, m'agrada que la gent toque la massa, l'estat de la massa, i enriqueix un poc el que és, que no es convertisca únicament en una receta, no? Entonces es dona una part cultural que és la part històrica de les coques valencianes. Entonces parlem de pues això precisament. Entonces datem, posem en el calendari i tal, que la pizza de mer va ser pizza molt després, quan s'integra la tomaca i tal, no? Entonces, això ho conté jo en la classe, el tio se me rebota i me diu que... ¿Qué tal? Digo, bueno, pues,
1: que el digo, pillar és desprevingut.
2: Entonces, ella a mi també, però jo sabia que era italià.
1: Claro, és que, més, claro, el plat tradicional per excel·lència, de colpa repent, que se diga, no, que això és d'Oliva.
2: Jo li conté, aprofite per a... Clar, com veia la seva reacció i tal, pues aprofite per a contar un poc la història de la pizza, no? Que és la reina Margarita... i el rei Humberto I reunit
1: en la... Margarita, i això és la que més m'agrada a mi, eh?
2: Margarita.
1: La més senzilla, però a mi és la que més m'agrada.
2: Però això pràcticament totes les pizzeries, que molts xiquets pensaven que la pizza Margarita era la flor de me quiere, no me quiere. No, entonces yo digo, no, es honor a la reina Margarita, però això, esa pizza està bàsicament en totes les pizzeries fent honor a la reina Margarita. El seu viatge en la reunificació italiana, que vas començar molt tard, crec que vas al 1800, final de 1800 i pico, pues en el port de Nàpols, un mariner de Nàpols, oferint un refrigeri a la reina Margarita, li posa la tomaca, l'albaca i la mozzarella,
1: que eren els tres colors
2: de la reunificació italiana, no? Però això va ser...
1: molt després.
2: Molt després. Mm-hmm. Molt, molt, molt després. I després n'hi ha un màrqueting fundamental, que la pizza és quan... explota d'èxit és quan d'Itàlia se'n va als Estats Units i és allí realment.
1: Ahí.
2: I després retorna a Itàlia.
1: Veig és Pizza Hut, d'on és? Fijat. Antes de que mos quedem sense temps, que estem ja en la recta final, Alejandro, jo esta pregunta sempre se la faig a tots els restaurants que passen pel programa, bueno, els que han passat i els que passaran. Si anem a Oliva, a banda del Nàutic, bueno, tens dos restaurants més a banda del Nàutic, quins són?
3: Nosaltres, pues, a part del Nàutic, tenim el restaurant Les Dos Llunes, que és un restaurant familiar de tota la vida, i portem, és el primer restaurant nostre, portem 30 anys, i després Mandala, que estem a la voreta a la mar, damunt de l'arena.
1: O sigui, que sou un grup hosteler potent.
3: Molt potent. Gràcies, Oliva. Però tinc uns companys al
1: això
3: meu costat.
1: Això volia preguntar-te, i si per una d'aquelles bueno, tiren a reservar en els teus locals i està ple, pues, on els aconsellaries que
3: anar? Nova Generació, per exemple, m'encanta, és un restaurant que no és perquè estigui així son pare, però David Cotaina és un gurú de la cuina, fa uns plats i una presentació, ahir menjam molt bé. El Soqueta és un restaurant.
2: Fem una buquet. Pausa, perquè has dit una cosa molt important. Jo sóc el pare de David Cotaina, ell té el restaurant, m'encanta, però va ser el primer restaurant en Oliva que va posar coqueria, restaurant, sí. M'encanta. Coqueria, o sea, el nom de la
3: coqueria. És una coqueria, sí, sí.
2: És un referent pel tema de les coques. Molt per això, sí. en ese moment, jo fa dos anys el vaig nominar ambaixador, sí, de les coques.
1: Coqueria, restaurant Cotaina, sí, és de fiar, no, sí, perquè estiga així, Pepe, sinó perquè de veritat val la pena.
3: Hi ha la Barraqueta, també, la Barraqueta té també un gran restaurant. Bueno, hi ha una generació de gent també que ha entrat, que aporta molt a lo que és l'oferta gastronòmica en Oliva. En Oliva, ja t'ha dit que som un motor a nivell de Safor per al tema de
1: menjar. I és una proposta molt marinera i molt arrossera.
3: Molt, molt, la tenim.
1: Yolanda, a tu no te vaig a preguntar...
2: No, Yolanda, no, Mireia.
1: Ai, Mireia, perdona, no te vaig a preguntar a quin restaurant anem a dinar, però sí, què hi ha, què cal visitar si fem una visita a Oliva? Què és allò que no s'hem de perdre?
4: Jo dic, com ho he dit, el centre històric. Hi ha que pegar-se una volteta per el centre històric, veure la capella de Sant Roc, per exemple, del Crist de Sant Roc, és meravellosa, pujar al Tossalet del Doix, que ahí tens una vista panoràmica de les cúpules de les dues esglésies, Santa Maria i Sant Roc, i de la platja.
1: Sí, perquè Oliva oscil·la entre mar i muntanya.
4: Correcte. Tenim Santa Anna, no? La muntanya de Santa Anna, que com que Oliva està al voltant d'eixa muntanya, presidida per el castell, no? Quan tornem a casa sempre veiem el castell i diem, ja estem no, en Oliva. Sí, i bueno, fer una volteta també per els carrers del Raval, jo crec que això és el que més encanta.
1: I allí en el centre històric, en el Raval i en el... Allí també hi ha restauració.
3: També, eh? Allí també hi ha.
2: I la Mare de Déu del Rebollet, que és el segle XII.
4: Correcte, és la imatge mariana més antiga de la Comunitat Valenciana. Sí, sí.
1: La Mare de Déu del Rebollet.
4: Sí. Sí.
1: Tu veus com tinc que fer jo algun que altre viatge més a Oliva?
2: Sí.
1: Si és que, no, no, és de veritat. Perquè jo estic segur de que avui els oients els hem descobert coses que ells ignoraven. Per què dic? Perquè, claro, teniu aquest hàndicap que esteu ahí entremig de dos monstres turístics i a voltes Oliva passa una miqueta desapercebuda. És un nom, quan vas per l'autovia, que apareix allí en una placa i poca gent diu, vaig a parar, vaig a veure-ho.
3: Home, però no te sol oblidar que este xicote poble té dos eixides d'autopista. Però algo serà.
1: Dos eixides d'autopista i 8 quilòmetres i mig de platja.
3: Eixa. En una arena fina con la sal.
1: 8 quilòmetres i mig de platja.
3: No és pedreta menuda. Estem parlant de la textura de la sal. Nosaltres tenim unes platges envidiables. Envidiables, netes. No sé ja quantes banderes han tingut en guany.
4: Sí, tenim bandera blava a les platges de Terranova, Burguera, Pau Pi, Aigua Blanca i Aigua Morta.
3: Quatre banderes, sí. No sé, Oliva està per visitar-la, és tranquil·la, no és una platja de rebomboris.
1: Per visitar-la
2: ni
3: i disfrutar-la.
1: I per assaboreixar-la.
3: Sí. Estem ahí.
1: Que no m'ho s'oblidi.
3: Les dues associacions van agarrar des de la mà, sempre fent activitats al llarg de tot l'any. Molt bé, en Fitur, participem en tot el que ens demana l'Ajuntament i pense que Oliva té una gran oferta gastronòmica per defendre-la i està eixint molt bé a tots, eh? Està eixint molt bé.
1: Bueno, pues, benvolgut oient, i ja ho saps, entestem la comunitat, avui hem estat en la Safor i en una de les seues poblacions més importants, en Oliva, parlant de la seva oferta gastronòmica i turística, que és importantíssima. El divendres que ve segurament visitarem una població molt menudeta de la plana baixa de Castelló, Borriol, que fa la seua fira de la garrofa i de l'oliva trencada. Així és que ens escoltem de nou el pròxim divendres a les 12, puntualment, així entastem la comunitat.

0: Avui hem omplit la panxa i el cor, però la cuina mai s'apaga. Ens retrobem en el pròxim menú de Tastem la Comunitat Valenciana. El sabor que ens uneix. A Punt Ràdio. És la una de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: S'acaben de presentar els nous combois per a les línies del...
0: La Comunitat Valenciana. El sabor que ens uneix. A Punt Ràdio. És la una de la vesprada. A Punt Ràdio.

0: s'obriran 1.700 places addicionals al sistema de ferrocarrils de la Generalitat. Són tramvies d'última generació, 100% accessibles i més confortables. Totes les unitats estan fabricades a la planta de Stadler al Albuixec. La primera unitat circularà abans que finalitzi enguany i la resta durant el primer trimestre de 2027.
1: Bé, el president Llorca, que ha presidit aquest acte de presentació dels nous tramvies, li han tornat a preguntar este matí, este migdia, per quan serà ratificat pel seu partit, pel Partit Popular, com a candidat a la presidència de la Generalitat, si li agradaria que fos abans del seu discurs a les Corts en el debat sobre l'estat de la comunitat el dia 28 de setembre. Pérez Llorca ha sigut concís, molt concís, però clar, escolten.
2: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
1: Bé, més coses. Continua la baralla política per la suspensió a última hora del partit de Llevant dimecres, el dia de l'episodi de pluges. Ja ho saben, la delegada del govern continua apuntant a la responsabilitat de la Lliga, però avui apunta també a l'Ajuntament de València. Pilar Bernabé.
3: Y por supuesto, el Ayuntamiento de Valencia puede tomar decisiones al respecto. Además, hemos visto como en otras ocasiones la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos. Yo creo que eso lo hemos echado de menos y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho. Pero también yo creo que hay que hacerle un llamamiento a la reflexión a quienes dirigen la Liga. De manera preventiva hay que tomar decisiones cuando miles de personas están expuestas a situaciones climatológicas adversas.
4: L'alcaldessa Maria José Català censura que vulgui fer política de la gestió del temporal. Es pregunta per què la Policia Nacional va fer fora de l'estadi Ciutat de València als aficionats quan es va suspendre el partit enmig d'una pluja torrencial. També insisteix en que la Lliga és la responsable de no haver suspès a temps i que des del consistori lo van aconsellar al club, al Llevant, qui se suposa que va traslladar eixa proposta.
5: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje y la acción, la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía precisamente el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo. Para empezar, es un evento privado, la Liga es quien tiene que suspender. Nosotros recomendamos, pues hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad, decirle que nosotros íbamos a suspender toda la actividad y que si continuaba la actividad deportiva era bajo su responsabilidad. Y la entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a la Liga esto porque era una decisión de la Liga. Entonces, a quien tienen ustedes que preguntarles a la Liga.
1: Bé, i el ple del Consell, reunit a Alacant avui, exigeix al govern espanyol que enguany ampliï el període per trasbassar aigua del Tajo Segura. Ho justifica pels problemes tècnics que han patit este canal i dificulten l'enviament d'aigua al sud d'Alacant. El portaveu del Consell, que és Miguel Barrachina, critica que s'està enviant més aigua de la prevista a Portugal i es ninguneja per a l'horta del Segura.
6: Que se alargue el tiempo de los trasvases más allá de la previsión del 1 de octubre para que puedan tener el agua que necesitan. Es impensable que habiendo enviado 11.400 hectómetros del agua del Tajo a Portugal, se quiera también hurtar 100 hectómetros adicionales que necesitamos.
1: I la Universitat Politècnica de València ha signat dos acords amb la companyia automobilística xinesa Geely, que redundaran en beneficis de la formació de l'alumnat de la Politècnica Valenciana, sobretot en intel·ligència artificial i també en innovació.
4: L'acord l'ha anunciat el rector José Capilla a Hangzhou durant la visita a la seu de l'empresa xinesa de l'automoció.
7: Y digo, es muy importante porque Geely es una empresa moderna, de vanguardia, lo está demostrando con todos los desarrollos que está haciendo, las inversiones, y uno de los temas en los que nos vamos a focalizar son los temas de la inteligencia artificial, tanto en los procesos de manufactura, en la propia formación. Vamos, yo creo que la reunión, mejores noticias no podíamos tener, ya hemos concretado.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat este migdia que l'executiu central negociarà amb la conferència de rectores i rectors, la CRUE, la millora de la qualitat de l'ensenyament en les universitats públiques.
4: Sánchez ha explicat en l'Institut de Ciències Matemàtiques alguns dels nous requisits per al professorat universitari.
8: Vamos a reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria. Un 50% de docentes deberán tener título de doctor y un 40% deberá tener un contrato a tiempo completo.
1: Ja Ceuta, el primer campament temporal habilitat pel govern d'Espanya a la zona portuària per acollir les persones migrants que estaven al carrer ja està complet, mentre que moltes altres persones migrants esperen en el passeig marítim per a poder entrar en la segona de les instal·lacions.
4: I el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat des de migdia a Barcelona que cal diferenciar entre qui aporta solucions als problemes i qui posa

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a A.Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem a la ràdio, sí, estem a casa, i ens podeu sintonitzar a la 102.2 a l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició el web on sonem en directe i TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, tens Spotify, el web d'Apunt, iVoox, Apple Podcast, etc. Per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per a estar 24/7 connectat, també tens les nostres xarxes socials, @elpartitdelauna. Tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter, TikTok com a Instagram. I és important estar connectat 24/7 perquè estem donant informació pràcticament tot el dia. Jo crec que tant Germán com jo, després entrarà Germán, també el company Salva Gomis, també els de 90 minuts, estem esgotats perquè continua el càsting d'entrenador amb molta, moltíssima informació de Braulio Vázquez en dos noms propis. Anem primer a la informació i de seguida donarem l'opinió. El primer, el nom que hem desvelat avui a les nostres xarxes socials, @elpartitdelauna. Rudy García. És el tapat. És l'entrenador amb el qual Braulio estava parlant, no havia eixit a la palestra i Braulio ja ha parlat en ell. Sense agents, sense intermediaris, sense cap persona. Braulio és un enamorat de Rudy García des de fa anys. De fet, vos recomane una publicació que ha fet el nostre Paco Polí, també company d'esta casa, parlant un poc de la intrahistòria entre Braulio i Rudy García. El València ja va sondejar-ho a la primera etapa de Braulio, quan estava al Lille. Va guanyar la Lliga Francesa al Lille, superant el PSG. Ha entrenat Bèlgica al Mundial. Per a mi, Bèlgica va ser el rival que més complicat s'ho va posar a la selecció espanyola. Ha entrenat a clubs en aficions molt exigents, exemple Nàpoli, exemple Roma, exemple Lille, exemple Lyon, exemple Marsella, i és experiència garantida a la banqueta. Com dic, és un vell desig de Braulio i algo important, molt important, parla castellà. Rudy García és francès, però parla castellà perquè té orígens espanyols. Però, Rudy García té un caché. Rudy ve d'entrenar a Bèlgica, té un caché elevat, si parlem de termes econòmics, i, evidentment, mai ha entrenat en Espanya. Ha entrenat a França, ha entrenat a Itàlia, ha entrenat seleccions, ha entrenat a Aràbia, però mai ha entrenat a Espanya. Algo que ara mateix és importantíssim per a Braulio Vázquez. A més, Rudy García, de primeres, és més reticent a un projecte fins a final de temporada. Braulio considera Rudy García un bon entrenador per a construir un projecte, quede clar. Però també el que vol Braulio és vincular-se el menys possible a l'entrenador que signe ara mateix per a l'estiu tindre, diguem-ne, totes les opcions a la seva taula. Oye, a lo millor arriba Rudy García per 8 mesos, a l'estiu Braulio té totes les opcions a la taula i decidís mantindre Rudy García. És algo que es pot donar. Però la intenció ara mateix és vincular-se el menys possible. Bé, Rudy García té ixe caché, té ixa experiència, ha entrenat a clubs importants en aficions exigents i demana com tal. Qui no ha posat dificultat de cap tipus? Qui accepta vindre pràcticament en el que li toque? Disculpeu-me, que estic un poquet acatarrat. Qui no demana un salari elevat, tot i que també té un caché? Qui coneix ja la plantilla? Qui té experiència a Espanya? Javier Aguirre. El Vasco Aguirre va mantindre una primera conversa amb Braulio dimecres i ha tornat, o està previst que torni a parlar en ell. Aguirre mai li va dir a Braulio res de diners, de projecte o d'anys de durada. Sí, va ser clar en una cosa. Eixos problemes serien cosa de la gent, però que ell no anava a posar problemes per a la seva contratació. Així ja vam avançar-ho fa uns dies. Javier Aguirre és el favorit per si mateix, perquè ha donat el sí a todo a Braulio Vázquez. Després han de parlar a gent. Braulio, fer una oferta econòmica, perquè Braulio no ha fet oferta per cap entrenador. Però fer una oferta econòmica, parlar. Oye, tu em dones esto, jo te dono això. Sí. Però ell ha dit, oye, mira, jo dono el sí a tot. A tot, bàsicament. A partir d'ahí, hi ha un tema personal d'Aguirre. Javier Aguirre estava per a retirar-se. La seva dona volia que es retirara ja i que visquera la jubilació en felicitat. De fet, tenia una oferta d'Aràbia i d'una selecció exòtica. I no terminava d'acceptar perquè pues, la seva dona també li deia temps de qualitat, temps familiar... Bé, Aguirre volia una última aventura. Un últim colp. I veu en esta la seva oportunitat. També, perquè la seva dona també ve de viure a Mallorca, en la seva etapa de Mallorca. De viure a Mallorca, viure a València no hi ha molta diferència, no? Si no, pregunteu-li a Toni Lato, que va estar al València i després se va anar al Mallorca i és pràcticament el mateix. I per damunt de tot, Javier Aguirre té l'aval de la plantilla. Braulio Vázquez ha palpat què necessita el vestidor. Vos vam dir que parlaria en Imbe Ibáñez primer, però també en el vestidor. I el que li ha traslladat el vestidor és que necessiten normalitat. Normalitat. Esa normalitat que te dona un tipus com Javier Aguirre. De fet, Copete i Mafeo van acabar molt bé en ell i la seva relació és bona. Auroc, algo que Braulio Vázquez també sap. I un punt molt important en clau Javier Aguirre és que sabeu qui és un dels jugadors en el que Javier Aguirre manté encara una relació top? Top. Canguilli. L'arribada de Canguilli a Mallorca no va ser res senzilla, eh? Fins al punt de que va haver una ocasió en el que els capitans van agafar Canguin al vestidor i li van dir que s'adaptara millor, que a lo millor alguns comentaris, excentricitats, que no. Que a Mallorca estaven tots per a remar, per la permanència, per a sumar. Gestionar aquesta situació no és fàcil, eh? Canguin és un canterà que té pues, moltíssima més qualitat que, evidentment, pràcticament qualsevol jugador del Mallorca. De fet, ahí estava en el PSG i ara l'Atlético de Madrid. Però, clar, estava al Mallorca i havia d'entendre-lo. Què va fer Javier Aguirre? Agafar el jugador i treballar en ell, tant tàcticament com psicològicament, per a potenciar la seva millor versió. Jo sé que tots, quan el València va regalar Canguin, estaven portant-nos les mans al cap. Era una bogeria. Però Canguin arriba al Mallorca sense tindre ofertons i arribant gratis. Aguirre l'agafa, era un jugador top, quede clar, però Aguirre l'agafa, rendiment brutal i 20 milions per al Mallorca. Com Canguin Lee, i a sobre Braulio Vázquez ho sap, com Canguin Lee el València té molts jugadors amb molta qualitat que hi ha que treballar per a potenciar-los, que donen rendiment i que després puguen ser venda. Exemple Javi Guerra, exemple David Otorbi, exemple Ara Aromayol, exemple Diego López quan torne, exemple Arnau Martínez que té 23 anys. Si és un punt que es valora molt bé a l'entitat de Mestalla. Disculpeu. Per tant, pros de Rudi García. Experiència en clubs, en aficions exigents, com Roma, Marsella o Nàpoli, un estil que li ha servit per estar a l'èlit en clubs de primeríssim nivell, i un caché d'impacte, que és el que buscava Braulio de primeres. Pros d'Aguirre, experiència a la Lliga Espanyola, capacitat de potenciar talent jove i aval del planter. Contres de Rudi, precisament ese caché del que parlem, en termes econòmics, anys de durada i companyia, i que no té experiència a la Lliga Espanyola. Contres d'Aguirre, que el seu estil... Carai, disculpeu-me. Que el seu estil, a lo millor, no encaixe bé al València, que a fi de comptes no és el mateix entrenar al Mallorca o a Osasuna que al València i ja està. No hi ha ningú punt més en contra d'Aguirre. La meva opinió, i de seguida vull escoltar la de Germán, la meva opinió, jo crec que vindrà Aguirre perquè Braulio s'inclinarà per el que és segur, per el que ja coneix el planter, que ha palpat com és la plantilla, que coneix Copete, que coneix Mafeo, que ha demostrat que pot potenciar joves recentment. Però, opinió, infoopinió, per a construir un projecte, jo crec que a Braulio li fa més gràcia a Rudi García. De seguida ho comentem, és la 1:17 de la vesprada, anem en una pausa a les notícies de Germán i tinc moltes ganes d'escoltar els pares de Josep Martínez, un valencià que ha anat en la selecció espanyola absoluta.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Apunt Radio. A la polla de Buñol, 102.2. En Apunt Radio, el partit de la una.

0: estaba viendo un poco que te da igual porque estoy de la gola, madre mía. ¿Qué tal, Germán? Buena vesprada.
1: ¿Qué tal? Ya es que cambia el temps y un se...
0: te...
1: se refrega, sí, se catarra, se refresca.
0: Se refrega.
1: Se refrega.
0: ¿Tú eres de Rudy o de Aguirre?
1: Yo ya te dije que para mí el Valencia habría de buscar por de toda la semana, diguelo, que el...
0: Construir.
1: Construir. Un proyecto de construcció. O sea que per a mi, Rudy, jo crec que entra més en ese projecte de construcció, però és veritat que és innegable que Javier Aguirre, jo crec que si ve al València, salvarà al València.
0: Te soluciona la papeleta.
1: Però, te soluciona la papeleta, però ja ho vaig dir ahir i tota la setmana, jo pense que a més de salvar l'equip, has de triar un entrenador que faci un projecte de construcció de cara als següents anys. Aleshores, jo crec que Rudy pot ser millor elecció. Però anem a veure, igual després Javier Aguirre ve, salva l'equip, li donen més anys i és un entrenador, és una bona elecció per al València. Morem a veure, però per a mi són dos. El que sí que tinc clar és que són dos bones eleccions. Uh-huh. Igual n'hi ha una més, alguna més, n'hi ha alguna opció més, però són dos bones eleccions de cara al que ve ara.
0: Que,
1: i de cara al següent xai.
0: Que Braulio ha fet les coses en cap, no? Que ara mateix té a Rudi García diguent-li, oye, jo vull ganar al València, i a Javier Aguirre també. Això jo crec que parla bé del seu treball. Després ell triarà, el favorit és Javier Aguirre, per a salvar la papeleta ara, però que ha fet el que li tocava fer.
1: Sí, el que estem dient tota la setmana, no? Des de que estàvem informant d'això. Al final, jo crec que Braulio Vázquez no vol precipitar-se i està fent bé les coses, està treballant bé i està decidint qual és la millor opció per a la banqueta del València. És veritat que Aguirre i Rudi per a mi són entrenadors diferents, amb tàctiques diferents, però com te dic, jo crec que qualsevol dels dos, i jo crec que alguna de les opcions que tinga Braulio damunt la taula serà bona també, el que vinga jo espere i crec que salvarà l'equip segur.
0: Anem a les notícies de Germán. El València pendent de Guido.
1: L'argentí sí ha entrenat avui amb els seus companys després de no fer-lo ahir. Arrossega un dolor al peu per un pisotó que va patir a Vitoria. Gallà i Danjuma, este últim, va passar proves mèdiques ahir, com contàrem, també han treballat avui amb l'equip. Ahir no van participar en la sessió per gestió d'esforços. Els tres apunten al partit del diumenge front a la Reial Societat. Rioja, Tàrrega, Sadik, Copete, Fulquier i Diacabí seguixen sense entrenar amb el grup i seran baixa. Tampoc estaran Diego López i Sergi Canós. Cap dels dos tenen llicència per lesions d'alta duració.
0: Ja hi ha hora per al Levante Athletic Club.
1: El partit de la jornada 6, que no es va poder jugar este passat dimecres pel fort temporal, ja té data. Es jugarà el dimecres 21 d'octubre a les 8 de la vesprada en el Ciutat de València, mentre els de Luis Castro ja preparen un dels derbis de la comunitat este diumenge davant el Villarreal.
0: I parlant del Villarreal, primera victòria del Villarreal esta temporada.
1: Per fi, Íñigo Pérez ja pot respirar alleujat. El Zumarí Groguet es va reposar ahir del gol encaixat davant el Màlaga i va aconseguir remuntar en la Rosaleda per acabar el partit amb un resultat de 1-3. Així valorava el tècnic en roda de premsa els primers 3 punts del Villarreal en Lliga.
2: Sí, hemos visto este partido alguna otra vez. Sobre todo el mérito es reponerse del primer gol viniendo de donde venimos y seguir jugando de la manera en la que han jugado. Partido redondo contra un rival muy complejo, entonces bueno, satisfecho porque por fin han obtenido lo que venían mereciendo.
0: L'Elx buscarà eixir del descens esta nit.
1: El conjunt il·licità té una cita esta nit a les 9 en el RCD Stadium enfront de l'Espanyol. Els de Martín Anselmi volen aconseguir la primera victòria de la temporada després de registrar 2 empats i 4 derrotes.
0: Álvaro Cervera es recorda, i no per a bé, del Castelló, i precisament no és un recordó.
1: El Castelló de Pablo Hernández, líder en solitari de segona divisió, s'enfrontarà demà a partir de les 6:30 de la vesprada al Tenerife en Castalia. No obstant això, la prèvia ha estat marcada per les paraules d'Álvaro Cervera, tècnic de l'equip canari, a ir en roda de premsa. Cervera va estar al Castelló i sembla que no està molt content per com li van tractar en la seva etapa així quan va aconseguir l'ascens a segona en 2005.
3: La verdad es que no tengo muchos recuerdos de Castellón porque fue una cosa un poco... fue la alegría momentánea de que ascendimos a un equipo de segunda B a segunda. Al día siguiente cambió de dueño y nunca más volví. Nunca más Cambiaron de dueño y como si no hubiese estado. Ya no, nunca más volví. O sea, no me llamaron ni para darme las gracias. Una cosa bastante extraña, sí.
0: Javi Calleja presenta a tamblaldense del Lionel Messi.
1: Ya es oficial, el nou tècnic de l'equip d'Elda ja està així. Javi Calleja ha firmat amb l'eldense fins a 2028 i demà s'asseurà ja en la banqueta per al partit a casa davant l'Eibar. Ahir va ser presentat amb una roda de premsa en la qual, a més del duel de demà, va parlar de l'arribada de Messi. Això va dir Calleja ahir sobre l'argentí.
4: El hecho de que esté Messi, que sea el propietario, que esté detrás de él, pues imagínate lo que significa para cualquier profesional el que cuenten contigo, el que tengas detrás a un dueño como es él y que podamos ir de la mano. Es ilusionante, te motiva, te hace sentir, yo creo que en un proyecto súper importante y ambicioso. Entonces es fundamental y es clave para que, bueno, que al final se tomen ciertas decisiones para que también podamos estar hoy aquí.
0: I per últim, la bomba Nikola Mirotić presentat en València Bàsquet.
1: Este mateix matí ha parlat ja en roda de premsa l'ala pivot montenegrí amb passaport espanyol que ha sigut la bomba del mercat de fitxatges per al conjunt taronja. Mirotić ha explicat que volia vindre el més pronte possible per a poder participar ja demà en les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant el Barça. A més, ha parlat de la temporada de l'equip.
0: 1:25 de la vesprà, fem una xicoteta pausa i connectem de seguida en els pares de Josep Martínez.
5: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
9: Tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: El partit de la una. Nacho Sanchís.

0: Una i 28 de la vesprà, de seguida anirem amb els pares de Josep Martínez, però abans, Germán, com ha anat el matí a Paterna?
1: Bé, doncs avui el València ha fet la penúltima sessió abans d'enfrontar-se a la Reial Societat este diumenge i podem contar que n'hi ha diferents sorpreses i novetats positives, en este cas per al València, perquè avui Guido Rodríguez, que ahir no va entrenar amb el grup, avui sí ho ha fet. L'argentí sí que s'ha exercitat avui amb la resta dels seus companys després de que patira l'altre dia front al Deportiu Alavés en Vitoria, patira un dolor en el peu, un pisotó en el peu, i li feia molt dolor a l'argentí, que avui no va poder entrenar, i avui sí ho ha fet, aixina que tot sembla indicar que podrà estar este diumenge front a la Reial Societat. El que no estarà és Luis Rioja. Com sabeu, Luis Rioja, com vam avançar així al partit de la una, té uns problemes també a la planta del peu i no ha pogut entrenar en tota la setmana amb el grup. Aixina que no estarà, falta l'entrenament de demà, però no estarà el diumenge front a la Reial Societat. Els que sí estaran són Gallà i Danjuma, que ahir no entrenaren per gestió d'esforços. De fet, contaren que Danjuma va passar proves mèdiques, però avui sí s'han entrenat els dos jugadors i també apunten al partit del diumenge.
0: Parlant de partit de diumenge, recordem que estarà Òscar Sánchez. Afegeix una cosa, vos vam comentar ahir que la roda de premsa de Braulio Vázquez estava prevista per a originalment, en teoria, van contar els companys de marca per a divendres. La idea és fer-la la setmana que ve ja amb l'entrenador triat. Braulio no vol prorrogar molt més l'elecció de l'entrenador per una senzilla raó, perquè vol que es prenga aquestes tres setmanes de paro com una pretemporada dins de la temporada. De seguida ampliarem. Vull saber qui és Josep Martínez, Germán Muñoz, perquè és un porter valencià que ha anat convocat en la selecció. No és novetat, perquè estava habituat a anar en les inferiors, però dona'ns un poquet del seu background de la seva carrera i de seguida parlem amb sa mare.
1: Sí, anem a parlar un poc de Josep Martínez, perquè és una de les grans novetats en la primera llista de Luis de la Fuente després de guanyar el Mundial, en este cas per als partits d'Espanya en la Nations League contra Anglaterra, Croàcia i República Txeca. El porter d'Alcira té 28 anys i mesura 1,91 metres d'altura. És alt, eh? Josep va començar la seva marxa en el futbol en l'equip de la seva ciutat natal, a l'Alcira. D'ací va passar al juvenil del Barça, on va jugar tant en el B com en l'A. En 2020 ja va pegar el gran salt al futbol professional jugant a les Palmas. El seu bon fer va fer que el fitxara el Leipzig d'Alemanya, club on va arribar a guanyar una copa d'allí, del país. D'ací va marxar cedit al Genoa i més tard el club italià va acabar fitxant-lo en propietat. En 2024 va fer el gran salt de la seua carrera marxant-se a l'Inter de Milà. El quadre neroazzurro va pagar al voltant de 15 milions per ell. En l'Inter, Josep ha aconseguit guanyar una Sèrie A i una Copa Itàlia. Però atenció a això, Josep Martínez ja va estar convocat a la selecció amb la selecció espanyola absoluta, encara que va ser en un moment especial. Va ser en 2021 quan la sub-21 va substituir a l'absoluta en un partit contra Lituània per temes de Covid de neu. Per conèixer un poc més la relació de Josep Martínez amb la selecció, podem dir que va estar convocat amb Espanya sub-18 i també amb la sub-21, on va ser anomenat precisament per Luis de la Fuente també, i va arribar a jugar 3 partits.
0: Una visió de la seva carrera, vull conèixer més com és ell com a persona. Hola, Lola, mare de Josep Martínez, què tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo habéis recibido la noticia?
2: Muy bien, en mucha alegría.
1: Lola, soy Germán Muñoz, te pregunto en castellano, porque bueno, acaba de preguntarte el compañero que cómo habéis recibido la noticia. Te quería preguntar yo, ¿la esperabais o os lo esperabais?
2: Pues la verdad que no.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no lo esperabais? ¿Cómo lo habéis vivido en ese momento? ¿Estabais en casa? ¿Dónde os encontrabais? ¿Cómo ha sido?
2: Pues me encontraba en comprando unas cosas y me ha llamado el representante y me lo ha dicho. Y la verdad que me he puesto muy contenta.
0: O sea, que os lo esperabais más bien poco, porque si estabas comprando, o sea, no estabais ni pendientes de la lista.
2: No estábamos ni pendientes, no, la verdad.
0: Madre mía, ¿habéis podido hablar con Josep? ¿Habéis podido llamarle o algo?
2: Estuve ayer por la tarde a las 4 por ahí por WhatsApp, pero no, No me dijo nada porque no sabía nada aún. Y no, ahora supongo que estará entrenando o algo y no hemos podido hablar con él aún.
0: ¿Y él tampoco se lo esperaba?
2: Él, pues yo creo que tampoco. Lola, también ha sido sorpresa.
1: Lola, te queríamos preguntar, porque bueno, hay mucha gente que ha saltado la sorpresa cuando hemos visto a Josep Martínez en la convocatoria. Tú que eres su madre, te queríamos preguntar, lo conoce mejor que nadie. ¿Cómo es Josep en las distancias cortas? ¿Cómo él es personalmente en el día a día, además de ser portero, personalmente, cómo es Josep?
2: Pues un chico muy, muy, muy sencillo, muy no le gusta ser protagonista, no le gusta ser muy conocido, muy tímido.
0: Pues ahora va a tener muchos focos encima, ¿eh? Que ir con la selección campeona del mundo no es cualquier cosa.
2: Ya. Pero a él le gusta no ser muy conocido, no ser esto que le gusta ser, no. Él si lo puede evitar, lo evita.
1: Ahora cuando le paren con la...
2: A veces no lo puede evitar, porque allí en Italia, en el Milan, pues no lo puede evitar. Claro. Pero si puede evitarlo, lo evita.
1: Claro, que digo, Lola, que ahora si ya le pedirán fotos, autógrafos y demás allí en Italia, sí, y en todos los sitios donde haya estado, ahora con la selección española va a ser tremendo. No lo va a llevar muy bien, por lo que me está contando, que no le gusta ser el centro de atención.
2: Pues la verdad que no lo llevará muy bien, ¿no? Pero es lo que tiene que hacer. Eso es como todo. Eso como también es bueno.
0: No, claro, dentro del
2: acoso, o sea, el acoso no, dentro de eso, pues es bueno también.
0: ¿Lo echáis de menos en casa? Porque se fue muy pronto, ¿no? Se fue al Barça muchísimo, cuando era muy joven. Muchísimo. Sí, cuéntanos.
2: Sí, se fue a los 16 años. Y ya no ha vuelto, ya ha sido... Y claro que se echa de menos, normal que se echa de menos.
0: Es aventurero, ¿no? Porque Barcelona, Las Palmas, Alemania, ahora Italia, sí, madre mía, ¿no?
2: Sí. La verdad que ha pegado muchos saltos.
1: Oye, Lola, yo te quería preguntar, ahora que ya sabemos que va a ir y va a jugar contra Inglaterra, va a jugar contra la República Checa, contra Croacia, ¿vosotros os animáis también a ir con él, a acompañarle? ¿Cómo va a ser eso? Explícanos un poco, si nos puedes anticipar.
2: Pues por desgracia no, porque el padre tiene una enfermedad terminal.
0: Adiós.
2: Tiene cáncer y entonces no puede viajar mucho.
1: Bueno, pues lo sentimos mucho.
0: Pues animo.
2: Pero intentaremos a ver si alguno de esos podemos ir.
1: Lola, dentro de lo que cabe y de esa desgracia que nos acabas de decir, yo creo que a lo mejor esta convocatoria de Josep a su papá, a su padre, dentro de esa desgracia, entendámonos, es un poco alegría, ¿no? De decirle, oye, papá, que voy con la selección.
2: Se ha puesto muy contento, la verdad, se ha puesto muy contento.
0: Ha habido emociones en casa, ¿no? Porque al final, claro, sí, yo me he quedado de piedra al conocer esta situación.
2: Yo cuando me ha llamado el representante Sergio, me he quedado paralizada. No sabía qué contestarle.
1: Te noto la voz entrecortada, Lola, de emoción, de incluso de...
2: Que digo yo que cuando Sergio me ha llamado y me lo ha dicho, me he quedado paralizada, no sabía qué decirle.
0: Sí, no, Lola, decíamos que se te oye emocionada.
1: Claro, que se te oye emocionada, Lola, que te noto la voz entrecortada de la emoción.
2: Sí, claro, es normal que esté emocionada.
1: ¿Qué sientes tú al ver que tu hijo está
2: mucha
1: ahí?
2: Mucha alegría y orgullo.
0: Claro. Y claro, yo entiendo que su papá también, ¿no? Claro, estaréis los dos, y más en esta situación, oye, más unidos que nunca, ¿no? Para ver a vuestro hijo, oye, que ha triunfado en la vida, nunca mejor dicho. Que no hacía falta que fuera a la selección para que lo supierais y lo tuvierais clarísimo. Pero que joder,
2: no, no, yo tenía, eso sí que lo teníamos clarísimo, que llegaría. Porque la verdad que tiene potencial.
0: Qué bien. ¿Alguna vez habéis dicho que vuelva a casita algún club de aquí de la zona? No sé qué club apoya más de los de la Comunidad Valenciana.
2: Tampoco de eso, pero sí que nos gustaría, la verdad que sí. Más cerca.
0: Claro.
2: Al final la decisión es de él, no es nuestra.
0: ¿De qué club es? ¿De aquí de Valencia? ¿De la Comunidad Valenciana, digo?
2: Él siempre ha sido del Valencia.
0: ¡Hombre! Del Valencia, claro. Claro, molt bé.
1: Ya me caía bien Josep, pero ahora mejor, ¿eh?
0: Nah, pero mira, sí, a ver, también tiene opciones. El Villarreal que está ahora arriba, supuesto, el Levante que está creciendo un montón. Hay muchísimo.
2: Ya.
0: Pues bueno, no te voy a mentir, Lola, me queda un poco así de piedra con esa noticia que me has comentado de su papá, pero espero que esto es de mucha alegría.
2: Él dentro de lo malo está bien, está bien. Lo que pasa es que, claro, viajar muchos viajes, por la verdad, que es un rollo. No, pero que algunos iremos, claro que sí. Ahora ha jugado la semana pasada, no la otra, jugó la Champions, que jugó en Madrid, y fuimos. Y aparte me vino.
0: Ah, o sea que sí que puede viajar con para ver a...
2: Sí, sí, no, si viajar puede viajar, pero cuando menos mejor.
1: Lola,
2: pero en cosas así, pues sí, la verdad.
1: Lola, no me imagino el momento en el que Josep os pueda llamar, porque dices, está entrenando y no ha podido hablar con vosotros, y os pueda llamar y llamar a su padre, ¿no? Madre mía, va a ser eso un momentazo.
2: No, al primero que llamara será su padre. Ya te lo digo yo.
1: Se le saltarán las lágrimas, seguro.
2: Sí, la verdad que sí.
0: Pues nada, Lola, os deseo que disfrutéis esto, que además esta alegría yo creo que os vendrá de maravilla, y que os mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
2: Gracias.
1: Un abrazo fuerte, Lola, enhorabuena.
2: Igualmente.
0: Les paraules de Lola, la mare de Josep Martínez. He de reconèixer que jo me queda de pedra, o sigui, no sabíem res de la situació de son pare. Clar, quan hem sabut la notícia, jo he volgut parlar amb els seus pares, evidentment en ell, però com és, ja sabeu com va ser, no? I havia que parlar primer en el club, tal, no sé què. Agraïm moltíssim a la mare, a Lola, que haya volgut parlar amb nosaltres, al seu agent, que ha sigut el que ens ha posat contacte en ella, Sergio Varila. A lo millor soy yo, que per a la salut i tal, però buah, m'he quedat un poc de pedra. També la naturalitat en com ho ha dit, però clar, no, el pare està terminal, carai, mare meua.
1: No, jo vull posar en valor la cridada, la telefonada de Lola, perquè ha parlat amb nosaltres sense haver parlat amb el seu fill, que és el protagonista de tot això. I després, clar, amb la notícia que ens ha donat, malauradament, del seu pare, jo també m'he quedat de pedra, però això és el directe. Això és el directe
0: clar.
1: I hem de preguntar, i
0: no, a més, la situació és molt... Que ho sàpiga l'audiència, no ha sigut un atrac, o sigui,
1: no,
0: ella sabia que l'anaven a telefonar, clar, hem avisat.
1: Ella ho sabia, el que no sabíem nosaltres era la situació del pare, per això ens hem quedat blancs. Però jo vull posar en valor la telefonada de Lola, perquè, mare meva, a mi esa situació... que haja volgut parlar amb nosaltres després de com està ell, el pare de Josep, té molt de valor, i parlar amb nosaltres abans de parlar amb el seu fill.
0: Sí, que el fill està entrenant, ha dit que li telefonaria quan acabi un poc l'entrenament. Te pregunto ràpidament, la llista de convocats, i acabem ja en el capítol selecció espanyola i tornem amb tot el que és València bàsquet, a més tenim a fer així a Miguel Domènech. Qual és la llista de convocats?
1: La llista de convocats, anem primer amb els porters: Unai Simón, David Raya i Josep Martínez. Després defenses: Pedro Porro, Marc Pubill, Eric García, Dean Hausen, Pau Cubarsí, Emeric Laporte, Alejandro Grimaldo i Marc Cucurella. Ens anem ara als migcampistes: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Miquel Merino, Àlex Baena i Fermín López. Davanters: Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, valencià, Jeremy Pino, Miquel Oyarzábal, Roberto Fernández, Víctor Muñoz i Nico Williams.
0: Pensava jo que estaria Carlos Espí, malauradament no. De seguida anirem amb més informació del València Club de Futbol, de tot el que abarca l'entrenament, de tot el que abarca l'elecció d'entrenadors. Recordem la informació que hem donat: Rudi García ja ha parlat amb Braulio, no el seu agent, que també ho va fer, però no intermediaris, que també ho van fer, no. Rudi García ha parlat amb Braulio Vázquez, també ho ha fet Javier Aguirre. Aguirre dona pràcticament el sí a tot. Rudi García sí que és veritat que té un caché un poquet superior, però en termes salvar la papeleta encaixa millor Aguirre, en termes construcció un projecte, és cert que a Braulio li tira molt Rudi García. De seguida anirem en això i l'opinió de més companys. Abans vull que anar en el bàsquet. La setmana passada es va quedar un poquet curt perquè és que portem dues setmanes de programa i han acomiadat l'entrenador, han acomiadat el director esportiu, ha canviat tot, Braulio, no sé què, tal, i no donen per a més. Miguel Domènech, bona vesprada.
3: Què tal, com estàs?
0: Content content i en sensacions encontrades, trobades, perquè m'agrada Mirotic, però està més tieso que la Mojama, per dir-ho prompt i mal.
3: A veure, jo crec que és la incògnita que li ve al fitxatge. És un jugador que jo crec que la qualitat i la classe que té Mirotic no l'anem a explicar avui, perquè jo crec que està de sobra clar. Però és un jugador que l'any passat ja va tindre problemes físics en el Mònaco i no juga un partit des d'abril. Anem a veure l'impacte que pot tindre en l'equip a curt termini. Passa el que passa, també cal tindre en memòria que per a bé o per a mal la temporada és molt llarga, molt exigent, hi haurà moments. Anem a veure, no?, els plaços que hi va necessitar per a estar al millor nivell que li va poder donar a València Bàsquet enguany.
0: I què li pot donar si està bé físicament?
3: Pues jo de Mirotic...
0: A banda de focus mediàtic,
3: sí.
0: Que era portada del Marca sí, a ir al web, clar, lògicament.
3: Jo crec que només li ha donat tant de foco mediàtic a sol, a Final Four i lo de Pedro al Madrid. Però bueno, jo crec que en aquest tema... Si parlem de Mirotic, n'hi ha que parlar en primer lloc de com valen, o sigui, de l'impacte que ha tingut ell en Eurolliga, però jo crec que sobretot en les etapes que ha tingut el Barça com a MVP o com a jugador destacat, l'etapa del Milà que va ser un jugador molt important. Està molt bé tot allò que va tindre, però jo crec que em queda l'últim any en el Mònaco on ell va ser important perquè tenia bon llançament de 3, sabia jugar molt bé, obrir camp, però no era el protagonista principal. València Bàsquet no està fet, no està construït, l'estil de bàsquet de que va jugar València no està fet per a que Mirotic sigui el jugador ofensiu més important. I això és el que hem de tindre en ment, més enllà del seu estat físic.
0: Pel ritme de partit que vol clavar Xavi Andrés.
3: Pel ritme de partit i perquè...
0: Xavi Andrés, no sé per què. Estava llegint al company Salva Gómez que m'ha dit que van Xema Andrés, Jare, que també són valencians i espia la sub-21, i Xavi Andrés.
3: El tema... Per què no és protagonista? A banda del tema físic, que també és perquè València Bàsquet, la seva forma de jugar, no només ràpida, sinó de donar-li un poc el talent al joc exterior, donar-li la responsabilitat i que siguin ells els que creen avantatges sense tàctiques molt rígides, que és el que hem vist a Europa molts anys, és algo que no te pot donar Mirotic. Mirotic, si està obert, te va clavar molts triples, perquè és un tio que té una eficiència brutal. Si li dones alguna bola al pal baix o per dins, tio, té molts recursos. Però, clar, no és... ara mateix en la filosofia de xoc que té València i a la que va el bàsquet europeu, el jugador dominant o el jugador, clar, el recurs ofensiu més important. Això serà per a mi TJ Short.
0: Això t'anava a dir. Si anem a simplificar moltíssim. TJ Short és brutal penetrant, però de fora és pèssim. Per tant, les defenses es tanquen. Però Mirotic és bo, llançant, per exemple, des d'un cantó, i això obliga que s'obriga una mica. Pot ser un complement molt bo, no? És a dir, les penetracions de Sors quan estan tancats, però doblar la pilota cap al cantó si està Mirotic.
3: I ja no només en Sors, en qualsevol jugador que tinga una ajuda, perquè al final hem de recordar que Mirotic jugarà de 4 o inclús en algun moment jugarà de 5. Tindre un jugador en la seva eficiència llançant des de fora t'obri molt el camp, t'obri molt l'espacing en la pista, però més enllà de que el que penetre siga TJ Sors, que evidentment pues, té aquesta limitació en el tir exterior, però va trobar el passe com no troba l'altre company, però quan siga Sant Superi o Harmony Brooks o Corbalan el que penetre, també estarà obert.
0: Per als oients que no siguen moltíssim València Bàsquet, és senzill, TJ Shorts penetrant, és un jugador espectacular, va jugar amb Panathinaikos a l'eliminatòria històrica de València Bàsquet, però des de fora pues, llança malament, però car, penetrant ja es poden tancar el 5 defensor, que a lo millor te trau una cistella. Vull que escoltem Nicola Mirotic este matí parlant a la seva presentació.
4: Me vine en directo, sin dormir, porque tuve ganas ya de no perderme días, porque sé lo que viene muy pronto, que es la Supercopa, pues quería ya ser parte del equipo y pues espero de que este año sea un año otra vez más de éxito. De presión no vamos a hablar, siempre se espera mucho, porque vienes una gran organización y yo estoy acostumbrado de tener esa presión, así que por mí no hay problema. Y espero solo que simplemente que podamos dar de lo que la afición pide. Es el esfuerzo, el compromiso y de que podamos hacer disfrutar a toda la ciudad.
0: Yo pensé en situación contextual que un jugador com Mirotic li ve molt bé en clau el que estava dient de la pressió, perquè a fi de comptes va ser un any de molta pressió. Jo sé que València Bàsquet està volent llevar-se la pressió del que va passar. Mm-hmm. Tu, per exemple, tu també discurses, oye, l'any passat va ser històric, però clar, no tot és com quan tu ho fas extra bé, l'any que ve a lo millor ho fem bé, però no arribem a ese top. Val. En aquestes situacions de pressió que a lo millor pues, la gent es fica nerviosa perquè, oye, l'any passat guanyàvem més fàcil, o... tindre jugadors com Mirotic que no li va tremolar la mà, jo crec que és molt important, no?
3: Home, és algo que, a més, parlant de la temporada passada, tu has perdut veterans. L'any passat València Basket tenia un jugador que per a mi va ser una peça clau, que va ser Matt Costello, i enguany en la construcció de plantilla jo no he vist fins que ha arribat ara Mirotic, que evidentment és un nivell superior per la seva trajectòria, sí, i també ja per la seva qualitat, però sobretot per la trajectòria i l'experiència. I sí, de Mirotic esperes que quan l'equip tinga un moment de lidiar més en la pressió, que n'hi haurà perquè la temporada és molt llarga, n'hi ha molts vaivens, ell doni un pas endavant. I sobretot jo crec que la Supercopa igual li ve un poc just físicament, perquè comença demà, no porta ni una setmana entrenant, jo no sé si jugarà, però no esperé molt. Però per exemple, jo pensé en Mirotic en una copa, jo pensé en Mirotic en partits on te jugues un millorar posició en Euroliga o millorar posició en ACB, playoff, tal. Jo espero que la seva experiència en jugar partits d'aquest tipus, perquè ha jugat, ha guanyat, no ha guanyat una Euroliga, bueno, va, ha tingut ixe, com a líder en el Barça, ha tingut anys d'estar per davall de l'esperat, però clar, si el compares en el context València-Bàsquet, l'experiència de la plantilla és que està molt per damunt de la resta, en tot, en aquest aspecte que és l'experiència, també en tindre xiulet arbitral, que també és algo que jo crec que veurem.
0: Demà comença tot. Demà és la Supercopa, València-Bàsquet juga davant el Barcelona. Recordem, retransmissió així a Apunt Ràdio, el company Salva Gomis va cap a Badalona, si no m'enganyes a Badalona, no? Si no m'enganyes, sí. De fet, tu també vas. De fet, li he dit a Salva que anaves, així que si voleu prendre una cerveseta, bé, ja vos deixo, ja vos el deixo a vosaltres. Què podem esperar després de la construcció de plantilla que ha fet València-Bàsquet? Perquè estem parlant, i és veritat que va fer molt de mal tot el que va passar, és a dir, no tant perquè s'anaren tots, però perquè no van poder celebrar la Lliga pràcticament, però és cert que s'han anat noms molt importants, però estem parlant de noms que en qualsevol altre context del que no ha corregut aquest estiu, tots estaríem dient, ostres, Mirotic, ostres, TJ Shorts, o sigui, el València ha fet una plantilla molt competitiva.
3: No, la plantilla és bona, n'hi ha qualitat, n'hi ha talent, n'hi ha fitxatges ambiciosos, TJ Shorts és ambiciós, Mario Sansuperi em sembla un dels fitxatges més ambiciosos a nivell projecte de jugador que ha fet el València en molt de temps. I això et posa en un context on has de lluitar per títols. A més, en la Supercopa no està el Real Madrid, que d'estar en la Supercopa seria el gran coco, que juga en avantatge. Contra el Barça jo espero un partit molt competit, jo dono 50-50, el Barça és veritat que per pressupost ha d'estar per damunt, però el Barça és un projecte completament nou. València Bàsquet és seminou, perquè continua l'estil, l'entrenador ha estat en la casa, coneix la meitat del vestidor, el Barça és un equip completament nou, un entrenador que ha d'adaptar-se a la Lliga Endesa i a entrenar en Euroliga una temporada sencera, molts jugadors que mai han jugat en bàsquet europeu, i tot això jo crec que li donarà a València Bàsquet la possibilitat d'arribar, pot ser un poc més madur que el Barça a aquest tram de la Supercopa, que al final mesura qui equip arriba millor a la parrilla d'eixida.
0: És València Bàsquet favorit? Perquè és el campió de la Lliga.
3: Per a mi sí. O sigui, però no
0: favorit?
3: Per mi ha de ser-ho. Però no favorit de dir si no guanyes està mal. No. Però crec que se pot dir que ets favorit per guanyar la Supercopa o dels favorits. Mira, per a mi jo te vas a ser molt sincer. Per a mi el que guanya la semifinal normal és que guanya la Supercopa.
0: Clar, sí.
3: No, però vull dir que...
0: Sí, però després, que després passa el que va passar a la Copa del Rei. Bueno. No, València-Bàsquet i Real Madrid és la final anticipada. Bueno, sí, i després va guanyar Baskonia.
3: I les altres voltes que ha passat la cosa lògica...
0: Ja, però bueno, que venim de que passara fa poquet.
3: També n'hi ha que baixar euforis en la Supercopa perquè és un torneig on els equips els hem vist en pretemporada però no els hem vist en ritme competitiu. Això primer. N'hi ha molt poc històric que estudiar dels equips d'aquesta temporada per a on poder iniciar. Aleshores, què espero jo de la Supercopa de València Bàsquet davant Barça? Jo veig a València Bàsquet lleugerament favorit perquè crec que és un equip més fet perquè ha tingut més treball pel que ve heredat de l'any passat, tot i n'hi ha que molt nou jugador, però no n'hi ha un estil nou a implantar. Aleshores, d'ahir és veritat que València Bàsquet va menys castigat per les baixes, i en aquest tema jo crec que bueno, que València Bàsquet li pot donar i se lleugera avantatge, però bueno, al final 40 minuts n'hi ha molts variables que a dia d'avui no podem controlar.
0: Però si tu, a més, tu eres conservador com... Vamos, eres...
3: Sí, jo soc un muermo.
0: No vull ser brusc perquè estem a la ràdio pública, però així el company Miguel Domènech, que no ho havia dit, del racó taronxi gigantes del bàsquet, és cagón. És així. El València és campió de Lliga, diu que és favorit, però no, si no guanya València Bàsquet no passa res. Pues, home,
3: no.
0: Si és favorit, entenc jo que no. Si no guanya passa algo, perquè no, per això eres
3: no,
0: el favorit.
3: No passa res perquè el divendres tens un partit, igualment. O sigui, jo el que no n'hi ha que fer és cremar. O que la... O sigui, per a mi guanyar la Supercopa és algo que te dona més caché, que te dona més confiança, que està en la motxilla de la temporada. Ara bé, jugues contra el Barça. Si tu perds contra el Joventut o contra un Baskonia que ha fet una pretemporada pavorela, pues jo te puc comprendre este nerviosisme, però per a mi el que no pot fer València Bàsquet és anar a la Supercopa diguen, no són favorits, anem a morir. No, has d'anar com a favorit. Això i has de lluitar com a favorit. I si després fas un bon partit contra el Barça i no guanyes, pues no has guanyat.
5: Has llamado cagón a un contertulio?
0: No és contertulio, és secció de bàsquet, però sí, Quique Mateu, que ja està així i abans cagón, de que presente la tertúlia es que, no...
5: Al company?
0: Bueno, és que aquí...
5: I prepara't, no passa res?
3: Prepara't, Quique.
0: Així l'amic. Mira, vull que...
5: Però ho ha dit...
3: Mos han dit coses pitjors.
5: Com si haguera dit bon dia. Sí. Saps? És una cosa de locos.
3: I si migrares el WhatsApp ja cagaries, no.
5: Ja, però el WhatsApp només el llegeixes tu.
0: Vull que parlem d'algo que també van parlar els companys de la SER, precisament on treballa el gran Quique Mateu, que és...
5: De ¿Me vas a dir cagó a mi també?
0: No, a tu no. Ah, vale. Que tu és de tot menys això. Tu eres l'oposat. Vull parlar de les paraules de Pedro Martínez. Estoy muy a gusto con la... No, el mitjà, on va ser? On va ser el mitjà? És que no...
3: Ahí va donar una roda de premsa d'inici no? Abans d'anar a la Supercopa.
0: Ja, però tampoc hem trobat el tall de veu. La SER els comença, tampoc el van posar.
3: No, està de text, perquè s'ha tret, jo crec que dels mitjans de premsa escrita.
0: O sigui, un cafè o algo en
3: experiència. No, crec que és algo que fa el Madrid exclusivament en la seva plataforma.
0: Val. Les paraules de Pedro Martínez. Estoy muy a gusto con la estructura que tiene el Madrid a nivel deportivo. En otros clubes he tenido más responsabilidad en la elección de jugadores. Aquí estoy mucho más cómodo. Mi opinión es valorada, pero hay otros responsables en conocer el mercado y decidir cuál es el tipo de jugador que se necesita. Yo doy mi opinión, pero no tengo una responsabilidad decisiva. Eso lo llevan otras personas. Pero a posar en context, a València Bàsquet no es feia res sense que Pedro Martínez o Sapiguera. Pero res es que Miguel Domènech estaba al Rochearena que pudiera anar al baño. Que no es feia sense que Pedro Martínez o Sapiguera. Estes declaracions? Però per què?
3: A veure, jo crec que és molt simple. Pedro ahí parla com a entrenador del Madrid i el que està fent ell és ensalzar a la figura
0: en
3: que ja ha contractat.
0: En otros clubes he tenido más responsabilidad. Eso es assenyalar a altres clubs.
3: Sí, però... O sigui, és assenyalar, però tampoc hem d'agarrar-se tot del que diga una persona que cobra del Real Madrid ara mateix... té un impacte en el que puga ser o el que puga dir de València. Per a mi la comparativa és molt simple. Ell està ensalçant a la figura que li ha contractat, que ha fet una aposta molt forta per ell, una figura que en Madrid, tot i que té una llarga experiència en la trajectòria, està molt qüestionada perquè la seva eixida, el tema Lasso, va ser molt, molt complicat. I luego, lo de comparativa en altres clubs, per a mi no era necessari dir-ho. És així, crec que ahí estarem tots d'acord. Després, el cel que has dit, Pedro Martínez... Per a mi en València Bàsquet ell era un club dins del club. I bé que va ser, perquè li va anar bé a València Bàsquet així, però, clar, ningú crec que controla sense voler, no? O sigui, quan tens un control del club, tens un control de les seccions i quan tens un control més enllà de la teua parcel·la d'entrenar, no és perquè t'obliguen, és perquè tu vols. Perquè
0: ja, però
3: si no...
0: Si ell volia, perquè... Dio, ara no, ara bueno, estic millor, perquè... Pues per a mi sobra.
3: Jo crec que, mira, ell també n'hi ha hagut moltes voltes que ha parlat en València Bàsquet, quan era entrenador de València Bàsquet, ensalçant l'estructura de València Bàsquet, que tu saps el que passa i no te les creus. Però el fa perquè, mira, ja després, això és com tot, molts entrenadors se callen algunes coses quan estan en el lloc de treball.
0: Val, però tu... Però, fora de discursos, no, tu coneixes Pedro Martínez?
3: O conec.
0: Sí, coneixes. On es troba ell més a gust?
3: Home, tota la vida ell ha sigut un entrenador d'entrenar i un entrenador també de fitxar.
0: Tota la vida. Ha sigut un... Jo sé que l'exemple...
3: Marcelino García Toral.
0: Per als del bàsquet, les comparatives amb futbol no us agraden, però ha sigut un Carlos Corberán o un Marcelino, no ha sigut un Baraja.
3: No, total. Però en el Madrid no n'hi ha Carlos Corberán ni ha entrenadors així. Ni Pablo Lasso ha sigut déu omnipotent al Madrid quan era un entrenador.
0: No, ni el futbol, és aixina.
3: Pues això.
0: I per tant, per què dir això ara mateix?
3: Jo crec que és...
0: Per a mi, Pedro Martínez deixa una història tan gran a la canxa, no a la gespa, a la canxa, com ha fet lleig a la seva eixida.
3: No, sí, ha sigut una eixida molt mal gestionada i una eixida sobretot que, bueno, que jo crec que ha trencat el llegat a València. Ara bé, parlem d'això. Ell el que fa és ensalçar la figura que li ha contractat al Madrid, com ensalçava molt a Luis Arbalejo en València moltes voltes, quan hi havia fitxatges que li havia tombat ell, i ara pues, ja veurem. Quan les coses van bé, tot són flors. Ahí, ja veurem si aquest discurs tan benevolent canvia. Això jo també et dic una cosa, serà problema del Madrid.
0: De segur que la setmana que t'escoltem és la setmana prèvia quan arribi el Real Madrid. A més, si no m'enganya, crec que és a les vacances de Nadal, no?
3: Sí, o sigui, sí.
0: Que
3: el Roig Arena estarà... el regal de Reis va ser.
0: Uah, va estar bonic. Algo més, Miguel? Recordem, la Supercopa és demà davant Futbol Club Barcelona. Ja has dit que és favorit, t'esperes que València guanya, t'esperes...
3: Home, jo crec que sí. Si no, no aniríem, no? O sigui, si no, pues, mos quedaríem a casa el cap de setmana.
0: Perfecte, pues t'acomiade, Miguel, t'escoltem la setmana que ve i bé, en dos minuts d'avançadilla, però mira, ja que tinc així a Patriots, vull que parlem de la informació, perquè avui la informació ve totalment carregada, Patri.
6: Bueno, carregada i carregada a més de futbol, perquè continua aquesta picabaralla política per la suspensió a última hora el dia de la pluja del partit de Llevant. Ha parlat la delegada del govern, ha parlat l'alcaldessa de València, la delegada del govern que apuntava a la Lliga el primer dia, el sendemà de la pluja. Avui també apunta l'Ajuntament i l'alcaldessa Barberà diu que se fa una pregunta, ella diu que per què la Policia Nacional, una volta la Lliga va decidir suspendre el partit, la Policia Nacional va fer fora a tots els seguidors quan estava caigent una pluja torrencial. El cas és que continua aquesta picabaralla política a compte d'aquest partit. Escoltem a la delegada i també escoltem a l'alcaldessa.
7: En otras ocasiones, la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos. Yo creo que eso, y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho. Pero también yo creo que hay que hacerle un llamamiento a la reflexión a quienes dirigen la Liga. De manera preventiva hay que tomar decisiones cuando miles de personas están expuestas.
8: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje y la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo. Es un evento privado, la Liga es quien tiene que suspender. Hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad, y la entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a la Liga esto porque era una decisión de la Liga.
6: Bé, he rebatejat jo a l'alcaldessa Maria José Català, parlava l'alcaldessa Maria José Català i prèviament la delegada del govern Pilar Bernabé. No se posen d'acord. Bueno, se posen d'acord en que la Lliga és responsable, però bueno. També parlarem dels migrants, de com està la situació d'aquestes persones migrants. Ja sabeu que este matí s'ha produït moments de tensió i de caos en aquest trasllat a primera hora del matí de les 1.700 persones migrants que van al port en aquestes noves instal·lacions. Evidentment, hi ha moltes més persones en les platges de Ceuta que no. La Lliga és responsable, però bueno. També parlarem dels migrants, de com està la situació d'aquestes persones migrants. Ja sabeu que este matí s'ha produït moments de tensió i de caos en aquest trasllat a primera hora del matí de les 1.700 persones migrants que van al port en aquestes noves instal·lacions.

0: ser primer envelat i ara pues, veurem què passa en la resta de persones que estan, i hi ha molts menys a més, que estan en el carrer. La punta política, com sempre, ha vingut per part de l'oposició. Núñez Feijóo diu que el govern té una molt mala gestió de la crisi. El ministre de la Presidència, que és Félix Bolaños, acusa de posar los pals en la roda en una situació, diu, molt complicada de resoldre.
1: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía.
2: La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones, en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día con la antipolítica.
0: Bé, i més coses que tindrem avui en este temps de notícies a partir de les 2:30 de la vesprada. El president Llorca, que ha presidit este matí un acte en Alacant de presentació de nous convois de tram, li han tornat a preguntar per enèsima volta si serà, quan serà ratificat pel seu partit, pel Partit Popular, com a candidat a la presidència de la Generalitat. Si li agradaria, li han preguntat que fora abans del seu discurs a les Corts en el debat de l'estat de la comunitat, que serà el dia 28. Pérez Llorca ha sigut molt concís, però ha sigut clar, escolten.
3: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
4: Toma.
0: Doncs, si s'ha sigut la resposta del president de la Generalitat, i jo suposo que ja estarà fart de que li pregunten, perquè dia sí, dia no, i el del mig li pregunten. Però bé, estos temes i altres més a partir de les 2:30, fins ara.
4: Moltes gràcies, Patri. Tindrem l'informatiu, que és, pues, oye, informació sossegada, tranquil·la, pausada, tot el contrari al nostre Quique Mateu.
5: Això de pausada en mi no serà. Jo ho intentaré per respecte al meu amic Allats, que és molt més tranquil que jo, però no puc garantir res.
4: Carlos Allats, sin tregua ràdio, bona vesprada.
6: Què
5: no
6: tal?
5: Puc garantir
6: bona vesprada a tots.
4: I per últim, tenia moltíssimes ganes de tindre convidat a Jorge Ruiz de La Grada, què tal?
7: Buenas tardes, Nacho, què tal?
4: Pues, en moltíssimes...
5: Puc parlar?
4: Ja, bueno, venga, va. Ja
5: te vaig dir que el llevant competiria en el Barça i no tindria res sabor en el partit del València. Te'n recordes la setmana passada?
6: Te'n recordo.
5: Bingo!
6: Me fa gràcia perquè és el que vas dir jo,
5: sí,
6: no?
5: Però... Ja, però no és el mateix que ho digues tu. Ja, no és el mateix. Ja tu m'entens? No és el mateix que ho digues tu.
6: Sí.
5: Que vas en el llevant tot l'any, no, que jo, no, que, jo que estic jo, en una...
4: Jo vaig dir que tenia... Però és que mira, el Racing Z2.
6: No. Z2, sí.
4: Dir, que el llevant ha sigut el rival més complicat.
5: El llevant Z2 al Camp Nou i en el carrito del pescau. Quan juguen al Sardinero no quedaran 2-7. El llevant és un equip molt competitiu. I això, jo admire això perquè això... No sé ara, no ho tenia el València.
4: Vull preguntar-vos, ara de seguida arribem a la prèvia, a tot, però primer...
5: No te rigues molt que estem tornant, eh?
4: Entrenadors. Aguirre és el favorit perquè dona el sí a todo. Perquè...
5: I és el millor.
4: Perquè té experiència a la Lliga, perquè coneix la plantilla, però avui sí que podem contar que Braulio ha tingut una conversa telefònica o videocall, o desconec, en Rudi García. Entrenador amb moltíssima experiència que li agrada més per a que és construir un projecte, però que li genera més dubtes per a la immediatesa que requereix la situació. Vull saber la vostra opinió i també la vostra informació, Jorge.
7: Sí, a ver, he leído la información de Rudi García y me consta también que Braulio ha contactado con él. Es un entrenador que ya quiso en su primera etapa en Valencia, cuando estaba destacando en Francia, en aquel Lille de Adil Rami, que sí que se lo trajo a Valencia. También contactó en aquella época con Gameiro. O sea, Braulio tocó ese mercado francés y ahora ha vuelto a sacar esa carpeta. Yo lo que no quiero es que el Valencia, en este caso Braulio, firme un entrenador para salvar la papeleta. Creo que es demasiado pronto para hablar de entrenador salvación, entrenador salvar papeleta, o sea, jornada 6.
8: Un entrenador constructivo, de cara al segundo.
7: Yo desde el primer momento, o sea, un entrenador con el que puedas construir un proyecto a largo plazo.
8: Yo también.
7: Y sobre todo, creo que es peligroso fichar a un entrenador con esa etiqueta de salvador, porque cuando se llega al objetivo, volverán a las mismas.
8: Quique, ¿qué piensas tú?
5: ¿Se ha olvidado dónde estaba el Valencia la semana pasada?
7: Jornada 6, Quique.
5: Colista en solitari. Un punt en solitari. No li havia guanyat a ningú. I jo crec que tots estem d'acord així, almenys és el que jo pense, que el València s'anava de cap a segona divisió. De cap. A tota velocitat.
8: Estava mort.
5: Què té que fer ara Braulio, que ha arribat? Parar el colp, lo primer. I segon, salvar a l'equip. perquè l'equip iba colista en un punt. I ese és l'únic objectiu, principal objectiu, perquè si tu vols un entrenador per a

0: construir, has de construir des d'estar en primera divisió. I tots sabem que n'hi ha entrenadors molt bons per a salvar equips i molt bons per a construir. Però els que construeixen bé no necessàriament són bons entrenadors per a salvar equips. Aguirre és el millor, jo no conec ningú millor, per a salvar la papeleta i fer millor a una plantilla pitjor. Ho va fer en Leganés, ho va fer en Pamplona, ho va fer en Mallorca, que el va portar a la final de la Copa del Rei. Se'n va anar a Aguirre i ha baixat a segona divisió en Arrasate i un bon equip. Aguirre en esta situació és, per a mi, immillorable. I jo crec que Braulio pensa el mateix. Jo ara tinc que salvar l'equip i en estiu pensar en construir.
1: El que hem contat és que hi vol arribar a estiu en totes les cartes damunt la taula, per això no vol atar-se massa a qualsevol entrenador, per això que Rudi García demana més temps.
0: Ah, bueno, Rudi García, però, Rudi García, què carajo fa Braulio pensant en un entrenador que mai ha pisat la Lliga Espanyola?
1: Pues home,
0: jo això no ho entenc.
1: Pues home, que és un entrenador, bueno, va ser el rival de Bèlgica.
0: No ho entenc, i ara me dirà ja, con Luis Castro.
2: Efectivament.
0: Jo mai agafaria un entrenador de fora de la Lliga.
1: No, és que jo sempre lo dic, a mi m'encanta tindre, per això a la prèvia sempre m'agrada clavar una persona del València, entrar al Llevant, m'encantaria també Villarreal, ells, però no.
3: Corberán tampoc l'havia xafat, va salvar l'equip, eh?
1: Estem a València, però tindre una visió més externa del que passa dins.
2: És que al final hi ha una cosa que jo crec que, per a mi la clau, des de fora, ja sé que a Quique li encanta que el Llevant li marqui el camí al...
0: Oye, això està bé, si ho fa bé, està ben fet, que dona igual
2: la samarreta. Va haver una virtut molt gran que va tindre el Llevant l'any passat i estaven tots ahí pressionant a Dan Vila dient-li, però com que fiques a Iborra i a Del Moral dos jornades que van ser molt importants en aquest moment. Jo crec que la clau de lo que va fer el Llevant va ser tindre paciència. És a dir, pot ser ara tu dius, vale, o Aguirre o Rudi. Pues no sé, jo des de fora tampoc em generaria massa confiança a ningú dels dos i tampoc crec que siguin entrenadors de projecte.
0: Els datos que jo t'he donat no són discutibles. Els datos d'Aguirre no són discutibles.
2: El tema és què voleu. Voleu un entrenador per a salvar la papeleta, com esteu dient, o voleu un entrenador de projecte? Jo m'imagine...
1: Braulio veu més a Rudi com més un tipus de projecte i també vos diem el que estava dient Jorge, és un vell de sit d'estos de, buah, com m'hauria agradat comptar en ell. També serà, potser ja se li ha passat el que és l'arròs dels clubs. Això pensava jo, però Bèlgica va ser la millor selecció, almenys frente a Espanya. No va ser la selecció que més li va jugar.
0: Si Beguer és el primer partit de Bèlgica que li va ficar 4 als Estats Units, diries, bú, Rudi García, bú!
3: Però, Quique, per què sol un entrenador per a salvar l'equip i ja està? Per què no un entrenador
0: perquè València la setmana passada...
3: Salves l'equip i
2: però que el València no té res a veure, que este València no té res a veure, que l'altre dia jo crec que va ser un poc massa significatiu.
3: Quique, si ja ho ha salvat Òscar Sánchez.
2: No té res a veure València
3: de
2: les 6 primeres... I Òscar no va demostrar que pot tindre un parell de partits o 3 tranquil·lament.
3: Quique, per això deixes a Òscar, tio. És que per això deixes a Òscar.
4: A mi me preocupa el mensaje de temporada de transició en la jornada 6.
0: Qui ha dit això?
2: Per
1: això preferís un entrenador de projecte.
4: Claro, pero Nacho, si tu a Aguirre le confías el proyecto, también me vale. Pero me parece peligroso en la jornada 6 lanzar un mensaje de club de temporada de transición. Otra más, 8 temporadas ya de transición en el Valencia.
3: El Valencia necesita estabilidad.
4: Y la temporada que viene será otra.
0: Tú no parles, que tú estás listo para parlar. Ahora, hay una cosa que no es discutible.
4: Pero que tú confías en Aguirre más allá de este año.
0: Sí,
4: pues entonces ya está.
0: Pero yo entiendo perfectamente que no me es fins a chuny, porque a lo mejor él vola Valverde. Bueno, a lo mejor no. Ey, vola Valverde. Valverde ha dit este any no entrena, però si le diu l'any que ve sí, pues Aguirre fins a juny i després a construir en Valverde. Serà poc raonable el que estic dient ara.
4: Jo no veo a Valverde ni hoy ni l'any que viene. No lo veo.
0: Però si això pot ser, lo normal és ara tindre un entrenador. I això no vol dir que Aguirre... En Aguirre, temporada de transició, per què? Bueno, el Mallorca va arribar a la final de la Copa del Rei. Això és transició. Final,
2: si signes un entrenador per una temporada, és una temporada, és una transició, no és un projecte. I ella ho va fer, Braulio ho va fer, en Alessio. Alessio tenia una clàusula d'alliberament que si Osasuna quedava, crec que era entre el 13 i el 17, el segon any el perdia. És a dir, li va fer un més un molt condicionat. I ara potser vol fer lo mateix. Jo el que estic veient és que no el veig tant entrenador o director esportiu pensant en entrenadors de projecte i està més en aquesta idea de començar bé i després veurem.
4: De hecho, es que con Aguirre la etiqueta es esa. O sea, estamos hablando de Aguirre y enseguida decimos salvación. Habéis sacado hoy el nombre de Rudy García.
0: No, yo di final
4: y ya
0: de
4: las
0: la
4: opiniones
0: Copa.
4: Son
1: no, porque,
4: proyecto.
1: Porque a fi de comptes, claro, a fi de comptes, yo creo que todo el mundo sabe que Aguirre, yo creo que salva al Valencia, o sea, estarem todos de acuerdo. Pero genera más dubtes a, ostras, es el perfil de entrenador, per anar, pero insistís que lo matéis. Pero, el que estaba diciendo de, em dona la por temporada de transición. A ver, cuidado. Es decir, yo le puc donar 8 mesos a Aguirre, oye, despreso Fabi Alestiu, y tot i que Valverde em diga que ve así, yo digo, oye, amore, es que Aguirre me encanta, es que, ha encaixat.
4: No, a mí ahí sí que me encaja Aguirre, pero tiene que tener la posibilidad real de quedarse.
0: Pero estoy hablando de un Aguirre que no existís. Aguirre va a portar a Osasuna a la Liga de Campeones. Sí, sí. Aguirre va a portar al Mallorca.
4: Benítez ganó la Liga y Benítez ahora no está como está.
0: Ya, pero hace 20 años, Quique. Sí, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que Fabi Tainz va a portar al Osasuna a la Champions y la impasad al Mallorca a la final de Copa.
4: Eso te lo compro. Lo de Mallorca te lo compro.
0: No, me compras eso y lo atre. Porque ese es el Mateis. Que si el Mateis Aguirre.
4: Yo no firmo ya Benítez, ¿eh? Yo no lo firmo hoy.
0: Siempre es el Mateis Aguirre. Es un gran entrenador que yo habría volgut a Valencia molta abans, pero esta es la oportunidad.
1: Sabeu què compra Braulio, el que has dit, sabeu el que compra? El que va fer en Canguilli. Jo sé que han parlat d'això, que Aguirre li ha posat, perquè li ha dit, oye, tu en els joves què? Perquè tots sabem que Aguirre,
4: o sea, lo que no hizo Bordalás.
1: Aguirre agafa a Hugo Duro, Pepelu, Mafeo i tal, i es posa en vereda, estem d'acord. Però què passa en els joves, no? Perquè la fiel València ha de fer vendes sempre, o ha de potenciar la joventut, i Aguirre el que li ha dit és, bé,
0: mira, Canguilli.
1: Va arribar, perquè Canguilli tots es van portant els mans al cau quan se van anar gratis. Però és veritat que és un jugador que se'n va al Mallorca, eh? Tot i que era top de talent. Però que se'n va al Mallorca, no? I ell el que fa és...
0: L'ha fet futbolista.
1: L'agafa...
0: Sí, li va fer futbolista.
1: El vestidor va agafar a Canguilli del Mallorca i li va dir, oye, xaval, relaxa't una mica, val? I Aguirre li agafa i el potencia psicològicament, ho diré, i tàcticament.
0: Que no n'hi ha debat. És que per a mi no n'hi ha debat, perquè si ha sigut capaç de tindre èxit, no salvació, èxit allà on va... Estem en la jornada 6. El València està a temps de tot.
2: Però Aguirre va firmar un any a
4: soles.
2: Va firmar un any a soles. O sea, Aguirre, si ve fins al juny.
0: Jo crec que firmarà fins
1: al juny.
4: A veure, la història ha sido más Aguirre-València al principio que València-Aguirre. La història. Ahora ya no. Ahora ya están más en la línea. Pero al principio ha sido más Aguirre el que ha querido ofrecerse, que se hable de él en su país, decían que estaba ya aquí. Bueno, ha movido de la coctelera.
0: No, això va vindre després... de que sapiguérem tots que Braulio havia parlat en ell i que era una opció. Si no, Aguirre només existia al meu cap. Perquè jo, el dia que va deixar la selecció de Mèxic, va posar un tuit. I encara me'n recorde. Si a Corberán le va tan bien como siempre, llámenle. Això vas dir jo a Juliol. Vull dir que per a mi Aguirre és el millor. Bueno, però és que ara...
2: També era Calero. Ara,
0: no, però jo no, però jo de futbol... no tinc ni idea, però Braulio pesa lo mateix que jo.
1: Sí, però és
0: Carlos
1: cert, és cert. Que per anar-se en dixe tòpic, Braulio sí que va estar parlant, perquè Calero, jo pensé en Aguirre, també me ve més al cap Calero que Castro, per exemple, no? Però és veritat que en el que és potenciar joventut, Aguirre ahí està volent deixar clar.
4: Bueno, però Nacho, i Oscar Sánchez també.
2: Però penseu que si la línia... clau no és ixa.
1: Qual és la clau?
2: Per a mi la clau és el vestidor, el control del vestidor. És a dir,
1: i té ja veterans, Mafeo i Copeta valen la seva arribada perquè han parlat en Braulio.
2: Clar, però al final, jo crec que des de fora, a mi em sembla que el València ara se va salvar perquè, tranquil·lament, o sigui, ha d'arribar un entrenador molt roïn, o s'ha de crear un clima com el que havia, sí, per a que el València, la permanència, correga perill. Jo crec que a dia d'avui l'equip que té el València és molt difícil que baixi el València.
3: Per això parlem d'un entrenador constructiu. Perquè és que amb Òscar Sánchez te salves.
2: Sí, clar.
3: Ha canviat la mentalitat del jugador.
4: Germán, però con cualquier entrenador te salvas.
3: No, però... qualsevol no, el que està dient allà. Però... si ve uno així que no sap gestionar la plantilla...
0: Germán,
4: te salvas no, igual, Germán.
0: Germán,
4: jo crec que no,
0: amic igual. Meu, a tu te sembla que en Aguirre no se pot construir des de la jornada 6 en esta plantilla?
1: Però a mi sí.
3: Jo no dic això.
1: Però a mi sí.
0: No, t'estic fent una pregunta.
3: Sí, sí que es pot. Però n'hi ha millors opcions. N'hi ha millors opcions.
0: No tinc més preguntes.
1: Com qual?
3: Com Rudi García.
1: Per a ti és millor opció.
3: Per a mi és millor opció.
1: Sí, està bé, està bé.
0: Què ha fet Rudi García perquè tu digues això?
3: I què ha fet Aguirre?
1: Perdó, un moment. Rudi García ha entrenat Marsella, Roma... Lyon,
0: Cafet,
1: Napoli, que són clubs més pareguts.
0: No, entrenar és una cosa,
3: la selecció, tindre la selecció èxit, de Bèlgica.
0: Entrenar és una cosa, tindre èxit és una altra ben distinta. Jo he parlat dels èxits d'Aguirre. Me podeu enumerar els èxits de Rudi García en tots els clubs en els que ha estat? Podeu o no podeu? Però... la resposta és no podeu. No podeu. Però... ha entrenat a grans equips, però està sense treball. M'entens o no? Per alguna cosa serà. No, és que Aguirre és perquè no ha volgut. Aguirre no ha volgut, perquè Aguirre té molt mercat. Però Rudi García no té el mateix mercat. I una cosa molt important, la Lliga Espanyola la tens que conèixer. És millor conèixer-la, perquè ara és que jo li mire la cara a Jazz, que m'està mirant, que
4: mercado,
0: cara de paternalisme de Luis Castro, Luis Castro. Tens raó.
2: Clar, jo estic molt tranquil.
0: Però jo, però a lo millor tu no hauries elegit a Luis Castro si t'hagueren donat l'oportunitat d'elegir, perquè tots creguem que és millor conèixer un entrenador que conega bé la Lliga Espanyola.
2: Mira, jo el que crec, jo el que crec és que sempre sempre parlem dels mateixos noms.
3: Els títols de Javier Aguirre.
4: No lo hagas, no lo hagas.
0: No, jo no parlo de... Oye, parlo de èxits, no títols.
3: És que no veig ningú. No, és que has dit tu que
2: Germán, també és més difícil aconseguir títols, sí, en el sector.
3: Germán, no, però és que ell està parlant que Javier Aguirre és millor que
0: no facis trampes, Joana Solés.
3: No, trampes,
0: jo he dit èxit, no títols. Arribar a la final de la Copa del Rei a Mallorca és la bomba. La bomba. I lo va fer Aguirre. Arribar a la Champions en Osasuna és la bomba. I va arribar en Aguirre. Això és èxit. Me dona igual, perquè els títols depenen de què depenen. El Barça jugava, el Mallorca frente al Barça. Che, què culpa té Aguirre d'això?
1: Per a mi és més èxit que Mallorca arriba a la final de Copa que el fet de que el Madrid guanyi una Copa, per exemple.
0: Home,
1: això és veritat. Clar.
0: I Aguirre és entrenador d'èxit. Jo vull això, un entrenador d'èxit, per a esta plantilla que és mediocre, mediocre en comparació en plantilles d'altre nivell.
3: Te dic una cosa, Rudi García ha arribat als quarts de final de del Mundial, als quarts de final amb Bèlgica. I sap qui va eliminar Bèlgica? La nostra selecció.
1: Germán parla
3: la nostra selecció.
0: No, del factos no.
3: Quarts de final del Mundial. Compara'm a la Copa del Rei.
0: Escolta.
3: La Copa del Rei.
0: Escolta. Ell és llest.
3: D'Espanya.
0: Perquè ha començat parlant dels equips en el que ha d'entrenar i com no té títols ni èxits, ha dit, me'n vaig a la selecció.
3: No, clar.
0: I així no tinc alguna cosa que dir.
3: Te dono per els dos jocs.
1: Allats, tu des de fora. Volent el millor per al València, que et conec. Què faria?
2: Que Torre Corberán. No, està bé que m'ho expliqui.
0: Que Torre Corberán.
1: No, clar, estàs capaç de dir, no, sí, que Torre Corberán i... Home. No, però què
0: faries? Va.
2: Jo, mira, jo crec que al final tindria paciència. I ja està. És a dir, a mi me dius Aguirre o Rudi García. Pues no sé, habría que parlar en ells, veure quins projectes...
1: No, però les informacions que tenim ara, que és, per exemple, que Guido li ha demanat a Braulio.
2: Mira,
1: normalitat...
2: Te dic què és el que faria, ja començant com has començat.
1: El contrari a la plantilla.
2: No fer-li cas a la plantilla. És a dir, una cosa és arribar a un punt com estava Corberán, d'un enfrontament obert ja en la plantilla, però quan va arribar Corberán, pues va fer bé les coses, se va aconseguir una permanència bé i després això s'ha anat enquistant. Al final jo crec que és molt perillós donar-li el poder als jugadors.
1: No, però jo vaig saltar d'explicar...
2: No, ho dic perquè una cosa...
1: Era escoltar
2: sí,
1: el que palpava
2: sí, però
1: la plantilla.
2: Sí, però menys, perquè fer fora un entrenador te costa molt menys que fer fora tota la plantilla.
4: I més en esta plantilla, claro, que ja té un currículum de tirar entrenadores.
0: Algú de vosaltres heu sigut directors esportius alguna vegada
2: sí,
0: a la vostra vida?
2: Tots.
0: Carles un poquet.
4: Tant de bo, Quique, però no.
0: Jo crec que Braulio és molt bo, molt bo.
2: Ho ha fet molt bé, això... però ha eixit a temps, perquè se li estava
4: complicant
2: la història.
0: Per això és bo. Perquè sap quan... ¿Qué de ella? Arrasate. Hay que saber cuándo irse de los sitios. Y ho ha fet molt bé, perquè
2: sí,
0: ha fet una feina espectacular i se n'ha anat i tot el món aplaudint-le, perquè ho ha fet molt bé. Jo crec que no n'hi ha cap dubte que ell sabrà perfectament el que té que fer en el que li arribi del soroll del vestuari i el que ell creu que s'ha de fer.
2: Tu hagueres triat Ramis a Osasuna?
0: És que a mi Ramis m'agrada com a entrenador. Bueno, el Burgos ho ha fet molt bé.
2: Sí, però
0: és
2: també
0: agressiu, competitiu.
2: I en altres jocs no ho ha fet tan bé.
0: Però
4: no,
0: jo
4: confio... igual no hubiera tirado a Vicente Moreno, por ejemplo, en su momento. Lo hubiera dado continuidad.
2: Bueno, sí, pot ser.
4: I això
2: sí,
4: que me
2: però...
4: gustava, la apuesta de Alessio me gustava.
2: La apuesta de Alessio li hicim a la final,
1: però Vicente Moreno van comptar ahir, perquè vam estar recabant info,
4: sí.
1: Que van anar el vestidor a Braulio a dir-li és que no ens agrada com entrenes, és que no té...
4: Però com de peligroso és això.
1: I Braulio va acabar con... No, però Braulio va fer el que hacía València no es va fer. Com Braulio no tenia diners per a renovar la plantilla, va dir o l'entrenador o el planter. Pues canvia l'entrenador, tot i que ell va acabar molt content en Vicente Moreno i la prova és que li ha telefonat esta vegada. És el que no ha passat al València, que el vestidor no estava l'entrenador i la direcció esportiva en comptes de fer o l'entrenador o el vestidor ha dit que tot siga igual.
2: El
1: que va fer Braulio per a mi és Jochica pura i el fet de que li haya telefonat ara demostra
4: que
1: ell sí que
4: mal.
1: Estava content en Vicente Moreno.
4: Braulio tiene que poner la lupa en la plantilla ahora. Sobre todo los comportamientos que ha habido anteriormente, los vicios que aquí en Valencia se han ido generando de forma constante.
0: ¿Qué crees que no usa?
4: No, hombre, lo sabe de sobra. Pero que ponga la lupa ahora, y es importante que baje al, al césped, que parece una tontería, pero yo a Aaron Gulley no lo vi en los entrenamientos de Paterna, y que sientan esa presión de que igual en dos meses se tienen que hacer las maletas y se tienen que ir de Valencia.
2: Mira, en el, Jorge, en el Levant ni ha habido dos, tres movimientos en esa línea, y no cal, y nosotros van a pasar, fa dos años, de una plantilla en unos leaders bons, en una gestión de vestidor bona, en dos, tres que se neixiren y tal, y el donarle está, el poder, ya se complica. Es decir, yo lo que faría Braulio, con tu Bedius, es ficar el foco en la plantilla y prendre determinadas decisiones para netechar un poco esa plantilla. Porque yo creo, desde fuera, que
1: sí, pero que fa falta. Perdir un ejemplo. Cuando estabas Ibaraja, el que respiraba el vestidor era... estaban en bar, no le iban a hacer el git mai, yo creo que se va a demostrar, pero o no, el git no, pero no estaban en contra ahí, pero el vestidor necesitaba soluciones tácticas porque veían que en Baraja no les trobaven, arriba Carlos Corberán. Ahora el vestidor reclama, pero eso reclama normalidad, pero eso estem dient que no es, no, la plantilla tria Aguirre, home, no. Pero también palpar, ya no porque es
2: sí,
1: de
2: un cierto equilibrio.
1: Claro, palpar qué necesita en cada momento un vestidor.
0: Tú no puedes picar un entrenador contra la plantilla.
2: Claro que no.
0: Porque dura de un minuto y medio.
2: Pero tampoco puedes hacer un pata Martino.
0: Correcto.
1: Necesita un vestidor que arribe y cuando hay un problema de que Dan Jum al set, no sé qué, táctica, diga, va, ens prenem un whisky a casa. Ya, següent, demà jugar. O un futbolista que està malament li diga, pues si continues estan passat de quils, no jugaràs. Res, ja està, sense xerrades d'hora i mitja. No, no, o siga, és senzillesa. Vull parlar de la prèvia perquè resten 8 minuts. Abans, Paco Polit, del Punt a Punt. Bona vesprada. Què tenim este cap de setmana en el Punt a Punt?
5: Salutacions, companys, bona vesprada. Cap de setmana, com sempre, intens en la sintonia del Punt a Punt, començant des d'avui mateix amb eixe duel de l'Espanyol davant l'Elx, que comença a les 9, des de les 8 i mitja, en directe en el Punt a Punt. Avui també vos anem a oferir eixe Barça-Peníscola de futsal de la segona jornada de la Lliga Nacional de Futsal amb la narració de Salva Gomis. I a partir de les 11, el 90 minuts amb Salva Gomis i Carlos Urrutia. Per a demà, com cada dissabte i cada diumenge, de 12 a 12 i mitja, Punt a Punt, non-stop, més de 12 hores d'esport en directe, i anem a començar demà pel matí parlant de Pedrera amb Xavi Jorquera, de les canteres més importants de primera i de segona divisió, València, Llevant, Villarreal, Elx, Castelló, tot això, i també farem una prèvia d'eixe duel del València de diumenge en la roda de premsa d'Òscar Sánchez. Ja per la vesprada oferirem la resta de prèvies amb les compareixences de Luis Castro, de Íñigo Pérez, i com no, ja comencem amb lo fort, amb Tercera Federació, anem a oferir el Roda Crevillent, també l'Hércules B. Torrellano. Recordem el primer partit també del nou Eldense de Javi Calleja, que comença a les 6 i mitja de dissabte davant l'Eibar, i a la mateixa hora juga el líder de segona divisió, el Club Esportiu Castelló, davant el Tenerife, amb José Luis Gual i Emili Sierte, el nostre partit de la jornada bijusa des de l'Skyfi Castalia. També oferirem el Villarreal B. Antequera de Primera Federació, i tindrem temps per al futbol femení, futbol internacional, i també, com no, la semifinal de la Supercopa de Bàsquet. Estarem en directe des de Badalona amb Salva Gomis i Nacho Rodilla per a contar eixe duel davant el Barça. I ja per a diumenge també tenim un dia intens, començant pel matí amb Hockey Herba, també partits de Tercera Federació, de Segona Federació. Estarem tot el cap de setmana pendents d'eixe Sporting Club Tenis València en el torneig internacional de tenis femení, i per la vesprada anem a estar pendents, per exemple, de l'Atleti de Madrid-Real Madrid, un duel que anem a oferir 4:15 el diumenge, també de pilota valenciana, i ja començarem a una prèvia potent per als dos grans partits de diumenge. Primer, el Villarreal-Llevant des de l'Estadi La Ceràmica, amb Carlos Urrutia, Manolo Montalt i Juan Lumora, i també Vicent Latorre als comentaris, i a partir de les 9 de la nit, València-Real Societat, el nostre partit de la jornada de diumenge, amb Luis Urrutia, Nacho Sánchez, eixe segur que vos sona, Charlie Egea i Fernando Gómez Colomer, i també Juanjo Rodríguez als comentaris. Tot com sempre en la sintonia del Punt a Punt.
1: Gràcies, Paco. Gràcies, Germán. Tu saps per què?
0: No he volgut interrompre a Paco, però ha esclatat la notícia.
1: Quina notícia?
2: Quina? Calleja.
0: He trobat Nacho Sánchez al 2000 DNU ja reclamava a Aguirre per al València.
1: Sí. Sí, sí.
0: 2000 que... DNU. Ara
4: estava, no,
0: Quique, ara, Quique, ara fa la del periodista imparcial.
2: Quique, que són 5 minuts.
0: Però ell vol a dir-li.
2: Un poc, dona-li un...
1: Volia parlar de les prèvies. Començant pel Llevant, va estar ahir Ismael Garre i van parlar del que va ocórrer a la vergonya de la Lliga.
2: Mira, m'arribava l'Esalert quan estava jo eixint del camp. Les Aler, quan estava jo eixint del camp, i estava la policia fent fora als aficionats en un recinte que és un recinte de seguretat en cas d'emergència. O sigui, jo no entenc res de lo que va passar l'altre dia, però sí que és
1: de
2: veres.
1: Mires? Institucions, lliga...
2: Jo els miro a tots. A tots. Els miro a tots perquè em donen vergonya, perquè tu parles en la Generalitat i diu l'Ajuntament, la Lliga, AEMET és un indicador.
4: AEMET és l'única que va...
1: AEMET va indicar i va avisar.
2: I dic una cosa.
3: No, AEMET ho va fer bé.
4: Bueno, sí, l'única està bé.
2: AEMET ho va fer... ho va fer relativament bé. Va avisar, i és de veres que la nit anterior jo vaig veure perquè estava pendent, i entre les franges de les 9 de la nit i les 10 i les 10 i les 11 marcava 44 i 33 litres per metre quadrat. I a l'hora del partit i vesprada, 2-3 hores abans marcava 7 i 13. Que és el que va fer que la Lliga diguera, se xua. Però jo crec que al final estem parlant, AEMET no és ciència precisa.
1: Però tu ho has dit bé, és a dir, el que depenia d'Ajuntament o Generalitat, que és parcs, activitats, va estar cancel·lat. Però tu has dit, ser... la Lliga diu, es juga, sí, la Lliga és una empresa privada?
2: No, la Lliga és una empresa privada que està supeditada. Si al final l'Ajuntament força que se tanque el partit no es juga per seguretat, i el que no té trellat és que l'Ajuntament diga, els parcs se tanquen, però permetim un esdeveniment que mou 20.000 persones. Això és incoherent. Aleshores, i parlaven gent de Generalitat, i parlaven gent de l'Ajuntament, i em dient, Carlos, el problema són les alertes naranjas. Em sembla bé, perquè diu, no, en la groga tot el món fa vida normal i en la roja tot s'atura. El problema són les taronges.
1: Hi ha que buscar un protocol, no?
2: Millorar el protocol, perquè és evident que el que va passar va ficar en risc.
1: Avui no parlem de prèvia, no passa res, perquè passa molt.
6: Hi ha un
1: tema
6: que és molt important. Jo comprenc perfectament el que diu Carles, però una alerta taronja només tens que llegir-la. T'estan dient, queda't a casa.
2: No fiquem, no fiquem la responsabilitat en la gent.
3: No estic parlant de la gent.
2: Perquè tu, deixant que el partit se xue, tu estàs convidant a la gent, com a mínim, a dubtar. Puc anar, perquè si es xua...
6: No, home. Però la irresponsabilitat és perquè no n'hi ha un protocol clar. Si la taronja fora, te quedes en casa.
2: El protocol és millorable com tot. Clar. I el que hauria de fer és millorar-lo.
6: Si l'Ajuntament, a partir de la taronja, tinguera la possibilitat de prendre la decisió...
2: I per què no la té? Perquè no la té, si és un protocol propi. Canvia tu el protocol, canvia-lo.
6: Què t'he dit? Que n'hi ha que canviar el protocol.
2: Estem d'acord.
6: I a partir d'ahir, tu ja pots prendre decisions sense assenyalar a ningú. Perquè tu no pots esperar que la Lliga prenga cap decisió. No ho esperes.
2: La Lliga, clar que n'hi ha que assenyalar.
1: Jorge, vull escoltar-te ràpidament. Com ho veus tu?
6: Perquè ells són un negoci.
4: Bueno. No, a ver, pasó algo al final, como no pasó nada, no hubo ningún accidente grave, nadie, gracias a Dios, ningún fallecido y demás, pues no va a pasar nada, simplemente.
2: Bueno, cuando pase, es lo que dice Jorge, cuando pase se tomarán medidas. Y que
4: como llegó todo el mundo a casa, pues llegó todo el mundo a casa, mejor o peor, pero llegó todo el mundo a casa, por lo tanto...
6: A ver, está muy claro que alguna cosa se ha hecho malamente cuando todos veyeren el que va a pasar la otra día.
4: Pues si qué fácil es suspender el partido a mitad día.
2: Y ya está, y ya está.
3: Y te oblides.
2: Però, Germán, passar-ho a dijous. Passar-ho a dijous, diuen, no, és que l'Atlètic Club dijous a dissabte. Pues passa-lo al diumenge.
1: I són dos clubs que no juguen a Europa. No havia tantíssim.
4: Sí, que havia hueco ahí.
2: Però
4: té
2: igual, encara que no n'hi haguera hueco. Al final t'estàs exposant.
1: Totalment. Que no és un condicionant, però que és que a més era més fàcil encara. És a dir, és que hi havia més facilitats.
6: N'hi ha que canviar la forma de fer les coses.
1: 2:29, abans de que marxem. Porra ràpida, perquè no parla de prèvia res, pràcticament. L'altre dia se'n va oblidar l'Elx, he de dir-ho.
3: Segona victòria consecutiva d'Òscar Sánchez, amics.
1: València, Allats... Ràpid?
2: Com... No sé ni contra qui juga.
4: Pues Real Sociedad.
1: Tu dius que perd, segur. Jorge?
4: 1-0.
1: 1-0. Germán?
4: 2-1 per al València.
1: Llevan Villarreal. Llevan Villarreal, ràpid.
3: X.
1: Villarreal llevan.
6: X està bé,
2: 1-2.
4: És Villarreal llevan?
1: Sí,
4: 2-2. 2-1 també per al Villarreal.
1: I l'Elx, que juga avui davant l'Espanyol. Jo crec que
6: guanya el Villarreal.
1: Jo crec que avui l'Elx guanya. Ràpid, davant l'Espanyol.
6: Va guanyar avui?
1: Guanya, sí.
2: Jo crec que no.
1: No, crec que no.
4: 0-2.
1: 2:29, tanquem, ens acomiadem, vos escoltem dilluns, recordeu, Aguirre molt a prop de ser entrenador del València. Ens escolteu dilluns.
6: Germán va en el Villarreal,
1: Sigueu feliços, sigueu feliços.
6: S'ha quedat clar?
4: Ja s'ha recuperat el Villarreal.
7: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
8: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
9: A quienes dirigen la Liga, de manera preventiva, hay que tomar decisiones.
10: La Liga es quien tiene que suspender. Hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad.
11: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española.
12: La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones. Uno de los temas en los que nos vamos a focalizar son los temas de la inteligencia artificial.
13: Es un modelo a importar a unas altres empresas.
14: Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio.
15: Apunt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Ores.
7: Hola, com estan? Encara no s'havia fet de dia quan la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han anat a la platja del Trampolí i també a l'altra del costat per a fer el trasllat de les 1.700 persones migrants que caben en les instal·lacions muntades al port de Ceuta per a albergar-los. El dispositiu s'ha fet sense avisar per a poder controlar millor la situació. A la platja hi ha molts més de les 1.700 persones que poden albergar aquestes primeres instal·lacions. Entre ells n'hi ha molts menors i per això moltes d'aquestes persones ja estaven a l'aguai. Tots volien accedir per por de quedar-se fora. I quan han escoltat el soroll dels furgons, molts ja enfilaven cap al port. El cas és que s'han viscut moments de tensió, també de caos. Hi ha hagut estampides, algunes persones migrants han resultat ferides i els agents antidisturbis han hagut de fer ús de les armes dissuasòries. Al remat, en fila índia i escortats per un corredor d'agents han anat passant en un primer moment d'un en un, però pront en grups. Els policies cridaven a la calma, però sabien que el que no passara del cordó es quedaria a la platja o als carrers, on ja porten més de 50 dies vivint i dormint. Era el moment en què les forces de seguretat equipaven a la calma per a que les persones intentaven anar traslladar-se de la manera més pausada possible. Siga com siga, este és el quin campament que el govern espanyol ha habilitat per a les persones migrants. El màxim responsable del comandament únic, que és el ministre Ángel Víctor Torres, xifra dimarts en més de 4.000 els migrants acollits ja en 4 campaments. Ara el primer dels embalats ja està complet, encara queden milers de persones, com diem, a l'espera d'un lloc on dormir, dutxar-se en condicions o tindre, per exemple, un lloc per a carregar el mòbil, que és vital a l'hora d'estar connectat. El trasllat es produeix després que l'Audiència Nacional rebutjara, ja ho saben, les mesures cautelars demanades pel Sindicat Unificat de Policies, que alegava raons de seguretat al port, on hi ha dipòsits de combustible i on deien no s'ha previst una dotació policial que garantisca unes condicions segures. Les 2:33.
15: Les notícies del migdia. Apunt Ràdio.
7: I el fet que uns 1.800 migrants que fins ara estaven als carrers de Ceuta tinguin un lloc provisional on estar i pernoctar al port de Ceuta fins que siguin retornats al Marroc no ha fet amainar ni un àpice la intensitat de la controvèrsia política entre Partit Popular i Govern espanyol. Òscar Martínez, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada. Mentre la Policia Nacional, també la Guàrdia Civil, acompanyaven els migrants als recintes construïts en terrenys del port de la ciutat autònoma, el líder nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat de l'executiu central de no garantir la seguretat en una ciutat espanyola.
11: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. Mire, la única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar.
16: El govern espanyol està satisfet per l'operatiu muntat a Ceuta malgrat el descontrol viscut a primera hora del matí perquè, malgrat la complexitat de l'operació, s'ha dut a terme i perquè els migrants estan millor al port que als carrers fins que siguin repatriats. Des de Barcelona, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que cal diferenciar entre qui aporta solucions als problemes i qui posa pals a les rodes i ha demanat a la ciutadania que confia en els primers.
17: La ciutadania debe confiar en aquellos que aportamos soluciones, en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día con la antipolítica e intentando que nada se resuelva, pero que el odio siempre se esparza y siempre sea un factor determinante.
7: I també d'este divendres continua la baralla política per la suspensió a última hora del partit del Llevant dimecres, el dia, ja ho saben, de l'episodi de pluges torrencials. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana continua apuntant a la responsabilitat de la Liga, però avui posa en el punt de mira també a l'Ajuntament de València i a l'alcaldessa de València, Maria José Català. Pilar Bernabé.
9: Por supuesto, el Ayuntamiento de Valencia puede tomar decisiones al respecto. Además, hemos visto como en otras ocasiones la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos. Yo creo que eso lo hemos echado de menos y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho. Pero también yo creo que hay que hacerle un llamamiento a la reflexión a quienes dirigen la Liga. De manera preventiva hay que tomar decisiones cuando miles de personas están expuestas a situaciones climatológicas adversas.
16: La alcaldessa María José Català ha censurat que Barberà vulga fer política de la gestió del temporal, ha dit, i es pregunta per què la Policia Nacional va fer fora de l'estadi Ciutat de València els aficionats quan l'àrbitre va decidir suspendre el partit enmig d'una pluja torrencial. Però ha responsabilitzat la Liga per no haver decretat la suspensió abans, ha explicat que des del consistori li ho van aconsellar al club, al Llevant, que se suposa o va traslladar la proposta.
18: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje y la acción, la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía precisamente el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo. Para empezar, es un evento privado, la Liga es quien tiene que suspender. Nosotros recomendamos, pues hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad, decirle que nosotros íbamos a suspender toda la actividad y que si continuaba la actividad deportiva era bajo su responsabilidad. Y la entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a la Liga esto porque era una decisión de la Liga. Entonces, a quien tienen ustedes que preguntarles a la Liga.
7: I la policia mexicana ha detingut el presumpte assassí de l'estudiant espanyola d'Erasmus, Claudia Taraconte. La Fiscalia de l'Estat de Morelos ha explicat que l'arrestat, conegut com el Trompas, va robar el telèfon a la jove i que té antecedents per furtar en cases.
16: Sí, el principal acusat de l'assassinat de Claudia Taraconte, la imatge del qual s'havia difós públicament per tot el país, havia rapat el cap i vestia roba distinta del dia en què presumptament va matar la jove de 21 anys en la Universitat de Morelos. Segons informacions de la premsa local, la policia ha capturat el Trompas gràcies a la col·laboració ciutadana. Veïnat i comerciants del mercat de Coahuila, que tenen un xat on comparteixen assumptes d'interès comú, el van veure passar i van advertir les autoritats. El fiscal de l'estat de Morelos, Fernando Blumenkron, ha explicat que encara que l'arrestat va robar el mòbil de Taraconte de Claudia, la fiscalia l'acusarà de feminicidi.
14: Lleva a cabo una acción en donde se apodera de su teléfono celular, pero es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo. El Código Penal de nuestro Estado establece como una de las causales.
16: La gobernadora de Morelos, Margarita González, ha explicat que el Trompas es un delincuente común y que va a apuñalar a la estudiante española cuando ella va a cridar.
19: Es un delincuente común, pero pues muy trastornado por la forma en que realizó eso. Aparentemente fue el robo, ¿no? Fue un forcejeo por un robo. Y cuando ella pues grita es cuando él agrede.
7: Anem ja amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
20: Molt bona vesprada. Este divendres tenim la possibilitat de pluges fortes de nou cap a la Marina Alta, a la Safor, i també on tenim avís groc, que és el Baix Segura, Baix Vinalopó, també cap al Vinalopó Mitjà, al Vinalopó i l'Alcoià, així com l'Alacantí, però aquesta localitat serà un poquet més cap a l'interior i és que afectarà principalment a les muntanyes del sud per tempestes que poden deixar ruixats de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. A la resta veurem més càrrega de núvols a la meitat sud, més estones de sol a la meitat nord, però això sí, cap a l'interior nord podríem veure també algunes tempestes esta vesprada al Racó de Mus, als Serrans, a l'Alt Millars i a l'Alt Palància. Una jornada inestable amb temperatures un poquet més altes que les d'ahir, màximes entre els 24 i els 28 graus. El cap de setmana veurem com la pluja encara es quedarà cap al sud del Golf de València demà de matí, també al Baix Segura i Baix Vinalopó. Molta precaució perquè aquestes pluges poden ser fortes i de fet ja tenim avís groc activat per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i veurem com ja de vesprada la situació es calmarà un poquet, encara amb nuvolositat ancorada cap a les comarques del sud i també a la resta més núvols en general, però sí que serà un dia un poquet més estable al centre i al nord. El diumenge, un dia ja més assolellat en general, amb temperatures que a poc pujaran.
7: 20 minuts per a arribar a les 3 de la vesprada. Sofia Álvarez, a la tècnica.
15: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
7: Espentes, carreres i tirs a l'aire, dissuasoris. La policia per a contindre la multitud, això és el que ha fet este matí les forces de seguretat, és el caos que s'ha viscut a Ceuta quan milers de persones migrants s'han llançat cap al nou campament del port. La tensió ha sigut constant, però finalment el trasllat s'ha reprès de manera escalonada i les 1.700 places s'han ocupat en només 3 hores. Lucía Mas.
5: Sí, bona vesprada. Imatges de caos i tensió són les que hem vist este matí a Ceuta. Vora les 7 començava el trasllat des dels assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, on s'acumulaven vora 3.000 persones, fins al nou centre d'acollida del port. Els migrants, conscients que només hi havia lloc per a 1.700 persones, han començat a córrer, botant-se tot el dispositiu de seguretat. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han hagut d'intervindre per a contindre la multitud i evitar l'allau sobre el campament. Les autoritats han establit un cordó de seguretat en un punt de la carretera que arriba fins al moll de Ponent. Però la tensió ha sigut constant tot el matí. Ivonne Domínguez, portaveu del sindicat majoritari de la Policia Nacional.
21: No se puede consentir que tengan que trabajar en esas condiciones de la más absoluta inferioritat numèrica.
5: A 2 quilòmetres porten dins el campament. A les 9 del matí ha arribat el primer grup de migrants. En filera i en prioritat per als més vulnerables han accedit en grups de 200 persones. En només 3 hores s'han omplit els envelats on esta nit dormiran després de 49 dies al ras. Fora encara queden 4.000 migrants.
7: I mentrestant, el govern espanyol defensa que el trasllat de migrants al port de Ceuta no ha tingut incidents i ha assegurat que aquells que no complisquen amb la llei seran retornats. Lorena Diego.
22: Sí, en l'executiu han defès la normalitat d'este complicat operatiu que s'ha saldat sense incidents. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, i Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
23: Hemos abierto unas nuevas instalaciones con el objeto y el objetivo de que los migrantes puedan ser filiados y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley. Y eso es lo que va a ocurrir con la mayoría de ellos.
24: La ciudadanía debe confiar en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo.
22: El PP i Vox demanen la devolució immediata. Feijó ha llançat un missatge directe a Sánchez perquè diu no ha sigut capaç de mantindre l'ordre públic. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal.
25: Las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
26: Yo espero que salgan así, que salgan corriendo y que salgan cuanto antes.
22: I remarquen que les imatges de Gui són absolutament antesques.
7: Ceuta ha confirmat avui el primer cas d'impox de pigota del mico. Es tracta d'un menor de 13 anys que estava en un centre d'acollida i que es troba aïllat ja des de fa dies. Les autoritats sanitàries han activat el protocol per evitar nous contagis.
16: L'adolescent marroquí és un dels menors que van arribar a Ceuta durant les entrades massives registrades a finals de juliol. El positiu l'ha confirmat l'Institut Carlos III. És el primer cas detectat d'impox a la ciutat autònoma des de l'inici del brot a Espanya. Espanya és el país que més casos notifica a Europa, 34 dels 102 informats al març de l'any 26 d'enguany, segons les dades del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties. Kisi Chandiramani és vicepresidenta segona de Ceuta en declaracions a Punt Ràdio.
27: Saben ustedes que la competencia en sanidad es del Estado en la ciudad de Ceuta. Nosotros no tenemos esa competencia. Yo he tenido noticias por lo que he leído en los medios de comunicación. Espero una pronta recuperación, por supuesto.
7: Més coses. Els avisos per a alertar la població en casos de pluja intensa, com el d'esta setmana, han estat damunt de la taula en el ple del Consell avui reunit a Alacant. El govern valencià demana a l'executiu central que revise el sistema d'alertes de l'AEMET i, en especial, el llindar per a decretar l'alerta roja. Maria Bravo.
28: Sí, el Consell reunit avui a Alacant ha reclamat que revise el nivell d'aigua que ha de ploure perquè AEMET activi l'alerta roja. Perquè, segons ha dit el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, així ha de caure més aigua que altres autonomies perquè s'active aquesta alerta.
29: Pedirle al Gobierno de España que actualice las previsiones que hace AEMET. Fue una previsión absolutamente desbordada por la realidad y, por tanto, volvemos a rogar que se afine. Debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
28: S'ha parlat d'esta aigua, però també de l'aigua del trasbassament Tajo Segura. Es demana des del Consell del Govern d'Espanya que la rotura de les canalitzacions en Albacete no afecta el trasbassament. Diuen que s'ha de garantir que els llauradors alacantins rebran l'aigua que es pertoca una vegada estiga reparat. En aquest sentit, Barrachina critica també que el govern qüestioni el trasbassament Tajo Segura al mateix temps que incrementa, segons ha dit, en un 428% l'aigua que envia a Portugal. Al mateix temps, ha exigit que s'implementen els protocols d'emergència en els 18 embassaments que hi ha a la comunitat que depenen del govern d'Espanya.
7: I avui el govern valencià ha presentat els tramvies del futur que començaran a circular en breu a València i també a Alacant. El president Llorca ha anunciat que la xarxa de ferrocarrils tindrà 1.700 places més. Bea Ponce.
0: D'estos 22 tramvies, 16 s'incorporaran a la xarxa de Metro València i altres 6 al tram d'Alacant. Ho faran de forma gradual els pròxims mesos i oferiran 1.700 places addicionals a la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat. Són tramvies d'última generació, 100% accessibles i molt més confortables. Totes les unitats estan fabricades a la planta de Stadler al Buixec. La primera unitat circularà abans que acabi l'any i la resta ho farà durant el primer trimestre de 2027. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca la inversió de ferrocarrils en estos nous tramvies.
1: Mucho más moderno, mucho más sostenible, con una mejor accesibilidad y además con la novedad de que también tiene más plazas. Cada tren tendrá aproximadamente unas 100 plazas más y que eso lo unimos a las frecuencias que tienen, estamos hablando de que podrá tener espacio para 20.000 usuarios más.
7: Bé, i el president Llorca en este acte li han tornat a preguntar per quan serà ratificat pel seu partit, pel Partit Popular, com a candidat a la presidència de la Generalitat, si li agradaria que fora abans del seu discurs a les Corts el dia 28 en el debat sobre l'estat de la comunitat. Pere Llorca ha sigut molt concís i molt clar.
1: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
7: Bé, més coses. La Universitat Politècnica de València ha signat dos acords amb la companyia automobilística xinesa Geely que redundaran en la formació de l'alumnat de la Politècnica Valenciana, sobretot en intel·ligència artificial. El rector, que és José Capilla, i la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, participen en la inauguració oficial del campus a Hangzhou, a la ciutat xinesa. Esta ciutat xinesa està a Lourdes Espinosa.
2: Efectivament, Patricia, és que així ja estos dies una delegació de la Universitat Politècnica de València i també de la Conselleria d'Educació estan tancant acords amb grans empreses tecnològiques. És el cas de Geely, on estem ara, un dels principals fabricants d'automòbils de la Xina, que a més, com sabeu, acaba de signar un acord amb Foral Musafes per a fabricar 5 models en la planta valenciana. Bé, este gran gegant ven més de 3 milions de vehicles elèctrics, sistemes de conducció intel·ligent, tecnologia via satèl·lit. Així ho ha destacat el rector de la Universitat Politècnica de València.
3: Y digo, es muy importante porque Geely es una empresa moderna, de vanguardia, lo está demostrando con todos los desarrollos que está haciendo, las inversiones, y uno de los temas en los que nos vamos a focalizar son los temas de la inteligencia artificial, tanto en los procesos de manufactura, en la propia formación. Vamos, yo creo que la reunión, mejores noticias no podíamos tener ya.
2: I l'altra visita, l'altre acord que han firmat ha sigut en Unitree Robotics, una de les empreses líders a nivell internacional en robots quadrúpeds i humanoides. Ha sigut una demostració espectacular de robots ballant, també barallant-se entre si, fins i tot uno que es dedicava a la cuina i que ens ha preparat un sàndwich.
7: Les 2 i 48 minuts, la jutgessa del cas Àtic del govern de Díaz Ayuso de Madrid ha preguntat a la Fiscalia si és competent per a investigar la compra.
16: Sí, este és el primer pas que fa l'estructura des de la denúncia de l'Associació Justícia Europa més Madrid i el PSOE a principis d'agost per a començar a investigar si hi ha indicis de delicte en l'adquisició de l'Àtic de Luxe per més de 6 milions d'euros per part de l'empresa pública Planifica Madrid. Ahir, el conseller de Presidència va reconèixer que l'immoble es va comprar, entre altres coses, per a allotjar les autoritats de la Comunitat de Madrid. L'endemà que el diari El País desvetllarà la compra, la Comunitat de Madrid el va posar a la venda, encara no ha trobat comprador.
7: I les víctimes de la Dana es concentraran dilluns vinent davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la nova compareixença de Carlos Mazón, de l'expresident, davant de la Comissió d'Investigació.
16: Les tres associacions més representatives han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de l'expresident de la Generalitat, que té marcada la compareixença mitja hora més tard. A les 11, Carlos Mazón haurà de respondre de nou a les preguntes de diputades i diputats dels grups parlamentaris sobre la seva gestió i la del seu Consell en la riuada del dia 29 d'octubre de l'any 24 que va matar 232 persones a la província de València després de les noves informacions que s'han aportat a la investigació judicial.
7: La pluja torrencial ha posat a prova la xarxa de clavegueres de l'Horta Sud, dependent de les obres de reconstrucció després de donar els tràmits necessaris per a posar-les en marxa, estan retardant l'execució. Elena Andreu.
4: Bona vesprada. Al Fafar, les brigades municipals treballen avui retirant tota la brutícia que ha eixit del clavegram per la sobrecàrrega dels col·lectors. Arcadio del Real, regidor d'Urbanisme d'Alfafar.
6: Tenemos sobre el papel la solución para poder evitar algunas cosas como la que pasaban el otro día, pero estamos otra vez igual pendientes de la burocracia, de la licitación de proyectos para que las obras puedan comenzar en marcha. Entonces necesitamos rapidez.
4: Al carrer Sant Pasqual l'actuació és urgent.
6: El problema que tenemos es que la acequia que viene por esta calle gira por aquí, continúa recto por aquí y aquí vuelve a girar y se reincorpora donde estamos ahora mismo. Cuando llega esa trapa de ahí, el agua desborda.
4: A Paiporta, entre conclusions després d'aquest episodi, Vicent Síscar, alcalde de la localitat.
8: Tenim que modificar la configuració de, no del clavegram, sinó dels arbellons que van a parar al clavegram. Nosaltres ja tenim uns projectes damunt de la taula que començaran les obres ara en octubre, de renovar 15 quilòmetres de clavegram dels 80 quilòmetres que n'hi ha en la zona urbana de Paiporta.
4: Una obra que tindrà un període d'execució de 4 anys.
7: I a l'Albufera continuen les faenes de neteja per a recuperar la normalitat després de les pluges. Carme Bor, bona vesprada.
9: Es continua treballant per tornar l'Albufera a la normalitat després d'aquest episodi de pluges intenses de dimecres que va arrossegar fins a les aigües del llac, centenars i centenars de residus. Són bàsicament canyes, branques, però també tot tipus de residus que venen del barranc de Pollon. En aquests moments està acordonada tota la zona de la Gola de Pujol, per tant, els turistes que s'acosten avui ací no poden accedir. De moment ens han confirmat que estos treballs de neteja s'allargaran almenys fins demà.
10: He venido de Tenerife y me he encontrado desgraciadamente con el espectáculo este. Traigo unos familiares, mis hermanas concretamente y mi cuñado, y quería pues darle una vueltecita en la lancha.
11: Hemos parado para ver el embarcadero, que con la lluvia de miércoles es muy sucio.
12: Es normal porque llovió escandalosamente mal.
15: A Punt Radio. Les notícies del migdia. Patricia Horts.
7: Dia de rècord avui al Port d'Alacant, amb l'arribada de 11.500 creueristes a la ciutat, un desembarcament que obliga a un dispositiu especial. Pere Conca, Alacant.
13: Una quantitat de turistes que, sumada als que arriben diumenge, assolirà els 24.000 en només una setmana amb 7 escales, xifra que parla del bon moment del Port Alacantí com a base de creuers. Escoltem David Nadal, cap de Departament de Desenvolupament de Negoci del Port d'Alacant.
17: Ciertamente es un día importante para la ciudad, importante para la provincia. Desde la pospandemia, por así decirlo, hemos ido creciendo de una manera constante. El año que viene esperamos seguir creciendo.
13: I tot això quan part del veïnat protestarà de nou este cap de setmana contra este model turístic.
7: I una xiqueta de 5 anys està ingressada a l'Hospital General d'Alacant amb pronòstic reservat en patir una intoxicació en un establiment de Xavi Anarea Blasco.
18: La menor va haver de ser traslladada d'urgència al centre hospitalari, on continua ingressada després de consumir un suc que podria estar en mal estat. La Guàrdia Civil ja investiga si la beguda contenia alguna substància tòxica o corrosiva. Els agents han intervengut l'envàs original i, per precaució, han retirat tots els productes del mateix lot i marca. Inma Cores és la propietària de l'establiment.
30: Se li havia cremat la gola i els labios, els llavis. I que estava vomitant. Un client sí que va dir aquí que feia olor amoníaco, que feia una olor molt forta.
18: El succés va ocórrer el passat dimecres vora a les 3 del migdia i en aquests moments l'establiment afectat encara continua tancat al públic.
7: I atenció, perquè la campanya del meló de l'Alger se presenta desastrosa. Redacció de Punt en Castelló, Jordi Fuentes.
31: Este matí hem visitat un camp de la Marjal de Nules on el 50% de la collita s'ha perdut per la calor. Al camp del costat, també de melons Panolló, s'ha fet malbé el 90% de la producció. José Javier Oliver n'és el gerent.
32: Ha influït molt aquest canvi climàtic, l'alta temperatura que ens suporta tot l'estiu. Al voltant d'un 50% és la merma que hem tingut de meló d'Alger. El que fa per dins és bullir-la, com si fos la mermela, no? la passa de maduració.
31: Quan no és la calor, és una pedregada o una plaga. L'única manera dels xicotets productors de seguir avant és la distribució sense intermediaris al comerç local i les cooperatives. El preu és un poc més alt, però la qualitat molt superior i els compradors ho aprecien.
7: La policia mexicana, ja ho saben, ha detingut esta matinada l'autor de l'assassinat de l'estudiant espanyola en Mèxic, Carme Pastor.
5: El sospitós d'assassinar l'estudiant espanyola, Claudia Tacoronte, no havia fugit. Estava amagat a la mateixa ciutat on presumptament va matar a ganivetades la jove. S'havia rapat el cap i havia canviat de roba, però el veïnat l'ha reconegut i ha avisat la policia. Per aquesta agressió mortal, la fiscalia acusa el detingut d'un delicte de feminicidi.
14: Les lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió por la forma en que lo hizo.
5: Francisco Javier Ales el Trompas, un delincuent habitual amb un llarg historial per robatoris, podria ser condemnat a 70 anys de presó. Al campus on era l'alumna Clàudia mort assassinada, tres joves més en 7 mesos. I avui han trobat, prop d'una universitat de l'est del país, el cadàver d'un estudiant de medicina desapareguda fa 2 dies. A Mèxic moren cada dia una mitjana de 10 dones i la quarta part es consideren crims masclistes.
7: I este cap de setmana Rússia celebra eleccions parlamentàries. El partit de Vladimir Putin té la victòria assegurada perquè no té competidors. Remei Blasco.
19: Rússia tria el nou Parlament en un context polític i econòmic complicat per la guerra d'Ucraïna i les conseqüències en el dia a dia, començant per l'encariment dels preus. 4 anys i mig després de la invasió, el país és molt més vulnerable als drons ucraïnesos, especialment eficaços en el sector energètic. La falta de gasolina és una humiliació per al segon productor de petroli del món. Votar és un acte de responsabilitat, de suport als nostres soldats, ha dit Putin en al·lusió al conflicte amb Ucraïna, que ell vol continuar fins a la victòria. Gran part de l'oposició i sobretot els contraris a la guerra s'han quedat sense partit. El govern ha prohibit el moviment de pacifista Yabloka i ha condemnat el seu líder a 11 anys de presó. Les enquestes entonaven un 18% abans que entreixaren fora de les llistes, en diu esta candidata. Amb l'oposició fora de joc, la victòria de Rússia Unida, el partit de Vladimir Putin està assegurada, probablement també en suport que fa 5 anys. A falta d'estàndards democràtics i per evitar episodis de frau, l'oposició demana a l'electorat que renunciï al vot electrònic i que s'espera votar diumenge, l'últim dels 3 dies que dura el procés.
7: I València prepara ja la segona seu del Museu de la Ciutat. S'ubicarà al Palau de Montortal després d'una rehabilitació important. L'edifici albergarà Art València des del Renaixement fins a la meitat del segle XIX. Lola Oliver.
20: Continent i contingut estaran en consonància perquè albergarà les obres d'artistes valencians des del Renaixement del segle XVI fins meitat del XIX. Ho explica Maria José Català, que és l'alcaldessa de València.
21: En obres que tenim l'Ajuntament, com Ribalta, Vergara, obres de pintors valencians que mereixen la pena. No?
20: El Palau dels Montortals va conservar tota la seva esplendor fins als anys 70. Ara en queden les reminiscències d'aquella glòria, l'escala espectacular de marbre de Macael, les prestatgeries en paperades de seda o l'arquitectura d'entrada a la planta noble que recorda Grècia. Era la carta de presentació en societat dels marquesos. Pepa Pasqual és la cap d'arqueologia de l'Ajuntament de València.
22: Una façana molt determinada, en uns balcons, en unes simetries de finestres que li dona aquest caràcter d'esta cronologia. Tot un aparato de representació per a fer-se notar davant de les visites i de la societat valenciana.
20: L'edifici és un bé de rellevància local i en no més de 2 anys completarà l'anell de museus de la ciutat.
23: Guardo el deseo en un
7: Així sona la nieve, que és el tema central de la pel·lícula La bola negra dels Javis, que s'estrena pròximament i que ha composat Guitarrica de la Fuente. Ell és també el protagonista de la cinta, que optarà a millor pel·lícula espanyola als Òscar. Esta cançó també podria colar-se en la carrera per l'estatueta. De fet, molts crítics ja ho donen per fet. Diu l'artista valencià que es va inspirar en una carta de García Lorca i també en el seu personatge a la pel·lícula. Amb Guitarrica de la Fuente arribem a l'estrès.

0: Arribem a les 3, moment de repassar alguns dels titulars d'este divendres 18 de setembre. A Ceuta, el primer campament temporal habilitat pel govern espanyol a la zona portuària per acollir els migrants que estaven al carrer ja està complet, mentre que moltes altres persones esperen una altra volta al passeig marítim entrar en la segona instal·lació.
1: I mentrestant, el Partit Popular i el govern d'Espanya han continuat discrepant sobre la crisi migratòria a Ceuta. Primer, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, després el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
2: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía.
3: La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones, en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día con la antipolítica.
0: I sobre la designació de Juanfran Pérez Llorca, del president de la Generalitat, com a candidat del Partit Popular en les pròximes eleccions autonòmiques. Òscar.
1: Bueno, el cap del Consell ha presentat a Alacant 22 nous convois per al tram i per a Metro València, i en la presentació li han preguntat sobre la candidatura que la direcció nacional del PP no fa pública. Pérez Llorca ha demanat als periodistes que li pregunten a Feijóo.
4: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
0: I continua la polèmica política per la no suspensió del partit entre Llevant i Atlètic en les pròximes eleccions autonòmiques. Òscar.
1: Bueno, el cap del Consell ha presentat a Alacant 22 nous convois per al tram i per a Metro València, i en la presentació li han preguntat sobre la candidatura que la direcció nacional del PP no fa pública. Pérez Llorca ha demanat als periodistes que li pregunten a Feijóo.
4: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.

0: Hola amics, molt bona vesprada, les 3 i 4 de la vesprada. Bona atenció perquè Asaja, Coag i UPA ja han anunciat que van a anunciar, van a organitzar, van a convocar mobilitzacions immediates. Diuen que a tot el territori nacional no han donat encara ni data ni dades. Però bueno, estarem molt pendents. El que tenen clar és que ho volen fer per reclamar mesures davant del fort increment de costos de producció, especialment combustible i de fertilitzants. Així que pronte, Espanya sencera tindrà de nou tractors als carrers. Ha parlat en la Unió d'Unions perquè m'estranya que no estigui en la llista. Ells me diuen que no els han convidat. Veurem si hi ha algun anunci d'adhesió o diferents mobilitzacions, que a vegades passa. El cas és que a hores d'ara el que tenim són aquestes tres grans organitzacions nacionals preparant ja mobilitzacions. I nosaltres ens centrem en el que vaig comprometre ahir mateix, especial avui i també Mangrana. I com és divendres, anem a tancar el nostre espai en una proposta, vaig intentar fer-ho cada divendres, de enoturisme o agroturisme, o ja veurem, perquè n'hi ha moltíssimes alternatives per a passar un cap de setmana rodejada de cultius, per a poder adquirir productes de primera mà, amb els productors, visitant pobles, menjant de lo més bé en els nostres pobles i aldes. Jo crec que s'hi doni, i això és un plan forcater com toca. Així que benvinguts, i avui, per cert, que estrenem company, en este cas companya. Tenim nou tècnic, nova tècnic, ella és Maite Freitas, benvinguda Maite, quedes ja declarada com a forcatera, i també Sílvia Labor, que sabeu que està a l'altra banda de la peixera, sempre atenent a tot el món en ese somriure i ese professionalitat. Somriure, que ho ha dit mal, i professionalitat. I quan són les 3 i 6 de la vesprada, ja tenim a la convidada especial, oli d'oliva verge extra. Ahí es nada.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.

I quan resten escassament 6 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, jo crec que com a proposta no està malament. Recordeu que teniu nules també, que estan celebrant la fira, 79 edicions d'una fira que junta ramaderia, junta agricultura, junta també maquinària, tot i que ahir ens contaven des d'allí, des de la regidoria d'agricultura de Nules, que lo de la maquinària està canviant prou. Vamos, que si aneu no hi ha tants tractors, hi ha més drons. És una realitat que va demostrant la tendència en maquinària dins el sector. Una fira que va néixer en 1300 i pico, segle XIV, i encara està ahí. La pluja també condicionarà el programa, però com fan tantíssimes coses, no únicament vinculades a l'activitat agrària, també per a famílies, música, espectacles, podeu anar. Nules és altra alternativa, Moixent, per a parlar d'olis, la festa íbera, als peus ahí de les Alcuses, estaran obertes totes les tendes, podeu tindre l'oportunitat de comprar i adquirir els olis de Pagos del Guerrer, però també vins, perquè aquesta zona sabeu que és meravellosa, té unes alqueries precioses i és una oportunitat bona per a conèixer més el nostre territori. I jo no me'n vull que anar, perquè anem a començar a fer, o almenys anem a intentar-ho, cada divendres, els últims en parlar, sigau vosaltres el sector. Per això intentarem traure algunes de les veus que han marcat l'actualitat de la setmana. I jo crec que esta setmana han passat moltes coses, però la més destacada és la preocupació del sector davant del que visquérem en aquest episodi de pluges. No ha sigut per a tant, hi ha hagut algo de dany en la zona de l'Horta Nord, però insistim, una advertència, ve una tardor complicada, tant per al sector com per a tots. Així que en ixes veus vos deixem avui, no sense abans felicitar, encara que siga per damunt, perquè és una campanya molt bonica, la de les cooperatives, que se llama Buenas hasta el Hueso, que se fa en les xarxes socials, de fet la podeu trobar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Són vídeos xicotets, àgils, divertits. Han afegit enguany com a novetat unes recreacions per a xiquets, perquè són dibuixos animats, com aquell que diu, i que animen a descobrir les fruites de tota Espanya. Són cooperatives de tot el país, no únicament de la Comunitat Valenciana. De fet, estan darrere les federacions de cooperatives agroalimentàries d'Aragó, d'Extremadura, de Múrcia, per suposar la nostra, i el que tenen el suport, tot i si les xarxes funcionant, de la Cooperativa Agroalimentaris d'Espanya. Per què la felicitació abans d'entrar ja en aquestes veus en les que volem tancar la setmana? Perquè han arribat. Això demostra que aquest tipus de campanyes funcionen als 11 milions de visualitzacions en les xarxes. Jo crec que ja estan per damunt dels 20.000 seguidors en les xarxes i més de 500 publicacions. Vos recomano, no? Vos aconsello. I si vos agraden aquest tipus de coses, de veres pegueu una mirada. N'hi ha inclús una web que es diu buenashastalhueso.es. Enhorabona i felicitacions de la meva part a les cooperatives. I així m'ho anem. Preocupats, centrats i defensant la nostra, perquè ja sabeu que cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins dilluns.

0: Bueno, el cultiu sobretot en la hortalissa, en cebes primerenques, carxofes, faves, cols, perquè, clar, les precipitacions han sigut molt importants, de molts litres d'aigua en molt poc de temps. Entonces, pues, a la terra pues, li ha sigut impossible assimilar tanta aigua.
1: En el cas d'esta parcel·la que mos anunciava l'agricultor, pues han vist que sí, possiblement n'hi ha que algo, la fruta en cas menuda, són clemenvilles, i calcule que ara, més avant la setmana que ve, ja sabrem si efectivament hi ha molt de dany o no.
2: La fruita que ha caigut és bona per al creixement de les taronges, sobretot, i bé, no tan bona per al caqui, que ja presenta problemes de fongs i que tenim que estar pendents.
3: Sí que s'ha clavat pues, un pam de aigua en els camps i com tu molt bé dies, pues, el que fa és paralitzar la sega. Avui, òbviament, no segarem i demà, pues, depenent de la humitat, pues, probablement tampoc, perquè l'arròs n'hi ha que entrar-la a una temperatura dins del molí i quan puja molt de temperatura, pues, costa més de secar i entonces, pues, no te l'admitixen en les cooperatives.
4: Bienvenida sea, porque además no ha caído granito prácticamente en ningún sitio, con lo cual el agua sola ha venido bien. Y donde más ha llovido ha sido 20 o 25 litros, que tampoco ha sido excesiva.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: A poc més d'una setmana, perquè d'ací dos dilluns, el 28 de setembre, comença a les Corts el debat sobre l'estat de la comunitat. Avui els periodistes li han tornat a preguntar al cap del Consell per quan serà ratificat pel seu partit, pel PP, com a candidat a la presidència de la Generalitat abans del seu discurs en el Parlament valencià. La resposta de Juanfran Pérez Llorca ha sigut clara i concisa. Quan falta...
2: Yo creo que debe llamar al señor Feijóo. Muchas gracias.
1: El cap del Consell ha fet aquestes declaracions des del Campello a l'Alacantí, on ha presidit l'acte en què s'han presentat els nous tramvies que circularan en els pròxims mesos en la xarxa del tram d'Alacant. Alejandro Molés.
3: Quan falta poc més d'una setmana, pel 28 comencem la resposta i l'hem escoltat, uns tramvies que permetran oferir més de 1.700 places addicionals. Parlem de 6 dels 22 nous tramvies d'última generació que permetran modernitzar tant el tram d'Alacant com Metro València. Escoltem la comparativa que el president de la Generalitat ha fet amb els trens de Rodalia que el govern, amb el govern espanyol que ha enviat al nostre territori.
4: Un plan de mejora per los próximos 4 años de 800 millones de euros y que en esta primera fase hay una inversión de 140 millones donde se han comprado 22 trenes nuevos, a diferencia de decisiones que toma el gobierno de España, que sustituye trenes en la comunidad por trenes usados con más de 20 años de uso. Aquí son nuevos y que se van a ir incorporando a partir de ahora a esas líneas de tram en Alicante y también en la ciudad de Valencia.
3: Dels 6 nous tramvies per al tram d'Alacant, el primer entrarà en funcionament abans que acabi l'any i els altres 5 abans d'abril de l'any que ve. Per cert, que Ferrocarrils de la Generalitat se sumarà dimarts que ve al dia sense cotxe, un dia en què tots els servicis de Metro València, el tram d'Alacant i també el de Castelló, a més
4: de tram en Alicante i també en la ciutat de València.
3: Dels 6 nous tramvies per al tram d'Alacant, el primer entrarà en funcionament abans que acabi l'any i els altres 5 abans d'abril de l'any que ve. Per cert, que Ferrocarrils de la Generalitat se sumarà dimarts que ve al dia sense cotxe.

0: responsabilitat de la Lliga, però avui apunta també a l'Ajuntament de València. Mentre que l'alcaldessa Maria José Català insisteix en la responsabilitat de la Lliga i mira cap a la delegada. Diu que no entén la decisió de la Policia Nacional, que depèn de delegació del govern, que va fer fora la gent del camp quan estava plovent de manera torrencial. Les escoltem.
1: En otras ocasiones la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho.
2: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje porque fue el Cuerpo Nacional de Policía el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo.
3: I el Centre d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat les alertes per fenòmens meteorològics i des de les 2 de la vesprada manté per pluges l'alerta groga a tota la província d'Alacant i al litoral sud de València.
4: I per tempestes, l'alerta groga està activada al litoral sud d'Alacant. Segons les dades proporcionades per l'Associació Valenciana de Meteorologia, on més ha plogut durant l'última hora ha sigut al terme de Xixona, a l'Alacantí, on han caigut més de 30 litres per metro quadrat.
3: I tensió i moments de caos el que s'han viscut a Ceuta en el trasllat d'uns 1.700 migrants des de la platja fins a les instal·lacions muntades al port de la ciutat per tal d'albergar-los.
0: Han sigut moments de caos que s'han viscut enmig d'estampides i de tirs a l'aire per part de les forces de seguretat i això ha provocat fins i tot diversos ferits. Els policies cridaven a la calma però els migrants sabien que qui no passara el cordó es quedaria a la platja o als carrers on ja va 50 dies que viuen. Escoltem breument el document sonor que reflecteix la tensió viscuda. Este trasllat de migrants al campament del port ja ha acabat, tot i que més d'un miler ha hagut de tornar a la platja perquè no tenien plaça. El govern estima que queden entre 3.000 i 4.000 migrants als carrers de Ceuta després de l'entrada massiva de finals de juliol. Uns 6.000 han sigut reubicats en instal·lacions provisionals de la ciutat autònoma. I en l'àmbit polític, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, carrega de nou contra el govern per la gestió de la crisi, mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acusa els dirigents populars de posar pals en la roda en una situació, diu, molt complicada de resoldre.
5: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía.
6: La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones, en aquellos que estamos resolviendo un problema que es bien complejo, pero que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y no en los que están poniendo palos en las ruedas cada día con la antipolítica.
3: I a Mèxic, la policia ha detingut el presumpte assassí de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte, que estava d'Erasmus en la Universitat de Morelos.
4: Segons les autoritats mexicanes, l'arrestat, conegut com el Trompas, és un delinqüent comú que va robar el telèfon a la jove i que la va apunyalar quan esta va començar a cridar. Escoltem la governadora de l'estat de Morelos, Margarita González.
7: Es un delincuente común, pero pues muy trastornado por la forma en que realizó eso. Aparentemente fue el robo, ¿no? Fue un forcejeo por un robo. Y cuando ella pues grita es cuando él agrede.
4: La familia de Claudia ya se ha desplazado a México para gestionar la repatriación de la joven asesinada.
3: I a casa nostra, la Guàrdia Civil ha detingut en la costa d'Orihuela a un dels 12 fugitius britànics més buscats del Regne Unit, un britànic de 51 anys, a qui es buscava per una condemna de 8 anys i mig de presó pels delictes d'estafa i blanqueig de capitals.
4: El detingut figurava en la campanya internacional Most Wanted, impulsada pel Regne Unit per a localitzar a delinqüents vinculats al crimen organitzat que podrien ocultar-se al nostre país. Es tracta del segon fugitiu britànic d'esta llista detingut a Terres Alacantines. La Guàrdia Civil va detindre al maig un altre home acusat de tràfic de drogues.
3: I en els esports d'esta nit, l'Elx buscarà la primera victòria de la temporada a Cornellà. Serà a les 9 de la nit i els franjaverds viatgen amb tota la plantilla, a excepció de Iago Santiago, que ultima el retorn al grup una vegada superada la lesió, encara que no arriba al partit contra l'Espanyol, que compta amb baixes importants com la de Quique García, Javi Puado, El Iljali, sancionat. Sí, estarà al davanter Roberto Fernández, una de les novetats de la llista que Luis de la Fuente ha fet pública avui per a la finestra de seleccions de la Nations League.
0: I en aquesta llista la gran novetat és la del porter d'Alzira, Josep Martínez, titular de l'Inter de Milà i que substituís el lesionat Joan García. A més, Yuxen i Fermín tornen a la primera llista després del Mundial. A més de Martínez, Àlex Grimaldo i Ferran Torres completen la llista de valencians en la convocatòria, en la qual

0: no hi ha cap jugador dels nostres equips de primera divisió. En la sub-21, Carlos Espí, el davanter de Tavernes de la Valldigna, ara al Real Madrid, és la gran novetat en la llista de David Gordo, que també ha convocat l'ex-valencianista Jarek i el migcampista de Vetera, Xema Andrés.
1: Actualitzem informació a les 5 de la vesprada. Es deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
2: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell d'Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio. El comptat 103.0.
6: Hola, com estan? Són les 4 i 9 minuts. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.
2: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Xavi González.
6: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És divendres, això és una alegria. És 18 de setembre. I tenim per davant, al voltant d'una hora, per parlar del cost de la burocràcia, que ja vos avance que és una autèntica barbaritat, de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i també de la jubilació. Resulta que l'INE ha revisat avui l'evolució del PIB espanyol entre l'any 2023 i el 2025 i ha rebaixat el creixement al 2,6% d'aquest any passat. Després ho expliquem tot, però l'excés de burocràcia és un dels factors que frena el creixement de la nostra economia. Els autònoms estan farts de denunciar-ho. Ho han fet així també en este programa, però és que dona igual en quin règim treballem. L'excés normatiu costa 1.470 euros per ciutadà cada any. Són en total més de 90.000 milions d'euros anuals, el que és l'equivalent al voltant del 6% del PIB de tota Espanya. El gran problema és que la major part d'aquestes normes es fan per part de les comunitats autònomes. Clar, com no va haver un excés de normativa si hi ha 17 regulacions diferents per als mateixos tràmits? Ara bé, l'altra banda, és viable derogar de manera urgent més de 200 lleis sense generar inseguretat jurídica? Bé, ho posarem tot en la balança d'ací a uns minuts. Per altra banda, esta setmana la Comunitat Valenciana celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i coincidint amb això, un estudi de Midas revela que el 80% dels espanyols veu inadequada la infraestructura de la seva ciutat per a la nova mobilitat i demana mesures pràctiques i reals de manera urgent. Per a la meitat de la ciutadania és prioritari, urgent, millorar el transport públic ecològic. Avui reflexionarem sobre això i sobre si cal continuar incidint en campanyes de conscienciació o ja cal passar directament a aplicar mesures que ens ajuden a tindre uns municipis més sostenibles pel que fa a la mobilitat. I ja en la segona part del programa parlarem de la jubilació. Com que és una etapa fonamental i que hem de planificar, avui intentarem fer una secció molt pràctica per a tots aquells i totes aquelles que estem ja descomptant els dies. Podeu dir-me il·lus perquè jo sóc conscient de que me falta un fum de dies i d'anys, però jo ja estic descomptant-los. Bé, parlarem dels tipus de pensions, de com es calculen i de com podem complementar-les perquè, això ja ho sabem també, el sistema de pensions es mantindrà, però previsiblement no al nivell actual. Amb tot això, amb el repàs també a l'actualitat a nivell internacional i amb Rafa Alarcón al control tècnic, comencem Cadena de Valor.
7: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
6: I tanquem la setmana, així en la taula m'acompanya un dia més Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
8: Hola, Javi, molt bona vesprada. Sí que ens queden uns quants anys per a la jubilació.
6: Sí, la veritat que sí.
8: Però anem descomptant, poquet.
6: Exacte,
8: a poquet.
6: Poquet a poquet.
8: Però anem ja tancant setmana i arrenquem aquest últim repàs a tota l'actualitat i les notícies que marquen el dia d'avui.
6: Comencem amb les xifres macroeconòmiques. L'Institut Nacional d'Estadística ha actualitzat l'evolució del PIB espanyol entre l'any 2023 i l'any 2025, cosa que fa després de la seva revisió ordinària dels comptes nacionals. Bé, com a resultat, va fixar la dada definitiva del 2023 en un 2,4%. Va elevar dos dècimes el creixement de l'any 2024 fins a arribar al 3,7, xifres molt positives, i va retallar dos dècimes l'estimació per a l'any 2025, deixant-la en el 2,6. A què es deu això, Arturo?
8: L'ajust a la baixa de 2025 s'explica per una menor contribució tant de la demanda interna com de l'externa. El consum de les llars es va desaccelerar en més d'un 3% i el creixement de les exportacions va baixar en un 2,6, mentre que la formació de capital va repuntar al 6%, impulsada, això sí, principalment per la variació d'existències.
6: Encara que l'economia va créixer una miqueta menys del que es preveu, el valor total del que es va produir en Espanya en 2025 va aconseguir els 1,69 bilions d'euros, superant l'estimació inicial, principalment per l'augment generalitzat dels preus. Això ja ho hem notat. En l'àmbit laboral, el nombre d'ocupacions creades va créixer quasi un 3%, mentre que la productivitat, és a dir, la quantitat de béns i de serveis que es produeixen, que produeix cada treballador en cada hora realitzada, va augmentar solament, i això és el més preocupant, un 0,6%.
8: I precisament, un dels factors que està frenant el creixement de l'economia espanyola és la burocràcia. L'excés normatiu costa a Espanya més de 90.000 milions d'euros anuals, el que equivaleix a prop del 6% del PIB i a uns 1.470 euros per ciutadà. Tot això segons l'informe Desembolicar Espanya, elaborat per l'Institut Juan de Mariana i l'Observatori CEU Cefas.
6: Les diferències, les diferents normes i les lleis entre les comunitats autònomes generen traves que costen 37.500 milions d'euros per la falta de regles comunes a Espanya. A això també cal sumar altres 52.430 milions, recordem que estem parlant de milions, per la falta d'unificació amb les normes europees. Clar, la causa principal d'este problema és que les autonomies han elaborat el 76% de totes les lleis del país en 4 dècades, superant en diferència les que ha elaborat el govern central. Volem analitzar tot això amb l'economista i professor del CEU Cardenal Herrera, Miquel Boix. Miquel, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada.
6: Miquel, segons l'informe, l'excés de lleis ens costa 1.470 euros cada any a cada ciutadà. Com es tradueix aquesta xifra per ciutadà en el dia a dia de les empreses i de les famílies espanyoles?
9: En primer lloc, hem de parlar de massa tràmits, temps dedicat al compliment de normatives i costos administratius, a banda de ser, fins a cert punt, inseguretat jurídica, no? Perquè al final és com que la gent hem de tindre la capacitat de poder entendre el que estem fent i dominar una miqueta la visió general dels processos. Per tant, per a les famílies, autònoms i xicotetes empreses, pot ser un excés d'esforç i de dedicació.
6: I en aquest sentit, clar, amb aquest 76% de la producció legislativa en mans de les autonomies, s'ha convertit aquest estat d'autonomies en un fre per a la llibertat de mercat?
9: A veure, multiplicar i fragmentar la mateixa cosa de manera repetida és un fet que clarament no s'aguanta, no? Per dir-ho així. Uh-huh. La pregunta jo crec que ens hem de fer és si la descentralització, sabem que està connectada amb el principi de subsidiarietat, que és a dir que el servici al ciutadà té que estar donat per la institució que estiga més a prop. La pregunta jo crec que seria, és necessari 17 administracions al mateix nivell o hi ha realitat i realitat, no? I ahí hauríem de parlar de mirant la població, mirant la capacitat que tenim per mancomunar també servicis i per tant hauria de ser, o sea, jo no aniria al blanc o negre, no? Del clar. Sí o no, sinó de anem a estudiar exactament què volem aconseguir i a partir d'ahí de quina manera podem aconseguir que siga de la millor qualitat, no? Uh-huh.
8: Efectivament, Miquel, perquè des del punt de vista econòmic, esa fragmentació normativa, el que pot fer és que no sabem si té sentit que existeixin 17 normes distintes per a regular una mateixa activitat. Això pot estar frenant i s'arriba d'inversions a la Comunitat Valenciana?
9: En el cas de la Comunitat Valenciana, jo crec que hem d'analitzar la pròpia naturalesa i evolució històrica, no, de la Comunitat Valenciana i entendre que hi ha una particularitat, hi ha unes necessitats que no han d'estar només circunscrites a la pròpia Comunitat Valenciana. Uh-huh. És a dir, tenim territoris al voltant de l'àmbit mediterrani amb què hem de col·laborar, amb què ens hem d'alinear, perquè al final és bo per a la Comunitat Valenciana i és bo per a Espanya, no? Per a tot l'Estat. Per tant, projectes com el Corredor Mediterrani, projectes com el tema del finançament, per exemple, Comunitat Valenciana i Múrcia, que estem perjudicats a l'hora d'aplicar el model actual, uh-huh. Hem de donar-nos la mà i entendre de quina manera podem resoldre coses en comú. És a dir, no es tracta de multiplicar i que cadascú faça la seva marxa, sinó intentar harmonitzar aquestes polítiques. Per tant, efectivament, multiplicar per multiplicar no té sentit, però al final també cal adaptar-nos a la realitat de cada territori.
6: Clar, en este sentit, i sobretot pel que estaves comentant abans, Miquel, tampoc, bueno, tinguent aquestes xifres damunt la taula, ara el que tampoc hem de demanar és que se derogue de manera urgent més de 200 protocols o més de 200 lleis, perquè això sí que podria generar aquesta inseguretat jurídica, però algun punt en comú s'hauria de trobar.
9: Correcte. Al final, tot el que siguen duplicitats, el que siguen normes obsoletes, el que siguen obligacions innecessàries, s'ha de poder revisar i eliminar, fins i tot, no? I a partir d'ahí, buscant una, sempre, mantenint la seguretat jurídica, exigir normes clares, previsibles, proporcionals, que ja és el que es pretén. El problema és que, efectivament, una burocràcia excessiva genera que al final els recursos que tenim, que són molt limitats, no donen per a poder ni gestionar, ni tan sols gestionar, aquesta realitat que és tan necessària. O sigui, hem d'eliminar tota la palla, per dir-ho així. Tot el que no siga necessari s'ha de reduir.
6: I si alguna comunitat autònoma dona el pas i comença a reduir això, li crearia o suposaria un avantatge competitiu respecte al reste? A la resta?
9: Crec que sí. I crec que és una cosa que sempre ha passat. És a dir, hi ha territoris a nivell autonòmic, a nivell europeu, que sempre són més dinàmics i que tenen major capacitat, inclús que tenen una certa tradició, no? I per tant fan de tractor, no? Tenen un efecte tractor sobre la resta. Per tant, efectivament, seria meravellós entendre que la Comunitat Valenciana vagi liderant aquests processos i que després uns altres territoris se'n puguen beneficiar també.
6: Ojalà ho puguem veure. De moment, aquestes són les xifres que estan damunt la taula. Miquel Boix, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
9: A vosaltres.
6: Una abraçada. Bona vesprada.
9: Adéu.

0: I si la burocràcia frena l'economia, el consum l'enfortís. Tot i això, els consumidors de l'eurozona esperen que la inflació se situï en el 3% durant els pròxims 12 mesos. Això és una dècima més que al juliol, segons una enquesta del Banc Central Europeu. A 3 anys vista, la previsió també augmenta, en este cas, fins al 2,9%.
1: I és que la incertesa sobre l'evolució dels preus a curt termini ha disminuït, però continua per damunt dels nivells previstos al conflicte a l'Orient Pròxim. Mentrestant, les expectatives de creixement dels ingressos nominals es mantenen sense canvis, es mantenen en l'1%.
0: Pel que fa a l'activitat econòmica, els enquestats continuen prèviament una contracció, preveient una contracció de l'1,2% del producte interior brut en l'eurozona. En canvi, millora lleugerament, això sí, la percepció sobre el mercat laboral, i la taxa d'atur esperada baixa a l'11%.

0: I precisament estàvem parlant d'Europa, amb això comencem este repàs a l'actualitat econòmica internacional que ens porta a Reis Joan. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, companys. I sí, comencem per Europa, perquè Christine Lagarde ha assegurat que deixarà la presidència del Banc Central Europeu l'any 2027, l'any que ve, encara que no ha confirmat si completarà el mandat, que finalitza a l'octubre, és a dir, d'ací un any. En plena renovació de càrrecs clau, la presidenta del Banc Central Europeu ha reclamat pluralitat de perfils i competències en els òrgans del govern de l'entitat. Entre els possibles successors, com sabeu, figuren l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i l'holandès Klaas Knot. I ara anem al Japó, perquè el Banc del Japó ha pujat els tipus d'interès de l'1% a l'1,25%, el nivell més alt registrat al país en quasi 31 anys. La decisió, esperada pels analistes, s'ha aprovat per 7 vots a favor i 2 en contra, 3 mesos després de l'últim increment. L'entitat busca així contindre la debilitat del yen i el risc que l'encariment del petroli eleve la inflació per damunt de l'objectiu del 2%. I tornem a Europa, perquè la Comissió Europea reforçarà la lluita contra l'ocupació irregular i els falsos autònoms procedents de països extracomunitaris, especialment en sectors com ara la construcció, el transport o l'agricultura. L'Autoritat Laboral Europea coordinarà inspeccions transfrontereres i els estats que no hi participen hauran de justificar-ho. A més, es protegirà els treballadors perquè puguen denunciar abusos o reclamar salaris impagats sense posar automàticament en risc la seva situació legal, amb l'objectiu de frenar la competència deslleial i la pressió a la baixa sobre sous.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: Tornem a la nostra economia, parlem ara de mobilitat, perquè el 80% dels espanyols considera que les ciutats no estan preparades per a les noves formes de transport i un 25% dels enquestats afirma que l'adaptació és absolutament nul·la. Les prioritats per als pròxims 5 anys són la instal·lació de més punts de recàrrega elèctrica, la millora del transport públic ecològic, les ajudes per a comprar vehicles híbrids o elèctrics i la creació de millors vies per a bicicletes i patinets.
3: Així és, Javi, la conscienciació ambiental ocupa l'últim lloc de les peticions amb només un 32%, la qual cosa està demostrant que la ciutadania ja comprèn la necessitat del canvi, però exigeixen solucions pràctiques i econòmiques per a poder realitzar-lo. Per això, en els pròxims anys, conviuran diferents tipus de motors que requeriran tallers i infraestructures de manteniment que estiguen preparades per acompanyar la transició cap a un transport més sostenible i també més accessible.
0: Precisament, aquest estudi es publica en esta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, per a la que s'han preparat diverses activitats en tota la Comunitat Valenciana. Volem parlar de tot això amb el vocal de la Comissió de Transport del Col·legi d'Enginyers de Camins, Jorge Melero. Jorge, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Jorge, el 80% dels ciutadans exigís aquestes xarxes de recàrrega, aquesta infraestructura per a micromobilitat campanyes de conscienciació. En la Setmana de la Mobilitat Sostenible, què ens diu tot això?
4: Jo crec que el missatge és clar. La ciutadania no només està demanant que els expliquem com s'ha de moure, sinó que està demanant-nos que fiquem les condicions per a poder fer-ho. Una campanya pot ir, per exemple, la bicicleta, el transport públic o un vehicle elèctric, però si no tens una bona connexió de transport, un carril bici o un punt de recàrrega, el ciutadà té molt poc marge de maniobra. Tot i que en la comunitat estan fent ja algunes actuacions per a instal·lar punt de recàrrega, València té molts carrils bici, però la realitat és la que és, segons estudi.
3: Efectivament, Jorge, les demanen, la ciutadania està demanant aquestes condicions per a fer-ho tot possible, i és que quasi la meitat dels enquestats el que està demanant és un transport públic net i eficient, i la pregunta que volem fer és, en la Comunitat Valenciana s'està donant estos avanços reals en electrificació i també en freqüència de la xarxa pública?
4: N'hi ha algun avanç, però jo crec que n'hi ha molt camí que recórrer, i mai millor dit, parlant de mobilitat. Tots coneguem que la xarxa de Metro València o la MT cada volta tenen més usuaris. Això vol dir que n'hi ha una demanda real, però encara queda molt a fer en tema de freqüències, en tema de millora d'infraestructura. N'hi ha determinants horaris que les queixes dels usuaris són patents, i el problema és que ja no és que basta en tindre més vehicles o més eficients, la qüestió fonamental és on estan, en quina freqüència passen i quan tarda una persona en arribar a ells. I ahí, segons la UPV, només el 46% de la població de l'àrea metropolitana té un servei de mobilitat a menys de 5 minuts caminant. Tot això també és una barrera.
0: I tant, clar. En este sentit, Jorge, l'estudi també reflecteix que el 40% de la ciutadania, complementant això que estaves comentant del transport públic, demana millors vies per a bicicletes i per a patinets, mentre el parc mòbil tradicional continua sent majoritari, principalment en les ciutats. Clar, com s'està abordant així en la comunitat este repartiment de l'espai urbà per a evitar conflictes entre vianants, entre nous vehicles, entre bicicletes, patinets, etcètera?
4: Així el que està convivint és, per una banda tenim els ajuntaments València, Castelló i Alacant implementant mesures com carrils bici o carrils dedicats al transport públic, millorant en aspectes com construcció d'aparcaments dissuasoris per a fomentar que la gent deixi el cotxe a sa casa o com a mínim a prop de la ciutat, amb una transició inevitable. I això jo voldria dir, la mobilitat sostenible no s'ha d'entendre com una guerra entre els usuaris. Si es fa bé el disseny, el peató, la bicicleta, el transport públic i el cotxe poden conviure. També el que s'ha de fer és, amb incentius o amb conscienciacions, portar a la gent cap a un altre mode de transport. Però el que no podem fer és una guerra i perjudicar a tots, perquè l'únic que portem és que la mobilitat és perjudicada en busos, retals, etc.
0: Però que important és això, Jorge, perquè la realitat és que quan circules per les ciutats te n'adones, no? Que al final, com tu dius, depenent. Si vas en el cotxe, eres de cotxe i te ve mal els patinets. Si vas en el patinet és al contrari, i si vas caminant te venen tots mal.
4: Sí, sí. Mira, ahí estàs recordant-me, jo vaig estar visquent fora i vaig estar visquent en Alemanya i per treball també em deixava molt a Holanda. I clar, jo arribava de... No vull dir que València estiguera en la prehistòria, ni més ni menys, però...
0: Però un altre model, sí, sí.
4: En un altre model, i jo me'n recorde els primers dies conduint per allí adaptar-se a una altra realitat. I era que allí n'hi ha moltes més bicicletes. En Holanda, per exemple, els ciclomotors poden circular per el carril bici.
0: Sí, correcte.
4: És a dir, és tota una qüestió de canviar el nostre mindset, no volia recórrer a l'anglès, però la nostra mentalitat de què vaig a trobar-me quan arribi en el cotxe? Què vaig a trobar-me quan arribi en un patinet? Tenim tota una concepció que tenim que anar aparcant. Continuant amb... Avui estic en 5.000 de mobilitat per tots els puestos, aparcar en favor d'una altra realitat que estem visquent.
3: Efectivament, Jorge, és que ho has deixat molt clar, no? El missatge és el de la necessitat de convivència entre totes aquestes variants, aquestes vessants de la mobilitat, no? A les ciutats, principalment. Sí. Mira, si durant anys estan convivint cotxes, van a conviure cotxes de combustió, tant híbrids i elèctrics, ahí és on té que entrar les administracions, no? Perquè de quina manera van a poder col·laborar aquestes administracions per a garantir que el manteniment sigui accessible i, a més, que no encarisga el transport a les famílies.
4: Estàs tocant un tema que té moltíssimes variants i moltíssimes... Això es pot abordar des de moltes vessants, com m'has dit. És evident que hem de reduir les emissions. És evident que hem de reduir les emissions del transport i hem de reduir l'ús del vehicle privat posant el transport públic a disposició de tots. Ara bé, aquests vehicles ecològics, els híbrids, els elèctrics, els de combustió amb altres formes més eficients de recàrrega de híbrids autorecargables i això, tenim que assegurar-nos que siguin també accessibles per les famílies, com bé has dit. Ara mateix, molts d'aquests vehicles tot i que ara estan irrompint tres vehicles de procedència xinesa que tenen uns preus molt, molt
0: competitius,
4: molt més baixos, sí. I també tenim algun altre model europeu molt més econòmic que n'hi havia, encara són un colp molt important per a molts ses butxaques, especialment espanyoles, sí, sí, que no tenen el poder adquisitiu altres. Què s'hauria de fer, en la meva opinió? Incentivar la transició cap a aquests vehicles. També jo voldria dir-te que es podria també facilitar una miqueta més ordenada, perquè ara mateix tenim un parc mòbil molt envellit, uh-huh, i la gent està també resistint els seus cotxes, veient els preus dels cotxes que n'hi ha.
0: Clar.
4: Es té que fer una transició que digues, si no pot ser, pues ordenada. Pues, si no, la gent no es pot permetre un elèctric, haurem d'ajudar-li. Si no es pot permetre un híbrid, pot ser, n'hi haurem d'ajudar-li. I ja tenim el plan Auto Plus, i així a València hem de dir que el pla que es va fer després de la Dana va funcionar molt bé. Només s'ha de veure com van pujar les vendes de vehicles, o sigui, la demanda està. El que s'ha de fer és ajudar-la.
0: Jorge Melero, moltes gràcies per atendre'ns, sobretot perquè has posat damunt la taula molts temes importants que al final acaben condicionant la forma de mobilitat, el sistema de mobilitat pel que apostem. Recordem que estem en aquesta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que els ajuntaments han programat un fons d'activitats que poden consultar en els seus webs. Jorge, moltes gràcies per atendre'ns, de veres.
4: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
4: Bona vesprada.
0: Adéu.
3: I ho acabem d'escoltar, acabem de parlar de mobilitat sostenible amb Jorge Melero, però és que la sostenibilitat també és fer que un sector siga sostenible a llarg termini. En aquest sentit, el sector primari continua en una situació crítica i a l'espera de solucions reals. És que les organitzacions agràries, ASAJA, COAG i UPA, han anunciat mobilitzacions urgents en tota Espanya per l'augment que qualifiquen d'inassumible del preu dels combustibles. Les dates i els llocs de les protestes es concretaran durant els pròxims dies.
0: Hem de tindre en compte que el gasoil agrícola ha pujat un 48% en un any i ja se situa 1,64 euros per litre. A més, les ajudes per a comprar este combustible acabaran el 30 de setembre i, segons les organitzacions, les administracions encara no han oferit cap alternativa.
3: Les protestes arriben en plena campanya de sembra Verema i Daxa i poc abans de la recollida de l'oliva. El govern assegura que estudia possibles mesures mentre el ministre d'Economia es reunirà amb el sector agroalimentari per analitzar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran. I acabem ara, si este repassa la crisi econòmica del dia d'avui, ja mirant cap al cap de setmana, perquè més del 70% dels espanyols assegura que disfruta de l'aperitiu durant estos moments de la setmana, el cap de setmana. Este consum guanya pes dins d'un canvi en els hàbits d'oci. I és que més de la meitat dels consumidors ha reduït les eixides nocturnes i les ha traslladades a altres moments del dia.
0: També està canviant la manera de consumir. La qualitat, el sabor, la presentació i l'experiència guanyen protagonisme, mentre que el vi i el vermut continuen amb noves propostes, com ara còctels reinterpretats i combinats més lleugers, refrescants o afruitats.
3: L'hostaleria continua sent el principal espai de socialització associat a aquestes begudes. 7 de cada 10 consumicions d'espirituosos es fan fora de casa. La tendència és especialment visible entre els més jovens, amb un interès creixent pels còctels i les noves opcions vinculades a l'aperitiu.

0: Anem a tancar este repàs a l'actualitat d'avui i, com sempre, hem de fer-ho mirant a la nostra agenda, sabent què és el que tenim per davant. I per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
1: Bona vesprada, companys.
0: Bona vesprada.
1: Per,
0: doncs,
1: per davant tenim el cap de setmana, podríem dir.
0: Que això és molt bonic, Pere?
1: Sí, és d'agrair, és d'agrair. Mira, jo he reparat en dos dates, una de dissabte i una altra de diumenge, perquè, per exemple, demà dissabte, de 9 de setembre, és el Dia Mundial de la Marca Pròpia. Què pes o quina importància està agarrant també aquesta marca pròpia en la cistella de la compra, eh?
0: Sí, sí.
1: He vist algunes referències i a dia d'avui ja representa el 53,8% del volum de compra de les famílies.
0: Uh-huh.
1: Important, eh?
0: Sí.
1: Serà que la inflació està fent mella, no?, en el butxaque
0: dels
1: consumidors.
0: Correcte. Ho estem notant tots, sí.
1: Estem notant tots. Una més, també referència, fa referència a la marca el diumenge 20 de setembre, serà el Dia Mundial de la Paella, que ja estem fent quasi una qüestió de màrqueting i estratègia de marca del nostre plat principal,
0: sí.
1: Podríem dir, també.
0: Sí, sí, sí.
1: I si repassem actualitat en clau local, el diumenge, per exemple, també interessant, hi ha una jornada de promoció turística de la Comunitat Valenciana a la ciutat de Nàpols, a Itàlia.
0: Mm-hmm.
1: S'està fent també aquesta estratègia d'anar per diferents ciutats. Jo crec que a principi de setmana parlàvem de Cascais, de Helsinki,
0: mm-hmm.
1: Pues ara toca Nàpols. I el dilluns ja, en matèria de treball, n'hi ha un desdichun i també de qüestions de treball per a parlar, ho organitza la Conselleria d'Indústria per a parlar de producció agrícola i ramadera. Entenc que el sector també està necessitat de que l'escolten.
0: I tant que sí.
1: Molt diferent, per exemple, el dilluns el bus de la Bora arriba i fa una visita a la Politécnica, i jo crec que és en aquesta necessitat també de caçar el que pugui ser el talent jove i de cara al mercat laboral, i jo crec que és una bona iniciativa. I tindrem també en la universitat, però en aquest cas a la UGI de Castelló, una taula redona per a parlar de vehicle compartit també. Ten present que el dilluns comença aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. Clar. I van haver moltes iniciatives al respecte, crec que heu parlat ja d'això.
0: Sí, no? Correcte, estàvem comentant-ho, però com tu dius, Pere, n'hi ha moltíssimes iniciatives que de segur que són ben interessants totes i que es poden consultar en els diferents webs oficials.
1: Així és, en clau global. També dilluns comença també un fòrum econòmic mundial a New York que organitza la ONU, l'Organització de Nacions Unides, interessant, que tindrà la seva continuació dimarts amb l'inici de la cimera del Pacte Mundial de la ONU, i té dos temàtiques o dos objectius principals: parlar de finances sostenibles i de cadena de subministres, en un moment en què la logística pues, també travessa un marejol per tota aquesta situació geopolítica. I final de setmana tindrem indicadors de confiança econòmica a l'eurozona. Estava revisant com faig cada divendres preus de combustible, no sé si ho heu avançat.
0: Anava a preguntar-te, perquè clar, són dies que la gent agafa el cotxe.
1: Pues jo crec que si tenen ocasió que omplin el depòsit, millor a principi de setmana, no a final, no? Això sí que és un consell que podrien donar.
0: Correcte.
1: Encara que ara n'hi ha revisió de preus constantment. Però bueno, trobem la gasolina 95 entre 1,71 i 1,85 euros el litre, que també és una horquilla, una forqueta gran, per dir-ho d'alguna manera, i el gasoil entre 1,81 i 1,88 euros el litre. Havia estat unes setmanes per davall de la gasolina 95, però torna a estar per dalt, i el mateix sector agrícola estava també parlant o reivindicant ajudes també, pel que fa al gasoil d'agricultura.
0: Sí, correcte.
1: Aixina tenim este cap de setmana i el que pugui ser el principi de la següent. IBEX i Brent en esa senda estable de
0: sí.
1: $104 el barril de Brent. Iniciava el matí aixina i crec que continua igual, mentre que l'IBEX iniciava entre de 9.800 punts i estava baixant ara el de 9.500. Ja veurem si venen millors vents per a la borsa.
0: Jornada inestable la d'avui pel que fa a l'IBEX 35. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Parlem el dilluns i que tinguem molt bon cap de setmana.
1: Igualment, companys.
0: Adéu. Moltes gràcies. Bona Nosaltres vesprada. Fem ara una xicoteta pausa i de seguida continuem així en Cadena de Valor.
2: Sintonitza amb tu. Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Arturo, ja has escoltat Enrique. Hem d'estalviar perquè I pel molt. Que siga les pensions no van a seguir a este nivell.
1: I ha que estalviar i jo crec que el primer que hem de fer este cap de setmana també és donar-li una ulladeta i ser simulador de la Seguretat Social. A veure què ens diu, quin any és.
0: No, no sé jo no a tu i a mi si es farà ja la simulació. En fi, nosaltres se'ns acaba el temps i tornarem el dilluns amb més Cadena de Valor.
1: Efectivament, el dilluns estarem així. Serem de cap de setmana, però recordeu, de 4 a 5 de la vesprada.
0: Se queden ara més companys informatius, que tinguem molt bon cap de setmana. Gràcies per estar
1: bon
0: ahí.
1: Bon cap de setmana.
0: Adeu.
2: Fins així, l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor. En la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Ell ha aprovat una ajuda de més de 500.000 d'euros addicionals per a pal·liar els danys ocasionats pels incendis forestals de Soneja, el Saler i Tuejar, este últim amb afectació també a Benajever. Així ho ha anunciat el portaveu Miguel Barrachina.
4: Las ayudas van dirigidas a viviendas, vehículos, explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, comercios y actividades productivas. Y, por tanto, este acuerdo adiciona el presupuesto superior a los 17 millones de euros ya anunciados anteriormente, 535.000 euros nuevos.
5: A més, el ple del Consell que avui s'ha fet a Alacant ha reclamat a l'executiu espanyol que actue ja per a reparar els danys detectats en el canal del trasbassament Tajo Segura al seu pas per la província d'Albacete. Escoltem de nou Miguel Barrachina.
4: Ha habido un daño en el trasvase, en la conducción al paso por Lietor en Albacete y por tanto hay un riesgo de suspensión del trasvase. Pedimos por tanto al gobierno de España que todo el tiempo en el que no se pueda trasvasar agua se tenga en cuenta la necesidad de nuestros regantes y que se alargue el tiempo de los trasvases más allá de la previsión del 1 de octubre para que puedan tener el agua que necessiten.
3: Més coses. Compromís ha presentat una denúncia davant de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana pel regal, segons diuen el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de l'entrada per a la final del Mundial de Futbol a Nova York, valorada, segons asseguren, en més de 20.000 euros. Escoltem la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Isaura Navarro, qui demana que s'investiguen els fets.
6: Presentem esta denúncia per a que n'hi hagi transparència, per a que se complisca la legalitat i per a que se donen les explicacions que encara no ha donat al respecte. Estem davant d'un fet que podria constituir un ús irregular de fons públics. És evident que estem davant d'una vulneració greu de les obligacions de transparència i les conductes contràries a l'ètica pública i al bon govern.
3: I les víctimes de la Dana anuncien que dilluns que ve es concentraran davant del Congrés amb motiu de la nova compareixença de Carlos Mazón davant de la Comissió d'Investigació.
7: Sí, les tres associacions més representatives han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de l'expresident de la Generalitat, que té marcada la compareixença mitja hora més tard, a les 11. Carlos Mazón ha sigut convocat de nou a la Cambra Baixa.
3: Es concentraran davant del Congrés amb motiu de la nova compareixença de Carlos Mazón davant de la Comissió d'Investigació.
7: Sí, les tres associacions més representatives han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de l'expresident de la Generalitat, que té marcada la compareixença

0: 2024 una catàstrofe que es va emportar la vida de 232 persones en la província de València i va provocar més de 2.500 ferits de diversa consideració.
1: En l'àmbit laboral, les organitzacions agràries Assaja, COAG i UPA es mobilitzaran pròximament a tot Espanya per a protestar per la pujada del preu del combustible, un increment que consideren inassumible i perquè les ajudes expiren al final d'este mes sense haver rebut alternatives des de les administracions.
2: Així ho han avançat en un comunicat conjunt les tres organitzacions que reclamen respostes immediates perquè el gasoil agrícola, segons afirmen, ha pujat un 48% en un any. En els pròxims dies detallaran dates i llocs d'aquestes protestes.
1: Hi havia de record avui al port d'Alacant amb l'arribada d'11.500 creueristes a la ciutat, un desembarcament massiu que ha mobilitzat un operatiu especial de seguretat per a regular els seus desplaçaments pel municipi i la província. La informació és de Pere Conca.
3: Una quantitat de turistes que, sumada als que arriben diumenge, assolirà els 24.000 en només una setmana amb 7 escales, xifra que parla del bon moment del port alacantí com a base de creuers. Escoltem David Nadal, cap de Departament de Desenvolupament de Negoci del port d'Alacant.
4: Ciertamente es un día importante para la ciudad, importante para la provincia. Desde la pospandemia, por así decirlo, hemos ido creciendo de una manera constante. El año que viene esperamos seguir creciendo.
3: I tot això quan part del veïnat protestarà de nou este cap de setmana contra este model turístic.
1: Gràcies, Pere Conca. I Aena, el gestor de les infraestructures aeroportuàries de l'Estat, ha tret a licitació el contracte per a començar l'ampliació de la terminal de l'aeroport de València per un valor de vora 20 milions d'euros. La duració de les obres serà de 5 anys.
0: Recordem que el Consell de Ministres va aprovar la setmana passada invertir en l'aeroport de València entre el 2027 i el 2031 més de 400 milions d'euros per al desenvolupament de la terminal, la creació d'un nou control de seguretat i per a fer diverses obres en els aparcaments i els accessos.
1: I en successos, la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 23 anys i a un home de 29 acusats de retindre i agredir un home en un apartament de Finestrat a la Marina Baixa.
2: Allí el van obligar a entregar diners i or, així com a fer transferències de les seues criptomonedes. En total, uns 20.000 euros. La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per la víctima. Segons assegura, va ser lligada de peus i mans i sotmesa durant diverses hores a agressions i actes d'extrema violència.
1: I un apunt de l'exterior de Rússia, on des d'avui i fins diumenge hi ha eleccions parlamentàries, unes eleccions on el partit de Vladimir Putin té la victòria assegurada perquè l'oposició ha sigut exclosa del procés, el que permetrà a Putin continuar en el poder. I en els esports, diumenge viurem el primer derbi de la temporada.
0: Villarreal i Llevant s'enfrontaran en la Ceràmica. Els groguets jugaran 3 dies després del partit de nit a Màlaga, on aconseguiren la primera victòria de la temporada i la primera de l'era Íñigo Pérez, que es mostrava feliç i alleugerit per la victòria.
5: Uno siente liberación por los jugadores. Obtener esta victoria es muy buena y liberadora para todos. Si lo han hecho hoy, no les voy a dejar que bajen el nivel. Y estoy muy contento también por la victoria y la manera de conseguirlo, pero sobre todo por esa serenidad y fortaleza mental que han demostrado.
0: El Llevant arribarà al derbi més descansat perquè es va ajornar el partit contra l'Atlètic. I esta nit comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx a les 9 de la nit a Cornellà.
1: Més informació a les 6 en Apunt Ràdio. Els deixem ara amb el magazín Tot per l'aire.
6: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonies amb tu.
7: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comencem a Ceuta amb el ressò pel polèmic trasllat dels migrants al campament habilitat al port, Alejandro Molés.
2: Els sindicats policials i de la Guàrdia Civil han denunciat que el govern espanyol ha posat en risc els agents desplegats a la ciutat autònoma que avui han participat en el trasllat de migrants des de les platges de Benítez i el Trampolí fins al campament habilitat en el port. Un trasllat que s'ha dut a terme en moments de tensió com este. El trasllat de migrants al campament del port ja ha acabat, tot i que més d'un miler han hagut de tornar a la platja i no tindre plaça. Des del govern, el ministre Ángel Víctor Torres s'ha felicitat per l'èxit del trasllat.
3: Decir que no hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y por tanto mi reconocimiento y mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los estamentos y entidades que han participado en este operativo, que ha culminado pues con el éxito de que se ha hecho sin altercados que hayan sido relevantes.
2: Altra visió tenen des de l'oposició Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
5: Yo espero que salgan así, que salgan corriendo y que salgan cuanto antes.
2: El govern estima que hores d'ara queden entre 3.000 i 4.000 migrants als carrers de Ceuta després de l'entrada massiva de finals de juliol. Uns 6.000 han sigut reubicats en instal·lacions provisionals de la ciutat autònoma.
1: Els avisos per alertar la població en casos de pluja intensa han estat damunt de la taula del ple del Consell reunit este matí a Alacant. Xavier García del Valle.
6: Sí, el govern valencià demana a l'executiu central que revise el sistema d'alertes de l'AEMET i en especial el llindar per a decretar alerta roja. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
7: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace AEMET. Fue una previsión absolutamente desbordada por la realidad y, por tanto, volvemos a rogar que se afine. Debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
6: Per la seva part, la delegada del govern, Pilar Bernabé, s'ha referit a les alertes que el centre d'emergències va enviar a la població la nit de dimecres.
8: Miren, los ciudadanos y las ciudadanas, los valencianos y las valencianas ya saben que administración no es fiable en materia de emergencias.
1: I sobre el terreny, la pluja torrencial de fa dos dies ha posat a prova la xarxa de clavegueram de l'Horta Sud, pendent de les obres de reconstrucció després de la dana.
2: I és que els tràmits necessaris per a posar-les en marxa estan retardant la seva execució. Escoltem la queixa del regidor d'Urbanisme d'Alfafar, Arcadio del Real.
9: Tenemos sobre el papel la solución para poder evitar algunas cosas como la que pasaban el otro día, pero estamos otra vez igual pendientes de la burocracia, de la licitación de proyectos para que las obras puedan comenzar en marcha. Entonces necesitamos rapidez.
2: De manera necesaria para posarles en marcha están retardando la seua ejecución. Escoltem la queixa del regidor d'Urbanisme d'Alfafar, Arcadio del Real.
9: Tenemos sobre el papel la solución para poder evitar algunas cosas como la que pasaban el otro día, pero estamos otra vez igual pendientes de la burocracia.

0: Actes damunt de la taula, que començaran les obres ara en octubre, de renovar 15 quilòmetres de clavegueram dels 80 quilòmetres que n'hi ha en la zona urbana de Paiporta.
1: Hi ha poc més d'una setmana perquè d'ací dos dilluns, el 28 de setembre, comença a les Corts el debat sobre l'estat de la comunitat. Avui els periodistes li han tornat a preguntar al cap del Consell si li agradaria que el PP el ratificara com a candidat a la Generalitat abans del seu discurs en el Parlament Valencià. La resposta de Juanfran Pérez Llorca ha sigut clara i concisa.
2: Jo crec que debe llamar al senyor Feijóo. Muchas gracias.
3: El cap del Consell ha fet aquestes declaracions des de Campello, a l'Alacantí, on ha presidit l'acte en què s'han presentat els nous tramvies que circularan en els pròxims mesos en la xarxa del tram d'allí mateix, d'Alacant. Parlem de 6 dels 22 nous tramvies d'última generació que permetran modernitzar tant el tram d'Alacant com Metro València. Escoltem de nou Pérez Llorca.
2: Es un tren mucho más moderno, mucho más sostenible, con una mejor accesibilidad y además con la novedad de que también tiene más plazas. Cada tren tendrá aproximadamente unas 100 plazas más y que si lo unimos a las frecuencias que tienen, estamos hablando de que podrá tener espacio para 20.000 usuarios más.
3: El primer d'estos 6 nous tramvies per al tram entrarà en funcionament abans que acabi l'any i els altres 5 abans d'abril de l'any que ve. Per cert, Ferrocarrils de la Generalitat se sumarà dimarts que ve al Dia sense cotxe, un dia en què tots els servicis de Metro València, del tram d'Alacant i del de Castelló, a més del Metrobús, seran completament gratuïts durant tota la jornada.
1: I la Generalitat ha oferit a les empreses xineses Geely i Unitri el mateix model de formació de talent que s'ha desenvolupat a PowerCo per a la gigafactoria de bateries de Sagunt, és a dir, un sistema de formació professional dual que compta amb una xarxa de 480 centres i que permetrà que enguany més de 100.000 alumnes es formen també en empreses. Carmen Ortiz és la consellera d'Educació.
4: Aquesta col·laboració naix de donar una oportunitat de formació dual tant als alumnes de la formació professional com als alumnes de la universitat per tal d'enriquir i millorar entre tots i establir ponts de col·laboració, en aquest cas amb Xina.
1: I en els esports en bàsquet, el València Bàsquet ha resolt la relació contractual amb el finlandès Elias Valtonen, que arriba al club el passat 12 d'agost amb un contracte no garantit, a l'espera que el club prenguera una decisió definitiva.
3: El jugador ja no havia estat inclòs en la llista que Xavi Albert ha realitzat per a la Supercopa, que comença demà a Badalona i on el València Bàsquet s'enfronta a les 6 de la vesprada al Futbol Club Barcelona. Qui sí que podrà debutar amb el conjunt taronja ja és l'ala pivot Nikola Mirotić, que ha sigut presentat este matí com el fitxatge estrella del club per a esta temporada. El jugador diu que està preparat per a jugar tot el que porta, tot i que porta molt poc de temps a València.
5: Me vine en directo, sin dormir. Sí que estoy para jugar, no estoy para jugar como me gustaría. Ya llevan un ritmo increíble. Me dicen, tú sigue nuestro ritmo y en 2 semanas estás como nosotros. Digo, pues perfecto.
3: I acabem, esta nit comença la 7a jornada de Lliga de Futbol, en este cas amb el partit de l'Elche, que jugarà a les 9 de la nit a Cornellà contra l'Espanyol.
1: Més informació a les 7 en Apunt Ràdio. Us deixem ara amb el magazín Tot per l'aire.
6: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio
8: Sintonía.

0: És amb tu. Les vesprades en a punt, va? Tot per l'aire.
1: Sona la sintonia de l'Horat, sempre que està amb nosaltres. Lluís Obiols, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
3: Realment no és la sintonia de l'Horat, és la sintonia de Lluís.
1: De Lluís,
3: ja amb l'Horat seu. Ja he instaurat que cada vegada que tinguem la sort de que estiga Lluís en Tot per l'aire, tindrà una cançoneta de l'últim de la fila. Si n'hi ha un altre grup que t'agrada...
2: Ja vos ho diré. La pròxima setmana que estiga amb vosaltres, ja vos diré...
3: Ja canvien, si vols.
2: Sort que té una gran discografia, l'últim, perquè si fora d'estos que avui en dia
3: Que són dos cançons, estaríem en bucle.
2: Sort que pots triar. Sí. Com
1: aneu? Què tenim per avui? Per cada setmana... Mira, Maria, se'n va de viatge...
3: Vaig a dir-li-ho perquè és que necessito saber. Me'n vaig a Peníscola.
2: Ah, no, allà, molt bé.
3: Sí?
2: Sí.
3: Demà puc anar a la platja per clavar-me el banyador dins de la maleta.
2: Home, sí. Ha baixat la temperatura, de l'aigua del mar. Ha baixat, però
3: bueno,
2: encara...
3: Era caldo.
2: Ha baixat perquè, clar, quan tenim tronades, quan entra el vent, es remou l'aigua. Clar, la que està per davall, no la que està en la superfície, sempre està un poc més freda, i quan es meneja,
3: se
2: remou, baixa la temperatura, però encara serà...
3: Demà podré anar
2: un cap
3: a la
2: de
3: platja.
2: Setmana, sí, de
3: molt
2: platja. I la temperatura allà és... un poc més alta que a la resta. Sí, les temperatures més altes ara s'estan registrant a l'extrem sud i també en zones del Baix Maestrat. Ahir, per exemple, Vinaròs va tindre 27 graus. Per tant...
3: Me caies molt bé i ara me caus millor.
2: Ah, bueno,
1: I tant que sí.
2: Que fàcil, és caure veu mal. Si t'arriba a dir, no, tindràs una trona, vamos.
1: Fora de l'estudi.
3: No, te lleve la música,
1: Fora de l'estudi.
2: Sí. No, bé.
3: Per tant, Castelló.
2: El nord bé. El sud demà encara amb ruixats i amb tronades. Sí. Esta vesprada hem tingut... estem tenint algunes tronades que han descarregat fort. Ja són més irregulars, no? És el que vam tindre l'altre dia. I creixen sobretot a l'interior d'Alacant i, per exemple, han deixat 35 litres per metre quadrat a Castalla, 34 a Xixona, al port de la Carrasqueta, i també d'este migdia hem tingut precipitacions abundants, especialment entre Dénia i Xàbia, que han deixat fins a 24 litres per metre quadrat. I s'ha observat una mànega marina. Sabeu que quan es forma el núvol a la mar, moltes voltes es forma, quan el núvol és molt potent, quan té molta energia, es forma aquesta espècie d'embut
3: que cau del núvol.
2: I si toca terra, no deixa de ser un tornado.
3: Un tornado.
2: Clar, el que passa és que afortunadament no ha tocat terra.
3: I quan es fan l'aigua, com li diuen?
2: És una mànega.
3: Una mànega marina.
2: Sí, una mànega marina, que es formen ara quan tenim esta inestabilitat que és prou acusada, i ha descarregat sobretot a la mar, però també de Gaidó ha tocat esta zona de la marina alta, amb esos 20 a 30 litres per metre quadrat. Esta pròxima nit i matinada acabaran els ruixats. Demà al matí, encara tenim avís, demà en la província d'Alacant. Demà al matí podríem tindre algunes tempestes que podrien ser fortes, especialment al Baix Segura, i de nou fins demà, a primera hora de la vesprada, en tota esta zona més o menys que va des de la Safor a la Marina, també podríem tindre... De fet, també sí, tornarà a ploure en esta zona. Per tant, te'n vas a Peníscola. Si te n'anares a Oliva, a Pego, a Dénia...
3: Me cauries mal.
2: Allà, la cosa...
1: Malament.
2: Jo crec
3: que la nostra
2: pitjor.
3: Companya Sílvia...
2: Se'n va a Alacant, quedarà
3: ciutat.
2: Un poquet al marge, però ella que vaig a la carretera. si pren el bany, perquè no sé si és una experta nadadora o no.
1: Està patint,
2: és una experta nadadora, perquè la mar està un poc
1: rebolica.
2: Rebolica. Ella és de Benigànim i ella està acostumada a la temperatura alta i la temperatura baixa, el que fa falta. Sí, però al sud la mar està prou rebolicada. Sí, especialment en zones del Baix Segura, Torrevieja, Guardamar, tota aquesta zona la situació està prou alterada. Això serà demà. Demà de vesprada encara algun ruixat, especialment muntanyes de l'Alcoià, el Comtat, i diumenge hi ha una situació prou més tranquil·la, encara amb alguns núvols al sud, es formarà alguna boira en zones interiors, i diumenge de vesprada podríem tindre ja algun ruixat, però ja serien els últims en les muntanyes de la Marina. Bàsicament seria tota aquesta zona de la Serra d'Aitana, la Serrella, tota aquesta zona on encara podríem tindre alguna ramassada, algun ruixat. Però vaja, diumenge ja la situació prou més tranquil·la, també al sud, i ja de cara a la pròxima setmana
4: estabilitat.
2: Que, sí, que pujaran les temperatures i tindrem sol. Però tampoc pujaran 30-32 graus les més altes. Tampoc esperem un gran ascens a la temperatura.
3: La setmana que ve ja canviem d'estació, no?
1: Sí.
3: A la tardor.
2: Sí, la setmana que ve volia mirar el dia, no sé si és el...
3: Crec que és dimecres.
2: Dimecres?
3: Que sí, és 23.
2: Que és 23, no? Sí,
3: crec que és
2: canvia l'estació. Ja sabeu que és la tardor astronòmica, la tardor meteorològica, sí que comprèn tot el mes de setembre. És que, clar, jo sempre faig un poquet la reflexió que la tardor astronòmica va de 22, 23 de setembre a 22 o 23 de desembre, però el mes de desembre ja meteorològicament parlant
3: no
2: és
3: tardor,
2: és mes d'hivern, perquè el dia és molt curt i la temperatura és prou baixa, clar. Per tant, climàticament és
3: m'agrada a mi més
2: setembre, octubre, novembre, l'hivern és desembre, gener, febrer, i en març, clar, març ja és un mes prou primaveral.
3: Clar, faller.
2: Sí, faller, clar.
3: Li vaig a fer a Lluís la pregunta del dia.
1: La pregunta. I és perfecta per acomiadar la setmana per a d'ell, eh?
3: Perquè se'n va de cap de... Bueno, se'n va de cap de setmana, bueno, no se'n va a descansar,
2: treballa.
3: Pobre.
2: Ai, no treballa, no treballa.
3: No treballa durant el cap de setmana.
2: Demà, trampa.
3: No, la pregunta del dia, no és trampa, és la pregunta del dia. Demà n'hi ha tardeo, remember.
2: Ah, que bé, a on?
3: En el parc de Capçalera.
2: Ah, ostres, demà vaig al teatre.
3: Ai.
2: Mira, no hi vaig...
3: Bueno, estan des de les 5 de la vesprà hasta les 12 de la nit, eh?
2: Mira.
3: Si vols, tu dius que vas de part de nosaltres, de tot per l'aire, i eres la amo allí,
1: Entre.
3: Que han estat abans.
2: Tardeo i tardeo, remember. Tardeo, remember. Ja tinc una edat que és tardeo que no xeo. No?
3: Avui preguntem, Lluís, per la teua discoteca favorita.
2: Oi, la meva discoteca favorita.
1: De la teua
3: eres
1: vida.
3: Eres d'eixir a discoteques, no?
1: Sí.
2: Sí, era, sí, no? era. Saps que? I és que jo vivia en Madrid abans i d'ací de València tampoc controlé massa.
1: O pues de Madrid,
2: però
1: pues
2: de
1: dir,
2: Madrid,
1: si vols.
2: Mira, m'agradava, n'hi havia una que estava, que ja l'han tancat, és que clar, que es deia Tabata, i allà ens ho passava molt bé, que estava molt a prop d'òpera.
3: I quan venies a València no anaves a Puzzle, Activi, Chocolate, The Face, bananas.
2: No, és que venia poc, sí. Però bueno,
1: era bon xiquet, i quan tornava era bon xiquet.
2: No, xiquet, tampoc. Però bueno, algun
1: era bon
2: dia
1: xiquet,
2: em convidava...
1: Se portava bé.
2: Ah, bon xiquet.
1: Bon xiquet,
2: ah,
1: sí,
2: pensava
1: sí.
2: Que em deies que eres molt xiquet. Algun dia hi anem, sempre es pot recuperar.
3: Correcte, no? Podem remember.
1: Sí, per un remember. Gràcies, Lluís.
2: Bueno, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
3: Descansa, que t'ho has ganat, Lluís.
1: Un aplaudiment per a Lluís.
3: Te tirarem a faltar,
1: Te trobarem,
3: bueno,
1: a faltar molt.
3: La setmana que ve estarà Xavi Miró,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perfecte.
3: Quin grup és el de Xavi Miró per entrar-li ja en bon peu? Ho saps?
2: Bueno. Mira, Zo sí? Li agrada, sí.
3: Sí, va.
1: Vinga,
3: sí,
1: ja so.
3: Vinga, li prepararem alguna
1: cosa
3: d'això.
1: Gràcies, Lluís.
3: Gràcies, bon cap de...

0: Que simpàtic, eh? És Lluís Obiols que...
1: A mi m'ha guanyat el cor, no, completament.
0: No, tu t'he enamorat.
1: M'he completament enamorada.
0: Joan Carles Fortea,
1: saps per què?
0: T'agrada molt. Crec... Lluís Obiols, t'agrada més.
1: Sí, però,
0: anem a veure la setmana que ve.
1: Però saps per què? Perquè jo suposo que a molta gent que ens està escoltant també li passa, no? Tu quan veus a un presentador, en este cas és
0: de l'Oratge,
1: el de l'Oratge, són com molt seriosos.
0: Para seriós, no? Sí. Perquè de primeres.
1: Realment estan parlant i tenen una informació com super important que dir. Però, clar, i quan, però quan tu lleves a aquesta persona del seu escenari i la portes a un altre context, canvien molt. És que, a veure, que és
0: super,
1: que és un crac i realment és que te rius molt amb ell. M'agrada que la gent també, gràcies a este programa, pues, tinga l'oportunitat de poder conèixer als presentadors de l'Oratge d'Apunt d'una altra manera, en un altre registre.
0: I amb registres i noms i cognoms, sí, estan els guanyadors.
1: Ah, és de veres, que no
0: del
1: ho
0: MIM.
1: Sí,
0: del
1: perquè
0: MIM.
1: Ahir parlarem amb la directora del MIM i...
0: Amb Àngeles Hernández.
1: Sí, i tu feres miau i li demanarem entrades.
0: Sí,
1: ens han donat 5 entrades.
0: Ens han donat 5 entrades dobles.
1: I pujarem el cartell al nostre Instagram per a fer el sorteig i ja tenim
0: guanyadors.
1: Veure, i guanyadores.
0: Pots llegir els noms i cognoms dels,
1: sí,
0: guanyadors.
1: Mira,
0: de les 5 entrades dobles.
1: Els guanyadors són Desamparados Montagut, Alexandra Guinsna, Paula Grau, Sandra Alberola i Esperanza Montagut.
0: Hala. Ahí están els guanyadors, que també contactarem amb ells per Instagram, no? Per
1: sí, sí, ja, la nostra companya Sofia García ja ha contactat amb ells.
0: I poden anar directament i a replegar les seues entrades a Sueca.
1: Sí, estan a la taquilla, una hora abans de començar l'espectacle, que és avui a les 10:30 de la nit.
0: I nosaltres anem cap a Sedaví, perquè està ahí encara Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs?
2: Hola, Dani, què tal? Pues mira, sí, estic... no m'he menjat pràcticament del lloc. Estic, continuo així, en el carrer Castelló de Sedaví, on en pocs minuts començaran a concentrar-se totes les persones que participen així en la cavalcada d'esta vesprada. Jo m'he trobat així a una comparsa Cides, comparsa cristiana d'així de Sedaví, que està, pues això, ordenant, organitzant, adornant un poc el camió. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Qui és el teu nom?
3: Maria Ángeles.
2: Maria Ángeles, conta'm, què esteu fent així en el camió?
3: Pues adornándolo un poquito para la cabalgata d'esta tarde.
2: A quina hora és la cabalgada?
3: A les 7.
2: A l'esa de la vesprada, i vosaltres ho teniu ja tot preparat?
3: Pues sí, vamos a montar... la decoración está, la van a poner el altavoz para llevar un poco de ambiente, y ahora ya se suben, se preparan las cositas para tirar, y ya está, y ya se unen todos allí, que en esta calle es donde van a salir todos.
2: Molt bé.
3: Y de ahí ya, pues, nada.
2: Veig que en este camión teniu cadires. ¿Cuántas personas y qui va así en el camión?
3: 9. Componentes de la comparsa y van 9, de los que han querido, todos los de aquí...
2: ¿Tú pucharás?
3: No, yo no.
2: ¿Tú no? ¿Por qué?
3: Porque va mi hija, mi yerno, mi cuñada...
2: Vamos, que els has passat el marro als altres i tu no.
3: Sí.
2: María, la presentadora del programa, me preguntaba si tiraveu coses.
3: Sí.
2: ¿Qué tireu?
0: ¿Qué tireu?
3: Mira, pelotas, chucherías, juguetes...
1: Per l'amor de Déu.
3: Yo que sé, pelotas de playa... Confeti que no falte,
2: efectivament. Confeti que no falte.
3: Y de todo un poco, gafas, yo qué sé.
2: Aquí es el presidente.
3: El presidente es Miguel.
2: Miguel, sí.
3: Miguel Ángel.
2: Miguel Ángel, bona vesprada. Que l'he pillat treballant, que estan, ja t'he dit, organitzant un poc la cavalcada. Quants anys porteu els Cides i Xint en la cavalcada de Sedaví?
4: Jo crec que és de 2010 que se va fundar la comparsa.
2: Porteu 10 anys.
4: Sí. I... Menos el any passat.
2: Bueno, ja sou uns veterans en esta cavalcada. Conta'm què esteu fent en este camió i per què utilitzeu este camió per eixir?
4: Perquè és el que hem trobat. Sempre em bauquem algú de la comparsa i t'ha demanat permís a l'empresa per eixir en la cavalcada i...
2: Vos han dit que sí, no?
4: Vos han dit que sí.
2: I escolta, vosaltres que sou els Cides, comparsa cristiana, per què no eixiu desfilant?
4: Home... Cada cosa al seu temps, clar. I sin desfilar, quan se té que desfilar, però ara no és moment de desfilar, ara és moment de disfrutar i de tirar coses per xiques.
2: Quants membres sou en la comparsa?
4: Uns 120 a 130.
2: I quin dia és el vostre dia de desfilada, si ja sé, David?
5: Pues la segona... A veure, el segon cap de setmana de maig és la festa forta.
2: Sí.
5: I la segona de novembre, que és el mig any.
2: O sigui, que encara vos queden un parell de mesos per a celebrar el mig any, no?
5: Sí, sí.
2: Ahí tireu més coses en el mig any que en la cavalcada de Sedaví? O...
5: Ahí no és moment de tirar. Ahí és moment de desfilar, lo que tu dius antes. Ara, ahí és on se té que desfilar. Ara, pues, res, si anirem en la processó també, en la ofrena demà, anirem en el nostre traje oficial, nostra casaca i el nostre traje oficial, i... en la processó del diumenge.
2: Així n'hi ha unes 9 cadires, crec. Tu vas així assegut?
5: Jo el que vaig anar és al costat d'una roda perquè no se fique ningú xique baix.
2: Ah, o sea, que tu te toca vigilar.
5: Vas a fer tot el recorregut, però a peu.
2: Tu saps que quan t'arribes a casa i te dutxes esta nit vas a estar traguent confeti fins a l'any que ve, no?
5: Sí, sí, sí, és el que n'hi ha. Però tinc que estar ahí perquè si cola un xiquet no miren i després se fiquen baix d'una roda i això sí que tens un jaleo.
2: La seguretat és primordial.
5: Per això, me fique el meu cunyat en una roda i una altra. Cuidant-la, que no se fique
2: ningú. El president és el pringat de la comparsa.
5: I me porta el cunyat, que és el segon pringat. Que tinc que pringar algú també.
2: Perfecte, Miguel Ángel.
5: Tots els que treballen, tots els de tiba són uns pringats.
2: No, ja, desde luego, desde luego. Bueno, que
5: no sabien lo que fer.
2: Que disfruteu molt de la cavalcada d'esta vesprada, de la resta de dies de festa. Nosaltres ens quedem així per a veure l'inici. Allò me podries dir, Miguel Ángel, si és un altre camió que ja està preparant-se?
5: Això és un altre camió que està preparant-se. Cada un té un cartonet que ens ha donat la policia perquè tenien que donar tota la documentació del vehicle, qui la porta, el segur... I entonces et portem un numeret ahí que vaig davant, que cada un té el seu número perquè vagin en ordre els camions.
2: Vosaltres quin ordre teniu? Quin
5: el 10.
2: El número 10?
5: Quantes... Nosaltres juguem de... Vamos, el 10 que el porten els equips. Què porta?
2: Jo de futbol no entenc, que el meu presentador sí, però jo de futbol no entenc. Ahí m'has pillat la pregunta.
5: El 10, pues la mateixa nota que jo sacava en clar.
2: Escolta, que disfruteu moltíssim de la cavalcada, que tireu moltíssimes coses i jo me'n vaig a per aquells.
5: Moltes gràcies.
2: D'acord? Vinga, gràcies, eh? Gràcies, família. Adeu, adeu, adeu. Dixe-s'hi als CIDES,
0: sí.
2: Dani, esperava que me tirares una maneta amb això del número 10, dels equips i tot això, sí. Perquè a mi m'ha pillat completament fora de xoc.
0: Molt bé.
2: Continuant amb els 6.000 esportistes, esportius. Bueno, jo vos deixe ara, perquè me'n vaig a per un altre grup que ja està així al carrer Castelló de Sedaví. El tinc prou junt, d'acord? Me'n vaig cap allà i quan vulgueu,
0: vinga,
2: me demaneu pas...
0: Perfecte.
2: I jo parlo amb més gent d'ací de Sedaví.
0: Perfecte. D'acord? Després connectem. Carles, moltes gràcies.
2: A vosaltres, adeu, bona vesprada.
0: María Caballero, abans de...
1: Dani Meroño.
0: A una xicoteta pausa.
1: Sí, que tenim pausa d'ací no res, per, abans...
0: No, abans, espera un momentet, perquè...
1: Passa?
0: Tu a quina hora te vas?
1: Quan me dices... Que tu després dius que jo mani.
0: No.
1: Però si haguera sigut per mi, tu saps que jo me haguera anat a les 10 del matí.
0: Mm.
1: I així estic, com a bona directora del programa i donant exemple a tot l'equip.
0: A tota la gent, no?
1: A tot l'equip. Però me'n vaig ja.
0: Si fas bé els 4 minuts que queden...
1: Ostres, quina
0: pots
1: pressió!
0: Pots anar-te'n després de la publi. T'he vist eixir abans.
1: Què tinc que fer?
0: Has de fer el que saps fer, que és... llegir els missatges.
1: Quin esglai! Te vas a llegir respostes de la pregunta del dia, te pareix bé? Ui, la pregunta era quina és la teua discoteca favorita, i tenim tant a Instagram com a la resta de xarxes socials. Per exemple, Carmen ens diu Santos Club en Castellón.
0: Esa
1: es la segua discoteca. Israel dice: yo sol sanaba a dos, Puzzle y Chocolate. También nos dio Pere: con Barraca en Palmeres ninguna. En Palmeres, que a sueca estaba Barraca, y nos dio este seguidor. También nos dio: yo soc més de Bananas y el seu Besódrom, Mare Megua se hizo parlara. La veritat és que lo que
0: has
1: sé...
0: Has anat tu al desòdromo de
1: bananes. Jo he anat a bananes, però
0: el desòdromo
1: no m'agradava gens.
0: Jo sí que he anat i
1: era com molt vulgar.
0: Jo tinc una xicoteta anèdota
1: al
0: desòdromo de bananes i és que
1: eres tu el
0: un futbolista, un ja exfutbolista de primera divisió, quan era un talent jove, un talent jove, acabava de signar pel Madrid, valencià, de la meva edat, davanter, no vaig a dir més.
1: Jo sé qui és.
0: Va pujar al besòdromo i va fer absolutament de tot, però no existien els telèfons mòbils.
1: Això és el que jo li he preguntat.
0: I no podíem fer fotos.
1: A José i a
0: Víctor, ser increïble.
1: Esa època amb TikTok e Instagram.
0: Buf.
1: Mare meva.
0: A la Jail.
1: També diu Carla María, yo estoy contigo como el cielo de The Face, ninguna. I després nos diu Xavi, jo soc de Xocola Forever. Un altre que només diu Activi. Que era una altra discoteca. I per acabar nos diu Josué, anda que no m'he passat jo tardes largas en Spook. Tardes, dice. Tardeo.
0: Tardeo. No, encara no s'havia inventat.
1: Nocheo.
0: María Caballero, moltes gràcies. Te dice així. Te dice
1: així
0: abans. Passa un bon cap de setmana.
1: Igualment. Gaudir de la teua...
0: Ves a espai, en compte.
1: Sí.
0: Per la carretera a Peníscola.
1: Vaig a fer una cosa. Quan me'n vaig cap a Castelló...
0: Posa el programa.
1: Clar, vaig a ficar... No, però anem a fer... pot ser un experiment. Anem a ficar... jo ficaré el programa en el cotxe. I si voleu... De tant en tant me crides. A veure,
0: no,
1: jo te
0: no,
1: dic si se sent bé, si no... No, que tinc el mans lliures, que jo tinc un cotxe modern.
0: Sí, ho sé. Le porta jo, que Willy, que me le rodes i tot.
1: Home.
0: Gràcies, Maria Caballero.
1: Bon cap de setmana a tots. I
0: no serà ni nosaltres, se'n va ella.
1: Que el programa continua fins a les 7:30, que ara tenim agenda cultural i que ve, ja puc dir que ve.
0: Sí,
1: és
0: vinga.
1: Que me dona una miqueta de pena, no perder-me, perder-me-la, la entrevista amb Valeria Ross. Que va estar, que avui actua en la Placeta, en el Teatre de la Placeta, amb el seu espectacle Doctor Amor. I d'ací no res va estar també en Tot per l'Aire. Valeria Ross.
0: Gràcies, Maria.
1: Gràcies a tu.
0: Fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb l'agenda cultural, que ja està preparada Raquel Navarro. Una xicoteta pausa i tornem.
6: Estàs escoltant Tot per l'Aire, en Apunt Ràdio.
7: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La tauromàquia investeix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'Aire, en Apunt Ràdio. Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7. Estàs escoltant Tot per l'Aire, en Apunt Ràdio.

0: Continuem en tot per l'aire quan són les 6 i 32 hores de la vesprada. Se n'ha anat Maria Caballero, s'incorpora Sofía García. Sofía, què tal, com estàs?
1: Què tal? Bona vesprada, Dani, molt bé.
0: Ja quasi de copresentadora.
1: Ostres, quasi. Cuidao, eh?
0: Has dit al mateix puesto, al mateix lloc de
1: Maria Caballero. Això és
0: imponent,
1: una responsabilitat,
0: no?
1: Sí, imponent. Sí. Falten les ulleres.
0: Les ulleretes, no? Sí, perquè la jaqueta la tens.
1: La jaqueta la tinc en redacció. Després, si fa fred, perquè en este estudi fa molt de fred, anirà per ella.
0: I ara és el moment també de començar l'agenda cultural amb Raquel Navarro.

0: que ja està així amb nosaltres. Raquel, què tal, com estàs?
1: Bona vesprada, Dani, molt bé, molt contenta d'estar així. Ja, quan vingues, perquè ja és quasi cap de setmana.
0: Sí, ja és quasi cap de setmana i per això quan nosaltres te veiem entrar per la porta i estàs ahí ja a la peixera, estem ja contents perquè ja arriba el cap de setmana i n'hi ha un munt de plans.
1: Moltíssims.
0: Que jo crec que pots contar-nos ja.
2: Bueno, moltíssim. Tots tenim plan este cap de menys tu.
0: No tinc plan.
3: Raquel i jo després jo... anem també per ahí.
1: Mano a mano.
3: Mano a mano, Raquel i jo. Maria també s'ha anat ja.
0: A veure. Això vull saber-ho jo. A on vos aneu les dos?
3: Bueno, tu te'n recordes que els nostres companys de la Flama hem fet ahí un negoci i ens han donat entrades.
0: Entrades per al tribut,
3: del canto del Canto del Loco i Pereza.
1: Eso es. Estem vols vindre. Nosaltres el convidem.
3: Té xiquets.
0: Tinc dos xiquets a casa.
1: Ui, que se minguen, també.
0: Sí, també.
1: Se ho passarien pipa.
0: Que bé. Gràcies a Loren Donat.
3: Moltes gràcies.
0: La pròxima vegada hem de dir-li que ens doni per a sortejar.
3: També.
0: Per a la gent.
3: També, que ha tingut molt d'èxit el sorteig.
0: Molt d'èxit. Raquel, vinga.
1: Arranquem.
0: Amb coses.
1: Avui comencem per la província de València, on tenim plans per a tots els públics i per a tots els gustos. Arranquem des d'ací, des del Cap i Casal, on avui i demà tenim concerts organitzats per Circuit Viu, que és un projecte creat fa 7 anys per reivindicar la importància de les sales de música en directe. L'edició d'enguany la celebren entre els mesos de setembre i desembre i recorren tota la nostra comunitat per apropar al públic a grups i estils molt diversos, com aquest. Escoltem.

0: Escoltem Ruido Blanco de Los Puñales de Martín i hem parlat amb ells perquè precisament participen al Circuit Viu. Actuen demà a les 7:30 a la Sala Matisse de València i compartiran escenari amb els grups Nuevos Fichajes i La Liebre. Los Puñales de Martín està composada per tres amics d'ací de València, que són Álvaro Hernández, Pablo Montoliu i Dani Latorre, que defineixen la seva música com música de guitarres, que és l'element al voltant del que giren les seues cançons, però ho fan sense pretensions. Ens ho conta Álvaro, que és qui posa la veu al grup.
1: Al fin y al cabo somos colegas de toda la vida que tenían gustos similares de música y decidieron montarse un grupo, empezando a tocar desde cero. Y bueno, creemos que hacemos música desenfadada, con letras bastante potentes que pueden hacer a cualquier persona sentirse identificada. El concierto de hoy no se lo puede perder nadie, va a estar súper bien, con dos pedazos de bandas que nos van a acompañar. Y si te apetece pasar un buen rato con tus colegas, tu familia, con quien sea, cantarte unos temitas, tomar algo, es la ocasión perfecta.
0: I ara canviem completament de disciplina. Recordem que a Sueca la programació del MIM va començar ahir dijous i fins diumenge tindrem infinitats de representacions. Entre elles trobem Dominare, de la companyia Maduixa. Dominare parla sobre l'abús de poder i les dinàmiques de control, però ho fa des d'una mirada crítica i poètica. És una proposta que trasllada una realitat dura al llenguatge de la dansa. Escoltem ara Joan Santacreu, que és el director de la companyia Maduixa, una companyia suecana que ha estat durant molts anys vinculada al MIM, però que des d'un temps fins ara havia estat fora. Ara tornen a casa per presentar la seva nova funció, Dominare.
2: Estar a Sueca pues, suposa això. És, per nosaltres és un dels majors escenaris precisament perquè és el nostre públic i mira que girem arreu del món, però sempre tenim uns nervis especials quan estem a casa.
0: I de Sueca a Moixent, a la comarca de la Costera, on tenen un dels patrimonis històrics més importants de la Comunitat Valenciana. Sabeu de quin parle?
3: A veure, jo no sé. Jo no ho sé.
4: De qui?
3: A veure.
0: Parle de la Bastida de les Alcusses, que és el jaciment iber on d'on ve el famós guerrer de Moixent, que és la estatueta esta xicoteta del guerrer de Moixent.
3: Jo sí que l'he vista perquè va ser també a la plaça de l'Ajuntament una dels monuments, no? Un any de la plaça de l'Ajuntament de València, Fallers.
0: Doncs dissabte i diumenge vos esperen per a visitar la Bastida de les Alcusses. Enguany, amb el títol Quin futur per al passat, on reflexionen sobre el patrimoni i el seu futur. I ara, com que som un territori de música, vos porto un poquet de tot per a tots els gustos. Des de la província de València, Alboraia, tenim el Xufa Sound, amb grups valencians com Abril, El Diluvi o La Xica.

0: Escoltàvem Afortunada, d'Abril. Vos ha apanyat?
1: A mi m'agrada molt. A mi és
2: sí,
1: que
2: m'agrada molt aquesta cançó.
1: Aquesta música que no és comercial, a mi m'agrada moltíssim.
0: Com cada un té un gust diferent, a la Pobla de Vallbona tenim el K-Pop Fest 2026 amb música coreana. Que si tampoc és ixe el vostre estil, no passa res, tenim música més nostra a Llíria, que celebra les festes patronals i ens ofereixen concert de bandes. I seguim la nostra ruta per completar l'agenda cultural d'este cap de setmana. Pugem cap a la província de Castelló, com Maria. Mm. La primera parada a Almassora, la comarca de la Plana Alta. Com que ja comença a fluixar la calor, comencem a notar que ja s'apropa el canvi d'estació. Almassora ho celebren amb Viu la Vila. Es tracta d'una proposta per a tota la família que dona la benvinguda a la tardor. Podem trobar exposicions d'artistes locals com Paco Membrado, danses, cabuig, que diuen allí, cirqueteatre, activitats infantils... Però jo, si n'haguera de triar una de totes les que he vist, seria el bingo musical.
1: Home, que m'agrada a mi un bingo musical, eh?
0: Pues diumenge de matí a Almassora. Si vols, anem al bingo musical.
1: Vinga, anem, si vols, tu i jo.
2: Això mola, eh?
1: A mi el bingo musical en la falla... Una vegada vam estar 3 hores jugant perquè no hi havia guanyador.
2: Però com és això del bingo musical? Perquè, clar, jo he jugat al bingo i he vist espectacles ara de bingo musical, però què és el bingo musical?
1: El bingo musical, jo en la falla el que feia era repartir-se els cartons normals i tu fas una llista i cada numeret és una cançó. Entonces tu no poses el número, tu poses la cançó. Entonces sona esta cançó, per exemple, i tu dius, esta cançó quina és? La 13, pues 13. Saps?
2: Mm.
1: Està guai, eh?
0: Jo jugo sense números, només sense números. El títol de la cançó.
2: Ah, que guai.
0: Sona esta cançó i si la tens...
1: A mi m'agrada molt, ja t'he dit, que la falla m'he estat 3 hores jugant i ja
0: no valen
1: dir, ja fins
2: i així. Guanya, però,
0: va guanyar algú
2: exacte.
0: Al final.
2: No?
1: Sí, al final sí, però clar, es fa més llarg perquè tu poses un poquet de cançó per a ballar i es clar. Fa més llarg.
2: Ah, i la
1: clar.
2: Gent balla i tal.
1: Clar, sí, sí.
0: Clar. Almassora també tenien circ, a part del bingo musical, i on també tenen circ és a Castelló de la Plana, amb el festival POT, que són les inicials de Pallassos, Objectes i Titelles. És un títol molt descriptiu. POT, Pallassos, Objectes i Titelles.
2: Ja, t'has despistat.
0: Crec que no cal explicar molt més. I ara arriba un moment molt especial per als nostres oients, i sé que per a vosaltres, Sofia i Dani, sí? També. I en honor a Maria també. Arriba el trivial de l'agenda.
1: Ara, jo no he jugat, eh?
2: Vinga.
0: Haureu d'endevinar quin és el següent municipi de l'agenda cultural.
1: Vale, vinga.
0: Música de tensió, per favor.
1: Quin nervis.
2: Uf.
0: Primera pregunta.
1: A veure.
0: Per a Dani.
2: A veure.
0: En quin municipi de la província de Castelló trobem un dels rius subterranis navegables més llargs d'Europa?
2: En quin... municipi?
0: De la província de Castelló.
2: La Vall d'Uixó, pot ser? Perfecte!
0: Cert.
1: Ja no. Ai, quin por de no saber-ho,
2: està,
1: eh?
2: Està patint.
1: Estava en tensió, sí.
0: Vaig a fer-te la veure si l'hagués sabut. Vaig a fer-te la següent pregunta a veure si l'hagués sabut. Ara ja saps la resposta, però m'has
1: vale,
0: dit
1: vale,
0: la veritat.
1: Vale.
0: Claro.
1: Quina tensió, es que Raquel.
0: Vale. Pregunta per a Sofia. En quin poble de la Plana Baixa trobaríem una important tradició vinculada a la fàbrica de calçat? A la fabricació de calçat?
1: La Vall d'Uixó és la mateixa,
0: oh,
1: no?
0: Correcte, efectivament. Però no tenia ni idea.
1: No. Jo calçats a Elx, a Castelló, jo què sé.
2: Sí, a la Vall d'Uixó, sí.
0: Efectivament, parlem de la Vall d'Uixó, a la comarca de la Plana Baixa. I què passa a la Vall d'Uixó? Doncs que ara en una estoneta, a les 8:30, a la plaça del Parc, comença el Sopar Estellers. És una velada cultural on reten homenatge al poeta Vicent Andrés Estellers amb un recital participatiu dels seus poemes. Un sopar de pa i porta, que m'encanta este terme.
1: Cai, porta, què significa?
0: L'havíeu escoltat alguna vegada?
2: No.
0: Jo li dic sopar de sobaquillo.
2: De sobaquillo.
1: Ah, sí,
0: que segurament no està ben dit. O sopar baix braç, també.
1: Ah.
0: És el mateix.
1: No, jo li dic sopar de sobaquillo.
2: De pa i porta.
0: Sopar de pa i porta perquè fes el tros de pa i
1: te'n vas.
0: Te'n vas. Després del sopar de pa i porta, tancaran la nit amb l'actuació musical en directe del cantautor Néstor Montt. I ara, digueu-me què vos sembla aquesta cançó.

0: Correcte, escoltem Cordes al Pop, un quartet clàssic de corda composat per dos violins, una viola i un violoncel que reinterpreten els grans èxits del pop i del rock nacional i internacional, com Coldplay, Queen, ABBA o Mecano. Què vos pareix?
1: Molt està bé, guai, bé, eh?
2: Està guai.
1: És una reinterpretació com més clàssica, més musicalment...
2: Sí, és clàssica, però té el ritme de la cançó.
1: Sí, és musicalment més... jo crec que més rica i més... Està xula, està xula. Pues la música en viu està guai.
0: Si vos ha agradat, només heu d'anar demà per la vesprada a les Alqueries per poder escoltar-les en directe. Allí estaran.
2: Molt bé.
0: I acabem ja la província de Castelló amb Betxí, que celebra les festes majors de setembre des d'avui fins al diumenge dia 27. Són 9 dies, que es diuen pronte, de festa, música, correfocs, bon menjar, tenen torra popular, clotxina popular, paella... Oh.
2: I que no anirem a la torra, o què?
0: Pues també. I
1: que no anirem?
2: I no anirem.
0: Tenen tot el que necessita una bona festa. I seguim amb la nostra agenda cultural de la comunitat i baixem directament a la província d'Alacant, que este cap de setmana tampoc ens avorrirem per allí. Si a la Vall d'Uixó li diuen sopar de pa i porto, a Cocentaina és sopar de cabasset.
1: De cabasset,
0: I això tampoc me la sabia jo. Esta vesprada tenen també la Festa Estellers amb la lectura lliure de poemes, sopar de cabasset i concert del cantautor Feliu Ventura. I ara, a veure si sabeu qui sona així.

0: Me encanta.
1: És... Qui és?
0: Álvaro de Luna.
1: És Álvaro de Luna, un dels caps de cartell de la tardeada, la gran cita musical que demà dissabte arriba a Orihuela. Més de 11 hores de música pop, indie i electrònica amb artistes com Crystal Fighters, Funambulista, Chuel López o Samurai, entre molts altres. Així que si passeu per Orihuela, ja sabeu lo que
2: teniu. Està guai. Bon cartell.
1: Sí, molt bon cartell. I on no pararan de ballar tampoc és a Elx. En Elx tenim el Met Festival, un festival de música electrònica i arts, com la fotografia o la pintura, que reuneix a més de 20 artistes de diferents estils, com el funky o el house. I atenció a la gent de les províncies de la Marina, perquè aquest cap de setmana també tenim uns quants saraus per ahí. A Dénia tenim torneig de la Fallera Calavera. Heu jugat
3: alguna
1: vegada?
3: No. Jo sí que he jugat.
2: Què consisteix?
3: Bueno, és com que has de reunir, és com el virus has jugat.
2: Sí.
3: Vale, pues és el mateix, però ambientat en les falles.
2: Ah, que xulo.
1: Sí, com en la cultura valenciana. Sí. Hi ha ingredients de la paella. La Fallera Calavera és com... Jo és que juga poc.
3: Sí, has de fer-te com els ingredients de la paella, no has de arreplegar 5 ingredients i entonces guanyes.
1: Correcte.
2: Que xulo.
1: Dani, si no saps jugar, un lloc ideal per aprendre és este dissabte de 9 de setembre a les 10:30 del matí a la Biblioteca Juan Chabás, a Dénia. Però no podeu fer trampes, si aneu, perquè el jutge del torneig serà Enric Aguilar, que és el creador de la Fallera Calavera. I ara ja per acabar, se n'anem a Calp, que tenen tants plans culturals que podem passar allí tot el cap de setmana sense eixir i estarem ben, ben entretinguts. Al teatre tenim Sigues Tortuga, una obra de la companya Chip Chap, i és per als més menuts. També hi ha exposicions artístiques a l'aire lliure al carrer Santíssim Crist, junt al Torreó de la Peça, es convertirà en un aparador de talent local, on els artistes mostraran les seues obres i també el seu procés creatiu. I simultàniament a tot això, a la pintura al carrer, també tenim concert itinerant de la xaranga La Charlota.
2: M'agraden molt les xarangues.
3: A mi també. On pues, es posa una xaranga...
1: Pues demà a Calp
3: i un treball i una dolçaina, eh?
1: També. Pues concert itinerant de la xaranga La Charlota a Calp. A més, també tenim infinites exposicions de les que podem aprendre molt, com l'exposició del Playmobil, l'exposició dels Banys de la Reina, exposicions fotogràfiques, de pintura, en fi, que la gent de Calp i dels voltants no pararà quieta este cap de setmana. I per tancar l'agenda cultural, la recomanació que vos portes esta setmana crec que vos va agradar.
2: A veure...
1: Ja comencen a baixar les temperatures, comença a fer-se més pronta de nit, venim del ritme frenètic que té l'estiu, jo crec que ja ens va vellint un poquet de pel·li manta.
2: Oh, sí.
1: Sou vosaltres de pel·li manta?
3: Jo sóc més d'eixir,
2: eh? No, jo ja 40 anys...
1: Uf. A tu t'agrada la jarana,
3: festa, la jarana, sí.
2: Jo més de pel·li manta, cinema, sí? I rosetes.
3: Jo me poso la jaqueta i la bufanda i és el carrer i...
2: Ja està, no?
3: I adeu.
1: Pues Dani, estes recomanacions són per a tu. Comencem fort amb terror, sang i monstres. Torna Resident Evil, però esta vegada amb una història nova. El protagonista és Brian, un repartidor sanitari que es veu atrapat en una nit que se li va completament de les mans. El director de la pel·lícula és Zach Cregger, que també va estar al capdavant de pel·lícules anteriors com Barbarian o Weapons. Escoltem el tràiler de Resident Evil a veure què vos sembla.
4: ¿Podría usar su teléfono?
5: Hola, has llamado a Michelle. Deja un mensaje.
4: Hola, cariño. Sí, siento mucho que se haya cortado antes, pero han pasado cosas. Y no contacto con la policía. Balas. ¿Podrías llamarme a este número, por favor? Te quiero.
1: ¿Qué, anireu a veure Resident Evil?
2: Yo creo que sí, pero soc por egos.
3: Pero porque t'agrada molt de suspense,
2: Es que m'agrada perquè jo... És d'un videojoc i jo he jugat al videojoc, però soc por egos.
1: T'agraden les pel·lícules de por?
2: M'agraden, però em donen molta por. És que soc por egos. Més que Maria.
3: Després no dorms, no?
2: No, jo soc molt... Hola. Sí.
1: I tu, Sofia, aniries a veure Resident Evil?
3: No crec. És que jo...
2: No. Tu no vas al cinema?
3: Sí que vaig, però a veure pel·lícules espanyoles.
1: Més tranquil. Només espanyoles. Només.
3: Bueno, i si són de por, és que a la meva germana li encanten les de por i les d'esglais, i sí que vaig a veure-les.
1: Pues si el terror no és lo teu, Sofia, no patisques, perquè també tenim una proposta molt més divertida. Passem a un personatge que probablement tots coneixem des de menuts, és el Coyote, i esta vegada sembla que s'ha cansat de perdre sempre contra el Correcaminos. Després de dècades intentant atrapar el Correcaminos amb productes de l'empresa Acme, que sempre eligen malament, decideix que ja n'hi ha prou i porta la companyia als tribunals. I clar, necessita un advocat. Qui creieu que guanyarà esta batalla judicial entre el Coyote i el Correcaminos?
2: Mic, mic. No, no ho sé, no ho sé. M'agradaven molt els dibuixos del Correcaminos i el Coyote. És que eren tan divertits.
3: Jo és que no les he vist mai.
2: No.
3: O sigui, sí que m'han eixit vídeos,
2: sí que
3: però...
2: Has vist. Saps qui són, no?
3: Sí, home, sé qui són, però no les he vist.
2: Jo sí, jo molt.
1: Pues sabrem qui guanyarà esta batalla judicial si anem este cada setmana al cine a veure la peli. De moment vos deixo així un xicotet tast.
3: A veure.
0: Nos demandan por todos los productos, Acme.
6: Acme niega las acusaciones. Es solo para ti. Basta con que salgas por esa puerta.
7: ¡Antepe!
6: No tiene gracia. Y los dibujos deben tener gracia.
8: ¡Qué emoción!
9: Así podrás demostrarles quién eres.
1: I canviem ara completament de registre una altra vegada. Ens n'anem a la Segona Guerra Mundial, concretament a les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
2: Oh.
1: La pel·lícula es diu Tiempo de Victoria i partís d'una situació molt concreta. Està tot preparat per al dia D, però falta saber una cosa fonamental, que és quin temps farà.
2: Clar.
1: El responsable de la previsió meteorològica britànica és el capità James Stack, interpretat per Andrew Scott, i de la seva predicció depèn el desembarcament de Normandia. Mireu, escoltem.
10: Esta es sin duda la invasión por mar a mayor escala de la historia. Decidirá la guerra. Miles de vidas penden de un hilo. Necesito una previsión. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país.
11: Quiero los datos más recientes de las bases en un radio de 3.000 kilómetros de Normandía. La invasión está confirmada para el lunes. ¡Lunes! ¡Lunes!
12: Esto no les va a gustar.
13: Nos esperan dos tormentas muy violentas seguidas.
14: ¿Está usted seguro?
15: El día D será apacible y soleado.
16: No puede estar más equivocado.
1: I ens queda una última proposta, que més és una pel·lícula que ja es va estrenar la setmana passada, però que jo recuperaria per este cap de setmana. Parlem d'Eixam. És una obra valenciana protagonitzada per Lluc, que ho ha perdut pràcticament tot i troba una segona oportunitat en una comunitat aïllada. Allí refà la seva vida, troba l'amor, però prompte descobrís que darrere d'eixa aparent harmonia s'amaguen secrets. Escoltem.
17: Limita't a fer la teua feina, no compliques les coses.
18: Normes de la comunitat. Tardo d'hora vindrà algú i descobrirà el que feu així.
19: Ningú té dret a dir-nos com hem de viure les nostres vides.
20: Les abelles formen una societat molt més avançada que la nostra.
21: Juntes formen més superior que les protegeix.
22: Tenim moltes normes i ens agrada que es compleixin, i qui no les compleix aquí no pinta res. Per què segueixes aquí?
23: I ara només puc plorar.
1: Hem escoltat el tràiler d'Eixam del director valencià Òscar Bernàsser i la podeu veure als cines Lis durant estos dies. I fins ací l'agenda cultural per al cap de setmana.
2: Quina... No sé què fer. No sé
3: jo tampoc.
2: Què fer.
3: Tantes coses
2: que m'estresse.
3: Tantes coses. De moment, avui ens n'anem i ja. N'anem de festa i ja.
2: Vos,
3: i demà
2: vosaltres, veurem. Avui se n'aneu de festa i demà ja veurem, no?
3: Correcte. Demà ja veurem. Sí, jo tinc un aniversari demà.
2: Demà tens un aniversari.
1: Un anyet de vida.
3: Complís un anyet de vida. A Leo.
2: Vale.
3: Ens anem.
2: Li enviem una forta abraçada i una felicitació. Jo no sé què faré. Jo tinc els xiquets. A lo millor vaig al cinema a veure una pel·lícula. A lo millor.
3: Amb els xiquets, no.
2: Sense els xiquets.
3: Sense els xiquets. Ah,
2: perquè
3: sabia
2: he d'encalomar-los amb la seva iaia, amb ma mare, que li envia una salutació. Però no ho sé, no sé què vaig a fer, perquè, clar, Maria se n'ha anat, m'ha deixat a soles.
3: Maria se n'ha anat i s'ha deixat a soles a tots.
2: I estic, vaig a parlar mal i pront, estic fotut, perquè no sé què fer ara. Estic ara com... Mira, José Navas.
3: Mira, José.
2: ¿Cómo
3: José,
2: sabe el
3: José
2: tardeo?
3: ¿José anirà de festa al tardeo? José, ¿anirás al tardeo o no?
2: Al tarde. Ah, se'n va a Xelva.
3: Que se'n va a
2: Xelva. Que Sílvia se'n va a Alacant.
3: Sílvia se'n va a Alacant també, no? Si aquí tots tenim plan més tu, eh?
2: Ah, jo, sí, sí.
1: Dani, però jo t'ha fet una llista perquè pogués
2: triar. No, ja. M'ha fet una llista, però amb xiquet només dos o tres cosetes, eh? No molts més.
1: El teatre,
2: el teatre, sí,
1: tal. El bingo musical, sí,
2: el xoc este de la...
3: El xoc de la fallera, sí.
2: La fallera, que segur que els agrada molt.
3: Fes-li la pregunta
2: del dia. Ai, sí, la pregunta del dia, abans d'anar-nos en el butlletí. Quina és la discoteca que més t'agrada o t'ha agradat de la teua vida i una anedoteta?
1: Vale. Saps, no és esta l'anècdota que anava a contar, però...
3: T'estàs posant nerviosa,
1: estic posant nerviosa. Ui, sempre que no ho tenia.
2: Què passa?
1: I és que quan puja el cotxe per vindre a la ràdio,
3: sí,
1: llig la pregunta del dia, perquè jo sé que aneu a fer-me-la. Entonces el trajecte del cotxe vinc pensant-me-la i ara puc respondre tranquil·lament, perquè la meua discoteca favorita, que ja està tancada, era el... Bueno, és que en tinc dos. El Peor para el Sol o l'Auteca, d'on tinyen, que és el meu poble. L'Auteca, l'anècdota és que entraven per 3,50 amb consumació inclosa.
2: Mare, que...
3: Ja!
2: Quin bon preu!
1: Sí. I quan entraves t'apegaves al terra, anaves...
3: Ah, bueno.
1: Xapant, sí, perquè, clar, per 3,50...
3: Que igual pagaves per
2: 3,50,
3: això. 3,50, tio! 3,50
2: en consumició.
3: La consumició era bona o era de...
2: Garrafó.
1: Seria garrafó, no? Perquè sí. Per aquest preu també no podria entrar-ho.
2: Perdona, igual, per 3,50, què vols?
3: 3,50, vamos.
2: Com a Falles i com a Madalena,
3: sí, igual,
2: i com a...
3: Jo els pagué.
1: Sí.
3: Pagaria.
1: Sí. Això es va acabar fa uns anys i després...
3: Pel que siga.
1: No era sostenible. Després, quan va tancar l'Auteca, que la generació anterior a la meva, les nostres pares, diu la Teca. I és molt graciós perquè per a nosaltres és la Oteca, de discoteca, i per a ells és la Teca.
2: La Teca.
1: Ma mare em deia, te'n vas a la Teca? Jo sí, mama. I quan va tancar l'Auteca anàvem al Peor para el Sol.
2: Peor para el Sol.
1: I també va tancar fa un parell d'anys.
3: No.
1: I ara on tinyen...
3: Tancat, no?
1: Una reivindicació és d'ací, on tinyen necessita una discoteca que tanque més tard de les 3 o les 4 del matí, per favor.
2: Per
3: clar,
2: favor, Ontinyent. Gent d'Ontinyent.
1: Clar, són pubs.
2: Alcalde d'Ontinyente. Festa... O alcaldessa d'Ontinyente. Ja sabeu el que heu de
3: necessiten
2: fer.
3: Necessiten una discoteca Ontinyente. Una discoteca.
2: Discoteca. Gràcies, Raquel Navarro. Fins a la pròxima setmana.
1: Fins al divendres.
2: Tu te quedes?
3: Jo me quedes.
2: Te quedes. Sí que després del butlletí tenim a Valeria Ros, que també té un espectacle avui a la placeta amb Doctor Amor. I... A més, he de fer-te la pregunta.
3: La pregunta del dia
2: te la faré després. I anem a connectar també amb Carles, que està a punt de començar tota la festa de David. Fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb Valeria Ros.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Continua la polèmica política per la no suspensió del partit entre el Llevant i l'Atlètic Club la nit de dimecres en plena tempesta i amb avís taronja a la ciutat de València. Al remat, el partit es va suspendre només uns minuts abans de les 9:30, l'hora prevista d'inici, amb milers d'aficionats a l'interior de l'estadi. Xavier García del Valle.
2: Sí, la delegada del govern Pilar Bernabé i l'alcaldessa de València, María José Catalá, només estan d'acord en responsabilitzar la Liga de no haver suspès el partit abans de començar.
3: Yo creo que hay que hacerle un llamamiento a la reflexión a quienes dirigen la Liga de manera preventiva. Hay que tomar decisiones cuando miles de personas están expuestas.
4: Es un evento privado. La Liga es quien tiene que suspender. Hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad. Y la entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a la Liga esto porque era una decisión de la Liga.
2: I de l'entesa a la disputa sobre la responsabilitat de cada una d'elles a l'hora d'actuar, la delegada del govern apunta a l'alcaldessa i viceversa. Escoltem ara Bernabé i de nou María José Catalá.
3: En otras ocasiones la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho.
4: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje y la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo.
1: I més conseqüències de les fortes precipitacions de fa dos dies. Una d'elles la trobem a l'Albufera de València, Alejandro Molés.
5: Sí, allí continuen les faenes de neteja per a recuperar la normalitat en l'embarcador de la Gola del Pujol. El més pront possible, de moment, continua fora de servici per a decepció dels turistes que s'han apropat.
6: He venido de Tenerife y me he encontrado, desgraciadamente, con el espectáculo este. Traigo unos familiares, mis hermanas concretamente y mi cuñado, y quería pues darle una vueltecita en la lancha.
7: Hemos parado para ver el embarcadero, que con la lluvia de miércoles es muy sucio.
8: Es normal porque llovió escandalosamente mal.
5: Està previst que el treball de neteja de l'Albufera s'allarguen fins demà dissabte i és que a les aigües del llac han arribat centenars i centenars de residus com ara canyes i branques d'arbres procedents del barranc del Pollo.
1: Les víctimes de la Dana anuncien que dilluns que ve al matí es concentraran davant del Congrés amb motiu de la nova compareixença de Carlos Mazón davant de la Comissió d'Investigació, on ha sigut convocat arran les noves investigacions que s'han aportat a la investigació judicial.
2: Mazón haurà de respondre sobre la seva gestió i la del seu consell en la barrancada del 29 d'octubre de 2024, una catàstrofe que es va emportar la vida, recordem, de 232 persones en la província de València i va provocar més de 2.500 ferits de diversa consideració.
1: Més coses, el ple del Consell s'ha reunit avui a Alacant, des d'on ha exigit al govern espanyol que enguany ampliï el període per trasbassar aigua del Tajo al Segura.
5: Ho justifica pels problemes tècnics que ha patit este canal i dificulten l'enviament d'aigua al sud d'Alacant. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, critica que s'està enviant més aigua de la prevista a Portugal i es perjudica l'horta del Segura.
9: Que se alargue el tiempo de los trasvases más allá de la previsión del 1 de octubre para que puedan tener el agua que necesitan. Es impensable que habiendo enviado 11.400 hectómetros del agua del Tajo a Portugal se quiera también hurtar 100 hectómetros adicionales que necesitamos.
1: Parlem d'educació i també d'economia. La Universitat Politècnica de València ha signat dos acords amb la companyia automobilística xinesa Geely que redundaran en benefici de la formació de l'alumnat de la
9: Poble. Que habiendo enviado 11.400 hectómetros del agua del Tajo a Portugal, se quiera también hurtar 100 hectómetros adicionales que necesitamos.
1: Parlem d'educació i també d'economia. La Universitat Politècnica de València ha signat dos acords amb

0: importante porque Geely es una empresa moderna, de vanguardia, lo está demostrando con todos los desarrollos que está haciendo, las inversiones, y uno de los temas en los que nos vamos a focalizar son los temas de la inteligencia artificial, tanto en los procesos de manufactura, en la propia formación. Vamos, yo creo que la reunión, mejores noticias no podíamos tener, ya hemos concretado.
1: I de la intel·ligència artificial al camp, on ha acabat la campanya del meló d'Alger i els llauradors han fet balanç.
2: És el cas del major productor del Baix Maestrat, Beniort. Ha perdut 1.000 tones de meló per culpa de la calor. El mateix ha passat a la Marjal de Nules, a la Plana Baixa, on el 50% de la collita s'ha perdut, com hem dit, per la calor. Escoltem un dels afectats.
3: Ha influït molt aquest canvi climàtic, l'alta temperatura que ens suporta tot l'estiu. Al voltant d'un 50% és la merma que hem tingut de meló d'Alger. El que fa per dins és bullir-la, com si fos la mermela, no? la passa de maduració.
1: En tribunals, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a més de 8 anys de presó l'home acusat d'agredir sexualment a la dona que havia sigut la seva parella després de quedar amb ella per a passejar en el municipi de Cox, al Baix Segura.
2: La sentència estima demostrar que el delicte es va produir en una zona apartada de la localitat després de negar-se a la víctima a mantindre relacions sexuals amb el processat. Els fets van ocórrer a principi de l'any 2022.
1: I els parlem ara de la mort sobtada a l'oceanogràfic de València d'una de les belugues rescatades del Canadà.
2: Era una de les dues belugues que va arribar a l'oceanogràfic el 27 d'agost juntament amb 4 dofins. Els animals procedien d'un aquari tancat al Canadà i que anaven a ser sacrificats.
1: I en els esports, d'ací a 2 hores, l'Elx enceta la 7a jornada de Lliga enfrontant-se a l'Espanyol a Cornellà. El partit començarà a les 9 de la nit i els franjaverds busquen la primera victòria de la temporada que els permeta abandonar la cua de la classificació, en què ara estan amb només 2 punts.
4: Martín Anselmi compta amb tota la plantilla, a excepció de Iago Santiago, que ultima la recuperació per a reincorporar-se al grup, mentre que el defensa Kevin Lomónaco, últim fitxatge de l'Elx en el mercat d'estiu, ultima també la posada en forma, encara que no és probable que el tècnic aposte per ell com a titular. I avui també hem conegut la primera llista de Luis de la Fuente després del Mundial, amb la principal novetat de la presència del porter d'Alzira, ara en l'Inter de Milà, Josep Martínez, que substituís el lesionat Joan García. A més d'ell, Ferran Torres i Àlex Grimaldo repeteixen en la llista. En la selecció sub-21, també bona presència valenciana amb el davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí, el mig centre de Bétera, ara a Anglaterra, Xema Andrés, i l'excentral del València, Jarek Gasiorowski.
1: Fins així la informació. Els deixem ara en companyia del programa Tot per l'aire.
5: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, partit de primera divisió entre l'Espanyol i l'Elx. A més, segona jornada de futbol sala amb el Barça Servigroup Peníscola. Tot en directe, tot este divendres a les 8:30 de la vesprada al Punt a Punt.

0: M'ha caigut molt bé, Valeria.
1: Home, t'ha caigut molt bé. Mare com estiga Maria escoltant el programa en el
2: espera,
1: cotxe.
2: Espera, que m'ha dit.
1: Maria.
2: Dile a Valeria que quiero ser su amiga.
1: Sí, pues no sé yo si no después si del que la dit, que han quedat esta nit. Si...
0: A ver, una chica mona, es simpática.
1: Sí, y a mí m'ha caigut molt bé.
0: A mí también. Yo creo que... A veure, es
1: preferís
0: que...
1: a Maria.
0: Sí, yo también, evident. Pero... No. Maria més simpàtica encara. Però sí que és de veres que m'agrada molt perquè ella se riu de coses que molta gent patís, però te fa una rialla, un somriure...
1: És que estem perdent l'humor,
0: Clar.
1: Estem perdent-lo.
0: A veure, crec que tinc a Carles per ahí, a Sedaví. Carles, què tal, com estàs? Estàs per ahí?
3: Estic así, la cabalcada ya está en marcha, la cabalcada de Sedaví.
0: Carles.
3: Normalment, digues, Dani, digues.
0: Abans de començar, puc fer-te tres preguntetes, ràpidament, que l'hem fet...
3: Ai, a mi les teves preguntes me donen molt d'acord, però digues.
0: No, que li hem fet a Valeria Ros.
3: Sí.
0: Sí. Volver con un ex, sí o no?
3: Clar, per què no?
0: Perdonar una infidelitat?
3: Jo ho veig més difícil.
0: No, sí o no?
3: No.
0: I ser amic d'un ex?
3: Sí, per què no?
0: Val. Eren tres preguntetes que volíem fer-te perquè li hem preguntat a Valeria, ens ha donat el seu consell.
3: Sí.
0: I eren tres preguntes que volíem fer-te. Ara sí! Què està passant a Sedaví?
3: Pues que està la cavalcada en marxa. Dani, Sofia, així estan tots boixos intentant agafar tot el que tiren. Vaig a veure esta dona que tinc quasi sentada, que a mi no m'ha vist perquè està més pendent de lo que pot agafar o no. A veure esta dona que té molt bona vesprada. Té la bolsa plena, eh?
4: Aún le queda un poco.
3: Sí, encara la plenarà més.
4: Mira, más.
3: Sí. ¿Qué ha replegat?
4: Pues he traído, mira,
3: pero,
4: de
3: veure,
4: todo un poquito.
3: Té gusanitos, té un drap de cuina...
4: De todo.
3: Però tot això és per a vostè.
4: Va, vostè no, va mi nieta.
3: Ah, de la tele no, de la ràdio, senyora.
5: Ah, de la ràdio?
3: Sí,
5: però jo la sent molt, de la ràdio.
3: Així no m'agrada. Des de quina hora estàs sentada, senyora?
5: No, jo estic sentada a una hora.
3: Una horeta?
5: És que sí, eh?
3: Ah, que està vostè en primera fila.
5: Estic en primera fila.
3: Però vostè no ha agarrat res de la cabalgada.
5: És que no m'atrevisc.
3: Per què?
5: Perquè se caig de cap.
3: Però li ho agafen com està, com a la seva amiga?
5: No, ja ho arrepeguen els joves.
3: Sí? Que vostè no té netes ni nets per a donar...
5: Però xicotius no.
3: Xicotius no. No, d'això ja passa.
5: Ja estan per casar-se.
3: Que bonica és la cavalcada de Sant Sadaví.
5: Molt bé. Sí. Una festa molt popular i molt bé.
3: A què van... De tots els actes que tenen en Sadaví en festes, a què va vostè a veure?
5: Bueno, ara venim de dinar, del Cira.
3: Ah, collo, no se priven de res.
5: Però un dinar extraordinari.
3: Què han dinat?
5: Hem dinat tres plats, com les bodes, després el postre, el cafè, tot el que toca.
3: Sí?
4: Vegano després, no l'han hecho.
3: I estava bo?
4: Buenísimo.
3: Sí?
4: Muy bueno.
3: Però la seva amiga no m'ha dit que han dinat este matí.
4: Ah, que hemos comido esta mañana.
3: Sí.
4: Un poco de fiambre, un plato de fiambre, luego pescado.
3: Sí.
4: Nos han puesto y luego nos han puesto carne muy bueno y el dulce.
3: I han deixat algo en el plat?
5: No, yo no, el tercer plat no me l'ha menjat.
3: Ay, que ya no tenías més fam.
5: No. Es que no me comé.
4: Ah, muy bueno. Todo, muy bueno.
3: I ara fer la digestió si sentaes, no?
5: Ara ja no sopem. Ara després a la plaça a veure cantar a la Mohedano.
3: A la neboda de Rocío Jurado.
0: La Chayo Mohedano.
1: Que ha parlat,
3: sí,
1: Carles en ella.
3: Els agradava Rocío Jurado?
5: Moltíssim.
3: Sí?
5: Sí.
3: Quina de les cançons que cantava Rocío Jurado li agrada més?
5: A mi totes m'agradaven.
3: I creu que la seva neboda cantarà alguna de la més grande?
5: Sí, perquè la fa encantada. Ella sempre diu, no lo puedo evitar, pero tengo que cantar una canción de mi tía.
4: L'any passat sí que vino.
3: Ah, l'any passat ja vingué?
4: Ja vino, i muy bien, de verdad.
3: Se vos estan passant bé les festes de Sedaví?
4: Cine, cuando quieran que repitan.
3: Perfecte. Senyora, vostè que ha agafat la cabalgada, que l'ha vist que vostè, la seua amiga no s'alça de la cadira, però vostè ha fet sentadilles, eh?
6: Pues sí, si saberes com estic, si ho saberes...
3: Pues no s'ha notat.
6: Perquè duc pròtesis en els dos genolls i tinc 81 anys i duc marcapassos i duc de tot.
3: Pues no se li ha notat. A veure, què ha agafat? Ensenyem-ho, a veure.
6: Tu ves mirant-ho.
3: Això què és?
6: Jo que sé el que és.
3: Però això vostè per què ho ha agafat?
6: Pues que la meva neta va en una carrossa.
3: I en quina carrossa anava la seva neta?
6: En... en la última, que és pen, el, la falla del Bressol del Moble, la més bella de Sant Domingo.
3: I era Fallera Major, la segoneta?
6: No, Reina.
3: Ah, Reina.
6: Guanya, va en, les, en la Fallera Major i les Reines. Ella, el que no sé si és del foc o de la flor, no ho sé.
3: Però anava guapa.
6: La moneta, guapíssima.
3: Ah, això sí que ho sap, eh? Mira, li he trobat un boli dins sí, de la bolsa.
6: Sí, me l'ha donat, no sé si l'alcalde o no, el que va venir ella.
3: Bueno, està contenta de lo que ha agafat, no?
6: Jo sí, jo sí. Me conformo en tot, si ja està edat.
3: Ha anat també al dinar este matí?
6: No, jo no, perquè jo prestenisc Alfafar.
3: Ah, vostè no és de Sedaví, vostè és d'Alfafar. No, no, gràcies, gràcies, que estic a dieta, senyora.
4: No, lo digo porque si quieres...
3: No, jo li ho agraeix, però és que estic a dieta. Vaig a continuar preguntant, que així veig que n'hi ha
0: sí,
3: gent
0: sí,
3: que està menejant el morro. Bona vesprada, està bo? Ah, està bueno, està bueno, sí. Què tal la cabalgata?
7: Bé, con tots els anys, molt
3: sí.
7: Bé.
3: Has agafat moltes coses?
7: Una piloteta.
3: Una només?
7: Una només.
3: Això és que no...
7: I la calle m'ha donat un bolí, que...
3: Això és que no t'has bueno, agachat molt, eh?
7: No, no, res, no he agachat res.
3: Però veig que per així sí que n'hi ha sí, gent sí, que ha agafat
7: sí.
3: Molt,
7: sí,
3: no?
7: Sí, sí.
3: Com estan anant les festes de Sedaví?
7: Pues jo l'he vist poc, perquè estic treballant, entonces, però bé, ahir sopar a la plaça, l'altre dia el pregó, la festa, bé, tot bé.
3: Esta nit tenim concerts, m'han xivat que ve la, la neboda de Rocío Jurado.
7: Sí, sí.
3: Aniràs a veure-la?
7: No, aniré a veure-la a Monte Carlo.
3: I se va més tard, tu, no m'enganyes, que no van, a, no lo van al mateix temps.
7: Ja que caminar més, ja que estàs més junt.
3: O sea, tu t'esperes a la Monte Carlo.
7: M'espera a Monte Carlo.
3: Que no te saps ninguna cançó de Rocío Jurado?
7: Ni una.
3: Bueno, vaig a veure si m'ensenyen així lo que han agafat.
1: Mira.
3: Buenas. A veure, va. Què haveu agafat? Què haveu agafat?
1: Mira,
3: a veure.
1: Mira, mira.
3: A veure. Què és això?
8: Una pelota.
3: Molt bé. I què més? Això què és?
8: Gusanitos.
3: Vale. I esta caixeta què du?
8: Nada.
3: No du res? I aleshores per què les ha agafat? Si no du res. Això és per guardar petardos?
1: Vale.
3: Sí? T'agraden els petardos?
8: Sí.
3: Home, i tant, con León no li van a agradar. Quants anys té?
9: Cinco.
3: Cinc anys. Ja que estan en la cavalcada, no?
9: Home, claro, els xiquets és la il·lusió, el arreplegar, que te tiren confeti, te peguen alguna caramelà.
3: Bueno, qui ha agafat més, tu o ell?
9: Tots.
3: Tots? A veure, com?
1: Érem un equip. Sí. Hem arreplegat tots les coses per Roma.
3: Per Roma?
1: Roma li diuen al xiquet.
3: Li diuen al xiquet en Roma. Vale, vale, és que pensava que serà anàveu de viatge i s'emportàveu tot això.
1: Tampoc m'importaria anar-me'n de viatge a Roma, però no, així hem fet equip a replegar-li totes les coses a Roma.
0: Carles!
3: Com van les festes en Sedaví?
1: Molt bé, molt cansades perquè treballem l'endemà, però bé, bé.
0: Carles, no, Carles,
3: que te dicem, digues, Dani, digues.
0: Que te dicem ahir que hem d'anar-nos en que es comença a Terra de Bous. Aixina, que te dicem... disfrutar, gaudir, passar-ho bé amb Chayo Mohedano cantant per la seua tia i amb tota aquesta gent de Sedaví que és tan, tan bonica. Gràcies, Carles! No s'ha acomiadat de mi, però
1: adeu,
0: bueno.
1: Adeu, Carles, adeu.
0: Gràcies, Sofia. La
1: a tu,
0: teva discoteca, ràpidament.
1: Ah, jo anava molt d'aquarela, però aquarela. Ara ja no som de discoteques. Ara anem
0: ja
1: no. A pubs i s'està molt bé allà.
0: Gràcies, Sofia. Gràcies, Sílvia. Gràcies, José Navas, un crac al comandament tècnic. Gràcies a Carles Navarro. I gràcies a Maria Caballero, que està escoltant-nos. Ara ja no li agrada Valeria Ros.
1: Ja no, ja no, ves.
0: Que m'ha convidat a passar la nit.
1: Maria, sempre del Team Caballero.
0: Sí, sí, Team Caballero. Sempre. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem així. Vos deixem amb Terra de Bous. Tornarem el dilluns amb moltes més coses, molta més improvisació, més humor i més protagonistes. Així, en A Punt Ràdio, en tot per l'aire. Bon cap de setmana. Adeu.

que s'enfrontaran a una cita decisiva en el seu destí, en el seu camí i en el seu present. D'ahí eixiran els finalistes de Villena. I de Villena ja saben vostès que eixirà, en este cas, el tercer guanyador, triomfador del circuit valencià de Jonegades. El primer va ser Borja Escudero, d'Alacant. El segon, el flamant joneguer Mario Vilau, de Barcelona, d'Hospitalet de Llobregat. I ens queda per conèixer i per saber el tercer gran triomfador del circuit valencià de Jonegades. I ara sona això que escolten. Una miqueta de Joaquín Sabina, d'esta cançó dels 80 que ens encanta, i continuem endavant, així, en Terra de Bous.

0: L'actualitat taurina amb Germà Estela.
1: Continuem endavant, divendres 18 de setembre. Ja saben que demà, ja ho hem dit, hem escoltat a més d'un protagonista, demà celebra aquesta segona semifinal dins del circuit valencià de Jonegades en la tercera edició d'enguany del festeig de demà. Han d'eixir almenys un dels tres finalistes. Ja saben que Pol López està en la final, però bueno, tot se decidirà demà. I vostès podran veure ese festeig, esa semifinal per les càmeres d'Apunt, que és una de les grans apostes també de la setmana. Anem a saludar al nostre company Jorge Casals, al capdavant, ja saben, de les retransmissions taurines d'esta casa i també director d'Aplausos. Jorge, molt bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Com estàs, company?
1: Molt bé, molt bé. Hem dit que se veurà la semifinal del GMSI, és correcte, per la televisió?
2: Sí, clar que sí, allí estarem. Ja l'any passat va ser un dels festejos que retransmitirem amb molt d'èxit i, evidentment, pues, torna al circuit i torna a la televisió valenciana a aquesta plaça tan emblemàtica, a aquesta meravella de l'arquitectònica popular com és el GMSI. Així estarem a partir de les 6 de la vesprada en directe en Apunt per a tot el món.
1: Sí, senyor, que té molt d'interès, que d'ahí seran els finalistes i jo crec que el nivell serà molt elevat, perquè estrès, després de Ondara, jo crec que els tres joneguers van eixir a donar-ho tot, el 100%.
2: Sí, jo crec que sí, no? I a més, pues, bueno, jo crec que tota la comunitat valenciana té que estar pendent de la tele eixe dia, perquè bueno, tenim tres joneguers que avui són dels més destacats, no? A més, cada uno representando una distinta provincia. Tenemos al valencià, sí, Alberto Donaire, Javier Cuartero d'Alacant i el de Castelló, que és Ian Bermejo, no?
1: Sí, senyor, que, sí,
2: jo crec que van a eixir tots ahí a no deixar-se guanyar la lluita i bueno, va ser una vesprada, jo crec que lo més interessant, no? I a més en un escenari tan peculiar i tan particular com és el GMSI, no? Que no deixa de ser, sí, una de les fires de Jonegades més importants de tota Espanya.
1: De tota Espanya, correcte. En aquesta arquitectura tan emblemàtica, en aquesta imatge tan pròpia, en aquesta personalitat que en té, i jo crec que sí, que correcte, que és una de les fires de Jonegades fonamentals, no? Per entendre la temporada d'un joneguer que siga dels importants, no? És a dir, cap joneguer no pot estar en el GMSI, no?
2: No, a compte que per allí passen els més destacats, no? I a banda de la importància que té Torxan al GMSI, perquè eixirà d'allí, diguem, un dels finalistes del circuit de València, pues l'escaparat, no? El que suposa torxar una fira de Jonegades com és al GMSI, no? Perquè està tot el món pendent, tota la tauromàquia, tots els grans professionals, els empresaris, pendent de lo que passe allí en el GMSI, no? Estem jugant-se el futur. I bueno, això és important també per a ells, clar que sí.
1: Bueno, pues esa es la cita, ¿no? A les 6 de la vesprada en directe per Apunt, esa segona semifinal dins del circuit valencià de Jonegades i també la final en Dediro en Villena també estarà a la tele, ¿no? La casa.
2: Ahí estarem, clar que sí, serà el proper dia 4 i evidentment, ¿no? L'any passat va ser una de les festejos més vist, la final, ¿no? I bueno, va ser interessantíssima i ahí estarem, clar que sí. Bueno, dir-los que també jo crec que ho saben, ¿no? La nostra audiència, que poden votar mitjançant un formulari que ja ha publicat a les xarxes socials, tant de la Fundació com del Circuito de Novilladas, sí, el joneguer més destacat, no? Sí. Això se li afegeix, diguem, que mig punt més a la puntuació final del jurat. Així que estiguin pendents perquè la gent també pot participar, no? I pot formar part del jurat.
1: Sí, no, que és molt important, que és molt important. A mi sí que m'ha sorprès molt la decisió inesperada de que no passara a la final el Simon Andreu, no?
2: Que... Bueno, pot passar encara.
1: Sí, sí, perquè... sí. Pot passar perquè és el millor dels dos, no? També.
2: Correcte.
1: És triomfador de cada vesprada, no? I el millor de les dues
2: semifinals. El segon millor, correcte.
1: Sí,
2: el segon millor tant del GMSI com de Ondara. O sigui que, bueno, té una porteta oberta ahí per a poder torejar la final, no? Que ja la va torejar l'any passat. Va estar molt bé, la veritat. És una de les vesprades que millor va estar l'any passat, Simón. I bueno, jo crec que és un torero que se creix en els escenaris importants.
1: Sí, bueno, sí, té raça. Bueno, pues això és molt important. Jo, a més, els tres jonegers, bueno, els sis, que han estat en Ondara i després ara demà en el GMSI, venen molt torejats, alguns més que d'altres, és de veres, però bueno, que arriben a la final ja torejats, que és el que vol un torero, no?, quan arriba el mes de setembre. Si un torero en setembre no ha torejat en la temporada, malament, no? Malament.
2: Sobretot els xoneguers, no? Claro. Setembre, que és el mes de les xonegades, en ixes fires tan destacades com és la de Arganda del Rei, per exemple, que s'acaba de celebrar, està al Xemesí, està a Villaseca de la Sagra, està Arnedo, que comença en breu, a missa Sabata d'Or,
1: sí.
2: És el mes de les xonegades, no? Ahí tenen l'oportunitat de donar un colp d'atenció, i molts d'ells ja pensant en la temporada següent, que és on van a prendre segurament l'alternativa. De fet, molts dels xonegers que toreixen en el circuit, en aquestes fires, ja estan pensant sobretot en les falles de l'any que ve, no?
1: Claro,
2: és important deixar un bon sabor de boca i deixar unes bones sensacions, sobretot per a que les primeres fires, com és el cas de les falles, ja contenen ells, no?, que és fonamental.
1: Claro. Claro, fíjate que parlaves de falles abans, està esa fira d'octubre de València, està Javier Cuartero anunciat per esa fira d'octubre també a la plaça de Bous de València, i com que l'empresa és la mateixa, com valores tu aquest gran titular que va donar també aplausos, no?, d'aquest rècord que s'ha batut en els abonaments de la Fira de la Tardor. Jo crec que és una gran notícia, no?, en Madrid.
2: És una gran notícia, no? A més, hi ha un objectiu ahí tant de l'empresa com de la Diputació de revitalitzar la Fira de Juliol. No suposa això, diguem, que vulguem llevar-li pes, per exemple, a la Fira de Juliol, no? Sinó que, a més, de la Fira de Juliol n'hi ha que potenciar i la Fira d'Octubre. Jo crec que és una data molt important, ja la gent està en València respira un ambient de festa també, no?, al voltant d'aquest dia de la Comunitat Valenciana, del 9 d'octubre.
1: Sí, senyor.
2: No fa tanta calor, avellís molt anar als bous, i bueno, jo crec que ahí n'hi ha que donar un punt a favor tant a l'empresa com també als toreros, perquè n'hi ha que tindre en compte que les figures no volien torrejar. Jo crec que dels anys 90, aquell mamà entre Enrique Ponce i el Soro, quan el Soro estava de gran figura del toreig,
1: sí,
2: i començava a, diguem, a irrompere Enrique Ponce, bueno, jo crec que ahí la fira d'octubre va tindre una època daurada, no?
1: Sí,
2: des d'aquella època
1: sí.
2: No hem tornat a viure esos moments en la plaça de Bous de València, i és important tornar a recuperar aquesta data, Germà.
1: Però fíjate que és molt important, jo crec que a vegades totes les qüestions d'empreses van relacionades, no? Una bona gestió d'una plaça dona també energia per a fer un nou projecte en una altra plaça, no? És el cas en el cas de Espacios Nautalia 360. Jo crec que això, la Fira de la Tardor de les Ventes, que ha deixat aquest gran titular de rècord d'abonaments, jo crec que això fa que també estiguen més il·lusionats també la Fira d'Octubre de València, no? Això
2: totalment.
1: És també, bueno, pues té relació, no? No són qüestions independents.
2: Bueno, les sinergies que es creen, no?, en la primera plaça del món, com és les Ventes, com en València, no? Bueno, ja va passar antigament, recordem l'empresa Jardón, que va combinar l'empresa de la plaça de Bous de les Ventes amb València,
1: sí,
2: però sobretot el que tenen que tindre clar, aprofitar aquesta força, no? però saber dividir també, no? Saber entendre que els gustos de València no són els gustos de Madrid, evidentment.
1: Claro. Coneixer cada plaça, cada afició, sí, cada tradició, no? I cada arrel cultural de cada capital de província, no?
2: Correcte, no? Però ahí entra esa manera de potenciar esa fira de la tardor i ese mes d'octubre, com evidentment han vist també que n'hi ha una resposta en Madrid i evidentment n'hi ha una resposta també així a València.
1: Sí, senyor. Bueno, del programa La Plaça, que podem contar per la setmana?
2: Hem parlat de que tenim bous al Xemesí el dissabte, però és que el diumenge també tenim bous. Donarem l'última correguda d'aquesta fira, que també és important i emblemàtica del mes de setembre, com és la Fira de l'Antigua a Guadalajara. I estarem allí, a les 6 de la vesprada, amb un cartell de màxima categoria. Germán Bous, de Juan Pedro Domecq, per a Sebastián Castella, i després dos artistes, Pablo Aguado i Juan Ortega.
1: Sí,
2: serà a les 6 de la vesprada. I abans, una hora abans, a les 5, pues el programa La Plaça, que enguany, que esta setmana arranca des de Burriana, que està vivint les seues festes de la Misericòrdia, i el que hem volgut és fusionar aquestes dues aficions, la de la tauromàquia i la del carrer, no? Burriana és un exemple d'això, allí n'hi ha molts mataors de bous, molts toreros de plata, i ho han volgut unir, igual que farem l'any passat amb Juan Ortega, que va visitar
1: sí.
2: festes de bous al carrer, de la Misericòrdia de Borriana, i de fet van volar fins un bou.
1: Sí, el van veure, en el programa. Sí.
2: Enguany, qui ha volgut viure aquestes festes de bous al carrer de prop ha sigut el torero valencià de Llora, Samuel Lavalón, no? Que va visitar el Museu del Bou de Satine i per la vesprada va viure una vesprada de bous al carrer. Volia sentir lo que era esa altra tradició nostra valenciana. I bueno, pues ahí está. Hem fet un reportatge de Samuel, que ha fet un paronet en la seua exitosa temporada.
1: Sí, senyor. Un dels grans triomfadors de la temporada, Navalón,
2: Home, i de València. Triomfador de Falles, triomfador de la Fira de Juliol.
1: Sí, sí.
2: Va estar molt bé en Albacete, el verem sensacional en Requena, amb les càmeres de A Punt com a testimoni, Azpeitia també. I bueno, jo crec que queda encarat com a uns toreros a tindre en compte en la pròxima temporada 2027.
1: Sí, sí,
2: tenim
1: sí.
2: figura, Germà,
1: en figura, València. Tenim figura, sí senyor.
2: Aixina que moltes coses. En el programa de la plaça estarem en una altra ramaderia, la de Zorrilla, abans de que el foc de la Serra Espadà la socarrara per complet. I bueno, coneixerem, aprofitant la visita a Borriana, estiguerem amb un torero important dels anys 90 a Castelló, que va ser Soler Lázaro.
1: Sí senyor, molt bé. Pues mira, anem a convidar-nos ja del programa i anem a fer-ho tal com hem començat en el record d'eixe gran taurí que va ser Luis Álvarez, no? Que aplausos es va fer ressò també d'eixa trista notícia de la seva desaparició. Jo crec que quan se perd un taurí tan gran, se perd el toret, se queda una miqueta orfe de la gent important, no? I és el cas este de Luis Álvarez.
2: Empresari, a més, de la plaça de Bous de València i apoderat d'Enrique Ponce.
1: Sí senyor, a més del gran César Rincón, que ha sigut el seu gran torero, però també va estar al costat d'Enrique Ponce, és important.
2: Oblidem, i sí, va ser una persona fonamental en ese arranc de la carrera del torero de Chiva.
1: Pues Luis Álvarez, que jo crec que ha sigut un dels taurins, pues això, dels grans taurins antics, dels taurins desapoderats, eixos que anaven de la mà d'un torero tota la vida.
2: El de tota la vida.
1: Jo crec que, mira, el cas de Ruiz Palomares con Ponce, Victoriano València, també en el seu moment, per circumstàncies més familiars que una altra qüestió professional, però pocs poden dir això, Me'n recorde de...
2: No, germà.
1: Si tu fas una radiografia dels apoderats de tota la vida d'un torero, dime tu, en quins estàs pensat en el mateix moment d'ara, no? En l'actualitat.
2: No, la veritat
1: és que
2: en aquestes persones s'acaba, diguem, aquesta generació d'apoderats implicats en defensar la carrera dels seus toreros, defensar els interessos, no només econòmics, sinó també d'anar col·locats en bones ramaderies, en bon carteig, en les fires en les que toca anar en el moment adequat.
1: No, i te dic una cosa, Jorge.
2: En la carrera dels toreros.
1: Però perquè els coneixien dins i fora de la plaça, que això ho hem dit al començament del programa, i això sabien quan podien apretar i quan no, perquè estaven tenien una convivència total i era tal el nivell de familiaritat que en realitat sabien perfectament com era com a persona i el que tenia dins, no? Això en un
2: apoderat,
1: però clar, en un apoderat modern que no viatja moltes vegades, que té una persona, un segon, un tercer treballador dins de l'equip per acompanyar el torero, pues això evidentment se perd. És que és una pena, però és aixina, és una llàstima, però és aixina.
2: Aixina és. Bueno.
1: Pues per això, Luis Álvarez, que gran taurí, que també ha estat en el record d'este programa, evidentment, com no podia ser d'una altra manera.
2: Pues en el record d'aixe gran taurí, com va ser Luis Álvarez, clar que sí.
1: Jorge, que moltes gràcies, estem pendents d'aixa semifinal demà i, bueno, de totes les retransmissions de cap de setmana del programa La Plaça i de moltíssimes més coses. I llegint també, com no, aplausos.
2: Clar que sí, pues vesprada, cap de setmana de lo més interessant en A Punt. Divendres, avui, evidentment, en la ràdio, dissabte, des del GMSI, i diumenge, des de Guadalajara.
1: Sí, senyor, gràcies. Un abraç, Jorge.
2: Un abraç.
1: Jorge Casals, en el tram final del programa, ja saben que esto es un punt i seguit. Nosaltres ens acomiadem ja de vostès. Tornem proper divendres, però ja saben que esto continua demà, semifinal, a les 6 de la vesprada en directe, per A Punt. Diumenge també, Bous en A Punt. I és que el bou és el nostre cor, que ens fa llatir. Boom, sintonitza amb la nova Punt Ràdio, ja saben, nova marca, nova imatge i nova programació. Gràcies, tornem proper divendres. Adeu.

0: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
3: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
5: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
6: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
4: Cada vesprada, connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
5: T'esperem! No ens faltes.
4: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Esports a punt amb Dani Hermosilla.
7: Què tal? Com esteu? Són les 8 i mig. Avui tenim un Esports a punt. Després juga l'Els en mitja hora a Cornellà. Per cert, amb novetats en l'11. Després ho comentarem. Comentaran els companys del Punt a Punt. El dia es deixa moltes coses, les més importants les escoltaràs en este sprint d'adrenalina esportiva que comença ja amb Juan Alpuente en la realització tècnica i al micro con cada dia Dani Hermosilla. Si estàs al cotxe, a casa o camí a algun lloc, agafa't estos 10 minuts. Comencem.
8: Me vine en directo, sin dormir. Sí que estoy para jugar, no estoy para jugar como me gustaría. Ya llevan un ritmo increíble. Me dicen, tú sigue nuestro ritmo y en dos semanas estás como nosotros. Digo, pues perfecto.
7: Perfecte, sí, Nikola Mirotić, el fitxatge estrella de València Bàsquet que tantes alegries ens oferí la temporada passada. El club diu que este cap de setmana el bàsquet es posa de llarg. Demà comença la temporada amb la Supercopa, amb la vuitena participació d'Estaronja i amb Mirotić, si Xavi Albert ho estima dient. Sense dormir, el 4 Taronja volia arribar pronte per assaborir un menú de caviar beluga que assacie la fam.
8: Un sigo con hambre de ganar. Todos los sitios que he estado he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto.
7: Això ha dit en la presentació d'este matí un Xavi Albert, ara de cap d'expedició, ha parlat i agafa el guant de l'ambició, la Supercopa, primera gran prova per conèixer clar i raspallat on es troba l'equip.
9: Jugar un campionat oficial és una motivació extra. L'adrenalina i aquesta posada en escena d'un primer campionat farà que juguem a màxims, no? I es donarà una gran informació d'on realment està, on està l'equip.
7: De l'equip, la baixa de Sacco, pel que fa a Elias Valtonen, no hi estarà. El club ha informat esta mateixa vesprada que ha tallat definitivament el contracte del finlandès, que ja era provisional des de l'inici. Sí, Jaciel Rivero, de moment, sí que està en l'equip, un equip que acaba d'arribar fa uns minuts a Badalona. Recordeu, demà a les 6 contra Baskonia, diumenge a les 7, esperem que la gran final, l'altra semi, Joventut i Baskonia, perdó, la semi és contra el Futbol Club Barcelona. L'altra semi, Joventut i Baskonia, el lloc, l'Olímpic de Badalona, per cert. L'Olympiacos, canviant de competició, és el primer finalista d'esta nova competició, que és la Supercopa de l'Euroliga, en imposar-se per un estret 92-90 al Fenerbahçe. L'altra semifinal, de moment en joc, el Real Madrid per 62-60 contra Dubai en el final del tercer quart. A l'Olimp no del bàsquet sinó del futbol ha arribat avui Josep Martínez i direu, qui és Josep Martínez? Te ho conta el seleccionador Luis de la Fuente.
10: Portero, unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él, está haciendo unas grandísimas temporadas, campeón de Liga y de Copa en Italia, de máxima garantía. Evidentemente, ¿cómo no va a haber continuidad con unos jugadores que son campeones de todo?
7: Sí, pràcticament la mateixa llista que en el Mundial, n'hi ha quatre novetats. Llista per als partits de la nova Nation League, entre aquestes quatre novetats, a més de Josep Martínez, tornem Fermín i Hoixen, i s'estrena el nou de l'Espanyol, Roberto Fernández. En esta finestra XL, tres partits. Debut dissabte 26 de setembre, Anglaterra contra la selecció de Thomas Tuchel, contra els anglesos, dimarts 29 contra Croàcia. Juga Espanya contra Croàcia en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. I l'últim, el dia 3 d'octubre, Espanya al Tartiere d'Oviedo contra la República Txeca, entrenada per un altre espanyol, Santi Denia, ex de la Sub-21. Tornem a Josep, el porter d'Alzira, que se n'anà molt jove al planter del Barça. S'estrenà en primera amb la Unió Deportiva Las Palmas, després Leipzig, després Genoa i ara Inter, on ve de ser campió de Lliga i Copa. La baixa per lesió de Joan García li ha obert les portes a Josep, que ha revolucionat la capital de la Ribera Alta, o sigui, Alzira, i sa mare, Dolores Riera, ha sigut fins i tot la primera sorpresa.
11: Molt contenta de la notícia. No me lo esperaba, me puse muy nerviosa, la verdad, no me lo creía, y en Palatine estaba muy contento, que también ha sido una sorpresa para él, y en primero uno, el primero o el segundo sí que tenía.
7: En la llista de la Sub-21, tres valencians, Carlos Espí, que de moment no s'estrena a l'absoluta, el jugador del Madrid, Xema Andrés, migcampista de veterà, ara en la Premier, i Jarek Gasiorowski, el excentral del València, ara en el PSV d'Eindhoven. Adictes a viure, almas de somriure, serem invencibles. Adictes a viure i al futbol en esta setmana de tres partits i el primer derbi de la temporada, el Villarreal llevant de diumenge amb els dos equips empatats a 5 punts després de la primera victòria de la era Íñigo Pérez. Ahir, a Màlaga.
12: Uno siente liberación por los jugadores. Obtener esta victoria es muy buena y liberadora para todos. Si lo han hecho hoy, no les voy a dejar que bajen el nivel. Y estoy muy contento también por la victoria y la manera de conseguirlo, pero sobre todo por esa serenidad y fortaleza mental que han demostrado.
7: I a tot això, a la Ceràmica, arriba el llevant més descansat després de l'ajornament del partit contra l'Atleti. La temporada passada, la granota, en lluita agònica per la permanència, recordareu, van eixir golejats de la Ceràmica. 5-1, amb Ivan Romero en l'11 de Luis Castro. L'andalús contra el Barça va fer el seu primer gol de la temporada. Al Ciutat no es refien del mal moment dels groguets i menys després de guanyar a Málaga.
13: Sabemos que es uno de los mejores equipos también de la Liga. Creo que al final, aunque estén abajo, no quiere decir que no tengan ese equipazo que tienen. Pero bueno, nosotros hacer lo nuestro. Vamos a ir con todo, preparando el partido estos días y bueno, seguro que vamos a hacer un gran partido para traernos los tres puntos a casa.
7: Anem ja amb el València, que diumenge torna al Mestalla a lleugerit per la victòria a Vitoria amb el gol de Luis Rioja, que és baixa contra l'equip basa. L'altre equip bas, la Reial Societat deprimida per començar l'aventura europea ahir amb una derrota a casa contra el Bournemouth. Diumenge va Raulio Vázquez, que avança en trobar un inquilí de la banqueta, deixarà el protagonisme a Òscar Sánchez, l'entrenador interí que compta amb l'honor de debutar en una banqueta de primera divisió amb Vitoria. I això sempre té un valor, tant que alguns fins i tot desitgen que d'interí passi a ser el titular. Però és estrany. Braulio no para. Segons vos hem informat en esta casa, en el partit de la una amb Nacho Sánchez, Rudi García, exseleccionador amb Suïssa en l'últim Mundial, és altre dels noms de futuribles entrenadors del València que s'afitxa al d'altre exseleccionador, com és Javier Aguirre, ja ho sabeu, que compta amb dos avantatges. Respecte a Rudi, coneix la Lliga Espanyola, està disposat a vindre amb un contracte curt i entra dins dels paràmetres econòmics del club. Quant a l'equip, bones notícies, Guido Rodríguez, que acaba amb molèsties a Vitoria després de reaparèixer també de lesió, s'ha apuntat avui a la sessió, on també ha estat Arnau Danjuma, que passa pel metge ahir, però sense cap esglai en forma de lesió. José Gallà, que ahir no es va entrenar per allò de la moda esta de la gestió d'esforços, també s'apunta al partit de Mestalla, on el València busca la primera victòria com a local. I d'un tècnic interí, com Òscar Sánchez, d'altre, que ho va ser quan agafar un Castelló en descens i sense identitat per a convertir-lo en un equip divertit, reconeixible i ofensiu, tant que va lluitar per pujar a primera divisió la temporada passada. Segur que ja ho has pensat. Parlem de Pablo Hernández, curiosament, han passat valencianista, present i millorable i orellut de Bressol. El Castelló és líder en solitari de la Hypermotions. Esta setmana, Pablo ha complit el primer any a la banqueta del Castelló, però mirant darrere, la veritat, el tècnic orellut se sent...
14: contento, más allá de los resultados, de el haber vivido un playoff de ascenso a primera, me quedo sobre todo con la ilusión, ¿no? que se ha creado, con la identidad que se ha creado en este equipo, volen continuar, ¿no? En esa dinámica, volen guanyar y el equipo continúe competint com està fent-lo, ¿no?
7: I demà a les 6 i mitja rep el Castelló a Castalia, un històric com el Club Deportivo Tenerife, equip revelació de la temporada que torna esta campanya al futbol professional i ho fa un moment entrenador que va entrenar a Castalia, va aconseguir una sense segona divisió, però que no té un record feliç del seu pas per el club.
15: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
7: I per a parlar d'esport femení, parlem de tenis. Com sabeu, s'està disputant tota la setmana l'Open Internacional de València, un 250 de la Guita, amb Alicia Herrero, la tenista de Castelló, que continua fent història. Si ahir Alicia es convertia en la primera valenciana en arribar a uns quarts de final d'este torneig, avui ha bastat les semifinals, que jugarà contra la marroquina Yasmín Cabaj. Alicia s'ha imposat de forma brillant a la també espanyola Irene Burillo amb dos sets, 6-2 i 6-1.
15: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. La lluna, l'aigua, vine'm a
7: buscar, vine a robar-me. I acabem amb coses que has de conèixer en forma breu. Per exemple, en pilota este diumenge des del Trinquet d'Orba tenim la partida de la Copa Caixa Popular. S'enfronten Pujol segon, Héctor i Rubén contra José Salvador Conillet i Álvaro Mañas. La partida és 11:30 del matí i la podreu seguir per la nostra tele. En ciclisme, este cap de setmana comença al Canadà el Mundial. Quant a la participació valenciana, Juan Ayuso i Sandra Alonso en categoria sènior, Héctor Álvarez i Leire Almena en sub-23 i Dani Cepeda i Gemma Toledo en categoria júnior, que són els nostres representants. Per a este diumenge tenim dos proves, com la crono per a ixe Mundial amb Renko Evenepoel, les cronos masculina i femenina amb Renko Evenepoel i Marlen Reuser en la Lliga Nacional de Futbol Sala. El Servigrup Peníscola juga esta nit a les 9 al Palau Blagrana contra el Barça i en la Lliga Sobal, segona jornada, León juga diumenge a les 12:30 a la pista del Caserío Ciudad Real, mentre que Fertiberia rep demà al Poliesportiu del Port de Sagunt a les 6 de la vesprada contra el Granollers. Hem arribat al final, vos dissem ja amb els companys del Punta Punta. Adeu.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.
1: Què tal? Són les 8 i 42 minuts de la nit i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
2: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Mónica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt. Amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en valencià.
1: És el Punt a Punt en A Punt Ràdio que està acompanyant-vos des de la jornada de dilluns. Hem estat amb vosaltres des d'esta sintonia dilluns, dimarts, dimecres, dijous i ara en la jornada d'avui també divendres sobre la jornada número 7 de Lliga. En la primera divisió hi va enfrontar al Real Club Deportiu Espanyol contra l'Elche Club de Futbol, partit que va contar-vos Raúl Pina i Toni Celigrata i que de la mà d'Indústries, Vijusa Higiene Industrial és el nostre partit de la jornada.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: De la mà, de Indústries Vijusa Higiene Industrial, el nostre partit de la jornada. Estan ja per ací preparats per a contar-vos el Raúl Pina i Toni Celigrat. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal? Molt bona nit, Salva. A veure si ara que arribem i que arrenquem en esta jornada número 7 amb l'Elx, arrenca també l'equip de manera definitiva i abasta la seva primera victòria, no? És el que li falta a l'equip d'Anselmi, que millora per trams en els partits contra la Real Societat i contra el Real Madrid, per exemple, però que no acaba de guanyar o de, també podríem dir-ho d'altra manera, no? De tancar els partits i no pot ja estar més temps sense guanyar un partit perquè la competició avança, estem a punt d'obrir aquesta finestra de seleccions que s'ha de tindre en aquest moment en què va ser un parol llarg diferent al d'altres temporades. I anem a confiar, no?, en que avui contra un rival que sí que podríem dir que és factible, no? No és un Barça, no és un Real Madrid, no és un primer espasa de la competició. Confiem, no?, que arribi aquesta primera victòria i que es puga estrenar Martín Anselmi i l'Elx, en este cas, amb aquests punts que també donarien un plus perquè eixiries esta nit del descens.
1: Ahir varen contar-vos la primera victòria en Lliga del Villarreal d'Íñigo Pérez. També necessita arribar a sumar aquesta primera victòria a l'equip de Martín Anselmi. Ho escolta Raúl Pina, que va estar en la narració del partit. Volem saludar també Toni Celigrat, que va acompanyar-nos en els comentaris. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
1: Cantant en la primera victòria del Villarreal d'Íñigo Pérez. I avui busquem la primera victòria del Elx de Martín Anselmi.
5: Això estaria fenomenal. De fet, crec que seria importantíssim, com bé ha dit Raúl, poder arribar a ese paró en una victòria i a més representaria eixir de la cua de la classificació.
1: És la importància, com diu Toni Celigrat, no ja de sumar la primera victòria, sinó d'anar-te'n amb tranquil·litat al paró, que van a ser de vora 3 setmanes. Este paró internacional, la finestra XL per a compromisos internacionals que marca FIFA i que va arrencar pues, a partir de dilluns, on els internacionals pegaran a fugir i la resta es quedaran preparant la tornada de la Lliga. Millor preparar-la amb una victòria que sense la primera victòria. Així que, abans de donar-vos més detalls o més dades del partit, volem conèixer ja la formació que presenta els, la formació que presenta també l'Espanyol, com sempre, de la mà de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular tenim les formacions de tots dos equips.
4: I estos són avui els 11 intocables, indomables per a Martín Anselmi, el Elche. Amb Didura en porteria era el gran dubte, la gran disjuntiva. Se li va qüestionar en la prèvia, no va acabar de ratificar, de confirmar, de certificar qui anava a ser el porter titular contra l'Espanyol. Finalment, continua abogant i apostant per Matías Ezequiel Dituro. El tenim Martín Anselmi en porteria. És una defensiva per a Bua Sangaré amb Fede Redondo, Víctor Chuste, el valencià i Revivo. Al mig camp estaran una espècie de trident, no? Pot ser un 4-1-4-1, però no va ser un 4-1-4-1, perquè al final el remat, Lemar va tindre llibertat de moviments. Gonzalo Villar, Jaime Morcillo i Lemar van estar en eixe mig camp, amb Lucas Cepeda per la dreta, Germán Valera per l'esquerra i Ferniño com a referent ofensiu. Si mirem aquesta alineació, la comparem amb la que va jugar contra el Real Madrid, hi ha 4 canvis, entra Morcillo per Marc Aguado, entra Lemar per Neto, entra Lucas Cepeda per Tete Morente i Ferniño en la cap davantera pel tanque Abiel Osorio. I per la seva banda, l'Espanyol que va formar amb Dimitrovic en porteria, en zona defensiva va estar José Ángel amb Unai Núñez, l'ex del València, Lele Cabrera, Exercula, Hinojo, mig camp per a Urco d'Exposito, tres mitges puntes, amb Cal, l'ex del Club Esportiu Castelló, Javi Hernández, que va amb la sub-21 convocat, i Brian Zaragoza, referent ofensiu, atenció, 6 gols, i per això, amb este inici, Roberto és una de les novetats en la llista de convocats per a l'absoluta de Luis de la Fuente. Recordem que xula el partit de González Esteban el Basc, al bar estarà Jorge Figueroa Vázquez l'andalús.
1: De la mà de Caixa Popular vos hem oferit les formacions que presenta el Real Club Deportivo Espanyol i també la formació que presenta l'equip valencià, l'Elx Club de Futbol de Martín Anselmi, perquè Caixa Popular, tot en Caixa.

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: I una vegada hem plantejat el programa, este és el moment de conèixer la formació del Punt a Punt per a esta jornada avui de futbol. És la setena de Lliga en la primera divisió. Rafa Larcón està en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Raúl Pina i Toni Celigrat en el Real Club Deportiu Espanyol Elx Club de Futbol, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. I com al llarg de tota la setmana, també David Blay, aquí saludem. Hola, David, què tal? Bona nit.
2: Hola, Salva, bona nit.
1: Perquè has de donar resumen de la jornada d'avui en l'Open Internacional de Tenis 8 a 125, que està disputant-se en l'Sporting Club de Tenis, on ja tenim una valenciana, David, en semis.
2: Sí, és la primera vegada des que el torneig fa 5 anys que és 8 a 125. Una valenciana es clava en les semifinals i ho ha fet Alicia Herrero, a més, d'una manera espectacular, guanyant per 2 sets, 6-1 i 6-2, i pràcticament no ha tingut que patir massa davant Irene Burillo. Ha sigut possiblement la gran notícia del dia d'avui, en una jornada que ha començat en la francesa Clara Burel fent fora Guiomar Maristany i passant a les semifinals. Era la primera semifinalista. Després, com tu dius, Alicia Herrero s'ha posat en marxa i ho ha fet per la via ràpida. I ara mateixa està en xoc el tercer partit individual de la pista central, perquè s'ha jugat un altre a les 4 de la vesprada entre la marroquí Yasmin Cabach i Despina Papamihail, amb victòria per a la primera. En aquest moment estan jugant en el tercer set Andrea Lázaro, una altra jugadora espanyola, i Joel Stoya, la jugadora alemana. De moment 3-2 al tercer set per Andrea Lázaro, però just quan començàvem esta connexió ha tingut que parar el partit per un problema del turmell. Sembla que l'han pogut arreglar i està tornant a jugar, i no s'acabarà la jornada encara, Salva, perquè dos de les jugadores que avui han jugat individual, tant Papamihail com Irene Burillo, tenen en les seues respectives parelles que acabar la jornada jugant les semifinals de dobles, en lo qual tant Papamihail com Eva Beder, e Irene Burillo i Nicole Fossa encara, i són pràcticament ja les 9, donaran molt de tennis a este Sporting Club, així que la jornada se va allargar prou.
1: Me contes com conclou la jornada en el moment finalitzen les instal·lacions del Sporting Club de Tenis de València. Val, Blay?
2: Perfecte, contem què és el que passarà, sobretot per saber si tenim dos espanyoles en les semifinals.
1: Pues David Blay, de seguida també, en el moment concloca, ens farà el resum, ens donarà el resó d'esta jornada d'avui en l'Open Internacional de Tenis, on ja hi ha una valenciana en semis, que és Alicia Herrero. Aquí escoltem Alicia Herrero.
3: Estoy muy contenta, creo que vengo jugando un buen tenis desde el principio de semana, vengo luchando todos los partidos, sabía que iba a enfrentarme contra muchas de mis compañeras españolas, así que más o menos iba mentalizándome ya de que jugar contra ellas, pero bien, vengo jugando un buen tenis y contenta porque mañana tengo otro partido para seguir jugando aquí en Valencia. Me gusta mucho estar en Valencia, se siente como en casa, obviamente. Buah, es súper especial, creo, porque viajo muchas semanas del año sola. El teléfono es mi contacto con mi familia y mis seres queridos, y poder girarme a la grada y sacarle el puño a mis hermanas y a mi familia y eso, vamos, no tiene precio. Estoy muy contenta y muy agradecida de que Anabel ponga el esfuerzo de organizar un torneo tan bonito como este.
1: En este torneig, y de manera ya histórica, Alicia Herrero s'ha clavat en semis, de fresco coneixerem també més rivals i com va la jornada en dobles de la mà com tota la setmana del company David Blay. Són les 8:53 minuts, hem d'escoltar molt ràpidament, com que la prèvia també més curta en la tele, el flash interview previ, també és molt curt en este cas, de Martín Anselmi, l'escoltem.
4: Creo que tenemos más juego que puntos. No me gusta hablar de merecimientos, porque al final los puntos que tenés son los que tenés. Pero sí que con los trámites del partido uno se queda con malas o buenas sensaciones. Y vos me preguntás por las sensaciones, las nuestras son buenas.
1: No sé si té més joc que punts, l'Elx, Raül, Toni. El que sí és cert, jo aprecié una certa milloria en l'Elx des que va tancar la plantilla en el mercat de l'hivern, on s'han notat, bueno, que estan adaptant-se a l'equip o acoplant-se a l'equip, peces que han de ser importants al llarg de tota la temporada.
5: Sí, i altres que encara no han debutat, com és el cas de Kirill Mónaco, que avui s'ha quedat ha viatjat, però s'ha quedat fora de la llista de convocats a última hora. Venia de jugar en Independiente, però està posant-se a punt, encara no està bé en el to físic que suposo li demanarà Martín Anselmi, i coincidís que sí i no. A veure, sí que hi ha hagut partits que l'Elche jo crec que ha merescut tal vegada algun puntet més, o fins i tot haver pogut tancar algun partit dels que parlàvem, no? L'altre dia contra el Real Madrid juga de tu a tu i veritablement després del 0-2 l'equip es va alçar i va colpejar bé el Real Madrid, però a mi continua deixant-me dubtes el tema de jugar amb la línia defensiva tan avançada. Això ho puc comentar, Toni, que és l'expert per analitzar un partit, que per això és entrenador, però a mi veritablement el fet que l'equip siga tan arriscat en aquest sentit m'ofereix dubte, perquè després passa el que passa contra la Real Societat, que tens el partit, almenys tenies un puntet en el calaix i el perds a última hora. Contra el Real Madrid també, independentment de que no pugui fer la falta o no la falla Fernando a Bellingham, que arranca com un bou per aquest costat esquerre, si la línia defensiva no haguera estat tan avançada segurament no tindria aquests metres, ni tampoc els haguera tingut Kylian Mbappé per a donar-li el baló ensafat posteriorment a Carlos Espí, no? Però a mi és el que veritablement crec que li falta a l'Elx, és més contundència en zona defensiva. En porta, recordem, 16 gols encaixats, 16, que són un cabàs. Sí, 5 te'ls ha fet el Barça, però són un cabàs i no has deixat encara la porta a 0.
1: És un debat, Toni, molt paregut al que teníem també la temporada passada amb Eder Sarabia, que és cert que no són exactament iguals els perfils d'Anselmi que el d'Eder Sarabia, però sí que són molt pareguts en determinades circumstàncies i fonamentalment quan l'equip està, diríem, en fase ofensiva.
6: Sí, bueno, ells prioritzen tindre la pilota, no només tindre la pilota per atacar. Anselmi moltes vegades comenta que ells defensen també en pilota. I bueno, jo el que sí que crec que han tingut un, que jo ho he repetit també, perdó, en diverses ocasions, és un canvi significatiu des dels dos últims partits. Bilbao i Madrid han aconseguit, quan no tenen la pilota i el rival els apreta, que l'equip estiga juntet. Això diu que els fa sentir-se més competitius i més competitius, a més, durant tot el partit. Però bueno, tot això, com no se refrende en punts, la veritat és que el xoc al final és una conseqüència del guanyar o el perdre, no al revés.
1: Tenim les imatges ja dels vestidors en l'estadi de Cornellà, en l'Espanyol, i també en el vestidor del Elx, el partit que començarà en 4 minuts. I també esta és una jornada on anem a donar-vos informació i anem a oferir-vos futbol sala. Jornada 2 del Campionat Nacional de Lliga, s'enfronta el Barça contra el Peñíscola, partit que va contar-los, que pues, el va contar el company Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
7: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit. Pues preparats per a este partit, que és la jornada 2 d'esta primera divisió del futbol sala, que enfronta el Barça davant el Peñíscola. Ja en l'alineació inicial, els 5 triats per part del Peñíscola, que són Acosta, Araya, Muñoz, Elías i Sancho.
1: O sigui, la formació que presenta el Peñíscola a la visita al Barça, segona jornada de Lliga, contingut que també anem a oferir-vos en esta sintonia, que és la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. 3 minuts per arribar a les 9 de la nit, és moment per a que anem a repassar de la mà de Raül Pina les formacions que presenten per al duel que obre la jornada 7 de Lliga a l'estadi de Cornellà, l'Espanyol i l'Elx.
7: Y estos son Will, 11 intocables, indomables, para Martín Anselmi en l'Elche, al RCD Stadium del Cornellà. Un Elx que forma amb Matías Ezequiel, titular en porteria, zona defensiva per a Bubba Sangaré amb Fede Redondo, Víctor Chusti, Roy Revivo, mig camp per a Gonzalo Villar, Javi Morcillo i Lemar. Al costat dret, acaba canvia de Lucas Cepeda, perfil esquerre per a Germán Barrera. Referent ofensiu de l'equip Franja Verde, l'equip de la Franja Verda, el seu killer, el seu matador, almenys en este inici de temporada, 3 gols per a Ferreninho, i per la seva banda, l'Espanyol l'equip de Manolo González, que fora amb Dimitrovic en porteria. En zona defensiva, una línia de 4 per a José Ángel, Unai Núñez, Lele Cabrera i Hinojo, mig camp per a Urco i Edu Expósito, 3 mitges puntes, Cala Javi Hernández i Brian Zaragoza, referent ofensiu. Atenció esta temporada, quin inici per a Roberto Fernández, 6 gols per al matador, per al killer de l'equip Perico. Saluden ya a les banquetes, tan Martín Ensemi con Manolo González. Recuerden que chula el partido. González Esteban, el árbitro Basque, Álvar, como bien comentado, Amantriritat, Figueroa, Vázquez.
1: De preguntar-me per línia interna, ho vaig a dir a Rafa, diu Rafa Larcón, no comença el partit a les 9:30, no, avui comença a les 9. Per què avui comença a les 9, Rafa? No ho sé. Tenim partits tota la setmana que han començat a les 9:30. El d'avui comença a les 9, per què? Pues les coses de la Lliga.
5: La Lliga o Javi? Javi, bueno, no, Javier Tebas.
1: De Javier Tebas, però és cert, ara has de parar-te a pensar, el partit d'avui és 9:30, com el d'ahir, o avui és a les 9, i moltes vegades el cap té, bueno, pues... te traiciona, efectivament. Avui és a les 9, Rafa.
5: Divendres i dilluns sempre és a les 9, no?
1: No ho sé. No? Jo he vist partits també 9:30. Però bueno, 9:30, no, bueno, arribarà un moment en què els horaris seran tots els mateixos.
5: Toca-li a teva, si vols canviar els horaris, ja parles tu amb ell i a Rafa Arcon.
1: Bé, pues a punt de començar, se partit en l'estadi de Cornellà el Prat. Hi ha molta gent de l'Espanyol de Barcelona, és divendres. Este és un bon horari, no? Divendres, Raül... No,
5: sí, sí, sí, si has tancat la paradeta de del treball a la feina, sí, però si no... Per, almenys per als xiquets jo crec que sí, no? Ja no tenen escola dissabte i la gran
1: majoria... Tu què prefereix, un partit divendres 9 o un dissabte a les 2? Això és bona, no? Toni, tu què prefereixes, Toni?
6: Jo lo de les dos. No ho encaixe en partit de futbol.
1: Jo prefereix divendres 9 que dissabte a les 2. Miro el que ho dic.
5: A mi m'agradava el del diumenge al migdia. Aquell partit del plus, no? El diumenge al migdia. Tampoc
1: des de les 12, no?
5: Sí, sí.
1: Bueno, i se molava... Bueno, Toni està més acostumat, no? perquè ve de jugar en aquests horaris, però diumenge a les 12 mola jugar al futbol. És cert que era tant de futbol, diríem, important o professional... Està perjudicant l'assistència del públic al futbol amateur, Toni, però el partit diumenge a les 12 sempre ha molat, eh?
6: Sí,
1: des
6: no.
1: De menuts, eh? Claro. Des de menuts nosaltres, perquè en els nostres menuts diuen, no, perdona, però és que aquest horari és ja per al futbol professional.
6: I si guanyes ni te conte, lo bonica que és la vespre. Claro, sí. Però després a nivell logístic també, a l'hora de preparar el partit, si jugues a les 2, els minxars i tot això és en un horari totalment diferent... Exacte. I el futbolista no està massa còmodo. A les 12 encara el quadre és bé.
5: Sí, perquè mors no sé, des de junes a les 9 del matí, no? 9:30, ja més o menys el personal ja està més situat, però sí. I este també per als horaris dels entrenadors i els futbolistes tampoc pinta mal, no? Perquè dinen i després els fas un berenar fort o mig fort i després a jugar a les 9 de la nit tampoc sí, té cap incidència, Toni, en aquest sentit.
6: No, i a més així, en aquestes èpoques que comença a fer un poc de fresqueta, encara millor. Lo del temps també és molt important, que baixa la calor per estas lides.
1: Bé, pues el partit que va començar amb retard, circumstància que tampoc li para massa bé a la Lliga, ens supera les 9 de la nit, estan ubicant-se encara sobre el terreny de xoc els futbolistes, que ja s'ha fet la foto oficial, ja hores d'ara estan formant en la pinya, tant els futbolistes de l'Espanyol com els futbolistes del Elx, que veu de conèixer, de la veu de Raül Piera, les formacions que tots dos equips presenten per al partit d'avui i que ja sabeu que ens arriben, vos arriben a vosaltres de la mà de Caixa Popular. Ja sabeu, Caixa Popular, cuidem les persones. Tot a punt, Raül, ja per a que comenci el partit de Cornellà al Prat entre el Xe i l'Espanyol, quan vulgui la Lliga i quan vulgui també l'àrbitre, encara que ja ara ja, bueno, pues estan oferint-li un premi a un dels futbolistes del
5: Javi Hernández, Espanyol. No?
1: Sí.
5: Javi Hernández. Un dels futbolistes que va convocat en la sub-21 de l'Espanyol, del conjunt Perico, i Roberto, que ha sigut una de les grans novetats que ha donat avui Luis de la Fuente en l'absoluta, amb Roberto, no? Mira, Tommy Encono també li va donar una camiseta a Manolo González, al teni de l'Espanyol, que complix 100 partits a la banqueta Perico, dels Pericos, no? Tommy Encono, porter legendari, una llegenda, no? del conjunt Perico de la dècada dels 80 i també per, ja no sols pel que va portar com a porter de l'Espanyol, sinó també perquè era un porter que vestia amb els pantalons llargs, no? En aquesta dècada dels 80 i que recordem també va estar en el Mundial d'Itàlia 90 a la selecció de Camerún.
1: S'ha emocionat Manolo, el tècnic de l'Espanyol, que sembla un tipus molt bruto, que jo crec que també és persona sensible, eh? Acabem de veure com ha estat a punt de trencar a Polaro després de veure com Tommy Nkono li regalava la camiseta commemorativa dels 100 partits en la primera.
5: Jo crec que Toni sí que s'ha hagut... T'has enfrontat a ell en alguna banqueta, en algun partit en segona divisió, en el grup 3 o...
6: Jo tinc molt bona relació amb Manolo González. Manolo González, sí, sí.
1: Què tal tipus és, Toni?
6: M'ho has tret de la boca en
5: com
6: el que has
5: el
6: dit, el veus i dona la sensació de que és un animalot.
1: Exacte.
6: Però també té aquest punt de persona i de sensibilitat, sí. Té les dues coses. És un tros de persona.
1: Acaba de començar el partit, Raúl.
7: I està jugant l'Elche, és Roy Revivo en el canvi d'orientació des de l'esquerra a la dreta. Queda Curter, rebutja de cap Hinojo, la pilota se la queda el mateix Hinojo, jugarà amb Lele Cabrera i està l'uruguaià a la curta per a Dimitrovic. Ahí està el serbi amb eixida de baló des del corredor central. La pilota és perquè jugue a Ineix Espai, o almenys ho intentava Edu Expósito, però està atent el Lelche per a furtar el baló, per a tratar de quedar-se, per a donar-li circulació, un poquet més de tranquil·litat. Allà va Germán Valera, arranca la moto Germán Valera, ahí està el Murcia, continua, va plantar-se pràcticament en la frontal de l'àrea, continua Germán, però no dona la passada, es liquida la pilota endarrerida i després quan vol connectar amb Roy Revivo no l'entrega bé eixa pilota al futbolista israelià.
1: Ha dubtat, Toni, sobre si acabar de conduir i llançar a porteria o sobre si filtrar passi. Jo crec que està esperant algun desmarc, no?, d'algun company.
6: Sí, sí, bueno, també hi ha que veure que ha fet una conducció prou llarga i fora del seu hàbitat. Revivo ahí propet de la...
7: Vol connectar amb Roy Revivo, no l'entrega bé eixa pilota al futbolista israelià.
1: Ha dubtat, Toni, sobre si acabar de conduir i llançar a porteria o sobre si filtrar passi. Jo crec que està esperant algun desmarc, no?, d'algun company.
6: Sí, sí, bueno, també...

0: Ara Bubba Sangaré ha d'enviar el baló a treta de banda, pressionat. No acaba de tindre això que a Martí Anselmi li agrada madurar els partits des de la conducció, des de la possessió, des de la pilota, no? En poder dels seus futbolistes, però per ara desbocat l'Espanyol, desbocat també l'Elche, quant a no tindre pausa, no? Un poder de tranquil·litat.
1: També comença a desbocar-se ja la banqueta, perquè té molt de caràcter ahí en la banqueta Manolo González. Sí,
0: ja comença a tindre aquesta mirada, no? tan característica, no? de mala llet. Arranca Revivo, creua ja camp Perico, ahí està Revivo, ara frena, té de cara per a jugar a Lemar, des de la zona Arquitectes, darrint perquè controle Javi Morcillo, Fede Redondo novament d'en Javi Morcillo jugant ahí entre línies, eixa pilota que se li ha escapat en última instància. Lucas Cepeda, recordem que l'Elche avui presenta eixes quatre novetats que esmentàvem en la formació titular: Javi Morcillo per Marc Aguado, Lemar per Martín Neto el portugués, Cepeda per Tete Morente i en punta Ferniño avui deixa al tanque Javier Osorio fora d'eixe 11 titular del conjunt franja verd. I a la banqueta un Ferniño que emporta 3 gols en este inici de Lliga.
2: Jo crec que també l'inici ve un poquet a compte de... És com una declaració d'intencions. Jo crec que l'Elx i el seu entrenador hauran eixit des del xiulet de l'àrbit a manar amb la pilota, que és el que ells volen, però clar, estan en el camp de l'Espanyol i a Manolo això no li farà massa gràcia, ells també voldran tindre el protagonisme del xoc. I bueno, l'inici un poc és això, declaració d'intencions, a veure qui comença siguent l'amo de la pilota.
1: El joc està detès en l'estadi de Cornellà per ser fora de joc del nou davanter de la selecció espanyola, Roberto, així que li peguem una ullada també al que ocorre en el pavelló del Barça en ese futbol sala, la segona jornada de Lliga, el duel entre el Barça, Salva Gómez i el Peñíscola.
3: Que no vol començar de la millor manera o de la manera més entretinguda, perquè ha començat en el minut 2 en el gol de Jean-Pierre Gisel, pito per al Barça, i l'empat en el minut 4 el feia Elias Beltrán, 1-1 al marcador, 16 minuts 36 segons per al temps de descans, Barça 1, Peñíscola 1.
1: Acaba de caure en la frontal de l'àrea Roberto, jo crec que era falta, l'àrbitre no ha xiloat falta, Raúl, afortunadament, jo he vist una falta molt clara.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, Toni també, però crec que l'àrbitre ha aplicat el criteri de sigan, no? I sé que sí, diuen perquè, sempre els àrbitres en castellà.
2: Perquè si és falta o no és falta, pues mira, jo també crec que és falta. Ara, el que no havia discussió és que si era falta era roja, que se n'anava soles.
0: Mira, que li està dient Jorge Figueroa Vázquez. I Jorge Figueroa Vázquez és perillosetta al VAR,
1: Va revisar-ho,
0: al VAR.
2: És que ja t'he dit, la falta a mi m'ha semblat, pot ser dubtosa ara, si és falta, el color de la targeta no tinc cap dubte.
0: Va a veure'l,
2: No tinc cap dubte, però els problemes... Si hem encertat amb la falta i és falta, és targeta roja. Se n'anava soles a porteria
0: últimament. González Esteban, al monitor, l'àrbitre Vázquez, en eixa acció en què solta la mà Fede Redondo. No hi ha una agressió, no? No hi ha una agressió.
2: Si no l'agarra, igual no es falta.
0: No li toca la cara, li toca el braç, sí. És la frontal de l'àrea, és l'últim futbolista Fede Redondo.
1: Però a mi es falta, clar, Però a mi l'enganxa bé la mà,
2: Si l'enganxa és falta, i si és falta ja t'hi dic. Això sí
1: que
2: no hi ha
1: dubte. Mà, Raúl,
0: pot interpretar que no el veu vindre i que solta el braç.
1: Mira el braç.
0: Sí, però... A veure. Bar està buscant a Fede Redondo.
2: Bo.
0: El 5, dorsal número 5 de l'Elche, Roja i al carrer. 5 de la primera part a l'RCD Stadium, a Cornellà. L'Elche, que queda totalment hipotecat, amb un efectiu menys, 5 de partit. En eixa manotada
1: a Brian Zaragoza
0: de Fede Redondo, era l'últim, li ha donat un valor compromès Víctor Chust, no hi ha hagut un bon control de Fede Redondo i eixe control dolent en la passada endarrerida cap a Matías Ezequiel Duro per voler jugar amb el porter en volta de rebentar la pilota o de tindre un altre criteri en la recepció del valor. Obri el braç esquerre Fede Redondo, agafa sent l'últim futbolista
1: a
0: Zaragoza,
1: falta, clar,
0: sí. I es falta en la frontal. Roja, al carrer, hipotecada amb 10 efectius.
1: No és una falta molt violenta ni agressiva, però...
0: No, perquè no li toca la careta ni res d'això.
1: Però és cert que si no l'enganxa se'n va cara a porteria. Per tant, reglament en mà, a mi me dol dir-ho, perquè és un equivalència, però és roja i està ben aplicat el reglament.
0: Sí, és tal qual.
2: De fet, als tres mos ha semblat falta. I el que he dit, si era falta...
0: Allà va el xut de la falta, per damunt del travesser...

0: Toni.
1: Sí, sí, no, dic que sí, els tres en un primer falta. Moment mos ha aparegut falta i el que sí que estava clar és que si era falta era roja.
0: Sí. El xut de la falta posterior de Despósito que se va per damunt del travesser, però la notícia, uf, a Cornellà...
2: Se li posa el partit a Costera cap amunt a l'eix d'Anselmi, que acaba de perdre un futbolista per cartolina roja. I a més, Fede Redondo, eh? I,
0: perquè, mira... perquè jo dic des que...
2: Sí, des que comença la lliga.
0: Sí, sí, Salva, tu saps. I Toni, que a mi no m'agrada Fede Redondo per a jugar a... en zona defensiva, que l'altre dia contra el Real Madrid va poder estar mitjanament bé, que ha fet un partit acceptable en altres moments contra altres equips, no dic que no, però jo crec que Fede Redondo és un migcampista, no és un futbolista per a la rereguarda, no és un central, és una manera de buscar tindre a un futbolista en zona defensiva que saps que va treure bé la pilota. Ja, una cosa és treure bé la pilota i altra cosa és també defensar, i a un futbolista que juga en l'eix defensiu li has de demanar també bé velocitat, que sigui expeditiu, i ahir no ha tingut un bon control. És que no ha tingut un bon control. Quan volia donar-li el baló a Dituro, clar, volia controlar cap a darrere i ja s'ha vist superar clarament per Marian Zaragoza i per això ha hagut de soltar el bracet.
2: No, la passada, cert, que és algo, no, algo en barque, també, la passada.
0: Sí, sí, no és bona de Víctor Chus.
2: Sí, però
0: ja,
2: però,
0: sí, sí, sí. O la toques de primeres per al porter, o si vols que està, que vas a veure pressionat o en una situació compromesa, la rebentes conforme arriba la pilota, la rebentes fora o a camp contrari, igual que siga.
1: Lo que està clar també és que un passe com el que li han donat, ell se té que girar i damunt el que te ve de cara és Brian Zaragoza, que és una bala. Això és difícil de parar, per un central i per un pivot defensiu en este cas, però tornem a repetir, si l'entrenador diu que hi defensa en pilota,
2: correcte,
1: un centrecampista i en la defensa pues va fenomenal per atindre la pilota.
0: Sí, però contra l'Atlètic Club no defensaves amb pilota. Jugaves amb les línies molt juntetes, Dituro no donava passades compromeses als companys i tot el món era expeditiu i trencava la pilota a camp contrari o a banda o a fora i no es complicava la vida. I avui, sí, per aquesta insistència. I no és una cosa que sigui d'esta temporada. La temporada passada també l'Elche intentava jugar la pilota des de darrere amb el paradigma i el model de Der Sarabia, però quan l'aigua apreta i la tens al coll, com és en este cas de l'Elche en la classificació, que està només amb dos punts, dos empats, de 18 punts possibles, amb eixes connotacions també de no haver deixat encara la porta a zero, d'haver encaixat 16 gols, jo crec que has de guardar en el calaix la teua fórmula magistral o el teu model de joc, ser un poc més jo crec que no vull dir que siguis barraquero, però sí que ser conseqüent amb la teua classificació, amb el lloc que ocupes en la classificació, i buscar puntuar o guanyar amb una altra fórmula que ja tindràs temps d'utilitzar la teua, no? Perquè si no, la situació és compromesa per a l'entrenador, per a l'equip, per al propi Elche, no? Que va quedar immers en una conjuntura en la classificació, si no trau este partit, que el pots guanyar en 10, no dic que no, que es pot guanyar en 10 el partit, o que en un moment donat en el devenir pot quedar equilibrat el duel contra l'Espanyol, però tu ara mateix estàs jugant contra 11 futbolistes amb el desgast físic que això suposa des de l'inici del partit, Toni.
1: Bueno, jo ho simplificaria molt més, és dir, si no canvia això del futbol, de moment no ha canviat, defensar és tot allò que fa un equip sense pilota, ¿vale? És dir, si tu tens la pilota, això és fase ofensiva, estàs atacant. No, quan no la tens és quan defenses, si la tens molt, pues defenses poquet, però te toca defensar. I si no tens bones defenses o el teu sistema defensiu no és solvent, bueno, pues si en 6 partits 16 gols,
0: sí,
1: el més golejat en diferència és que la pilota, si tu dius que això
0: és quasi una mitjana de
1: que tu defenses amb pilota, que amb pilota tampoc deus estar massa bé, no ho sé, però bueno, jo en això no estic d'acord, vale? És dir, tu tens la pilota més, ataques més i millor, segurament, a vegades no millor, però sí més, perquè tens més la pilota,
2: però
1: no té res que veure en defensar.
0: Mira quina errada de Dituro ahí a despentar Víctor Chust a Javi Hernández. Ya había fuera de joc, en sembla. Este es el que está señalando el asistente, pero otra vegada es tornaba a complicar la vida el porter de Elche en una acció en que volia donar-li el baló a Víctor Chust, i sort que està invalidat per el fuera de joc de Roberto Fernández, no? En l'inici d'aquest atac, però Són complicacions, és una manera de jugar al futbol, però jo crec que has de ser més pragmàtic, no? Arribats a este punt en què t'apreta la classificació i t'apreta el fet que no puntues i que no guanyes partits. Ara parlarem també de com queda l'Elche, però en principi crec que és Javi Morcillo, no?, el que ha endarrerit un poc la seva ubicació del mig camp, Toni, per a situar-se, per a cobrir aquest espai en què estava amb anterioritat Fede Redondo, i dos línies clarament de quatre, deixant com a Illa, com a únic exponent ofensiu, a Ferniño.
1: Així és com han reaccionat, i també és cert que normalment en primera divisió, excepte aquests tres o quatre equips de sempre, la resta dels partits són prou igualats i moltes vegades se defineixen per detalls o per errades importants, però aquesta igualtat se desfà quan te quedes en inferioritat numèrica, i ara l'Elx va tindre que fer l'ombrada i patir moltíssim per aconseguir la victòria o ja simplement fer un partit serio, competitiu i de tu a tu amb l'Espanyol. Va tindre que patir molt.
2: Recordem que ara és ara joc 19 en la taula de classificació per al Elx, després d'esta derrota, després d'este empat a 0 contra l'Espanyol de Barcelona, però jugant amb un efectiu menys després de l'expulsió de Fede Redondo. 3 punts només per a la formació de Martín Anselmi, que està obrint la jornada número 7 de Lliga en la primera divisió. Tenim en marxa també un partit de la Lliga Hypermotion, de la segona divisió. Està la primera part en el descompte i està guanyant l'Albacete per 1-0 al Córdoba, i en futbol sala continua l'empat a 1 entre el Barça i el Peñíscola. Camí del primer quart d'hora, Raúl, i mira que avui l'Elx hauria d'estar motivat perquè l'Espanyol sembla l'Hèrcules, ja que porta pantaló negre, Raúl.
0: Sí, és una equipació semblant a l'Herculana.
2: L'Hèrcules, major motivació aquesta no podia tindre tampoc.
0: Sí, no, la motivació no ha de ser l'equipació del rival, sinó la motivació és donar-li una alegria a la parròquia Franja Verda i guanyar ja d'una vegada per totes el primer partit de la temporada, no? Que has jugat contra rivals de la teua lliga, el Depor, el Racing de Santander, que vas jugar més de mitja hora amb superioritat numèrica el Martínez de Valero contra la Real Societat, que vas ser capaç d'empatar el partit, però després el vas perdre sobre les acaballes, sobre la botxina, com també vas perdre el Real Madrid sobre la botxina final. Però se li ha d'exigir més, no?, a Martín Anselmi i a este equip, perquè la inversió que ha fet Cristian Bragarni, que al final supera clarament els 20 milions d'euros, parlem de la sexta inversió més forta en primera divisió esta temporada d'un equip, no?, per darrere dels grans i del mateix Depor, l'Elx està ahí amb inversió en jugadors. A mi no m'acaba, jo quan signa Martín Anselmi, a mi no m'acaba de convèncer, però Bragarni, que és el que el coneix, perquè és argentí, perquè li agrada la idea i el concepte futbolístic de Martín Anselmi, però per ara no, això no es tradueix ni en victòries ni en una suficiència de punts per a estar fora de la zona de descens. Juga el conjunt blanquiblau, el conjunt perico, és l'Ele Cabrera, basculava ara a la dreta Urco, per a la centrada des de la dreta de José Ángel, la va treure la pilota a l'Elx, en segona instància la trau Revivo, la busca de cap l'Ele Cabrera, pilota dividida, qui se la quedarà? A Gonzalo Villar se la quedava, i havia falta sobre Gonzalo Villar en eixa disputa de valor dividit. Un Gonzalo Villar que és un dels futbolistes que millor en forma està en este inici de temporada en l'equip de la ciutat de les Palmeres.
2: Què estàs veient-li al Toni? Què estàs veient-li a l'Espanyol?
1: Bueno, a l'Espanyol de moment jo el que el veig és ser un poc nerviós, ¿vale? Un poc nerviós perquè també té necessitat de guanyar i de guanyar en casa, i a més volen agradar als seus. Saben que el partit és molt important contra un rival a priori d'aquests que van a lluitar també per no baixar de categoria. I bueno, els veig una mica nerviosos, però ja portem 15 minuts, jo crec que un poquet l'esforç i el cansament, quan se senten, milloraran en xoc.
0: Servida des de perfil esquerre en camp de l'Elche, Revivo, ahí está Roy Revivo, la treta és llarga però no arriba al cap de Ferniño, al remat la toca de cap l'Ele Cabrera, ha eixit, no? A mi m'havia la sensació que havia eixit quan l'ha tocat Cala, però l'àrbitre indica que no, tampoc l'assistent. Ara sí, el baló en la divisòria treta de banda, en el costat esquerre, impulsat per José Ángel.
1: I el seu entrenador, Manolo, que també l'he escoltat estos dies, que ells, un dels seus objectius era canviar aquesta imatge de l'equip, que sembla ser que molts partits en les primeres parts no entren enxufats als partits i les segones parts tenen que capgirar el resultat, i ja volien des de ja canviar això, i jo crec que han entrat un poquet revolucionats, però bueno, esperem que el pas dels minuts faci que se calmen i millori el seu xoc, perquè de moment està tot el xoc està prou liat.
0: Lemar, rasseja a l'esquerra, ahí està Germán Valera, busca la paret d'en Ferniño, toca també de primer ràpidament de Gonzalo Villar per a Revivo, altra vegada Gonzalo Villar, el baló per a Ferniño, la deixa amb la talonada per a Revivo, capgira Germán Valera en la frontal, Revivo que volia entrar ahí, no ha pogut, la recuperació se dedo expósito per a Dimitrovic, arriba, l'Elx arriba a zona de tres quarts, jugant fins i tot en 10, però això li va suposar un desgast important físic per tindre tant de protagonisme, no?, amb el baló.
1: Sí, bueno, i després que ataques sempre amb el rival ben col·locat, perquè el teu atac és posicional, i així costa moltíssim també trobar ocasions de gol o fer ocasions de gol. No te queda més remei que entrar per fora a fer centros, que tampoc ho estan fent, però no hi ha transició, i avui en dia el futbol, sobretot, les ocasions de perill venen de les transicions ràpides després de recuperació.
0: Hi havia
1: pilota.
0: Fora de joc en la centrada d'Hinojo, però l'àrbitre ha deixat continuar perquè la pilota li ha arribat a Matías Ezequiel Ditura. Ha aplicat ahir la llei de l'avantatge. Lemar, des de la divisòria, endarrerint per a Javi Morcillo, i Javi Morcillo a Dituro. Dituro que controla l'interior de l'àrea. Aguarda la pressió de Roberto. Colpeja el baló al cercle central i, clar, ara ja... impossible ahí per a Ferniño, no? Ara és més entregar-li el baló al rival i defensar-te com s'ha de defensar, sense pilota. Entens el baló, efectivament, com comentava Toni, has d'atacar, estàs en fase ofensiva. Va Hinojo per eixe costat, la seua centrada la rebutja des de l'interior de l'àrea Javi Morcillo, el baló espera l'Espanyol, ell està tancat absolutament en la seua àrea, no pot fer altra cosa. Ara mateix és... Eixa és la idea, eixa és el moment del partit de l'Elx, perquè recordem, des del 5 està amb 10 per l'expulsió roja directa de Fede Redondo. Lucas Tepeda, Lemar, agora la incorporació de Buba Sangaré, que creu a camp contrari, Buba frena, davant d'ell estava Hinojo, també Brian Zaragoza, eixa passada...
2: Horizontal, sí, ja saps que
0: horizontal,
2: la contra, la contra és vertical.
0: Sí. Horizontal i per aquest rol central i per la parcel·la ampla és perillosa, però sort que no ha estat atent l'Espanyol per afortar el baló a l'Elche. La va perdre Germán Valera, se la quedarà Cala endarrerint per a Unai Núñez, que busca a Urco per a Hinojo, i s'ha passat forçada.
2: La veritat, Toni, és que és un tall de despropòsits en els dos equips, eh? Cap dels dos reté lo suficient la pilota.
1: Si no és, igual el està retenint un poquet més el Elx,
2: sí, però
1: ja
2: però probablement per perfil, no?
1: Exactament, sí. Sí, per estil i per proposta. Exacte, sí. Però amb un xoc molt horitzontal i amb sens de verticalitat, amb la qual no hi ha ni apropades a les àrees.
2: Sí que hi ha més apropades a les àrees en la segona jornada, Salva Gomis, de la primera divisió de futbol sala, encara que no arriben massa gols.
3: No, encara que acaba tenint una ocasió claríssima el Barça en una transició ofensiva molt ràpida, però, com dius, els gols s'han arribat en els primers 4 minuts, resten 7 i 10 segons per arribar al temps de descans i continua l'1-1 al marcador. Recordem el gol de Pito per al Barça i el gol d'Elias Beltrán per al Servigroup Peñíscola.
2: Empat a 1 en la divisió d'honor de futbol sala, empat a 0 a Cornellà del Prat, però Raúl Pina, l'Elx amb un efectiu menys.
0: Efectivament, l'Elx amb un efectiu menys que no li dona per ara per a poder plantar cara, per a poder fer-se més fort i sobretot per a ser un equip més vertical contra l'Espanyol. Ahí està aquest treball, aquesta tasca defensiva de Germán Valera, baixant per enviar el baló a córner, perquè el lateral de l'Espanyol, José Ángel, s'havia incorporat a l'atac per armar les entrades des de línia de fons. Vinga,
2: te pregunto, Toni, per Germán Valera, sempre el destaquem, però és que jo crec que estem obligats a destacar a este futbolista sempre.
1: Aixina és, i després dins d'eixe col·lectiu en on hi ha molt poquetes transicions defensa-atac ràpides, és que veure a Germán és algo diferent, dona gust perquè ell cada vegada que el seu equip agarra la pilota, la tinga ell o la tinguin els companys, normalment és molt vertical. I a més està fent molt bona temporada, sí. Estic d'acord amb tu.
2: Sí, sí, esta temporada molt bona, però també fantàstica, la temporada passada, la que va rearse Germán Valen, aquell Elche d'Eder Sarabia. Són les 9 i 25, arribem al minut 21 de joc, i ahí està els aplaudiments per a l'etern Dani Jarque en Cornellà el Prat, però és moment per a que de la mà d'Indústries, Bijusa Industrial, Raúl Pina ens recorde minut de joc i marcador al partit de Cornellà el Prat.
0: Són ja 21, quasi fregant Salva el 22, primer acte. Està empatant sense gols el partit a Barcelona, la ciutat comtal, a Cornellà més concretament l'Elche, ja 22, primer acte, Espanyol 0, Elche 0, però això sí, amb 10 efectius l'Elche.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Són les 9 i 26, el partit que travessa per al 23 a Cornellà del Prat, amb empat a 0 al marcador, Pina.
0: Va jugant el conjunt Perico, l'equip blanc i blau, ahí des de l'esquerra Brian Zaragoza, ho intenta en l'esquerra, ara amb la dreta, la passada no és bona, és dolenta, hi ha una bona recuperació ahí, fent l'eslàlom Ferniño buscant a Lucas Cepeda, hi ha falta sobre Lucas Cepeda, amb anterior i t'ha vist la groga Ferniño, està reclamant l'Elx alguna grogueta. Jo crec que hi ha hagut una entrada anteriorment per darrere, ara no recordo aquí, de l'Elx ha sigut a Gonzalo Villar, d'Unai Núñez, que li ha clavat per darrere ahí la zona del turmell, els tacs i la bota, però no hi ha hagut cartolina groga, i jo crec que ja Martín Anselmi des de la banqueta és el que està això fent, reclamant de Toni alguna cartolina, alguna amonestació per als futbolistes de l'Espanyol. Hi ha una reiteració ja contínua de faltes, no?, per a frenar el joc de l'Elx.
1: Sí, bueno, i és normal que ho reclame, perquè ja independentment de que siguin o no mereixedores de targeta, el tema és que si tu decideixes dirigir el partit i permetixes el contacte sense amonestar, ho tens que fer als dos equips. Ara mateix l'Espanyol ha fet més faltes que l'Elx, prou més algunes que podia haver tret targeta groga, no en tenen cap, i l'Elx ja té una groga i una roja.
0: Va Gonzalo Villar, a mi se falta llunyana, té al costat a Lemar també per la situació de la pilota, la colpeja Gonzalo Villar amb la dreta, busca el cap de Víctor Chust, la toca Víctor Chust, però no hi ha hagut una bona rematada cap a porteria, fins i tot tenia darrere per a poder jugar amb altre company. Controla Germán Valera.
2: Ha estat a punt el Peñíscola Salva Gomis de fer el segon al palo del Barça.
3: Sí, ha estat a punt de transformar en acció, està a punt de transformar aquesta acció al contracolp el Peñíscola, una acció de Juni en un bon contracolp del Sèrbio Peñíscola, però 4 minuts 40 segons per al temps de descans. Barça 1, Peñíscola 1 en el palau blaugrana.
2: Tornem a Cornellà, Pina.
0: Eixa passada ahí a l'espai, buscava Brian Zaragoza, Roberto Fernández, el remata aixita la frontal per agafar l'esfèrica entre les mans Mati Dituro, Matías Ezequiel Dituro, que li diu als seus companys que endavant, que va colpejar en llarg, avui va ser difícil que pugui treure la pilota des d'ahir a la curta, el baló no li ha arribat a Ferniño, s'ha anticipat Unai, i atenció a la passada a l'espai per a Javi Hernández, es creu en la cobertura Javi Morcillo,
2: molt bé, juga molt ràpid Morcillo.
0: Perfecte, adaptant-se a un nou rol, no? A un nou paper, a una nova papereta, podríem dir, en el partit com a central i no com a migcampista. Revivo, eixa passada per a la frontal, Ferniño se la pot emportar, porta buida, xuta amb l'esquerra, xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, més atenta a l'acció, se l'emporta, toca la guitarra, com diu Salva Gomis, Dimitrovic, però que bé, estava ja porta buida, una distància un poc llunyana, però ja en l'interior de l'àrea pràcticament de Ferniño, i amb l'esquerra, que ha batut a Dimitrovic, no hi ha fora de joc, jo crec que està en la mateixa línia Ferniño, encara que caldrà tirar línies ahí amb Unai Núñez, però Dimitrovic que havia eixit a per eixa pilota, que no se l'emporta, que posa bé la bota, la puntera amb la dreta, Ferniño per a deixar-se-la ja controlada amb l'esquerra, ha vist que estava soles, que no hi havia porter, no s'ho ha pensat dos vegades, i ahí marca l'Elche. 26, primera part, a l'RCD Stadium de Cornellà. Fernando marca, Espanyol 0, Elche 1.
2: Què ho anava a dir, eh? Amb 10, marca Fernando, és un bon davanter. Si no m'equivoque, jo crec que Fernando...
0: 4 gols ja, 4.
2: Crec que Fernando és dreta, marcat en l'esquerra. Després això
0: sí, és dreta.
2: D'emportar-se la pilota amb la dreta, i ha fet un gol complicat, Toni, perquè també s'escorava, colpeja en la seva cama, que no és la dominant, i acaba d'inaugurar el marcador Fernando.
1: Sí, no, és un bon gol o una bona finalització, sí. Però abans hem comentat, és dir, normalment els gols al futbol actual, al màxim nivell, arriben de transicions ràpides i moltes vegades amb errades individuals. Les dues coses han passat. Transició ràpida, pilota a l'espai de Fernando.
0: I ara això de ser groga,
2: sí.
0: Per a José Ángel.
1: Tampoc. Error greu.
0: Diu que no és l'àrbitre?
1: Error greu de Dimitrovic.
0: Vale.
1: Molt greu. No, estas cosas no, que tienen estos jugadores amb 30 y pico d'anys, però és un error de concepte, és dir, van dos jugadors en el rival, no tens per què eixir de l'àrea, tens que anar a pagar porteria, però bueno, decideix això i la finalització molt bona de Fernando. I bueno, si ja veiem l'Espanyol, que havíem comentat que jo el veia nerviós, pues imagina't ara un poquet més, queden molts minuts, però bueno, este colp li haurà fet pupa a l'Espanyol.
2: Ja ven dubtes, Raúl, sobre este davanter, perquè venia del Burgos.
0: Segona divisió.
2: Però
0: sí que havia ja debutat en primera en el Villarreal.
2: Sí, però així el coneguen per això, format en la ciutat esportiva del Villarreal, va passar pel Mallorca, en el Mallorca ho va fer bé, i a partir d'ahí, bueno, pues se'n va anar a la segona, va treballar en el Burgos, i ha tingut el premi de firmar per l'Elx i estar en primera divisió. El seu inici de temporada és molt positiu.
0: Jo crec que és la millor de les notícies, no? Recordem que sempre parlem de... L'Elx tenia una columna vertebral que passava per a Fengruber en zona defensiva, Aleix Febas al mig camp,
2: sí.
0: I en punta tres jugadors dels 49 gols que havia marcat l'Elche la temporada passada en primera, que és la xifra més alta de l'Elche en la seva història en eixa màxima categoria, tenien el segell i el nom propi de tres jugadors, que eren Rafa Mir, Andrés Silva,
2: sí.
0: I Álvaro Rodríguez, el Torito. Torito, sí. I clar, hi havia dubtes. A veure, se'n van eixos tres...
2: I arriba Fernando de segona divisió.
0: El primer fitatge és Fernando de segona divisió. L'afició i tots pensen, escolta, que ve de segona divisió, però mira, és una de les grans notícies. Atenció, que va Ruiz Reviu, la centrada i per al segon gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el segon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Fernando, gol de Fernando, gol de Fernando. Quina pàgina més èpica amb 10 futbolistes. L'Elche des del 5 de partit. Estem ja en el 29 d'esta primera part. Quina centrada, assistència. Marca de la casa de Roy Revivo. Torna a ser en la fotografia, en la imatge. Dimitrovic, la centrada és bona al segon pal i arriba. Ahí com si fora karate aquí destira la cama. Fernando para tornar a marcar, vigorejador en esta nit màgica de l'Elche, a Barcelona, a Cornellà, ahí a la contra, definís com els àngels, Fernando, segon pal, Lele Cabrera, no el seguís bé en la marca, Dimitrovic que no hi apareix, baló i Fernando, karate kid, envia el baló a l'interior de la gàbia, del conjunt perico, pel pal curt, impossible ahir, la manobla de Dimitrovic que no arriba a temps. Mitja hora de joc ja a l'RCD Stadium. Espanyol 0, Elx 2, és 2 de Fernando i l'Elx, recordem, des del 5 de partit amb 10 efectius.
2: 4 gols amb el peu, un amb el cap, 5 en lliga. Porta Fernando, ara marcat en la dreta, un molt bon gol, Toni.
1: Sí, una altra transició ràpida, el gol una altra vegada, la finalització boníssima, avança amb l'esquerra, ara amb la dreta. No crec que sigui una errada com la primera, però jo també crec que ahir en el parcurs
2: podia fer
1: alguna cosa, sí, més, sí, Dimitrovic.
2: Sí. No és una errada greu, com diu Toni Celigrat, però efectivament, tècnicament, és una errada també del porter. Pel seu pal, mai tenia que haver entrat i sa pilota bufa i rebufa en la banqueta del Espanyol Manolo González, però de moment ja amb un efectiu menys, minut 30 d'esta primera part, està guanyant 0-2 l'Elx de Martín Anselmi. Seria la primera victòria de la temporada. Dos gols, bon gols, és dos de Fernando. Mentre tant, què passa en futbol sala? Perquè porta tant de temps parat el partit, Salva.
3: Pues està tractant de revisar-se, una acció en la que l'àrbit està observant d'aixa pantalla, molt similar al bar de la Primera Federació.
2: Portem molt de temps, eh?
3: Sí, sí, sí, portem ja un parell de minuts. És una acció en la que ha caigut un jugador del Barça i el que a mi em sembla és si hi ha hagut algun tipus d'entrada perillosa o agressió per part d'un jugador del Peñíscola cap a aquest jugador del Barça que s'ha quedat estès a terra i que no s'alçava. Així que anem a veure què és el que decideix l'àrbitre.
2: Ara, Pocontes, de moment el joc està detès a falta de 2:24 per a que concloca la primera part. Mentretant, superen la mitja hora de partit, Raül, a Cornellà, 0-2, guanya l'Els de Martín Anselmi.
0: Sí, es juga millor amb 10 que amb 11, no? La frase no és, crec que la posen sempre a Elenio Herrera, però crec que no és d'Elenio Herrera, és d'un altre entrenador, però sempre se li ha, sempre, no sé per què, sempre se li han dit que era una frase de Elenio Herrera. Però sí, avui l'Els està jugant millor amb 10 que amb 11, Toni Seligrat.
1: Jo voldria jugar sempre amb 11 i el rival amb 10.
0: Sí, sí, veritat, però la sí circumstància i que la conjuntura és que estàs jugant amb 10 i que estàs guanyant 0-2, no? I és el minut 32 de la primera part. D'atenció, el rebotge i després del xut de Brian Zaragoza.
1: També remarcar en aquest segon gol, igual que ho hem dit abans, ara abans hem dit que la galopada de Revivo després en zona de finalització, la presa de decisió no és la mateixa. Aquesta vegada és una altra galopada en el 0-2 de Revivo, però en aquest cas, en este cas, li ha donat un passe extraordinari.
2: No, la passada és fantàstica.
0: Una de les coses per les que es fitxa a Revivo és per la seva capacitat d'assistència, no? Des de la incorporació, des de la banda esquerra, perquè es considera que és un lateral de llarg recorregut i que té aquesta capacitat de donar bones centrades, i és una de les motivacions perquè l'Ells se farà força i abonar un traspàs al Maccabi de Tel Aviv, i no només això, sinó que el propi futbolista i la família també renunciaren a una part dels que els tocava per un percentatge de traspàs i per vindre a l'Elx. Ell tenia ganes de jugar en primera edició, com va fer son pare en la Lliga Espanyola, en el seu cas son pare de Jaime Revivo al Celta de Vigo, i en este cas ell té l'oportunitat de fer-ho a l'Elx. I el que parlàvem de Ferniño, l'Elx va abonar 3.6 al Burgos, d'aixòs 3.6, 1.2 va anar a
2: l'Atenció,
0: Brian Zaragoza marca el gol. Brian Zaragoza anul·lat per fora de joc. Uf, bufem.
2: Que fàcil l'han trobat,
0: perquè és el segon avís que pega Brian Zaragoza. A veure, aquesta línia de 4 de l'Elche és perfecta.
2: És fora de joc, sí.
0: Fora de joc claríssim de Brian Zaragoza.
2: La pilota, Toni, que va entre l'intervalo entre el central i el lateral, trobem Brian, però afortunadament estan fora de joc. No estan massa oberts central i lateral a l'hora de bascular.
1: Sí, bueno, aquestes coses passen a vegades quan tens un extrem tan ràpid. El lateral moltes vegades ja adivina aixòs passes.
2: No saps si anar a per ell o tancar-se amb el central.
1: Exactament,
2: clar,
1: és una errada, però diu, és que igual si la donen arribaré tard.
2: Exacte.
1: Ja adivines i se passe, te'n vas antes de temps i te la posen en l'interval central-lateral. Correcte. Que és el que ha passat ahí.
2: Exacte. Afortunadament, gol anul·lat a Brian Zaragoza. Continua la victòria de l'Elx.
0: Que la té novament Brian Zaragoza. Vol la sentada amb l'exterior per a buscar en l'interior a Javi Hernández o a Roberto Fernández. Al remat, la pilota serà per a l'Elx, que ara de tindre tranquil·litat, no? Toni, estàs guanyant 0-2, jugues amb 10. Ara sí que pots enjuntar les línies darrere i matar de nou a la contra com anterioritat, donar-li la pilota a l'Espanyol i no complicar-te molt la vida, no? Regular el tema físic, el desgast que estàs fent i que estàs per davant 0-2, escolta, estàs manant en el partit.
1: Sí, sobre el paper és aixina. Ara, l'esforç, quan el rival té la pilota, patixes defensivament menys si estàs replegadet i prop de la porteria, però el desgast és del que no la té. I si has jugat 3 partits en...
0: Sí, una setmana pràcticament.
1: Una setmana pràcticament, pues encara més, sí.
2: Però... Crec que està bo Sangaret, sí. I això en terra.
0: Sí,
2: eh?
0: sí.
2: Pel que dia, Toni, de jugar tant de temps, d'acumular tants minuts en este començament de temporada, crec que és bo el que està tio.
0: Sí. I l'Elx que no tira la pilota fora és Lemar, qui fa aquest desplaçament de baló en llarg per a Germán Valera. I està la locomotora de Germán Valera, però arriba abans José Ángel, que s'interposa en el seu camí. I Bua Sangaré, que segueix a la gespa i ara sí, per fi.
2: L'àrbitre,
0: sí. Se n'ha adonat González Esteban de que no és una qüestió de pèrdua de temps, ni molt menys en el cas de Buasangaré, futbolista de 19 anys, que sembla que s'ha trencat. No són 3 partits en una setmana, són 3 partits en 6 dies, perquè l'Elx jugava dissabte contra l'Atlètic Club, dimarts contra el Real Madrid, i avui és divendres. En 6 dies són 3 partits. Mira, la mà darrere de la cuixa, isquios. Clarament isquios, i Dituro està dient a la banqueta que es torna de canvi i entrarà Roberto Sánchez, no? Un ex de l'Espanyol, també fitxat per l'equip de la ciutat de les Palmeres, un dels últims que va arribar en les darreres hores de mercat.
2: Està per la cara Bubba Sangaré, conscient de que no va poder continuar. Mentretant, resten segons per a que concloga el primer acte al pavelló del Barça en futbol sala, Gomis.
3: 10 segons i acaba de tindre l'ocasió claríssima. El Barça neixe llançament al pal per part d'Igor. Són els últims compassos d'esta primera meitat del llançament novament del Barça, de Tesper, el porter del Peñíscola, i s'acció boníssima després del llançament de Joao Víctor i la parada molt bona per part del porter Alejandro Cervera del Serviu. Peñíscola, camí de vestidors, empata el marcador 1-1 entre el Barça i el Serviu Peñíscola al Palau Blaugrana.
2: Està fent un bon partit, de moment, el Serviu Peñíscola, Salva.
3: Sí, sí, la veritat és que sí, és de veres que el Barça ha tingut un parell d'ocasions claríssimes per a fer el 2-1, però també al contracolp el Serviu Peñíscola ha tingut l'ocasió de donar l'esglai al Barça, així que partit molt obert, tot i que està en taules al marcador 1-1, temps de descans. Veurem què és el que passa en la segona meitat.
2: Ese m'emprèn el joc, Pina. Sí. Ese Bubba Sangaré a Cornellà.
0: Sí, hi ha entrat Rubén Sánchez amb aplaudiments, perquè és un exjugador
2: de l'Espanyol. Sí.
0: De l'Espanyol. Manolo González no, ni el convocava en les primeres jornades, no el volia. El remat eixida cap a l'Elx i ja va debutar i té oportunitat avui, a més de jugar en una selecció de la perfecció. Mira, i ahí està la cavalcada, creu a can contrari, juga des de la dreta, el balón espera Lucas Cepeda, el xilè que està emparellat amb Hinojo, continua, busca la diagonal, ara no li la dona Alemar, sí que la dona per a Ferniño, Ferniño se va cap a la frontal, ahí pot xutar amb l'esquerra, continua Ferniño, atenció Ferniño, serà córner, ha posat la puntera de la bota Unai Núñez, ha tingut l'oportunitat de xutar, no s'ha atrevit, anava ja escorant-se cap a l'esquerra que per la roïna i no s'ha atrevit a xutar amb l'esquerra. Sí. Volia buscar el retall per a tindre-la preparada amb la dreta, però si xuta abans en l'esquerra, altra oportunitat per a l'Elx.
2: És cert que quan anava a llançar en camp esquerra li ha tancat bé Unai Núñez.
1: No, però està amb confiança, eh? Està pletòric, agarra la pilota, sí, sí, i dona sensació de perill i està ell sol, lluitant contra tota la defensa de l'Espanyol.
0: 5 gols, eh? 5 gols en competició, en 7 partits, 2 els ha fet avui. Ferniño, que està de dolç, eh? Està de dolç, mai millor dit, en primera divisió. Està demostrant que sí, que no s'enganyava l'Elx amb el seu fitxatge. Vale, mana amb el córner a la dreta de Dimitrovic, la pilota la trau de cap Lele Cabrera, impulsada per a Brian Zaragoza. Ahí s'ha de fer falta o l'has de frenar d'alguna manera, com ha fet l'Elx, estreta de banda, que executa el mateix Brian Zaragoza. Era Hinojo,
2: no sé. L'Elx ho té tot en contra, ha perdut un futbolista a minut 4 de partit, ara acaba de fer un altre per lesió, però està guanyant 0-2, les coses que moltes vegades té el futbol, eh?
1: Així no és. No saps mai, i tal com havia començat el partit, la veritat és que se plantejava
2: un partit compromès i costera cap amunt per a l'Elx, sí, exacte.
1: Exactament, es veien nubarrons, eh?
2: Sí.
1: A l'horitzó. Però, mira, de moment això és llarg, eh? I lo dels 3 partits 6 dies a la segon part és quan te pot passar encara més factura. També és cert que als dos equips li es pot passar, però, bueno, de moment meravellós.
0: Sí, perquè
1: la reacció...
0: Perquè l'Espanyol també va jugar dimarts contra el Rayo.
1: Sí, sí. La reacció de l'equip després de quedar-se amb un jugador menys, increïble, molt bona.
0: Ataca l'Espanyol, és Urco, des del corredor central, en zona de 3 quarts, obertura a la dreta, ahí el... Valo perquè el jugue Javi Hernández, de nou Unai, Lele, a l'esquerra Hinojo per a Brian Zaragoza, que se les juga pràcticament totes, s'entra al punt de penal, revivo emparellat amb Roberto, i és falta de Roberto, no? Falta o fora de joc? Bueno, l'àrbitre ha alçat la mà, jo crec que Revivo està demanant la falta, i al remat l'àrbitre concedeix que sí, que siga pilota per a l'equip de la ciutat de les Palmeres, per a l'Elx.
2: Roberto Toni, que és novetat avui en la llista de convocats que ha donat a conèixer Luis de la Fuente, entra per Borja Iglesias, en una llista on no hi ha massa canvis. Veus justa la convocatòria de Roberto? Jo crec que respon al començament de Lliga, però a mi m'ha sorprès també que el cridi Jo esperava Carlos Espí, veritablement.
0: Però va a la sub-21.
2: Sí, jo l'esperava l'absoluta, però vaja, respon al començament de Lliga, no, Toni?
1: Sí, bueno, més justa, evidentment, per els mèrits, evidentment que sí, perquè 6 gols i gols alguns d'una qualitat individual tremenda. El que sí que crec que és bo això per a la nostra selecció és perquè així els jugadors sí que poden veure que
2: si respons, que si fan se'n recorda de tu el seleccionador.
1: Pensarà en tu, que això en altres moments de la selecció no havia passat.
0: No, també hi ha Josep també ha sigut convocat a la porteria, en el lloc de Joan García, el porter del Barça, o sigui, tenim ahí un altre valencià,
2: sí,
0: no? Afegit a Alejandro Grimaldo i a Ferran Torres.
2: Sí.
0: Va Ferniño ahí controla el balón, está Lucas Cepeda, a alzarse rápidamente Lucas Cepeda, porque el árbitro si no observa que hay una falta o que sea un tema de sangre o un golpe per conmoción, no va a detindre el partido. Ya ha visto ya se ha visto el que ha hagut d'esperar per a la lesió de Bubba Sangaré, per a que detinguera el partido l'àrbitre, o sea que no pot encantar-se i quedar-se a la gespa. El chilé Lucas Cepeda.
2: Uy. Está fent bé Morcillo, era que tenim imatges d'ell en televisió, està fent bé Morcillo, Toni, eh?
1: Sí, a més un jugador molt jove, inexpert en la categoria, en una posició que no és la seua, en una situació de l'equip complicadíssima, i ho està fent molt bé, sí,
0: buscava Roberto Ferrandis a pilota de cap, s'ha anticipat en l'interior de l'àrea, pràcticament en la xicoteta.
2: Víctor Schuster,
0: sí. I de nou, Brian Zaragoza erra amb la passada, aguare ara Lucas Cepeda, la seva velocitat és Lucas Cepeda contra el món, endarrereix la posició de Cabrera, continua ara, ja li acompanya Javi Morcillo, la passada a l'espai ahí, però no arribarà a temps el futbolista,
2: a veure,
0: el central del que parlàvem.
2: Germán és ràpid, Toni, però no tan ràpid, no?
1: No, i a més ja portava molts metres, ja portava molts metres damunt.
0: Sí. Lucas Cepeda ahí va alçar-se.
1: Parlant de més que de metros, de com se fan els metros, també el pobre de Sangaré li ha tocat el primer partit de titular de Brian Zaragoza i aquest jugador normalment no fa carrera contínua. I això, està parat o esprinta.
2: I és molt explosiu, correcte. Sí.
1: Exactament, i cames carregades per acumulació de minuts i damunt un jugador...
2: Que t'obliga a parar... Saps? Arrencar, frenar... Sí, això te rebenta.
1: Ja,
2: sí,
1: ha durat mitja hora.
2: Sí.
1: Ha durat mitja hora.
0: La falta lateral des de zona de tres quarts, perfilada des de la dreta, segons ataca l'Elche. Gonzalo Villar en l'execució. El balón para la rematada de Víctor Schuster, fora de cap.
2: Cap contra cap.
0: Ja, sí, ja xoca ahí, han d'entrar l'assistència ràpidament.
2: Sí.
0: Víctor ha xocat amb el futbolista de l'Espanyol, amb Hinojo, el lateral esquerre. Els dos han anat a per eixa pilota aèria, ha arribat abans per a rematar-la, per damunt del travesser Víctor Schuster.
2: Protocolo marca, sí. Com ha fet l'àrbitre, que es pare immediatament el joc, han col·lidit ahí cap contra cap. Víctor Justi Hinojo, 44 de la primera part, es para el partit perquè estan sent atesos. Els dos futbolistes, no sé si alguna grapa tindrà que volar i tot, si hi ha algun tall, però estan els dos atesos en terra.
0: Sí, de totes formes, parlant de manera egoista per a l'Elche,
2: respira.
0: Sí, respira, sí. El partit deixa de tindre ritme, i talles un poc les ganes de l'Espanyol, no? de ser tan impulsiu, de ser tan elèctric.
2: I no, que ja s'ha alçat, encara està estès en terra Víctor Schuster, el futbolista.
0: Aprofita Anselmi, Martín Anselmi, ja que s'han apropat a la banqueta per hidratar-se tant Ferniño com Gonzalo Villar per a poder donar les explicacions, per a poder raonar amb ells i argumentar algun detallet, no? De correcció, Toni, o alguna instrucció mínima per al futbolista.
1: Sí, ara s'aprofita i després també hem vist que el colp ha sigut fort perquè he vist el metge de l'Espanyol que estava posant-li grapes al seu futbolista, amb la qual això vol dir que ja hi ha un bon tall.
2: I crec que el metge de l'Elche està parlant amb Víctor Schuster, fent-li preguntes per a veure si saps on estàs.
0: Sí, el protocol habitual.
2: ¿Cuántos dedos estás viendo? Tot això. Compta. Sí.
1: Ha sigut un bon cop, sí. Estava ahí el Doc en la pistola de les grapes, que li dic jo. I disparava, ha disparat unes quantes.
2: Bueno, pues sembla que s'alça Víctor Schuster també. Abans ho havia fet el futbolista de l'Espanyol, encara està el metge. Parlant amb Víctor Schuster, a deixir, efectivament, després tornarà a entrar, però afortunadament sembla que els dos futbolistes van a mantenir el joc. Uf, és que la cabotada...
1: Sí, però ara jo te diré una cosa.
0: És d'Hinojo, ¿vale?
1: L'altre dia en el partit Atlético Madrid-Osasuna, hi ha una centrada, una disputa aèria, el xor, com ara exactament igual, el xor d'Osasuna està atacant Osasuna, li pega de cap al central de l'Atlètic de Madrid, se fa gol, però piten falta. Va ser totalment fortuit. Si això era falta, això és penal. Víctor Xust ha rematat, l'altre ha arribat tard i li ha pegat una cabotada,
2: una cabotada.
0: A Víctor Xust. Sí, li pega Hinojo la cabotada a Víctor.
1: Això és un penal, no?
2: És de Berestoni.
1: Pues no ha sigut penal. I l'altre dia, en 1-0, era l'empat a 1 d'Osasuna, sí que se pita falta. No sé, este criteri a mi és el que... Els àrbits se poden equivocar, com s'equivoquem tots, però...
2: Perquè si és el porter el que ells amb el puny no impacta en la pilota i impacta en el cap de Víctor Xust, és penalti.
1: Exactament.
0: Sí, penalti.
2: Però si és el cap d'un defensa...
0: Cap contra cap, sembla que no.
1: I l'altre dia ja t'he dit que en el remat Osasuna, el jugador arriba un poquet tard, li pega en el cap, la pilota passa, un altre jugador d'Osasuna fa gol i se considera que és falta del delanter, en este cas el defensor. Ara, el central és una pilota parada, Víctor Xust anava a rematar, el central de... En este cas de l'Espanyol li ha pegat sense voler, però...
2: Però li ha pegat.
1: Però li ha pegat.
2: Efectivament.
1: Tindria que sancionar-se.
2: Si haguera sigut amb la cama, haguera sigut penal. És Antoni, sí.
1: Pues jo crec que aquestes coses a nivell arbitral se tindrien com a mínim que posar-se d'acord, És dir, o això és penal o lo de l'altre dia no era falta.
0: L'han envenat el cap, tot el front i... com si fora un jugador de la dècada dels 30, 40, 50...
1: S'ha pegat un bon colpe.
0: Sí, perquè lògicament ha d'impossibilitar ahir amb aquest envenatge el metge de l'Elche que no isca la sang o que no tinga cap mena d'això de poder suturar també.
2: Bueno, com el temps, com el partit està parat tant de temps...
0: Set d'afegit,
2: sí, en consumidors, resten 5 i ataca l'Elche, Raúl.
0: A la càrrega, ahí està amb el baló conduït, Gonzalo Villar a la dreta, per a la incorporació de Rubén Sánchez. La central no ha sigut bona, ara toca replegar, ara toca endarrerir les línies cap a zona defensiva. Lemar sense falta, bona recuperació de Lemar, la passada ja a l'espai, busca l'autopassada Ferniño, però clar, ja ha fet un esforç important i ara de regular ja no li dona per a tant l'energia al bo de Ferniño, que recordem que ha situat l'Elche per davant, 0-2, l'Elche guanya 0-2, sí, minut ja 48 d'esta primera part i amb 10, l'Elche des del 5 de partit. Més meritòria no pot ser esta victòria i èpica, per supost, de l'Elche contra el conjunt perico. No hi ha res ahí en la recuperació
2: falta
0: de Germán Valera i després una
2: falta
0: per a tallar la contra de l'Elche i Groga. Per fi, el senyor Jonander González Esteban mostra cartolina groga per a Edu Expósito.
2: És que és un futbolista que a més té molt de sacrifici, molt d'esforç, Toni, defensiu. Sí. Perquè si solament tirara cap amunt, dius, bueno, és tan ràpid, és un extrem, vaig a soltar-lo cap amunt, però és que a més defensa com si fos un lateral.
1: Sí, és un jugador molt complet. Pot ser lateral, últimament l'estan utilitzant per davant de lateral els últims tres partits, i realment...
2: Però la banda sencera, si li la dones a d'ell, te la cobris.
1: Realment el que és un carriler.
2: Efectivament.
1: És dir, tota, sí, la banda, sí. Tota la banda és per, sí,
2: és per ell. Sí. Ataca l'Espanyol, Raúl.
0: Ahí está Brian Zaragoza, arriba desde darrere Gonzalo Villar y la reventa Javi Morcillo.
2: Gonzalo Villar, molt bona també.
0: Jo crec que amb el Pipo en el València el vas tindre, ja, quan anava a arribar-ho ja estava fora del València.
1: Ja no estava.
2: Estava fora.
0: Brian Zaragoza, el seu xut, en dos temps captura la pilota, ara sí, molt bé, com ha blocat el baló Matías Ezequiel de Ituro, i no era una acció fàcil. El millor de l'Espanyol, Brian Zaragoza, és l'únic que ho intenta, el més incisiu des de banda... El que fa les entrades, el que xuta a porta.
1: Però crec que estava en Getafe, crec.
2: Sí, Toni. Sí. Pues 49, camí del 50.
0: Ja només resten dos de patiment en este primer.
2: En segona divisió tenim minut 63, el duel entre l'Albacete i el Córdoba, que està empatat a un, acaba de fer gol. El Córdoba empata a un, al Belmonte entre l'Albacete i el Córdoba.
0: Rebuig ara, arriba tard Lemar. I el baló que ja supera la línia lateral de banda.
2: Comença també la segona part al Palau Blaugrana entre el Barça i el Peñisco en la divisió d'honor de futbol sala, Salva.
3: Primers segons d'esta segona meitat i recordem el marcador, Barça 1, Servigroup Peñisco 1.
2: S'acostem al descans a Cornellà al Prat, Raúl.
0: Sí, i aquest baló no el pot controlar, no ha mesurat bé el bot Brian Zaragoza. El baló que així per línia de fons, treta de porta per a l'Elge, ara tranquil·litat ahí de Dituro. En la treta de porta, perquè resten menys de 90 segons, no s'ho creu el gest de Manolo González.
2: És que estan a nom amb 11, contra 10, i vas perdent 0-2.
0: Si poguera, jo crec que es menjava algú dels seus entrant al camp.
1: Ja, a casa.
0: Dituro, el baló que ja vola al set de Cornellà. Conteja el baló Unai Núñez, anticipant-se a Ferniño, però se'l quedarà a Gonzalo Villar.
2: No sols, Toni, l'Espanyol ha encaixat dos gols, però és que tampoc ha generat ocasions de gol, eh?
1: Ni una.
0: Un xut a porta de Brian Zaragoza, no?
2: Gol anul·lat per fora de joc, però...
0: Bueno, dos xuts a porta de Brian Zaragoza.
2: Però molt poquet, per a un equip que està en superioritat.
0: Un des de la frontal i l'altre des de més escora de Brian Zaragoza, però ja està. Sí. Ja està.
1: No li han exigit massa a l'Elx ni a Dituro.
0: Germán Valera, que està sobrat, absolutament sobrat en els moviments, en la conducció de la pilota, en les passades, a nivell defensiu, i ara falta el Lucas Cepeda, el xilè.
2: Futbolista que va mostrant-se a poc a poc, no? Raúl, des que va arribar Cepeda. Sí.
0: Bueno, va arribar la temporada passada, sí, en el mercat de gener.
2: No el varen veure apenes.
0: Li va marcar el gol al València.
2: Però poqueta cosa.
0: En el Martínez de Valero. Sí. I poqueta cosa més. I aquest inici de temporada també
2: ha partit
0: des de la banqueta. L'altre dia contra el Real Madrid prou bé.
2: Està començant a mostrar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: I avui és la seva primera titularitat d'esta temporada.
2: Sí. I no està mal, avui.
0: No. Se li ha d'apretar un poquet més, no? Ja sé per què està mirant-me Salva en el tema d'apretar. És per altra cosa.
2: El temps està complit, eh?
0: Sí, el temps ja està complit, però la va tindre l'Elx en esta última acció, però no, ni vol atacar l'Elx, vol que passe el temps, que l'àrbitre decrete la conclusió de la primera part. Ara, i ahí sí. Està braç en alt de Llorander, González Esteban del Basque per a decretar la conclusió del primer acte. Finalitza la primera part a l'Erside Stadium a Cornellà, amb la victòria de l'Elche. Espanyol 0, Elche 2, bigolejador Ferniño. Amb la puntualització, subratllem de manera important, en majúscules, l'Elche està amb 10 des del minut 5 de partit per l'expulsió roja directa de Fede Redondo, la qual cosa li dona encara més mèrit, més èpica a esta victòria momentània, conjuntural, circumstancial de l'Elche en el descans contra l'Espanyol 0-2.
2: Però victòria molt important perquè suposa de moment la primera de la temporada per a l'equip de Martín Anselmi. Toni, la teua valoració de la primera part, del que has vist?
1: Pues he vist un Espanyol molt nerviós. L'entrenador Manolo volia veure un altre equip des del començament de partit. A vegades les imprecisions no venen per eixir relaxat, també poden vindre per passar-te de voltes en este cas. I un Elx que...
2: Mostra sorprès.
1: Casualment, a partir de quedar-se amb 10, li ha donat molta tranquil·litat al xoc, molt de criteri, i després també ha tingut màxima eficàcia, dos remats a porteria, dos gols. El primer, crec que en una ajuda important del porter de l'Espanyol, de Dimitrovic.
2: És la valoració, l'anàlisi de la primera part del nostre comentarista, de Toni Celigrat. Així que, de moment, i al descans, de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, el partit de Cornellà al Prat, el nostre partit de la jornada, presenta este marcador: Espanyol 0, Elche 2.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: Són les 9:58, ara li peguem de seguida una ullada a la resta d'informació, a la general, però busquem minut de joc i marcador també en futbol. Sala Gomis.
3: 16 minuts per acabar el partit en el Palau Blaugrana. Barça 1, Peñíscola 1. Valen els gols de Pido per al Barça i Elias Beltrán per al Servirú Peñíscola. Els dos en la primera meitat. En esta segon part continua l'1-1 al marcador.
2: I ara fem un descans nosaltres en la sintonia del punt a punt, així, en apunt ràdio i de la mà dels companys Rubén Dempere i Xavier García del Valle. Visitem el contrapunt, a veure què ens conten.
6: Bona nit, Salva Folgado. Obrim este informatiu amb l'oratge. Acabem el dia amb tranquil·litat, però demà es tornaran a formar ruixats forts al sud. Lluís Obiols, bona nit.
7: Bona nit. Demà haurem d'estar pendents especialment de dues zones. Per una part, el Baix Segura, on es poden registrar tempestes localment fortes, i per altra, l'àrea de la Marina Alta, el sud de la Safor i el nord de la Marina Baixa. Si les precipitacions poden ser més constants al llarg del dia, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia activa un avís perquè es poden arreplegar 20 litres per metre quadrat en una hora. Per tant, esta situació d'inestabilitat al sud, que es mantindrà fins a primera hora de la vesprada ja serà més tranquil·la, es pot registrar alguns ruixats a les muntanyes entre la zona de l'Alcoià, del Comtat, de l'interior de la Marina, però vaja, la situació més adversa, sobretot durant el matí. El vent de gregal bufarà al sud amb notable alteració marítima, i pel que fa a les temperatures, esta pròxima nit serà fresca, amb mínimes de 10 a 13 graus a l'interior i entre 16 i 18 al prelitoral i la costa. Demà tenen tendència a pujar de forma lleugera les temperatures, especialment al nord i al sud, on se superaran els 25 graus. Diumenge hi ha situació més tranquil·la, però encara es pot escapar algun ruixat a les muntanyes del sud.
6: Gràcies, Lluís Obiols. I Ceuta, de nou, en la portada, uns 1.700 migrants dels que van entrar irregularment a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol estan ja allotjats en les instal·lacions que el govern central ha obert en el port de la ciutat. Ha sigut una operació complicada i carregada de tensió, amb carreres incontrolades, tirs a l'aire i diversos ferits. Xavier García del Valle.
8: Sí, sindicats i associacions de la policia i la Guàrdia Civil han denunciat que el trasllat s'ha fet amb poques garanties de seguretat per als agents. L'operació ha viscut moments de caos com estos, amb dispars a l'aire i càrregues que han deixat diversos ferits. Finalment, uns 1.700 migrants, com deien, han quedat allotjats en les instal·lacions del port, però entre 2.800 i 3.000 han tornat a ocupar les platges de Benítez i el Trampolín. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comissionat pel govern central per a solucionar la situació de Ceuta, considera, no obstant, que l'operació d'avui ha sigut un èxit, considerant les dificultats que presentava.
9: Decir que no hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo, y por tanto mi reconocimiento y mi agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los estamentos y entidades que han participado en este operativo, que ha culminado pues con el éxito de que se ha hecho sin altercados que hayan sido relevantes.
8: Res a veure amb el que opinen els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
10: Las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
11: Yo espero que salgan así, que salgan corriendo y que salgan cuanto antes.
8: El govern diu que ja s'ha donat allotjament temporal a 6.000 persones. A més, 2.140 menors ja estan filiats i encara en queden entre 700 i 1.000 més per identificar i pels carrers de Ceuta.
12: Estàs escoltant Contrapunt.
6: I a casa nostra continua la polèmica política al voltant del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club la nit de dimecres, que es va suspendre només uns minuts abans del començament, en plena tempesta i amb milers d'aficionats en les grades.
8: Avui la delegada del govern, Pilar Bernabé, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, s'han mostrat d'acord a responsabilitzar la Lliga per no haver decidit la suspensió amb molta més antelació, per evitar, entre altres coses, desplaçaments massius amb una vista taronja.
13: Yo creo que hay que hacerle un llamamiento a la reflexión a quienes dirigen la Liga. De manera preventiva hay que tomar decisiones cuando miles de personas están expuestas.
14: Es un evento privado. La Liga es quien tiene que suspender. Hicimos lo que teníamos que hacer, ponernos en contacto con la entidad. Y la entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a la Liga esto porque era una decisión de la Liga.
8: I fins ahir el consens. Bernabé i Català també han trobat motius per a criticar-se mútuament, una per la falta d'actuacions de l'Ajuntament i l'altra per la intervenció de la Policia Nacional.
13: En otras ocasiones la alcaldesa de Valencia le ha escrito a la Liga para pedirle que suspendiera partidos y ahí no se ha hecho y se debería haber hecho.
14: Ella precisamente debería de intentar coordinar al máximo el mensaje y la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía el que decidió desalojar el Estadio Orriols en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo.
6: I més coses, la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat disposarà de 1.700 places més amb la incorporació de 29 nous tramvies, 16 que circularan per València i 6 que aniran al tram d'Alacant.
8: Els tramvies d'última generació els han presentat avui a Alacant i tots estan fabricats a la planta de Stadler, d'Albuixec. En la presentació d'estos trens ha estat el president Juan Fran Pérez Llorca, quan només queden 10 dies perquè se celebre a les Corts el debat sobre l'estat de la comunitat i com que encara no se sap si el president arribarà confirmat com a candidat del PP a les pròximes eleccions autonòmiques, avui els periodistes han tornat a preguntar-li sobre el seu futur. La resposta ha sigut clara i concisa.
15: Jo crec que debe llamar al senyor Feijóo. Muchas gracias.
6: I fa poc més d'una hora han detingut a València el jove acusat d'assassinar el padrastre amb un pes de gimnàs al barri de Sant Isidre.
8: El detingut es diu Daniil, és d'origen rus i estava fugit des del passat 8 de setembre, després de matar a colps presumptament el padrastre. El detingut portava documentació russa i havia deixat l'espanyola a casa, un fet que, segons la investigació, apunta que planejava escapar al país d'origen.
12: Estàs escoltant Contrapunt.
6: Les víctimes de la Dana es concentraran dilluns davant del Congrés amb motiu de la nova compareixença de Carlos Mazón davant de la Comissió d'Investigació.
8: Les tres associacions més representatives han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de l'expresident de la Generalitat, que té marcada la compareixença a les 11. Mazón haurà de respondre de nou a les preguntes dels diputats i diputades sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre de 2024, que va matar 232 persones en la província de València. L'interrogaran sobre noves informacions que s'han aportat a la investigació judicial i sobre alguns dels arguments que ell ha presentat davant la jutgessa instructora. Respondre de nou a les preguntes dels diputats i diputades sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre de 2024, que va matar 232 persones en la província de València. L'interrogaran sobre noves informacions que s'han aportat a la investigació.

0: que esta esperem que la gaudiu amb tota l'estima i tot el respecte del món. Això és Mediterrània.
1: I esta vesprada precisament s'ha celebrat a la Rambleta de València una jornada d'encontre, reconeixement i reflexió col·lectiva impulsada per Cor de Terra i les tres associacions majoritàries de víctimes de la Dana. A les 20:11, l'hora en què el 29 d'octubre de 2024 es va enviar les alert, quan ja havia desenes de morts, la jornada ha conclòs amb la participació de la Fúmiga i d'Alejandro i Maria Laura i la representació del cos, l'obra de la companyia valenciana Arestajo, que narra la vivència de la Dana en primera persona.

0: deixem amb la segona part del partit de futbol entre l'Espanyol i l'Elx.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Dissabte de grans emocions al Punt a Punt. Des de les 12 del migdia, viu el nostre partit de la jornada amb el líder de segona. El Castelló rep el Tenerife. A més, el Dense Eibar. Tot el futbol regional i la Supercopa de bàsquet. Des de Badalona, València, Barcelona. Este dissabte, més de 12 hores d'esport en directe, com sempre, al Punt a Punt.
1: El Baix Vinalopó, 98.4.
2: Tot l'esport a Punt a Punt.
3: La sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunte Ràdio, que torna a veure com va la jornada en el Sporting Club de Tenis, des d'eixe Open Internacional de Tenis 8-125, David Blay.
4: Pues s'han quedat sense la representant espanyola que faltava en el dia d'avui, Andrea Lázaro, que ha patit, com diem, en la primera connexió un problema en el turmer i finalment ha perdut en el tercer set davant de Joel Stoya, una jugadora alemana que ve des de la prèvia i que ja s'ha clavat en les semifinals. Així que demà, a partir de les 5 de la vesprada, tindrem les dues semifinals femenines individuals perquè es jugarà la segon semifinal de dobles a partir de les 2. És a dir, que el matí estarà lliure, però per a la gent que vulgui apropar-se, encara queden algunes entrades per a poder veure la jornada de demà, on, per exemple, jugarà Leire Romero en ixe dobles i podria convertir-se, igual que ho ha fet Alicia Herrero, fent història en la primera jugadora valenciana en clavar-se en unes semifinals, també en la primera jugadora valenciana, si ho fa la jugadora procedent de l'Esporting Club de Tenis, en una final de dobles. Ara mateix s'està jugant precisament la primera semifinal de dobles i està guanyant la parella formada per l'espanyola Irene Burillo i Nicole Fossa davant Eva Beder i Papa Michail. És 5-4 en este moment i 15-0, així que encara hi haurà que veure almenys un set més i, si no, anar al desempat, que és el que va fer que Leire Romero ahir podrà passar a les semifinals.
3: Me contes el final, val, David?
4: Perfecte, Salva, un abraç.
3: Gràcies, David Blay, des del Sporting Club de Tenis, on està desenrotllant-se durant tota la setmana. Este Open Internacional de Tenis 8-125, són les 10:10, va començar de seguida la segona part a Cornellà el Prat. Mentretant, Salva Gómez, el bar de futbol sala també tarda en decidir les coses, eh?
5: Sí.
3: El joc continua de test.
5: Molt semblant al de Primera Federació i al de la temporada passada, que encara tardava més, no?
3: Duríssim.
5: Que el d'este any, però bueno, continuem en este marcador 2-1, recordem que en el minut 9 d'esta segona meitat ha marcat Adolfo Fernández, el segon per al Barça, així que 2-1 per a l'equip blaugrana en este Palau d'Esports Blaugrana, on de moment guanya el Barça. Està revisant-se novament una acció en eixa, bueno, tablet, no?, que fa de monitor del VAR.
3: Bé, pues ara suposo que de seguida solucionaran aquesta acció polèmica. Està guanyant 2-1 el Barça al Peñíscola. Mentre tant, tenim en marxa ja moviment en les banquetes.

0: Raúl, per al començament de la segona part, a Cornellà el Prat.
1: Sí, entra Harmand en el lateral esquerre per Hinojo. Eixa és una permuta. L'altra és la de Marcos Fernández i es retira Urco. Per tant, doble permuta en l'Espanyol en el descans.
0: Lo de Hinojo supose, Toni, supose, i tant de vos tinga bé el xic, que probablement tinga a veure amb ese colp amb el cap que s'han portat amb Víctor Xust.
2: Segur, perquè el seu partit havia sigut, no havia sigut un mal partit.
0: No, arranca la segona part.
2: No al descans.
1: Comença ja el segon acte a l'Erci Stadium, a Cornellà, amb la victòria 0-2 de l'Elche contra l'Espanyol, amb eixe mèrit, no?, d'estar des del 5 de la primera part per l'expulsió de Fede Redondo Roja directa, amb 10 efectius, jugant contra 11, i el violetjador Ferriño, que es situa per davant l'Electrònic per a que tingues l'oportunitat d'abastar la primera victòria. Bon rebuig ara de punxe de Mati Dituro, i ara des de l'interior de l'àrea la trenca Javi Morcillo. El balón será para Arele Cabrera, va a presionarle Ferniño, que está en totes, ¿eh? ¿Cómo está aquí en desgaste? Ya recupérate, ya tengo el descanso para recuperar energía y para poder tindre más fuerza de cara al segundo acte. El desgaste de Ferniño es espectacular en todos los partidos, ¿eh? ¿Cómo es buida a nivel defensivo? Que ve que juega d'esquenes, i com en el cas del dia d'avui, també quan no ha jugat d'esquenes, que ha hagut de mirar cap a partida contrària, ha marcat aquests dos gols. Juga Harman, endarrint la pilota per a Lele Cabrera, Lele Cabrera en horitzontal, Edu Expósito, bascula cap a l'altre costat per a eixa acció des de la centrada, des de la banda dreta d'Ituro, la pilota a punt d'escapar-se-li, li apretava ahí Roberto, podia haver falta, jo crec que sí que li han pegat, no? O algú li ha fregat ahí, o Marcos o Roberto, que estaven involucrats en l'acció després de la centrada de José Ángel.
0: Toni, la consigna ha de ser aguantar eixa eixida en tromba, com és habitual, de l'Espanyol en els primers minuts de partit, veritat?
2: Sí, exactament. Aguantar els primers 10 minuts que jo crec que l'entrenador...
0: És com va carregar d'eixida l'Espanyol, que és normal, eh?
2: I crec que l'entrenador en este cas haurà apretat moltíssim els futbolistes i s'iran a capgirar el resultat des de l'inici, i hi ha que aguantar-ho com sigui aquests primers 10-15 minuts.
0: Sí, perquè la bronca d'un tècnic tan caracterial com Manolo en la banqueta s'haurà escoltat des del poble, eh? Des de Cornellà.
2: Sí, segur que sí.
1: Almenys des del camp del costat, que és el camp del Cornellà, que és pràcticament paret en paret.
2: Tot i que està vegà, no ha sigut per desídia, per falta d'actitud, crec jo.
1: Atenció ahí a l'acció de la frontal. El xut crec que era de Cala amb l'esquerra, efectivament, de l'ex del Club Esportiu Castelló, a les mans de Mati Dituro.
0: És que el problema, més que els dos gols que ha encaixat, és la reacció post dos gols, no? Que tampoc ha presentat res important, Toni, com per a fer-li gol a l'Elx, com per amenaçar l'Elx.
2: Exactament, perquè realment defensivament tampoc és que hagin aconseguit massa. Les dues ocasions de gol no ha hagut absolutament res més, però és que ells ofensivament han sigut un equip inofensiu.
1: Gonzalo Villar, que s'ha embalat gespa, la falta que no assenyala l'àrbitre de Harman, la sentada interior de l'àrea, no arriba, estirant la cama Marcos Fernández, era fora de joc, sí, era fora de joc, clar. de Javi Hernández, fora de joc, l'assenyala l'assistent. Hi ha una cosa que està fent bé l'Elx en el dia d'avui, no? Des d'aquesta línia que té defensiva, està marcant bé, està tirant bé la línia de 4, el fora de joc, i estan mantenint a ratlla e inhabilitat en moltes oportunitats a l'equip perico en opcions de perill d'atac.
0: Salva Gómez li complica el partit al Peñíscola en futbol sala.
3: Sí, perquè torna a marcar el Barça, torna a fer-ho el brasiler Jean-Pierre Guiselpito, així que 3-1 al marcador, guanya el Barça al Servigroup Peñíscola a 9 minuts per a la fi de l'encontre.
0: Minut 48, camí del 49, camí del 4, Raúl Pina, de la segona part, a l'estadi de Cornellà.
1: Jugant Harman, ahí está desde la izquierda, se llanta el balón y champlante el camp para Brian Zaragoza, emparellado con Lucas Cepeda. Harman de nou, penja la pilota al punt de penal, el rebuche fora de Víctor Xust, quasi en boca en pròpia porta, donava la sensació, per això bufava Salva Folgado, està reclamant una espenta Víctor Xust, però bé, col·locat ahí la bota per enviar el balón a treure des del cantó, toca treure aigua, toca defensar-se, va ser així una constant des d'ara i fins que concloga el partit, i això que acabem de començar el segon acte, és només 4 de la represa, camí del 5, Espanyol 0, Elche 2, però ja dic que l'Elche, si t'incorpores ara a la nostra sintonia, a punt ràdio, al punt a punt, l'Elche amb 10 futbolistes des del 5 de partit per expulsió, roja directa de Fede Redondo per una mano dotada, per una falta per agafar en la frontal de l'àrea a Brian Zaragoza, rebutja el baló Víctor Chust.
0: Marca el Córdoba en segona divisió, minut 86 ja de partit, li ha pegat la volta, l'equip andalús al marcador al Belmonte, guanyava per un gol a 0 l'Albacete i a hores d'ara, minut 86 de partit, Albacete 1, Córdoba 2, Raúl.
1: Tocant l'Espanyol, des de la divisòria de Edu Expósito, llanta a la dreta, rep el baló Cala, i està Cala, Cala continua ara tirant la diagonal, la seua pilota per a Harmant, ahir ha errat Lucas Cepeda, que ara ha pogut tallar millor el baló, el remat li l'ha entregat a l'equip perico, Lele Cabrera per a Edu Expósito, Cala en la frontal, vol retallar, la baixar per a Lele Cabrera, este no va xutar des de la llarga distància, obri a l'esquerra per a Brian Zaragoza, este sí, penja la pilota amb l'exterior, que bé, Mati Dituro, anticipant-se en l'airant-se per agafar aquesta pilota i treure ràpidament. Ahí per a Lucas Tepeda, arribarà abans Harman en el rebuig, le queda a Brian Zaragoza, este per a Lele Cabrera, la deixa botar, la deixa passar per a Dimitrovic, no ha agafat el baló,
0: que la podia haver agarrat
1: per això, per sí, això sí, no? Sí. No? Este, jo crec que està nerviós i pegant-li voltes a l'errada del 0-1 de l'Elche encara en el seu cap.
0: L'Espanyol, Toni, lo que sorprèn és que està apareguent molt per banda esquerra Brian Zaragoza, però no hem vist Cala apenes per la dreta, és un futbolista que, si no us doneu compte, Raúl apenes l'ha anomenat, no apareix no. Cala.
1: En esta segona part l'hem anomenat perquè ha tingut més protagonisme i perquè ha xutat a porta.
2: Bueno, i jo també afegiria a Javier Hernández i a Roberto. Realment és que han aparegut molt poc en el xoc ofensiu de l'Espanyol i això te diu un poquet pues, com ha sigut el seu atac. És a dir, han atacat poquet.
0: I sempre per l'esquerra amb Brian Zaragoza, Raúl.
1: Sí, el rebuig ara és de Lemar en tasques defensives, banda per a l'Espanyol. Costat dret, José Ángel en la treta de banda. Per a Edu Expósito, Cala. Cala, Edu Expósito. Per a Unai Núñez. De nou, rasseig al costat per a Edu Expósito. La centrada, balons a l'olla, bon rebuig ara... Ahí de Jaime Morcillo, controla Ferniño de esquenes, però difícil ara.
0: Ara es dura molt poquet la pilota.
1: Sí, ara pràcticament és una passada o passada i mitja. El xut des de la frontal, ho buscava Javi Hernández, ha taponat bé l'Elche, li cau la pilota a Ferniño, però la perd, li apretava per darrere d'Expósito. Atenció, i se baló, que ha tret des de l'interior de l'àrea, estirant-se Rubén Sánchez. Novament ataca l'Espanyol, Cala des de la frontal, el seu xut, fora, molt desviat, molt alt de Cala, segon intent de Cala, l'anterior ara en tercers pals per a Dituro, ara per damunt del travesser, però ara sí que l'Elche necessita traure el baló des de camp propi, que alguna acció alguna jugada, encara que sigui
0: alguna vegada.
1: Sí.
0: És que la pressió tras pèrdua, Toni, ha millorat també l'Espanyol en aquesta segona part.
2: Sí, estan apretant molt més, estan un poquet més precisos en la pilota, ja estan encadenant 3, 4, 5 passes en camp rival, i de fet hi han tingut 3, 4, 5 finalitzacions, sí. Sense molt de perill, però 3, 4, 5 moltes més que en tota la primera part.
1: Va Brian Zaragoza, interior de l'àrea, la centrada amb la dreta, el rebuig a córner de Javi Morcillo. Ara toca defensar-se, toca ser expeditiu darrere, toca mirar la manera de desmuntar els arguments ofensius dels atacs de l'equip de Manolo González de l'Espanyol.
0: Inclinat el camp cap a la porteria de Dituro, l'Espanyol va al córner.
1: Javi Hernández amb el córner a la dreta de la porta de Mati Dituro. Ahí está la pilota al vèrtex de l'àrea, xicoteta, rebutjat de cap a Rubén Sánchez. Li va caure a Brian Zaragoza, rasseja el baló per a Edu Expósito, que s'entra ahí Roberto, no arriba Lele Cabrera, no era fora de joc, ha pentinat el valor Roberto a segon pal, des del cor de l'àrea xicoteta, i no arriba Lele Cabrera perquè com és esquerra, si arriba a ser un futbolista de peu dret, haurà canviat molt la pel·lícula, crec que estava al límit, al límit d'ahir, però Lele Cabrera com és esquerra i no dreta, el seu intent d'arribar amb la dreta era ja estèril.
0: No podia haver rematat a porta Roberto, Toni?
2: Pues sí, perfectament.
0: Veritat?
2: Perfectament, sí. De fet, hauria sigut un remat molt més natural i menys forçat.
0: Sí.
2: L'Espanyol ha canviat el seu dibuix. La primera part tenia dos entrecampistes i el triangle del mig per davant estava Javi Hernández. Ara al traure a Marcos Fernández han deixat sol a Edu Expósito per raere i el triangle té dos xous per davant, Javi
1: Germán,
2: Marcos.
1: Ahí estava Germán Malera, línia de fons, la passada endarrerida, per a el xut que va preparar Cepeda. El baló al pal, córner, li pega un rival i després al pal, Lucas Cepeda.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, quina llàstima! Quin esforç! Somriu després del que ha fet meravellós Germán Valera. No encerta el rebuig de Lili Cabrera. I el baló de Lucas Tepeda, que s'estavella en el pal. Que bé, no havia eixit amb Germán Valera.
0: Toquen una inunya,
4: la primera. Sí, una, sí, i el pal.
2: Anava dins, sí, ja veus que ha posat el passe enrere, des del pal mateix.
4: És una meravella, Germán Valera.
2: És increïble.
0: La velocitat de José Ángel, sí, sí.
4: Lemar, que trau el córner. Ahí està Víctor Chust, la vol baixar. El primer control era bo, però el segon ha volgut perfilar-se-la, però estava Harman davant d'ell. Necessitava sol l'Elche, per a que tremole novament l'Espanyol i que no pense que l'Elche amb 10 i ja està entregat en la segona part. Allà va Víctor Chust per a Ferniño, la volia centrar, el baló va acabar en truita des del cantó. Que bé que està l'Elche després d'aquest inici, els primers 7-8 minuts forts de l'Espanyol. En la segona part l'Elche ha pogut alçar-se i de quina manera, amb l'acció de Germán Valera per al xut al pal de Lucas Tepeda del xilè.
2: No, i l'Elche està sent un equip atrevit, eh? Ara, tot i que siga després d'una pilota xua para, o sigui, una pilota para, com ha sigut un córner, però automàticament qualsevol central se n'haguera anat enrere. Víctor Chu s'ha quedat allí, ha continuat en camp rival, li arriba la pilota, ha fet un últim passe. Atreviment en l'Elche, que tot i anar 0-2, vol més.
4: I va preparar canvis, en vista Pedro Vigas ja per ingressar a la gespa. No va ser l'únic que execute Martín Anselmi en este inici de segona part. Harman tocant el rol central per a Edu Expósito. Mira esquerra, mira dreta, toca al costat a la dreta, ahí perquè el baló viatge finalment ahí a José Ángel, en darrerís per a Unai Núñez amb Edu Expósito, de nou José Ángel des de la dreta. Edu Expósito, que va centrar ahí, i s'espera Dituro, Dituro, Dituro, Dituro, i s'esteua, i s'esteua, i s'esteua. No hi havia cap jugador de l'Espanyol al segon pal, i Dituro, que li diu als seus companys, que cap a dalt, que cap a dalt, que tranquil·litat, i que tots amunt.
5: Està en el descompte ja el partit de segona divisió. Continua la victòria del Córdoba per un gol o dos davant l'Albacete.
4: Una manera de treure Dituro, s'ha quedat curt i se xut, sort que ara reacciona bé en la recuperació de l'Elche. Ferniño, una vegada més, està en totes, Ferniño, omnipresent, un costat, l'altre.
2: Vols dir que no és falta de costum, lo de Dituro, que dius?
4: No, no, les errades que fa. Va Ferniño, ahí està, corredor central. Obertura acaba a l'esquerra, per a Germán Valera. Lemar, teua meua.
2: No està massa acostumat a traure en llarg i quan hi fa...
4: Sí, pues, sí, sí.
2: Home, no té massa precisió.
4: Sí que el xuc que volia fer és ixe xuc que fan els porters en la, quan trauen el llarg, però no sense colpejar el valor al cel, no? Sinó més buscant una passada. Sí, més planeta buscant una passada.
2: Sí, sí, sí.
4: Germán Valera, algú li ha pegat al turmell, però l'àrbitre diu que res, que no hi ha falta d'un expósito del capità de l'Espanyol.
2: Aixafat.
4: Harman, per a Brian Zaragoza, en zona 3-4, en eixi perfil esquerre. Emparellat amb Rubén Sánchez, la filtra a l'interior de l'àrea. Ahí està apretant molt bé Gonzalo Villar en la tasca defensiva, per eixir novament a la càrrega per la dreta Lucas Tepeda, però clar, ha de guardar que li acompanyen, que s'incorporen efectius a l'atac per associar-se. Amaga la pilota, no la perd, perfecte el xilè. Té Alemar, torna a amagar-la, torna a cobrir-la, la deixa per a Gonzalo Villar, espectacular en l'acció, tant un com l'altre. Altra vegada Lucas Tepeda, corredor central, rep Germán Valera per a Ferniño. Ferniño té el desdoblament ahí de Roy Revivo. Revivo busca l'acció amb Lucas Tepeda. Oh, la passada, que boníssima. Revivo, no, li ha furtat la pilota en última instància. Lili Cabrera, quina filigrana. I llàstima que Revivo no haya empalat, no haya colpejat aquesta pilota i s'haya anticipat. Lili Cabrera va a la contra de l'Espanyol, però està atent Javi Morcillo tallant aquesta acció. Li va arribar la pilota a Brian Zaragoza. L'Elche ja ha replegat, ja ha tancat línies, ja està defensant Toni Seligrat Bernal.
2: Sí, sí, i Javi Morcillo, que pareix que ha xatxuat de central tota la seva vida. Està fent un partit...
5: És un dels destacats en l'Elche, sí, sí, Toni, sí, sí.
2: Exactament, exactament. I per una altra banda, jo crec que l'Elche ara mateix està trobant facilitats perquè quan recupera la pilota...
4: La centrada ahí per a Javi Hernández, que ve altra vegada Morcillo de cable i la furta. Cau el balón a línia de fons per a Brian Zaragoza. Vol retallar ahí la centrada passada. De capa pentinada Germán Manera. Queda solta la pilota per al xut de José Ángel. Finalment revivo. La impulsa treta de banda. Diu que no revivo. Reclama que siga treta de banda per a l'Elche. L'assistent diu que no, que espera l'Espanyol de Barcelona. I ahí van els canvis de l'Elche. Amb l'entrada del tanque David Osorio i de Pedro Vigas, en l'Espanyol també hi haurà una permuta amb l'entrada. Però primer van els de l'Elche, eh?
0: Sí, se'n va Gonzalo Villar.
4: Gonzalo Villar està preparat per Emilia en l'Espanyol.
0: I se'n va Ferniño, sí.
4: Pesa per pesa. Ferniño, quin gran partit de Ferniño. Entra el tanque David Osorio.
0: Molt bon partit també de Gonzalo Villar, sí. I està molt bé que Brian Zaragoza, Toni, s'entre sempre amb l'exterior, però dic jo que alguna amb l'interior també podies entrar, no?
2: Sí.
0: La Brian, sabem que...
4: A l'interior de l'esquerra.
0: Sí, no sé, s'entre de categoria de l'exterior, però no sé, canvia alguna vegada també la superfície de contacte en la pilota. No te lluïsques en totes.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que no deu confiar gens en la seva,
0: en la seva
2: esquerra, cama
0: no
2: hàbil. Sí, sí.
0: En l'esquerra, no?
2: Sí, sí.
4: Se n'ha anat cal a l'Espanyol, entrada de Pere Milla. Un futbolista que va marcar en l'Elche. Ahí está Roberto, interior del área. Que bé, finalment Rubén Sánchez i Víctor Chust per a traure el baló a la càrrega l'Elche. Va el tanque, ahí está Biel Osorio, el tanque que va a marcar contra el Real Madrid. Li acompanya Lucas Cepeda. Continua el tanque a Biel Osorio. Acció personal, interior de l'àrea, a buscar línia de fons. El seu xut al lateral de la xarxa. Porta per a l'Espanyol. Quart d'hora, reclama córner. No, no, no és córner. Quart d'hora, ja 16. Segona part, l'Hercid Stadium, Espanyol 0, Elche 2, l'Elche des del 5 de partit, amb 10 per l'expulsió de Fede Redondo, i els dos gols de Ferniño, i està per davant, i està malant en el marcador, i vol la seva primera victòria de la temporada. L'equip de Martín Anselmi, Brian Zaragoza, ahí está, tirant sempre la diagonal, ara la centrada, pot ser bona la rematada, Dituro, el rebuig de Dituro, la rematada de Javi Hernández de cap, fora de joc.
0: Altra centrada en l'exterior de Brian Zaragoza, la cabotada i la parada de Dituro, encara que l'acció estava anul·lada, 0-2, continua la victòria de l'Elche, mentre tant se li escapa a Barcelona el partit en futbol sala. Gomis al Peñíscola.
3: Sí, perquè arriba el hat-trick de Pito per al Barça, així que 4-1 al marcador, 4 minuts 34 segons, i ara una falta perillosa a favor del Servigroup Peñíscola en el Palau Blaugrana, però diferència de 3 gols a favor del Barça, 4-1, 4 minuts i mig, i acaba l'encontre en esta segona jornada.
0: Tornem a Cornellà, Pina.
4: Sí, mira qui està mirant. Monchi, des de la graderia, ahí amagat darrere d'un pilar, no? D'estos d'acer.
0: El vigilante.
4: Està observant des de zones aèries, des d'una presa més zenital, l'òptica del partit. Monchi, el director esportiu de l'Espanyol.
2: Pues deia que l'Elche està eixint en prou comoditat, perquè quan recuperen la pilota... els dos jugadors més enrederits de l'Espanyol, que són Unai i Cabrera, estan molt cap enrere. Per davant sol està Edu Expósito, que està centrat en canalitzar el xoc, l'eixida de pilota del seu equip.
4: El xutarà de Javi Hernández a l'escaire, però que bé, per a capturar, per a baixar la pilota des de l'escaire, la gespa, i tindre-la, retindre-la en dos temps. Mati Ezequiel Dituro, Matías Ezequiel Dituro. Parlaves, Toni, que no et deixem...
2: Sí, sí, no, que va, que va. No, i estan rebent ahir amb molta facilitat, perquè hi ha molta distància entre tots els jugadors de l'Espanyol, que estan tots per atacar, i els dos centrals, i per davant Edu Expósito, que no defensa, i ahir estan rebent abans Ferniño, ara està rebent Osorio, Cepeda, molt sols, i estan transitant fàcil. Molt bo, això.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Molt bo.
4: Servís Rubén Sánchez de banda per al tanque Biel Osorio. La lluita ja amb Lele Cabrera i posteriorment també amb Brian Zaragoza. El baló dividit que se'n va cap a Hartman, que ja juga per a que avance Unai Núñez. Creua des del rol central a camp rival, a camp de l'Elche. La seva passada a la dreta, resetjada per a José Ángel. Edu Expósito. El baló filtrat ahí per a la centrada, les mans de Dituro. La centrada final de Pere Milla a les mans de Dituro. Un Pere Milla que recordem va marcar el gol a Montilivi en l'ascens amb Pacheta a la banqueta. Era l'època de la Covid, sense espectadors. I era en minut 96. Partit que anava cap a la pròrroga i una centrada de Fidel al segon pal de capa. Va aparèixer Pere Milla per a que la bogeria esclatara a la gespa i també a la ciutat de les Palmeres, a Elche. però després va eixir per la porta de darrere, no va voler continuar a l'Elche amb posterioritat després d'haver jugat en primera. Va el tanque Biel Osorio amb Lele Cabrera. Perdó, és Lucas Tepeda, el xut de Lucas Tepeda a les mans centrat de Dimitrovic. Era Lucas Tepeda, les botes molt semblants, tant Lucas Tepeda com el tanque Biel Osorio de color roig. Harman rasseja a l'esquerra i s'amplanta obrint el camp, basculant cap a Brian Zaragoza. Edu Expósito amb Harman amb l'esquerra, pilota passadíssima, segon pal, bona espenta ahí de Germán Valera per a tratar de disputar, de lluitar la pilota amb José Ángel. El baló és Pira l'Espanyol, tiene espenta, li ha pegat allà amb el muscle Manolo González, que ja te ha donat, no? Preparat. Hi ha un altre efectiu per eixir des de la banqueta. Mentrestant, vint de la represa. 0-2. Guanya l'Elche a l'Espanyol amb 10. Falta per a l'Elche. Cepeda, gran partit del de Lucas Cepeda, el del xilè. Està buidant-se completament. En les seues accions ofensives, però també les defensives. Això és el que ha de fer també el tanque Biel Osorio. Lemar li agrada la pilota des de la gespa. Edu Expósito. Està demanant ja Brian Zaragoza. Rubén Sánchez ha tocat el baló, però posteriorment li pega a Brian Zaragoza. Així que serà treta de banda per a l'Elche.
2: Està cansat ja Brian Zaragoza. L'altre dia va jugar 45 minuts. Avui ja porta 65. Jo crec
6: és que a més,
2: ja
6: ho hem comentat abans, Toni, sí, pràcticament l'Espanyol ha carregat tot el seu joc ofensiu per la seva banda, eh?
2: Exactament. I si això li sumes això, que no té acumulació de minuts.
6: Exacte.
4: Se'n va Brian Zaragoza, se'n va Unai Núñez, entra en l'Espanyol Dolan i Riddle. Dolan se situarà en banda. La seva zona habitual.
2: Posició, sí.
6: I mentre tant, Salva Gómez, el Barça ja definitivament va emportar-se el partit en futbol sala.
3: Sí, perquè està el Servigroup jugant en porter jugador, és a dir, està absolutament volcat en atac i en un contragolp acaba de marcar el cinquè gol Sergio González, així que en el 18 arriba el quint per al Barça. Resten menys de 2 minuts per a que acabi l'encontre. Barça 5, Servigroup Peñíscola 1. Acaba de marcar el sisè, així que Barça 6, Peñíscola 1. El gol que arriba des del llançament de llarga distància d'Adolfo Fernández, com diguem, sense porter, arriba el 6-1 al marcador.
6: Acaba de finalitzar el partit que estava en marxa en segona divisió. Guanya el Córdoba, Albacete 1, Córdoba 2, Pina.
4: Jugant Riddle per a Despósito, per Emilia, en zona de tres quarts, perfil dret, segons ataca l'Espanyol, per a la centrada de José Ángel, que s'anticipa ahí Pedro Vigas en l'interior de l'àrea, però la pilota li torna a l'Espanyol, no pot ahí ara... Pere Milla, jugant el tanque Biel Osorio a l'esquerra per a Germán Valera. El baló a l'espai. No sé si està en situació d'irreglament. Sí, que està en situació d'irreglamentària. Va assenyalar l'àrbitre. En la incorporació a l'atac de Javi Morcillo.
6: Incorporació a l'atac de Morcillo, Toni.
4: Del central, eh?
2: Increïble.
6: Partit, eh? Està reante Morcillo.
2: Sí, sí, pues... sí. Ahí, ahí.
6: Pues no ho sé, eh?
4: Però per què no ha deixat continuar? Perquè no, Harman, no sé, Harman, Harman, la, jo crec, podia desfer-lo, no?
6: Efectivament.
4: Estava molt al
6: sí,
4: límit.
6: Sí.
4: Però bé.
2: Sí, sí.
4: Assistent.
2: Poderío físic i molt bon partit, a més, en lo tècnic que, i en lo tàctic.
4: Que la norma és deixar acabar la jugada, però no, no ha deixat acabar l'acció. Falta en atac de José Ángel a Germán Valera. Això és bo. En l'Equador ja superat esta segona part de l'RCD Stadium. Espanyol 0, Elche 2. Valen els gols. Els dos de Ferniño. 5 gols en este inici de temporada per a Ferniño. El fill de Fernando Niño. Son pare va jugar
2: sí.
4: En la dècada del 2000 en l'Elx. Central. Eren posicions diferents. Son pare era central. Expulsava bé. El futbolista andalús que venia del Mallorca, si no recordem mal a l'Elche. De fet, Ferniño jo crec que naix a Mallorca. Dimitrovic per a Riddle, per a l'Alemanya, amb Lele Cabrera, l'uruguaià. Ahí està Lele Cabrera, amb Riddle de nou. L'Elche a tancar-se. Rep ahí en la dreta Edu Expósito. Riddle, Lele Cabrera, Harman, Està guardant, però la penya Lele Cabrera a l'interior de l'àrea. Atenció ahí. Dituro, que ha tret el baló miraculosament a la rematada de Javi Hernández. Bona manobla. Toni Seligrat de Mati Dituro, que està molt bé, eh? Està jugant amb les mans per a parar bé. Sí, el peu sí. És altra història, però parar està parant en el dia d'avui.
2: Bona intervenció i l'Espanyol, que sobretot està arribant en centrades a l'àrea, que de moment estan siguent ben defensades per l'Elx.
4: Javi Hernández de nou als núvols, així tot serà tranquil·litat. Mati Dituro a l'hora de treure de porta.
6: Per tant, a hores d'ara, minut 70 de partit, tot va camí de que l'Elx sume la seva primera victòria de la temporada amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, Raúl Pina, minut i resultat en el nostre partit de la jornada.
4: El partit ja està en la segona part, minut 25 de la represa, a l'Ercidi Stadium, punta a punta, punt ràdio, Espanyol 0, Elche 2.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: 10:37, continua, és la imatge, no?, de tot el partit, bufa i torna a bufar Manolo González en la banqueta de l'Espanyol i la cara...
4: Va amunt i avall en l'àrea tècnica.
6: Bueno, això és habitual, però també les cares, no?, de la graderia, no?, les cares, que diria aquell, de l'afició de l'Espanyol, que pràcticament ompli l'estadi de Cornellà. Crec que hi han vora 27.000 persones que estan en aquest duel. Diuen moltes coses, no? I parlen de la superioritat que continua sent del conjunt de Martín Anselmi.
4: Resten d'anar més la fetgeta de certificar-ho. Ha de concretar-ho, perquè l'Espanyol es volcarà encara un poc més, si no ho ha fet prou ja en esta segona part, per a sotmetre a l'equip de Martín Anselmi. Lele Cabrera, en zona 3/4, en aquest corredor central, vol jugar ahir d'esquenes amb... Marcos Fernández obrint la pilota per a l'entrada de Nolan. El rebuig de l'Elche ve ahí, ara amb Pedro Vigas, amb Morcillo i amb Víctor Chust. Té una bona línia ahí per a defensar l'Elche. La rematada, gol de l'Espanyol. Acaba de marcar l'Espanyol. La rematada de capa de, no sé si Marcos Fernández o Javi Hernández. Acaba de marcar l'Espanyol. Esa pilota penjada de capa a l'interior de l'àrea. Ahí la centrada. No hi ha fora de joc de Marcos Fernández. Jo no sé si la toca
6: Víctor Chust.
4: Víctor Chust, a mi la sensació de que és Víctor Chust el que la toca. Jo amb el braç. Sí. La tocava amb el braç perquè li espenten. Això hauria de ser revisable, sí. Toni. Bueno, tot és revisable, però hi ha una espenta clara, no?
2: Sí.
4: A Víctor Chust, sí. És el que està demanant Martín Anselmi al quart àrbitre i també Juan Sánchez, el delegat de l'Elche.
2: Hi ha un desplaçament, al final lo de la mà és gol en pròpia porteria. A mi ja m'havia estranyat en el centre, dic, Marcos s'ha saltat amb Víctor i li ha guanyat de cap, que va, pues ja veus, ha passat a Víctor i amb el colze per darrere ha fet gol en pròpia meta.
6: Pues però... en acció polèmica marca l'Espanyol, minut 72, va patir l'Elx amb un efectiu menys, recordem que juguen 10 després de l'expulsió, minut 4, minut 5 de Fede...
4: Tenia raó, Martín Anselmi, ho veus clarament a la sí, primera, sí. Però Jorge Figueroa Vázquez està al bar i que ha revisat l'acció, no veu responsable i no vol interpretar que pot haver una falta de Marcos Fernández sobre Víctor Chust.
6: Ho ha vist perfectament. Mentre tant, conclou el partit en futbol sala, derrota Salva Gomis del Peñíscola.
3: Sí, derrota davant el Barça, que es col·loca líder de la Liga en este 6-1 al marcador. Recordem el Peñíscola que va guanyar el primer partit de la temporada davant el Ceuta Sala, el Saragossa Sala 10, i després el 3-5 al marcador en la primera jornada. En esta segona jornada ha guanyat el Barça 6-1, així que derrota per als interessos del Servigroup Peñíscola, per al nostre equip, recordem, entrenat per Gerard Pussó.
6: Gràcies.
4: Protesta la banqueta de Martín Anselmi.
6: Sí, ara m'ho comptes. Gràcies, Gómez. T'escoltem en el 90 minuts.
3: D'ací a un ratet.
6: quan concloga el partit del Cornellà, de seguida ja serem el punt a punt, com és habitual, amb el 90 minuts, que m'hi comentava.
1: Hi ha una disputa dialèctica entre el quart àrbitre
6: i
1: Martín Anselmi, perquè clar, estan mirant una i altra vegada en el monitor que tenen a la banqueta l'acció repetida del gol de l'Espanyol, en este cas de Víctor Chute en pròpia porta, i continuen defensant la postura de la falta de Marcos Fernández en la rematada de Caviar. Arriba una rematada al pal de Roberto Fernández, acció anul·lada per fora de joc.
6: Allí està la repe i sí, està fora de joc. Dos jugadors de l'Espanyol, la pilota que acaba tenint el pal, però acció invalidada, esglai per al Elche. Continua la victòria de l'equip de Martín Anselmi per un gol a dos a Cornellà al Prat davant l'Espanyol. Que important seria esta primera victòria per a l'equip valencià.
1: Sí, ja estaves patint amb el 0-2 perquè estaves sotmès amb l'1-2 encara un poc més. Prepara més canvis, més permutes, més rotacions des de la banqueta cap a la gespa. Martín Anselmi és vista Tete Morente. I va haver permuta clara, jo crec que en una de les, segurament en la de Lucas Cepeda, Tete Morente puga entrar en eixe costat, Toni. I després Mati Barsic, que jo crec que és l'altre efectiu que estava preparant-se, és un central que també pot actuar com a migcampista, però sobretot Barsic és central.
2: Sí. Sí, sí.
1: O sigui que a defensar i a traure aigua com siga d'ahí.
2: Sí, també igual col·loca al darrere i avança
1: a Jaime Morcillo,
2: a veure què farà.
1: Centrada ara per a la rematada fora de capa, sí, de nou.
2: Sí que és cert que en això del futbol no té per
1: relaxar
2: mai, perquè l'Elche estava tranquil·líssim.
6: Estava arribant inclús.
2: I exactament. I una centrada llunyana, sense perill aparent, i ja veus, en pròpia meta de fan gol, se col·loquen en el partit, encara queden 15 més l'afegit, i a veure ara què passa allà al partit.
6: Sí, una jugada, diríem, aïllada, però també amb certa polèmica per aquesta colzada sobre Víctor Chust, que provoca que este amb el braç desvíe la trajectòria de la pilota i faça gol en pròpia porta. Doble canvi, clar, els futbolistes que se'n van estan esgotats.
1: Se'n van Revivo i se'n va Lemar. Entren Tete Morente i Mati Barsic. A veure com recomposa, quin perfil li dona a nivell tàctic, a nivell de sistema Martín Anselmi al seu equip a l'entrada d'estos dos jugadors, perquè l'Emmar és un mig campista, reviu un lateral esquerre, i Tete Morente no és lateral esquerre ni tampoc és mig campista, i Barsic, home, sí que pot jugar com a mig campista avançant la seva ubicació, però el més natural és el que comentava Toni Siligrat, és que Javi Morcillo estiga en la parcel·la ampla ocupant el lloc de l'Emmar, i que Barsic estiga en zona defensiva, en l'eix defensiu, en Víctor Chust i en Pedro Vigas.
2: I realment, si no és perquè tenien problemes físics, el canvi és un poquet atrevit, perquè ja has fet els 5 canvis.
1: Encara sí, resten 13 més l'afegit.
2: Encara queden molts minuts, hi ha molta gent molt agotada, i ara, si tens qualsevol tipus de problema, pues te quedaràs amb 9.
1: Sí, com algú tinga rampes o se li munten els bessons, ja,
2: sí, jo crec
1: ja tens
2: que
1: un contratemps important.
2: Un dels canvis el tindria que haver aguantat un poquet, però bueno, ahí sap millor que... o igual són els mateixos jugadors els que li han dit que no podien més i que tenien que fer el canvi.
1: Tete Morente, el balón al espai per a Germán Valera, ahí está la locomotora, va Germán Valera, posa la directa, pot xafar ara, pot marcar el tercer, ahí Germán Valera, calça la pilota, golas, la locomotora, está en marcha, Germán Valera. Quina cavalcada des de camp propi fins a camp rival. S'ha plantat en l'àrea i com ha alçat el baló amb l'esquerra. Quin toc més subtil de Germán Valera del Murcià per a donar també respir, oxigen. Està viu l'Elche, va guanyar, clar que va guanyar, clar que sí. Marca Germán Valera, resten 12 més l'afegit. Espanyol 1, Elche 3. Quina jugada espectacular de Germán Valera.
6: La recuperació de l'Elche i transició ofensiva amb aquesta rapidesa de qui millor transita l'Elche.
1: Com li ha alçat el baló a Dimitrovic, i quina energia, quina capacitat física s'ha de tindre Toni Seligrat per arribar al minut 78 d'estar jugant en 10 i amunt i avall, defensa, perquè defensa Germán Valera, perquè baixa sempre la línia de fons de tirar-li la mà al lateral esquerre, però arriba també a l'atac, que és la seva projecció clarament l'ofensiva.
0: Minut 78, Toni. No deixa de córrer, eh?
2: No, no, este xic ara mateix està a l'Elx. L'Elx va últim classificat. Bueno, ara eixirem d'aquesta posició. Però realment la seva posició és un jugador top en estos moments, top en esta lliga. És dels millors en ixe carril esquerre, evidentment.
0: Tu en ell sí que coincidires en Paterna, veritat?
2: No, tampoc.
0: No. Se n'anava abans?
2: Sí.
4: Vaig ir en el mercat d'hivern, vaig ir per a l'Elx.
0: Pensava que sí que havies coincidit. No. Ja veus el futbol, Toni?
2: Sí. Quan jo arribi, ell se n'anà.
0: I així...
4: No se le colocaba o no tenía confianza o
0: yo
4: no,
0: creo
4: no se
0: que
4: le iba a trobar el seu lloc en,
0: no sé, yo creo que també l'entorn, nosaltres
4: no ajuda.
0: Jo també me inspiraré en este futbolista.
4: De veres, eh?
0: De pensar ser que ja ha d'haver un tècnic que li ha donat minuts, confiança, partits, però quan va arribar a Germán Valera, el varen destrossar.
4: Sí.
0: Com un futbolista sí. que no tenia qualitat per a jugar a res, eh? I ahí no està tapant totes les boques, la meva, la primera, Germán Valera.
4: Tot partís des de la confiança que li dona Eder Sarabia en segona divisió.
0: Sí.
4: I demostra en segona divisió que sí que val per a segona, però el dubte quedava, no?, en primera divisió, si també podia donar o oferir així mateix rendiment.
0: La temporada passada ja va ser, per a mi, magnífica, de Germán Valera, magnífica. Sí. És que està igual, és com si la temporada haguera continuat, Toni, no haguera acabat per a este futbolista, perquè el seu comportament és el millor, és el mateix, perdó.
2: Exactament, no? I a veure qui diria que porta 3 partits en 6 dies i...
0: continua corregant.
4: I mira, quina recepció de valor. Vertes de l'àrea, ingressa a l'interior, retalla endarrerim per al xut de Biel Osorio, Dimitrovic! El xut del tanque, bloca Dimitrovic, però ahí estava, altra vegada, Germán Valera en acció, en esta ocasió per arribar al vertes de l'àrea i deixar la pilota al tanque a Biel Osorio. I ara li toca defensar a l'Elche. Frontal de l'àrea, Javi Hernández. El rebotge és de Víctor Chus, del Kaiser. Ara ja li costa baixar, eh? Mira, ara s'ha quedat penjat.
2: Suma.
4: Però per això ha baixat abans que ell el tanque a Biel Osorio. Però ja està en posició per a defensar en el seu habitat natural. Germán Valera ataca l'Espanyol, Lele Cabrera. Amedo Expósito. Obertura a l'esquerra per a Dolan. Tira la diagonal, se'n va cap a la frontal, continua Donald, la va deixar per a Edu Expósito. No troba l'opció per al xut, obertura a la dreta, per a José Ángel, la centrada de José Ángel. Ahí volia controlar d'esquenes, Pere Milla, però impossible, va deixar la càrrega a l'Elche. El tanque a Biel Osorio, li han fet falta, Riedel, hauria de ser groga per a Riedel. I efectivament, mala butxaca de Jonander González Esteban. Per a hipotecar amb una groga a l'Alemany, al central alemany, que ha vingut en esta segona part per Unai Núñez, per l'ex del València. Que bé el tanque, Javier Osorio. Futbolista que va estar de 10 també contra el Real Madrid. En un partit disputat el dimarts a l'estadi Martínez Valero. Ara ja està assegut a un seient. El director esportiu de l'Espanyol, Munchi, amb dos dits ahí, pensatiu. A la boca, mossegant-se el llavi. L'Espanyol estava en 7 punts abans de l'inici d'esta jornada. Dolan vol fer l'eslàlom per ixe perfil esquerre. El baló a l'espai. Bona acció de Rubén Sánchez, que rebutja la pilota. La toca de cap a Harman. Allà va el tanque a Biel Osorio, a medio expósito. Reclama la falta. L'àrbitre que diu que continuen. Pere Milla, jugant per a l'Espanyol. Rasella el baló a la dreta. Ahí para que llueve Javi Hernández. Descarrega Marcos Fernández en la derecha. Pero la centrada de José Ángel. Esa rematada de capa ahí de Roberto Fernández, que es errática. El balón Harman. La centrada.
0: Dituro.
4: Y el rebote de Dituro. Que vea la centrada de Lele Cabrera. Que vea volar. Para rebotear ahí a Melspunch. Muy bien, Dituro. Es que el remate. El porter ha de parar, que està bé que sàpiga jugar amb els peus, perquè reclama molt el futbol modern del segle XXI.
0: Sí, però a nivell de confiança, Raúl, sí, també guanyarà la confiança a Vituro.
4: Sí, sí, sí.
0: On estava en el focus.
4: Ho necessita,
0: sí, sí.
4: Centrada ara, que es tanca fora de joc, de Roberto Fernández. Es tancava la centrada, s'enverinava, però estava segur també ahí Mati Dituro.
0: L'Elx que, encara que momentàniament, és del descens amb esta victòria. A hores d'ara en descens el Celta de Vigo, el València i el Màlaga. Després d'esta victòria de l'Elx, que cert que és qui enceta la jornada número 7 de Lliga en la primera divisió, i han de jugar encara la resta d'equips.
4: però si guanya, que jo crec que va acabar guanyant l'Elche, si no hi ha cap esglai, cap accident, la motxilla de l'Elche ja no pesarà tant, no? Ja serà un pes
0: no totalment diferent. Toni, esta victòria no deixa caps, eh?
2: Sí, sí, sí, no, no canten victòria encara, perquè això del futbol, però ens vindria fenomenal, sí, a l'Elche. Per tot el que havíem dit al començament, no? És el moment, la situació de l'equip, últim classificat, el moment, dos, tres setmanes per davant per a continuar treballant. Molt important. Un rival directe, no ens oblidem.
4: Sí, el
2: Real. És una baixa de la classificació.
4: El Real, Toni, com a internacionals, l'Elche tens a Lucas Tepeda, que se'n va amb Xile, i d'altra banda també se'n va a Roy Revivo, no? amb Israel per a disputar la Nations League, no? En el cas de Lucas Tepeda són amistosos.
0: Va, és que és un golaç, estem veient d'altra vegada la repe
4: de Germán Valera,
0: de Germán Valera. És un golaç, de veres, és un golaç, molt bon gol. Els tres gols que ha fet avui l'Elche han sigut bons gols, els tres,
4: sí,
0: eh?
4: Sí. Un regal de Dimitrovic, però no era fàcil convertir-lo en el cas de Ferniño.
0: Les rematades de Ferniño, sí.
4: La centrada de Roy Revivo per a l'altra rematada, el segon pal de Ferniño, i este tercer, la cavalcada, arribar quasi minut 78, amb eixa força, amb eixa velocitat, electricitat i la definició, no? Perquè has d'alçar-li, després de fer eixos quilòmetres, no? I de fer eixa esforça físic dels darrers metres, alçar-li la pilota d'eixa manera a Dimitrovic tampoc era fàcil, no? Per a Germán Valera, però ho ha fet a la perfecció. El futbolista murcià de l'Elche, Lele Cabrera, l'uruguaià, amb Riedel en el rol central, jugant l'Espanyol, Edu Expósito ahí envoltat entre el tanque Javier Osorio i l'ajuda també, en este cas, de Lucas Tepeda. El rebuig de cap és de Pedro Vigas. Es quedarà el baló Lucas Tepeda. Ahí está, Kebe alzando. Oh, pero le ha entregado a Dolan en la acción. Harman desde la izquierda. A defensar Leche. A demostrar ahí. La centrada de Dolan. Pasada a segundo pal. Ay, ay, ay. Se la controla Roberto, pero son Mans. Fuera de juego. O Mans o fuera de juego. El que huigues. Mira, alza el brazo el árbitro. Pero para mí ya había un control también. Amb les mans en l'acció. Havia dit jo de Roberto té les botes rotlles també com Pere Milla, però és Pere Milla qui ha definit en última instància. Roberto que ha pentinat, no sé si pentinava o no, o ell o Pedro Vigas. Perú dels dos ha tocat el baló i el remat fora de joc. Nou fora de joc, s'ha fet l'Espanyol. Nou fora de joc, això significa
0: dos solament per l'Elche, sí.
4: Toni, que la línia defensiva
0: funciona, no?
4: Sí. De l'Elche, aquesta línia de 4 marquen bé la ratlla.
2: Exactament.
0: Està ben coordinada.
4: Ara són de 5. Ara és una línia de 5.
0: Està ben coordinada, sí.
2: Exactament.
4: Perquè estan Pedro Vigas, Xust i...
2: I no m'agrada portar-li la contra a Anselmi, però en...
4: I Barsic.
2: En Bilbao se va perdre clarament la possessió, empataren i quasi guanyem, i avui una altra vegada, i ja veus, 1-3. Però l'equip està defensant molt bé, sense pilota.
4: Sense pilota, no amb pilota. No. Sense pilota.
2: I després, amb pilota... tots són, bueno, els tres gols, transicions rapidíssimes, que és com se fan els gols avui en dia, excepte els que tenen ixe plus de qualitat i talent, que són capaços de tindre la pilota al teu camp.
0: Exacte.
2: I fer ixe últim passe o ixa individualitat que un jugador ell solet genera un gol, però si no depèn de la transició i moltes vegades de la pilota parada i errades del rival.
4: Ho està fent bé l'Elche en el dia d'avui, sí, tot i estar amb 10 efectius, tot i el que costa.
0: Millor partit de moment, de temporada. Oh,
4: però de llarg, de llarg amb 10.
0: Sí.
4: Dolan centra des de línia de fons, el rebuig de Germán Valera, no la pot controlar el tanque de Temorente.
0: Són mans de l'entrenador d'Espanyol. Ja
4: mans, sí. Ja mans de Javi Hernández.
0: 88, ja de partit. No sé si anirem a un descompte, suposo que no tan llarg com el de la primera part, Raúl, de les 100 minuts, si no crec.
4: S'han marcat dos gols, els canvis, 5.
0: 4-5. La gent ja se'n va de Cornellà.
4: No hi ha molta fe.
0: Prat, no hi ha molta fe. Resten 6 minuts també per arribar a les 11. Jo crec que anem a invadir, com és sol ser habitual moltes vegades, en el punt a punt del 90 minuts, però de seguida tindreu el 90 minuts avui amb Salva Gómez i amb Carlitos Urrutia, que vos contaran, esta victòria importantíssima, la primera de la temporada de l'equip de Martín Anselmi. Aquí escoltarem, per supost, dins del 90 minuts, en roda de premsa. Pina.
4: Resten ja menys de 90 segons per conèixer l'afegit de semblant seriós. Mirada també de menjar-se algú dels seus deixebles, de Manolo González en la zona, àrea tècnica de la seva banqueta. Recuperació de l'Elche a la càrrega, ahí està Eixinte, el baló per a Lucas Tepeda, interior de l'àrea, la demanava Rubén Sánchez, la centrada de Lucas Tepeda buscant en el segon pal, el tanque Oviel Osorio s'anticipa de capa, Riedel, Lele Cabrera, ve Javi Morcillo, el xut de Javi Morcillo, el traveser després de la intervenció
0: Morcillo,
4: de Dimitrovic.
0: Mal traveser, llançament de Morcillo, que és altre que està fent un partit fantàstic.
2: Sí, sí, sí, bueno, i en els últims canvis realment l'han posat per davant de la... Sí, una altra vegada, i mira el minut 88, l'acció al bord de l'àrea, que fa molt de mèrit. A part del seu xoc, el desgast i l'exhibició física d'este futbolista.
4: A punt de sentenciar ja amb el quart Javi Morcillo, però el baló entre la manobla de Dimitrovic i el travesser ho han impedit en 10 segons. Sabem el temps d'afegit, el temps que dona Jonander González Esteban, de temps suplementari de joc en la segona part, amb l'1-3 per a l'Elche. Pèrdua de baló ahí del tanque Biel Osorio, la vol recuperar, falta, ahí, claro. Falta Lucas Tepeda, ahí no deixa passar, mira, l'està agafant, ui, Lluís, Javi Hernández vol menjar-se a Lucas Tepeda, primer la targeta groga, tranquil·litat, Javi Hernández demana disculpes perquè no tenia altra que abraçar-lo, no el deixava, no se n'anava,
2: No, la falta...
0: La segona s'ha de fer, Toni.
2: I falta, sí, i no se pot fer millor, és dir, no li fas mal...
4: I no el deixes que continuï per a que traga ràpidament, tot el
2: exactament,
4: contrari.
2: Exactament.
4: Sí, està ben feta.
2: Que clar, tu vols anar ràpid, el cas de l'Espanyol, vols anar ràpid,
0: i no te deixen,
2: t'agarra i la impotència no te la trau ningú.
4: José Ángel, ahí està, endarrerint el baló per a Riedel. Riedel, Teado Expósito, però va jugar amb José Ángel en la dreta o verde, Faldés doblament, va l'operar l'Alemanya, el central alemany, la seva centrada, el rebuig ahí de Pedro Villas, que va caure per al xut, fora de Dolan, la pilota, un pam i mig, dos pams, fregant la soca del pal de la porta de Mati Duro, quatre d'afegit, en eixa xifra estàvem en Salvelló, 4-5, sí. Al remat 4, millor per a l'Elche.
0: Hem consumit un ja,
4: sí.
0: Vora dos, així que no resta res, per a poder contar-vos, cantar-vos esta victòria primera de l'Elche en primera divisió guany.
4: Servei ja de porta, Mati Dituro, enviàvem buscant el tanque a Biel Osorio, a tocar Riedel, però el baló dividit és per a Tete Morente. Edu Expósito, rebuig contundent a camp de l'Elche. Arribarà Pedro Vigas, la toca Pedro Vigas, el baló que no és, el baixa el seu amic Pere Milla, eren superamics, la Perevigueta, aquell cotxe amb el que anaven a entrenar, Pedro Vigas i Pere Milla, sí, la Perevigueta era, la Perevigueta. Fidel també s'apuntava de tant en tant a la Perevigueta. Riedel, la seva centrada a la frontal, el rebotge perfecte de Matia Barcic, altra vegada el baló com si fos un frontó als centrals de l'Elche, ara Rubén Sánchez busca el tanque a Biel Osorio, d'esquenes, protegeix a la perfecció la pilota, la deixa de cara, descarregant per a Lucas Tepeda, acompanya en l'esquerra Tete Morente, també Javi Morcillo, ara tranquil·litat, congelar, refredar el partit. Mal opera, que toque Tete Morente, ahí amb Lucas Tepeda, protegeix, deixant l'opera Germán Valera, Tete Morente, ja podem fer un rondo ahí, Teguamegua, Javi Morcillo, vol capgirar ahí, és complicat, pot perdre el baló, va aixir a la càrrega l'Espanyol, hi ha falta anterior, que assenyala l'àrbitre del partit, és en camp de l'Espanyol. 70 segons, 70, i arriba la primera victòria de la 2026-2027 per a l'Elche, de Martín Anselmi, per aixir de la zona de descens, primera victòria de la temporada, va arribar a l'RCD Stadium, amb 10 efectius des del 5 de partit, més meritòria, més èpica, impossible esta victòria de l'Elche.
2: I necessària, merescuda, importantíssima, sí, sí.
4: Harman, la penja a l'olla.
2: I ningú diria, jo crec que a partir del minut 15, si qualsevol comença a veure el partit d'ixe minut i no se para a contar els jugadors, no te dones compte de que són 10 contra 11.
4: Riedel progressant, Dolan, obertura per a Harman a l'esquerra, la rasella, li va caure a Dolan, el xut desviat, desviadíssim en la dreta, i ahí va acabar, va concloure, perquè es va prendre tot el temps del món el que puga, el que li deixi l'àrbitre Mati Vinturo per executar la treta de porta. Els aficionats de l'Espanyol que ja abandonen en massa el camp. Víctor Chus que diu que s'ha acabat. Final. Primera victòria de la temporada per a l'Elche. 1-3 contra l'Espanyol. Amb 10 efectius des del minut 5 de partit per l'expulsió de Fede Redondo. No pot ser més èpica. Esta victòria més important. L'alegria de Pedro Esquinoca, el director general, que ha baixat de la gespa a abraçar a Ferniño, a felicitar-lo. MVP del partit amb els seus dos gols. El tercer de Germán Valera. No se li pot demanar més a un partit. La paraula és èpica. Toni Celigrat per a una victòria amb 10 efectius des del 5 de partit. Has estat 90 minuts aguantant a l'Espanyol. T'has posat per davant amb el 0-2. T'han retallat les distàncies. L'1-2 i amb el 1-3 ja de Germán Valera ja quedava tot sentenciat i certificat.
2: Sí, sí. Bueno, en primer lloc, a mi me sap greu per Manolo, que ja he dit que li tinc una apreci especial, però estic content perquè esta victòria era necessària per a l'Elx i per poder continuar en la Lliga en un poquet de tranquil·litat. I després, l'Elx és que avui ho ha fet tot bé, tot bé. Molt poquetes errades en camp propi, en eixida de pilota, molta efectivitat en atac. Bueno, la segon part no tant, perquè m'ha arribat unes quantes vegades a l'àrea, no tot han sigut gols. I després, tots els jugadors, els que han iniciat i els que han eixit de la banqueta, han ratllat a un nivell notable, excel·lent, amb tres futbolistes que jo crec que han estat per damunt de tots, que han sigut Ferniño, Germán Valera i Javi Morcillo.
0: És l'anàlisi, la valoració del nostre comentarista en el partit d'avui de l'Elx. Toni Celigrat, se te queda alguna cosa per dir? Toni, li han donat el premi al millor futbolista del partit a Ferniño, evidentment, bueno, a fer dos gols, sempre premiem el que marca, però jo li l'he donat a Germán Valera, personalment. Sí. Encara que avui hi ha un escollir, afortunadament, no?, entre la plantilla de l'Elx.
2: Jo és que com premia molt el tema col·lectiu, jo, per no desmereixer a l'altre, que Javi Morcillo també ha fet molt bon partit, li ha agradat als tres.
0: Exacte.
2: Als tres. MVP als tres.
0: Toni Celigrat, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Raül, la teva última valoració.
4: Que per fi ha guanyat l'Elx i que pot respirar, que eixes del descens i que esta victòria és èpica, gloriosa i grandiosa per a aquest equip que mereixia premi i que l'ha trobat de la manera més complicada en el futbol, no? Jugant amb 10 des de pràcticament l'inici de partit i en camp rival. I ara sí, jo crec que Martín Anselmi té eixa finestra XXL que tu comentaves en l'inici de la retransmissió
0: per a millorar l'equip, sí.
4: Per a millorar l'equip i recuperar futbolistes.
0: Mira, estàs Ferniño, així que anem a veure si podem escoltar al futbolista de l'Elx.
8: Buenas noches, muy contento.
9: Llegabais como colistas y sumáis la primera victoria de la temporada, encima fuera de casa y con un hombre menos desde el minuto 6. ¿Cómo se explica este triunfo? ¿Cómo es el fútbol?
8: Bueno, se explica muy fácil. Venimos entrenando como unos animales, tenemos coraje, tenemos garra, lo hemos demostrado en partidos anteriores, aunque hemos tenido mala suerte. Y se ha demostrado hoy, con uno menos en el minuto 5, pero no hemos bajado los brazos, creemos en nosotros, somos un equipo, somos una familia y se ha visto.
9: ¿Qué habéis hablado al descanso, donde ya habíais conseguido sostener al equipo, no solo eso, sino adelantaros por partida doble en el marcador?
8: Bueno, seguir igual, seguir juntos, todo lo hacemos juntos, si vamos arriba vamos todos y si nos metemos atrás nos metemos todos. Dejarnos la piel y cuando el que no pueda más que pida el cambio.
9: Han sido claves, Fer, tus dos goles, vaya racha, porque son 5 tantos en los últimos 5 partidos en apenas 10 remates.
8: Sí, bueno, ya sabes que los delanteros vivimos de rachas y gracias a Dios estoy teniendo una gran racha y bueno, espero intentar mantenerla. También gracias a mis compañeros, que sin ellos no meto esos goles.
9: Qué buena manera, ¿no?, de iros al parón con estos 5 puntos, con la sensación, como decías, de unidad, porque no era fácil la situación hasta este encuentro.
8: Sí, es una inyección de moral, lo que nos llevamos de alegría. Sabíamos que este momento iba a llegar porque confiamos mucho en nosotros, en nuestro trabajo día a día, que eso es lo que no se ve. Y nada, seguir entrenando, muy contentos y a por el siguiente partido.
9: Enhorabuena y suerte, Fer.
8: Muchas gracias, buenas noches.
0: Les paraules de Ferniño, bigolechador, en el dia de hoy el partit. Pues se l'han contat Toni Celigrat i Raúl Pina. Gràcies a tots dos, bona nit.
4: Bona nit, salva, adeu.
0: L'Elx acaba de guanyar, acaba d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Ha sigut a Cornellà el Prat en el nostre partit de la jornada de la mà d'Indústria, Bijusa Industrial. Gran victòria, important de l'Elx. La primera, Espanyol 1, Elx 3.
7: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Y ahora sé que la salvación...
11: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Perquè també tenim tenis. Acaba de concloure la jornada 8 des del Open Internacional de Tenis 8-125 de València, David Blay.
12: Sí, ya tenim una finalista espanyola en l'apartat de dobles després de que Irene Burillo, que avui, per cert, havia caigut en els quarts de final individuals, era parella en l'argentina Nicole Fossa, ja s'ha guanyat.
0: Tenis, acaba de concloure la jornada 8 des del Open Internacional de Tenis 8-125 de València, David Blay.
12: Sí, ja tenim una finalista espanyola en l'apartat de dobles després de que Irene Burillo, que avui, per cert, havia caigut en els quarts de final.

0: penúltima abans de que arribem a les finals del diumenge, i per lo tant en aquesta jornada començarem en els dobles i continuarem en els individuals a partir de les 5 per a saber quina serà la final individual. A les 3 el diumenge la final de dobles, a les 5 i mitja la final individual pot ser en Alicia Herrero, una valenciana que també té opcions de poder clavar-se en aquesta final. Ja ha fet històries en la primera semifinalista, que va 8 a 125 de la Comunitat Valenciana, i encara tindrà una opció més per a intentar guanyar el títol.
1: Tant de bo sigui així. David Blay, gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Salva, bona nit.
1: David Blay, que vos acompanyarà demà, també després demà, diumenge, en les finals del Open Internacional de Tenis, que està disputant-se durant tota la setmana a la ciutat de València. Nosaltres hi anem, tanquem el punt a punt, però de seguida enllacem, com és costum pràcticament durant la setmana, tota aquesta setmana, sempre que hem tingut esport en directe, enllacem el punt a punt amb el 90 minuts. Així que nosaltres hi anem, però de seguida obrin el 90 minuts Salva Gómez i Carlos Urrutia. Adeu, bona nit.

0: 100% Esport. 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Dissabte de grans emocions al Punt a Punt. Des de les 12 del migdia, viu el nostre partit de la jornada amb el líder de segona. El Castelló rep el Tenerife. A més, el Dense Eibar. Tot el futbol regional i la Supercopa de bàsquet. Des de Badalona, València, Barcelona. Este dissabte, més de 12 hores d'esport en directe, com sempre, al Punt a Punt.
1: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Apunt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja durant tota la vesprada escoltant esta sintonia. Acabem de tancar el punt a punt amb la victòria de l'Elx davant el Espanyol per 1-3, i ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el 90 minuts, teniu els nostres canals en xarxes socials per a fer-ho. Qualsevol cosa que vulgueu dir, i també en resposta a la pregunta que vos hem deixat en els nostres canals, recordem, en X, en @90minuts, en Instagram, 90minuts ràdio, i en WhatsApp, en el 6-9-42-18-01. La pregunta d'avui és molt clara. Què és

0: és el que més et convenç de Javier Aguirre? Què és el que més t'agrada de Javier Aguirre? Què és el que penses que pot aportar si acaba vinent? Anem a contar l'última hora de Javier Aguirre de si no res, però què és el que més t'agrada, què és el que més et convenç del tècnic mexicà que està negociant amb el València per a ser l'entrenador d'ací a unes setmanes? Ara de seguida anem en l'última hora. Ixa és la pregunta que fem en el dia d'avui, però abans repassem els resultats que s'han donat en el dia d'avui, divendres 18 de setembre de 2026, en la primera divisió. Com diguem, acaba de guanyar l'Elche 1-3 davant l'Espanyol en els gols de Fer Niño i de Germán Valera. El gol de l'Espanyol l'ha fet Víctor Chust en pròpia porteria, així que arriba la primera victòria de l'equip de Martín Anselmi, que estem pendents ara de seguida per a escoltar la seva roda de premsa. I en segona divisió, el marcador en el dia d'avui, en esta jornada 6, en el cas de la Lliga Hypermotion, és 1-2 entre l'Albacete i el Córdoba. 1-2, victòria per al Córdoba. Així que, bueno, pues, són els marcadors en el dia d'avui en la primera i en la segona divisió. Com diguem, són les 11 i 13 minuts. Ara de seguida anem a escoltar les paraules de Martín Anselmi, però esta és la presentació. Fem una pausa i al tornar anem amb els assumptes i els temes del dia.
1: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gómez i Carlos Urrutia.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: La 48ª edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
8: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
9: Nuevo centro, todas tus compras en el mejor centro.
10: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
9: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
10: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
9: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
10: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
1: Estás escoltando 90 minutos. Amb Salva Gómez i Carlos Urrutia.

0: Minuts de la nit i vaig a saludar, ja està per així, Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, molt bé, bueno, entre B i de categoria. Tu què tal?
0: Però perquè arriba la primera victòria de l'Elche en esta temporada, era molt esperada i avui ha estat un partidàs, eh?
1: I del Villarreal i del València, si és que la veritat sí. És que portem una ratxa bona, la llàstima és que després demà un dels dos no guanyarà, que serà Villarreal o Llevant, sí. Però sí, l'Elche la veritat és que s'ho ha merescut davant un espanyol que jo crec que és bon entrenador, però crec que és un equip molt, molt sobrevalorat i jo m'alegre moltíssim perquè ix de la zona rosa, de l'últim lloc de la classificació, una classificació que estava en tots els equips valencians, menys el Llevant, i ara mateix tu mires la Lliga i ja només queda el València. Després Celta i Màlaga, Màlaga Cuer, només el València, que si guanya el diumenge per la nit, ja també neix.
0: I ja d'ahir, sí.
1: Salvem els valencians de la zona roja.
0: Sí, fa no res, la foto era molt diferent, eh? Anem a parlar del València en els assumptes del dia, i és que l'última hora de l'entrenament, bueno, pues les notícies són positives, per a la convocatòria d'Òscar Sánchez. Òscar Sánchez es sentarà en la banqueta de Mestalla este diumenge davant la Real Societat, però les notícies, Carlos, són positives, t'ho comentava, perquè tant Guido Rodríguez com José Luis Gaya i Arnau Danjuma han entrenat en el dia d'avui, en la resta dels seus companys. És que queda el dia de demà, que tal volta siga l'entrenament més important, no?, abans d'una convocatòria, però que estiguen Guido, Gaya i Danjuma bé, bueno, dona tranquil·litat després de veure la imatge que veurem en Mendizorroza.
1: Sí, perquè sense atadures, sense vores llogats, l'equip va jugar bé, mereixant-se cada un cap a la direcció que pertocava i, per tant, guanyant. Clar que és bo que estiguen Danjuma, si és un bon Danjuma, Guido encara que estigui un poquet tieso, i Gaya, que per a mi està en un nivell prou bo, tot i tindre errades puntuals, però la veritat és que este València, per lo que ha demostrat l'últim partit, pot ficar un poquet més dret a la seva direcció.
0: Com estem dient, en la banqueta es sentarà Òscar Sánchez, després de, jo crec que una bona ficada en escena en el partit en Vitoria, sent un entrenador valent en el dia del seu debut en primera, es va atrevir, no?, a ficar a Aaron Mayol, a fer canvis ofensius, jo crec que ha donat la sensació de que, bueno, que no li té por, no?, a ixe repte. Es sentarà en la banqueta del diumenge. A partir del diumenge la intenció és que n'hi hagi un nou entrenador i, per cert, la banqueta del filial, que juga demà a les 7 de la vesprada en casa davant del Castelló B, l'agafa Sergio Ventosa, que és el coordinador general de l'acadèmia.
1: Que serveix per a tot, que és un fenomen.
0: Quants anys porta Sergio Ventosa en el
1: tota
0: València?
1: La vida.
0: 23 anys en el València, tota la vida. I serà l'entrenador, el tècnic, de manera interina en el València-Mestalla este cap de setmana, perquè Òscar, com diguem, Carlos, continuarà almenys en este partit en Mestalla davant la Real Societat.
1: És un bon entrenador, la veritat és que com deia Ranieri, la naturaleza no da saltos, està d'interí. Sí que és veritat que el València, després de la victòria a Mendizorroza, ha perdut la pressa perquè no passa res, perquè se sent en la banqueta davant de la Real Societat, perquè després n'hi ha tres setmanes de paró. És a dir, n'hi ha temps de sobre per a que, pot dir que se tenen que afanyar, tenen que donar-se pressa, agarre l'entrenador i tinga dues setmanes pràcticament de netes de pretemporada, quasi el València malauradament no té internacional, la qual cosa tindrà pràcticament tota la plantilla a la seva disposició. I ja veurem qui és el que agarra el relleu, però molt digne el paper d'Òscar, igual que va ser el seu dia el d'Òscar Fernández, un altre Òscar, o el de Nico Estevez.
0: Bueno, pues això en quant a la part d'Òscar Sánchez. Ara de seguida anem a parlar de les novetats respecte a la banqueta del València i el cas de, bueno, Javier Aguirre, que, per què no dir-ho, és el que està millor col·locat per a ser el que ocupe ixe lloc, no?, en el València, el de tècnic, el d'entrenador, però ara de seguida anem a parlar també en el company del partit de la una, Nacho Sánchez. Però, Carlos, Anem a parlar també de la resta de temes que tenim per davant, perquè, com dies, este cap de setmana, derbi, Villarreal-Llevant, un Villarreal que arriba, per fi, després de la seva primera victòria davant el Màlaga.
1: Molt curiós, perquè el partit que va fer el Villarreal ahir a la Rosaleda, els primers 38 minuts varen ser calamitosos, desastrosos, però, mira, circumstàncies, la lesió de Comesaña va fer que entrara al terreny de joc Pape Gueye, que era un dels sis castigats per un Íñigo Pérez que estava totalment impotent, però va obrir la llanda el Villarreal a Comats, i a partir d'ahí la qualitat, Pape Gueye, el millor del partit, des que va ficar una bota en l'herba, va ficar Gueye de penal el 1-2, i al final va guanyar perfecte el Villarreal. Jo m'alegre moltíssim perquè la calma la necessitaven, però sí que va ser molt, molt curiós, perquè va ser el canvi en el moment, pum, ficaren un gol i ja s'hi expulsaren la por de damunt.
0: Això en quant al Villarreal. En quant al Llevant, bueno, recordem, està fora de descens, en 5 punts, igual que el propi Submarí Groguet, en, això sí, sensacions millors, no?, en este començament de temporada per part del Llevant, encara que tinguin els mateixos punts, però el Llevant, bueno, a pesar, no?, del 2-4 davant del Barça, que va competir molt bé davant el Barça, la realitat és que fa 6 anys que no guanya en la Ceràmica, així que demà parlarà Luis Castro, demà parlarà Íñigo Pérez, i escoltarem les valoracions en el punt a punt, en directe, durant el dia de demà, dels dos entrenadors, tant el del Villarreal com el del Llevant, que demà valoraran en la prèvia, bueno, pues eixe partit, eixe derbi, que per suposat els contarem en el punt a punt, en esta sintonia, així en A Punt Ràdio. Respecte al Castelló, juga demà 6:30 contra el Tenerife, i la prèvia és la porta del nostre company José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló, que defensa el lideratge demà a partir de les 6:30 a l'Skyfy Castalia, davant d'un vell conegut com ara el Club Deportiu Tenerife, el conjunt tinerfeny, que arriba en cares molt conegudes per al Castelló, per a l'albinegrisme, començant pel seu entrenador Álvaro Cervera, que recordem va ser l'entrenador de l'ascens a segona divisió allà per l'any 2005, i a més una més recenta, que és la de Jesús de Miguel, el davanter, que no està jugant massa, però que fa 3 temporades en primera federació va ser el màxim golejador del Castelló. En quant al bàndol albinegre, també hi ha dos jugadors que coneixen molt bé, el que és portar la samarreta del Tenerife, cas d'Alberto Jiménez, que damunt és de la Oliva, i de Jeremy Melot, el francès, que fa 3 temporades també estava en segona amb el conjunt chicharrero. Ja en el plano esportiu, pues la notícia és que a poc a poc Pablo Hernández va recuperant pràcticament tots els efectius. Únicament el lesionat de llarga durada Brignani no està disponible per a demà, s'ha incorporat ja Costis, juntament a Sequerini, que ja estava disponible en la passada jornada. Així pues, un partit important en el que el Castelló tractarà de sumar una nova victòria que el mantinga una setmaneta més com a líder, dies després de conèixer la convocatòria en la selecció colombiana absoluta de la gran revelació, no?, de l'últim partit, com ara el jove futbolista colombià propietat del Brighton, però s'evita el Castelló, Mati Orozco, que com dic està cridat per Ernesto Lorenzo per a aquests 3 compromisos amistosos que va jugar la selecció Colòmbia, i per tant es perdrà 2 partits en el Castelló.
0: Gràcies, Gual. I parlava avui en la prèvia també Pablo Hernández sobre el Tenerife.
3: Sí, no sé si sobre el equip a batre, però és vital que estar ahí en esa posició, pues, primer crec que ens dona confiança, reforce el dia a dia, reforce el treball que estem fent. Sí, jo crec que tal vez ha sido un poco sorpresa, ¿no? Yo creo el inicio del Tenerife, viniendo de primera ref, manteniendo muchísimos jugadores del año pasado, pero bueno, es un equipo muy bien trabajado, que tiene las cosas claras, no se complican, saben lo que tienen que hacer en cada momento, tanto con balón como sin balón, y tiene jugadores de calidad, tiene jugadores determinantes, y que bueno, que es un rival que seguro no va a poner las cosas difíciles, que piense como otras veces, ¿no?, que es un rival que vamos a ganar 3-0, 4-0 fácil. Se equivoca.
0: Les paraules de Pablo en la prèvia, i bueno, pues ara de seguida parlem del Lense, però en Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'oferim la roda de premsa de Martín Anselmi.
4: Lo estábamos sintiendo también los partidos anteriores, creo que El partido que hicimos en San Mamés es una muestra de eso. El partido que hacemos contra el Real Madrid en casa es otra muestra de eso. Y la verdad que hoy llegábamos con una sensación muy buena, con muchas ganas de creer, de demostrar lo que somos capaces, de que llegue esa primera victoria. Porque creo que al final en el fútbol nosotros dedicamos muchas horas, los jugadores trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido y si no te llevas los puntos, la recompensa son los puntos en el fútbol. Y creo que sentíamos que por ahí teníamos menos recompensa de la que estábamos yendo a buscar. Y hoy, con uno menos de prácticamente todo el partido, había que ir a buscar una recompensa que, por más que sean 3 puntos, creo que es aún mayor por la forma en la que los jugadores se entregaron dándolo todo, viniendo de los partidos que venimos y del descanso que venimos. Y creo que la primera victoria en la Liga no podía llegar de otra forma que no sea a lo Elche.
5: Niki. Sí, Martín. Niki Falco para Teleelch, Radio Marca Elche y El Radio. Bueno, partido, como bien dice, muy completo del equipo, muy solidario defensivamente, con contragolpe de libro y una definición perfecta, ¿no? La verdad es que hay que sacarse el sombrero con los chavales, y es difícil destacar futbolistas, pero bueno, especialmente destacaría el partido de Niño, de Valera, Cepeda, Morcillo y Dituro.
4: Yo estoy orgulloso de todos. Porque creo que sin el centro de Roy no hace el gol Fer, entonces, o sin cada esfuerzo donde la línea se sostuvo en el área para que sea fuera de juego y comunicar y bascular. Al final, el fútbol es un deporte colectivo y depende de todo, donde obviamente siempre hay algún individuo que se destaca o no. Y creo que hoy el equipo, la figura del partido es el equipo.
6: Buenas noches, Martín. Aquí arriba, a la derecha, Adrián Caro para Radio Elche, Cadena Ser y 7 Televisión, en directo para el carrusel local. Importante, entiendo, esta primera victoria. ¿Y cómo es el fútbol, no? Quizá llega en el partido más raro, ¿no? Con uno menos desde el minuto 5 de partido, no podéis tampoco desplegar vuestro juego. ¿Qué destacarías de los futbolistas? También quiero saber un poco qué os ha podido decir Fede Redondo después de esa expulsión, cómo estaba también, y sobre Jaime Morcillo, que hoy le ha tocado actuar de central, de medio centro también. ¿Cómo has visto el partido del futbolista?
4: Bueno, creo que, a ver, con Fede no hablé, festejó junto con todos nosotros. Creo que estaría aliviado, seguramente. Después, bueno, Javi le ha tocado trabajar de medio cuando inició el partido y automáticamente meterse entre centrales. Y creo que en la semana yo había dicho que, porque quedándome con esto de desarrollar nuestro juego, en la semana había dicho que quiero que el Elche sea un equipo inteligente, y ser inteligente y ser competitivo es adaptarte a las circunstancias de lo que está pidiendo el juego. Y creo que hoy hubo que adaptarse totalmente, y entonces ese es nuestro juego. Hoy sí desarrollamos nuestro juego, porque fuimos inteligentes y supimos trabajar y competir. Entonces creo que me da una enorme satisfacción haber hecho el partido que hicimos. Estoy sumamente feliz por cómo competimos hoy.
7: Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: les paraules de Martín Anselmi després de la victòria de l'Elche i ens quedava per repassar de demà la prèvia del Lense, demà a les 6:30 davant l'Eibar, la prèvia, l'última hora, ens la porta el nostre company Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
8: Bona nit, companys. Què tal? L'Eldense ja té nou entrenador, Javi Calleja, un vell conegut així en la comunitat valenciana, que ha passat pel Llevant, Villarreal, entre altres, i que s'assentarà demà dissabte davant de l'Eibar en el nou Pepico Amat. En la seva presentació va deixar clar que vol que el seu equip siga dominador, vol tractar de fer un joc combinatiu i també li vol donar molta importància al talent que té el propi jugador. També va dir que ha vist bona matèria prima i que la plantilla és molt bona per dur endavant aquest model de joc que vol implantar. Calleja també ha confirmat que no recupera cap dels lesionats, és a dir, ni Mariano, ni Jordi Martín, ni Olaizola, ni Pau Cabanes, ni Clemente estaran disponibles. Baixes que són sensibles, però amb una plantilla que és molt ampla. Recordem que l'Eldense va aconseguir aquesta primera victòria en Lliga la setmana passada, 0-1 davant l'Sporting, i que demà rep a tot un Eibar que ha començat molt bé la Lliga, que és el perseguidor del Castelló en eixa part alta de la classificació, amb 12 punts i 4 victòries consecutives, i que serà segurament un partit de molt nivell. L'altre tema extraesportiu és l'arribada de Messi. Ja està tot pràcticament tancat, falten eixos últims detalls per poder fer-se oficial eixa compra, així que setmana moguda, molt positiva, també amb eixa victòria, eixa arribada de Calleja i pràcticament el tancament de la compra de Leo Messi. Recordem demà, 6:30 en el nou Pepico Amat i en el punt a punt de Punt Ràdio, el Dense Eibar.
0: Gràcies, Álvaro. I demà, diumenge, també a les 8:30 de la vespre de nit i contra el Joventut Torremolinos, baixem de categoria cap a la Primera Federació, juga l'Hèrcules i l'última hora ens la porta Gonzalo Blanes. Què tal? Bona nit.
9: Salutacions, bona nit. L'Hèrcules rep al Joventut Torremolinos en la necessitat de sumar per fi la primera victòria al Rico Pérez i enllaçar dos victòries consecutives, que l'any passat li va costar molt al conjunt de Beto Compain. El rival està en zona de descens, només ha sumat un punt en tres partits, però atenció, perquè va empatar a dos en el camp de l'Atlètic de Madrid B, l'equip de Fernando Torres, i ahí va demostrar ser un equip prou competitiu. Així que l'Hèrcules té que oferir la seva millor versió si vol guanyar el seu primer partit al Rico Pérez. En la prèvia, Beto Compain ha dit que ha vist l'equip treballar molt bé, que la victòria davant l'Europa va ser molt important, sobretot per als davanters, van marcar Antoñín i Fran Sol, i només hi ha dos baixes confirmades, Sol de Vila i Guti. Els dos, en principi, en 2-3 setmanes tenen opcions d'entrar ja en la llista de convocats. La gran novetat, entra Isaac Coben, que es va lesionar en pretemporada en el partit davant el Castelló. Ha sigut molt gràfic Compain perquè ha dit que està com un avió en els entrenaments. Així que tot apunta que l'extrem no només entra en la convocatòria, sinó que té moltes opcions de jugar els primers minuts a la Lliga. El públic espera que per fi arribi la primera victòria al Rico Pérez. Una victòria per a tractar de millorar l'estadística després del mal inici de competició. El diumenge estarem, com sempre, al punt a punt per a viure al Rico Pérez el partit del conjunt alacantí.
0: Gràcies, Gonzalo. Són les 11:34 minuts de la nit i vaig a saludar, perquè tenim última hora en quant a l'informació del València Club de Futbol, al company del partit de la una en esta casa, Nacho Sánchez. Què tal, com estàs? Bona nit.
10: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Tenim última hora sobre el València i sobre la situació de Javier Aguirre.
10: L'última hora treballada a esta casa, tant per tu, Salva, companyia, tot l'equip d'esports d'esta casa, de conforme 90 minuts i el partit de la una, és que Javier Aguirre ja dona per fet que entrenarà al València. De fet, podem confirmar que ja està mirant avions per a volar cap a València dilluns, aterrar no sé si dilluns per la nit o dimarts, perquè tenint en compte que està a Mèxic... Bé, crec que estava a Las Vegas, si no m'enganya, no?
0: Sí, en Las Vegas.
10: Però tenint en compte, però que estava llegint al company, se l'ha folgat i no fa gràcia, tenint en compte que estava a Las Vegas, pues espera aterrar entre dilluns i dimarts. La durada del contracte serà fins a final de temporada, més una opció extra d'un any més, per objectius. El salari ja està tot apanyat i a sols resten uns aspectes com són, per exemple, alliberar el preparador físic que té contracte en Mèxic i hauria que pagar. El València està en que no vol pagar aquesta quantitat, que és entre cometes simbòlica, o sigui, jo crec que ahí arribarà un acord en la Federació Mexicana, i aquesta és la informació que tenim ara mateix, perquè resten flex No recordo la paraula exacta, per dir flecos, però bé, que la gent m'entenca. Que resten coses menys importants. No està tancada l'operació, o sigui, jo crec que ja que dir-ho, no està tancada, però el que sí està acordat és tot l'important, que és la durada, que és el salari i fins al punt que el tècnic ja està planificant la seva arribada a la capital de Turquia.
0: Bueno, pues esa es la información que tenemos respecto a l'assumpte Javier Aguirre. Está pendent d'ixe xicotet de detall, no, Nacho, del tema del preparador físic, sí. Però ell...
10: Cosa que ha pensat el company Nacher de A Bote Pronto. M'agradaria recordar-ho perquè és el que m'ha ficat en la pista i després, a més, m'ha ajudat en un aspecte. I m'agradaria recordar-ho perquè, a més, treballa en un mitjà d'estos també online que això treballa moltíssim.
0: I, per tant, repassem la informació. És que n'hi ha acord en la vessant econòmica en Javier Aguirre i també en la durada del contracte. Així que és per això que Javier Aguirre dona el seu entorn, ell dona per fet que acabarà entrenant al València.
10: Així és, així és. Javier Aguirre, com van dir, ha sigut favorit per si mateix. Javier Aguirre, com van dir, des del primer minut va donar el sí a tot. És veritat que avui, este matí, s'ha produït una conversa entre Rudi García i Braulio Vázquez. Avui, este matí, però el que s'han trobat Braulio era el que s'esperava, un entrenador en un caché molt elevat i que, evidentment, pues, també esperava un poquet més de confiança per a poder construir algo. Com és jo, xiqui, jo crec que Braulio s'ho esperava.
0: Bueno, pues Nacho, ¿alguna cosa más que vulguis afegir?
10: Pues que espere que Salva Folgado no se estampe del coche, la sí, veritat.
0: Sí. Estava pendent de lo que contàvem el bo de Salva Folgado i ara de seguida pues, en xarxes també ficarem la informació. Nacho, gràcies, bona nit.
10: A tu, Salva, bona nit. I bon viatge demà.
0: Gràcies. Les 11:38 és la informació que teníem que contar esta última hora respecte al València Club de Futbol, respecte a també la situació de Javier Aguirre. Ara de seguida en temps de tertúlia anem a debatre sobre tot això, però anem a clavar-nos ja en també un altre assumpte, jo crec que important, perquè demà s'enceta la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Estarà este equip de A Punt Ràdio i del Punt a Punt en Badalona i dos dels que estaran allí estem així, així que vaig a saludar-lo a Nacho Rodella. Què tal, com estàs, Nacho? Bona nit.
11: Hola, què tal? Bona nit.
0: Demà comença la Supercopa i enfronta al València davant un Barça que és un poc la reedició, no?, d'eixa final per el títol que va guanyar València Bàsquet la temporada passada.
11: Sí, és la reedició.
0: Cares noves.
11: Però equips canviats per complet, eh? València Bàsquet, en tot el que sabem, no?, i aquesta reestructuració de plantilla, crec que hi torna a donar un guionet de capacitat, de talent per fora, la línia exterior, també capacitat atlètica, l'arribada també, que seria un poc la guinda de Mirotić, que possiblement la gent també mira este fitxatge com si fora el Mirotić anterior, no ho és, però és un jugador diferencial, sobretot en aquests moments importants de partit, no? És un jugador en una facilitat anotadora bestial i jo crec que li dona també a este engranatge de plantilla de València Bàsquet, li dona pues, un condicionant més, no?, per a tindre una referència més, sobretot en moments finals de partit o cites importants de la temporada. Igual no per a tindre regularitat i continuïtat, no?, perquè ha patit moltes lesions esta última temporada, però sí per a estar a un bon nivell els dies que toca estar, no? I davant vas a tindre un Barça que arriba en una altra versió diferent a la que tenia la temporada passada, evidentment per tot aquest canvi de 11 jugadors, però que arriba més des d'una versió física, eh? L'altre dia jo estava seguint el partit que jugaven en la Lliga Catalana i anaven per darrere tot el partit contra Lleida i voltegen el marcador a base d'apretar, d'un poc buscar un ritme diferent al que buscaven la temporada passada, no? Han arribat en la posició de base Gibson, Justin Robinson, bueno, mantenen ahí a les referències de Kevin Panten, Brizuela per fora, Tyrese Martin també, que arriba com a referència en línia exterior, i després una sèrie de condicionals físics que li otorguen esta capacitat atlètica que el Barça la temporada passada no tenia i que esta temporada sí que té.
0: Bueno, pues això en quant a esta prèvia, demà estarem en Badalona, Nacho, per a contar aquest partit a les 9 de la nit, no sé si tens la sensació també de que este València Bàsquet ha canviat molt les cares, no? I que no sabem si arriba com a favorit o no, però el que sí que tinc la sensació és que si demà guanya és prou favorit per alçar-se amb el títol.
11: Sí, el que isca d'esta semifinal té pues, tot en les seues mans. Jo dono a València Bàsquet com a favorit i moltes vegades aquestes coses vos pensar sempre que altres equips, no?, que acaparen ixos focos, però València Bàsquet crec que per plantilla, perquè també renovat, però arrastra coses de la temporada passada. Al final Xavi Albert ve d'estar mamant al costat de Pedro Martínez i això li otorga també un guioner de relativa continuïtat en quant a la intenció del xoc i després, bueno, pues part també de l'equip o referències importants de la temporada passada que se mantenen en la plantilla. Jo dono a València Bàsquet com a favorit, no, evidentment no vull dir que vaig a ser fàcil, però que sí que té molt de guionet en les seues mans per a poder abastar ixa finalíssima de Supercopa i li donaria salva a la figura de Xavi Albert. No perquè estem començant, no se fica en dubte la seva figura, però sí que guanyar un títol a la primera de canvi o accedir a una final crec que és el que mereixeria també perquè així m'agradaria que fora i perquè té ixa línia de treball tan seriosa a Xavi Albert que li donaria la relativa tranquil·litat també perquè tindria un poc els galons ja en la temporada començada.
0: Jaime March, bona nit.
12: Què tal, Salva? Bona nit.
0: I volíem comentar en tu també l'última hora respecte a les absències, les baixes. N'hi ha també una notícia d'esta vesprada, que és que València Bàsquet ha tallat el contracte d'Elias Valtonen i que, per tant, no estarà tampoc a Badalona demà.
12: No, València Bàsquet ja està en Badalona, està con 15 jugadores disponibles que estaran mañana disponibles para Xavi Albert. Entre esos 15 hay que destacar a dos pequeñas dudas, ¿no? Por un lado, Nikola Mirut, que llegó hace un par de días, todavía está falto de ritmo, él mismo lo decía hoy en su presentación, que veía como los jóvenes corrían mucho los entrenamientos, él todavía no está a ese nivel físico, el año pasado, como decía Nacho, tuvo muchas lesiones y yo tengo bastantes dudas de que mañana pueda jugar algún minuto y después también Jasiel Rivero, que arrastra unas pequeñas molestias de una lesión muscular y veremos mañana si está finalmente o no para tener minutos. En todo caso, Xavi Albert tendrá que hacer tres descartes, dos podrían ser estos dos, Mirotić y Rivero, pero también podría y tendrá que descartar a un jugador más que debería ser uno no nacional, porque recordemos que está la normativa de los cuatro jugadores nacionales entre la plantilla de 12 y como comentabas, ya no está en la plantilla, ya no está con el equipo Elias Valtonen, el jugador finlandés que llegó hace algo más de un mes y que conocíamos a través de su propio comunicado que ha sufrido una pequeña lesión en una parte del pie y que, bueno, que por esta razón y por alguna otra que también desconocemos has dejado de formar parte de la plantilla de Valencia Basket, pero que ha sido de gran utilidad estas semanas, este mes, para sobre todo completar los entrenamientos en esas primeras semanas donde los internacionales todavía no estaban.
0: Respecte a la convocatòria o al viatge, València Bàsquet ja està en Badalona. ¿Alguna cosa més que vulguis afegir?
12: Bueno, que mañana por la mañana irán a ver un poquito cómo está el campo, harán esas sesiones de estiramiento, sesiones de tiro que suelen hacer en los días prepartido, harán esa sesión a primera hora de la mañana y están convocados los jugadores antes de las 7 de la tarde para estar en el Olympique de Badalona para ver una parte del partido anterior, que es la semifinal entre Baskonia y Juventud, y a esa hora, a las 9, será cuando jueguen contra el Barça, que viene con varias bajas. Tosan en Woman ya no ha entrenado hoy. Tampoco ha hecho una parte Darío Urizuela, que llega un poco entre algodones, y el pívot Joan Macandú, que va a estar varias semanas de baja, por lo que el Barça también tiene bajas en esas posiciones interiores y Valencia Basket las podrá aprovechar de la mejor manera posible.
0: Jaime, ¿alguna cosa más que vayas a fechir? ¿Te bañes en lo que puedo pasar en este de semana en Badalona?
12: Bueno, yo creo que estoy con Nacho, estaba escuchando y creo que tiene bastante razón, como
0: Nacho
12: casi siempre diría, sí, que sí, Nacho Rodilla es de los mejores en cuanto a saber de este mundillo, pero creo que Valencia es bastante favorito. Creo que la gente no tiene idea de lo que puede ser Valencia Basket este año, pero creo que los fichajes de TJ Shorts y el Money Brooks sobre todo ponen a este equipo en otro peldaño de competición. Y ahora añadirle el fichaje de Nikola Mirotić, que a lo mejor mañana no puede jugar porque no está con el ritmo, pero creo que es un nivel muy alto de baloncesto, de competitividad, de, como decía Nacho, de esos últimos minutos de partido, cuando el balón quema, dásela a Harmony Brooks, dásela a Nikola Mirotić, dásela a TJ Shorts. Creo que tiene muchas armas ahí Valencia, y es verdad que el Barça tiene muchísimas más piezas nuevas que Valencia, entrenador nuevo también, que se estrena en lo que es la élite del baloncesto internacional. Entonces creo que por todos esos condicionantes Valencia es un poquito mejor equipo hoy que el Barça, y espero que mañana le dé para ganar ese partido, y luego la final sí que debería ser algo más fácil, porque Baskonia llega con muchas bajas, sobre todo a nivel interior, y Juventud, bueno, tiene un ritmo muy diferente a Valencia, y creo que los dos partidos, ya sea contra Baskonia o ya sea contra Juventud, tendrían que ser para Valencia.
0: Gracias, Jaime. Buenas noches.
12: Buenas noches, Alba, adeu.
0: Bueno, pues la última hora de Valencia Basket respecte a lo que és demà i se torneig. Nacho, alguna cosa que vulguis afegir?
11: No, que València Bàsquet en aquesta configuració de plantilla crec que ha plenat, o el que estava un poquet que analitzàvem, no, i miràvem un poquet de reull perquè faltaven algunes peces, jo crec que aquesta arribada final de Brooks i ara també la peseta de Mirotić acaben d'otorgar-li un nivell de plantilla llarga, de molta qualitat, i són jugadors que al final... Si acabes sumant-los en pista, TJ Shorts, Cameron Taylor, Brooks, Omari, bueno, tot l'arsenal que tens per fora, més estes peces o esta peça en la figura de Mirotić, lo que li otorgues és cada vegada més punts, no? Més facilitat anotadora. I jo crec que ahí és on té València Bàsquet el punt diferencial davant equips, per exemple, com el Barça, que te pot competir o que te va ficar un plano molt físic al partit, però que en aquesta altra versió d'anotació, de més de portar el partit a un poquet més, un marcador més elevat, jo crec que València Bàsquet té prou opcions d'emportar-se aquesta semis.
0: Bueno, pues demà ho contarem, Nacho, a partir de les 9 i durant tot el dia pendents en el punt a punt. Una pausa i en tornar anem ja en temps de tertúlia.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
14: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
15: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
16: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
17: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
18: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
13: Estás escoltando 90 minutos. La tertulia.

0: en no, la
1: però
0: que
1: gente
0: menys,
1: con la que tienes confianza.
0: Pablo, menys autocrítica.
1: Claro.
0: Ni ha hagut, ni externa ni interna.
2: Perquè n'hi ha molta por de fer aquesta autocrítica.
0: Ho feies tot tal.
2: La realitat és que n'hi ha
0: molta
2: por. Que
0: havies afonat el club.
3: Bueno, al final, cadascun dels que estan ahí o que estaven en la presa de decisions, pues mostra una inseguretat total en si mateixa. I jo crec que, un poc en la figura de Corberán, que jo crec que també això és el que acaba traslladant-se als jugadors, que és... O sigui, que predica una cosa, però el jugador olora les coses.
2: Sí, sí, sí,
3: i veu debilitat. És a dir, que el seu missatge després no mostra lo que ell té que fer, no? O té que plasmar en el camp. I jo crec que això és el que al final els jugadors agafen i diuen, ostres, és que estem portant la deriva, no? Per això l'abandonen de la manera que ho han fet. Però la veritat és que cadascuna de les decisions anava com empitjorant tot lo anterior i al final què fa cadascú? Defendre la seva parcel·la per a salvar-se un poc el seu lloc.
2: Ese és el resumen del club des de hace mucho tiempo.
4: Sí, sí, sí, sí. L'esport d'elit i el futbol d'elit i el futbol europeu i espanyol té, entre altres, però la principal clau de l'èxit és la continuïtat. No vaig a dir ara lo dels 30 anys del Villarreal de Fernando, que sí, lo dels 25 anys del Pamesa en Juan, que sí, però mireu, a la vez, ha sigut un projecte estable. Quants anys porta Querejeta en una continuïtat en direcció esportiva? Te vas a Anglaterra, clar, que l'època de Ferguson, l'Arsenal Wenger, tal, però és que no has tingut això. No has sabut triar.
2: Però,
3: I després, Carlos, una cosa, en l'esport de Maxi Nivell, ell ha dit, en Superdeporte, quan jo faig algo que m'ho digueu, no? I que se transmitisca, en l'esport crec que encara te perjudica més no és a dir, no afrontar les veritats.
1: Exacte.
3: Tapar-les en l'esport te mata. Tu vas com tapant una en l'altra i la bola se va fent més gran. És a dir, les veritats en l'esport, encara que moltes vegades generen enfrontaments, però són les que realment fiquen en el lloc la decisió final. De l'altra manera, l'únic que fas és tapar una en l'altra i l'embolic és major.
2: De totes formes, cuidado con la continuidad que decía Carlos, porque una cosa es la continuidad por convencimiento o por convicción y otra por comodidad.
4: Sí, sí.
2: Y otra por comodidad.
0: Ja, no,
2: sí,
0: claro.
2: Porque la comodidad de la inacción no es continuidad.
4: Que és lo que pasa molt sense en el València, però no me voy a atascar en Corberán. Vos pregunto per el càsting d'entrenadors de Braulio i en concret per el nom de Javier Aguirre. Han sonat Valverde, Mendilibar, Rudi, este matí els companys del partit de la una donaven el nom del tècnic francès que ha estat en la selecció belga en el Mundial, però la notícia que hem contat fa uns minuts és que Javier Aguirre és el que està millor col·locat i que de fet està planejant ja el seu viatge cap a Europa, cap a València, està en Las Vegas de cara al dilluns dimarts. Què vos sembla tot este càsting, este procés, l'arribada de Braulio, els noms que jo crec que són de tècnics que no esperàvem fa un any en el València i sobretot el tema del Vasco Aguirre.
1: Bueno, a ver, yo creo, fíjate, hay muchos entrenadores que encuentro lógicos. Desde el minuto uno, cuando salió Braulio, creo que todo el mundo teníamos claro que iba a sonar Arrasate, que iba...
4: Sí,
1: o sea, que...
4: encara que no lo ha creado,
1: pero... No, coincido en eso. De hecho, creo que en el periodismo también tenemos que hacer a veces autocrítica, porque a veces se dan nombres pareciendo que hay cosas que se están moviendo y hay entrenadores con los que no se ha movido prácticamente nada. De hecho, yo recuerdo de estar con Nacho Minuto y Resultat el mismo día del despido de Corberán y fíjate, yo no tenía el nombre de Rudi García, pero ese mismo día me habían dicho que había un extranjero que no había entrenado
3: en fútbol
1: español, un tapado.
0: Sí, pero no es el estilo de Braulio.
1: Y hoy he preguntado ese nombre que me dijeron hace unos... que yo no lo sabía, repito, pero que era un extranjero, era Rudi.
4: Sí, sí. A Braulio siempre le ha agradado, ¿eh? En la segunda etapa en Valencia ya le agradaba a Rudi.
1: Pero el Vasco Aguirre me parece lógico para un proyecto de...
4: De lo que está pasando ahora.
1: Eso es.
4: Sí.
1: Eso es. A partir de ahí, yo creo que si tú quieres
0: todo
1: crecer...
0: Todo el rey del mundo.
1: Claro. Si tú quieres crecer, luego es otra cosa.
0: Es que pensa una cosa. Claro. Ve Braulio. ¿Qué significa que venga Braulio? Significa que ve un director esportivo que ho ha fet més bé que mal, en el sub que está en activo, que no es más a gilipollas como lo que ni había me servís, compro, claro, fenomenal. Y a mí es que Braulio li tinc molt de cariño, molta estima y es que es bo. Pero después, el entrenador, si se fixeu en els 4, 6, 8 noms, quasi tots són totalment antagonistes tàcticament en manera de gestionar. Mos servís qualsevol. És que a mi si ve Iago va fenomenal, si ve el Perelló, Vicent

0: Hi ha dies que el temps passa volant. Altres, en canvi, sembla que no hi ha manera que passi el temps, no? Una hora pot fer-se eterna mentre esperem en una sala d'espera i, en canvi, desaparèixer sense adonar-nos-en quan estem parlant amb algú que ens interessa, quan estem escoltant un disc que ens emociona o descobrint una ciutat que no coneixem, per exemple, no? El rellotge de son no en sap res. Per al rellotge, una hora sempre són 60 minuts. Som nosaltres els que fem que el temps s'estire o s'arronsa. I pot ser té a veure amb allò que vivim mentre va passant el temps. Hi ha moments que deixem passar el temps i moments en què d'alguna manera, com diríem, omplim el temps de temps. Perquè és curiós, com més coses interessants fem, com més música escoltem, més llibres llegim, més exposicions visitem, més converses tenim, més dansa fem o veiem, o teatre, sembla que el nostre temps condeix més, no? I no necessàriament perquè visquem més de pressa, en absolut, sinó perquè vivim més coses. Pot ser la cultura té també aquesta capacitat, fer que una mateixa mesura de temps ens deixi una experiència molt més gran. Una cançó pot durar 4 minuts, però quedar-se amb nosaltres durant molts anys. Un llibre pot ocupar-nos unes quantes vesprades i, tanmateix, canviar la manera com mirem el món per sempre. Un concert pot durar una hora i mitja i deixar-nos la sensació d'haver estat fora del temps. I així apareix una paradoxa molt interessant. Vivim en una època en què tenim accés a més cultura que mai, però també en què tot ens convida a consumir-la més ràpidament, sense fixar l'atenció, sense detindre'ns massa a gaudir-la. Una cançó darrere d'una altra, un vídeo darrere d'una altra, una notícia darrere d'una altra, moltes coses i molt de pressa, no? I pot ser, per això, de tant en tant, necessitem justament el contrari, parar, escoltar i deixar que una obra ocupe tot el temps que necessita. I em direu, i això quant de temps és? Doncs tot el temps que necessita. D'això, en certa manera, ens parla enguany el Festival Ensems, de la necessitat d'escoltar d'una altra manera, d'escoltar de debò, de deixar que la música no passe simplement per davant nostre, sinó que ens passe a nosaltres. I també, d'alguna manera, parla d'això el Festival Fimovint de Requena, que ens proposa escoltar música d'altres latituds en un espai tan peculiar com pugui ser un celler, però sempre sense pressa. I avui volem parlar precisament d'això, del temps, de l'escolta, d'aquelles coses que aconsegueixen que els minuts, en lloc de desaparèixer, rendisquen un poc més. I sabeu què? Que res ens agradaria tant com que els 60 minuts de l'Hora de la Cultura feren que el temps, el nostre i el vostre, es ralentissara. Què? Ho intentem?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

I amb l'energia que ens dona el grup Idenisi i l'Hora di Moldàvia, encetem l'agenda. Des de dijous, dir-vos que està en marxa la mostra de mim de Sueca, el mim de Sueca. Demà dissabte actuaran les companyies Tot i Toronell, Fluctus, Manel Rosés, Zero en Conducta o L'Últim Toc. A les 7:30, al Molí de Passiego actuarà Maduixa Teatre amb Dominaire, i a la mateixa hora a la plaça Jaume I i Llana, amb Nacho Vilar, posaran en escena l'espectacle itinerant Olímpics. La programació de demà es completa amb les companyies Manel Roses, Javier Aranda, Colunca Teatro, 91 Circo i Minuit Company. I no ens oblidem de Russafa Escènica, que va arrencar dijous sota el lema Sagrada Profana. A la sala Russafa, a les 8:30, demà i diumenge, podeu veure Les que tiren del carro de Reyes Ruiz, amb Maria Josep Peris, Maria Minaya i Sílvia Rico, qui ens van acompanyar al programa, Reyes Ruiz i Maria Josep Peris. Es tracta d'un homenatge a les dones. No ens oblidem de Russafa Escènica, que va arrencar dijous sota el lema Sagrada Profana. A la sala Russafa, a les 8:30, demà i diumenge, podeu veure Les que tiren del carro de Reyes Ruiz, amb Maria Josep Peris, Maria Minaya i Sílvia Rico, qui ens van acompanyar al programa, Reyes Ruiz i Maria Josep.

la història d'una cantant que es debat entre la il·lusió de complir el seu somni de ser cantant i haver de pagar les factures, entre la vocació i la supervivència. No vos el podeu perdre. A l'Sporting Club de Russafa trobareu Lo Inesperado, de la companyia Vilalba, protagonitzada per Victoria Salvador i dirigida per Rafa Calatayud. Una funció sobre allò que mai t'esperes en la vida i què et passa. I a la Rambleta, la companyia catalana Zoom Zoom presenta a les 8 de la vesprada El Testamento, un espectacle de text i manipulació d'objectes en el qual se'ns convida a l'obertura d'un peculiar testament en vida. A les 7 de la vesprada, ja fora del festival Russafa Escènica, Alboraia cita amb el Xufa Rock, amb l'actuació de Tremenda Jauria i el Diluvi, a les 7 en el carrer de Fusters, a Alboraia. A les 7 de la vesprada, en el principal, no vos perdeu El llibre de la selva, una producció de Llapadú amb coreografia de Rosàngeles Valls i música de Pep Llopis, una adaptació del llibre de Rudyard Kipling que ens parla del viatge de l'aprenentatge, de la identitat i de la pertinença a través d'un xiquet perdut a la selva que és criat per una manada de llops, com tots sabem. A les 7:30, al Palau de les Arts, concert del pianista valencià Rubén Talón amb Inside Glass, un programa dedicat a Philip Glass, del que ara en parlem al programa. La Sala Off presenta a les 7:30 Moscú no existe, una producció de l'Home Imprevis a partir de tres grans obres d'Anton Chekhov. No sé com ho han fet, però segur que és imprescindible. Està dirigida per Santiago Sánchez i Michel López. Ens endinsa en temes com la pèrdua de somnis, l'ansietat i el cinisme d'una societat que està emperrada en seguir prenent el te mentre el món està en flames. Vaja, una societat com la nostra. Són molts els concerts de demà, però destaquem el de Blaumut a la Sala Jerusalem de València. La banda catalana torna amb El millor que hem fet, una cançó que ens convida a fer una mirada enrere i a celebrar el camí recorregut. I amb esta gira, també titulada El millor que hem fet, el grup tanca un cicle, un recull de concerts que no només servirà per acomiadar el disc Abisme, sinó també per repassar els grans moments d'una carrera marcada per la delicadesa, la coherència i la recerca constant de la bellesa.

Estem escoltant l'Etude d'Ablo en C menor, opus 33 de Rachmaninov. El gran compositor postromàntic i pianista virtuós rus, diuen que inimitable, inigualable. Diuen que és difícil arribar a la precisió que demana Rachmaninov al piano. Per això escoltem la gravació que Rubén Talón va fer en el seu disc Shaking Lightness. I és que seguim amb música al programa i amb festivals, perquè ahir va començar Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, que enguany celebra la 48a edició. Costa de creure quants anys, no? Des de 1978, Ensems ha sigut el punt de trobada del bo i millor de la música contemporània, ajuntant músics i formacions consagrades amb intèrprets i compositors més joves o emergents, alguns dels quals ja amb el pas del temps han passat d'emergents a figures consagrades, no? En l'edició d'enguany, Ensems ens demana que parem atenció a l'escolta. En un moment on assistim a l'escolta ràpida i efímera de la música, convertida quasi en un objecte de consum, en un fast food cultural, que diuen en el festival, doncs el festival ens proposa un exercici de resistència estètica. A través de concerts,

Bon dia, comunitat valenciana, ja estem de nou així en Tastem la Comunitat, aquest programa viatger que els presentarem ja el divendres passat. Bueno, i després del nostre primer viatge a l'Albufera, per parlar del nostre producte gastronòmic estrella, l'arròs, avui viatgem més al sud i es dirigim a la Safor, una zona de gran fertilitat agrícola i amb alguns dels referents més importants del turisme de sol i platja. La comarca és de creació moderna i va néixer arran de la proposta de les demarcacions territorials homologades publicada per la Generalitat en 1989. La seva capital és la madrilenya Gandia, encara que en el seu extrem sud es situa Oliva, la segona localitat en importància, també amb innegables encants turístics i gastronòmics. A més del seu recentment creat concurs d'arrossos creatius, ja fa anys que realitza el concurs nacional de coques Ciutat d'Oliva, del qual este pròxim dilluns celebrarem la 7ª edició. Així és que anem a posar en marxa l'alcohol mil·lenari de Tastem la Comunitat, pilotat per Gràcia, per Sofia Álvarez, i anem a veure això a on mos porta.

0: Què són les coques de la Safor? També conegudes com a coques de dacsa o la calfó, són un plat tradicional de les comarques valencianes de la Safor o de la Marina Alta. S'elaboren amb massa de farina de dacsa, aigua, oli i sal, i es poden emplenar amb ingredients com la tonyina, els ous durs, el pimentó. Este plat és versàtil i es pot gaudir com a entrant o plat principal. La preparació de les coques implica bullir la massa, escalfar-la i fregir-la fins a que estiguin daurades. La mescla es pot calfar un poc abans d'emplenar les coques i, segons la localitat, este farciment pot variar. Per exemple, hi ha municipis que utilitzen l'esgarraet o l'espencat. I passem a presentar-los els convidats que tenim avui així en l'estudi 3 de Apunt Ràdio. Tenim a Pepe Cotaina, que a més de ser el president d'Agaco, que és l'associació gastronòmica de les coques d'oliva, és un prestigiós mestre pastisser i coquer espanyol, considerat un dels grans ambaixadors i referents de la coca valenciana i de la gastronomia tradicional de la comarca de la Safor. Més de 40 anys d'experiència elaborant productes artesans. Pepe, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Les coques són dolces o salades?
1: Les coques n'hi ha dolces i salades.
0: Poden ser de les dues?
1: Sí.
0: Ara ho contarem, anem més espaiat, perquè tenim el nostre segon convidat, que és Alejandro Marí, un empresari hosteler d'Oliva que regenta El Nàutic, entre altres locals, i és un restaurant que està situat en el mateix port, en el Club Nàutic, com el seu nom indica. És un lloc espectacular que combina la tradició culinària mediterrània amb tocs moderns per oferir plats que delecten els sentits. Des de fa temps, el restaurant ofereix en la seva carta les coques de la Safor. Alejandro, benvingut a Tastem la Comunitat.
2: Què tal? Bon dia, audiència. Vicent.
0: Què recomanes, Alejandro, la coca Nàutic o la de Figatells?
2: Ahir m'has mort, ahir m'has mort. Aquí vull més a papà o a mamà.
0: Mamà.
2: Són dos coques que tenim autòctones en productes de la terra, molt casolanetes, en la qual el vindre al Nàutic pues el transporta a una cuina moderna, un poquet tocaeta, però sempre en producte casolà, tant el figatell com les bledes, etcètera, etcètera.
0: Ahí està, el Nàutic d'Oliva. I per a completar este trio meravellós, avui tenim a Mireia Alemany, que ella és tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Oliva, que Oliva, ja ho hem dit al començament, que l'estar a l'ombra de dues poblacions com Gandia o com Dénia, això en ocasions li ha restat algo de protagonisme a Oliva, no?
3: Si te soc sincera, bueno, bon dia, primer que res. Jo penso també que el que diferencia Oliva de Gandia, per exemple, o Dénia, també és que nosaltres tenim un tipus de turisme diferent. És a dir, és veritat que el nostre tipus de turisme principal és el sol i la platja, però no tenim l'oferta hotelera, per exemple, que té Gandia i Dénia. Aleshores, al tindre també una oferta de càmpings molt potent, fa que la demanda no estiga únicament a l'estiu, sinó durant tot l'any. Aleshores, és veritat que potser no tenim tant de renom, no?, com pugui ser Gandia i Dénia, però busquem un turisme un poc diferencial.
0: Es defeneu bé. Jo quan t'he dit la madrilenya Gandia és perquè hi ha dues poblacions costaneres, com som Cullera i Gandia, on el percentatge de madrilenys és tremendo. Jo no sé si en Oliva vos passa el mateix.
3: Sí que és veritat que tenim molt de turisme nacional i sobretot el principal lloc de procedència és Madrid. Però és veritat que nosaltres podem dir que ens diferenciem de la nostra competència més directa en que no volem un turisme de masses, volem un turisme de qualitat. Aleshores, el fet de tindre els càmpings, tenim també molt de turisme europeu, que venen al llarg de l'any. Aleshores,
0: I ahir en el càmping teníeu uns amics meus, crec que al final es veu tirar, ja teniu prou i no torneu. Però bueno, anem, perquè avui n'hi ha un motiu especial per dedicar-li el programa a les coques de la Safor, i és perquè este dilluns, d'ací 4 dies, el comença aquesta 7ª edició que ja hem avançat del concurs nacional de coques d'oliva.
1: Sí.
0: Quina va ser la novetat d'enguany? Perquè crec que hi ha alguna que altra.
1: Bueno, novetat en quant al jurat, perquè és la primera volta que s'ha apuntat al jurat un xef japonès que s'ha interessat per la cuina d'oliva, sobretot pel tema de les coques. Este xef és el primer xef japonès que va obtindre una estrella Michelin en València i el quint millor mundial del món en el fer sushi. Entonces, quan tens un referent aixina que se preocupa per les coques, pues és per mi és una gran novetat. Vull dir, jo sempre estic pensant fusió, segurament, no?
0: Home.
1: I després, mira, sempre en el jurat tenim a persones molt revelants en el món de la gastronomia, tant periodistes gastronòmics com xefs importants i sobretot alguna estrella Michelin o algun Sol Repsol i tal, no? Ens agrada omplir sempre un firmament d'estrelles i sols en el concurs. Però lo curiós és que després, a lo llarg de l'any, ens crida aquesta gent preguntant pel tema de les coques i perquè volen posar-lo en la seva oferta gastronòmica.
0: Vull dir que és un... això és el millor de tot.
1: Sí. Vull dir que del treball des de l'associació, del treball que estem fent és, pues, principalment assignar producte a territori i després donar a conèixer el que és les coques, que ha passat a ser de la hermanita pobre, perquè era un producte molt humilde que només estava en les panaderies, a tindre una oferta gastronòmica molt àmplia, molt elevada en el tema de la restauració.
0: Jo, ara que has parlat de sols i estrelles, vull que aprofitar per donar-li l'enhorabona al meu amic David Joaquín, xef i propietari de Farigola i Menta en Torrent, perquè enguany va aconseguir el Sol Repsol i ara ha aconseguit que l'incluïguen com a restaurant recomanat en la guia Michelin. Així que enhorabona, David, i perquè molts no creuen en ell, i jo sempre l'he defès des del primer moment. Jo crec que això me ve a donar la raó i això està molt bé.
1: Pues ara que posa les coques en la oferta gastronòmica i l'any que ve el fitxer.
0: Pues no t'estranye. Pues no t'estranye. I què anava a dir-te? I es celebra el dilluns.
1: El dilluns.
0: En el centre polivalent.
1: En el centre polivalent. És un centre que gran, que ens permet acollir a molta gent.
0: Tots els estants.
1: Sí.
0: Teniu allí un grup fent música sempre per allí desfilant, que això li dona molt d'ambient i molta marxeta. I qui pot assistir?
1: Tot el públic. Està obert a tot
0: el món. Qualsevol que ens estigui escoltant, i diga, pues jo me'n vaig el dilluns a Oliva, que jo vull veure...
1: No sols veure com munten els professionals, els concursants directament les seves elaboracions, sinó també inclús per a conèixer el jurat, però a més és que pots almorzar allí coques. O sigui, n'hi ha tres forts que ens hem oferit voluntaris a fer coques i, bueno, i després està, pues, un sponsor que és Mau i un altre que és Bodega Xaló i junt al Cafè de Barcel que parlàvem mateix i gelatíssim els gelats, que tu pots vindre i des d'almorzar coques i després tens el cafè i un gelat.
0: O sigui, tu pots veure els participants com estan elaborant el seu producte, però al mateix temps...
1: Sí, al mateix temps vens a almorzar.
0: Pots anar tastant, una meravella.
1: Sí.
0: Aneu a tindre el dilluns allí el centre polivalent a rebentar.
1: Espere que sí, o sigui, que la gent que mos escolte tota l'audiència que està convidada que vinga a gaudir i a participar.
0: I hi ha un altre tema que te volia preguntar. Estan les coques de pasta bona i les coques de la calfó, estan les coques de blat, estan les de dacsa. A veure, explica'm-nos això.
1: N'hi ha tres tipus de coques. Vale? Les coques de pasta bona, que són les més tradicionals, les que tu has dit en el títol de l'entrevista, les coques de la Safó, les coques de la Marina, i tal. Estes antigament s'enriquien en oli d'oliva. Vale? O la massa sobrant de fer pa, el que feien era enriquir-la en oli d'oliva, fent los panes planos, perquè les coques i les pizzas pertenecen a la família dels panes planos, i d'ahí...
0: Ui, les pizzas, s'ha obert un altre meló, ara parlarem d'això.
1: I aquestes són les coques de pasta bona, vale? Ara pues, evoluciona, vull dir, s'enriqueixen en oli d'oliva, però volem posar-li massa madre, una fermentació més llarga, una hidratació un munt més tal, perquè si la fa més cruixent, etc. Però antigament era una massa de pa enriquida en oli d'oliva. Després pues, estan les coques escaldades, que són el que tu comentaves, les de dacsa i tal, que ara ja pues, per el tema d'imatge, el que fan és posar una part de dacsa i una altra de blat perquè quan les poses en el forn i tal, quan no tindre gluten s'agrieten més i la imatge saps que ven molt i tal, no? I per últim estan les coques escudellades, que són les coques de dolces, normalment són coques dolces que estan principalment fetes de blat, però avui ja pues que
0: no estan fetes de blat, però li poses algo més.
1: Sí, clar. Ah. Sí. I avui pues ja depèn de la zona on estigues, pues se diuen d'una manera o d'una altra, no? O sea, la coca llanda, que normalment tot el món la coneix per coca llanda, coca mal feta, no? I després les varietats que tenen, que si li posen taronja, poma, xocolata, o sea, avui ja és...
0: Ahí li cap de tot.
1: I avui ja està variant un poc el que és el blat a espelta i altres cereals.
0: Jo no sé, n'hi ha una història, que no sé si és de veres, que per això te la pregunte, perquè diuen que la coca era un producte de pluja, és a dir, la gent antes...
1: Les escaldades,
0: anaven a treballar al camp, clar. Se posava a ploure i a casa.
1: Exacte, exacte.
0: I com sí, entonces no hi havia tele en les cases, ni hi havia ràdio, ni Netflix, ni res, la gent a fer coques.
1: La gent se feia coques. Normalment el titular de la casa no podia eixir a treballar i entonces lo que se feien era escaldar i tal. I menjaven precisament per lo que tenien nevera, lo que tenien en l'hort. Uh-huh. Perquè molts d'ells... per això dic que a passar la coca a ser d'un producte molt humilde, molt agrícola, a ser un producte que ara bàsicament per tot el món el coneix i depèn molt també de la mà.
0: Però molt tradicional.
1: Molt.
0: Perquè Alejandro, quan tu decidixes incloure aquestes coques que hem parlat en la presentació en el restaurant, és per algo? Tu notes que la gent demana coca?
2: Clar, és una demanda... del poble, el poder menjar fora de el divendres o del dia que plou, menjar-te unes coquetes, més allà de que si la treballes una miqueta la fas d'autor o li poses una miqueta de gràcia, sempre innovant, aunque també tenim les clàssiques en la tomaqueta i, o la de ceba i baello en pesolets, aixes clàssiques, aixes quasi sempre estan, però després estan les noves incorporacions en albergina, capellà, en una rosquilleta
0: capellà també?
2: Això està en una maionesa de Lima, i això senix la que l'any passat nosaltres vam estar en el concurs de les coques que la vam fer en Figatell, que era l'ingredient estrella, també van quedar molt bé en una ceba caramelitzar el whisky. Bueno, pues li fem sempre uns toques.
0: Ceba caramelitzar el whisky.
2: Sí, sí, sí.
0: És que sí. Cuidao, que mira l'hora que és. Sí, sí. Encidem-ho, se mou la gana,
2: sí,
0: de menjar,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. I ahir li vam posar unes emulsions en mostaza, unes xicotetes gotetes, i clar, és el mos de tota la vida del bocadillo de Figatells, però en una coca.
0: Això qui, bueno, qui pues, se ho inventa?
2: Pues la creativitat d'un equip de gent que curiós de fer coses sense perdre l'orientació del producte autòctono.
0: I és curiós,
2: la nostra...
0: perquè ni siquiera les teniu com aperitiu o com entrant, les teniu com a plat principal.
2: Sí, sí, com a plat principal.
1: Com entrant, sí. Com
2: és que la ració també està bé i hi ha gent que ve per això. No volen res. Nosaltres podem tindre les petxines, podem tindre els torretnos, entre altres coses, però el que veia per les coquetes, se'n menja dos i es queden una ensalada, vamos, redons cara a la mar.
0: Anomenat també el Figatell. Figatell és un altre
1: producte
0: de la zona, sí. Encara que n'hi ha molta gent diu, no, és de la Marina, pues ja estem igual que en les coques.
2: Sí.
0: No, però jo, per exemple, el bareto que vaig almorzar en mon pare a Sant València, el Sena, allí tenen tenemos Figatells de la Safor.
2: Claro.
0: O sigui que, no ho sé.
2: Pues bueno, nosaltres, la veritat, sí que es discutix una miqueta, però
0: però penso que això al
2: final
0: menudets. Dona igual.
2: Igual, o sigui, igual
0: és un producte nostre, és un producte valencià, sí. que se fa en les dues comarques i que no passa absolutament res.
2: Jo i els meus companys en Oliva, nosaltres ens han criat en el Figatell. En totes les cases han tingut, en totes les carnisseries, tota la vida. No recorde jo que tinguera que haver una presentació. Per nosaltres és un producte autòctono i es defen. I ara en la coca, els últims anys que s'ha recuperat, que Cotaina, Pepe mos fa una faena d'acoso, perquè ja que de fet, i té tota la raó, és un producte molt del poble, molt de la Safor.
0: Hi ha que posar-lo en valor.
2: Sí, sí, ja que, sí, sí. I jo estic d'acord amb ell, sempre ha participat i sempre l'ha apoyat, i és un producte autòctono que es ven bé.
0: I què passa l'any passat que no va haver edició de les coques?
1: Sí, sí, sí que va haver.
4: Ah, sí?
1: L'any passat sí que va haver edició.
4: Ah, sí, jo pensava que al final seria...
1: Nosaltres portem 10 anys, 10 anys d'associació. No, no, no, 10 anys d'associació. El primer any pues, no ho teníem clar perquè estàvem basant un poc les bases de l'associació, el que volíem fer i tal, no? Pues, els inicis, no? Que tens un projecte molt ampli i tal. I ahir, quan vam convocar el concurs, vam dir no, no, perquè no tenim les bases establescudes, necessitem nominar ambaixadors que vagin més allà promoguen el que són les coques, necessitem tindre una base, un apoyo administratiu també de l'Ajuntament i tal, públic, no? I entonces el primer any, a punt de convocar el concurs, el vam paralitzar. Entonces, a partir d'ahir vam començar a nomenar ambaixadors. Qui era el ambaixador més objectius que teníem en l'època en ese moment? Pues principalment era la gent que estava promovent el tema de les coques. Estava Pepe Romaní del Pont Sec, Miquel Ruiz, que és sempre ha estat al nostre costat apoyant-nos.
4: Romaní, per exemple, és un referent.
1: És un referent, i a més és de les persones que tenia el seu bancal allí, el que es nomena diamant, que té el seu propi bancal a peu de restaurant, no? Estava Miquel Ruiz, estava Juanjo Rausey, que era el president del Grammy.
4: Hombre.
1: I a partir de...
4: L'amigo Juanjo, la tabona de l'abuelo.
1: Sí, senyor, la tabona de l'abuelo. Entonces, a partir d'ahí, pues, també pues, mos interessava... Perquè Juanjo va fer també una gran labor, així en València, avui està promocionant també la no, ruta de les coques.
4: Ell pelea montó.
1: I està, se fa un concurs de la coca de Sant Joan, uh-huh. ¿Vale? Entonces, y justament nosaltres enguany és el primer any que ho fem en setembre, però sempre ho fem el mes de maig, i la coca de Sant Joan se feia el mes de juny, o sigui que automàticament en fresc se feia esa col·laboració de part del
4: Gremi. I no ha vingut de l'alcaldessa que teníem previst que vinguera, al final s'ha complicat la cosa,
1: però ha sigut per problemes d'agenda.
4: Se porta bé, Yolanda?
1: Tots se porten bé.
4: Sí?
1: Tots se porten bé, han tingut molt pues, lo que passa, no? Pues que les normatives canvien, cada any és diferent.
4: Ho has d'adaptar. I
1: tal. I, però, perdona, que, sí, perquè si comencem...
4: Que no t'olvide.
1: No me s'olvida. Després teníem a Dora Perelló, que anava en el seu food track per tota Espanya promovent el tema de les coques. Entre vam dir, aquesta persona n'hi ha que fer-la ambaixadora. Paco Alonso, que me va aconsellar molt.
4: El meu company Paco Alonso.
1: Paco Alonso, que enguany està en el jurat també, uh-huh. I és un gran promotor de les coques. Jo crec que sempre dic que quan vaig conèixer a Paco Alonso mos vam descobrir, no? O sea, perquè jo estava fent un show cooking de coques en l'entrada d'un restaurant, era el Paracho, que per donar-li temps a la restauració fent un esmorzar popular, i quan Paco Alonso va veure el que jo estava fent i tal, diu, vamos a fer una pausa. O sea, esto n'hi ha que promoure-lo. I Paco Alonso va ser el que me va posar en contacte en el Gremi Panaderos, i després a partir d'ahí, pues, professionalment, pues, jo també vaig...
4: Molt gran, el nostre amic Paco, que ha escrit...
1: I per últim, exemple, Enric Morera...
4: La Vanguardia, que ha escrit en
1: sí,
4: La Vanguardia.
1: Avui ha escrit un article en La Vanguardia sobre el tema de les coques i tal. I per últim estava també Enric Morera, que és l'expresident de les Corts Valencianes, que va fer un estudi sobre les coques valencianes i la seva importància en Nàpols, sobre la pizza, que va ser antes el
4: tema. Això ho va fer Enric. Jo pensava que l'Enric era la pilota valenciana.
1: No, també. Pues això, Enric. Sí? Entonces, clar, tras ese artícul, jo vaig dir, no vaig mirar colors polítics ni res, vaig dir, esta persona té que estar com a ambaixadora i sempre mos envia molt d'anis.
4: No, colors polítics no hi ha que mirar-ne mai. De fet, jo, la setmana passada, a Tere Ribes, que és la regidora, sí, del concurs de paella sueca, li diria que un dels grans encerts de la ciutat de Sueca és que hagi governat qui hagi governat, el concurs s'ha mantès durant 65 anys, bueno, menys un de la pandèmia, però sempre s'ha mantès, i mira que en Sueca han governat tots els partits polítics que hi ha en el món mundial, inclús algunes formacions independents, pues sempre hi ha hagut concurs de paella. Així que sempre té que hi haure concurs nacional de les coques de Gandia. Anem en uns xicotets consells publicitaris i tornem en seguida a esta conversació que està posant-se ja calenteta.
5: Avui hem omplit la panxa i el cor, però la cuina mai s'apaga. Ens retrobem en el pròxim menú de Tastem la Comunitat Valenciana. El sabor que ens uneix. A Punt Ràdio. De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
8: Dissabte de grans emocions al Punt a Punt. Des de les 12 del migdia, viu el nostre partit de la jornada amb el líder de segona. El Castelló rep el Tenerife. A més, el Dense Eibar. Tot el futbol regional i la Supercopa de bàsquet. Des de Badalona, València, Barcelona. Este dissabte, més de 12 hores d'esport en directe, com sempre, al Punt a Punt.
9: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
10: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
9: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0. La ràdio que està. La ràdio que se sent. A Punt Ràdio. El punt de trobada de la nostra gastronomia.
4: Bueno, i continuem. Continuem parlant de gastronomia, continuem parlant de turisme, de les coques, continuem parlant d'oliva. I tenim a Mireia, que és la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Oliva, que, bueno, que el que no sabia jo i m'acaba d'assabentar és que, a més de tècnica, hi hagué una època en la que no era la mateixa, no. Mireia, era una altra Mireia. Ah, molt bé, molt bé. Volia preguntar-te, Mireia, que, a veure, en Oliva el pes de la restauració té que ser molt important, perquè aixina per damunt, teniu 40 restaurants, 80 bars, 7 o 8 pizzeries, bueno, teniu de tot, teniu una oferta molt, molt completa. Això com se traduïs? Que en generació d'empleo i en generació de riquea pa Oliva?
3: A veure, jo penso que al final el turisme és un dels sectors que més treball genera, i sobretot, com te deia al principi, en Oliva tenim l'avantatge de que no tenim un turisme estacionalitzat. A pesar de ser un destí de sol i platja, no tenim un turisme estacionalitzat únicament als mesos d'estiu, sinó que solim tindre un turisme repartit al llarg de tot l'any, gràcies a aquesta oferta de càmpings, i atraure un poc aquests turistes que venen d'Europa.
4: I esteu al costat de València. Què vos ha costat vindre d'Oliva, sí? 40 minuts?
2: Un poquet més. Sí. 50. En 50 minuts estem en la capital.
4: Perfecte. Imagina't
3: que estem ben connectats, vull dir, al final estem propet tant de València com d'Alacant, per tant, arribar per des d'Europa és senzill. I després a mi sí que m'agradaria dir que és cert que des del Departament de Turisme portem ja molts anys apostant per la gastronomia, perquè a banda de tindre el que són les coques i el figatell que han comentat Pepe i Alejandro, tenim també altres plats molt emblemàtics, com són les pebreres, la pebrera farcida.
4: Les pebreres farcides?
3: Sí.
4: I la gamba ambleda.
1: I la gamba ambleda.
4: Cuidao, eh?
1: La gamba ambleda. Les coques de gamba ambleda és un referent en Oliva.
3: Sí, és veritat. I des del departament pues, sempre intentem donar tot el nostre suport a aquestes associacions com Agaco, i m'agradaria també nomenar a Gastroliva, que són dues associacions que aposten fermament per vincular el que és gastronomia i turisme, i nosaltres pues, tractem de donar tot el suport possible per a promoure aquests concursos i atraure, perquè al final aquests concursos són font d'atracció de turistes,
4: sí,
3: i visitants.
4: Una mostra gastronòmica.
3: Correcte, sí. Ara, al mes de setembre, octubre, tenim el que és la mostra gastronòmica Ciutat d'Oliva, i dins de la mostra gastronòmica sempre tenim el concurs de Pebrera Fàcida, que sobretot el promovem directament des del departament. Sí que és veritat que el concurs de coques i el concurs d'arrossos creatius que havies comentat és a Gaco i és Gastroliva qui solen... anem a dir, és que solen organitzar un poc amb el nostre suport econòmic, però solen ells organitzar el que és aquests concursos, però el que és la mostra sí que, i el concurs de Pebrera sí que és algo que fem directament des del departament.
4: Bueno, i el que ho han comentat, el concurs de rossos creatius que se posa en marxa per primera volta l'any passat, que el celebreu...
3: Enguany, sí, el 8 de juny.
4: Era juny, no? Era
3: sí,
4: juny.
3: El 8 de juny va ser.
4: O sigui,
3: sí,
4: que juny de l'any que ve fareu la segona edició, que l'amic Toni Landet està també ahir.
3: Correcte.
4: He clavat en l'organització del tema. O sigui que això denota que hi ha una preocupació pels habitants d'Oliva per el tema gastronòmic. O ells noten la indústria hostalera certa preocupació per potenciar el tema.
3: Correcte, al final la gastronomia és part també de l'experiència, és a dir, estem evolucionant cap a un turisme experiencial i vivencial. La gent o els turistes i visitants no venen únicament a Oliva buscant el destí, sinó buscant què poden descobrir, què poden gaudir, i la gastronomia al final crec que és fonamental.
2: Sí, el grup de hostaleria d'Oliva, que últimament també vam canviar tota la presidència, i n'hi ha un grup molt actiu, amb molta gana de treballar, sap que som el motor fundamental del turisme, perquè al final tot està dit que tenim que dinar i tenim que sopar, i el tema del bar arrastra moltíssim. Entonces sí que és veritat que n'hi ha molt de compromís per fer activitats i coses pel turisme, de donar a conèixer de lo que estàvem parlant antes, no? De vendre el nostre producte i anar al capdavant, però de rato llarg en tota la Safor. Som conscients de que anem un pas davant.
4: Perquè
2: no ens xafa ningú.
4: Alejandro, n'hi ha un tema. Com porteu els arrossos? Perquè n'hi ha molta gent que no ho sap, però hi havia un cultiu de l'arròs que es va perdre allà als anys 60, perquè, clar, allí teniu la marxal
1: de
4: Pegoliva.
2: Sí.
4: I, clar, l'arròs, que ja ho comentàvem la setmana que ve, el que vols, el que busques són humedals per cultivar l'arròs.
2: Nosaltres molts...
4: Però això se va perdre, però, en canvi, jo crec que la tradició gastronòmica de l'arròs es manté.
2: Es manté. Nosaltres som molt arrosseros, tots els restaurants, particularment en els meus, és el plat estrella en tres d'ells. Nosaltres l'arròs és l'ADN del terreno, i comprem moltíssims restaurants a lo que és la marjal d'Oliva Pego, el de la Flor i el Bomba d'allí, molta gent. Nosaltres treballem.
1: I la veritat és que s'ha recuperat el Bombó, no?
4: Sí,
1: el
4: Bombó.
2: Sí, nosaltres estem en això, i en els plats principals, ja el dic, de dos restaurants, arrossos, no només els clàssics de la paella valenciana i l'arròs rabanda, el de polp i galera, el de secret ibèric en aitendres...
4: El de polp i galera té que ser espectacular.
2: No, són arrossos...
1: Oliva sempre té una tradició d'arrossera, de fet, està el concurs...
3: La setmana dels arrossos, des de la mostra gastronòmica, també.
4: També hi ha una setmana dels arrossos,
1: i molt important en Sant Antoni, les calderes...
3: Les calderes, correcte. Estem treballant per a declarar-les festa d'interès turístic local.
4: A veure, expliquem-nos això de les calderes.
3: Sí, pues Pepe ho estava comentant, però sempre per a Sant Antoni,
4: sí.
3: Tenim el que és el Porrà de Sant Antoni, i dins del Porrà de Sant Antoni una de les activitats, anem a dir, més destacades és el tema de les calderes, que les calderes pues, es fan al carrer, i al carrer Sant Vicenç, sí, en
4: que
3: un
4: és
3: espai.
4: Un arròs caldós, un arròs melós.
1: És un arròs caldós fet en caldera.
3: Sí, en fesols i naps.
1: En fesols i naps, i a més en anyenya.
2: Però que se'n paren molt, era de més.
1: Se fan molt, però...
3: Unes 4.000
1: racions.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
4: 4.000 racions?
3: Sí, sí, sí.
4: Quantes calderes teniu allí?
1: Buah, un grapat.
3: No sabria dir-te.
2: Entre 40, 50...
3: No sabria dir-te.
4: Però on ho feu, allí en Oliva?
1: El carrer Sant Vicenç, al carrer.
4: Ah, sí?
1: El carrer, el mateix carrer.
4: I després, aquestes racions, cada un se menja...
2: La gent se n'emporta el que vol. Fa tres, fa dos...
1: Una cua quilomètrica.
3: Correcte. Tens dues opcions. Pots emportar-te-la portant el teu perol per emportar-te-la a menjar-te-la a casa, o també tens l'opció de poder consumir-ho allí, les festes del carrer Sant Vicenç, que són qui fan les calderes.
2: Habiliten taules i caires llargues i tota la gent menja de carrer allí.
3: Sí.
4: Una meravella.
2: Una gran festa.
4: Una meravella.
1: Espectacular.
3: La gastronomia és superimportant, jo crec, en Oliva, i és un pilar fonamental del nostre turisme.
4: I el, hem parlat de la Marjal P. Oliva. La gent la pot visitar?
3: Sí, la Marjal és un espai obert. De fet, hi ha una ruta circular prou senzilla que és apta per a tots els públics. I la veritat és que la zona de la Muntanyeta Verda o del Blau de Calapatar són, són precioses. I des del departament estem apostant ara també per el tema del birdwatching, és a dir, l'observació d'aus, i estem creant una programació d'activitats pròpia i tenim el...
4: I això és interessant, que n'hi ha molt de pardal per ahí solt.
1: Molt.
4: Que... Però en sèrio, el... què més pot visitar la gent que vaig a Gandia? Jo vaig a passar un cap de setmana aquí.